0: els valencians. Sintonitza'ns a La Plana Alta, 103.7.
1: De tu a tu.
2: Viu el dia més important de la història del bàsquet valencià a Punt a Punt. Este divendres, des de les 7:30 de la vesprada, semifinal de l'Eurolliga. En directe des d'Atenes, València Bàsquet Real Madrid. Amb la narració de Luis Urrutia i els comentaris de Nacho Rodilla. La revenja de la semifinal de la Copa del Rei. Este divendres, des de les 7:30 de la vesprada, amb l'Eurolliga que es juga al Punt a Punt.
3: A Punt, la ràdio pública. Moltes gràcies per triar-nos.
4: És dijous 21 de maig. Maig que sembla un dijous d'estiu, eh? Mitja Espanya i la Comunitat Valenciana quasi en alerta per calor. Com esteu, quadrilla? Ens fa molta il·lusió compartir tres hores de ràdio amb vosaltres, Gemma.
5: Sí, especialment per tot allò que podem compartir. Connexions en directe, famosos en acció, economia, nutrició, cine, literatura... Jo què sé, mira, comencem!
6: Així comença La Vesprada d'A Punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
4: Avui és que no, ahir les brises deixaven les temperatures i l'ambient més agradós, però avui tenim un dia... calor, calor, eh? Demà encara anirà una miqueta més i sembla que desemboca en un cap de setmana assolellat, estable i tranquil, però de temperatures elevades. En qualsevol cas, si es presenten novetats, ens les preguntarem als companys de l'horatge, que a més avui venen a contar-nos curiositats entorn als eclipsis. Sabíeu que quan s'han produït eclipsis al llarg de la història, la ciència ha pogut fer interessants descobriments? Quins han sigut? Ara ho sabrem.
5: Ara després ho preguntarem. I és de veres que preparats per a la calor estem i també per escoltar els desficacis dels famosos demà de la mà de Susana Gold d'Ací no res, així com de les preocupacions, en este cas més serioses, de l'economia amb Javier González, amb el qual seguirem analitzant les conseqüències de la guerra de l'Orient Pròxim avui en dia i per a nosaltres. Ens centrem en l'episodi d'avui, en el programa d'avui, amb els fertilitzants, que sabeu que venen molts d'aquest trànsit i està la coseta preocupant.
4: Clar, i és moment de la sembra i s'ha de sembrar ara i els fertilitzants estan cars, en fi, què passen els productes del camp. I també avui ens visita la nostra nutricionista de confiança, Clara Llorenç. S'entren alguns mites de la nutrició. Per exemple, les persones primetes penseu que mengen millor? O la fruita hidrata més que l'aigua? Quan més sues, més greix cremes? Per exemple, si t'antoja menjar xocolata, te falta magnesi? Estos i altres mites seran protagonistes, sabrem si tenen base certa o no. La majoria de les respostes és que no. Pensem que sí, i és que no. Ens ho explicarà Clara per què.
5: Quina curiositat tenim. També presentem una pel·lícula. Avui s'ha presentat a València i està feta per valencians. Preneu nota que recordeu Cel meu, infern teu. I conta la història d'amor entre dos dones al llarg del temps. Sandra Cervera, Víctor Palmero, Tania Fortea... tot un elenc d'actors i actrius valencians meravellosos. També vindrà el seu director, ens visiten, ens la presenten així, i després ja setmana la preestrena oficial.
4: Que tenim moltes ganes de rebre. És una pel·lícula que conta una història d'amor entre dos dones en temps del tardofranquisme, els anys 60-70, quanta repressió en aquells anys, veritat. I al remat del programa xerrem amb una companya periodista que ha fet un llibre de tavernes, a més, que ha fet un llibre sobre la vida més secreta del gran Umberto Eco. En febrer resulta que fa 10 anys ja que ens va deixar el mític autor del Nombre de la Rosa. I resulta que amics i familiars tenien prohibit parlar de la seva intimitat fins que no passaren 10 anys. Hi ha moltes curiositats al voltant d'Umberto Eco, de com era, i també del seu pensament que coneixerem en el dia d'avui. I comencem la vesprada posant-li color.

0: Dale Color diu, i per a fer-ho possible ens n'anem a un poble que cada primavera ompli de color i d'alegria els seus carrers. Un poble que, tot i que és conegut per ser la capital valenciana de l'automobilisme i el motociclisme, cada vegada té més reconeixement per ser un autèntic museu a l'aire lliure.
1: Parlem, com no, de Xesta, la Falla de Bunyol. Ens n'anem. Durant estos dies se celebra Grafitea. És un festival d'art urbà que, de fet, ja és un referent en transformar l'espai públic. Que xulos que queden aquests grafitis en els murs, alguns d'ells, no?
0: Han elaborat.
1: De solars i això. I fan un treball realment espectacular. Deixen, a més, una empremta molt viva en els municipis. Sí, molen molt els grafitis.
0: I tant que sí, la nostra companya Mar Hernández està per allà, veient com van prenent forma eixos murals, els que li dia Ximo. Mar, per on pares, com va la cosa?
2: Hola.
0: Per ahir?
2: Bona vesprada, què tal, com esteu? Doncs mireu, jo estic al centre del municipi, estic al carrer.
1: Ells, no,
0: han elaborat.
1: De solars i això, i fan un treball realment espectacular. Deixen, a més, una empremta molt viva en els municipis. Sí, molen molt els grafitis.
0: I tant que sí, la nostra companya Mar Hernández està per allà, veient com van prenent forma eixos murals, els que li dia Ximo. Mar, per on pares, com va la cosa?

0: anys, 11 anys canviant per complet el municipi, i és un gust.
1: Pues mira, aquí empezamos porque vino precisamente Toni Espinar y otro compañero suyo a decir, tenemos un proyecto de arte urbano, un proyecto de hacer en Cheste un museo al aire libre con arte asequible para toda la población, que cualquier persona que pase vea una obra de arte, ¿no? Entonces dijimos, vale, vamos a empezar. Entonces aquel año primero recuerdo que pintamos espacios municipales para que la gente viese pues las maravillas, ¿no?, que iban a quedar, y pintamos el mercado, un túnel, y quedó precioso, la verdad. Entonces al año siguiente ya dijimos, vale, vamos a ofertar a toda la población, quien quiera ceder los muros, vendrán artistas y pintarán libremente aquello que consideren pertinente, ¿no? Y así empezamos este museo, que realmente es un museo para que la gente viva la cultura en directo, que la gente pueda pasar, disfrutarlo y además reflexionar, porque tenemos muros insumisos, tenemos muros conscientes para reflexionar sobre determinadas cuestiones, tenemos muros de todos los tipos, medioambientalistas, feministas. Entonces es un espacio de arte, por lo tanto de creación, de belleza, de pensamiento crítico y de cultura, de enriquecimiento cultural, aparte de la regeneración de espacios y todo lo demás. Uh-huh. En fin, una maravilla. Decía.
0: Una meravella, sí, i una meravella que es creen aquestes sinergies també. I jo volia preguntar-te també, Toni, perquè enguanya més el lema, cada any trieu un lema, enguanya és resistència cultural, per què l'heu triat així?
2: Pues la veritat és que és el tercer dels murs insumisos, que primer farem contra la guerra i a favor de la pau. El segon, que va ser per el tema mitjambiental, va ser un crit de respecte a la natura. I aquest tercer és una quasi una declaració d'intencions i de resum en el que d'alguna manera abanderem en la cultura aquesta resistència, no? Aquesta resistència filosòfica, de treball, de cultura, de, bueno, és, jo penso que és, ho resumís tot, no? D'alguna manera, el fet de que nosaltres així, a base d'art, a base de complicitat en la gent del poble, la gent de la gent de l'Ajuntament, pues hem transformat el poble a base de cultura i d'art, que me pareix superxulo. Wow.
0: Molt xulo, molt transformador, sí. Totalment. I a més, descriu-nos una miqueta este mur insumís per a que la gent es faci una idea, perquè té una imatge central molt, molt potent, eixe rostre, obra teua a més, com cada any. De què tracta una miqueta eixe mur que d'alguna forma dona imatge al festival?
2: Sí, doncs este tercer mural de resistència cultural la figura central és Don Quixote. Mm-hmm. Don Quixote, no? El nostre, que és l'idealista, el lluitador per aquestes utopies, no? Realment hi ha una frase que d'alguna manera està en el centre, que parla sobre que canviar el món no és ni locura ni utopia, sinó justícia. Uh-huh. Vull dir, al final utilitzem frases o d'alguna manera continguts molt potents i molt evidents. Moltes vegades són tan evidents que pareix que se perd, no? Les coses són fàcils, però nosaltres, ja t'he dit, entre Don Quixote, Aristòteles, és molt simètric, entonces triem, fem un guinyo a Matrix, a la pel·lícula de Matrix, no? De tria la píldola blava o la roja, o vull dir que ese xoc en el que utilitza millor referències cinematogràfiques, o, pues m'interessa perquè arriba més, i llavors, de fet, ho vaig comprovar, que la gent vea encara que siga un Don Quijote tridimensional en tres ulls i dos nassos, la gent vea perfectament que era Don Quijote. Això a mi realment me mola mogolló, no? Uh-huh. M'agrada.
0: Que la gent tinga eixe poder d'identificació. I parlaves precisament d'eixa frase de canviar el món, de transformar, que sembla més que evident que al final esteu amb este festival transformant el municipi, no? Donant-li color als carrers, però també d'alguna forma el que dèiem abans, no? S'ha transformat més enllà d'això el poble amb el grafitea. ¿De quina forma, María Ángeles? Conta'ns una mica.
1: Bueno, pues ten en cuenta que en todos los pueblos hay espacios que no están, que están degradados o que están en malas condiciones, etcétera, ¿no? ¿No? Entonces, aparte del arte y lema y todo lo que tenemos, que es lo más importante, también buscábamos un poquito, pues esto, regenerar determinadas zonas, ¿no? Pero por hacer un poquito más hincapié en lo que decía Toni, en lo de la resistencia cultural, nosotros lo que queremos también con Grafitea es que sea un espacio, siempre se ha dicho, ¿no?, que el arte es un espacio para generar pensamiento crítico. Entonces, y el arte no es arte si no te dice algo, ¿no?, si no te interpela. Entonces, sí que tenemos un interés clarísimo en demostrar que la cultura interpela, que la cultura quiere un mundo mejor, que estamos contra las injusticias, contra la guerra, que estamos en contra del deterioro del medio ambiente, que estamos en contra de los salarios bajos, en fin, de todo aquello que la humanidad tiene que mejorar. La cultura tiene que ser un revulsivo, ¿no? Entonces, Grafitea cumple esta función, cumple la función de embellecer el pueblo, porque lo embellece, pero también puede haber algún mural que no guste tanto a la gente, ¿vale? O que interpele. Hay murales que a lo mejor no gustan, porque están tan...
0: Pero que fasen reflexionar, pero de alguna
1: forma. Reflexionar, que... exactamente, sobre la vida y sobre todo lo que hay a su alrededor, ¿no? Entonces, para nosotros, esto no lo podíamos hacer. Es muy importante dar las gracias a vecinas como Carmen y vecinos que nos ceden sus muros, porque si no nos cedieran los muros, no podríamos pintar. Eso es así, ¿vale? Es muy importante. Y luego también es muy importante que todo el festival tiene una vertiente pedagógica.
0: De fet, feu visites també per als centres educatius d'ací de Xest i participeu amb ells.
1: Però més enllà d'una visita que poden fer en un dia concret a tot el que hi ha, lo important és que l'arte entra en els col·legis. ¿Vale? Hay un espacio de Grafitea que és Urban Educart, en la que artistas urbanos, en este caso Chemayo, va a los centros a explicar lo que es el arte urbano, arte libre, arte para toda la sociedad, arte en la calle y las diferentes estrategias que los artistas utilizan para pintar, ¿no? Y luego que colaborativamente ellos hacen murales, de manera que en todos los centros hay ya 2 o 3 o 4 o 5 murales más que han pintado los propios niños y las niñas.
0: Qué chulo. Entonces, también, claro, después de 11 años, ¿cuántos murales teniu así a Xes? No sé si els heu pogut comptar.
1: No nos detenemos a contarlos, pero yo te diré que en las calles hay 150 o más. Y en los centros educativos, ya te digo, cada centro educativo puede tener entre 3 y 4 murales que han hecho de manera colaborativa dentro de los propios colegios, ¿vale? Y de todas las temáticas. Te muestro, la muestra es muy interesante. En este momento, cuando vienen a hacer una visita, no pueden ver todo Grafitea de golpe. Tienen que elegir una zona, ¿vale? Una zona para hacer 1 y media, y en 1 y media verán 10, quizás. Pero todo no lo pueden ver.
0: Es que es imposible.
1: El que quiera verlo tiene que venir más veces.
0: Que a més este cap de setmana teniu eixes visites guiades el dia 23 i 24. Ara mateixa, bé, ja porta 2 dies el festival en marxa. Vau començar ahir també amb la recepció d'artistes. Toni, són 8 artistes els que participen en guany.
2: Sí, sí, són 8 artistes. L'any passat farem el 10è aniversari. Vingueren 14 dones de tot el món i enguany pues, són 8, que si vols te'ls comento.
0: Que tenim a Paula que està per ací. Paula, que a més té la maquinària així preparada, una espècie de grua, no? Un puja, baixa i la manipula i és l'ama d'ací del carrer. I teniu altres repartits per tot el municipi.
2: Sí, sí, estan, clar, si es pares que han cedit la gent, que tu pensa que estem pintant en les cases de la gent. O sea, al principi començarem en el túnel del metro, en espais pues, més o menys degradats, però de repente ara la gent el que fa és anar a l'Ajuntament i dir, escolta, així tens la casa per pintar el que vulguis. Clar, això és un exercici de llibertat i de respecte brutal, perquè de repente estàs respectant el que ese artista que pot vindre d'Argentina, d'Alemanya o de Galícia i de repente va pintar una cosa que no saps el que va ser. Vull dir, imagina tu el nivell ese de maduresa social que moltes vegades pot arribar, no? Com en este cas, en Paula, pues la complicitat que té en l'ama, que de repente han començat a parlar, han començat a mesclar-se i bueno, jo pense que el que van a fer és un esclafí de color en el carrer Antonino, que abans no diria res. Vull dir, era un carrer que la gent passava, però jo crec que...
0: Un carrer peatonal, vull dir que està...
2: Ara quan passen la gent, jo crec que va passar més contenta.
0: Ai, i tant que sí. I com és la convivència també entre els artistes, Toni, els dies que compartiu per ací?
2: Però nosaltres, la veritat és que des de junem, dinem i sopem junts. Vull dir, això és una part molt important que dins del festival hem intentat que passi. No és que la gent vinga ací, fas el seu mural i se'n vagi, sinó que de repente hi ha una sèrie de sinergies, de complicitats, de, escolta, jo estic pintant ací, de estem clavats d'alguna manera en el mateix món artístic, hem pintat per tot el món, molts venim de llocs diferents, i de repente aquesta convivència, aquesta compartir aquestes experiències és algo superxulo i sempre és algo molt guai d'ací. Vull dir, la complicitat entre artistes, que això al final...
0: Això suma, hola, sempre, sí. I fa xarxa. Sí, sí.
1: Por lo que comentaba de la sinergia entre l'artista i la persona que ha cedido su muro en este momento, ¿no? Yo creo que Grafitea tiene también una recuperación de lo que es la humanidad, ¿vale? La humanidad. personas de un pueblecito pequeño, porque este es un pueblo pequeño, a fin de cuentas, ¿no? Personas mayores que tienen una historia detrás. Llega el artista y hablan con él, se comunican, entran en una dimensión distinta, ¿no? Esa faceta de acogimiento, de humanidad, como cuando vino, no me acuerdo, aquí a la IMES, aquel artista que habló directamente con el propietario para dejar que le pintara aquel comerciante.
2: Ah, Dridali.
1: Este vino, no le gustaba el muro que le habíamos asignado y se fue a buscar un muro por todo el pueblo. Y él estableció una amistad con el de la casa, algo impresionante, y le pintó allí pues lo que él quería, en una sinergia absoluta y total, ¿no?
0: Qué barbaridad. Qué
1: guay, eso es una cosa que es muy chula, porque en muchos pueblos la gente... Muchísimas gracias, mira, ¿ves lo que te decía?
0: Sí, una convivencia brutal, perquè ara mateixa vos podeu imaginar així a les 4 de la vesprada, fa una miqueta de calor, també és uns moments complicats per als artistes, i així Mari Carmen ens ha escoltat i ens ha donat directamente el vento.
1: Además, con sus dificultades de movilidad, la colaboración, que es que eso no tiene precio. Porque no estamos aquí para aplaudirla, pero es...
0: Es una col·laboració fantàstica entre el veïnat. I jo us vull preguntar, ja per acabar també, Mari Carmen, Paula, què li demaneu, què li pedís a este Grafitea 2026? Paula.
3: ¿Qué le pedimos?
4: Oye, pues... Que es precioso y que ha hablado mucho. Ya veas cuando se haya acabado.
0: Ya veremos.
4: Esta calle con lo que pasa.
5: Lo queremos ver, claro.
4: Hacer especial.
0: Escolta, sí, que vinguen a partir del dissabte i del diumenge també, a les visites guiades també.
3: Yo pediría sobre todo a los vecinos que tienen que sacar los coches del centro del pueblo, que no se enfaden porque tengamos la calle cortada, porque son solo 4 días y la verdad es que merece la pena.
4: Vale la pena.
0: Que n'hi hagi paciència, claro. Que al final el diumenge veuran ixe resultat.
4: Sí, algún rebelde, pero bueno.
0: Pero esa convivencia que decís, sí, al final siempre sale a relucir.
5: Siempre guanya la partida, doncs, sí.
0: Claro. Doncs que visca el Grafitea, que visca l'edició d'enguany de Resistència Cultural. Mari Carmen, Paula, Toni, Maria Àngeles, moltíssimes gràcies per haver-me contat la història d'este festival d'art urbà i per molts anys més de festival. Gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per estar així amb nosaltres.
0: Gràcies.
5: Ai, Mac. I escoltava Toni que dia canviar el món ha de ser possible, és possible, i a través d'esta manifestació artística de resistència cultural del Grafitea així queda demostrat. Gràcies per acostar-nos, claro. A Xest, que ha sigut un gust.
2: És una part de l'art també, no?
0: Gràcies, una passada.
2: Posar el dit on hi ha la denúncia, clar que sí, a banda de la bellesa, per descomptat. Gràcies, Mar, una besadeta.

0: La vesprada de punt.
1: Ja són les 4 i mitja, tocadetes, 4 i 33, amics d'Emma. Jo no sé vosaltres, però jo soc un clàssic i el dijous sempre el recorde com el dia que hicia el paper cuché als quioscos i anaves a comprar en aquella barreja d'entusiasme, il·lusió, comboi
2: i se feien tertúlies al
1: morbo
2: voltant,
1: també,
2: passaves, no? Morbo, eh? Passaves aquelles fotos, o passes aquelles fotos, aquells titulars, poca lletra, que també s'agraï. I els comentaris sí, les amigues i els amics.
1: Molt. Però de tant en tant també un titularon d'aquelles.
2: Té ganxo, un bon titular.
1: Té molt de ganxo. I com això era el dia, sempre ha sigut el dia de les revistes, ara que les revistes estan, bueno, és tot el tema editorial i escriure, que estan, bueno, més que un poquet de capa caiguda, però som fidels als nostres principis. I si no li agraden, en tenim uns altres. Susana Golf, què tal? Com estàs?
3: I la perruqueria, i la taula camilla, com era la tertúlia?
1: La consulta del dentista, clar, allí, miraves la ola. Això... és un clàssic.
3: Ho mantenim, jo crec que encara ho mantenim,
1: es mantenen un poc les revistes de paper, jo trobo que per les
3: això...
1: consultes.
2: Sí, segurament.
3: Sí, perquè si no, que dur.
1: Que de veres.
2: I tu li has fet una ullada a estos desficacis que fan els famosos, ens ha pegat una ullada per xerrar-nos-ho tot.
3: És que ens donen, es donen la vida.
2: I per on comencem avui?
3: Oi. Tenim un assalt a Cantora.
1: Alta cantura.
3: Sí.
4: No me vas a grabar más. No me vas a grabar más.
2: ¿Qué ha quedado claro?
1: Es un fragmento de...
3: Recordeu la frase.
2: Pues no la han grabado después de eso. Pues no la han grabado.
3: Eso es Mancasa. Recordeu eso. Doncs un altre capítol ara, però amb Kiko Rivera.
2: ¿Qué ha pasado?
3: ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
1: Pero a Cantora.
3: Kiko Rivera, sí. Kiko Rivera ha entrat, però per la força, a Cantora, que és ma casa, com deia Isabel Pantoja, però ha entrat, però per la força.
1: Però com, però...
3: Derribant portes, amb una...
2: Però que no tenia clau per entrar de
3: no
2: forma...
3: No tenia clau, amb una serra radial a la mà, amb una grua...
1: Oiga, però això és un delicte, eh?
3: Tot un assalt.
1: Això és allanamiento de morada.
2: Tot, però si és a casa, jo no, això no me quadra. Però ja no deu ser a casa?
3: El castell... Ah, és que això tampoc ho sabem. Està en un limbo, Cantora. Perquè recordeu que un empresari libanès va comprar, però no ha comprat la casa, ha comprat la finca, ha comprat el deute que pesa, l'hipoteca, el deute que pesa sobre la finca. Com un pas previ a fer-se amb la propietat, però ara mateix no sabem molt ben bé de qui és.
2: Jo hi ha coses que em pregunto, si volien treure o agafar coses de dins, podien haver fet abans
3: sí.
2: de la venda, quan tenien la clau i tot era normal.
3: El cas és que ahir hi havia una guardessa, una dona ahir, vigilant
1: dona
3: la finca.
1: Que pagava el divanès?
3: No, que pagava la Pantoja.
2: Ai, la Pantoja.
3: I Agustí.
1: I el Agustí. Tito Agustí.
3: I el Tito
1: pagaven
3: Agustí.
1: Pagaven a una guardessa.
2: Sí, que els que vigilava allò, que ho cuidava d'allò mentre ells no estaven.
1: Per a que no entraren en el millor, que sé jo.
3: Per a vigilar,
1: clar.
3: I viu allí, i la pobra dona no sabia res de la visita de Kiko. Bueno, ni Kiko sabia que hi havia una guardessa. Ni portava claus, ni res.
1: Perquè, a veure, segur que és fàcil tocar el timbre. No hi ha... Guardessa, com li diuen?
3: No hi ha...
1: Mari Carmen.
3: Ja no hi ha
1: Lola.
3: Timbre.
1: Mira, Lola,
3: ja no hi ha electricitat.
1: Que és que l'ha madre. Entonces vengo aquí a recoger unes coses.
2: A recoger unos patugos.
1: Una radial.
3: Un assalt. En una radial.
1: Però,
3: tot un assalt.
1: Això?
3: Amb Lola. Un assalt. Però tirant la porta...
1: És que és tot molt raro. Anem a veure. És un senyor libanès. Ha comprat el deute...
3: Que vol plantar pistachos. Que havia això em té pistachos vol plantar.
1: Allí en la finca.
3: Tu menjaries pistachos de Cantora?
1: De Cantora?
3: Sí.
1: Bueno, si són igual de preu que els altres, igual,
3: ui,
1: sí.
3: Seran d'or.
1: Claro. Seran un pistacho gordo.
2: Pistachos però allí
1: que... Però que tenen hi ha terres allí de...
2: Clar, crec que tenim un fragment de... No?
3: De l'assalt.
2: De l'assalt.
3: De l'assalt.
2: Aquí, com la radial.
1: No.
2: I de la guardessa.
3: Del fragor de l'assalt.
2: Sí. Estava allí.
3: Sí, escolteu.
5: Estic aquí dentro y han venido aquí las dos personas que están trabajando.
6: Una, ella es muy...
5: Bueno, una con su hija formándome aquí un lío del carajo.
6: Y estoy entrando en mi casa, ¿vale?
5: Lavándote. No, mi cosa y me pide que le den por culo a esta y a la hija. Cinco. A las dos. Toma, aquí lo tienes.
6: Vale, gracias. Agustín. Hola, Agustín, mira.
7: Un momento. A mi hija no le hables así. ¿Vale? No le hables así.
5: No,
7: ni tú a mí tampoco. Te he dicho que yo estoy haciendo mi trabajo.
5: No, yo estoy entrando en mi casa.
7: ¿Sabes cuál es mi trabajo?
2: Ai,
1: traduïs una miqueta l'escena.
3: Què t'ha paregut?
1: Que m'he perdut un poquet.
3: Mira, tenim Kiko amb Lola i la colla.
2: Sí. Ah, que anava... Kiko amb Lola. Lola és la nòvia actual.
3: La nòvia? Lola és la nòvia.
2: Que creia que era la guardessa.
3: I la colla de la mudança.
2: Vale.
3: Amb la grua, la radial i arrencat...
1: Per aportar-se coses de la casa.
3: Per aportar-se coses de la casa. Ara us contaré què coses.
2: Però les coses són de la marinera.
3: Sí,
2: sí, digues.
3: I d'altra banda, la guardessa i la filla de la guardessa.
2: I la guardessa...
3: I l'enfrontament. Encarant-se amb Kiko. Sí, sí, sí.
1: Clar,
3: sí,
1: perquè
3: sí.
1: Ella té una funció allí de... No,
3: clar, ella flipant.
1: Li haurà dit a Isabel, mira qui no deixes passar...
2: I fa l'efecte que està en el telèfon.
3: Efectivament, i la cridada és a Tito, perquè Kiko va dir, jo vinc de part, jo soc l'amo, però jo vinc de part de la meva mare, clar. I ella va dir, jo no sé res. I va dir, doncs cridarem al Tito Agustín.
2: Ah, Tito Agustín, que hi ha aquí una senyora.
3: I criden al Tito Agustín. I el Tito Agustín ahí intentat posant pau.
2: És que tot això no hauria pogut ser pacífic? Segurament sí.
1: Però clar, no ens hauria
3: agradat la bandeja. En lloc de donar-li un esclaus.
1: Però n'hi havia una càmera.
3: No, això ho va gravar la filla de la guardessa. La guardessa.
1: A la filla de la guardessa, en el mòbil.
3: En el mòbil.
1: És com fa aquesta gravació.
3: Bronca. I ara, a més, el libanès Pistacher...
1: Claro.
3: El libanés Pistacher ha dit...
1: ¿Dónde está el libanés?
3: Ey, ey, ey, el libanés en Marbella, claro. ¿Dónde están los millonaris libanesos? Claro.
1: En les llavors del
3: pistacho, ha dit, ey, ey, ey, ara veurem si no ho denuncio jo al Kiko Rivera, perquè a saber si això... Clar, perquè m'estan deixant que Antora ha fet un asco.
2: Un quadre.
3: Clar.
2: I diu, so, perquè podia haver dit... El libanés podia haver dit perfectament el mateix que va dir la Pantoja en el seu dia.
4: ¿Usted no sabe que eso es una finca privada?
8: Pero el camino está en eso...
4: Eso es una finca privada. Eso es Cantora. Ustedes han cometido un delito. Y ese delito o me dan la cinta por la buena o la Guardia Civil se va a encargar de llevaros al cuartel.
3: Efectivamente.
2: Porque todo eso es mi casa y todo eso es no me vais a grabar más. Todo eso pasaba a les portes de Cantora.
3: Y ahora imagina...
2: Hoy en día abandonada.
3: Tot obert, les portes arrancades, la porta del garatge, tot arrencat... I ara estan fent saquejos i de
1: una
3: tot.
1: Una pregunta, i qui és el, diguem, hi haurà un propietari, diguem, legítim? Algú té el dret, diguem...
2: Tenia un limbo,
3: És un limbo. Poc un limbo. El libanès va ver qui, si ell...
2: O sigui, estarà en procés de passar de les mans d'uns a altres.
3: Efectivament.
2: El libanès, igual està en el Líbano o...
3: És el moment de transició. No, a Marbella.
2: O en Marbella.
3: És el moment de transició.
1: En la Butxinga.
3: És el moment de transició.
1: Igual està allí en la Butxinga, l'home.
3: Però és com el moment de transició.
1: Estos han entrat i diu,
2: ai, què està passant?
1: Si jo he pagat el deute, clar, és perquè se me quede Cantora.
2: I després la guardessa, si està
3: i la guardessa,
2: contractada pels Pantojos.
3: Claro. Els Pantojos s'han oblidat de que estava ahí la guardessa.
2: Ah, s'han oblidat d'ella.
3: S'han oblidat d'ella.
1: Ai, que havíamos contratado a la senyora López.
3: Efectivament. I ara, el misteri. Què se va portar Kiko Rivera?
2: Què? Per favor.
1: Perquè s'emporta coses.
3: Però,
2: el cepillo de dientes,
3: mira,
2: no?
3: Què? Cotxes antics de Paquirri, però molt antics.
1: Però cotxes. Però un cotxe de veres.
3: Cotxes de veres i cotxes del Rocío. Calleses i tot això.
2: És que he vist les imatges.
1: Però no,
3: com la famosa
1: calle. Vosaltres ho conteu amb una naturalitat. Però com s'emporta un cotxe?
2: En trailers.
1: En una grua.
3: Clar, és que portaven ahí maquinària pesada. En Cantora res no és normal, eh? Això per començar.
2: Tot és gran i és gran.
1: Una maquinària pesada.
3: Caps de bous.
1: Caps de bous?
3: Sí. I ahí sembla que molta paperassa. Quina paperassa! El cas és que Kiko Rivera va viatjar, que recordeu que ho contàrem, va viatjar a Gran Canària, el reencontre.
2: Sí.
3: El reencontre no va ser un reencontre. Ai, mama,
2: que ganes de veure't.
3: No, va anar per aportar una maleta, una misteriosa maleta platejada d'alumini que va agafar en Cantora.
2: Amb la paperassa, perquè ahí no cap la calesa ni el cotxe.
3: No, una maleta xicoteta. Que hi ha la maleta...
2: Important deu ser, però si era important perquè s'ho van deixar allí. És que no té cap ni peus sota la situació.
3: I això és el misteri.
2: I si s'emporten els cotxes
3: a la maleta
2: i les caleses a un magatzem a tindre-ho guardat, això no ho podien haver fet abans de vendre-ho al libanès.
1: Hi ha tantes coses que no puc acollir tot.
3: Hi haurà...
1: Però anem a veure...
2: El món Pantoja no té
1: un maletí amb documents.
3: Hi haurà pistatxos.
1: Li dona a sa mare.
3: Sí.
1: Perquè sa mare li havia encarregat
3: a Agustí,
1: que anara i els sí, portara.
3: Sí, que ella a la maleta
2: se reconcilien. Se reconcilien. Qui cogió? Ve a la cantora
3: sí,
2: y saca de allí que se me ha quedado unas cosillas.
3: Ajá.
2: Para los documentos con una maleta tendrá bastante.
1: ¿Y por qué no le digo a la guardesa?
3: Y amb tota urgència, viatge ràpid, Madrid, no, Sevilla, Sevilla, Gran Canària, a portar la maleta.
1: I no això és fàcil. Dir-li, mira, toma
3: segur,
1: el teléfono de
3: segur,
1: Lola.
3: Segur, sí,
1: Lola, va mi niño, que va a coger unas cosas, que como tengo la llave. I, claro, i es fa tot d'una manera, diguem, més
2: normal.
3: Més Lola normal. És la novia. Esmeralda és Lola, la guardesa.
1: No, jo li dic Lola, Lola, no, però, per dir-li.
3: Bueno, d'aigua.
1: No, María Jesús, la senyora, Lola, la senyora guardesa.
3: És més nom de guardesa, Lola.
1: L'ama de llaves de Manderley.
3: Sí, no? Sí. Manderley, efectivament.
1: L'ama de llaves de Rebeca, que està allí la dona. Pues, aclarir-se d'una manera pacífica.
3: Això és un culebró que no acaba mai.
1: I el que diu Gemma, si són coses importants, si aquest cap de bou és tan important,
3: i ho deixen si calesa, ahí, que està tot obert.
1: Per què no se van portar tot, en quan se n'anaren? En algun moment fet... el xutxe els diria, mira, a tal fecha vostè s'ha de ir de la casa, perquè la casa aquí hi ha una deuda, i vostè ja veurem... I vostè ha de ser d'aquí. Em porten les coses?
2: Abans.
1: No són teues? O abans d'eixir?
2: O pactar el libanès, mire, si no libanès. Tal dia no me va bé, però tal altre no, sí, enviaré el chiquillo.
1: Esta cabeza de toro y esta esto y se va a venir
2: con toda la naturalidad, ¿no? Y la guardesa, que también había de estar avisada, Meralda, que era el chiquillo que ya hablaba con el libanés y hemos quedado de acuerdo para recoger esas cosillas, esa cabecita de
3: una
2: toro,
3: cosa que
2: los papeles
3: que se olvidaren, que se olvidaren. Un
2: es que no tendré ya toda la
3: un
2: situación.
3: Un misteri molt gran.
1: Y a todas son Kiko como DJ.
2: Kiko que diu.
3: Kiko como y Kiko ahora
1: como DJ,
3: Kiko,
1: ¿qué tal?
3: Dos, como, Kiko
1: como artista, diu, digamos, la parte artística y algo.
3: Todo me va bien.
8: Todo me va bien. Todo me va bien. Hoy no pienso en nada.
1: Mr.
3: Wonderful, todo me va bien. Sí.
1: Tiene unos pitotes y unos empastres.
3: Y él, todo
1: me va bien. Mira qué bonito.
2: Y la única persona, al remar, la única persona entre llaves y Sapi. La filla és la que més coneix. Perquè ha dit, mira, jo me voy i los dejo solos perquè no estan bien estas persones, aunque sean mi familia.
3: I Sapí, que també va saltar el mur de Cantora perquè tampoc tenia claus. Recordeu el capítol del salt de la valla? Sí, també. Mira, mira.
2: Li posem un poquet de glamour a l'esprà.
3: Sí, millor, millor.
2: Un poquet de glamour a l'esprà.
9: On va danser le long i golf
1: clay. Carai, és com si estiguem prenent-nos un martini o una Aperol Spritz en la terrassa d'aquell hotel.
3: Quin canvi d'escenari, eh? Quin canvi d'escenari.
2: De Cantora i la cançoneta del Kiko al glamour de so. El dia i la nit.
1: En la platja de Cans i tu allí fent-te un martini.
3: Ai. Mira, he vist arribar a Bella Hadid, la model Bella Hadid, amb un vestit que és la recreació perfecta del de Jane Birkin i ese de crochet blanc,
2: sí?
3: Mític, que es va posar al revés. Això és història de la moda.
1: Sí,
3: es va posar al revés el vestit.
1: Perquè es va enganyar, ella.
3: No, no.
1: Aposta.
3: Amb l'escot per davant, i era tot obert, i va posar-se un fermall, una agulla. Però, sí, vestit mític, tot de crochet blanc, no recordeu aquest vestit.
2: I a més estic vendent el de la Habib.
3: De tota manera...
1: I és un poc aquesta inspiració, diguem.
3: Sí, sí, meravellós. Sí, però jo, termine molt, molt, molt, molt ràpid. Demi Moore.
2: Estic ensenyant l'hijo aquí a la Habib.
3: Estàs veient a Bella Hadid.
1: Cristo Jesús.
3: Sí.
1: Que modelo tan...
2: Espectacular.
1: És que una cosa realment extraordinària.
2: De tota manera, Demi Moore, estic d'acord.
3: La meua catifa roja és Demi Moore i després Demi Moore.
2: És que saber anar per la garreta amb tot el protagonisme del món, la Demi Moore.
3: És una cosa...
2: Què pots contar de la Demi Moore?
3: Polèmiques a part. Ya...
2: Polèmiques per si està massa flaca,
3: efectivament, si se pren la substància o no es pren la substància,
2: per si evita aparentar l'edat autèntica que té i una lloança a una joventut.
3: Però
2: aquestes són les polèmiques que no.
3: Estilísticament, té un estilista, perquè també hem de posar en valor el treball de l'estilista, no? Té un estilista
2: que se guanyi molt bé el jornal.
3: Que això és, o sigui, va fer el primer dia, crec que va ser, va fer tres canvis de vestuari. La mateixa nit, el mateix dia, tres canvis. A qual més impactant? Mm. O sigui, és...
2: I el Navateta, els diamantots o les joies que eren bones.
3: De tot.
2: El cabell, el maquillatge, tot.
3: És que can...
1: Perfectíssima, no?
3: Can per les urraques, com es diu urraques en València?
2: Sí. Urraques, no
3: sé. Urraques. Per les urraques i els cops, això és.
2: Allí se posen tot
3: el... Això és.
2: Allí se posen totes les joietes de la comunió bones.
3: Que sí.
1: Bones
3: de la comunió. Jo soc molt urraca, jo veig un brilli ja, i vaig ahí directe.
2: A mi també m'atrau poderosament. Jo recordo d'entrar un blanc...
3: Tot. És que tot.
2: Amb una cintureta, una estructura,
3: sí.
2: Que també
3: sí.
2: Era brilli tot.
3: Sí, tot.
2: Paraula d'honor.
3: Sí.
2: Ai, dos peces pareixia que era,
3: dos
2: no?
3: Dos peces.
2: Una falda llarga.
3: Un Gucci
2: preciós.
3: Però tot. Portava un vestit d'una desfilada que havia segut dos dies abans de Gucci, també el furri, el de pèls. Meravellós tot. O sigui, una cosa espectacular. Però bé, també tenim altres. Una cosa que m'ha agradat molt de la polèmica, és a part també, que la passarel·la, la catifa roja de Cannes, és de les dones madures.
2: De les dones madures, realment espectaculars totes.
3: Però és que...
2: Demi Moore una,
3: però i Jane Fonda, 88.
2: També tota brillant.
3: 88.
2: I tota brillant de dalt a baix.
3: Tota de negre,
2: bueno, jo recorde,
3: de negre brillant.
2: Que habrà fet
3: sí,
2: també
3: no,
2: diversos
3: i se,
2: passes.
3: I se.
2: Tota de negre, collar al tet. No sé,
3: sí.
2: Tota de negre, lluentons, tipus, melena solta, amb totes les canes. Oh, que guapa.
3: I Joan Collins, 92.
1: No.
3: Sí.
1: Joan Collins, la de Dinastia.
3: Perdona, però sí.
1: Joan Collins.
3: Si Cher acaba de fer 80 i sembla que tinga 40.
1: Però anem a veure, una dona de 92
3: anys. 92, i com estava Joan Collins?
2: Veieu la fotografia?
3: Que semblava encara que estava en Dinastia.
1: Sí. I mandando,
2: sirviendo
1: d'aquello que
2: ella
1: se dice,
2: és, no? Poder, diu, ella és poder a tope.
3: És
2: poderosa.
3: És el que té de bo, però és ara, és enguany, i tots els anys Can sempre destaquen.
2: Joan Collins apareix vestida de blanc.
3: Sí,
2: no?
3: sí, de blanc.
2: És molt ostentós, gran. No brillava, sí, que les no brillava, sí. Però tenia uns volants, tampoc era fàcil de dur,
3: un un pentinat tipus la nostra amiga Lídia Lozano, un cardat ahí bé,
2: Maquilladíssima, també bones joies.
1: 92 i 88 anys, de veritat, quins...
2: Ja fan la passarel·la, la catifa roja.
1: De dir, senyores, que van complint-se anys en la mesura que la salut aguante. Vinga, a lluir.
3: I
1: tant que sí.
3: I després les nostres xiques.
2: Bueno, espera, de majors també estava Sharon Stone.
3: Més, Sharon Stone. Per a què parlar? Gillian Anderson, Kate Blanchett...
2: Kate Blanchett, que sempre va perfecta, això, Gómez.
3: Kate Blanchett.
2: Com és aquest tratge, que és com si fos un borda de flors i van desfent-se per baix.
3: Com una ceràmica xorren, o sigui, clàssica.
2: De qui era Ise? No ho sabem.
3: No recorde ara.
2: És absurd.
3: Dolce Gabbana, crec. No recorde.
2: Després una altra, en una sola per a cigalt.
3: Sí. Tot.
2: Però Ise de les flors que se desfilagarxen.
3: És que Can és l'elegància. I sí, com altres són l'extravagància, no? Can és molt elegant.
2: Vale, disculpa, que t'havia interromput quan tu volies parlar.
3: No, deia les xiques nostres, les espanyoles, perquè tenim la trupa al Almodóvar.
2: La trupa al Almodóvar, la part espanyola.
10: Yo paseaba sola por las calles, sacando fotos a los monumentos, la típica extranjera con un aire...
2: Perquè esta cançó recorda que estava allí Pedro Almodóvar.
3: Pedro. Almodóvar.
2: Amb totes les seues xiques i xics, Almodóvar.
3: No ho has vist vindre, eh?
1: No, és que...
2: Pedro Almodóvar.
1: Sí, no havia vist la connexió. Però ara dic... Perquè per a parlar de les nostres xiques, de les nostres actrius, les nostres estrelles, diguem en Can, posen a Rafaela Carrà. Ara ho entes per lo de Pedro.
2: Que venien amb Pedro Almodóvar. Primer van passar la pel·lícula de Sorocoyen, però la d'ahir,
3: sí, també.
2: Són les de... Que anaven també. Compte.
3: Clar, és que ahí teníem quasi res. Nieves Álvarez, que ja em diràs.
1: Nieves Álvarez.
2: És de l'estil de Kate Blanchett.
1: Se posa un sac de guano.
3: Però ja em diràs.
2: I està boníssima.
3: I també homenatge a Armani. Amb un Armani.
2: Armani de lluentons negres.
3: Però, escolta, la Aitana, Aitana Sánchez Gijón, de Roig, Carolina Herrera.
2: Paraula d'honor, falda com de ballarina,
3: sí,
2: no?
3: Sí, sí, sí, amb tul. Espectacular.
2: Muñet Caparrere.
3: I Bàrbara Leni, que a mi em sembla una de les dones més guapes del món. Però, i portava un Chanel, però jo crec que no li afavoria molt el Chanel.
1: No.
2: No era dels que remalcen la figura, la silueta, no. I tal, era una altra cosa.
3: Era un modelàs, però afavoria molt. I després, dels joves, la Milena Smith, que sempre és com molt més original.
2: És un altre estil.
3: És una altra
2: diferent,
3: cosa.
2: Més trencaora.
3: És una altra cosa. I després...
2: Que te portava un escot.
3: Sí.
2: Que li aplegava més avall del melic.
3: Sí, sí, sí. Clar, perquè pot. Perquè pot.
2: És clar.
3: Perquè pot.
2: Jo no el duc.
1: Més avall del melic, Susana, es considera escot? Ui, hi ha un punt que dius... Més enllà de... No
3: mira,
1: és escot, sinó que, diguem, seria... Una obertura.
2: Clar,
1: una,
2: quan comença així del dia, jo escot, però és de veres que igual...
3: Avui en dia no hi ha límits.
2: No hi ha
3: fronteres.
1: No límits per a l'escot.
3: No,
1: molt a favor, en general.
3: Ah, però sí. en Cannes...
2: Ahí ha... A mi ja estava la Maya, esta de OT, que canta divinament.
3: Ah, sí. Isa no estava molt encertada. No. Cantarà molt bé, però...
2: No.
3: No, la indumentària no. I mira que en Cannes hi ha unes normes molt estrictes al protocol de la catifa roja.
1: Aquí n'hi ha coses que no pots dur.
3: No pots dur el naked dress, que ara està tan en boga, o sigui, no pots ensenyar el melic. No pots portar transparències i tot allò. Sí, no. No pots portar molt de volum.
2: La John Collins era un volum massa.
3: I Demi Moore amb un rosa i tal.
2: Sí. Home, bé,
1: lo del volum en un moment donat.
3: No pots
1: que
3: portar...
1: Que no entres per la porta de l'hotel Ixe, on se fa el deixar... Pues, sí, sí, depèn del volum, també. Vull dir que...
3: Efectivament.
1: Però bueno, però hi ha de les transparències.
3: Sí, no.
2: Pues mira, és
3: que
2: de Palma...
3: És que són molt elegants i ja saps que els fotògrafs de premsa han d'anar amb smoking.
2: Sí, i la Rosy de Palma era una espècie de smoking per dalt.
3: Rosy de Palma...
2: I les cames a l'aire.
3: Rosy de Palma... A mi m'encanta Rosy de Palma perquè anava, no, portava una jaqueta de Yves Saint Laurent, que ja sabeu que és el creador del disestil, de l'smoking per a la dona, i no portava ni pantalons ni faldilla, només la jaqueta.
1: Ah, estilo cabaret.
3: Totalment.
1: Un poquet d'aixa.
3: Guapíssima. Sí, molt bé, molt bé. I després, una altra... Georgina.
2: Ai, mare.
1: Georgina sempre pata.
2: Ai, mare.
1: Però para mal, no?
2: Si no eres elegante, sé patante. Ella des d'esta religió.
3: Ho has dit tu.
1: És tan excessiva.
3: Ho has dit tu. Si ens està escoltant Cristiano...
1: M'agrada per excessiva, perquè ella rebosa. Ella no...
3: Ai, quina cosa. Efectivament.
1: Suma el que resuma.
3: Més i més.
1: Ai, quina cosa.
2: No l'he vista, vaig a buscar-la.
3: I a més, va aparèixer...
1: Què portava?
3: Amb el seu cabell de sempre... I de sobte va aparèixer rosa, amb una perruca rosa.
1: Ah,
2: era necessitat.
1: No, és que no és patante.
3: Sí.
1: I li quedava bé a Georgina?
3: No.
1: Aquella que és així, una morena racial, de repente.
3: Sí.
1: Perquè, clar, has dit una cosa, volia fer-te un preguntant. Jo d'això, perquè, clar, totes aquestes estrellones tan tremendes, però tenen assessors o tenen estilistes.
3: Un fum.
1: Demi Moore, que dius que té que ser un fum, inclús.
3: Sí, sí.
1: El de Georgina, qui és?
3: Ui, no ho sé, el seu pillor enemic.
1: No ho ha dit ella mai.
3: El seu pillor enemic.
2: Ara,
3: portava
2: una gargantilla de brillants i maragres.
3: Ui. Una de milions.
2: Que això val més que Matia Consolita,
3: que
2: Matia Paquet
3: Juntes. Que ens posa dos pisos a cadascú. Sí.
2: Ah, sí.
3: Amb una pulsera.
2: Sí, està patante. Bueno, aquest queda els últims minuts i jo vull que contes que passa amb Miguel Bosé.
11: Un diablo se ha escapado, tú no sabes la que ha armado.
2: I un diablo que se le ha escapado. Què ha passat?
1: Ah, s'ha escapat un diablo? No. Tenia en casa un diablo?
3: S'ha escapat ell mateix. Dentro. Ell mateix. No sé què l'ha passat.
2: Tampoc desfica cert.
3: No ho sé. No sé si s'ha tornat boig o què. Ha fet un post de comiat de la seva gira,
1: sí,
3: anunciant que es pren un bric, que va fer un descans, que farà un descans, i això ens ha deixat sense alè.
1: Què?
3: Un missatge misteriós. Sí, escolta.
12: Amigos, me despido. Acaba la gira importante 2025-2026. El retorno ha sido glorioso y he de agradeceros a todos vuestra lealtad y vuestro entusiasmo. Pero no me voy del todo. Me retiro a pensar a fabricar lo que será nuestro próximo encuentro el año que viene. No me alejaré, os estaré vigilando, os estaré cuidando.
1: No me olvidéis. ¿Qué se pasa esta vez?
2: En una otra dimensión.
12: Os quiero.
3: Porque se transforma
1: ¿en qué?
3: En un yeo. En un yeo blanc.
1: O sea, ¿en la veu de Miguel Bosé?
3: No, o sea, la veu de Miguel Bosé, lleó blanc.
1: Lleó blanc.
3: Sí.
1: I què significa té això? No,
3: doncs tu dius, serà un Therian, dissos?
2: Serà un Therian.
3: No, no, sabeu què és?
2: Què és?
3: Un urma. Un urma.
1: Això què és?
3: Sabes que un urma és una raça galàctica felina, o sigui, un alienígena felí humanoide, que sí, que sí, que sí.
1: S'ha transformat Miguel Bosé en tot això?
3: Sí, sí. Urma? Però una raça galàctica felina d'alta freqüència.
1: Oh, joder.
3: Sí.
1: Alta freqüència?
3: Sí, que sí, d'alta freqüència, que són els protectors de la galàxia de la constel·lació de Leo. I que venen del planeta Avión, però no Avió de Avió, no, Avión, amb Y, Avión.
1: Això ho sap Iker? Susana, gràcies.
2: Mira, entre Cantora i l'alien de Miguel Bosé, mira, per favor, que me conten les notícies, que necessitem fer un break.
1: Gràcies, Susana.
3: Gràcies.
0: La vesprada da punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan. Som a punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
13: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé, amunt i avall, poble a poble, persona a persona. A Punt Ràdio, de tu a tu. Continuem complint amb el nostre compromís, la informació local que connecta amb la realitat global. Som servei públic. A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: Som A Punt.
1: Viu el dia més important de la història del bàsquet valencià a Punt A Punt. Este divendres, des de les 7:30 de la vesprada, semifinal de l'Eurolliga. En directe des d'Atenes, València Bàsquet Reial Madrid. Amb la narració de Luis Urrutia i els comentaris de Nacho Rodilla. La revenja de la semifinal de la Copa del Rei. Este divendres, des de les 7:30 de la vesprada, amb l'Eurolliga que es juga al Punt A Punt.
2: La informació local i el compromís amb la nostra cultura. A Punt Ràdio. De tu a tu.

Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Vinalopó Mitjà, 96.2. De tu a...

0: window. La vesprada de punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
1: Pulling weeds and picking stones.
2: Qué bonica y qué hippie esta cançó. Era arrencar el temps d'economia parlant d'agricultura, parlant de les nostres coses i del camp.
3: Mm-hmm.
2: En Javi González.
4: Què tal? Buenas tardes.
3: El nostre economista de capçalera.
2: Sí.
3: No, la persona que ens porta les notícies. I
4: la qualitat econòmica, en efecte.
2: Sí.
3: Que ahir ens parlaves de com encara segueix afectant-nos la crisi a l'Orient Mitjà.
4: Correcte, ahí està. Vam parlar sobretot de tot el tema del petroli, que és el que sembla que ens preocupa a tots, perquè tots som conscients de la necessitat que té el sistema en general d'esta substància, però també vam parlar que l'altra clau de tot això són els fertilitzants.
3: Sí.
4: I, clar, avui vull que analitzem una miqueta com està impactant això. Hem de tindre en compte que la zona del Pròxim Orient és una regió que concentra quasi una tercera part de les exportacions mundials, una tercera part, de components essencials, com puga ser l'amoníac o el sofre, la qual cosa ha fet que els fertilitzants, el preu dels fertilitzants, s'hagi disparat en els últims mesos. Perquè ens fem una idea de la magnitud, el cost dels abonaments nitrogenats ha pujat més d'un 75% en l'últim any, especialment en els últims mesos des de que va començar este conflicte.
3: 75%
2: d'increment.
4: Clar, si això...
2: Component fonamental, evidentment.
4: Sí, no? Sí, clar.
2: Però a qualsevol collita, no?
4: En efecte. I d'això, com sempre, i com tot el que parlem de la guerra, se poden fer dos lectures, per una part a escala global i per altra a nivell més autonòmic o local. La primera, a nivell global, és molt preocupant, perquè tot això fa que països menys desenvolupats, països d'Àfrica o d'Àsia, puguen estar a punt d'afrontar una situació d'escassetat i de fam perquè no s'està cultivant de forma normal davant d'aquest augment dels costos. I això, solament per això, ja és un fet prou preocupant. Vaja, perquè això podien patir-ho milers i milers de persones. Fem ara l'altra lectura, a casa nostra, perquè, clar, esta escalada dels preus situa els nostres agricultors, de forma inevitable, en una situació perillosa, davant d'uns costos de producció que, com estàvem veient, un augment del 75%, això pot ser inassumible, vaja, per a molts productors. Molts d'estos productors s'estan veient obligats a reduir l'ús d'estos productes entre un 40% i un 60%, aproximadament. A veure, la conseqüència de tot això és que la terra al final perd nutrients i el rendiment, per tant, pot caure en picat en els pròxims mesos.
2: Que, diguem, les previsions d'una collita determinada, o de collites, diguem, a gran escala, davant la falta de nutrients...
4: En efecte.
2: En fi, menys collita, menys llavor del que siga, siga cereal o siga fruites o el que siga, per tant, bueno, hi ha pèrdues.
4: En efecte.
2: Ja d'entrada... A banda del mal que diguem que estàs fent-li a la terra, perquè no estàs donant-li, diguem, l'aliment, no estàs tenint el cicle, no?
4: En efecte.
2: De nutrients.
4: Respecte a esta falta de nutrients, sí que s'estima que pot provocar un enfonsament de fins al 45% aproximadament en la producció per hectàrea de cereals, com puga ser el blat, per exemple, i també d'un 35%, la caiguda d'un 35% en les olives, vaja, en l'olivar. Correcte.
2: Que cada olivera faça menys olives, que no produïsca les olives previstes.
3: Hi ha un augment de l'oli important.
4: Ahí anem, perquè a veure, òbviament el que ens preocupa és que la producció caiga, però clar, a menys quilos de collita per hectàrea significa menys oferta d'aliments en els mercats i per la llei bàsica de l'economia, oferta i demanda, un repunt immediat del preu del producte perquè n'hi ha la mateixa demanda. Però
3: I n'hi ha més escassesa d'oferta.
4: Ahí està, n'hi ha més escassetat. Clar, davant d'esta situació d'emergència, en els últims dies hem pogut veure que Brussel·les sí que s'ha mobilitzat, ha presentat un pla d'acció de fertilitzants, però la realitat és que el sector agrari considera totalment insuficient este pla perquè no aporta recursos econòmics, sinó que deixa les ajudes en mans de la voluntat de cada govern nacional.
2: Són ajudes econòmiques? Pena que, diguem, cooperatives, llauradors, professionals puguen fer-se avant o, bueno, d'alguna manera puguen centrifugar l'increment de cost, que és un cost, com dius, important, que pot arribar al 75% d'increment en els fertilitzants.
4: Uh-huh.
2: Val, però el que passa és que el remat, diguem, les ajudes directes via impostos d'algun altre lloc, al final desequilibres sí, sí. Els pressupostos.
4: Sí, sí, clar.
2: I s'entén que quan hi ha un col·lectiu que necessita ajuda, hem d'ajudar entre tots a través dels impostos. Però això també és un desequilibri per a la pròpia economia, i també entenc que en la mateixa filosofia del llaurador no està... també. Val, però és que passa que el remat, diguem, les ajudes directes via impostos d'algun altre lloc, al final desequilibres els pressupostos.
4: Sí, sí, clar.
2: I s'entén que quan hi ha un col·lectiu que necessita ajuda, hem d'ajudar entre tots a través dels impostos. Però això també és un desequilibri.

0: Juan Salvador Torres, bona vesprada.
1: Bona vesprada.
2: Hola, Juan Salvador.
0: Des de Abasaja heu qualificat el nou pla d'acció sobre els fertilitzants de la Comissió Europea com una proposta insuficient. Per què considereu que aquestes mesures no estan a l'altura de la gravetat d'esta crisi? Què està passant?
1: A veure, nosaltres la qualificació que han fet exactament ha sigut un brindis al sol, que crec que defineix perfectament el que ha passat. La Comissió Europea sap perfectament quin és el problema i sap que en aquests moments la urea s'ha encarit, perquè no és Espanya, és tota Europa necessita comprar nitrogen, fòsfor i potàs de fora de la Unió Europea, perquè la Unió Europea pràcticament ja no, quasi no fabrica fertilitzants. Això és la primera qüestió que hauríem de plantejar-nos. Per què Europa ha seguit una política suïcida en el tema de la seva indústria, i en aquest cas de fertilitzants? Per què han anat caent i eliminant i desapareixent els fabricants de fertilitzants en Europa? Pues per una política absurda basada en un ecologisme ideològic que no té res que veure en la realitat ni en la ciència. Llavors, aquesta és la primera reflexió que haurien de fer-se els mandamassos de Brussel·les. A veure si acaben ja d'una punyetera vega en la ideologia i xafen un poquet més la realitat i es fien un poquet més de la ciència, no de lo que uns ensomien o volen o els agradaria. Això és la primera. La segona, clar, les mesures que parla en aquest moment la Comissió no són mesures immediates, no són mesures urgents, no són les mesures que necessitem ara ja en aquest moment. Parla de futur, de que no sé què, de no sé quantos, de que si els estats, cada estat farà... No, perdone. Vostè tenia en la seva mà eliminar el mecanisme d'ajust de carboni en frontera, que és un arancel que cobra els fertilitzants que venen de fora de la Unió Europea per a recaudar. I es suposa que per un tema ambiental, no? Per un tema ecològic. Però, escolta, vostè el que està provocant és que nosaltres si ara en aquests moments no tinguem els fertilitzants que necessitem i el que n'hi ha ho tinguem que pagar a preu d'or. És dir, la Comissió Europea el que està aconseguint és que el preu de la urea, que estava alrededor de 360-370 euros per tonellà, pues, abans ha pujat quasi a 900 euros per tonellà, quasi més del doble. Aquesta és la realitat. I el conjunt de fertilitzants, que també contem el potassi i contem el fòsfor, l'increment és de més d'un 33%. Si a més li sumem també la pujada del gasoil, que s'ha duplicat des que s'ha començat amb l'estrecho de Hormuz, pues, la realitat quina és? Que a nosaltres mos ha vingut de colp i repent, ràpidament damunt, un increment de costos increïble, inabordable, realment inabordable, i la Unió Europea diu que ja se verà, no? És a dir, no ha fet el que tenia que fer. Després estava també el suprimir o el tornar els diners al sector dels drets d'emissions de carboni. Tampoc ha decidit tornar res. No sé, podia haver fet més coses, podia haver posat ajudes també, inclús passar els cultius que potser estan més afectats. No ho ha fet. I llavors, la política en general, ja no sol és agrària, no? La política en general que porta la Unió Europea des de fa diverses dècades, crec que és una política suïcida, i tindran que replantejar-se-ho, perquè si continuen a Xina no sé on acabem.
2: Clar, és que, a més, Juan Salvador, imagina que quan t'escolteu a la Comissió Europea explicar que, bueno, diguem, tirar la pilota llarga, i, a més, conforme tu l'estàs explicant, deixant a cada un dels estats membres, diguem, les polítiques d'ajuda, tampoc està tenint en compte, mireu, me vaig a l'essència de com és el treball en el camp. No, Juan Salvador, el moment de la collita és quan és, el moment de la sembra és quan és, i s'ha de fer en aquest moment, és a dir, jo el fertilitzant el necessito en aquest moment, no d'ací 6 mesos. En fi, que al final jo crec que és una desconnexió, conforme tu estàs dient, de la vostra realitat, no? De la burocràcia, diguem, m'estic parlant.
1: Sí, però és que el problema és que no és algo que vaya ocurrit ara, és que fa dècades que estem dient que n'hi ha desconnexió, però és que no volen enterar-se, o no els ha interessat enterar-se, o han venut a aquest sector per protegir-ne altres i tampoc han pogut protegir altres sectors, com per exemple l'automòbil. Vull dir, és que és un desastre tot.
2: Bueno, es parla també de soberania també en la producció.

0: s'acaba d'entendre, perquè s'han anat desmuntant en aquests últims anys, en aquestes últimes dècades, conforme tu es dius, l'autonomia europea en la fabricació de fertilitzants.
1: Pues no ho sé, a lo millor és perquè volien favorir algun altre país, per alguna raó, perquè al final nosaltres la conclusió que hem arribat és que sempre es tractava d'això, sempre era favorir a un altre país en algo perquè a canvi algun sector de la Unió Europea hi ha beneficiat. Probablement és això, ni més ni menys. Probablement és això, han intentat favorir a altres o... no sé, és que no té sentit que vagin deixar de fabricar fertilitzants en la Unió Europea quan la Unió Europea és un gran productor mundial d'agricultura. És una entitat que probablement, no sé si és la primera o la segona exportadora del món d'agricultura, la Unió Europea en conjunt parla. Clar. Com ens podem permetir nosaltres renunciar a eixa riquea, a eixa sobirania alimentària també, com, perquè estem renunciant també a la sobirania alimentària indirectament, perquè així el que està produint-se està a la vista, és a dir, no són imaginacions, és que cada vegada hi ha més hectàrees abandonades. La Comunitat Valenciana sabeu que ja estem per dalt de 180.000 hectàrees abandonades. Què es pretén? On es vol arribar?
0: Sí, una realitat que impacta més molt directament en els nostres entorns rurals. I quan parlaves de l'impacte brutal en costos, Juan Salvador, entenc que és difícil ara mateix saber, no, que sé, en un quilo de bresquilles, quin és l'impacte que podia tindre, no? Però per aterrar-ho una miqueta més, per traduir-ho, quin podria ser, per a que ens fem una idea?
1: Mira, nosaltres hem calculat, és una estimació, no és un càlcul exacte, però estimem que en general, en els cultius que tenim nosaltres en la Comunitat Valenciana, probablement a final d'any, uns per altres, els costos ens hauran pujat un 15 o un 20%, probablement, uns per altres. Vale. Nosaltres, quan arriba l'hora de vendre això, no sabem a quin preu anem a vendre. Probablement incurrirem en pèrdues. Si incurrim en pèrdues, va haver més abandonament de cultiu, de superfície agrària. I després també està l'altre, no? És a dir, este rasgament de vestidures de l'Espanya vaciada. Una mentira com una catedral. Una mentira com... Els importa un bledo el vaciado d'Espanya. Perquè si no els importara un bledo, sabrien que perquè no n'hi hagi vaciado té que haver un sector agroganader potent en ese mig rural. És a dir, el sustent de la població rural és l'agricultura i la ganaderia. Si no n'hi ha agricultura i ganaderia, no pot haver població rural. Després pot haver altres coses, no? Quan n'hi ha població rural per agricultura i ganaderia, n'hi ha de tot dia. N'hi ha supermercats, n'hi ha bars, n'hi ha sabateries, n'hi ha fontaners, n'hi ha electricitat, n'hi ha de tot. Però si no n'hi ha agricultura i ganaderia, no n'hi ha població. I si no n'hi ha població, no n'hi ha res.
2: És
1: el que estan aconseguint. Però és que ho diuen de boquilla, però no s'ho creuen.
0: Bueno, és que és la columna vertebral del nostre món rural. Durant dècades i dècades i dècades.
3: I del nostre sistema alimentari.
0: Algú s'ha parat a pensar... Això que parlava també Juan Salvador de la sobirania alimentària.
3: Clar, l'agricultura i pesca és fonamental.
1: Però algú s'ha parat a pensar que els únics que gestionem el 80% del territori són nosaltres. Són els agricultors. Si no n'hi ha agricultors, n'hi ha un 80% del territori que no va a gestionar-se, que va a estar perdut, que va a estar pasto d'incendis any sí i any també.
0: Això no va dir-te, Juan Salvador, jo crec que ens en recordem tots.
2: Tots. Sí, sí.
0: Quan tinguem un incendi. I si els incendis es produeixen en zones de camps abandonats.
1: És que es tenen que recordar, no se'n recorden, que són els que manen, que són els polítics. Estan en una altra cosa. No estan en la realitat. Esa és la pura veritat.
0: I no hi ha manera de buscar alternativa? O de països productors, o de tipus de fertilitzants, o... No hi ha manera? S'ha de passar per l'aro?
1: No, a veure, ara en aquests moments, una de les coses que nosaltres estem demanant també és que ens deixin utilitzar d'una manera més flexible el tema d'estiércols. Però, clar, hi ha una directiva de nitrats per a impedir la contaminació de l'aigua, que és raonable, si jo no dic que no, però en aquests moments tindríem que deixar-nos tirar mà dels estiércols, encara que fos una cosa temporal, hasta que tornem a una certa normalitat. També ho han demanat, però de moment tampoc ens han deixat gastar més estiércol.
0: Tornar a fer mar com tota la vida, vaja.
1: Sí, claro, però, bueno, parece que això contamina més els aquífers. Yeah. Què vols que ho diga? Perquè això ho tenia. No n'hi ha voluntat d'arreglar això, no n'hi ha voluntat, de veres.
0: Però quan ens trobem el litre d'oli a un preu insostenible, o quan vinga la fruita d'estiu i no en el supermercat...
3: Però no hi haja, o estic a preu...
0: La tia Quica no la puga comprar en la pensió...
3: Se posarem les mans al cap. I...
1: Bueno, és que és l'altre, no? Perquè també aquesta gent de Brussel·les, i gent de si també, havien arribat a la conclusió de que no passa res, perquè nosaltres no puguem produir, el comprarem de fora. I a lo millor fins ho comprem més barat de fora, no? Aquesta era la idea. Però ja estan donant-se compte de que això no és així, no? És a dir, al final el que ve de fora no va a ser més barat que el de així. Per una part, parlem d'economia, no? Però és que si parlem de respecte al medi ambient, és que no té res que veure produir així que produir fora. És a dir, nosaltres som infinitament més respectuosos en el medi ambient que qualsevol producció de qualsevol altre país del món.
0: Pel transport, quan tu veus pinya de Costa Rica, dius...
3: I per la manera d'estar produïda en alguns casos també. Sí. I així hi ha uns baremos de unes seguretats i uns controls que en altres llocs són diferents.
0: I esteu adaptant també cultius, diguem, a les demandes del mercat, pues que si ara se demana l'aguacate, no?, el bocado, o el kiwi, o... Esteu també buscant, o l'aranda, no? Esteu buscant també alternatives perquè el mercat també demana, bueno, pot ser alguns canvis en algun tipus de cultiu, no?
1: Sí, perfecte, molt bé. Però, a veure, jo torno a insistir, nosaltres podem canviar de cultiu, podem buscar algo que temporalment, per lo menos, siga més rentable. Però, escolta, si els costos continuen pujant de la manera que estan pujant... No. Jo no sé, al final, una de dos, o nosaltres ens arruïnem, o els consumidors aniran i no podran comprar ni frutes ni hortalisses, ni res, vamos, ni frutes ni hortalisses, ni res. És que és la veritat.
2: Clar, quan Salvador has dit...
3: És desesperant.
2: Una de dos, per desgràcia no són incompatibles i per desgràcia també esta inacció per part de la Comissió Europea de Brussel·les ens pot portar a això, a que el nostre camp isca encara més desfavorit de tota esta crisi i, per altra banda, que nosaltres, com a consumidors, acabem pagant tot també. És una...
1: Sí, per supost.
2: Realitat
0: I complicada. I paga el territori, també.
2: Ahí està. No? Sí, en fi. Sí. Juan Salvador, moltes gràcies per atendre'ns i per ajudar-nos a entendre una miqueta quina és la situació que esteu passant. Moltes gràcies.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres.
2: Una abraçada forta. Adéu.
0: Gràcies. De què? La fotografia de situació és...
3: Mira, si no ens arromanguem...
0: I no únicament en la part econòmica.
3: Si no ens arromanguem i que burocràticament se facilite o se reme a favor... d'aquest tipus de coses, és que estem tirant les pedres contra el nostre propi terrat, eh?
2: Per desgràcia, és així. Jo sé que la secció d'avui no és molt positiva, no, però és una realitat,
3: és l'actualitat, que tenim, és una realitat
2: que tenim un dia.
3: Que existeix, i a més que ens afecta en primera persona. Evidentment, els agricultors
2: per descomptat,
3: en primera línia de foc.
2: Però la nostra economia també depèn de
3: i a la nostra subsistència, fins i tot com a espècie, ja posa't a parlar...
2: Sí, correcte.
3: D'allò més gran, doncs és igual, perquè ho troben de fora, escolta, i quan en fora no hi ha suficient producció, i quan si podem tot produir així tenint les condicions adients, és que no s'entén.
0: I per a l'economia productiva de molts de nostres pobles i comarques d'interior, que també
2: que és clau.
3: Per la vida en les nostres comarques així, i entenc que els altres països passaran coses semblants. Bueno,
2: sí.
3: La Unió Europea
0: legisla per a fer. Javi, si demà es porta alguna... No dic... Hem de...
2: Mira, demà més alegria, perquè com és divendres, si no tenim economia...
3: Bandido! Molta
2: bandido. Més economia.
3: Ui, mira, demà te posem secció. Castellat cara a la paret.
2: Ja ho mirem.
0: Si s'aclarirà l'ostre d'Hormuz, fas un especial,
2: home, sí, no patiu. Això ho mirem.
3: Passa que quedarà atrap, un moment.
0: Gràcies.

0: Si encuentras, ¿sabes las puertas aquí? Cosa graciosa. O pues a mí los espaguetis, pues mira, o a la arroz también, o a la que hay ya, no es comer así.
1: Es cierto que unos espaguetis te pueden, no sé si cambiar la vida, pero alegrarte el día fácilmente.
0: Integrals.
1: Hombre,
0: perquè, escolta, aquí tú estabas pensando en això.
1: Absolutamente. No... I la carn... Eixa carn que està feta de soja que no fa gust a carn. Saps quina t'he dit? Sí. Que té una de proteïnes.
0: Bueno, que això empape bé sí. Del mojé.
1: I la tomata ratllant, no, si pot no, ser que pot. No siga de pot, no va ser que...
0: Que totes les coses que... les aprenem amb ella. Avui és dijous, normalment tenim la secció d'imatge, però esta setmana hem jugat amb vosaltres, vos l'hem portat avui dijous, i és hora d'obrir les portes a la nostra estimada Clara Llorenç, dietista de capçalera nostra. Com estem?
2: Molt bé,
1: què tal, Clara?
2: Bé. L'heu venut com una extremista, eh?
1: No,
0: calla! Estan clavant-se en tu.
1: Sempre perquè fem
2: la pasta integral l'has aconseguit instaurar o encara no?
0: Jo sí,
1: Luqui,
0: jo sí.
1: No, Clara, no.
2: Sí,
1: directament he dit, mira,
0: estos
1: hidrats de carboni me'ls
2: ja està, no passa res, permet. No passa res.
1: Sí, perquè me van molt bé la pasta aquella que són unes hèlices estes de llentilla.
2: Molt bé, però això està superbé.
1: Sí. Estan una miqueta farinoses.
2: Però perquè és llentilla. Pensa, a mi és que la gent que me diu és que sap diferent i dic, què vols que sàpiga si és que és llentilla 100%?
1: No fa gust a res, en realitat. Fa gust a lo que el condumio que li posa.
2: Sí, el que passa que és una pasta que queda més...
1: Sí, té una textura
2: un poquet... Sí, no és un trampantojo, és una... París pasta, però és...
0: És claro, lentilla.
2: És lentilla.
0: Bé, doncs, hem començat aquesta secció amb Rigoberta Bernardini, banda d'espaguetis i formatge, que és una combinació guanyadora. Cotatge. El formatge, sempre cotat, sí. Sempre.
1: Ai, volia fer-li jo preguntes, perquè avui és una secció que obrim, si un preguntat.
2: Totalment.
0: Parlem de mites i no totalment. Mites, o què?
1: Coses que pensem i que potser siguin correctes
0: i
1: o no.
0: I tu tenies un preguntat.
1: Algú que ha dit una veïna, algú que...
0: Molt
1: dit...
0: bé.
1: Sí, respecte al tema del formatge cotat, que així la doctora és molt defensora del formatge cotat. No dic que no m'agrada, però té un puntillo. Amarguet, sí, molt bé.
2: Ah, sí?
1: Molt bé.
0: Com
1: molt
0: el feta també, encara un poquet més.
1: Sí, exacte. Però després està el ricota.
2: Claro.
1: Que és més golosón. És
0: tu.
1: Més golosón.
0: Perquè però saps, no és el cotatge.
2: Saps que li lleva al ricota l'acidesa que té el cotatge? La nateta que du.
1: Però la nata és mal, doctora?
2: La nata, a veure, no és mal.
1: No és mal.
2: La nata, lo que passa que té molt de greix i així depèn.
1: Ja.
2: En el teu dia cap un poquet de ricota, pues
0: clar.
2: És que a mi quan la gent okay. Me pregunta això i dic, pues òbviament depèn del teu dia, però sí.
1: Cada dia en el des de juny,
2: cada dia
1: la...
2: Per això a lo millor, pues el cotatge és aquest formatge que pots abusar més, vale, sense contemplacions.
1: És que
2: és veritat.
0: A lo loco el cotatge.
2: Té tota la tarda...
0: Bànyame en cotatge.
2: Té un 2% de greix i tota una tarrina són 180 calories, és que és no res.
1: Ja.
2: I la ricota a lo millor és el
0: més ocasional,
2: claro.
0: Més ocasional.
2: És com la bola de mozzarella i la bola de burrata. Vale? Sabeu lo que la diferència,
1: sí,
2: no?
1: Sí.
0: Està més bona la burrata.
2: La burrata
0: que és més més abusable la
2: claro.
0: Mozzarella.
2: Si ja només quan la talles i però lo mateix passa en la ricota. Tu t'untes la ricota en una tostadeta i dius, "Ostras, ja. És que és cremoseta."
0: Mira, pues, jo tinc una amiga que anirà una tomata d'este rosa i una burrata. I una espècie d'espècie i un ou dur va sopar com una reina.
2: Claro.
0: Una amiga. Que vaig a dir-te una cosa.
1: Alfàbiga,
0: oh!
2: I ja estàs en Roma. Esteu en Roma ara mateixa.
0: I estan tocant una tarantela, dius, pues ja està. Atén una cosa. Per tant, sí que se pot prendre sempre i quan pues, estigui equilibrat amb la resta de la dieta
2: totalment,
0: del dia.
2: Totalment.
0: O si no tens una malaltia o vulguis perdre pes, que ahí són altres prescripcions.
2: Exacte. I jo crec que aquestes coses està bé saber-les de dir, vale, pues simplement m'agrada o puc incloure en el meu sopar per una quantitat que estiga... Pues...
1: Una volta a la setmana, ricota.
2: Sí,
1: no,
2: molt
1: home.
2: Bé.
1: Vale.
2: O en la pasteta un poquet de ricota i... O barrejar ricota i cotatge, no? Per donar-li ahí un poquet de...
0: Alegria al cotatge.
2: Claro, sí, claro. Sí. Que
1: és
2: no
1: que
2: siga...
1: Cotatge, que no.
2: I el cotatge també t'he dit. Jo he fet una cata de quasi tots els supermercats i n'hi ha...
0: El meu famós és Lidl.
2: Estic en tu, 100%.
0: Sí, sí, sí.
2: 100%.
1: No tenim patrocini, però...
0: No tenim patrocini.
2: No.
0: Jo el pagué cada volta que vaig.
2: Eixe no està àcid.
0: Però jo n'he tastat quan ella ens va explicar que això existia, que jo ni ho sabia,
2: sí,
0: quan
2: sí,
0: feia
2: sí.
0: El programa de tele, vaig anar tastant i vaig trobar eixe, que és el que més m'agrada, en diferència.
2: O sigui, que...
0: I vaig a postes, que jo no era un lloc al que solia anar, però... No, vaig a buscar-lo i de passar a agafar-li altres coses, però vaig, vaig pel formatge en
2: té qüestió. Té pastetes ahí de llegums interessants, també. O sigui, que...
0: Molt rebé.
1: Ah, mira, per a fer un snack i això.
2: Sí.
1: Guai.
2: Sí.
1: Estupendo.
0: Vale. Us vaig advertir una cosa. Un punt estan a 6 de l'horatge i encara no han fet res.
2: Vale, sí, ja ho sé. Ja. És que comencem així
1: sí,
2: a...
0: Però tot allò que diem, apunteu-seu que està molt bé.
2: Sí, exacte.
0: Que la nostra Nutri mos dona les millors opcions i consells.
2: Però l'altre dia, exacte, preparant el programa, me vaig fer un llista de 50 mites. O sigui, així tenim programes pa molts.
0: Tenim mites per parar un tren.
2: Exacte. Avui ha dut 10, vale? Va. I la idea, que jo crec que ja sou alumnes superavançats, vos llança la pregunta...
0: A veure què diem.
2: A veure què dieu, vale? I jo ja després dono el raonament.
0: Val.
2: Cosetes que ha sentit en consulta o que crec que estan massa arrelades encara.
0: Va, comencem.
2: Si un aliment ens senta bé, significa que és saludable.
1: Dona, si em para bé, si no em pega mal...
0: Si em para bé, té més opcions a que me'l menge més freqüentment.
1: Ara.
0: Però no necessàriament.
1: Saludable.
0: No?
1: Home, a mi me pot parar fenomenal.
0: A mi hi ha coses que me paren molt bé i sé que no són saludables.
1: Una coca de vida. O un pastís de moca. Em sento fenomenal, però sé que no és saludable.
0: Ja,
1: vale. O sigui, que no tot el que el
0: no
1: para
0: sempre.
1: Bé...
0: No. Jo diria que no sempre.
1: No sempre.
2: Molt bé, vale. molt bé. Però crec que encara no, n'hi ha molta gent que fa aquest raonament de dir, ai, doncs a mi és que jo me menjo una ensaïma i me senta superbé, doncs perquè no puc berenar-la tots els dies, no? I, per exemple, també passem a lo contrari. Menjo llegums i me senten fatal. Aleshores, és un aliment que no incloc de normal perquè no me senta bé. Simplement diferenciar, vale, que te sente bé o mal algo no implica que siga millor o pitjor per a tu. Simplement és que al teu sistema digestiu li cau millor o pitjor, però no pas parlem de...
0: El consell seria averigua si no és saludable i intenta que sigues només ocasional.
2: Correcte.
0: I si que... no et para bé, però sí és saludable...
2: Treballa això perquè...
0: Els guants han ensenyat que en els llegums se pot canviar la percepció.
2: Sí, sí. Al final és algo gradual. És que el teu intestí no està acostumat a fibra perquè el tractes mal i no li claves fibra de manera habitual. Al final, a les persones realment...
0: Sentar-te bé, què vol dir? Això és l'estómago, és la macrobiota, l'intestí,
2: sentar-te...
0: el duodeno, l'intestí...
2: Sentar-te bé és que tens una microbiota estupenda i te fas un pla de cigrons supergrans i te senten superbé, no tens gasos, no te notes un fla... Uh-huh. Al final són aquests símptomes realment...
1: Un flamenta i gasos seria...
2: Un flamenta i gasos...
1: Però si en tenim, diguem, durant una temporada, perquè hem fet un canvi, diguem, en la dieta... És no, diguem que el cos o la
0: sí,
1: microbiota està treballant-se.
2: Sí, simplement és de, per exemple, a casa... De...
1: Està fent les seves
2: sí,
1: coses.
2: Pues jo és que imagina que estàs a casa i jo me menjo el pla de lentilles i encara me continuen sentant mal. Doncs pues no passa res, he estat un dia sense menjar-ne i després comença a clavar un poquet. Doncs pues me faig arròs tres delícies, no? Que al final és arròs i li claves un poquet de pèsols. O me faig lentilles amb un poquet d'arròs, o sigui que no siga tota la quantitat de llegums i que ho facis gradualment i així en el teu intestí se va acostumant a aquest tipus de fibra.
0: Vale. Un altre mite, va.
2: Este la votrem molt bé. Com més sues, més greix cremes.
0: Sí, no? Això en el gimnàs, quan més sues, no... Es...
1: Home, elimines,
0: elimines la classe.
1: Toxines, no? Suant, elimines toxines
0: bueno,
1: i greix.
0: Bueno, és aigua. La suor és aigua. Però si t'ho ocorre...
2: Va, Gemma està ahí...
0: Però si t'ho ocorres molt...
1: Estàs a
0: l'aet,
1: no?
2: Estàs a l'aet.
0: Igual seré igual
1: no, que
0: home, però creix sí que en cremes si sues, no?
1: No, vull dir no? Que no només és àvia, que tindrà sus coses, sus litos i sus d'això. Vull dir que alguna cosa de... No ho sé. Bueno, total, que no ho sabem.
2: Realment no, vale? Realment el suor és totalment no.
1: Totalment
2: el
1: no.
2: Suor és no. Àvia i electrolitos. I està salaet perquè és el sodi, vale?
0: És electrolitos?
2: És el sodi.
1: Però el sodi...
2: El sodi és el sodi.
1: No és greix, o sigui que
2: no. Vale. O sigui, simplement el suor, això també ho dic, vale, per persones que es fan patir massa perquè te fiques una faixa per entrenar o te claves després en la sauna per a suar, no perds més greix per això, vale?
1: Que feia bicicleta vestit claro, com si fos un buzo.
2: Moltíssima gent, i a mi me dona moltíssima pena,
1: es que sí.
2: Perquè...
0: Perdoneu, el sumo, un amic meu, sé els sí, Michelins sí, no s'enroscava en paper d'aquest film. Hosti. I se posava a fer esport, clar, jo...
2: No fa, ai,
0: pues claro,
2: no,
0: el viagava cada baixa de tensió
2: claro,
0: la persona.
2: Claro, però és igual que la sauna després d'entrenar. Això realment l'únic que fa és que pergues un montó d'aigua, un montó d'electrolits, que te deshidrates, però no que pergues suor, ¿vale? Al final, no que pergues greix. Al final el greix se perd en l'esport, però no que una persona sue més vol dir, imagina que anem els dos a entrenar, ¿vale? El mateix entrenament, i tu sues un montó i jo poquet. No vol dir que tu t'hagis esforçat més, ni que tu, simplement és que tu tens una temperatura corporal diferent, el teu cos s'ha regulat d'una altra forma i a lo millor han gastat exactament el mateix, però tu t'has deshidratat més que jo. És l'única diferència.
1: I per a perdre greix també estaria un poc l'equilibri de no deixes entrar més del que cremes.
2: Al final,
1: si no, al final són matemàtiques.
2: Al final, també, no? Al final és bàsica. Per a cremar greix realment, a banda de moure't, és que n'hi has eixe dèficit. No?
0: I la manera de mesurar si has perdut greix o no és això dels aparells.
2: Sí, jo per exemple,
0: la manera que teniu uns dits.
2: En consulta tinc n'hi han dos formes, vale, que és la bioimpedància, que és la bàscula esta que agarres i te mesura el pas a través dels diferents, vale, del greix, del múscul, i després està l'antropometria, que és horrible, que és mitjà un plicòmetre, vale, que te mesura els pliegues de greix. Això jo ho fas només a esportistes.
1: On hi ha els punts conflictius.
2: Perquè, clar, si n'hi ha...
0: Però jo, per exemple, n'hi ha casos en què els punts conflictius se veuen a simple vista que estan ahí.
2: Sí, exacte. Ja. Però l'antropometria és un poquet com més exacta, no? Perquè te diu...
0: Ho analitza ben bé.
2: Exacte, ja, te diu els mil·límetres de grasa corporal en certes parts. Mm. Però, bueno, si no també, tu al final te notes que estàs perdent greix bàsicament perquè estàs perdent volumen corporal. Uh-huh. Al final, si la teua cintura, si tu per exemple fas esport, però te baixen les cames, els braços i la cintura no baixa, no estàs perdent greix, estàs perdent múscul.
0: La cintura,
2: algo estàs fent mal.
1: I segurament serà via dieta.
2: Que, correctament. Ahí és que te falta proteïna i estàs perdent massa muscular i no greix, vale?
0: Fenomenal. Molt bé. Molt bé. Més mites.
2: La fruita hidrata igual que la ulla. Gent que no beu en estiu però diu, no passa res perquè jo prenc molta sandia.
1: Marriat mig miló d'Alger, no cal que vega. Ah, pues jo sóc un poc d'aixòs.
0: Jo crec que no, jo crec que l'aigua és aigua i la fruita... Però és de veres que el meló d'Alger...
1: Tu saps
0: si so, jo he sopat meló d'Alger i després m'has estat a pixar 40
1: anys. Això passa també.
2: La fruita, així és un 50-50, la fruita hidrata, però mai ha de...
1: No substituir.
2: Substituir l'aulla, perquè
1: mira,
2: al final...
1: Nosaltres en la botellita
2: exacte,
1: sempre.
2: Molt bé, molt bé. Perquè al final, vulguis o no, l'aulla és aulla i electrolits... Però la fruita és aulla, però també té un poquet de sucre, també, vale? O sigui que en estiu les dues cosetes a la part estan bé.
1: Vale.
0: Molt bé.
2: Vale.
1: Si hidratar-se és tan bo per a tantes coses que ja ho parlarem en el seu dia. Sí. Un dia podem també tornar a perquè és un gran dels èxits també. Que és,
0: no,
1: que és,
0: i ara en la calor
1: és
0: que fa
1: sí sempre.
0: És important.
2: Sí. I una
0: la gent gran, especialment la gent gigoteta.
2: Sí.
0: Bueno, tots, eh?
2: I si voleu farem també, parlarem dels electrolitos, de la gent que sua molt, que ficar-se en l'aulla, o sigui, ahir n'hi ha un meló també.
0: És un tema que jo ignore completament, o sigui, que estarà bé que ens ho xarres.
2: Electrolitos, què és?
1: Vale,
2: electrolitos són sodi, potassi i magnesi, vale? I és el que perdem en el suor i és el que n'hi ha que intentar clavar-ne si són persones
1: minerals que perdem,
0: que els han de tornar a
2: guanyar. Sobretot ara en estiu és superimportant, vale? És a lo millor la falta i que es fa que es notem un poc més cansaets.
1: Vale. Melo d'Alger i àvia.
2: Exacte. Jo crec que este ja més o menys l'han parlat, però per si a cas.
1: A veure.
2: Menjar saludable sempre millora la digestió.
1: Menjar saludable sempre millora la digestió.
0: Si menges saludable, la digestió la tindràs més bona.
1: Ja, però saps què passa?
2: Este és trampa,
1: Pues mira, no. Jo crec que l'he pillat la trampa. Veus? Em vas comparant d'això, de fer-me d'això de fruta...
2: Un
0: smoothies,
1: un smoothies, i amarreava uns smoothies, és que són molt exagerats, porto unes carmanyolotes enormes, i me feia uns tanganazos, i jo anava...
0: I després
1: portava l'estómac fent un desastre, i el metge em va dir... Nene,
0: és que, igual
1: és
0: no
1: que
0: era.
1: Això no...
0: Igual
1: a tu
0: no
1: te pareix que és molt saludable, però és un desastre.
0: O sea, menjar saludable no sempre o sea, millora
1: aquesta,
0: la digestió. Esta
1: me la sé, o sea, que no.
2: Claro, claro. Passa moltes voltes, vale, que mengem un poc mal, es clavem no a menjar un poc més saludable i comences a clavar que si productes fitness a un poquet d'edulcorants. Moltes amanides, que al final és molta verdura. Més llegums i de repente al cos li claves un montó de fibra i tens molt més problemes digestius que quan a lo millor menjaves pitjor. O sigui, que no sempre menjar saludable implica que tingues millor digestió. Al final, el que hem parlat antes, vale, anar acostumant. Molt bé.
1: Vale.
2: Este me dona molta ràbia perquè a mi me l'han dita i dius, les persones primes mengen millor.
0: Això ho sé jo. No.
2: Molt bé.
1: És un estereotip.
2: Buah, me dona molta ràbia.
0: És un estereotip.
1: I que pot fer molt de mal.
0: Però que el patim avui en dia, perquè jo sempre he sigut grossa.
2: És que continua encara.
0: I tinc temporades que he menjat mal. Però jo, per necessitat, he après a menjar bé. En canvi, me viu en una amiga prima que té més problemes de salut que jo, però clar, estèticament no se noten, i sempre tots pensen que ella menja millor que jo. Sempre.
2: Totalment.
0: Sempre
2: al final,
0: tens missatges en este sentit.
2: Sí,
0: no?
2: Al final, l'apariència, no, el que sigues o més prima o menys prima, no, sempre està associat a que te cuides més i al final dius, és que no té res a veure. Jo tinc en consulta persones que són molt primes i tenen unes analítiques terribles, se cuiden molt poquet, fan molt poquet esport i tenen molt poqueta massa muscular. I després persones amb més pes, però que mengen superbé, tenen una analítica perfecta, el que passa que com el pes ja saben que no només és el que menges, sinó que al final ahí n'hi ha molts factors hormonals, microbiota i demés, pues per desgràcia, aquestes persones tenen més pes, però no perquè se cuiden menys. Jo crec que és algo que hem de canviar ahí un poquet el xip.
0: Realment el missatge adequat és parlar d'un pes saludable per a cadascú.
2: Totalment.
0: Perquè
2: totalment.
0: Jo, en moltes maneres s'emporten any i mig, però fisionòmicament se diu, sí. Tenim els tipus completament diferents. Jo sóc alta, jo és baixeta, jo tinc esquena ampla.
2: Sí, que no es pareixeu, no?
0: Per tant, no pot ser mai de la vida el mateix pes saludable beneficiós per a ella que per a mi,
2: no,
0: mai.
2: No, totalment. Per això la pregunta no de, de quin pes és el saludable, i dius, és que jo aquesta pregunta no la conteste mai. No n'hi ha. Vale.
1: Molt bé,
0: perfecte.
2: Els aliments naturals sempre són millors. Oi, saludables. O sigui, natural igual a saludable.
1: No, no, entre saludable. Una maduixa i un iogurt de maduixa, la maduixa. No sé. Mm. Sempre natural, serà més saludable. Una cosa que natural vols dir que és del
0: home,
1: camp?
0: Home, no sé que te menges un cardo borriquero.
1: Vol dir que és cru? Què vol dir natural?
2: Vull
1: que
2: dir,
1: posa etiqueta natural?
2: És que moltes voltes l'eslògan natural està...
1: Ah, fer la mania. Això
2: claro, no, parle, no parle de fruita, no, per exemple. No, no.
0: L'eslògan ja ens vas... Sí, sí, ens vas explicar que el vi o natural, no sé què, a voltes té una doble
2: a voltes, trampa. Moltes voltes.
1: Sí. I t'arriba no és un sucre i unes coses.
2: Algo que és natural no necessita que fiquen en l'envàs en
0: claro,
2: en gran,
0: no porta,
2: que és natural. Vale. Si en l'envàs te fica natural, no l'agarres, no el gastes els diners. ¿Vale? I també un poquet en això, que continua ahí el rol de la panela i el sucre moreno, que la gent també se pensa que com és un poquet més natural que el sucre és un poquet millor, està en el mateix sac que el sucre normal. ¿Vale? Uh-huh. Super suspès.
1: Vale.
2: Anem a un altre.
1: Vinga.
0: Sí.
2: El microones destruís els nutrients.
1: Ostres, jo he tingut unes baralles.
0: Jo he sentit molt demonitzat molt el microones.
1: En casa, perquè n'hi ha personal que toca el palo este de Miguel Bosé, que hem parlat a des i tal, i una paranoia en el, en
2: sí.
1: el microones.
2: No, no, per això, per
1: que
2: això.
1: No, ni alguna ciència que parla que el microones no siga apropiat per a tindre
2: jo,
1: la casa
2: a banda,
1: o que destruïsca algun d'això. És que no al
2: que,
1: contrari.
2: A banda de nutrició, jo vaig estudiar tecnologia dels aliments i n'hi havia una assignatura, vale, que era tècniques de cocció, i ho vam estudiar un montó. El microones és supersegur. I així dic més.
1: Ja no poses que... plàstic, això sí, un sobrestit 50 vegades. No poses plàstic,
2: no
1: a calfar.
2: Plàstic,
0: perquè el problema és
2: l'únic...
0: el cas, el, claro. El plàstic calfant-lo.
1: O no,
2: claro.
1: no poses metall.
2: Però no és l'únic, però no el microones, ¿vale? ni faones, ni res.
0: I no lleva nutrients, el que te pot és... Claro. Que a mi va passar, sofrimar una sardina i vaig tindre que tirar-la a la basura.
2: Lo que pot és que te passes.
1: On posa low és una cosa, on posa high és...
2: Claro,
0: i se me va quedar una pedra dura que no.
2: Pensa però... que el microones va molt ràpid, ¿vale? Entonces, la part bona...
1: Fa lo que li manes.
0: Sí, senyor.
2: La part bona del microones en quant a cuinar, per exemple, verdures, ¿vale? Des del meu punt de vista, és que com no necessita aigua i necessita poquet temps, no se perden les vitamines. Al contrari, les preserva millor.
0: Vale? Si ho subulls massa, se perd,
2: les
0: no?
2: Les vitamines que n'hi ha en les verdures són hidrosolubles. Hidrosolubles vol dir que passen a l'aigua. Aleshores, si tu tens un bròcoli en la olla, amb aigua, mitja hora, quan te menges el bròcoli, la meitat, el 50% de les vitamines estan en l'aigua. Però, en canvi, el microones, tu el fas el bròcoli al vapor, no claves aigua, i a lo millor jo, per exemple, al microones el cuit 8 minuts. Tu te'l menges i tens el 100% de les vitamines.
0: Interessant, això.
2: Per tant, aquesta part també n'hi ha que tindre-la en compte.
0: Vinga, va, alguna més.
2: Vale. Esta no vaig a dir-la perquè ja l'han parlat. La mel és molt millor que el sucre. Bueno, jo crec que...
0: És semblant, era una cosa...
2: Jo crec que la sabeu,
0: la mateixa cosa, un poc, no?
1: Té cosetes, la mel, però no.
2: Així és l'argument de... La mel té minerals, correcte. Té antioxidants, correcte. Però és que la barbaritat de mel que tens que menjar-te per a potenciar, no?, aquests antioxidants que te dona, és una locura. Els antioxidants ja els aportes en la fruita i en la verdura que ne menges tots els dies. Aleshores, com de mel hauries de menjar-ne molt poqueta, aquests beneficis no te'ls vas aportar i al final estàs menjant-te sucre lliure. Aleshores, és equiparable al sucre, però n'hi ha molta gent que és, pues mel tots els dies perquè total és natural, no? Ve de i dius no. Vale. El cos entra en mode estalvi, vale, si no desdejunem. què penseu?
1: Ai, però això, parles del dejun intermitent?
2: Parle no? De no desdejunar, exacte. De la nit passar a
1: dinar. Arribar-te 12, 14 sí. hores...
2: Si es penseu que el cos es queda ahí com en
1: modestalvi.
2: Sí, en un modestalvi.
3: Pues és possible, pues
1: no ho sé. No, i què fa el cos quan no té? Pues tirar de reserves, no sé, m'imagine, no sé.
2: Vale, n'hi ha molta gent que pensa això i per això fa el dejuni moltes voltes i realment el cos no entra en modestalvi, vale, perquè continua regulant la temperatura, gastant energia perquè tu seguissis en moviment. O sigui, no és el dejú el que fa que el cos entre en modestalvi i que consta que el modestalvi és algo negatiu. És algo que fa que el nostre metabolisme se ralentitze. Vale? L'únic que fa que el cos entre en modestalvi és que tu facis un dèficit molt estricte durant molts de dies. Ahí és quan el teu cos para de gastar perquè no estàs donant-li l'energia suficient perquè tire, ¿vale? Però per fer el dejuni este no hi ha ningú tipus de problema, que hi ha molta gent que dius, ostres, és que per no desdejunar, no, el cos ja se queda ahí en un poquet en mode estalvi d'energia, i dius, no.
1: Ha de ser continuat,
2: ha de ser rutinari
1: per a obtindre més beneficis del dejuni intermitent.
0: Hem desmitificat o reconduït algun dels mites nutricionals, seguirem en pròximes...
2: Tenim mogolló,
0: un altre dia més.
1: Genial, gràcies, Carles.
2: Adeu. Adeu. Adeu.

0: Temps per a l'oratge, que tenim damunt. Joan Carles Forte, a Meteoròleg. Què tal, company? Com estàs?
1: Bona vesprada.
0: I Sol Bustos, que també ens acompanya avui. Hola, Sol. Què tal? Bueno, no han entrat les brises, fa una calitxa.
2: Quina calora.
0: Forte, això, com?
2: Venia, mira, venia dient-nos la nutricionista, la nostra companya Clara, i de poc me desmaio de la calora de por. I me pega una pàjara terrible.
1: I és calor per damunt de l'habitual. O sigui, és calor de juny. Estem avançat un mes.
2: Això fa un poquet de preocupació.
1: Sí, no vol dir res de lo que passarà. L'únic que passa és que te diu que, això, que estem ja en aquest escenari en el que cada vegada arribem a les temperatures altes abans. Ja. I bé, de moment no podem inferir que molta calor ara serà una barbaritat a l'estiu, perquè l'estiu sempre és una barbaritat, que siga una barbaritat.
0: Però molt matiner, diguem, este primer episodi de calor intensa...
2: Que s'allarga més el temps, no? De calor... No.
1: Sí, important. Sí. I a nivell peninsular sí que és veritat que si mireu les tuits que està fent ara l'Agència Estatal de Meteorologia, està posant que a partir de després demà anem entrant en uns 4, 5, 6 dies en què bàsicament les temperatures mitjanes de tota la península, de tota Espanya, no de la comunitat, però de tota Espanya, mai, per a aquestes dates mai s'havien registrat, en el sentit de si parles de mínimes i màximes juntes. De fet, ja tenim avisos per calor demà en Extremadura i en el País Basc, de 38 graus.
2: Hem vist les alarmes.
1: O sigui, són avisos per calor en el mes de maig, que bé, habitualment podem arribar a tindre, però ja comencem i serà molts dies seguits. Per tant, anem a parlar de calor i de sol molt de temps.
0: I el cap de setmana inclòs.
1: També.
0: Cap de setmana
1: inclòs. No pausa per la publicitat.
0: No hi pausa.
2: Parlem de sol, però d'esta que tingues al meu costat.
1: I de l'altre. I de l'altre. Del gran sol.
2: Del gran sol, sí, perquè del gran sol vens a parlar-nos, no?
3: Sí, més o menys.
2: Vas a contar-nos coses relacionades amb els eclipsis?
3: Exacte, sí. Experiments que s'han fet gràcies a eclipsis.
2: I amb això hem après, com a societat, cosetes, el món científic.
3: Sí, els científics al llarg de la història han usat els eclipsis per provar teories o inclús han fet descobriments. Perquè, clar, els eclipsis no són aleatoris, es poden predir. Que això correspon al cicle de Saros, que tenim un article en el web de l'oratge explicant tot per si algú vol aprendre.
2: De curiositat, clar.
3: Sí. I com es pot predir, pues els científics empraven els eclipsis per poder fer pues, això, experiments o provar teories que tenien. Per exemple, Hipàrc de Nicea va mesurar la distància a la Lluna amb un eclipsi lunar. O sigui, emprant geometria i mirant l'ombra que la Terra feia en la Lluna, mesurant el temps que tardava la Lluna en passar per tota l'ombra i coneixien ja en aquest moment, perquè els grecs sabien de tot en l'antiga Grècia, sabien ja la grandària de la Lluna i la grandària de la Terra, doncs amb geometria va arribar a això, a la mesura de la distància a la Lluna, que s'aproximava moltíssim a la que ara sabem amb moltíssima precisió. Sí, sí.
0: Els antics grecs.
3: Els antics grecs, sí, sí. En el segle II abans de Crist.
2: Alucine.
3: I tot amunt...
4: A través de l'ombra projectada.
3: Exacte,
4: pel nostre planeta.
3: Sí.
0: Que canya.
3: O sigui, només amb la Lluna i visualitzant l'ombra. Després també, per exemple, es va descobrir l'heli amb un eclipsi. Perquè...
0: Però l'heli és un gas?
3: Sí, sí. L'heli, l'element.
2: Però que no se sabia de la seva existència.
1: És dels globos de la fira.
3: Sí, sí, exacte.
0: Sí. De la
3: vale. Sí. Es va descobrir en el Sol 27 anys abans que es descobrirà en la Terra, que s'aconseguirà aïllar en un laboratori. Perquè estaven dos astrònoms, que això també va ser casualitat.
0: Pareixia una cotilleta. Sí.
1: Un francès.
0: No sé
1: si era un francès.
3: Era un francès i un anglès.
0: Què feien?
3: Sí, que va ser casualitat també perquè estaven independentment i cadascú en un lloc. Ah. Estaven mirant amb un espectroscopi, que la parauleta també m'ha costat, espectroscopi. Estaven mesurant el Sol i van trobar que hi havia una línia brillant, una longitud d'ona d'un element que no coneixien.
0: Aleshores, durant un eclipsi.
3: Durant un eclipsi, sí.
0: Date.
3: Perquè durant un eclipsi...
0: Així hi ha una longitud d'ona que a mi no m'és sí, familiar. Vale.
3: Perquè durant un eclipsi, clar, la Lluna, un eclipsi solar total, la Lluna tapa el Sol i es pot veure la corona solar, sí, que també és una cosa que es va descobrir gràcies a un eclipsi. I clar, com el descobriren en el Sol abans que en la Terra, pues el van batejar com Heli, perquè el déu grec del Sol es deia Helios.
0: Però i com sabien que n'hi havia el gas allí?
1: és que els gasos els elements tenen una signatura espectral. O sigui que tu quan signes, tu tens una signatura, però els gasos o els elements, si tu els observes, la llum que emeten, o si tu fas passar llum en un gas, mitjançant un gas, un element, diguem-ne que absorbeixen energia en unes bandes determinades. És com que tenen una signatura. La signatura és...
0: Allà els collos de Mongo, que podia ser, la distància que n'hi ha de la Terra al Sol, seria, no?, en termes científics.
1: Ells veien que la llum que venia...
0: Allò és heli!
1: No, el que veien és que veien en l'espectre que hi havia bandes d'absorció que no corresponien a cap element que teníem així. Per tant, van dir, això és un altre element.
2: Van dir, això què és? I van buscar.
0: Serà un gas. Pues com li diguem?
3: Heli.
0: Parlaríem per telèfon, els dos, i tal, que li diguem el francès i l'anglès, com la llamàvem? Heli, com és el Helios. Ah, que guai, molt bé, com la mermelada.
3: Sí, exacte.
2: Ostres, però és flipant.
0: Sí, eh?
1: Aixina podem saber també la composició atmosfèrica d'alguns planetes que estan voltant estrelles, perquè quan passa la llum per davant de l'atmosfera absorbeix certs elements que tenen aquestes atmosferes, absorbeixen certes bandes espectrals i pot saber la composició d'un núvol del gas d'un planeta que està fer la mà en un altre sistema solar o d'un núvol de gas que està a milers d'anys llum, perquè la llum quan passa... i aquests elements absorbeixen una part en unes zones molt particulars.
0: I sí, que si s'haguereu dit, és cert que a través de la projecció de la llum es pot saber que hi ha un gas a milers de quilòmetres o milions de quilòmetres de distància? T'hauria de dir, s'està esperant el pèl. Que guapo.
1: I l'últim estava guapo.
3: L'últim és el més important, que és que es va provar la teoria de la relativitat general d'Einstein gràcies a un eclipsi.
0: No.
2: Què me dius?
3: Sí. Perquè Einstein proposava que la gravetat d'un objecte molt massiu, com pot ser, per exemple, el Sol, podia corbar la trajectòria de la llum. Aleshores, un astrònom que es deia Arthur Eddington va aprofitar un eclipsi solar total per a tractar de veure les estrelles que hi ha darrere del Sol. Perquè aquestes estrelles, si és de veres que la llum es corba, es veurien al costat del Sol i no darrere.
2: Clar.
3: I, efectivament, va anar a veure l'eclipsi i va poder fotografiar aquestes estrelles que suposava que estaven darrere, doncs estaven al costat. I es va provar la teoria de la relativitat general.
1: Això mola, perquè
2: mola
1: dius...
2: Mola moltíssim.
1: Sí, és que t'has d'imaginar l'espai-temps deformat. T'has d'imaginar que l'espai se deforma perquè tens el Sol enmig. I,
3: clar.
1: Que la llum no va recta, sinó que passa al costat i es desvia
3: clar,
1: cap al...
0: Per la gravetat.
1: És per la gravetat del Sol.
0: Per la massa. I què va fer? Li va tocar Don Alberto?
3: Exacte. Que tenia raó.
0: Que tenia vostè raó.
3: Sí, no, va ser una revolució.
0: Però mire que ho he fet.
1: Bé, per l'eclipsi del 12 d'agost no cal que mireu estrelles d'art, disfruteu de l'eclipsi. No cal que busqueu experiments, disfruteu.
2: No, ja s'encarregaran, és que saben, segur que aprofiten aquest eclipsi també per a averiguar coses.
1: Sí, sí, per a averiguar. Ui, va, dir-ho.
2: Per averiguar.
0: O sigui, que es planteja que en aquest minut i mig, que sigui la Comunitat Valenciana, més o menys, que tindrem d'eclipsi, es poden fer algun experiment, alguna cosa, i que siga, que prove o que no, perquè la ciència ja sabeu com va.
1: Que no siga núvol, si no està núvol.
3: Ai, ja, també, sí.
0: No se pot dir res encara, no?
1: No, podem estudiar, ara estem traguent bàsicament estadístiques i climatologia, però bé, pinta... rasca.
0: Sí.
1: Ah, és que és ara, a eixa hora, en agost, de vesprà, a les 8.
0: La visibilitat serà xunga.
1: Moltes les muntanyes tenen molts núvols creixent per ahir. Bé, anem a ser positius. Mantenim la il·lusió, per favor.
2: Mantenim la il·lusió.
1: La calor la mantenim totes les dos dies de la setmana.
0: Molt bé.
2: Gràcies, Joan Carlos.
0: Gràcies, Sol.
2: Adéu. Mira el que fa l'Helio.
5: Som la veu de tots. Som A Punt.
6: Les llengüetes d'apunts de llengua.
5: A Punt Ràdio. Les interjeccions.
7: Això què vol dir?
5: Quan les paraules fan teatre.
8: Ui, que bonico!
5: Les interjeccions solen ser aquestes paraules i expressions breus que llancem com un llamp. Existeixen diferents tipus d'interjeccions.
9: Ho hauria d'explicar el president de la Generalitat.
5: Per un costat estan les interjeccions pròpies, algunes d'elles molt valencianes i de les que parlarem avui.
10: Intentarem posar llum a la foscor.
5: Les interjeccions pròpies solen portar signes d'exclamació perquè van fortes i clares. Che, què pot voler dir indignació, sorpresa, efecte? Au! Ànim o adeu?
11: Chau, bambina.
5: Ai, què pot voler dir dolor o sorpresa? Acabamos. Yep, que vol dir atenció. Uf, què vol dir? Cansament o alleujament?
7: M'he cansat d'aguantar i no dir res.
5: Què significa, reclam o sorpresa? Ui, què vol dir? Por o sorpresa, també.
8: Que susto.
5: I també tenim les interjeccions impròpies, que són les que fem servir sempre en una mateixa situació comunicativa.
8: Què diu, què, què?
5: Com les rutines conversacionals. Bon dia, bona nit, com anem?
8: De categoria.
5: Foc, quan s'està cremant alguna cosa. Redeu, quan estàs ja molt fart o farta.
11: Estem farts d'esperar els trens de Rodalies.
5: Caram, quan et sorprens.
12: No m'esperava això.
5: Compte, quan està a punt de passar alguna cosa i vols avisar algú.
13: Ja que passa les pedres!
14: Per arrere! Tot el tinglau l'ha pillat.
5: Moralitat de la llengüeta. Les interjeccions, malgrat que solen ser menudetes, estan per tot arreu. Són molt econòmiques perquè diuen molt amb molt poquet i són característiques de l'oralitat. Fins a la pròxima llengüeta!
6: A punt ràdio. La informació local i el compromís amb la nostra cultura. A punt ràdio. De tu a tu. Les llengüetes de punts de llengua. A punt ràdio.
5: La H és mudeta, però per escrit ajuda a comprendre moltes coses.
8: Està de categoria.
5: Tots sabeu que el verb haver s'escriu amb H i amb B baixa.
15: Sí!
5: Ara veurem exemples molt comuns de paraules que s'escriuen amb H i sense H i que confonem.
16: Tira-li, enxufa-li.
5: Esteu segures que sabeu quan s'utilitza la H i quan no?
17: Depèn.
5: Vegem-ho.
10: Intentarem posar llum a la foscor.
5: Ah, amb H és l'auxiliar del verb haver. Ha viatjat, ha anat, ha comprat. Ah, sense H és preposició. A quina hora me'n vaig? A callar, a dormir. Ha viatjat, a Vinaròs. M amb H també és auxiliar del verb haver. Hem anat, hem vingut. Però M sense H és el pronom. Em fa mala panxa, per exemple.
14: Ui, em fa mala panxa i tot, paio.
5: Hem dinat i em fa mala panxa.
14: Ui, la panxa fa mal, tio.
5: Truquet. Si darrere va un participi, les paraules que hem vist aniran amb H. O amb H és un pronom feble.
18: Vols dir?
5: Ho vaig comprar. O eu vaig comprar el què? Tot el que volia. I també és substituïble per això. Això eu vaig comprar.
19: Que jo sé que nascú per ser milionària.
5: Mentre que o sense H és la disjunció. Dolç o salat, blanc o negre, mar o muntanya. A mi m'agrada tot, és que cal triar.
15: No!
5: O aprenem a utilitzar la H o em posaré molt trista.
12: No m'esperava això i em fa sentir trist.
5: Amb H o sense H, per escrit, veiem que són paraules diferents, però quan parlem no es nota.
20: És de veres, és de veres.
5: Gràcies i fins a la pròxima llengüeta.
6: A punt ràdio. A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5.
21: De tu

Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant 96.5.

0: prop.
1: Ja tenim les 6 i 10, que bonica manera d'arrencar esta segona hora. Però és que passa...
2: Tercera, Joaquí, tercera.
1: Però si ja acabem, per què no ens donen més hores de programa?
2: Això
1: no s'hauríem de parlar.
2: No? Que ens sonden i ja que ens deixin així.
1: Això sí. Anem al tema de la piscera, un poc reguleros. Que coses de l'edat.
2: Coses de l'edat.
1: Les 6 i 10 i en efecte en 70 esta última hora. I abans que acabi el festival d'avui, pues quin goig tindre l'estudi tan ple de bona gent,
2: tindre
1: tant de talent de casa
2: com les mares en la nit de cap d'any,
1: tan contents i orgullosos que estem de la nostra gent del
2: món del
1: cine, de l'art en general, en este cas del cine
2: perquè tenim la mirada posada en la pantalla de cine. Avui mateix al Cine Lis a València tindrà allò la preestrena d'una pel·li amb ADN valencià. La pel·li conta la història d'un amor, no sé si dir impossible, difícil, sí. Impossible, clar. A lo millor, també un drama romàntic, un thriller psicològic, ambientat en l'Espanya dels anys 70.
1: Clar, i en aquella època, dos dones que s'enamoren...
2: Fàcil no ho tindrien les persones.
1: Però a un mola, sí. Perquè ja estàvem contant els dos quincets de la pel·li, el que ens hem mirat, que hi ha una història d'amor molt bonica, la cosa de la història d'amor entre dos dones, en aquella època tot així, no de tanta amagatall i això, però que té thriller, que té tensió, que hi ha d'allò.
2: És un historion.
1: Sí, i sí. La repressió de l'època, clar, i viure aquest amor de manera clandestina, però també, clar, l'amor quan esclata, i la lluita de dues persones per viure aquell amor lliure. És un llargmetratge, a més, participar per esta casa, per a punt, sentim orgullosos, y es podrá ver en les sales a partir del próximo 5 de junio.
3: Quiero que me veas como una persona con la que puedes abrir tu corazón. Necesito conocerte en lo más íntimo para salvar tu alma.
4: Señora.
5: Qué buena cristiana demuestra ser contratando a esa chica.
6: Este sabor que te para mejor que a mí.

0: aniràs a l'infern només per estimar-me.
1: Aquí està Dios. Aquí.
0: Morimos.
2: Pues que yo siga normal. De invertida del poble que tots rebutgen. Pues te por reconduir-la, salvar-la.
1: Amén, Patri, Fill, Espíritu Santo.
3: El títol de la pel·lícula és Cel meu, infern teu. Hem escoltat i m'he reconegut algunes de les veus, una banda que els tenim així. Jo crec que haver vist, a més, algunes imatges del rodatge, algunes fotografies, però vull parlar de la pel·lícula. Tenim a l'estudi ple, com dèiem adés, perquè ens visiten tres dels actors de la pel·lícula, Sandra Cervera, que l'hem escoltat claríssimament, hola.
4: Hola, què tal, com estem?
3: Tània Fortea, que és l'altra protagonista, i els dos
4: hola,
3: són les, Tania. No, Tània?
4: Sí,
3: són
4: hola,
3: les protagonistes, les dos que sí. Vos enamoreu en la història. Víctor Palmero, ole!
5: Hola, ole!
3: Vista onda! Ja, que no se note que eres un favorito.
5: Onda, ta.
3: Que així t'ha vist jo molt clerical.
6: És el que toca, clar.
3: És el que toca en este personatge.
7: I costa veure de retoret, eh? Sí. Perquè és aquell punt de Xina...
3: Punky.
7: Wild i punky. Però, clar, el que,
3: pues
7: és,
3: así...
7: el que és ser un actor de raça. Però, a més, un retor... Bueno, ara ens contaràs.
3: Ara
7: anirem desarrollant una mica aquestes personatges.
3: I ens acompanya el director de la pel·lícula, Alberto Evangelio, que el tenim a ser costat. Com va això?
8: Molt bé.
7: Molt bé, Alberto.
3: I hasta la criatura... Per a que vesca la llum, no?
8: Ja. Ha estat en alguns festivals, però...
3: I premis, ha rebut uns quants, vull dir que la cosa ha anat bé, no? Què?
8: Sí, sí. Venga. Sí, va molt bé.
3: Per què té pintaza?
7: Vull dir que tenim l'estrena en no res.
3: Preestrena
7: en els cines Lys a partir de les 7 de la vesprada. A més, aneu tots com...
3: Han vingut
7: per fer premier.
4: Ara anem directes i era voler estar
7: guapos,
4: a casa.
7: Tan bonicos.
3: Jo vull que em conteu, Sandra, el que explica la pel·lícula i com aplega les vostres mans este guió o esta història.
9: Bé, em va arribar la història a Benibut i vam fer un treball increïble amb Noelia i Anna Piles per a trobar la manera de que Benibut Producciones d'alguna manera
3: testara.
9: Sí, testara que de quina manera era possible no fer-la i amb quin elenco se podria fer i en quin moment, i vam trobar que era el moment perfecte per a arriscar, per a fer una història diferent, necessària i amb un elenco que estiguera amb tot, no? Amb tot. I és el que va passar, no? I és increïble com la gent està gaudint d'esta història, no? I d'este llarg.
3: Esta història tenia que dic sou perquè les interpreteu vosaltres, dos dones que s'enamoren, diu, als anys 70.
9: Als anys 60,
3: 60.
9: I... Sí, 60 i 70.
3: Sí.
9: N'hi ha com dos temporalitats. Sí, pues sí, som Adela i Victòria, i són dos dones que s'enamoren i que, sí, com tu deies abans, ho tenen prou difícil. Però bueno...
3: Però també hi ha thriller.
9: Llarg.
3: Esta història tenia que sou perquè les interpreteu vosaltres, dos dones que s'enamoren, diu, als anys 70.
9: Als anys 60,
3: 60.
9: I... Sí, 60 i 70.
3: Sí.
9: N'hi ha com dos temporalitats. Sí, pues sí, som Adela i Victòria, i bueno, sí, són dos dones que

0: impossible, emparem, bueno, o difícil, no? Com tu has dit, molt ben dit. Però clar, tenim ahí la figura del retorn, la figura de, amb tota l'atenció que té la pel·li, amb un ritme brutal. Va destinada a un públic molt generalista, però té una factura meravellosa. Aquest element, aquest tercer element, és clau per a que la història siga molt intensa i molt de veritat.
1: Cosa que el tercer element és este.
0: Este d'aquí del meu costat, saps? Este d'aquí del meu costat.
2: Heu dit triangle amorós?
1: Te claves allí enmig.
2: Tu no eres, que jo però crec... no dius que fes de retorn.
3: Clar, és que així tot el món
2: estima. Un poc, és
4: això.
3: Tot amor que s'aprecie, tot amor apassionat que s'aprecie, de tant en tant fa una mica de mal, no? En el meu cas, el meu amor és per el nostre senyor, per Déu, i és de veres que el que tracta de fer el Padre Antonio en qüestió és reconduir-les una mica al bon camí, no? I ahí està la trava un poc d'aquesta trama amorosa que com ha dit ella, és una història preciosa d'amor sàfico, que és una paraula que ha pres avui que volia dir. I és de veres que...
2: Safo de Lesbos.
3: Molt bé,
0: eh? Sí, ah,
2: clar, i d'aquí la cosa de l'Aliana.
3: Sí, molt bé, amor sàfico, perquè totes les mujeres que se amen, pues, jo què sé, cada uno se... Amor sàfico, buscadlo en Google, que jo l'he hecho. És de veres que és una història molt xula, que ja la foto és preciosista, la banda sonora, i a part de la passió de la història d'elles, és de veres que hi ha una part fosca que a mi m'agrada molt del cinema que fa Alberto Evangelio i que em disfrute molt, i de thriller inclús podíem dir una mica de terror, però és un terror que jo crec que no ve per les mostres, sinó per un home, en este cas el Padre Antonio, que l'església, les normes i el franquisme l'han convertit en
1: i té poder,
3: en
1: no?
3: Un ser sí, molt cruel.
1: Per clavar-s'hi ahí i...
0: O pensa que té poder.
1: O pensa que té poder, molt bé. Això és molt bé, és molt típic. Sí. Alberto, ara explica'ns tu perquè t'has encarregat d'agafar tots aquests ingredients i donar-li ritme, factura, dirigir... Bueno, i dirigir a aquesta gent. Que per això m'han dit que t'has comprat un llàtic...
5: No fa falta.
1: Es una mica de la experiencia en realidad. Sí. Donar vida a esta historia.
5: Pues a ver, por aclarar la
1: situación.
5: En nuestra peli, yo creo que el antagonista es la sociedad, ¿no? Y estas dos mujeres que se enfrentan a una sociedad que no podía entender sus sentimientos, ¿no? Y lo bonito que tiene la historia, yo creo que es como ese antagonismo, pues se va visualizando en el personaje del Padre Antonio, y eso es algo que a mí me atrapó mucho de la peli. A nivel visual, pues se muestra la oscuridad por un lado con el Padre Antonio y la luz de la...
2: El chungo es el retorno, ¿no?
5: El chungo es el retorno,
1: claro. El chungo es
5: la sociedad, que al final yo es que soy muy simple también, es que a mí me gusta una historia de amor con un antagonista y algo que atrape al público.
2: Los clásicos.
0: Me encanta porque ella dice que ella es simple, pero después a rodaje no es resumen.
1: Correcto. Yo de esa obra que viste no definiría como simple, ¿no?
5: Pero me encanta que esta historia hace, bueno, saca lo más simple de mí.
2: Pero en la simplicidad también está la esencia,
0: ¿no? Totalmente.
2: Sí, sí, y el retorno a los básicos también.
1: Sí, es, así manera, es, un clásico, ¿no? Un básico.
5: Bueno, que yo creo que lo bonito es que llega un público general, ¿no? Que lo que yo he hecho hasta el momento es más cine de género y tal, que tiene un público más nicho. Y esta historia, que es una historia de amor, al final...
1: Es universal. Pues,
5: claro, es universal. Llega a otro público. Pero sí que con ese antagonismo y esa parte oscura también, pero con la parte de luz también de la historia de amor, que es muy bueno.
1: Porque la historia es ahí, sí. La historia tiene la seua llum y de la seua foscor.
2: Com
1: la historia en general de la humanidad.
2: Se puede contar cómo se enamoreu. Es que a mí el momento...
0: Mira.
2: A mí el momento...
1: Eres un romántico.
2: Sí, a mí el momento cuando surge... Eso me agrada mucho. Se puede contar.
0: Ellos dos se conocen de toda la vida.
2: De la ciudad, del poble, del barrio.
1: Pero son perfiles molt diferents, socialment, econòmicament.
0: Molt diferents. Però qui no ha tingut també a València, no, esta cosa de les tietes, no?
1: Ui!
0: Això. Mira. I ahí hi ha una cosa a la història, perquè no som família, però és de veres que la relació, la familiaritat de la relació està, no?
1: Sí.
0: I va ser un repte també perquè precisament no se veu res del passat, no? No se veu res. I era com omplir tot això de molta veritat
4: de
0: i que sí, de passat i de present. Sí.
1: Com s'entenguera que havia hagut un passat.
0: Exacte.
1: Que ahir no podia entrar. No,
0: sí, amb molt poquet, saps? Era com una cosa...
4: Sí, no, també és que van ser unes escenes que es van eliminar de guió, que així en elles dos de xicotes

0: aspectes que sí que es veia, però...
1: Ai, menudetes, s'enamoren. Sí.
0: Bueno, s'enamoren o no.
1: Bueno, jo què sé, hi ha com una...
2: Però se coneixen.
0: Sí, sí. Vale. Exacte.
1: Hi ha una connexió. I lo de les tietes que digo és la coartada. Que ha hagut durant molt de temps, la cortina de terciopelo gordo que s'ha posat tota la vida per a dir, bueno...
0: Esses tietes que vivien juntes, saps? I que és la tia i la tia, no? La tieta i la tieta.
1: Igual també en el poble se sabia, però...
0: Però ningú deia res, no? I també jo crec que hi ha aquesta cosa que és molt nostra, no? Molt de la terreta.
2: I tu eres... Sandra, tu eres Victòria? Sí. Com és Victòria?
0: Victòria... Victòria és una xapalante. Ella dins de si mateixa és lliure, però dins de si mateixa. I troba la manera d'eixir amb Adela, no? I de lluitar per ella, per la justícia de l'amor i de volar. És que no vull contar molt, vale, perquè...
2: No, però
0: està aquesta cosa, és molt passional, és una cosa... Sí, és una tia molt passional, molt... no de la seua època, amb uns principis que és raro que ella lluite d'aquesta manera.
2: Sí, que és d'una família, és d'una família bien, no?
0: Sí,
2: o més o menys bé.
0: Sí, és
2: una... Canvio, sí, dic jo, li puc donar les bases.
0: De fet, Adela treballa per a la família d'ella, no? Ahí es coneixen de xicotetes.
1: És la que tira més de la relació, la que aposta més... I en el teu cas, la teua Adela...
3: Clar, no? La meua Adela és més filla de la seua època.
1: Ja. Però se deixa voler també, perquè sí. És que davant un torrente... No,
2: perquè l'amor ho travessa tot.
3: Sí, al final Adela també és això, filla de la seua època, de l'església, de té també una cosa amb la culpa, amb la classe social també. Clar,
2: que gran, que universal.
0: I també la cosa de trobar l'amor... inesperat, vull dir que això també és molt xulo d'Adela.
3: Sí, el que clar, això vam contar que jo vaig llegir molts testimonis i hi havia moltes dones que no coneixien, o sigui, ni se pensava que es podia existir enamorar-se d'una dona.
1: Allò que m'està passant.
3: Clar, exacte, és més una cosa de...
1: Què estic sentint, no? Això no dec de sentir-ho.
3: Exacte.
1: Vaig a vol retor que diu.
3: Exacte. La mare, la família.
0: Que Rosana Espinós està increïble. Està increïble. Vicent Domingo està increïble. L'elenc és brutalíssim.
2: Victòria diu una frase, li diu a Adela una frase. De veritat creus que aniràs a l'infern per voler-me?
0: Només per estimar-me.
2: O per estimar-me.
1: En lo bonico que és este amor, per què vas anar a l'infern? I qui va a confessar-se, diguem, qui va a voler el retorn de les dos, tu?
0: Jo, clar.
1: I el retorn com se obriu, això?
2: A veure, perquè ella t'ho va explicar, no? Ganes de...
4: La història comença en que és de veres que jo vaig arroplegar-la i la conec i hi ha una cosa de que els dos som nous, no?, al poble. Jo arribo com per aprendre del retorn de l'església d'allà, que és Enric Benavent, que des d'ací un aplaudiment per a ell, perquè és estupendo, i a més me va ajudar moltíssim a practicar el Padre Nuestro en latín, que és una cosa que em va costar prou. I pues, des del principi sent com una cosa màgica, una cosa diferent, especial per ella, i com que jo crec que la vol acollir perquè ella ve d'una situació també difícil, ha estat a la presó i no se sap molt bé per què, entonces té una mena de curiositat de voler saber, no? I una mica un enamorament també. Un poc un pájaro espino, una cosa aixina, però com que...
2: Sí, com... però una relació morbosa d'alguna manera.
0: Guanya,
2: sí.
0: Guanya
2: de
0: Déu,
2: molta curiositat. Entonces,
4: va tirant del filet per a veure fins on ella... ell vol salvar-la, ell vol... Fer el bé, no?
2: Redimir-la.
5: Ella és una víctima.
4: És una víctima de la societat també i de les normes que li han inculcat a ell mateix, no?
2: Les normes socials i les de l'Església, i en aquella època, vull dir-te-la.
1: Com s'ha de manejar un retorn en una situació així? El que toca que s'ha de fer, i el que diu l'Evangeli, el que li expliquen també, que és el que ella ha de fer. Però, clar, les conseqüències, si això se sap, en el poble o en la ciutat, si això se denuncia... Estes dones estan en perill, també, no? O dir que... Ahí entra un poquito el zing, zing, zing. Ahí entra un poquito la cosa.
5: También se juega con eso, con lo que no se dice, ¿no? Con lo que no se dice.
1: Los esports, també.
5: Exacto. Están todos esos miedos y no se habla nunca de esto. Claro, es muy difícil hablar de esto. En la época era muy difícil hablarlo abiertamente. Entonces eso en la película aparece esta situación.

0: amor.
1: Sí, sí, sí, sí, claro, porque es una historia de amor imposible, tiene su toque de thriller, ¿no? Mm. Salvando la distancia de presupuesto, evidentemente. Pero,
2: no sé.
1: Tampoco eran muchas. Pero a nivel estructural la peli funciona muy parecido a la emoción. Esa, sí, esa era la emoción.
3: Si
1: ya que
3: parles de les perretes, mucha perdón, la Sandra, que es productora ejecutiva, més valenta. Més valenta que el sí.
4: S'ha de ser.
3: Claro, porque es busca...
2: Pero Alberto también, es director y productora.
3: Tú dame, Alberto.
1: Sí, aunque yo productor, pues soy una risa como productor. Porque bueno, okay. Soy, lucho conmigo mismo continuamente.
0: Eso sí.
3: Claro, tú quieres una cosa y te decía a ti mismo que no puede ser. Exacto. Si el presupuesto no llega.
2: Y sabe que le diré que no, y le diré que no, pero ello diu.
3: Allà va, allà va.
2: I miri i li dic, en sèrio? En sèrio? Estàs demanant això? En sèrio? Per a dues setmanes, per a quatre setmanes, cinc setmanes de rodatge. Quatre setmanes de rodatge. Esta pel·li té una factura increïble amb quatre setmanes de rodatge. O sigui, l'equip va ser impressionant, vamos.
3: Té pintaza, eh?
2: Gràcies.
4: Bueno, a més, no, fa rato que no parles, perquè, clar, primero, és com si... Com el teu personatge també és... Que conforma aquest triangle amorós tan, i de cirle tan especial. Eixe premi lo Gaos és també una espenta potent també per a la peli, una motivació també guai, no?
5: Va ser molt guai. A més, és que la peli només la podien veure els acadèmics valencians, és a dir, que va ser per visionat privat i que els teus companys de professió valoren el teu treball, pues és preciós, però és que és un premi que és compartit, perquè jo sense elles no podia fer el que he fet, i de fet, i sense Alberto. Perquè de fet, pues, ja esta cosa, no? Crec que han aconseguit fer com una mena d'equip molt xulo, i crec que elles donaven molta veritat en el que feien, que Alberto també des de la direcció té un punt de calma d'una cosa molt xula, que ens ajuda moltíssim i té molt clar el que vol fer. Això és el que transmet. Ara posa cara de que no.
4: Has a les elles, com
2: diguem.
1: Està fenomenal. Claro, sí.
5: Però van saber regular, van saber estar arropando en tot moment la situació, i després, pues, que és que des de guió també és una gossada. Jo només llegir ho vaig dir, és que lo quiero hacer. De fet, era molt difícil fer-ho perquè jo estava en La huella del mal rodant al mateix temps l'altra peli, i recordo que van fer un treball per
3: un
5: poder
3: encaix,
5: quadrar,
3: no?
5: Que jo estiguera en Burgos i en València quasi al mateix temps entre Atapuerca i el cura i el padre Antonio, i la veritat
2: sí,
5: que és
2: que... Sí, perquè ho teníem clar que era Víctor. Vull dir, sí, és que estava
5: jo tenia clar que volia fer-ho.
1: Primera vez que leí el guión, vamos, sí, lo tenía muy claro.
2: Sí, sí.
1: Lo teníamos muy claro.
4: I a banda del Pare Nostre en llatí, que ha sigut el més complicat d'interpretar el Pare Antonio.
1: És la part de terror de la pel·li.
4: Perquè ahí Palmero, verité, a veure, vull dir, que tengo que fer un curro per a posar-te en la sotana del Pare Antonio.
5: No te cregues, perquè jo, de fet, mira, vaig anar a la parròquia San Bartolomé de Onda.
4: No veies que ha sigut escolanet.
5: Una de les... Home, jo vengo de educació catòlica, i de hecho llevo mi estampita de la Milagrosa en la mochila, no te digo más. I se la di el otro día a Sandra. Però és de veres que jo... Mira, de chicotet, un secreto que os cuento. Yo vaig fer de Chayanne en la parroquia San Bartolomé de Onda, en el altar de la iglesia.
2: Me encanta. Yo...
0: El mix, perdona.
2: Això és molt Víctor Palmero.
5: I és que... En l'església hi havia una part, la ONG Quisqueya de Onda, que és una ONG molt guai, feia cursos de teatre, de ball, per xiquets, entonces d'alguna manera jo m'apropava a l'església, i com vaig prendre molta distància, una cosa que vaig fer quan vaig rebre el guió va ser anar a missa. Dic, vull veure-ho de nou, perquè hi ha una cosa molt teatral,
4: no?
5: molt espiritual en una missa, no?
3: És molt,
5: molt
3: teatral,
5: solemne.
3: Sí.
5: És teatral per al mateix.
3: Tots els rituals de...
5: Efectivament.
3: Que ja estic, són teatrals, té raó.
5: Volia tornar a viure-ho, i de fet és, hi ha un moment de missa molt xulo en la pel·lícula, i és que tot suma, és que em venen imatges al cap de la pel·li, i va ser, no va ser, va ser fàcil, ho van fer fàcil ells.
4: Que guai. Ho vist la pel·li, clar, tots, no?
3: Sí, sí que l'ho vist.
2: Sí.
3: Que els hem de dir adéu perquè que no pleguen, Mani.
2: Ai, sí.
4: Ah, que sí, que a les 7 és la preestrena.
3: Al Cine Lis, a les 7 la preestrena. Recordem que a les sales, a partir del 5 de juny, aneu de seguida. Jo, el dia 5, a les 9 del matí, s'hagi fet guàrdia. No, tinc moltíssimes ganes.
2: Gràcies.
3: De veure-la. Creu que me lo gozaré mogollón.
2: Que bé.
3: Qualsevol cosa que ho feu vosaltres m'han xissat, i que tinga de més, i d'altres noms que també posa al cinema a la taula, i que tinga de més i sabés d'anir i se missatge, crec que té un atractiu superpoderós.
4: Que guai.
2: Gràcies
3: per vindre a vosaltres.
1: Moltes gràcies.
5: Que vivan les lesbianes.
3: Que vivan les lesbianes.

0: les 18:40 minuts. Què et pareix si fem una ullada a l'actualitat més rabiosa que passa per anar-se'n a Atenes, no?
1: A parlar de bàsquet i tant de bo que sí. Puguem seguir cantant èxits del bàsquet valencià. En este cas, València Bàsquet, per el conjunt taronja disputa demà divendres una de les semifinals de la Final Four per primera vegada. I allà, precisament, ho farà contra el Real Madrid a Atenes. Està Luis Urrutia per contar-nos l'última hora.
0: Hola, Luis,
1: què tal?
2: Hola, xics, què tal? Com esteu? Bona vesprada.
0: Com està l'ambient?
1: En moral de victòria.
0: Tenim moltes ganes.
1: Sí o sí, no?
2: Sí. Sí, estem esperant ja que aplegui l'equip en una hora i quart, més o menys estarà ja per ací, per aquestes espectaculars instal·lacions que conformen el recinte olímpic dels Jocs d'Atenes de 2004, on està dins de, ja dic, aquesta barbaritat de metres quadrats que hi ha instal·lat este OACA, que és el pavelló on es va disputar esta final a 4 de l'Eurolliga, on per primera volta aplega un equip de la Comunitat Valenciana. Estic ara sí en la sala de premsa, no vos podeu imaginar, 600 periodistes acreditats.
1: Claro, quin ambient, eh?
2: Una autèntica barbaritat. Acaben d'obrir la zona del sopar, perquè així ja sabeu que...
1: Sopar pronti, no sopa, ja se sap.
2: Sopa en 3 hores. Així que sí, pues, així estem esperant que l'equip aplegui. Ho farà cap a les 9 de la nit, perquè a les 9 i quart horari d'entrenament, abans té que parlar amb els mitjans de comunicació, així que tractarem d'agafar alguna paraula dels jugadors per a sentir-la esta nit en el 90 minuts, i que anem a veure com estan, no? perquè este matí que s'ha fet la presentació oficial del torneig, hem vist a Jan Montero, al dominicà, junt al entrenador, a Pedro Martínez, i de veres que estaven exultants, estaven molt il·lusionats en el que pot passar ací.
0: Estem tots molt il·lusionats, la veritat, no? Veiem, veiem possibilitats.
1: I tant que sí, a més, en moltíssima confiança en els xicons. En el 90 minuts, totes les impressions d'una jornada que estàs vivint, pues, en tota la intensitat, i a més acompanyant l'equip, Luis, i demà, una narració, que tant de bo siga també una narració per a la història, i que conforme, pues, això, la galeria d'èxits de València Bàsquet. Tant de bo, estarem molt pendents.
2: Sigam ambiciosos i esperem que la narració històrica sigui la de diumenge, eh?
1: Això. Clar, que estigui... Claro, que és Final Four, que són les semis.
2: Clar,
1: i que la guanyem la final.
2: I que puguem cantar que l'equip és campió d'Europa, així que són paraules majors, eh? Aborrona una miqueta, dirà això, però, en fi. Tenim que mirar cap a l'afició, perquè es divideixen en dos bandes els que venen demà. De matí fins ací, fins a Atenes, ho faran en 3 vols charter, al voltant de 700 i pico persones que estaran ací en el pavelló per a recolzar l'equip taronja. I d'altra banda, el que ha fet València Bàsquet, que és tractar de que es pogueren col·locar 2 pantalles gegants. Sabeu millor que jo tot el tema dels drets televisius i que, col·locar 2 pantalles gegants per a poder veure una retransmissió que es fa de pagament, com és la de demà, és complicat. Però el parc de l'afició de València Bàsquet, al costat del Roig Arena, és on demà s'instal·laran aquestes 2 pantalles gegants. El lloc no és gran, però no és la Fonteta, on caben 9.000 persones. Així que cal omplir un paperet per a demanar estar. Estos formularis s'estan omplint ja i de veres que seran molts els seguidors de València Bàsquet que estiguen allí en el carrer recolzant a l'equip. Així que l'afició es dividirà en 2, jo diria que en 3, no? Els que com Ximo i com Gemma patiran a casa mirant-ho per la tele i sentint-ho per la ràdio, i tots els que estaran ací en el pavelló en Atenes siguent a l'equip, i els que es queden en este recinte en el Parc de l'Afició de València Bàsquet.
1: Bueno, pues...
0: Ai, estarem pendents.
1: Les semis demà, si tu comences la final i...
2: Però no oblidem que és contra el Madrid, eh?
1: Bueno...
0: A por ellos, o bé?
2: Contra el Madrid.
1: La confiança en este cons és màxima, clar que sí. Estarem pendents de la vostra narració i de la informació que ens doneu, clar que sí.
0: Gràcies.
1: Gràcies, Urrutia.
2: Cuideu-vos, un abraç.
3: La vesprada da punt.
4: Rossignolé du bois, rossignolé sauvage.
0: Esta música no está triada porque sí, escoltem una composición de Luciano Beiro porque era un compositor que admiraba el següent protagonista de la nostra xerrada, Umberto Eco, que a més sentia fascinació per clàssics com Bach, Telemann o Chopin, diu que tocava la flauta per afició. A lo preguntarem a qui més sap d'ell perquè anem a entrevistar-la de seguida. I per a la majoria de nosaltres, a tu què te evoca Umberto Eco?
1: Hombre, el péndulo, el nombre de la rosa, yo creo que un poco lo que todos, el pensamiento, ¿no?, del gran Umberto Eco. Pero es que hemos descubierto, y lo compartiremos también con vosotros, que hi ha un Umberto Eco desclassificat, allò.
0: Sí.
1: Hi ha moltes curiositats al voltant d'Umberto Eco que jo crec que també apropar-se a allò de humano, demasiado humano, pues també, clar, Umberto Eco també ho va ser.
0: A mi em ve al cap, en la carrera que estudia, llegíem apocalíptics integrats, que va ser una de les obres que va fascinar a Maite, que entrevistarem de seguida, però ella anava a llegir unes quantes més confessions d'un jove novel·lista, com se fa una tesi, li va encantar. Umberto Eco efectivament va ser pare de reflexions brillants com aquesta manifestada en un fragment gloriós del nom de la rosa.
5: Però què és lo alarmante de la risa?
6: La risa mata el miedo, y sin el miedo no puede haber fe, porque sin miedo al diablo ya no hay necesidad.
0: La risa mata el miedo.
1: Quin pedazo de frase.
0: Quin pedazo de frase.
1: Això s'ha tingut durant segles, també, por a la felicitat, al riure. Quin goig tindre així a Maite Aparici. Ballera, què tal? Com estàs, Maite? Benvinguda. I companya al Departament de Digital de Apunt. Bueno, ja fa uns quants anys, no?, que és Maite periodista, ha treballat en premsa, en tele, en gabinets de comunicació, bueno, ha fet una miqueta de tot, té molta experiència, i bueno, es presentes este Umberto Eco desclassificado, el segon llibre que publiques, o sea, estàs escabussat en la biografia d'Umberto Eco, trobant, a més, joies increïbles, eh?
0: Com naix este projecte, Maite?
7: Com naix?
0: Com naix?
7: Bueno, moltes gràcies per rebre'm així en vostra casa, que és la meua.
1: I tant.
7: I mira, a mi m'agradaria dir que este projecte realment té dos inicis, té dos començaments. El primer començament és com naix el projecte, i és un projecte molt valencià, tot i que és, el nom és Umberto Eco desclassificado. Naix als peus del Micalet, i més en concret a l'altura de la campana, perquè estàvem un estiu, un sopar d'amics, un editor francès havia convocat... Jo acabava de presentar la meua novel·la, el meu llibre primer, Los ruidos de la noche, ell era argentí, i con la meua història era d'Argentina, havia convocat a un sopar a unes argentines. Estàvem en aquest sopar, 2023, i al meu costat hi havia una dona, casualment. Si hagués estat la que tenia enfront, no hi hauria llibre. I en un moment donat jo li vaig preguntar: Lucrecia, ¿y tú a qué te dedicas? Y ella em va dir: soy semióloga. I jo li vaig dir de broma: hombre, como Umberto Eco, perquè crec que és lo poc que jo sabia això i els llibres que havíem estudiat a la carrera. I li vaig dir: como Umberto Eco. Digo, ahora me dirás que lo conociste. Jo estava, donava per suposat que anava a dir-me no. I me se va quedar mirant, va fer un silenci,
0: sí,
7: i em va dir: éramos como familia. Durante 40 años pasamos las navidades juntos. I jo li vaig dir: ¿me dejarás que te entreviste en algún momento? Y en va a decir: bueno, pues más adelante ya lo vemos.
1: No deixaràs passar l'oportunitat.
7: No deixaràs passar l'oportunitat. Això va passar en juliol de 2023. També és important dir que ese començament, a mi el que em va despertar va ser un reportatge periodístic per a esta casa, per a Punt, que jo vaig publicar en maig de 2025. Quan ja estava publicat, un poc abans, un amic meu periodista, Javier Cabanilles, que igual el coneixeu, em va dir: Maite, ahí tienes un libro. Però clar, era Umberto Eco. Però jo ja havia estat traguent tant d'ella, rescatant tant, perquè clar, tu vas a fer un reportatge i com no saps mai on estarà el millor titular i com és una pregunta a la darrere d'una altra, tu vas tirant i vas tirant, i al final tenia molt més que un reportatge. Sí. Però jo volia fer, anava a fer el reportatge, que és el que vaig publicar. Què passa? Que tant em va dir el meu amic dos o tres vegades que al final em va fer reflexionar, perquè donava vertigen clavar-se en un llibre d'Umberto Eco.
0: Sí.
7: Però és veritat que jo anava de la mà de Lucrecia, que era la millor persona de la que podia anar. Era una semiòloga, deixeble d'Umberto. Ella havia dirigit la seva tesi, és a dir, anava molt ben encaminada. I tot el que era la part periodística, que era entrevistar-la, ahir jo ja anava sobre rodes, jo tenia tot, anava traguent. Bueno, la qüestió és que en el mes de juny de l'any passat vaig decidir, o en abril, vaig decidir que anava a ser llibre, vaig començar, clar, jo havia sintetitzat tot en un article que vaig tornar a ampliar,
1: expandir,
7: vaig tornar a començar a entrevistar-la, perquè clar, ja em vaig ficar en modo llibre. I a més era un llibre que venia, estava molt relacionat amb el meu primer, que també estava basat en la memòria oral d'una família, que jo havia jurat que no tornava a fer, clavar-me en la memòria oral, perquè no sabeu això el que és.
0: La faena que és.
7: No sabeu això el que és, perquè clar, és que lluitar amb les reserves, amb els temors, ara recorde, ara no. I clar, jo li vaig dir, digo, mira, esto va a ser un libro, i li vaig dir com anàvem a treballar, per a evitar els problemes que jo havia tingut en el meu primer llibre. Jo li vaig dir, Lucrecia, quan jo t'entreviste, totes les notes que jo haga, jo te les devolveré a ti. Jo li vaig retornar a ella la seva memòria per a que ella chequejara.
0: I que diguera, deberes eren aixina.
7: Més que deberes és que estava d'acord en el que havia recordat, perquè estem penseu que estem parlant de records de fa 50 anys, que s'han estès durant 40 seus, però que ella recorda fa 50.
1: I què seria, Maite, de lo que has desclassificat, entre cometes, lo que més t'ha sorprès?
7: La història és que ahí comença, el projecte Valencià comença davant del Micalet, però la història de Lucrecia comença en Buenos Aires, en Argentina. I entonces, en retrotau a Argentina, mon anem a l'any 1976, i què va a trobar qui llisca este llibre? Va a trobar una història d'una xica assetjada per la dictadura de Videla, que escriu una carta i que aquesta carta li salva la vida. I aquesta carta acaba en mans d'Humberto Eco. És que és tot molt cinematogràfic, molt poètic, molt... Clar, tu veus això i dius, tampoc m'ho va posar difícil per a fer un llibre. Va ser difícil després posar en ordre i treure-li, netejar.
0: El format, anar al llibre.
7: Exactament.
0: A la molla veloç.
7: Però és que esta dona ha sigut un regal. Ha sigut un regal, no només ella, perquè clar...
0: Bueno, hem de dir que Humberto Eco li salva la vida perquè se la... La trau de la seu argentina, no?
7: El que, perdona?
0: Ajuda a Lucrecia a eixir d'Argentina.
7: Exactament.
0: Perquè estudia amb ell, no?
7: Exactament.
0: O faig una tesi
7: amb ell. Hi ha molts més detalls des del llibre, però resumidament, ella és una persona, una xica jove, que està estudiant, bueno, ja havia acabat la carrera de lletres, i vosaltres sabeu, en la dictadura de Videla, a les universitats que apuntaven, als joves que apuntaven, abans del colp i ja després durant la dictadura, eren totes les de filosofia, les de lletres, i ella estava, el seu entorn estava començant a estar assetjat. Ella treballava en el rector de la universitat, l'havien amenaçat de mort, les seues amigues ja havien anat els parapolicies a les portes, i la família d'ella li va aconsellar. Ella tenia una família molt ben, en un cap molt ben amoblat, diguem, un vuelo molt ben amoblat, que li va donar un consell, li va dir, no te vayas por los tejados i sal legalmente para poder volver legalmente. I ella, que era una, tenia un currículum excepcional, per uns detalls que es poden llegir en el llibre, va poder enviar una carta a Humberto Eco demanant-li que volia estudiar, perquè ella ja era una enamorada de lo que ella escrivia, ella s'havia enamorat d'Apocalípticos e Integrados, ella havia llegit Obra Abierta, que és un referent per al món de l'art, no teniu per què conèixer, perquè és una obra molt específica, però semiòlegs i el món de l'art és molt, perquè va sentar uns precedents. La qüestió és que ella li escriu la carta i la sorpresa d'ella és que el que no passava mai és que funcionara el correu italià, com ella diu, i que funcionara el correu argentí.
0: És que no ens donarà temps d'explicar que el llibre se publica perquè ja han passat 10 anys de la seva mort, perquè ell tenia prohibit al seu entorn que parlaren d'ell. I per a que sigui un ganxo, bé, la gent vulgui, ara després ens contes com se pot aplegar al llibre, jo el que he descobert, el que més m'ha cridat l'atenció, era la part gamberra d'Humberto Eco.
7: Efectivament. És que
0: de disfressar-se una nit de Cap d'Any.
7: És que així és que descobrim...
0: I el geni.
7: Heu seleccionat ara una frase del Nombre de la Rosa que la mig sentiva que no portava els cascos, però parlava de la risa.
0: La risa mata el miedo.
7: La risa mata el miedo, però és que ell era l'home més divertit. Però què passa? Que ell tenia una façana molt seriosa, molt de semiòleg. Clar, ell era un erudit. Ell era, ha sigut de les persones referents del segle XX. Però ell, en la intimitat, era una persona divertidíssima. Li encantava la ironia, li encantava jugar amb els altres i fer bromes i després les anècdotes, i no es perdia res.
0: Organitzava festes d'any nou a sa casa, que ho relates ahir. Tenia una capacitat, dius, d'encanteri. Encandilar, no?
7: Encandilar. Bueno, ell encandilava perquè ell tenia una ment molt brillant, però ell tenia la gran capacitat de, en el seu seminari de Bolonya, explicar la semiòtica, que és molt difícil, abstracta i molt difícil. És fàcil d'explicar què és, però entrar a un seminari del seu nivell, molt complex. Però ell sabia com fer-ho per a guanyar-se als alumnes. De fet, ell és el que li va descobrir a Lucrecia la vocació. Lucrecia, en aquest seminari, va decidir: jo seré semiòloga. I a partir d'ahí, la seva vida ha sigut...
0: Lucrecia és una font important, i en altres també el llibre, que ja, ja anireu a averiguar, però jo vull que contes una anècdota perquè la gent se faci compte, que és quan ell li diu a Lucrecia: que jo soy la Coca-Cola. Com volen dir que la seva fórmula havia de ser infal·lible, entenc, no?
7: Efectivament. Això és una anècdota molt bonica que ocorreix a Bolonya, a l'Hotel Palace. Precisament la setmana que ve jo estaré a l'Hotel Palace perquè presente la novel·la, el llibre presente a Bolonya, en el context d'un congrés que ha organitzat la universitat per a totes deixebles internacionals en honor a Umberto Eco, perquè és la primera vegada que es poden reunir. La qüestió... Hotel Palace. Ell s'assentava sempre al saló de l'Hotel Palace, a la cafeteria, i allí rebia els alumnes, mentre el millor acabava de dinar, i citava uno després de dinar per a revisar-li la tesi doctoral. Un dia d'això li va tocar a Lucrecia. Li va muntar un pollastre perquè no havia fet els deures com ell volia. I en aquest moment ell li va dir la famosa frase, que és un aforisme meravellós: jo soy la Coca-Cola. I jo, donde pongo el cuño, tiene que ser perfecto. Vull dir... Clar, ella es va alçar
0: ai, pues,
7: a un racó, va començar a plorar i, ja. Bueno, i el detall està en el llibre.
0: Una altra anècdota que crida l'atenció és que ella plega a comprar-se un convent i li ha donat una explicació surrealista a la seva dona per justificar la compra.
1: A veure, jo... M'he comprat un
0: convent. M'he comprat un convent, la dona. ¡Humberto! Jo li diria, por el amor de Dios.
7: No, tal qual, li va dir Humberto. Però ell li va donar la seva explicació. Yo que tengo ganas de pasearme por sus paredes con una antorcha y sentir el poder, la fuerza del poder. Quan ell dia això, 9 mesos després, això és important, 9 mesos després començava a escriure El nombre de la rosa. I quan Lucrecia el coneix, Lucrecia, quan arriba a Bolonya, es fan un grup d'amics que està on Lucrecia, Patricia Magli, que és l'altra font directa, que ella m'obri la porta, Cristina Peñamarín, catedràtica de la Universitat Complutense, que ella m'obri la porta, i als que tinc que donar les gràcies perquè són les meues fonts directes. Les tres estan en aquest grup del 76 que es fan superamics, que al llarg de 40 anys no deixaran mai de ser íntims amics. I 9 mesos després, ell comença a escriure en Montecherignone, en el seu convent, El nombre de la rosa. I wow. Elles abans entraven al nombre, anaven perquè Bolonya en aquell moment tenia molts problemes socials, conflictes, havien vingut de la crisi del petroli del 1972, hi havia molta vaga, no podien donar classe, havien tancat la universitat, i Humberto va dir: pues nos vamos a Montecherignone. I allí donaven les classes, i quan elles anaven allí entraven a una habitació, o sea, els ensenyava un estudi on tenia caixetes de fusta plenes de targetes perquè vull escriure una novel·la, i elles li diuen: tu eres semiòlogo? Però clar, no ho entenien, que un semiòleg poguera perdre el temps escrivint una novel·la.
1: Bueno, El nombre de la rosa, ni més ni menys.
0: Que ballava la claqué també Humberto Eco, i que vos recomanem Humberto Eco Desclassificado. Maite, gràcies.
1: Moltes gràcies, Maite, per este temps, que ja saps que anem molt, molt apretats, molt apretats, sí. Que ens queda apenas un minut per a que Reis ens conte què té l'hora de la cultura de
8: Sant Albert. Jo anava a dir-vos: continueu.
0: Vaig a flipar molt,
8: ja m'imagine. Sí. Caram, quina meravella. Doncs no, jo no parlo avui ni de semiòtica ni de novel·la, parlem de música, perquè... Mira, ja és important, els músics són importants, el públic, però en tot aquest procés hi ha un personatge que és el productor, sense el qual no tindríem la salut musical que tenim, per exemple, no? I que són persones que treballen d'amagat, no? Darrere de tota la pel·lícula. Això, i parlarem d'un festival que comença demà. Demà és divendres?
1: Demà divendres.
8: Doncs, perdoneu que tinc el cap com el tinc. Demà comença el festival... me s'acaba d'anar del cap.
0: Pues
8: que això de... cuéntame en 50 segundos, dius, no sé ni com me diuen en estos
1: descobriu
8: instants.
1: Descobriu a partir de les 7:10. Gràcies.
9: Som A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Gràcies per obrir-nos les portes de casa.
10: Les llengüetes d'apunts de llengua.
11: A Punt Ràdio.
10: ben retrobats. Avui parlarem dels diftongs i dels iacs.
11: Que comenci l'espectacle.
10: Segur que alguna vegada heu sentit la paraula diftong.
12: Clar que sí.
10: Diftong, diftong, diftong.
13: Bona vesprada.
14: Bona vesprada.
13: Has dut la casalla?
14: Sí.
13: Pues passa, passa.
10: Considerem que un diftong és quan en una mateixa síl·laba coincideixen una vocal i un so gradual. Recordeu de la llengüeta de la síl·laba que una vocal és un so que fa de nucli de síl·laba, de cim de la síl·laba, mentre que els sons graduals són els que van o davant o darrere del nucli de síl·laba i, per tant, no són vocals. Fixem-nos en l'estructura sil·làbica de la paraula aigua per a entendre què són els diftongs.
15: Molt ben pensat, doctor.
10: Tot i que la paraula aigua pareix que tinga quatre vocals, realment només en té dos, les dos que fan de nucli de síl·laba, que són la A i la A.
16: Pues és la A.
10: I com podeu veure en l'esquema, hi ha un diftong decreixent, ai, i un diftong creixent, ua.
17: Efectivament.
10: Els diftongs creixents en valencià són ua, ue, ui, uo, u, qua, que, qui, quo, cu. Qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua. Aguantar, llengües, ambigüitat, pasqua, qüestió, obliquitat.
17: Efectivament.
10: Ara, exemples de diftong decreixent. Desmai, cuina. I els diftongs decreixents serien la A, la E i la O seguides de la I i de la U. En canvi, els iats els tenim quan les vocals es pronuncien en síl·labes diferents. Aeròdrom, eòlic, caos...
18: Molt bé, estupendo!
10: Fins a la pròxima llengüeta!
9: A punt ràdio.
19: Soc Germà Estela. Cada divendres estarem a la plaça i al carrer.
9: Tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres de 6 a 7 de la vesprada, Terra de Bous. La informació local i el compromís amb la nostra cultura. A punt ràdio. De tu a tu.

0: A Punt, la ràdio pública. Moltes gràcies per triar-nos.
1: Viu el dia més important de la història del bàsquet valencià a Punt a Punt. Este divendres, des de les 7:30 de la vesprada, semifinal de l'Eurolliga. En directe des d'Atenes, València Bàsquet Real Madrid. Amb la narració de Luis Urrutia i els comentaris de Nacho Rodilla. La revenja de la semifinal de la Copa del Rei. Este divendres, des de les 7:30 de la vesprada, amb l'Eurolliga que es juga al Punt a Punt.
2: Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio, de tu a tu.
3: Amenazó con marcharse a casa.

em saluda, ja no vinc a jugar. Mare, mira si t'has fet alta, ja no et reconeixia, la cara la tens igual.

0: I arrelada en la Comunitat Valenciana. Apunt Ràdio. De tu a tu.
1: Noranta minuts en Apunt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

Les 11 de la nit i 4 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 minuts, temps de ràdio per a l'esport en Apunt Ràdio. Amb Juan Alpuente al control de so i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai, vos saluda com cada nit Manolo Montalvo. Recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seua aplicació per a dispositius mòbils, Apple i Android. I que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 minuts, com si fóreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter, @90minuts, X o Twitter, @90minuts, en 90 en xifra, en número, també en 90 en xifra, en número per a TikTok, en el perfil 90 Minuts Ràdio, i també en Instagram és 90 Minuts Ràdio, però en paraula, en lletra, sense xifres ni números. Si el que voleu és enviar un àudio de WhatsApp, podeu fer-ho al 619-4218-01. 619-4218-01. I si és el nostre número de WhatsApp per a rebre els vostres àudios, per a que ja sabeu que podeu opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, i que és de tots els jugadors que acaben el dissabte en Mestalla, entre els que acaben sessió, els que acaben contracte, faries un esforç per algun d'ells o no et banyaries? Això és la pregunta que vos fem. De tots els jugadors que van a xafar Mestalla per última volta dissabte, o que poden fer-ho, la pregunta és si faries algun esforç per retindre algú d'ells o no el faries. Mentre continuem atents d'Atenes, de Grècia, de València Bàsquet, d'una setmana històrica i sobretot del bon rotllo que emana de tot el que és ixa final a 4, ixa Final Four que demà va disputar el conjunt taronja, el dia a dia ens torna a aspectes, per dir-ho d'alguna manera, més terrenals. Per exemple, avui 21 de maig han coincidit en el temps, que no en l'espai, dos efemèrides. Per un costat, el 73 aniversari del totpoderós amado líder Peter Lim, a qui nostre senyor conserve molts anys en vida, però si és possible, el més lluny possible de la possibilitat de prendre decisions en el València. Després de la irrupció de Darth Vader en 1977, no recordo un villà amb tant d'impacte, amb tan poques entranyes i amb un poder de destrucció tal com el de l'empresari singapurenc. La seua ira, que passa generalment per fer la vida impossible als valencianistes, es veu reflectida en el segon esdeveniment ocorregut en el dia d'avui, l'anunci de don Daniel Parejo Muñoz de separar el seu camí del Villarreal. Per al conjunt groguet és un jugador que ha escrit el seu nom en lletres d'or en la història del Villarreal, amb un rendiment extraordinari. Va ser el timó del primer títol del Villarreal, l'Europa League de 2021. Un jugador que va arribar regalat per Anil Murti i que va demostrar que, lluny d'estar major i lesionar-se, encara tenia molt de futbol en les cames i, sobretot, en la seva especialitat, en el cervell. També va demostrar que, entre tots els migcampistes que Militon ha fitxat des del dia que regalaren Parejo, no fan mitja ungla del dit xicotet del seu peu. I ahí és on trobem la real de tot. Del per què és necessària la protesta de dissabte. De qui són estos caradures. El fet de regalar Parejo podria haver sigut una terrible decisió si haguera vingut motivada per alguna motivació d'índole esportiu. Però no. Parejo va ser regalat a consciència per ser valent i donar la cara pels seus companys i pel seu club, per cantar les 40 a l'impresentable Beodo que Peter Lim va col·locar així a vigilar-li el negociet fins que el va enganxar rajant d'ell. La decisió de regalar Parejo tenia per objecte demostrar qui la tenia més llarga, fer-li tot el mal possible a ell sense importar-li el mal que se li podia fer a l'entitat, una constant en Meriton. I si arrebato de dictador caprichós de República Bananera retrata els 12 anys de Lim i els seus mariachis. I, per supost, retrata a tots els defensors i justificadors del règim que s'ha dut per davant el València tal com l'havien conegut fins a 2014. Aquest exèrcit de paràsits vinguts del llunyà Orient
i l'altre exèrcit, el desví rosa sou que li llepen les sabates amb la llengua al seu amo i que serien capaços de vendre a son pare i damunt s'ofendrien a qui els criticara, són la pitjor i la més mortífera malaltia per al cor dels valencianistes de bé. A nit comunicarem amb Istanbul. En l'Aston Villa, equip que acaba de guanyar l'Europa League, tres valencians, dos jugant, Pau Torres i Andrés García, i l'altre en els despatxos gestionant la meva vida d'any. En altre València estarien formant part de l'equip. En este València sols es celebren els vídeos de les obres del nou Mestalla i segur que algú està pensant en fer festa si ocorre la garambola de poder clavar-te en la prèvia de la conference que damunt els propagandistes del règim vendran com un superèxit d'una gran gestió. Ni els paràsits del València podien arribar a més, ni el pobre València a menys. Les 11 de la nit i 2 minuts. Grans i menuts, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: 11 y 10, saludos a Salva Folgado. Hola, Folgado, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal?
0: Pues a mitad de camí entre la fita de demà, història pura per al Sport Valencià, passe el que passe, ja és història pura, i l'última jornada de Lliga, que també crec que ens va deparar emocions en molts partits.
1: Bueno, Manolo, sí, primer el cap de setmana esportiu, on tenim el focus posat. Comença demà en aquesta Eurolliga d'Atenes, amb València Bàsquet, i continuarà el cap de setmana, dissabte, en aquesta jornada unificada, per a veure què ocorre fonamentalment amb l'Elx i amb el Llevant, també amb el València, si finalment accedeix a Europa, o si el Villarreal és capaç de, bueno, quedar-se definitivament amb la tercera plaça i li la furta en l'última jornada a l'Atlético de Madrid. Molts al·licients. S'acaben les temporades i, bueno, pues estan en joc moltes coses encara. Ascensos, descensos, Europa i, en el cas de València Bàsquet, afortunadament, títols.
0: En el cas de València Bàsquet, títols, que és...
1: quin més ens... I quin títol.
0: I quin títol. València Bàsquet ja s'hem acostumat, que és qui més ens acosta de manera continuada al que podíem dir l'elit d'un esport. I aquest equip, ara mateix, és València Bàsquet. 11 i 11, com anen les fotos?
1: Fotos venen ja esperant la Eurolliga i la Final Four. Menys de 24 hores per a la gran aventura de València Bàsquet. Demà comença la final a 4 de l'Eurolliga amb els duels Olympiacos-Fenerbahçe i el València Bàsquet-Real Madrid. Els taronja van a tirar d'identitat i de confiança oblidant la derrota en la Copa del Rei front els d'Escariolo, segons ha dit Pedro Martínez.
2: Creo que nuestra confianza no tiene que depender de si hemos ganado o si hemos perdido el último partido. Creo que tiene que venir la confianza de nuestro día a día, de nuestra identidad, de creer en ella y confiar en nosotros mismos, mucho más importante que si hemos ganado o hemos perdido el último partido que hemos jugado.
1: Y el jugador del Real Madrid, Facundo Campazzo, asegura que el partido es decidirá per detalles y que tratarán de disimular les baixes capitals en el seu joc interior de Tavares Ilen.
3: Un partido muy difícil y el que se va a definir al final en pequeños detalles. Tenemos que estar muy preocupados también por volver rápido, de la dinámica, del pace. El hecho también de no jugar con Eddie y Alex es un factor también importante, pero creo que nuestro trabajo viene siendo tratar de disimular esas bajas.
1: Dani Parejo deixa el Villarreal. El club ho ha explicat en les seues xarxes socials després d'una exitosa trajectòria de 6 anys en el conjunt groguet. El migcampista de 37 anys acaba contracte el 30 de juny i les dues parts han acordat no renovar. Amb 268 duels, Parejo és un dels 10 jugadors que més partits han disputat amb l'equip del Submarí. Amb el conjunt groguet va guanyar l'Europa League del 2021 i ha ajudat a fer que l'equip es classifiqui per la Champions League en 3 de les temporades que ha estat.
4: Hola, soy Dani Parejo, jugador del Villarreal. Ha llegado el día de decir hasta luego, no es un adiós. Separamos nuestros caminos. Que sepáis que ha sido un orgullo y una satisfacción enorme vestir esta camiseta durante 6 temporadas. Me voy muy contento, muy satisfecho y quería daros las gracias a todos vosotros por todo lo que me habéis hecho sentir estos 6 años en un club que para mí, a partir de ahora, también será mi casa y estará en mi corazón. Un fuerte abrazo a todos y siempre endavant.
1: Dinar de conjura per a rebre un Barça que continua de festa. La plantilla del València ha organitzat un dinar a Paterna per a tancar la temporada, mentre que els de Flick ahir estigueren de sopar, avui han passat el dia a PortAventura i demà a la nit acudiran al concert de Bad Bunny en Barcelona. La imatge del dia a Paterna sigui la de Guido Rodríguez i Renzo Sarabia emportant-se caixes de la ciutat esportiva de Paterna. El Llevant, conscient del que es juga a Sevilla, Iker Losada ha explicat que l'equip afronta el partit davant el Betis amb la mateixa energia que els anteriors, sabent que la salvació la tenen a la mà. Mentretant, Castro ha recuperat Toljan i està pendent de si prospera el recurs del club sobre la sanció a Brugui.
5: Al final yo creo que el trabajo desde que llegó el míster, esa confianza, ese trabajo diario que todos nos dejamos la vida en cada entrenamiento, pues al final se ve reflejado en los resultados que nos acompañan también. Felices, creo que bastante contentos con lo que estamos haciendo y a seguir con esta energía y al último partido para conseguir el objetivo. Salimos el día de Mallorca igual que los últimos partidos, y creo que este no puede ser menos. Al final sí que es verdad que te ves fuera y puede dar ese pie a volver a relajarte, pero creo que todo lo contrario. Al final venimos de estar muy abajo, que nos daban ya por muertos, y ahora que lo tenemos en la mano no lo vamos a dejar escapar.
1: El Girona Elche es declara partit al risc. L'equip de Saràbia s'ha entrenat este matí per a seguir preparant el decisiu partit de dissabte. El tècnic espera comptar amb Rafa Mir, que fa un mes que no juga i que ahir va saber que el comitè de disciplina ha arxivat l'expedient per presumptes insults racistes a Omar El Hilali.
0: Les 11 de la nit i quasi 16 minuts ja sabeu, arroba 90 minuts, en 90 en xifra, en número, per a Ixo Twitter, per a TikTok 90 minuts ràdio, també en xifra, en número i sense xifres i números, però també 90 minuts ràdio, tot en lletra, per a Instagram. Si voleu enviar un àudio amb la vostra opinió, 6-9-42-18-01. Pregunta que vos estem fent esta nit és, de tots els que possiblement demà, dissabte, perdó, puguen xafar per última volta a Mestalla, faries un esforç per algun d'ells o aniries a per altres? Les 11 de la nit i 16 minuts, de tot això i de moltes coses més, xerrem així, en A Punt Ràdio, i durant els pròxims 90 minuts.
6: ¿Y dices que siempre sucede?
7: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
8: Solo se me ocurre. ¡Wow!
6: Increíble. Pasa siempre.
7: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
8: ¡Wow!
7: Descúbrelo en tu concesionario.
9: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
10: El 26 y 27 de mayo vuelve a Feria Valencia la cita para potenciar la internacionalización de las pymes de la Comunidad Valenciana. El Congreso Go Global cumple 10 años ayudando a las pymes en su apertura exterior, ofreciendo oportunidades de negocio y atrayendo la presencia de compradores internacionales. Organizan IBACE Internacional y las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, con el patrocinio de ICEX y el apoyo de Fondos FEDER. Inscríbete gratis en congresogoglobal.com.
11: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
12: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
13: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
12: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
11: Vibra amb els esports d'A Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
13: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
14: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
13: Juga amb nosaltres esta temporada.
15: Si la teua empresa necessita créixer, innovar o fer un pas més, ara és el moment. L'IBF t'ofereix préstecs bonificats en excel·lents condicions, a llarg termini, amb tipus d'interès fix i sense comissions. Per a impulsar la teua empresa, compta amb nosaltres. Presenta la teua sol·licitud en préstamos.ibf.es. Generalitat Valenciana.
16: Vigusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vigusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
17: Tímpera tu una promesa y una pasión que es fagran. Con el chiquete.
18: Estás escoltant 90 minuts.
17: Com la xiqueta que sempre ha somiat. Som la gent de...
18: Amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

0: Les 11 de la nit i 19 minuts. Passe el que passe, el que ocorrega demà en Grècia, en Atenes, ja és història, no serà, ja és història del esport en esta comunitat. El fet que un equip, en este cas València Bàsquet, vaig a disputar una Final Four i ja ha posat la seva bandera en la primera línia de l'elit europea, és un esdeveniment que probablement la pinta que té és que vindran més, però esta primera, com probablement el primer amor o el primer mes, és de les que no s'oblida mai. Així que avui ha sigut un dia ple d'esdeveniments. Imagina que de descansar molt i d'anar d'ací cap allà, i anem ja a connectar amb Atenes, amb els nostres enviats especials. Luis Urrutia, què tal? Bona nit.
1: Hola, Manolo, què tal? Bona nit.
0: Dèiem ahir que a les 9 entrenava València Bàsquet. Hola, imagina que queda així. I els últims entrenaments, Luis, els sol carregar el diable. Així que anem a l'empate directe. Confirmen que no ha passat res roïn en l'últim entrenament.
1: Que sàpiguem, no. No hauríem pogut fantàstic veure els primers minuts, però que sàpiguem, no. El que sí, per a mi és noticiable, és el que hem pogut veure, que és la cara dels jugadors. L'última vora es deixàrem ahir, quan baixàrem de l'avió que ens portava des de València, i avui hem vist, Rodilla i jo, en la cara dels jugadors un desig absolut per guanyar esta competició, per tornar a casa en la Copa. Està clar que juguen demà contra el Madrid, està clar que és un equip que té molta més experiència que València en aquest tipus de competició, però el brillo que tenien els ulls dels jugadors de València Bàsquet en el dia d'avui era incomparable en el Madrid, perquè els del Madrid també els hem pogut veure, no? Perquè quan el Madrid ha acabat l'entrenament ha començat València i hem pogut veure el final de l'entrenament del Madrid i el principi del València.
2: Luis, bona nit. T'ha cridat alguna cosa de lo que has escoltat en rodes de premsa d'este matí o de lo que has pogut parlar en els jugadors abans de la sessió d'entrenament d'esta nit? T'ha cridat alguna cosa del que han dit l'atenció? Destacaries alguna cosa?
1: Sí, sí. Estamos ready.
2: De Montero, no?
1: Es la frase del dominicano que explica en dos paraules tot.
2: Escolta, ara a rodilla riures, de fons.
3: Sí. Sí, bona nit, bona nit.
0: Hola, Nacho.
3: És que, bona nit a tots. Ho ha soltat en aquesta naturalitat de Montero, però és que el missatge envia pues lo que significa ready, ¿no? Que és estar molt preparat, però ja que estàs molt preparat per afrontar-ho, però plasma que este equip està convençut i crec que així ho transformen en eixes cares, en eixos gestos, i un Madrid que de primeres no és que s'atribuïsca el títol de que València Bàsquet siga favorit, però sí que transmet un poquet això, fixa el que estic dient, que el Madrid, si era per primera vegada la seva història, sembla que va un poquet més de tapadillo. Jo puc parlar en el Chacho Rodríguez, el director esportiu del Real Madrid, i ell em deia, ostres, és que s'està un nivell llast, és que és molt gran la cita per a tot el món, però València Bàsquet està en molt gran nivell. Bueno, és la percepció, i és el que van transmitint. En el tema este de vole, perquè portem tants dies parlant del Real Madrid i del València Bàsquet, que hem focalitzat en el tema Tavares, no? Sí. Que no va estar, que no va estar. Bueno, sí. Pues en València Bàsquet, Puerto, per desgràcia, tampoc va estar. Vull dir que totes les mirades o tota l'atenció se l'ha generat en l'interior del Real Madrid, i el València Puerto, que també està sumant i molt per a València Bàsquet, pues el pobre està tocat també, no?
0: Del dia d'avui, o per a demà en este cas, què tal? Imagine que l'afició de València Bàsquet no serà majoritària, però Luis, m'interessa saber si heu pogut tastar ambient, perquè clar, València Bàsquet va disputar la seva primera final a 4, la seva primera Final Four de l'Eurolliga, precisament havent-se endut per davant el que anava a ser l'anfitrió d'esta Final Four. No sé si això en el aspecte ambiental li pot passar factura.
1: Pues jo crec que no, eh? Jo crec que no. S'esperava una semifinal grega i a la fi el que tenim és una semifinal espanyola en el duel entre el Real Madrid i el València. Mira, no hi ha gens d'ambient en la ciutat al voltant d'esta final a 4. És cert que estem en dijous, que quan diguem quin ambient hi ha en una final de la Copa del Rei i en una final de la Champions, és que juguen dissabte i no és el mateix. Clar. Que el viatge de les aficions el divendres que puguen vindre dijous. De fet, l'afició de València vindrà demà, els turcs vindran demà, l'afició del Madrid, que també ve, vindrà demà, i els grecs estan molt amagaets, eh? No, és que no, jo no me'ls he trobat avui, no sé tu, Rodia.
3: És que tenen en compte també que al final l'Olimpiakos està jugant en camp del rival, per lo tant, van a ser els que dominen en quant a colorit en el OACA, però de moment van un poquet a això, com tu dius, Luis, de tapadillos, d'esperar. I per part de la resta, com comentava Luis, pues arribaran demà. I demà serà quan se comença un poc a veure el colorit d'aficions, que és realment quan arrencarà un poc ixa vestimenta de lo que és la ciutat d'Atenes.
2: Suposa que segona
1: ara... Sí, és que...
2: No, continua, Luis, continua.
1: Sí, dic que així el tema és que, clar, apleguen divendres de matí i es queden tot el cap de setmana. Però clar, és que deixa-t'hi en Palma 2. I ja me diràs tu, els seguidors de València, que imagina que demà l'equip perd. Es queden perquè han comprat el viatge en el pack que ven l'Eurolliga de semifinal i final. I clar, demà sí, però si no, toca quedar-se fins el dilluns en l'equip ja sense jugar. En fi, pues, és que si juguen divendres i diumenge no hi ha altra alternativa. Però... avui hem estat tot el dia en el carrer i jo no he tastat gens d'ambient d'Eurolliga, d'una gran competició. Demà sí, demà el tindrem, el veurem, i a través de la tele de punt ho veuran en l'informatiu de migdia i ho transmetrem també des de les 7:30 quan estem en directe.
2: El dubte és saber, entenc que molts seguidors de Panathinaikos haurien comprat entrades. No sé què faran, perquè si les posen a la venda igual les compren els d'Olimpiakos i omplin el seu pavelló seguidors d'Olimpiakos. Per tant, entenc que aniran i a partir d'ahí, com que no li poden donar suport a Olimpiakos, pues igual li donen suport a València Bàsquet, Luis, no sé què farà l'afició de Panathinaikos, la veritat.
1: Pues jo tampoc. Juguen primer, el primer partit que juga a les 5 de la vesprada.
2: Olimpiakos Fenerbahçe,
1: és el,
2: no?
1: És el Olimpiakos Fenerbahçe, sí. I jo crec que depèn molt de com queden, no? De si ells guanyen, com en principi esperem, no? Que Olympiacos estiga en la final grega, que a partir d'ahí pues sí que recolze a València, perquè és l'equip que ha deixat a Panathinaikos fora d'esta final a 4. Però clar, si guanyen els turcs, què farà l'afició grega que es queda sense Final Four en 2 hores? Clar, és que és un... Pues igual se'n van i veiem un partit de València Bàsquet en un pavelló mig buit.
2: Exacte, sí, sí.
4: Bueno, ja veurem què és el que se li ocorre. Els dos heu vist els València-Real Madrid o Real Madrid-València d'enguany, així que pregunte tant a Luis com a Nacho les claus per a demà. Què ha de fer València Bàsquet i què no ha de fer València Bàsquet per a tindre opcions a estar en la final, Luis?
1: Jo crec que tenim que calcar el partit de la Copa, excepte els últims 3 minuts. Vull dir, tenim 37 minuts per a calcar-los i els últims 3 minuts no, més o menys.
3: Sí, és que realment, si analitzem un poquet els partits contra el Real Madrid, cada vegada que tu has trobat el teu ritme, el que a tu te va, és que a València Bàsquet li va esta anada i tornada, esta situació de velocitat, no? D'apretar línies, tot això, inclús contra el Real Madrid, li dona ventatge en el marcador, li dona energia al Madrid, el va penalitzar un poquet a poquet, però cal poder trobar i saber, què vull dir? Que en aquest últim enfrontament contra el Real Madrid, el Roig Arena, el Madrid te va trampejar. Com? En defenses zonals, després de fer cistella se protegirà en una zona 3-2, i ahí te pausava, te frenava i te obligava a jugar en mitja pista. En mitja pista, el Real Madrid encara que no tinga Tavares, té moltes solucions, té una elaboració molt bona. Scariolo és un entrenador metòdic i porta a l'extrem, no?, cada situació, i ahí estaria la definició. És a dir, ese dia que comenta Luis, què va fer València Bàsquet? Trobar la seva essència, i ahí per a mi és quan pot atropellar el Real Madrid, que no vol tant, encara que busca anotació, però no vol tant este ritme dels primers 10-12 segons de les possessions finalitzar, no? I ahí, bueno, pues, estaria la gran diferència d'un equip d'un altre, i per aconseguir això és evident que ixa línia exterior, ixa dupla o ixa tripleta, no? Montero, Branco Badio, Cameron Taylor, pot ser diferencial. Bueno, anem a veure si València Bàsquet és capaç d'encontrar ixe ritme, i després faceta rebotejadora, que el València Bàsquet també normalment sol carregar moltíssim. Per què? Perquè li acaba donant el ritme, el que més li interessa en el partit. A d'això m'agafaria jo, i si jo volguera demanar algo per a l'enfrontament de demà, seria trobar pues esta sensació de domini en quant a lo que vos plasmar en pista, que siga nostra.
0: Pues anem a deixar-vos descansar, perquè heu de dormir bé, heu d'agafar forces, perquè recordem als nostres oients, Luis, demà des de les 7:30 comencem a contar història.
1: Sí, a partir de les 5 en tots els butlletins informatius de Punt Ràdio Connexions amb l'OH per a contar com va la semifinal, i des de les 7:30 ja de forma i manera ininterrompuda al costat de València Bàsquet, a veure si som capaços de classificar a l'equip per a la gran final de l'Eurolliga que es disputarà el diumenge també a les 8 de la vesprada. Així que la cita per a demà, des de bon matí estarem al costat de la afició taronja per a també que tinguin el seu reconeixement per l'esforç que fan per vindre fins ací, fins a Atenes, per a recolzar l'equip taronja. Així que per cert, avui hem estat en l'OACA, per a mi primera volta que estic en este recinte esportiu, i és senzillament espectacular, impressionant com és este pavelló, més gran que el Roig Arena, en una capacitat de 23.000 espectadors.
0: Quasi res que dia aquell. Senyors, demà vos sentim a contar història.
3: Vinga, adéu, bona nit.
1: Adéu.
0: Bona nit, Luis Urrutia i Nacho Rodilla des d'Atenes, des de Grècia. Anem a escoltar jugadors de València Bàsquet que era dia d'atenció als mitjans de comunicació i han parlat als nostres envies especials.
2: Sí, són 12 fragments de veu que ens ha passat esta vesprada de Luis Urrutia, i sí que és com comencem escoltant Jaime Pradilla.
5: Que es algo muy bonito que creo que tanto la gente como que esté aquí lo tiene que vivir como algo único, y la gente que esté en Valencia pues también lo disfrute y que lo vea como un hito histórico que sea el primero de muchos.
6: Una preguntita, ¿el partido está en manos de los pívots? ¿Estás de acuerdo?
5: Bueno, creo que el partido más que en manos de los pívots está en manos del ritmo, y creo que ese ritmo es algo que va a marcar el partido, y intentar llevar nuestro ritmo es algo que sí que puede marcar el partido el día de mañana.
6: Y el ritmo lo marca el rebote, ¿no?
5: Sí, sí, sí, es un poco el rebote, la defensa, y a partir de ahí es el momento que te da ese ritmo y el poder correr.
6: Estáis bien, ¿no?
5: Sí, sí, sí, sí. Estamos bien, estamos con ilusión y con ganas.
6: Enhorabuena, mucha suerte.
5: Perfecto, muchas gracias.
2: Este era Jaime Pradilla, y este que escoltem ara, Sergio de la Rea.
7: Nada, que disfruten, que esto es algo histórico, y que nada, que tengan, que den todo lo que puedan en este ambiente que va a ser una locura, y nada, poquito más, sobre todo que disfruten.
8: ¿Cómo lleváis esos nervios de esa primera final? Por mucha ilusión, me imagino, ¿no?
7: Sí, sí, sí, creo que nervios pocos, creo que se traduce más en ilusión, en ganas de que llegue mañana a las 9 de la tarde, de la noche, y eso es lo que más nos preocupa ahora mismo.
8: Oye, tenemos antecedentes de partidos vuestros con el Madrid, que ha sido todo un espectáculo. ¿Cómo te esperas las semifinales de mañana?
7: Pues como otro espectáculo más. Creo que, bueno, al no estar con nuestras todas nuestras aficiones y no tener un campo, al estar en un campo neutral, creo que va a ser algo también chulo de ver. Y nada, sobre todo creo que la afición se puede esperar algo espectacular.
8: Ellos vienen sin sus dos grandes torres, algo que os hace quizás un pelín más favoritos a vosotros.
7: Bueno, no sé si en esta Final Four hay favoritos, creo que todos pueden ganar y eso es lo que vamos a intentar hacer, ponerlo en esta parte para intentar ganar.
8: Gracias.
6: Sergio, individualmente, ¿qué esperas para ayudar al equipo? Porque has tenido rachas de la temporada con poca participación, otras importantísima. ¿Qué esperas de la Real en esta Final Four?
7: Pues nada, seguir siendo yo, seguir ayudando al equipo en todo lo posible, en defensa, en ataque, en el rebote y nada, y si en el banquillo lo mismo, aportar energía al equipo y aportar todas las ganas que tengo de jugar estos partidos.
9: Sergio, ¿cómo ves que se hayan puesto esas pantallas gigantes en el Roche Arena con toda la gente que va a venir? ¿Qué apoyos os brinda la afición?
7: Pues algo espectacular. Creo que esto es tanto nuestro como de ellos. Y nada, creo que están también muy ilusionados de vivir lo que vamos a vivir nosotros y eso nos da un plus de energía.
10: Sergio, lleváis viviendo partidos cada año, cada semana como más difícil, con más presión, con más ilusión. ¿Notas un cambio respecto, por ejemplo, a lo que rodeaba la eliminatoria de Panathinaikos a esta primera Final Four?
7: Bueno, a nivel de gente y a nivel de todas las personas que están involucradas, quizás sí, pero lo que es nuestro foco es el mismo, estamos preparados para ello.
4: Com dèiem, demà des de les 7:30 a contar la història en el Punt a Punt de Punt Ràdio en ixe partit, en ixa semifinal Final Four a Atenes entre València Bàsquet i Reial Madrid. Tanquem de moment el bàsquet, obrim el futbol, Salva, perquè el València ha tornat a organitzar un dinar de conjura que tanta por li fa als aficionats.
2: Bueno, no sé si de conjura, de comiat, el que està clar és l'últim dinar que va fer la plantilla abans del tancament de la temporada. Recorda que este cap de setmana és l'últim partit de Lliga i que probablement va futbolir, bueno, probablement no, Manolo, el partit és dissabte, diumenge, la majoria ja van a pegar a fugir. Per tant, si volien organitzar un dinar per a tancar la temporada, bueno, pues este s'ha organitzat avui amb un catering d'un conegut restaurant que està a prop de les instal·lacions de la Ciutat Esportiva de Paterna.
4: Vetera.
2: En la mateixa Ciutat Esportiva de Paterna. Després han vist imatges curioses, les hem vist les han emès els companys del Chiringuito, mm-hmm. I han vist imatges de Guido Rodríguez i de Renzo Sarabia portant-se caixes del cor del vestidor de la Ciutat Esportiva de Paterna. Això vol dir que se'n van? Quan Guido abandona Paterna, Germán Muñoz, el company del Chiringuito, li ha preguntat si volia dir alguna cosa i deia que no, que són camisetes, i se n'ha anat.
4: En la
2: imatge amb ells hi ha Lucas Beltrán i Lucas Beltrán no portava ninguna caixa.
4: Mira.
2: Per tant, o Lucas Beltrán no té camisetes o ells ja han arreplegat per a deixar la Ciutat Esportiva de Paterna. Bueno,
4: no
2: i seran de dubtes molt pronte sobre el futur de Guido i sobre el futur de Renzo Sarabia, però dinar de conxura o dinar de comiat, jo crec que és millor dinar de comiat o de tancament de la temporada en el València.
4: Això és el que ha fet Will València, però lo del Barça va molt més lluny. Parlem amb la companya de Catalunya Ràdio, Laia Tudel. Hola, Laia, què tal? Bona nit.
11: Què tal? Bona nit.
4: Bueno, la setmana del Barça ha sigut una miqueta allò de quan te regalen un cofre d'experiències, dices que fas moltes coses, i, bueno, és que ha estat absolutament plena d'activitats no futbolístiques.
11: Sí. Sí, no, és increïble. És com allò de que dius, se't caduquen, no? Et caduquen, sí. Les has de gastar totes?
4: Exacte.
11: Doncs totes aquestes setmanes. Realment, evidentment, van tenir el sopar dimecres de plantilla, de celebració, i llavors bé, és un sopar que ja sempre, evidentment, ho fan i que van anar allà a un restaurant de Castelldefels i no van acabar gaire tard perquè l'endemà tenien entrenament, però vaja, era un sopar amb totes les famílies, amb Joan Laporta, Rafa Juste, també els directius, fent discursos, una altra vegada fent comiat de Lewandowski, vull dir, tot molt festiu, però clar, l'endemà van fer una miqueta d'entrenament, perquè no es digui que no treballen al matí, i després a la tarda els van tancar el parc d'atraccions de PortAventura, els han tancat avui, totes les atraccions per ells, i han estat tota la tarda ells sols, pujant a totes les atraccions que han volgut sense fer cua, que això és un altre dels luxes que només poden els futbolistes. I clar, és una setmana que també a més remataran amb el concert de Bad Bunny,
4: que és demà a la nit, no?
11: És demà a la nit,
4: sí, aquí, o sigui, per la mañana café, per la tarde Ronnie, per la nit a veure Bad Bunny.
11: Sí, sí, i a més aquí, clar, Bad Bunny, tots allà, que no saben si aniran si seran tots o no amb aquesta caseta famosa que posa Bad Bunny.
4: Exacte.
11: On convida els VIPs i els importants, en principi tota la plantilla havia de ser-hi, però vaja, ho acabaran de veure, ho han d'acabar de parlar, però vaja, que sí, que sí, que després de tota aquesta setmana fantàstica encara hi ha un partit i jo els veig aquí molt en moda ja d'anem tancant la temporada.
4: Escolta, Laia, teniu idea més o més, perquè clar, és ja, els que se juguen al Mundial i sobretot després de la mala experiència amb Fermín, no crec que molts vulguin arriscar. Però clar, és que tampoc pots tirar amb el filial perquè el màxim que poden jugar amb fitxa del filial són 4. Teniu idea més o menys de per on podria anar l'11 de dissabte? O això a dia d'avui encara és ciència-ficció?
11: Jo ara mateix no se sap perquè, clar, és una situació... Primer jo crec que ha de veure Flick ja realment com estan tots, després d'aquesta setmana, perquè realment estan cansats perquè, a més, han aprofitat per fer compromisos d'aquests que no pots, de publicitat, tots els actes que no poden durar la temporada, fer entrevistes, vull dir, clar, han acumulat un munt de coses. I més enllà d'això, Flick sí que és cert que tampoc li agrada sortir amb molts jugadors que no siguin... com descansar gaire l'equip, però clar, estem parlant de que ja està tot fet, de que és l'últim partit de la temporada, llavors, a veure, no hem vist gaires jugadors joves que els tregui, eh? Sí que hi ha Xavi Espart, que segurament podrà tenir minuts, però per exemple la porteria, en les últimes rodes de premsa, Flick ha deixat clar que Joan García és que acabaria la temporada i que jugaria. Després, clar, Lewandowski serà el seu últim partit amb el Barça, doncs segurament serà titular. Hi ha jugadors com Ferran Torres que ja venen de descansar un partit, llavors en principi potser jugarà. No se sap encara l'11, però és cert que jo crec que la lesió de Fermín haurà espantat o ha posat com a mínim en alerta algun jugador que tots ells ja tenen al cap, molts d'ells del Mundial, i amb aquesta convocatòria que sortirà de la selecció espanyola, sobretot el dilluns, i per tant, home, jo crec que més o menys el Barça que us trobareu serà un Barça poc habitual, amb pocs titulars, o com a mínim amb jugadors que han tingut pocs minuts, segurament.
4: Ho veurem, és una incògnita, però estarem pendents. Laia Tudel, de Catalunya Ràdio, moltíssimes gràcies.
11: Vinga, adéu-siau, gràcies.
4: 11:41, bueno, pues el Barça no ha parat, Folgado.
2: Bueno, si no para Manolo, bueno, es una arma de doble fil, porque si tú no le guañas a este Barça, apaga y vámonos. Pero sí, efectivamente, a ir de soparot, huit hotel día en PortAventura, demà per la nit.
4: A Bad Bunny. Al VIP.
2: I apenas 24 hores després, menys de 24 hores després, jugaran en el estadi de Mestalla. Bueno, pues el Barça ja tanca la temporada, vindrà la panxa plena, Manolo. I a partir d'ahí, bueno, jo espero que el València ho aprofite, clar.
4: Ojalà, que sí. 11:41, continuem parlant del València, però canviem radicalment de terç.
12: Hay momentos en los que el dolor ya no puede permanecer callado. Duele ver en lo que han convertido aquello que amas. Mirar el escudo, nuestro escudo, y sentir abandono. Duele callar, vivir resignado, acostumbrado a sufrir. Duele que nos tengan compasión, que la derrota sea nuestra norma, mirarnos al espejo y ver en lo que nos han convertido. Pero aquí seguimos, rotos pero de pie, siempre de pie, y toca rebelarse.
4: Esta veu que esteu sentint és la del actor conegudíssim Àlex Gadea, militant de valencianista i militant també en el antimeritonisme, per dir-ho d'alguna manera, que ha prestat la seva veu per a que la gent de Libertat UBCF puga fer aquest vídeo que ja vegeu i escoltareu l'altre dia en xarxes socials. I ja parlem amb el mateix Àlex Gadea. Hola Àlex, què tal? Bona nit.
13: Què tal, Manolo? Bona nit, com estem?
4: Bueno, pues imagina que quan Libertat te va dir del que es tractava, no dubtares ni un segon.
13: No. La veritat que no era la primera vegada que ella col·laborava amb ell.
4: Ho sé.
13: I quan vas tindre l'oportunitat, va ser en este cas Carlos Pavia el que me va escriure, li va dir sí, vamos adelante, por supuesto. Última jornada de Lliga, crec que la situació ho merecia, per supost.
4: Te vaig a fer una altra pregunta i deixa salva. Des que tu has tret la teua vena militant antimeriton, has tingut algun tipus de contacte amb alguna gent del club?
13: Mai, no, cap. Mira, jo crec que en els inicis de Meriton, per el 14 o 15, encara crec que va rebre alguna proposta per part del club per a fer algun tipus d'event. Però crec que una vegada ja crec que me vas pronunciar d'alguna o sea, o per xarxes socials o en algun mitjà de comunicació, a partir d'aquest moment mai s'han ficat en contacte amb mi.
4: Perquè era en el teu telèfon.
13: Sí, sí, totalment. Se'l va caure de la butxaca. Cosa que, per una altra banda, Manolo sempre ha agraït, perquè sí. Jo ho he manifestat en diverses ocasions. A mi m'agrada anar a Mestalla i m'agrada viure a València des d'un lloc absolutament lliure, com un aficionat que puga manifestar el que pensa, el que sent, i crec que moltes vegades aquests compromisos el que fan és que no acabes de ser el lliure que pot ser qualsevol aficionat que pot expressar la seva opinió al respecte sense que tinga que tindre favors o sense que tinga que tallar-se un pèl per les relacions que puga mantindre.
2: Àlex, què tal? Bona nit, soc Salva.
13: Bona nit, Salva.
2: Escolta'm una cosa, on penses que, bueno, conduirà a Libertat VCF i a les plataformes opositores a LIM la manifestació d'este cap de setmana? És a dir, quin tipus de repercussió penses que tindrà, però fonamentalment quin tipus de repercussió o efecte tindrà en Meriton, perquè jo veig molt complicat que els afecte, Àlex, desafortunadament.
13: Bueno, lo que a mi m'agradaria és que tinguin una repercussió com a tots, com brutal, Salva. El que jo penso és que, i crec que alguna vegada això a Manolo ho ha sentit, vull dir que crec que el temps de les protestes o el temps dels actes crec que passaren. Això no vol dir que jo no pense que ara mateix se pugui fer algun event o alguna protesta o algun vaciat, si s'aconseguís, que tinguera efecte. El que passa que a mesura que va passant el temps crec que és més complicat. Concretament el d'este dissabte crec que pot tindre rellevància, perquè fa molt de temps que no se veu a l'afició del València fent un tipus de manifestació d'aquestes característiques. Fa temps que Llibertat no està en l'escena pública com a mi m'agradaria que estiguera, cosa que entén, per una altra banda, perquè tot se desgasta i perquè costa molt. Però crec que és molt positiu que en l'última jornada de Lliga, fent autocrítica de lo que ha sigut la temporada, Llibertat junta altres col·lectius, junta tota l'afició, vulga manifestar que a pesar inclús d'esta carambola de poder clavar-te en conference o no, això de lo que estem parlant va més enllà i té una o sea, té més profunditat. És que espero que tinga calado, espero que tinga rellevància, encara que crec que no tindrà la importància que va tindre en anys anteriors.
2: Jo entenc que el desgast, penso exactament igual que tu, evidentment aquestes coses s'han de fer. El que ocorre és que no conduïssin a cap solució respecte a desallotjar del club Meriton, però tampoc sé exactament què es pot fer, més enllà de ja tots els actes, manifestacions, aquell buidat de Mestalla que va fer Libertat UBCF. Entenc que el desgast de la plataforma crec que s'ha de continuar, però al mateix temps estic convençut que no van a conduir a que aquesta gent se'n vagi del club, Àlex. És que és complicat, Jo ho veig sempre, és un carreró sense eixida.
13: Sí, sí, totalment. Ara, jo crec que la fotografia d'un camp buit, això sí que li fa mal a Meriton. Crec que com a imatge té molta, és contundent i crec que dona la volta al món. I crec que ells els toca. Vull dir que aquesta imatge pues, recorreguera fronteres i llocs. Ara bé, és que és molt complicat deixar Mestalla avui, i això és un altre tema.
4: És que, evidentment, això a l'amo, en el seu dia, li va sentar, com una patada entre cama i cama, i va donar les ordres per a que es farà el necessari per a que no tornen a córrer. Per això fa 3 anys, en l'últim partit contra el Girona, que hi havia empleats del club regalant tacos d'entrades a la gent per a ficar gent dins de Mestalla. Vull dir, ja saben com combatre lo de buidar l'estadi.
13: Sí, sí, totalment. I ja no només això, sinó que al costat de la llotja...
4: Sí, la tenen blindada.
13: Exactament.
4: Perquè les grans revolucions en Mestalla sempre han començat al voltant de la llotja i després agarra tot el camp.
13: Totalment, absolutament d'acord. Jo, per lo menos, les imatges que tinc en els 90, quan jo era menut, sempre partien les manifestacions, o sigui, les protestes grosses venien del costat de la llotja i anava contagiant al voltant de l'estadi. Sí, sí.
4: Àlex, deia abans Salva que és un carreró sense eixida, estic absolutament d'acord en ell, però jo crec que això va d'una altra cosa, això no va de guanyar o perdre. Això va de... que ells tinguin clar que sí, que podran estar així, però que de tant en tant... Primer que, no se xupla, que la gent no se xupla el dit, i segon, que de tant en tant van a tindre que escoltar-se alguna cosa que no volen.
13: No, des de luego, tant i tant. I I a més crec que ha sigut una temporada prou tranquil·la per a ells. Vull dir, molt. Jo crec que, exceptuant algun moment puntual, que crec que va ser el dia del partit de l'Atlètic de Madrid en casa, partit que precisament jo estava a Mestalla, crec que va ser el partit de volta més convuls des de la graderia cap a Carverán, en este cas, en moltes ocasions, i quasi de refiló cap a la llotja. Però viuen molt, molt tranquils, Manolo. Jo tinc la sensació de que... I no juzgue, vull dir que entenc perfectament l'estío i entenc perfectament el desgast, però si fem un poc de vista enrere, què mos diria en el que hem viscut en aquest estadi i en el que s'ha viscut en aquest camp, que anys després costaria tant prendre-li foc en el sentit de que una grada se connecte d'una forma unànime per a protestar contra una cosa que tots estem d'acord i que tots veiem. Costa moltíssim i crec que ha sigut un any molt tranquil per a ells.
2: Àlex, en quin punt i en quin moment penses que està el club?
13: Pues mira, crec que està preparant-se, crec que tot gira en torno a la construcció de l'estadi i crec que ahí això s'està preparant. Jo crec que el gran negoci, per tant, la possible venda. Però això és una intuïció que tinc, Salva. Esportivament crec que han trobat a un entrenador còmode per a ells. S'han adonat també tal volta perquè li ho han aconsellat des de Goldman Sachs o les persones que estiguen al voltant de l'economia del València, els actius, que evidentment n'hi ha que invertir i que no te'n pots anar i no te pots mudar a un estadi d'aquestes característiques si no tens plantilla. Ahí sí que és de veres que han obert un poc la mà, però veig un club molt pla, molt allunyat de la seva història. És una vergonya que estem parlant de que en l'última jornada este equip, en el que ens ha demostrat durant tota la temporada, s'estiga parlant de que té possibilitats per entrar en Conference i que això puga ser, d'alguna manera, una mena de lavado de cara.
4: Sí, sí.
13: Quan realment la temporada ha sigut...
4: Te ho van a vendre com un triomf.
13: Totalment, quan la temporada tots sabem que ha sigut un desastre. I veig un club mediocre, Salva. Veig un club, pues això, molt allunyat de lo que ha sigut el València.
2: Uh-huh. A tu t'il·lusiona que la pròxima temporada almenys el club pugui aconseguir o l'equip pugui aconseguir el premi de consolació de jugar la Conference?
13: Home, jo preferís que se jugui la Conference a que no. Si a mi me diuen, oye, què vols? Jo no tinc cap dubte. O sea, crec que el València sempre que estigui jugant competició europea és més atractiu que un València que no, i a més crec que també al club i al club, a la plantilla, l'ajudaria a tindre l'estímul d'Europa en molts sentits, a nivell d'ambició, a nivell econòmic. Ara bé, crec que la Conference, tots sabem que fue una competició molt menor. Mira, jo me'n recordo de l'Intertoto, crec que l'Intertoto era una supercompetició comparat en lo que hoy es la Conference, pero en aquest València crec que seria positiu poder jugar-la.
4: I tens por de que, mirant del que estan fent les plantilles, que a dures penes donen per a estar en primera, si tens que jugar damunt dimecres o dijous, diumenge, per competició europea, la cosa te puga passar factura, que és la por que molts, i jo m'incloc en ells, tenim?
13: Pues mira, jo crec que sempre la Lliga Espanyola està en un moment ara mateix que crec que sempre hi hauran... Això que vaig a dir és un poquet, sona un poquet a...
4: Ja sé, però más.
13: Sí, però és que crec que és molt difícil ser uno dels tres equipos que cauen al pau de la segona. Vull dir, si amb un València tan irregular com el que hem vist en guany, amb tants dubtes en els onces, en el xoc, en l'anàlisi de lo que passa en el terreny de xoc, si este València estem parlant de que té vora quasi, són 47 punts? 47
4: no,
13: punts.
4: No, 46 crec que són.
13: 46 punts, i estem parlant de que pot arribar als 49 i que això a lo millor de repente pues te fa xugar, pues sempre pense que n'hi ha equis per darrere. O sigui, jo crec, Manolo, que encara que xuguem l'any que ve, en una plantilla més curta que la d'enguany, un torneig com la Conference, crec que no deuríem tindre riscos per a tindre por de baixar a segona. De fet, crec que aquesta plantilla, sense ser una gran plantilla, ni molt menys, aquesta plantilla no tindria que haver passat els problemes que ha passat esportivament en guany.
4: Pues creguem el mateix. Te dona per anar el dissabte o la seguiràs des de lluny la protesta?
13: Pues mira, tinc funció en el Teatro Circo d'Orihuela i, a més, a la mateixa hora, que estigui al partit a les 9. Aleshores, ni puc anar a la protesta ni veure tampoc després el partit, i sinó que espere que quan acabe la funció, que dura hora i mitja, tindre bones notícies, correctament.
0: Àlex Gadea, moltíssimes gràcies per atendre els 90 minuts.
13: A vosaltres, una abraçada.
2: Adéu, bona nit.
13: Adéu, bona nit.
12: El sábado 23 de mayo a las 5 de la tarde, manifestación valencianista desde la plaza del Ayuntamiento de Valencia hasta Mestalla. Nos sobran los motivos.
0: Les 11:53, tanquem la primera part del programa, la informativa, que li estem furtant temps al debat, a la tertúlia i l'anàlisi.
14: Por la mañana café, por la tarde ron.
15: Estàs escoltant 90 minuts.
14: Tu balcón.
16: Por la mañana café, por la tarde ron. Ya estamos.
15: Amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
14: D'Arecibo hasta Ponce, de Fajardo a Rincón, en la voz de todo un barrio, desde Almirante a Frontón.
17: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
18: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
19: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
20: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en Apunt Ràdio.
21: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
22: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
21: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
20: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
22: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
19: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
22: Juga amb nosaltres esta temporada.
23: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
15: La tertúlia esportiva en 90 minuts.

0: Són les 7.
1: Les notícies del matí, amb Alba Requejo.
0: Bon dia, divendres 22 de maig i els 200 valencians porten ja 10 dies de vaga. Complim la segona setmana lectiva de parada amb les negociacions encallades. Les dues parts es mostren disposades a tornar a sentar-se a la taula i tant la conselleria com els 200 esperen un gest que reobriga la negociació. Serà ja, si passa, la setmana que ve. I parades les coses en els despatxos, la pressió es trasllada al carrer.
2: Hasta que haga falta, hasta que haya un acuerdo digno, porque el acuerdo que nos han dado no tiene ningún tipo de sentido y no se cumple ni un 5% de lo que hemos solicitado.
3: Lo único que queremos es que esto acabe y que se nos dignifique la profesión.
4: Que la consellera se senta a hablar y que respete el nostre pacte.
0: Les mobilitzacions continuen avui amb concentracions i demà amb una nova manifestació unitària a València. I en paral·lel, la mesura de pressió per part dels equips directius. Més de 250 docents que formen part d'estos equips han tractat de presentar la dimissió en bloc per registre d'entrada a les Corts, encara que no ha sigut possible tècnicament. Ara estudien com presentar la renúncia, siga via telemàtica o presencial a la Conselleria d'Educació. Sentim Amparo Medina, directora d'un centre educatiu d'infantil i primària d'Almussafes, i Jaume Olmos, responsable de l'escola rural de Benavites, Quart de les Valls, al Camp de Morvedre.
5: I juntament amb altres companys venim a presentar les nostres dimissions, perquè ja estem un poquet farts d'algunes situacions que se produeixen en els centres educatius i veiem que la manera també de que ens comprenguen un poc més és esta.
6: Hi ha motius més que de sobre per a presentar les nostres dimissions, perquè no volem continuar tapant forats que està deixant la conselleria.
0: De seguida ampliem tot això, repassem també ara altres temes destacats d'este divendres en el sumari. L'Audiència Nacional bloqueja part dels comptes de Zapatero, imputat en el cas Plus Ultra. Toni Cano, bon dia.
7: Bon dia. Segons les investigacions, compartia un compte bancari amb la dona, on la consultora Anàlisis Relevante va ingressar 500.000 euros. Esta empresa va cobrar de l'aerolínia Plus Ultra, rescatada per l'Estat després de la pandèmia. Diverses fonts apunten, a més, que l'advocat de Zapatero estaria estudiant demanar un ajornament de la declaració de l'expresident espanyol prevista per al 2 de juny.
0: Només el 14,5% dels joves de 16 a 29 anys a Espanya s'emancipen. És el mínim històric.
7: I atenció a esta dada. Els que decideixen fer-ho en solitari han de destinar vora el 99% del sou a pagar el lloguer. Són dades que acaba de fer públic l'Observatori d'Emancipació del Consell de la Joventut d'Espanya. El risc de pobresa entre joves que viuen de lloguer es dispara de vora el 26% al 43% després de pagar l'habitatge.
0: I de l'exterior, membres de la Flotilla de la Llibertat deportats per Israel denuncien tortures i agressions sexuals durant la detenció.
7: Han arribat a Istanbul, a Turquia. Molts d'ells amb ferides evidents, ulls morats i marques a la cara. Costa articular paraules per a descriure l'infern que han viscut.
8: People said there was at least 12 sexual assaults that took place. People were tased.
7: Ex-Colston, nord-americà, apunta que hi ha 35 persones amb fractures a les costelles i que es parla almenys de 12 agressions sexuals, denúncies que neguen des d'Israel. Entre ells hi ha una quarantena d'espanyols i almenys dos són valencians.
0: En els esports, ara sí, comença l'espectacle del millor bàsquet europeu amb les semifinals de la final a 4 de l'Eurolliga. Òscar Forés, bon dia.
9: Bon dia, Alba. Sí, esta vesprada començarà a disputar-se a Atenes la Final Four de la màxima competició continental amb el València Bàsquet com un dels candidats al títol. Els taronges s'estrenaran a les 8 en la semifinal contra el Real Madrid al pavelló Oaca i en este informatiu els donarem l'última hora de l'equip taronja.
0: Ampliem en uns minuts, gràcies. I de l'horatge avui esperem, atenció, el dia més càlid del que portem de setmana. Ja està així l'estiu. Antonio Sánchez, conta'ns.
10: Ha vingut per a quedar-se, s'ha davantat un poc respecte al normal i de fet és que no només avui serà una jornada càlida, sinó també demà dissabte sembla que la calor serà prou accentuada i veurem com la setmana que ve encara es mantindran aquestes altes temperatures més del normal i també la primera de juny, així que s'ha acabat la primavera d'una manera rotunda al nostre territori i no només així sinó també a la resta del país. Després contem com seran les màximes, Alba, i també com estarà el cel.
0: Després ampliem, gràcies Antonio. Pel que fa al trànsit, tenim ara mateix les primeres retencions típiques a estes hores a les carreteres de València, la CB30 Paterna, a la B30 a Mislata, i també hem de lamentar que ahir a la vesprada passada va morir un home després que xocara la moto que conduïa contra les barreres de protecció. Va passar a l'AP7 a l'altura de Campello. Així es presenta de moment la jornada. De seguida en aprofundim en totes aquestes qüestions. Vicenç Obert està en la producció, Patricia Valero en el comandament tècnic. Breu parèntesi i anem amb tot.
11: Som a punt. Gràcies per acompanyar-nos.
12: Sostenibilitat ve del llatí sostinere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
13: El 26 y 27 de mayo vuelve a Feria Valencia la cita para potenciar la internacionalización de las pymes de la Comunidad Valenciana. El Congreso Go Global cumple 10 años ayudando a las pymes en su apertura exterior, ofreciendo oportunidades de negocio y atrayendo la presencia de compradores internacionales. Organizan IBACE Internacional y las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, con el patrocinio de ICEX y el apoyo de Fondos FEDER. Inscríbete gratis en congresogoglobal.com.
14: Viu el dia més important de la història del bàsquet valencià a Punt a Punt. Este divendres, des de les 7:30 de la vesprada, semifinal de l'Eurolliga. En directe des d'Atenes, València Bàsquet Real Madrid. Amb la narració de Luis Urrutia i els comentaris de Nacho Rodilla. La revenja de la semifinal de la Copa del Rei. Este divendres, des de les 7:30 de la vesprada, amb l'Eurolliga que es juga al Punt a Punt.
15: Vols viure una nit diferent? El dissabte 23 de maig, el Museu de Prehistòria de València obre fins la matinada. Descobreix una exposició sobre Egipte, recorre les col·leccions de prehistòria valenciana i participa en els tallers de jeroglífics i escriptura ibèrica. No t'ho perdes. Més informació al web del museu. Diputació de València.
16: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 102.2.
17: De tu a tu.
1: Les notícies del matí.
0: 7:07 del matí. De Sena, tornada de vaga indefinida en educació i la negociació continua en punt mort. Les dues parts es mostren disposades a tornar-se a sentar a la taula i tant la conselleria com els docents, Toni Cano, esperen un gest que diuen puga reobrir eixa negociació.
7: Sí, la consellera d'Educació, Carmen Ortí, diu que es treballa a contrarrellotge per arribar a un acord el més pront possible, mentre sindicats preparen una contraproposta i reforcen la pressió amb noves protestes. Avui hi ha convocades concentracions a les tres capitals de província i demà una gran manifestació a les 6 al centre de València.
0: La relació entre la conselleria i els sindicats està encallada, recordem, des de la vesprada de dimecres, quan les cinc organitzacions de la taula de diàleg, les TPB, AMPES, CIF, Comissions Obreres i UGT, es van negar a acceptar la proposta final d'educació.
7: I van rebutjar desconvocar la vaga indefinida, emparant-se en els resultats de la consulta als docents, que van votar 43.800 dels 78.000 que hi ha en plantilla. El 78% van rebutjar l'oferta d'educació i el 58% va pronunciar-se a favor de continuar la vaga indefinidament. La jornada que fa 9 de la vaga indefinida ha deixat unes dades de seguiment de poc menys d'un 20%.
0: Ahir, tot i que, com està sent habitual, se succeïren actes i mobilitzacions arreu de diferents pobles i ciutats valencians, van ser les Corts l'epicentre de les protestes. Els contem primer el que va passar fora, al carrer, en esta crònica del nostre company Carles González.
18: Bullen les mobilitzacions als voltants de les Corts mentre la negociació està en punt mort. Els ponts han volat pels aires per una proposta que la majoria dels docents, segons l'enquesta sindical, considera insuficient, com Mercè Gil, mestra de primària al SEI Mediterrani.
19: Queremos más ratios, queremos más recursos para atender al personal, para atender a los alumnos.
18: Els sindicats ultimen ara una contraproposta més concreta en ràtio, revisió salarial segons l'IPC, més professors en orientació i més presència d'altres etapes educatives com ara el batxillerat artístic o l'escola oficial d'idiomes. La pilota, diuen, està en el terrat de la conselleria o més amunt. Marc Candela, de l'Estep, el sindicat majoritari.
20: El conflicte continua, que no hem arribat a un acord i que, per tant, cal reobrir aquest acord i aquesta negociació. Perquè si la conselleria és incapaç de solucionar-lo, pues que intervingui el president. i si no, pues ja saben el que han de fer. Si no poden solucionar el conflicte en educació, pues que se'n vagin.
18: La consellera Carmen Ortí posa en el centre els docents, l'alumnat i les famílies i diu a les Corts que treballa sense descans per a tancar un acord.
2: Esta administración va a seguir trabajando para que el acuerdo se cierre cuanto antes, porque al otro lado de la mesa están las familias y los alumnos y alumnas valencianos. A cada familia valenciana le digo que esta consellería está a su lado, hoy y mañana. Esa es nuestra prioridad, esa es la urgencia que nos mueve.
18: Veurem si la setmana que ve es reprèn la negociació.
0: Dèiem, això és el que passava al carrer. Dins l'hemicicle, el conflicte de l'educació ha protagonitzat la sessió de control al president de la Generalitat. Este dijous, l'oposició d'Esquerres ha retret al president, a Pérez Llorca, el que consideren escassa capacitat negociadora, mentre que el president i també Vox els han acusat d'agitar el carrer. La protesta s'ha colat, a més literal, dins l'hemicicle, on dos professores han demanat la dimissió de la consellera d'Educació, Adelaida Ferrer.
21: El president Pérez Llorca defensa a les Corts l'última proposta que Educació ha presentat als sindicats.
22: Hemos hecho la oferta educativa más ambiciosa y mejor económicamente hablando de todas las comunidades autónomas de España.
21: Però el síndic socialista José Muñoz creu que el Consell suspèn en la gestió del conflicte amb el professorat.
23: El Consell, y usted en primera persona, ha suspendido. No hay dinero para la educación pública, pero han incrementado los salarios para los altos cargos.
21: Llorca els acusa d'agitar el carrer, diu, per a tapar la corrupció.
22: Agitan la calle con la educación para esconder las vergüenzas de la corrupción.
21: Un argumentari que ha compartit el síndic de Vox, José María Llanos.
22: Incendiando las calles, intentando ganar lo que el pueblo no les da.
21: Bona part de les mirades se les ha endutes la consellera. Aquí, des de Compromís, Joan Baldoví demana la dimissió.
24: Té el carrer en flames. I vostè i el seu govern pareixen l'orquestra del Titanic, tocant el violí i dient bobaes. Vaja-se'n, senyor Llorca!
22: Soles 5 mesos de president, he fet una oferta molt senyor millor Badoví, que 8 anys vostès governant.
21: Ha estat una sessió tensa on també s'ha colat la protesta de dos professores que han sigut expulsades de l'hemicicle.
0: I tot això en una jornada novament marcada per les mobilitzacions i les protestes. Cal afegir la dimissió en bloc dels equips directius de més de 200 centres educatius de la Comunitat Valenciana. La presentaran la setmana que ve a la Conselleria d'Educació, asseguren que ho fan en suport a la vaga indefinida dels docents i per les carències en infraestructures, personal i alumnat que asseguren pateixen.
7: Així és, com a mesura de pressió, uns 270 docents que formen part dels equips directius dels centres han tractat de presentar la dimissió en bloc per registre d'entrada a les Corts este dijous, encara que no ha sigut possible tècnicament. Finalment, presentaran la renúncia de manera presencial a la Conselleria d'Educació dilluns al matí. Així ho ha explicat en Apunt Ràdio Jaume Olmos, director del Col·legi Rural Benavites, Quart de les Valls, al Camp de Morvedre.
25: Anirem directament a la Conselleria d'Educació i les presentarem per registre d'entrada. A hores d'ara estem parlant de al voltant d'uns 140 equips directius, 150 escoles. Escoles infantils, instituts, formació professional. I a banda n'hi ha altres càrrecs directius que no són directors ni en equips al complet que també les volem presentar. Estem parlant que en total podrem estar parlant d'unes 270 aproximadament de dimissions de càrrecs directius.
0: El sindicat mèdic de la Comunitat Valenciana assegura que mantindrà també les protestes i la pressió sobre sanitat després de la reunió que va mantindre ahir amb conselleria. Els facultatius reclamen millores laborals i adverteixen que les mobilitzacions podrien prolongar-se més enllà de l'estiu. Ens amplia esta informació Lluís Liñana. Lluís, bon dia.
26: Bon dia, Alba. El sindicat mèdic manté el pols amb la Conselleria de Sanitat i assegura que les protestes continuaran fins que arriben millores reals per als professionals. Després de la reunió d'este dijous, el CESM Comunitat Valenciana qualifica la trobada d'agredolça. Valora el to negociador de sanitat, però lamenta que, després de dos mesos de vaga i mobilitzacions, encara no hi ha propostes concretes damunt de la taula. Els facultatius reclamen limitar la sobrecàrrega assistencial, reduir les guàrdies, establir una jornada de 35 hores i millorar les condicions de l'atenció primària i hospitalària. I com en totes les jornades de vaga, el seguiment torna a deixar un ball de xifres. Mentre que el sindicat eleva la participació per damunt del 80%, la Conselleria de Sanitat la rebaixa al 7,3% a la Comunitat Valenciana.
0: Gràcies, Lluís. Anem amb més assumptes. Són ja les 7 i 14 minuts del matí i parlem d'aixa imputació de José Luis Rodríguez Zapatero que continua marcant el pas de la política a Espanya. El jutge de l'Audiència Nacional que investiga el cas Plus Ultra continua, Toni, mentrestant amb la instrucció.
7: El jutge José Luis Calama ha bloquejat una part dels comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol a qui acusa de ser el presumpte líder d'una xarxa de tràfic d'influències. El magistrat ha ordenat el bloqueig de més de 490.000 euros dels comptes bancaris de l'expresident Rodríguez Zapatero, la quantitat que hauria rebut d'anàlisi rellevant de l'empresa de l'alacantí Julio Rodríguez i peça central de la suposada trama. També s'han bloquejat altres comptes de l'empresa de les filles de Zapatero. Ho ha ordenat a petició de l'UDEF i amb el suport de la Fiscalia Anticorrupció. La trama investigada tindria com a finalitat, segons el jutge, l'obtenció de beneficis econòmics mitjançant la intermediació i l'exercici d'influències en instàncies públiques en favor de tercers, principalment de l'aerolínia rescatada Plus Ultra.
0: Esta és una de les novetats. L'altra, que l'advocat de Rodríguez Zapatero estaria estudiant demanar un ajornament de la declaració de l'expresident per al 2 de juny.
7: El lletrat Víctor Moreno Catena ho estaria considerant per la complexitat de la causa. Moreno Catena és catedràtic en dret processal penal de la Universitat Carlos III de Madrid, especialitzat en delictes econòmics i que va ser advocat de l'exministra Madalena Álvarez en el cas dels ERES d'Andalusia.
0: Doncs encara amb este tema, esta imputació de Zapatero. La qüestió, la bona qüestió, és que eixa imputació continua rebolicant la política nacional. Els socialistes insisteixen a defensar l'expresident espanyol, mentre que els socis d'investidura demanen que s'aclarisca tot al més prompte possible. I el PP, que condiciona una moció de censura al suport precisament d'estos socis de Sánchez. Ens ho conta tot Alba Roger des de Madrid, Alba.
3: Així és, el PP anuncia una ofensiva total en la comissió d'investigació SEPI. La senadora Alicia García ha anunciat que citaran a declarar la secretària de Zapatero i l'exministre José Luis Escrivá.
4: Esto es demoledor para cualquier democracia. Y esto va mucho más allá del mero rescate de Plus Ultra.
3: L'executiu continua defensant a Zapatero. Escoltem la ministra Isabel Rodríguez.
5: La confiança de la presumpció d'innocència, pues yo mantengo mi confianza en el presidente Zapatero.
3: Pel que fa a la moció de censura que exigeix Vox, el PP diu
4: que no vamos a regalar una victoria a Sánchez con una moción de censura fallida, porque nos faltan los votos.
3: La deixen en mans dels socis d'investidura de Sánchez, Alberto Ibáñez, de Compromís Sumar.
6: No es normal que las hijas del presidente Zapatero cobraran por enmaquetar documentos lo que una maestra de primaria valenciana cobra en 7 años.
3: Però de moment Junts i el PNB guarden silenci. El ministre de l'ala Sumar, Pablo Bustinduy, reconeix
8: que es una sensación de enfado y de hartazgo, que yo hago mía.
3: Però descarten trencar el govern. Els partits d'esquerres diuen que la línia roja seria si es demostrara la financiació irregular del Partit Socialista.
0: I avui divendres passarà a disposició judicial a Figueres, a Girona, l'home detingut per assassinar amb una vintena de ganivetades l'exparella en ple carrer dimarts passat. També hem sabut que la víctima havia acudit hores abans de ser assassinada a un hospital per a replegar l'informe de lesions i portar-lo al jutjat.
7: L'assassí, que compta amb més d'una dotzena d'antecedents i diversos ingressos a la presó gironina de Puig de les Basses, passarà a disposició judicial, concretament davant del titular de la plaça 5 de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància de Figueres, a la comarca catalana de l'Alt Empordà. El detingut, segons diverses fonts, hauria agredit la víctima en diverses ocasions els últims dies. Finalment, la va assassinar amb un ganivet de grans dimensions a la plaça de Josep Tarradellas de Figueres davant d'una gran quantitat de testimonis. Només unes hores abans, el detingut havia quedat en llibertat i havia acceptat una pena per maltractament, per conformitat, de 6 mesos de presó i un ordre d'allunyament de 250 metres i incomunicació amb la víctima durant 1 any i 4 mesos.
0: I anem ara a la redacció d'Alacant. Han rescatat una pastera amb 19 persones migrants. Dani Ortega, conta'ns, bon dia.
9: Sí, Alba, bon dia. Són 18 homes i una dona, tots ells d'origen magribí. Així ho ha informat Salvament Marítim en el seu compte de la xarxa social X, on explica que el rescat s'ha produït passada la matinada, a unes 44 milles nàutiques de la costa de la província d'Alacant. Totes les persones que viatjaven en esta embarcació precària van ser traslladades al port de la capital alacantina, on van arribar passades les 3:30.
0: 7 i de 9 minuts. El Ministeri de Consum ha obert un expedient a una gran immobiliària per quatre potencials infraccions, entre elles la imposició als inquilins d'una assegurança d'impagament i la incorporació d'una clàusula de reconeixement de negociació individualitzada del contracte d'adhesió, Toni.
7: Segons el ministre Pablo Bustinduy, la immobiliària també hauria imposat una penalització desproporcionada per cada dia de retard en el lliurament de l'habitatge, unes infraccions que poden implicar multes de fins a 1 milió d'euros cadascuna.
10: Estamos hablando de conductas que podrían constituir prácticas abusivas respecto a los derechos de los consumidores, en cuyo caso acarrearían multas, sanciones de hasta 1 millón de euros por cada una de estas prácticas identificadas o entre 6 y 8 veces el beneficio obtenido de manera ilícita.
0: I no deixem la vivenda, dos titulars que volem destacar-los ara amb la vivenda en relació a ells. El primer és este: només el 14,5% dels joves de 16 a 29 anys s'emancipen a Espanya. És el mínim històric i els que decideixen fer-ho en solitari, Toni, han de destinar el 98,7%, pràcticament un 99% del sou, a pagar el lloguer.
7: L'edat mitjana d'emancipació supera els 30 anys, segons les dades que acaba de fer públiques l'Observatori d'Emancipació del Consell de la Joventut d'Espanya. L'accés a l'habitatge s'ha convertit en un dels principals factors d'empobriment de la joventut. El risc de pobresa entre joves que viuen del lloguer es dispara de vora el 26% al 43% després de pagar l'habitatge, i creix un fenomen, el del lloguer per a habitacions amb un preu mitjà de 400 euros. Ha pujat més d'un 85% des de l'any 2022.
0: I així el segon titular que els volíem destacar, que els volíem llegir en paral·lel. Espanya registra el mínim històric de joves que ni estudien ni treballen. I, de fet, les xifres diuen que molts han passat de ninis a sisis. Estudiar i treballar al mateix temps per a poder pagar-se la vida. Ens ho conta Víctor Vidal.
11: Els ninis estan en perill d'extinció, o almenys això diuen les estadístiques.
12: Todos mis compañeros de piso estudian y trabajan al mismo tiempo.
11: Espanya registra la xifra més baixa de joves d'entre 15 i 29 anys que ni estudien ni treballen des que hi ha dades, un 11,5%.
12: Molta gent pues, te diu treballa perquè ara en estudis tampoc trobes tant de treball com s'espera.
11: I cada vegada més sisis. Treballar i estudiar alhora ja és la realitat d'un de cada tres joves ocupats.
13: El coste de la vida que se ha aumentado aquí y los precios de alquileres.
11: Un doble esforç que en la majoria d'ocasions és per necessitat econòmica.
14: La gent que està més necessitada d'haver de tenir, de currar i de treballar a l'hora que estudia està en una situació de desavantatge competitiu amb les persones que, per exemple, poden sols estudiar.
11: Però també fa viure en una societat cada vegada més competitiva.
12: Te da mucho que estás trabajando y al mismo tiempo haces un magíster, un MBA. Hi
14: ha una demonització de no estar fent res, no? I això també ha motivat a molta gent a ubicar-se en esferes molt productives.
12: Molta pressió, molta ansietat, molt de tot, perquè tens que ser perfecte.
11: Potser els ninis desapareixen, però el que encara no desapareix és la sensació que per a molts joves arribar a final de mes continua sent un treball a temps complet.
0: 7 i 23, els ministres d'Exteriors de l'OTAN es reuneixen a Suècia enmig de les amenaces dels Estats Units d'abandonar l'aliança. Innocenci Ortín, hola.
15: Bon dia. En la reunió estarà present el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, de qui s'espera que expliqui als Estats membres els plans de Washington per a continuar la retirada de tropes a Europa. Ho farà després que Donald Trump hagi fet marxa enrere i anuncie que enviarà 5.000 soldats més a Polònia.
16: The Europeans will take more care of their own defense. Step by step in a way where...
15: El secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, insisteix que Europa ha fet un esforç més gran per la seva defensa i també vol un repartiment més equitatiu de l'ajuda militar a Ucraïna i que els estats membres de l'aliança destinen un 0,25% del PIB. La reunió de avui té com a objectiu preparar la cimera de líders de l'aliança que tindrà lloc a Ankara al juliol.
0: Innocenci Ortí, gràcies. Mentrestant, la humiliació als membres de la Flotilla de la Llibertat desferma una onada d'indignació internacional. Els activistes estrangers deportats per Israel denuncien tortures i agressions sexuals durant la seva detenció. Entre ells hi ha una quarantena d'espanyols i almenys dos són valencians. Arturo Monedero.
27: Istanbul rep els integrants de la flotilla entre abraçades i crits de Palestina lliure. Molts d'ells amb ferides evidents, ulls morats i marques al rostre. Alguns amb dificultats per a caminar, mentre uns altres abandonen l'aeroport en cadira o llitera de rodes. costa articular paraules per a descriure l'infern que han viscut.
1: Beaten, tortured.
27: Segons Richard, els han colpejat i torturat sistemàticament.
2: They treated them like we are under the animal.
27: Ens han tractat pitjor que animals, assegura Seima.
17: Fractures of the ribs.
27: I Àlex apunta que hi ha 35 persones amb fractures a les costelles i que es parla almenys de 12 agressions sexuals. Els activistes van ser interceptats en aigües internacionals i després, durant la detenció, agenollats i emmanillats, van patir la burla i la humiliació pública del ministre ultra Ben Gvir. Imatges que l'ONU qualifica d'indignants. La flotilla ja ha emprès accions legals en 7 països, entre ells Espanya.
0: I els Estats Units consideren l'expresident cubà Raúl Castro, de 94 anys, responsable de la mort de 4 nord-americans fa 30 anys. Rescataven persones que intentaven fugir en embarcacions precàries de Cuba. Contra ell hi ha 7 càrrecs, 4 d'assassinat, que podrien comportar fins i tot la pena de mort. Rafa Salom.
18: 30 anys després, el fiscal general dels Estats Units i antic advocat de Trump obri la causa
19: charging Raúl Castro.
18: I acusa Raúl Castro i 5 persones més de ser els responsables dels fets. El secretari d'Estat nord-americà i fill d'exiliats cubans diu que la Casa Blanca vol una solució pacífica, però manté que l'exèrcit cubà té armes russes i xineses, una amenaça de seguretat nacional. 30 anys després, el fiscal general dels Estats Units i antic advocat de Trump obri la causa
19: charging Raúl Castro.
18: I acusa Raúl Castro i 5 persones més de ser els responsables dels fets. El secretari d'Estat nord-americà i fill d'exiliats cubans diu que la Casa Blanca vol una solució pacífica.

0: Guillermo Rodríguez, conegut com el Carranc. Tot i que mai ha sigut diputat i no té trajectòria política, Raulito, de 41 anys, és l'encarregat de seguretat de Raúl Castro. Altres el col·loquen directament al capdavant de Gaesa, el conglomerat empresarial més important de Cuba, propietat i operat per les Forces Armades.
1: Anem amb els esports que tenen en portada per descomptat al València Bàsquet, que avui comença la primera participació en una Final Four de l'Eurolliga. Òscar, hola de nou.
2: Hola, Alba, sí, va de bo. El gran dia ha arribat. Esta vesprada, a partir de les 8 de la nit, el València Bàsquet disputarà la semifinal de l'Eurolliga contra el Real Madrid. Els jugadors disponibles es van entrenar ahir en l'escenari de la final a 4, el mític OACA d'Atenes. Entre els taronja, màxima concentració i moltes ganes de superar el Real Madrid en un escenari que els porta bons records. Escoltem Sergio de la Red.
3: Ya hemos vivido esto hace dos semanas. Todos los jugadores estamos preparados para esto y tenemos que seguir con el foco donde lo tenemos puesto.
2: Moltes mirades estaran posades en un jugador clau per als interessos valencianistes, Jan Montero.
4: Bueno, ahora que tenemos una gran oportunidad, ¿no?, de ganar un título junto, un título de Europa, como lo es la Euroliga, yo creo que eso te hace sentir muy especial, la verdad.
2: I sense oblidar els aficionats, més de 1.000 han acompanyat l'equip fins a la capital grega. Parla Pradilla.
5: La gente como que esté aquí lo tiene que vivir como algo único, y la gente que esté en València, pues también como un hito histórico que sea el primero de muchos.
2: El rival dels taronja, el Real Madrid, arriba amb baixes importants en el joc interior, com són les de Tavares i Àlex Lent, però amb sobrada experiència en este tipus de cites. Escoltem Usman Garuba.
6: Panathinaikos creo que no movió el balón bien y nosotros jugamos a un juego distinto que ellos, pero bueno, será una buena batalla contra ellos, la verdad.
2: Abans, a les 5 de la vesprada, es jugarà l'altra semifinal, Alba, que enfronta l'Olympiacos i el Fenerbahçe turc.
1: Això pel que fa al bàsquet. En futbol, Dani Parejo va ser ahir un dels protagonistes del dia perquè anuncia que deixa el Villarreal al final de la temporada.
2: Sí, el migcampista madrileny arribà a Villarreal procedent del València. Ha estat 6 temporades amb 269 partits i un títol com a groguet. L'Europa League se'n va convertir en tota una llegenda. El de Coslada encara medita si abandonar definitivament el futbol. Escoltem l'adeu de Parejo.
7: Ha llegado el día de decir hasta luego, no es un adiós. Me voy muy contento, muy satisfecho y quería daros las gracias a todos vosotros por todo lo que me habéis hecho sentir estos 6 años. Un fuerte abrazo a todos y siempre en davant.
2: Parlem ara del Llevant, que ahir va fer el penúltim entrenament abans de volar esta nit a Sevilla, on hi haurà un desplaçament massiu de l'afició. Els de Castro es van exercitar a Buñol pendents de l'evolució dels laterals drets Tolian i Víctor García, que són dubte per a la Cartuja. Un altre que no estarà disponible contra el Betis és Brugué, a qui han sancionat amb 2 partits per la roja contra el Mallorca. L'equip no contempla més escenari que salvar la categoria. Escoltem Iker Lozada.
8: Sí que és verdad que te ves fuera y puede dar ese pie a volver a relajarte, pero creo que todo lo contrario. Al final venimos de estar muy abajo, que nos daban ya por muertos, y ahora que lo tenemos en la mano no lo vamos a dejar escapar.
2: En l'Elx preparen el trascendental duel a Montilivi contra el Girona amb la possibilitat de poder comptar amb Rafa Mir, i en el València hi van fer el dinar de final de temporada per agafar forces de cara a l'últim partit de la temporada contra el Barça a Mestalla. Després ampliem més informació, Alba.
1: Després ampliem, gràcies.
9: Gràcies per sintonitzar-nos. Som a punt.
10: Un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poall i la seua pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps, una sí, un ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana, actitud mediterrània.
11: Si la teua empresa necessita créixer, innovar o fer un pas més, ara és el moment. L'IBF t'ofereix préstecs bonificats en excel·lents condicions, a llarg termini, amb tipus d'interès fix i sense comissions. Per a impulsar la teua empresa, compta amb nosaltres. Presenta la teua sol·licitud en préstamos.ibf.es. Generalitat Valenciana.
12: L'Etno presenta l'exposició La Mar Èpica, una mostra de fotografies de Jesús Navarro sobre la pesca de l'almadrava feta pels pescadors de Benidorm. Un tipus de pesca de la tonyina referent per tot el Mediterrani. La Mar Èpica en l'Etno. Centre Cultural La Beneficència. Diputació de València.
9: A punt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València. 102.2.
13: De tu a tu.

0: L'actualitat informativa des de primera hora en les notícies del matí.
1: Amb Alba Requejo.
2: 7:31 minuts de ser dia de vaga educativa amb les negociacions encallades. Les dues parts es mostren disposades a tornar-se a sentar a la taula i tant la conselleria com els docents esperen un test que reòbriga la negociació.
3: Les mobilitzacions continuen avui, divendres, amb concentracions i demà amb una nova manifestació unitària a València. I en paral·lel, la mesura de pressió per part dels equips directius. Més de 250 docents que formen part d'estos equips han tractat de presentar la dimissió en bloc per registre d'entrada a les Corts, encara que no ha sigut possible tècnicament. Ara estudien com presentar esta renúncia. Finalment, segons han avançat a punt, serà via presencial dilluns de matí a la Conselleria d'Educació.
2: L'Audiència Nacional bloqueja part dels comptes de Zapatero imputat en el cas Plus Ultra.
3: Segons les investigacions, compartia un compte bancari amb la dona on la consultora Anàlisi Relevante va ingressar mig milió d'euros. Esta empresa va cobrar de l'aerolínia Plus Ultra, rescatada per l'Estat després de la pandèmia. Diverses fonts apunten a més que l'advocat de Zapatero estaria estudiant demanar un ajornament de la declaració de l'expresident espanyol prevista per al 2 de juny.
2: I atenció a esta dada. Només el 14,5% dels joves de 16 a 29 anys s'emancipen a Espanya. És, Toni, el mínim històric.
3: Així és. Han de destinar vora el 99% del salari a pagar el lloguer. Són dades que acaba de fer públiques l'Observatori d'Emancipació del Consell de la Joventut d'Espanya. El risc de pobresa entre joves que viuen de lloguer es dispara de vora el 26% al 43% després de pagar l'habitatge.
2: I pel que fa al trànsit, ara mateix continuen les retencions a les carreteres a València, a la B30 a Mislata i a la CB30 a Paterna, retencions habituals a estes hores. També hi ha cues en la CB35 a Sant Antoni de Benaixeve i a la CB36 a Picanya i l'A7 a l'altura d'Almenara. A Alacant trobem retencions en la A70 a l'altura d'Elx. I quant a l'oratge, ens deia Antonio Sánchez que la primavera sembla que s'ha acabat ja a la Comunitat Valenciana. Li preguntem si tornarà Antonio Sánchez. Quines són les temperatures que ens esperen per tant per avui? Quin és el panorama?
4: El termòmetre, Alba, alcançarà valors molt alts. La veritat és que aplegarem els 33 graus al Camp de Túria, a la Ribera Alta, si farà molta calor. I no només en aquestes comarques on més puja el termòmetre, que són més estan acostumats, sinó també en altres punts més cap a l'interior de Valls i Fondalades, que, per exemple, el Racó de Mus també arribaran als 32, a la Vall de Cofrents a Llora fàcilment arribaran també a aquesta xifra, al mateix que a la Planalta i el Requena. Així que comarques de prelitoral i interior avui passarem amplament dels 30 graus. També cal dir que tenim amplituds tèrmiques molt altes, perquè de matí encara tenim valors un poc més primaverals, que per exemple ara en moltes localitats estem entre els 8 i els 10 graus, però sobretot també el mateix registre baix i fondalades de l'interior. En altres punts un poc més de muntanya, per exemple Ares, Castellfort, que són localitats que es troben als 1.200 metres, tenim 20 graus de temperatura. I això vol dir que l'estabilitat està amb nosaltres, que les inversions tèrmiques apareixen de matí i després veurem com en aquestes localitats el termòmetre no puja tant, però sí que pujarà en els punts on ara tenim 8-10 graus. És a dir, que Cases Bajas, per exemple, al meu poble, o també Cases del Río, a la Planalta del Requena, en altres localitats més cap a l'interior, l'amplitud serà de 24-25 graus, grans diferències entre el matí i la vesprada. Cap al litoral no tindrem aquesta situació, estarem en mínimes i temperatures actuals que ara es queden en els 16-18 graus i arribant als 19 en alguns barris de València capital. Veurem com després ja la màxima es queda només en els 26-28 graus, així que o més pujarà avui el termòmetre, baix i fondalades de l'interior i també les comarques del prelitoral. Esta situació es mantindrà demà dissabte, encara que diumenge baixa un poc la temperatura perquè tindrem més núvols i això ens deixarà una jornada un poquet més, menys càlida. Això que és una bona notícia. Veurem com les mínimes també aniran pujant un poquet este cap de setmana i tot això amb el cel ras, pràcticament. Alba, en blau, sense núvols, sense precipitacions, així que un cap de setmana d'estiu pràcticament que, com hem comentat abans, esta situació d'estiu es manté la setmana que ve i també la primera setmana de juny. Així que adeu a la primavera, podem canviar l'armari.
2: Podem canviar ja l'armari. Moltes gràcies, Antonio Sánchez.
4: A tu,
2: bon
4: Alba.
2: Bon dia.
1: Estàs escoltant les notícies del matí amb Alba Requejo.
2: Desena jornada de vaga indefinida en l'educació, negociació en punt mort. Encara les dues parts es mostren disposades a tornar a sentar-se a la taula i tant la conselleria com els docents asseguren que estan esperant un gest que puga reobrir la negociació.
3: La consellera d'Educació, Carmen Ortí, diu que es treballa a contrarellotge per a arribar a un acord al més pront possible, mentre els sindicats preparen una contraproposta i reforcen la pressió amb noves protestes. Avui ja convocades concentracions a les tres capitals de província i de demà una gran manifestació a les 6 al centre de València.
2: Ahir van ser les Corts, l'epicentre de les protestes. Sense ho conta Carles González.
5: Bullen les mobilitzacions als voltants de les Corts mentre la negociació està en punt mort. Els ponts han volat pels aires per una proposta que la majoria dels docents, segons l'enquesta sindical, considera insuficient, com Mercè Gil, mestra de primària al SEI Mediterrani.
6: Queremos más ratios, queremos más recursos para atender al personal, para atender a los alumnos.
5: Els sindicats ultimen ara una contraproposta més concreta en ràtio, revisió salarial segons l'IPC, més professors en orientació i més presència d'altres etapes educatives com ara el batxillerat artístic o l'escola oficial d'idiomes. La pilota, diuen, està en el terrat de la conselleria o més amunt, Marc Candela, de l'Estep, el sindicat majoritari.
7: El conflicte continua, que no hem arribat a un acord i que, per tant, cal reobrir aquest acord i aquesta negociació. Perquè si la conselleria és incapaç de solucionar-lo, pues que intervinga el president. I si no, pues ja saben el que han de fer. Si no poden solucionar el conflicte en educació, pues que se'n vagin.
5: La consellera Carmen Ortí posa en el centre els docents, l'alumnat i les famílies i diu a les Corts que treballa sense descans per a tancar un acord.
8: Esta administración va a seguir trabajando para que el acuerdo se cierre cuanto antes, porque al otro lado de la mesa están las familias y los alumnos y alumnas valencianos. A cada familia valenciana le digo que esta consellería está a su lado, hoy y mañana. Esa es nuestra prioridad. Esa es la urgencia que nos mueve.
5: Veurem si la setmana que ve es reprèn la negociació.
2: N'estarem pendents. Això és el que passava al carrer, també dins l'hemicicle. Aquest conflicte de l'educació protagonitzava la sessió de control al president de la Generalitat. L'oposició d'Esquerres ha retret a Pérez Llorca el que consideren escassa capacitat negociadora, mentre que el president i també Vox els ha acusat d'agitar el carrer. La protesta s'ha colat literalment dins l'hemicicle, on dos professores han demanat la dimissió de la consellera d'Educació. Adelaida Ferre.
9: El president Pérez Llorca defensa a les Corts l'última proposta que Educació ha presentat als sindicats.
10: Hemos hecho la oferta educativa más ambiciosa y mejor económicamente hablando de todas las comunidades autónomas de España.
9: Però el síndic socialista José Muñoz creu que el Consell suspèn en la gestió del conflicte amb el professorat.
11: El Consell, y usted en primera persona, ha suspendido. No hay dinero para la educación pública, pero han incrementado los salarios para los altos cargos.
9: Llorca els acusa d'agitar el carrer, diu, per a tapar la corrupció.
10: Agitan la calle con la educación para esconder las vergüenzas de la corrupción.
9: Un argumentari que ha compartit el síndic de Vox, José María Llanos.
10: Incendiando las calles, intentando ganar lo que el pueblo no les da.
9: Bona part de les mirades se les ha endutes la consellera. Aquí, des de Compromís, Joan Baldoví demana la dimissió.
12: Té el carrer en flames i vostè i el seu govern pareixen l'orquestra del Titanic, tocant el violí i dient bobaes.
10: Vaja-se'n, senyor Llorca!
13: Soles 5 mesos de president, he fet una oferta molt
14: senyor
13: millor
14: Baldoví,
13: que 8 anys vostès governant.
9: Ha estat una sessió tensa on també s'ha colat la protesta de dos professores que han sigut expulsades de l'hemicicle.
2: I a tot això, a una jornada novament marcada per eixes mobilitzacions i per les protestes, cal afegir la dimissió en bloc dels equips directius de més de 200 centres educatius de la Comunitat Valenciana. La presentaran la setmana que ve a la Conselleria d'Educació, asseguren que ho fan en suport a la vaga indefinida dels docents i per les carències en infraestructures, en personal i en alumnat que asseguren pateixen.
3: Així és, com a mesura de pressió, uns 270 docents que formen part dels equips directius de centres han tractat de presentar la dimissió en bloc per registre d'entrada a les Corts este dijous, encara que no ha sigut possible tècnicament. Finalment, presentaran la renúncia de manera presencial a la Conselleria d'Educació dilluns al matí. Així ho ha explicat en Apunt Ràdio Jaume Olmos, director del Col·legi Rural Benavites, Quart de les Valls, al Camp de Morvedre.
15: Anirem directament a la Conselleria d'Educació i les presentarem per registre d'entrada. A hores d'ara estem parlant de al voltant d'uns 140 equips directius, 150 escoles. Escoles infantils, instituts, formació professional, I a banda n'hi ha altres càrrecs directius que no són directors ni en equips al complet, que també les volem presentar. Estem parlant que en total podrem estar parlant d'unes 270 aproximadament de dimissions de càrrecs directius.
2: Set i 41, canviem d'assumpte. La imputació de José Luis Rodríguez Zapatero continua marcant el pas de la política a Espanya. El jutge de l'Audiència Nacional que investiga el cas Plus Ultra continua mentrestant amb la instrucció.
3: El jutge José Luis Calama ha bloquejat una part dels comptes bancaris de l'expresident del govern, a qui acusa de ser el presumpte líder d'una xarxa de tràfic d'influències. El magistrat ha ordenat el bloqueig de més de 490.000 euros dels comptes bancaris de l'expresident espanyol Rodríguez Zapatero, la quantitat que hauria rebut d'anàlisi relevante l'empresa de l'Alacantí Julio Rodríguez i P. central de la suposada trama. També s'han bloquejat altres comptes de l'empresa de les filles de Zapatero. Ho ha ordenat a petició de l'OUDEF i amb el suport de la Fiscalia Anticorrupció. La trama investigada tindria com a finalitat, segons el jutge, l'obtenció de beneficis econòmics mitjançant la intermediació i l'exercici d'influències en instàncies públiques en favor de tercers, principalment de l'aerolínia rescatada Plus Ultra.
2: Esta és una de les novetats, l'altra que l'advocat de Rodríguez Zapatero estudia demanar un ajornament de la declaració de l'expresident per al 2 de juny.
3: El lletrat Víctor Moreno Catena ho estaria considerant per la complexitat de la causa. Moreno Catena és catedràtic en dret processal penal de la Universitat Carlos III de Madrid, especialitzat en delictes econòmics i que va ser advocat de l'exministra socialista Magdalena Álvarez en el cas dels Zeros d'Andalusia.
2: Mentrestant, el Partit Socialista insisteix a defensar l'expresident, els socis d'investidura demanen que s'aclarisca tot al més pronte possible i el Partit Popular condiciona una moció de censura al suport precisament d'estos socis de govern de Sánchez. Ens ho conta des de Madrid, Alba Rocher. Alba.
14: Així és, el PP anuncia una ofensiva total en la comissió d'investigació CEPI. La senadora Alicia García ha anunciat que citaran a declarar la secretària de Zapatero i l'exministre José Luis Escrivá.
16: Esto es demoledor para cualquier democracia. Y esto va mucho más allá del mero rescate de Plus Ultra.
14: L'executiu continua defensant a Zapatero. Escoltem la ministra Isabel Rodríguez.
17: La confiança de la presumpció d'innocència, pues yo mantengo mi confianza en el presidente Zapatero.
14: Pel que fa a la moció de censura que exigeix Vox, el PP diu
16: que no vamos a regalar una victoria a Sánchez con una moción de censura fallida, porque nos faltan los votos.
14: La deixen en mans dels socis d'investidura de Sánchez, Alberto Ibáñez, de Compromís Sumar.
18: No es normal que las hijas del presidente Zapatero cobraran por enmaquetar documentos lo que una maestra de primaria valenciana cobra en 7 años.
14: Però de moment Junts i el PNB guarden silenci. El ministre de l'ala Sumar, Pablo Bustinduy, reconeix
19: que és una sensació d'enfado i d'hartazgo, que jo hago mía.
14: Però descarten trencar el govern. Els partits d'esquerres diuen que la línia roja seria si es demostrara la financiació irregular del Partit Socialista.
2: 7:44, canviem d'assumpte. Volem destacar-los ara dos titulars. El primer, només el 14,5% dels joves de 16 a 29 anys s'emancipen a Espanya. És el mínim històric. I els que decideixen fer-ho en solitari, Toni, han de destinar el 98,7% del sou a pagar el lloguer.
3: L'edat mitjana d'emancipació supera els 30 anys, segons les dades que ha fet públic l'Observatori d'Emancipació del Consell de la Joventut d'Espanya. L'accés a l'habitatge s'ha convertit en un dels principals factors d'empobriment de la joventut. El risc de pobresa entre joves que viuen de lloguer es dispara de vora el 26% al 43% després de pagar l'habitatge. I creix un fenomen, el del lloguer per habitacions, amb un preu mitjà de 400 euros. Ha pujat este preu de més del 85% des del 2022.
2: I de vivenda, el govern espanyol i les comunitats autònomes han acordat per unanimitat el repartiment dels 7.000 milions d'euros del nou pla estatal de vivenda.
3: Així és, el 40% dels diners està destinat a ampliar l'oferta pública de vivenda assequible a Alba i és un finançament condicionat al fet que els pisos mai siguin privatitzats. La conferència sectorial de vivenda celebrada a Madrid ha aconseguit l'acord per unanimitat, tot i que les comunitats on governa el Partit Popular continuen criticant el pla del govern espanyol. Així ho valoren la ministra Isabel Rodríguez i la consellera Susana Camarero.
20: Que alcancemos ese proyecto, ese acuerdo unánime en el reparto económico para lo antes posible estos 7.000 millones de euros que se ponen ahora para alcanzar el derecho a la vivienda sean una realidad.
21: Llega tarde, llega sin consenso, que además con una financiación impuesta impone a las comunidades autónomas un incremento sustancial del esfuerzo.
2: Són ja les 7:46 minuts, moment de conèixer quins continguts preparen les nostres companyes de les notícies del matí de la televisió. Elena Riego, bon dia.
0: Bon dia, Alba. Doncs avui tenim diversos punts de directe en diferents seus judicials. A Catarroja, el jutjat que instruís la causa per la gestió de la Dana està previst que declare l'exalcaldessa de Xiva. També estarem a Alacant, declara un dels acusats per la mort de l'empresari Jesús Tavira. Recordem que fa menys d'un mes que el van trobar soterrat en una vivenda als afores de la ciutat. I altre punt de directe el tindrem a Benimaclet. El sindicat per l'habitatge ha fet una crida per a parar un desnonament de dues persones en situació de vulnerabilitat. Respecte a la vaga de l'ensenyament, continuarem molt pendents, com no, de possibles anuncis per part de sindicats o de la Conselleria d'Educació a les portes d'un cap de setmana on es preveuen noves mobilitzacions. I avui divendres també tindrem dues parades ben divertides, a Almassora, a les festes de Santa Quitèria, i al Roig Arena, on ahir va ser el primer dels dos concerts de la superestrella del pop, Aitana. Avui, Alba, estarem en molts llocs, ja ho has vist, a partir de les 8:30.
2: Allò d'Aitana també ho contarem. Gràcies, Elena.
0: Adéu.
2: Fins ara. Eix era el menú que teníem per a la tele i ara anem amb el menú de la ràdio. Els temes que estan preparant avui en la Mundiavall, que comença d'ací a poc més de 10 minuts. Sergi Alfina, bon dia.
4: Bon dia, Alba. Estava escoltant allò que contàveu de l'emancipament. Pues no vos separeu ni vos divorcieu, que és com un segon emancipament, o pot ser més complicat a l'hora de tornar a trobar casa o un lloc on reemancipar-te.
2: Tractarem de no fer-ho, gràcies.
4: No feu, no. Bueno, això per una banda. Per l'altra, anem a parlar de la quantitat de préstecs que demana la gent per a coses com, jo què sé, anar-se'n de vacances, pagar una comunió o fins i tot gastos d'este tipus que poden arribar a hipotecar-te. D'això parlarem en el primer tram del programa. Després anirem al Festival d'Alacant, també, evidentment, estarem en l'exposició del Ninot de Fogueres. Vindrà Juan Gómez Jurado, que ve a visitar València Negra, i és una de les visites que tenim per avui. I, bueno, unes altres tantes coses, com per exemple, l'arribada del Cir del Sol, que ja està ací també en València, i anem a visitar-los i saber com els va la cosa, i algunes cosetes més, com per exemple, per cert, estem en l'època de més incidència dels rajos ultraviolats en el nostre cos, i això té més perill del que mos puguem pensar, més que en l'estiu. Bueno, totes les coses que tindrà una més, doncs les que tindrem ara, d'ací 11 minuts o 12 minuts.
2: Doncs ja que parlem de filtres, Sergi, no te'n vagis, perquè això que anem a contar ara t'interessa també. Són filtres, però d'un altre tipus, eh? Escolteu.
22: No els gaste, però vamos, quan veig fotos retocades, jo crec que afecta més el que els usa que el que els veu, que s'altera la seva imatge pròpia per la que voldria ser.
23: La veritat és que no m'agrada que la gent utilitzi filtres, però bueno, les imatges estan retocades i fan que generes unes imatges que al final igual són impossibles d'arribar.
24: Jo no utilizo filtro perquè no me parece una bona idea, prefiero como verme como estoy al natural, y si necesito verme de manera como más guapa, pues tomo un poquito de maquillaje.
2: Filtres, Photoshop i fins i tot intel·ligència artificial són algunes de les eines més utilitzades per a retocar les imatges que publiquem a les xarxes. Iria Sebastià, bon dia.
25: Bon dia, Alba. Aparentar i l'estètica preocupen més de la meitat de la població, que es veu pressionada per una tendència digital que pot tindre greus conseqüències. Això ho explica la directora del Centre de Psicologia de València, Sara Navarrete.
26: El perill de ficar i d'aplicar filtres constants a les imatges és que realment la pròpia cara, el propi rostre, comença a veure's com algo distint o diferent de la nostra identitat, com algo propi.
25: I dels espanyols consideren que les fotos són realment importants i cuiden les imatges que publiquen. Esta obsessió per la imatge és evident. Quim Marín, directora del sud d'Europa de l'empresa de fotografia Cheers, explica les dades de l'estudi que han fet sobre l'ús de filtres.
27: El 28% de los españoles reconoce que edita sus fotos con filtros o herramientas de inteligencia artificial, y en el caso de las mujeres incluso se incrementa en 31 y 45 años, ¿no? Podemos ver que básicamente pasamos a un 35%.
25: Les primeres generacions a créixer amb la tecnologia, la generació Z i els mil·lenistes, són els més obsessionats amb esta estètica, però alhora són les principals víctimes. La pressió és major per a les dones.
27: 41% de los adolescentes y jóvenes compara con las fotos que ven redes sociales, y sobre todo las mujeres, ¿no? Si vemos el espectro entre 18 y 30 años, vamos a comprobar que un tercio de ellas dice que las imágenes que más les afectan son al final pues las de las personas que son muy guapas.
25: Tot i així, una de cada dos persones agafen la inspiració dels influencers, vídeos i imatges on es mostren cossos extremadament prims i dietes miracle per a perdre pes saturen diàriament les xarxes. Navarrete ho exposa.
26: Veiem fer aplicar aquestes rutines a xiquetes més joves, xiquetes que han d'estar i xiquets que han d'estar construint identitat, en lloc d'estar intentant ser prims o fent rutines skincare.
25: Molts joves admeten que pugen fotografies només per a rebre likes. Això ho descriu Marín.
27: El 28% de los jóvenes entre 18 y 30 años sube lo que son fotos por el hecho de sentirse bien y recibirlos, es decir, los likes.
25: Llegir en paper, passejar o escoltar música, en definitiva, tornar a la realitat, són algunes de les solucions per a un problema cada vegada més present.
1: Sostenibilitat ve del llatí sostenere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
5: Des de la Diputació d'Alacant, cuidem el que fa gran el teu municipi. Perquè amb el pla més a prop, donem suport als municipis en el manteniment dels seus servicis i espais públics, parant una atenció especial en aquells que més ho necessiten. Si eres ajuntament, accedis a les ajudes en diputacionalicante.cdelectronica.es.
6: El 26 y 27 de mayo vuelve a Feria Valencia la cita para potenciar la internacionalización de las pymes de la Comunidad Valenciana. El Congreso Go Global cumple 10 años ayudando a las pymes en su apertura exterior, ofreciendo oportunidades de negocio y atrayendo la presencia de compradores internacionales. Organizan IBACE Internacional y las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, con el patrocinio de ICEX y el apoyo de Fondos FEDER. Inscríbete gratis en congresogoglobal.com.
7: A punt, la radio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant, 96.5.
8: De tu a tu.
10: Les notícies del matí.
2: En els esports, el titular per descomptat per al València Bàsquet, que avui comença la participació, la primera participació en una Final Four de l'Eurolliga. Òscar, hola de nou.
11: Hola, Alba. Sí, el gran dia ja ha arribat esta vesprada a partir de les 8. El València Bàsquet disputa la semifinal de l'Eurolliga contra el Real Madrid. Els jugadors disponibles es van entrenar ahir en l'escenari de la final a 4, el mític OAC d'Atenes. Entre els taronja, màxima concentració i moltes ganes de superar el Real Madrid en un escenari que els porta bons records. Escoltem Sergio de la
12: Ya hemos vivido esto hace dos semanas, todos los jugadores estamos preparados para esto y tenemos que seguir con el foco donde lo tenemos puesto.
11: Moltes mirades estarán posadas en un jugador clau per als interessos valencianistes, Jean Montero.
28: Bueno, ahora que tenemos una gran oportunidad, ¿no?, de ganar un título junto, un título de Europa como lo es la Euroliga, yo creo que eso te hace sentir muy especial, la verdad.
11: I sense oblidar els aficionats, més de 1.000 han viatjat este mateix matí per acompanyar l'equip en la capital grega. Parla Pradilla.
29: La gente que esté aquí lo tiene que vivir como algo único y la gente que esté en Valencia pues también como un hito histórico que sea el primero de muchos.
11: El rival dels jugadors taronja, el Real Madrid, arriba amb baixes importants en el joc interior com són les de Tavares i Alex Len, però amb sobrada experiència en este tipus de cites. Escoltem Usman Garuba.
30: Panathinaikos creo que no movió el balón bien y nosotros jugamos a un juego distinto que ellos, pero bueno, será una buena batalla contra ellos, la verdad.
11: I abans d'este partida, Salva, a les 5 es jugarà l'altra semifinal que enfrontarà l'Olympiacos i el Fenerbahçe.
2: I del futbol, Dani Parejo, que anuncia ahir que deixa el Villarreal a final de la temporada.
11: Sí, el migcampista madrileny arriba a Villarreal procedent del València. Ha estat 6 temporades amb 269 partits i un títol com a groguet, l'Europa League. Se'n va convertir en tota una llegenda. El de Coslada encara medita si abandonar definitivament el món del futbol. Escoltem la veu de Dani Parejo.
31: Ha llegado el día de decir hasta luego, no es un adiós. Me voy muy contento, muy satisfecho y quería daros las gracias a todos vosotros por todo lo que me habéis hecho sentir estos 6 años. Un fuerte abrazo a todos y siempre endavant.
11: Mentrestant, el Llevant va fer ahir l'últim entrenament abans de volar esta nit a Sevilla, on hi haurà desplaçament massiu de l'afició. Els de Castro es van exercitar a Buñol, pendents de l'evolució dels laterals drets, Tolian i Víctor García, que són dubte per a la Cartuja. Un altre que no estarà disponible contra el Betis és Brugué, a qui han sancionat amb 2 partits per la targeta roja que va veure contra el Mallorca. L'equip no contempla un altre escenari que no siga salvar la categoria. Escoltem Iker Losada.
0: Sí que es verdad que te ves fuera y puede dar ese pie a volver a relajarte, pero creo que todo lo contrario. Al final venimos de estar muy abajo, que nos daban ya por muertos, y ahora que lo tenemos en la mano no lo vamos a dejar escapar.
11: Calma tensa també en l'Elx, ahir sessió de treball de cara al partit de dissabte a Girona. Els franjaverds esperen comptar amb Rafa Mir, que fa un mes que no juga i ja sap que el comitè de disciplina ha arxivat l'expedient per suposats insults racistes a Omar El Hilali. I la plantilla del València va fer ahir el dinar de final de temporada. El vestidor vol tancar la campanya amb una victòria que els reconcilia amb l'afició i, de pas, que els permeta tocar Europa 6 temporades després. Les possibilitats de jugar la Conference, encara que siga de rebot, passen per guanyar el Barça i esperar que ni el Getafe ni el Rayo ho facin. Xomer per sanció i Gaià, Sarabia i Lucas Beltrán per lesió es perdran este final de temporada.
2: I per a tancar el temps dels esports, una notícia del Real Madrid, però en clau valenciana, Òscar.
11: Sí, perquè finalment Enrique Riquelme va oficialitzar ahir la seva candidatura a la presidència del Real Madrid. L'empresari de Cox va comunicar a la Junta Electoral del club que la seva intenció és presentar-se a les eleccions. Riquelme recull així el guant que li havia llançat dies arrere Florentino Pérez. Alba.
2: Gràcies. Adeu, Òscar.
11: Adeu, Alba.
2: Bon cap de setmana.
11: Igualment.
2: Dos apunts musicals. Estos dies l'Habitació Roja celebra els 30 anys en el món de la música i avui la celebració la farà, a més, molt ben acompanyats. La faran molt ben acompanyats, Inma Vijuescas.
3: Sí, esta vesprada, a partir de les 7:30, actuen a València, al Palau de la Música, acompanyats de l'Orquestra de València i el seu director, Daniel Abad Casanova, ho ha dit, el grup indie més rellevant de la història de la música valenciana farà una selecció especial de les cançons més reconeixibles de les tres dècades de la trajectòria del grup, Alba.
9: Un 6 de febrero, un te amo que ya no está.
2: I l'últim l'últim minut i mig, això volia dir, del programa se'l queda Aitana, perquè va ser la protagonista absoluta a València. A nit va fer el primer concert que té previst donar al Roig Arena de la ciutat del Cap i Casal, i ho va fer davant d'un públic ben entregat, Inma.
3: Sí, Aitana trilla tota l'artilleria en el primer concert davant de, com deies, 16.000 persones, amb totes les entrades esgotades. La superestrella del pop va aterrar dijous a València amb motiu de la nova gira, una trobada amb les fans per a celebrar l'era del Cuarto Azul, que dona títol al quart àlbum i que va cobrar vida en l'escenari. Els fans esperaven la cantant feia temps.

0: Al ritme de 6 de febrero, el Roig Arena va esclatar en una nit on cada cançó la va corretjar un públic que portava mesos esperant este moment. Les van veure també fer cua durant moltes hores i avui segurament que continuen. Així com els contem, arribem ja a les 8 del matí. És tot el que es teníem que contar. De moment, d'ací a una hora, actualitzarem en el butlletí de les 9 esta i altres informacions. Donem ja el relleu a Sergi Olsina i a la resta de l'equip de la Munt i Avall. Sergi, hola.
1: Bon dia, Alba. Ja ens queda només un poquet per a tornar-nos a trobar. Com dius tu, serà a les 9 del matí en el pròxim butlletí de notícies i després, alegria, alegria a tota la gent del Club dels Matiners que vindrà el cap de setmana. Fins després.
0: Fins després.
1: Són les 8 en punt del matí. Meryl Streep és una de les actrius més llorejades de la història, reconeguda tant pel seu extraordinari talent interpretatiu com per les seues profundes reflexions sobre la vida, el pas del temps, el feminisme o el treball. Al llarg de la seva carrera ha deixat cites memorables en entrevistes, discursos de premis i conferències. Cites com esta, diu: ja no tinc paciència per a certes coses. No per arrogància, sinó perquè he arribat a un punt de la meva vida al que no vull perdre més temps, al que en derivitat em desagrada o em ferix.
2: Amunt i avall, el magazín dels matins amb Sergi Olsina.
1: Què tal, com esteu? Imagina que un poquet més animats, sobretot per això, perquè és divendres i, com sempre diem, alguns deixen de costat la seva vida laboral i lectiva i altres, pues, tenen que començar. I ixe temps de treball que ve a ser avui, demà i després demà, afortunadament, uns dies menys. Però siga com siga la vostra situació, el que ens alegrem és de trobar-vos a tots i a totes ací a aquestes hores i de que decidiu compartir este gran trajecte radiofònic que ens durà fins les 2 de la vesprada. Un programa multiformat de Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana, produït, com sempre, per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Finalment, un total de 270 càrrecs directius de centres educatius públics de la Comunitat Valenciana presentaven ahir dijous la dimissió en bloc, després que els sindicats i la Conselleria d'Educació no arribaren després a ir a un acord en la taula de negociació. Els directors i directores tenien previst registrar-les a ir a les Corts, però no van poder fer-ho, per la qual cosa ho faran pròximament a la Conselleria d'Educació. Així almenys ho anunciava el director del CRA Benavites, Quart de les Valls, Jaume Olmos, que mostrava l'escrit de dimissió i assenyalava que li agradaria explicar en persona a la consellera d'Educació, Carmen Ortí, els motius d'esta decisió que prenen per dignitat, per coherència i amb el cap ben alt.
3: A Cine som més de 100 centres, presentant avui la dimissió, més de 100. I mos agradaria poder fer-lo en persona, que mos poguera atendre, perquè mos poguera escoltar. Això no va de color polític ni va de res. Nosaltres som mestres de peu que estem defensant l'escola dia a dia, que estem intentant donar el millor per als nostres alumnes, que quan no se cobreix una baixa fem totes les cabeles possibles perquè tots els xiquets els puguen atendre com toca. Al final, el que estem demanant és més recursos per educació i per sanitat.
1: Segons preveu Olmos, en les pròximes hores la xifra podria augmentar, atès que alguns equips directius tenen previst reunir-se per a prendre una decisió. Luciana Dalt, bon dia.
4: Bon dia. En el nou dia de vaga, la negociació entre educació i els representants dels docents es manté en punt mort després que l'última reunió va acabar sense acord entre les dues parts. Tot després de 8 de cada 10 docents es negara a acceptar l'última proposta d'educació, segons els resultats de l'enquesta que els sindicats van llançar a primera hora. Consideren que les propostes sobre ràtios, plantilles i salaris són insuficients. Per la seva banda, la consellera Carmen Ortí ha responsabilitzat els sindicats de no estar disposats a negociar i assegura que la porta del departament continua oberta. En una roda de premsa, a última hora de la vesprada, va defendre la proposta que la conselleria ha fet als sindicats i ha destacat que la millora econòmica dels docents és la de més quantia plantejada a Espanya.
1: Així comencem el nostre programa d'avui, perquè la vaga indefinida dels docents valencians, que encadena avui a 10 dies, va marcar ahir ixa sessió de control al Consell a les Corts. Les negociacions amb la Conselleria d'Educació estan en un punt mort després que la vespre tots els sindicats convocants o que la secunden rebutjaren l'últim document que la consellera, Mari Carmen Ortí, va posar damunt de la taula en considerar que els plantejaments sobre ràtios, plantilles i salaris són insuficients. Precisament el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, afirmava des de l'hemicicle que compartix part de les peticions del col·lectiu i ha defès que la proposta presentada arreplega totes i cadascuna de les reivindicacions, des de l'equiparació salarial a la millora de ràtios i en les infraestructures. A més, els ha instat a tornar a la negociació.
5: He manifestado públicamente que hay parte de sus reivindicaciones que comparto, que compartimos, porque parte de esta huelga o gran parte de esta huelga lo que está mostrando es la incompetencia de ustedes en 8 años de no gobierno. De no haber hecho, lo dicen los manifestantes, no lo digo yo, de no haber hecho nada por la educación.
1: Per tant, això no para de moment. Abril, bon dia.
6: Bon dia, què tal? L'ambient al Parlament Valencià estava carregat per a la sessió d'ahir, que començava amb un minut de silenci pel doble assassinat masclista ocorregut a Dolores el 16 de maig. En la bancada de l'oposició es van escoltar en diferents moments del debat consignes corejades per diputats del PSPB i de Compromís, demanant la dimissió de la consellera Ortí, mentre colpejaven la taula amb les mans i exhibien bitllets de 75 euros impresos amb la cara del president Llorca per a criticar i sa pujada salarial proposada als mestres i professors. L'última oferta és de 200 euros mensuals el 2028. Recordem que els sindicats qualificaren d'irrisòria. El vicepresident de les Corts, Alfredo Castelló, que este dijous substituïa Llanos Massó per a moderar el debat, es va passar la sessió plenària quidrant a l'ordre als parlamentaris de l'esquerra diverses vegades, fins al punt que alguns quasi van estar a no res de ser expulsats. El debat l'obria, com és habitual, el síndic del PSPB, José Muñoz, que acusa el cap del Consell d'amagar-se i no voler dialogar amb la comunitat educativa. Contínuament s'escoltaren consignes a la bancada del PSPB i de Compromís demanant la dimissió de la consellera d'Educació, Carmen Ortí. El del torn de Compromís, el síndic Joan Baldoví i Llorca es van creuar crítiques per la vaga i per la política educativa de l'anterior govern del Botànic i la de l'actual Consell i altres executius del Partit Popular anteriors al 2015.
7: Ponerse un fotoprotector adecuado, es decir, desde luego...
8: Gracias, señorías. Gracias, señorías. Vamos a continuar con la sesión en orden. No hay dinero para la educación pública, pero el señor presidente de la Generalitat en estos momentos cobra 95.000 euros. Son 6.000 euros más que el anterior presidente de la Generalitat, Ximo Puig.
1: Durant el debat, a més, dos professores en vaga van entrar a l'hemicicle i van reclamar des de la tribuna de convidats la dimissió de la consellera, alhora que sacsejaven xupetins grocs i llançaven papers emulant bitllets de 200 euros amb la cara del president Pérez Llorca i de la consellera Ortí.
6: Vox, per la seva banda, va preguntar sobre el grau d'implicació del govern d'Espanya amb els valencians i Pérez Llorca li va contestar que zero o cap. Esta interpel·lació va donar peu al cap del Consell per a retraure al ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, que no s'hagi dignat a contestar la carta que li va enviar fa més d'un mes per a una reunió lamentant que ni tantes morts de tants valencians en la Dana hagin aprofitat perquè el govern d'Espanya es posi les piles.
9: Nos niegan el fondo de liquidez autonómico y se dedican a dejarnos como la última región de España. Eso sí, regando con el dinero también de los valencianos a sus socios chantajistas del separatismo catalán, los amigos del señor Baldoví. Ahora se posicionan como los mayores defensores del sector educativo.
6: El síndic de Vox, José María Llanos, acusa el govern de Pedro Sánchez de castigar deliberadament la comunitat valenciana mentre rega de privilegis i diners públics els socis separatistes. Per a Llanos, el sanchisme representa la corrupció, la mentida i la ruïna dels valencians i diu que Vox no permetrà que s'enisca amb la seua.
1: En acabar el plenari, Pérez Llorca va eixir per la porta posterior de les Corts i es va parar a conversar amb els directors de centres i representants de la Federació d'Associacions de Pares i Mares, FAMPA, que acudien a registrar 110 dimissions d'equips directius docents, com vos hem contat, encara que no se'ls va permetre perquè no anaven dirigides a la cambra autonòmica. El president els ha assegurat que diàleg continuarà havent i que el govern valencià té voluntat per a tractar d'arreglar el conflicte en l'educació.
10: Sindicats que es posen d'acord, no hi ha cap problema. Jo el que sí que el que vull que és que allò que es planifica es pugui complir. Anar a una reunió i dime demà quan vas a fer-ho, és que això pues, requereix el seu temps. I tot això es documenta. Jo crec que l'ideal per a evitar incompliments és fer una comissió de seguiment.
1: Són les 8 i 8 del matí, d'avui 22 de maig de 2026. Més coses, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha ordenat el bloqueig d'una part dels comptes bancaris de l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, en el marc de la investigació relacionada amb el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
6: El magistrat ha acordat el bloqueig de saldos dels comptes del Tamex, dirigent socialista, fins al límit d'eixos 490.780 euros, que seria l'import que hauria rebut Zapatero d'una de les empreses clau de la trama, la consultora l'obra Anàlisis Rellevante entre 2020 i 2025. La decisió adoptada pel magistrat respon a una petició de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, la UDEF, de la policia i compta amb el suport de la Fiscalia Anticorrupció. El titular del jutjat central d'instrucció número 4, que és qui investiga possibles delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capital i organització criminal, considera que hi ha prou indicis per a continuar amb les diligències i dimarts va citar a declarar Zapatero com a investigat el pròxim 2 de juny. Este tipus de bloqueig de quantitats és una mesura habitual en aquestes investigacions penals i va dirigida a assegurar una eventual responsabilitat civil a imposar en un futur a l'investigat.
1: Més coses també, el conseller de Sanitat es querella al Suprem. Ho fa contra Diana Morant per acusar-lo, de lucrar-se amb la privatització de la sanitat pública.
6: El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha presentat davant del Tribunal Suprem una querella contra la ministra de Ciència, Innovació i Universitats i secretària general del PSPB, Diana Morant, per acusar-lo en un acte de lucrar-se, com diem, amb la privatització de la sanitat pública, segons fonts de la Generalitat. Gómez va anunciar el 2 d'abril que tiraria endavant amb la querella després que ni Morant ni la seva representació legal es presentara a l'acte de conciliació, el qual li demanava que retractara d'eixes afirmacions. La defensa del conseller demanava una indemnització de 30.000 euros per danys morals i institucionals per entendre que les manifestacions les va fer amb clara vocació de difusió pública i van aconseguir una repercussió massiva i sostinguda en els mitjans de comunicació.
1: Lucy, Igualtat eleva a 22 les assassinades per violència masclista enguany després de confirmar casos a Navarra i Girona.
4: Segons ha informat el departament que dirigeix Ana Redondo, en el primer d'ells la víctima tenia 44 anys i va ser presumptament assassinada. Segons ha informat el departament, el primer d'ells, com diem, tenia 44 anys. La dona tenia una filla menor d'edat i no existien denúncies prèvies per violència de gènere contra el presumpte agressor. Així, el nombre de menors d'edat òrfens per violència masclista a Espanya ascendix a 12 en 2026 i a 522 des de l'any 2013. En total, 13 de les 22 assassinats per violència de gènere, un 59,1%, ocorreguts en 2026, no comptàvem amb una denúncia prèvia i en 5 d'ells el presumpte agressor es va suïcidar després de cometre el crim, segons Igualtat. L'estadística també reflecteix que 2026 registra la pitjor dada de violència masclista fins a la data, des de 2020, quan fins a aquesta data hi havia també 21 dones assassinades.
1: I el 85,5%, parlant de dades, de jovens entre 16 i 29 anys, no s'independitza a Espanya. És un rècord històric, sobretot per l'assumpte de la vivenda.
6: Una sorpresa, eh?
1: Sí.
6: Són dades de l'Observatori d'Emancipació de 2025 elaborat pel Consell de la Joventut d'Espanya. És a dir, un total de 6,3 milions de joves segueixen a casa dels seus pares, sobretot per l'obstacle que suposa l'accés a la vivenda. En concret, revela que la taxa d'emancipació juvenil a Espanya ha caigut al seu nivell més baix des que hi ha registres, amb un 14,5% dels joves que ha aconseguit independitzar-se en el 2025, la qual cosa suposa 48.513 menys vivint fora de la llar familiar que un any abans. A més, destaca que l'edat estimada per a poder independitzar-se aconsegueix ja els 30,2 anys superant el llindar estadístic de la joventut. Per trams, entre els 16 i els 24 anys s'han independitzat el 4,5%, 217.959 persones, mentre en els trams de 25 a 29 anys ho han fet el 33,1%, que són 853.000 joves. En total, el número dels quals viuen fora de la llar aconsegueix 1.070.000.
1: I que, atenent a les xifres, realment són poques. Bueno, joves que complisquen ara els 18 anys, almenys enguany, podran sol·licitar des d'avui el Bo Cultural, Lucy.
4: Per primera vegada podran beneficiar-se de l'ajuda de 400 euros persones que no posseïsquen la nacionalitat espanyola o la residència legal a Espanya com a joves sol·licitants de protecció temporal i asil, així com els estrangers extutelats que aconseguisquen la majoria d'edat en este any i que es troben en tràmits d'obtenció del permís de residència per al que hauran de presentar la documentació acreditativa d'esta sol·licitud. El decret, que inclou canvis respecte a les passades edicions, entra en vigor este divendres amb l'objectiu de facilitar l'accés universal i diversificat de les persones joves a la cultura, generar nous hàbits de consum cultural, afermar els existents, crear també nous públics, estimular la demanda al mateix temps que es fomenta la participació activa de la joventut en la vida cultural cultural i en la creació artística i cultural.
1: Més coses, pràcticament per acabar este repàs de protagonistes, parlant del sindicat mèdic, que anuncia que continuarà amb les protestes després de reunir-se amb Sanitat. De fet, els manifestants i les manifestacions podrien continuar més enllà dels mesos d'estiu.
6: El sindicat mèdic de la Comunitat Valenciana ha avançat que continuarà amb la pressió i les protestes fins a aconseguir la millora de les condicions de treball de meses de metges i facultatius. Així ho comunicaven després de reunir-se amb la Conselleria de Sanitat ahir dijous. El vicesecretari general del CESM, Comunitat Valenciana, Vladimir Herrero Tarruella, ha mostrat la disposició a continuar les protestes durant els mesos d'estiu i els posteriors. Tanmateix, ha considerat abusius els servicis mínims establits per a la vaga i ha agraït als metges la participació, compromís i fortalesa que han demostrat. Pel que fa a la possibilitat de convocar una vaga indefinida com la dels docents, ha explicat que es va valorar l'alternativa en el seu moment, però que es va decidir mantindre la pressió en els temps de la forma menys costosa possible per als professionals.
1: 8:15 en punt. Pel que fa a les qüestions socials i econòmiques, els treballadors i la direcció de la planta de Ford d'Almussafes han començat esta setmana a negociar les condicions laborals i salarials de la plantilla. Entraran en vigor a partir de 2027 amb l'acord per l'electrificació 2030 i seran la base del conveni col·lectiu. Cal recordar que en este període també es llançarà el nou model que produirà la factoria de la Ribera Baixa, el Ford Bronco. Precisament, dimecres es celebrava la reunió constitutiva i s'ha fixat una nova trobada per al 27 de maig, segons informen des de la UGT, que és el sindicat majoritari d'esta fàbrica. La negociació es basa a renovar l'acord per l'electrificació vigent fins a desembre, encara que la negociació s'ha avançat perquè cal constituir els equips de llançament del nou model que es fabricarà en la planta a partir de 2028.
4: Respecte a l'ERTO Red que aplica la planta Ford Almussafes per als 4.142 treballadors que té la plantilla, conclourà en desembre en complir-se 2 anys. Per eixa raó, ha de demanar-se l'última pròrroga al govern espanyol. Esta pròrroga està prevista en la llei per al període entre juliol i desembre de 2026. La transició prevista fins que la factoria dispose d'un major volum de producció s'allarga quasi un any més del que es preveu pel mecanisme RED, que impedeix fer acomiadaments durant els 2 anys següents a la seva aplicació, que en el cas de Ford són els exercicis de 2027 i 2028. Durant l'any 2027 encara hi haurà un excedent de personal, atès que únicament es produirà el CUGA, i caldrà analitzar les necessitats de personal i les alternatives de cara al llançament del nou model de la família Bronco el 2028. Precisament estos dies també s'ha reunit la comissió mixta del seguiment de l'ERTO Red i s'ha comunicat afegir un dia de parada, que serà el 25 de maig, a la planta de motors a causa d'un ajust dels nivells de producció. D'altra banda, segons informa UGT, la Generalitat ha comunicat que espera pagar els complements ERTO Red corresponents de gener a març a finals d'este mes de maig o a principis del mes de juny.
1: I ara que arriba l'època de major exposició als rajos ultraviolats, avui parlarem d'això, els experts en càncer de pell alerten sobre la tendència que s'està estenent per xarxes socials contra la utilització de cremes solars. El càncer de pell, avisen, és el més freqüent a la comunitat. Des de l'àmbit de la dermatologia, rebaten els missatges negacionistes en xarxes sobre els efectes del sol i alerten dels perills de no usar cremes solars. Personatges populars i sense formació, com el futbolista Marcos Llorente, comparteixen la seva opinió negacionista i sense base científica. Per tant, els experts dermatòlegs mostren preocupació pel perill d'estos missatges en la població poc informada.
7: Preocupen perquè és que tienen una forma de llegar a la gente que es a lo mejor mucho más rápida e inmediata y a una parte de la población que a lo mejor no se informa de otra manera.
1: Un problema que va a més. Marina, bon dia.
11: Bon dia. Es recorda a les figures públiques que desaconsellen l'ús de protectors solars, que està demostrat que les cremes solars, especialment en edats primerenques, augmenten el risc de patir alguns tipus de càncer en edat adulta. També es fa una crida no sols a les figures públiques, sinó també als mitjans de comunicació per a transmetre evidència científica, ja que durant molt de temps els dermatòlegs s'han encarregat d'ensenyar a la població què era un fotoprotector o com calia detectar una lesió sospitosa perquè el pacient acudirà al dermatòleg a temps.
7: Cuando tienes tumores de piel y analizas el ADN de esas células, te das cuenta de que tiene esa firma, esa alteración característica de la luz ultravioleta derivada del sol.
11: També recorda que està demostrat científicament, tant en estudis epidemiològics com en estudis experimentals, que el principal factor de risc per al desenvolupament de càncer de pell és l'exposició a la radiació ultraviolada.
7: Ponerse un fotoprotector adecuado, es decir, desde luego a partir de marzo, abril, un 50, un factor de protección solar de un 50 y evitar las quemaduras.
1: Per cert, el ple de l'Ajuntament d'Alboraia ha donat esta setmana també llum verda a una moció per sol·licitar a la Generalitat la declaració del municipi com a zona tensionada del mercat residencial amb l'objectiu d'aplicar les mesures previstes en la llei estatal d'habitatge i també posar límits al mateix temps a l'augment dels preus de lloguer. La proposta ha sigut aprovada pels vots a favor del PSOE, Compromís i Esquerra Unida amb l'abstenció del Partit Popular i Alboraia Actua, a més del vot en contra de Vox. Alboraia, que és municipi limítrof amb la capital valenciana, s'ha convertit l'abril d'enguany en una de les localitats més cares de la província per a llogar casa, amb un preu mitjà de 16,5 euros per metre quadrat, segons dades d'Idealista. Això suposa que un pis tipus de 100 metres quadrats arriba aproximadament als 1.650 euros mensuals, una xifra que el situa fins i tot per damunt d'alguns barris de la ciutat de València.
4: En el mateix ple també s'aprovava la nova ordenança de mobilitat que busca millorar la seguretat viària i adaptar-se a les noves realitats urbanes, especialment a la regulació dels vehicles de mobilitat personal. La nova regulació també incorpora mesures específiques per a les autocaravanes i vehicles similars que només podran estacionar un màxim de 72 hores en zones habilitades. A més, també és prohibit totalment l'acampada, incloent desplegar tendes, taules, cadires, estabilitzadors, estendre roba o cuinar a l'exterior del vehicle. Finalment, el ple va aprovar també una moció institucional amb el suport de tots els grups polítics per a reprendre la publicació del periòdic d'Alboraia, un butlletí municipal que tornarà a editar-se almenys en format paper per a garantir l'accés a la informació a les persones afectades per la bretxa digital.
1: I el municipi d'Albatera, el Baix Segura, ha inaugurat oficialment la temporada de bacores, el seu cultiu estrella, amb el tradicional tall de la bacora. A l'acte assistien el president de la Diputació d'Alacant, Toni Pérez, l'alcaldessa d'Albatera, Anna Serna, el vicepresident de l'Associació de Productors de la Breva d'Albatera, Carlos Vicente, membres de la Corporació Municipal, diverses autoritats en l'àmbit autonòmic i representants d'associacions locals i desenes d'agricultors.
12: Se está barajando de las mejores campañas de los últimos 15-20 años.
13: Estamos hablando alrededor de los 2,5 millones de kilos más o menos.
1: Toni Pérez ha reiterat el compromís de la institució provincial amb l'Associació de Productors de la Breva d'Albatera, amb la qual col·labora des de que es va constituir l'any 2012. En aquest sentit, l'ajuda provincial aportada enguany per a la difusió i promoció d'este producte ha ascendit ja a 9.000 euros, a més de desenvolupar diverses iniciatives encaminades a promocionar-la en trobades, fires i cites com la Fira Internacional Hortofrutícola Fruit Attraction, a la qual assisteix anualment la Diputació.
13: Este año va a tener más calidad, ya te digo, por la cantidad de lluvia que ha habido. Al haber esa lluvia y esas temperaturas, las brevas se van a hacer de muy buen tamaño y van a tener mucho más sabor que otros años.
1: Actualment, Albatera és la productora més gran de bacores de tot l'estat, atès que concentra el 80% de la producció que triomfa tant nacionalment com internacionalment. I en este moment estan treballant en mercats exteriors com França, el Regne Unit, Suïssa o Holanda, perquè la resta es queda a Espanya, segons assenyalaven, per exemple, l'alcaldessa del municipi. Per cert, ara parlem de Marta Juan, Javier López i Lucía Molina, tres estudiants de batxillerat que han sigut seleccionats per un programa de l'Agència Espacial Espanyola que els ha permès ser astronautes per un dia. El projecte, impulsat pel MICIU, ha escollit a 30 alumnes entre 300 candidatures amb l'objectiu de despertar-los vocacions científiques i tecnològiques.
14: Vull estudiar enginyeria aeroespacial en la UPV, però si tanque els ulls m'agradaria estar en la NASA.
15: Vull ser pilot d'avió comercial o militar.
14: M'agradaria treballar construint satèl·lits o coets.
6: Dins de la jornada pedagògica, els joves es van desplaçar a la base aèria de Sant Javier a Múrcia, on van experimentar la gravetat zero al costat de professionals com els astronautes de l'Agència Estatal Europea, Sara García i Pablo Álvarez. En el marc d'este projecte, assistien a una formació i vol en microgravetat mitjançant la realització de trajectòries parabòliques controlades que generen breus períodes d'ingravidesa.
15: És una experiència inexplicable perquè, clar, és la primera vegada que es fa aquí a Espanya. El sentir que no controles el teu cos i tot és increïble.
6: Marta Juan, estudiant de primer de batxillerat del Col·legi Mascamarena de Bétera, vol estudiar enginyeria aeroespacial en la Universitat Politècnica de València i aconseguir treballar en la NASA. D'una altra banda, Javier López, alumne de segon de batxillerat de l'IES Abastos de València, vol ser pilot comercial o militar, mentre que Lucía Molina, estudiant de primer de batxillerat a l'IES Enrique Tierno Galván de Montcada, té l'objectiu de treballar construint satèl·lits o coets.
16: Perquè a poc a poc més gent jove esté implicada en aquest món aeroespacial o espacial, perquè crec que és molt important per a un futur.
17: Gent jove com nosaltres estiga així dient que divulgant la ciència crec que anima a altres persones a també apuntar-se, també estudiar ciència i al final ajudar a la societat.
6: Esta passió compartida per la ciència seguirà latent dins dels seleccionats pel programa, ja que en convertir-se en ambaixadors del projecte, estos alumnes hauran de fer xerrades de divulgació científica durant l'any 2026 per tal de promoure les conegudes com a vocacions STEM, que fan referència a ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques.
1: I ara un poc de natura, perquè el projecte de conservació d'òlibes de la Fundació Bioparc treballa per a reintroduir aquestes aus en les zones periurbanes de València. Forma part del conveni de col·laboració amb la Conselleria de Medi Ambient per a la recuperació de fauna autòctona. L'objectiu principal del projecte és reforçar la població de l'òbila comuna a la Comunitat Valenciana i revertir el greu declivi que ha patit els últims anys. Actualment, la població es troba en situació vulnerable a causa de l'ús de pesticides, la pèrdua d'hàbitat, els atropellaments i la contaminació lumínica. Per tal d'aconseguir-ho, posen en marxa una cria controlada, a més de la reintroducció i educació ambiental.
11: El passat mes d'octubre, la Fundació Bioparc va recollir 4 parelles d'òlibes i les va col·locar en aviaris.
18: Veiem les seves interaccions i poguérem visualitzar quines femelles i quins mascles podien adaptar-se junts per a poder criar.
11: Així ho explicava Salva Ferrer, cuidador d'òlibes al bioparc. Progressivament les aus aconsegueixen autonomia i s'adapten a l'entorn fins que cacen per si mateixes i estan preparades per a ser alliberades. Durant la primera tanda del projecte, entre 15 i 20 òlibes van reintroduir-se a València. Tal com apunta Sara Amores, veterinària del bioparc, la seva presència en zones periurbanes és imprescindible per a mantenir l'equilibri de l'ecosistema.
19: Ja vamos por la segunda puesta de pollitos.
11: D'esta manera, la Fundació Bioparc busca restablir el paper fonamental d'esta espècie com a reguladora natural de plagues i indicador de qualitat ambiental dels ecosistemes mediterranis.
1: Canviem de tema, perquè avui parlarem amb ells, ja que estarem en la gran carpa del Cirque du Soleil, amb capacitat per a 2.500 espectadors, que ja s'ha instal·lat al costat del Port de València. Artistes i cos tècnic s'aclimaten a l'escenari sobre el qual treballaran al llarg del pròxim mes, mentre l'expectació creix de cara a l'estrena. Acaben d'arribar a València i ho fan des d'Alemanya. No hi ha vacances per a estos atletes circenses. És l'estrena a València. 54 artistes de 18 països diferents que conviuen en la carpa artística amb un estricte horari d'entrenaments, alimentació i posada en escena. La veritat és que són els millors de cada disciplina.
20: Te dan todos los medios, eso de llegar y que tengas toda tu ropa planchada, limpia, solo para concentrarte en tu trabajo. És el millor regal que pot tenir una
1: cosa atletes circenses. És l'estrena a València. 54 artistes de 18 països diferents que conviuen en la carpa artística amb un estricte horari d'entrenaments, alimentació i posada en escena. La veritat és que són els millors de cada disciplina.
20: Te dan todos los medios, eso de llegar y que tengas toda

0: Sastreria on el treball és incessant. El personal porta entre mans més de 1.200 peces entre roba, màscares i sabates, que es renoven cada 6 mesos. Ahir centraven els esforços en llevar i planxar per a tindre-les a punt per a esta estrena d'avui divendres. El vestuari de la nova alegria és més funcional i lleuger, sense abandonar el color ni la fantasia que caracteritzen la companyia.
1: Este seria uno de los zapatos de uno de los clowns, que tiene bastante flexibilidad, como veis. Bueno, es tela blandita, pero dentro tiene zapatillas de deporte para que el impacto al saltar o hacer acrobacias sea el de una zapatilla deportiva. Está todo pintado a mano, son licras elásticas.
0: El maquillatge, per la seva banda, és responsabilitat de cada artista. Aprenen la tècnica a Montreal i després segueixen unes guies pas a pas. Cap detall es deixa a l'atzar en esta gira mundial que des de 2019 ha passat per 27 ciutats de 10 països per a mostrar la nova versió d'un dels espectacles més estimats del Cirque du Soleil.
2: Desenvolupem ara el sentit de l'observació i la memòria i ho fem a través de l'extraordinari arxiu fotogràfic del pioner de la fotografia submarina i del busseig autònom Jesús Navarro, realitzat entre 1959 i 1969. L'exposició La mar èpica, els almadravers de Benidorm a les fotografies de Jesús Navarro recupera un món ja desaparegut ple de monstres marins, algunes de les primeres fotografies submarines de la història de tot l'estat. El reconegut fotogràfic representa l'almadrava, un univers aquàtic tan fascinant com hostil de sal, arena, ferro, fusta i sang. Este antic art de pesca de la tonyina roja fa confluir una tradició atlàntica i mediterrània que gairebé té 3.000 anys d'antiguitat, que en els últims 700 va tindre com a indiscutible figura d'autoritat els valencians, i en concret els capitans d'Almadrava o Arraixos de Benidorm. El seu mestratge i perícia, una saviesa acumulada durant generacions i transmesa amb orgull de pares a fills, els va acreditar durant segles com els millors en un ofici tan complex i colossal com és l'almadrava.
3: Eren pescadors, era gent que tenia diferents maneres de treballar i aquest medi per a sobreviure, i a partir d'ell generava diferents perspectives culturals sobre la mar, passant per Gandia, passant per Dénia, passant per Calp, fins Benidorm.
4: A través dels testimonis directes d'alguns dels protagonistes de les imatges arreplegats durant 18 anys pel comissari de l'exposició, així com dels textos del mateix Jesús Navarro publicats en la revista Cris, Revista de la Mar, l'exposició torna a la vida moltes anècdotes sobre les vides d'uns homes i unes dones que durant 6 mesos abandonaren sa casa per necessitat, en èxode anual per a embarcar-se en una aventura incerta al sud llunyà.
5: Era molt dur, però era bonic veure l'ambient que havia allí, quan veien que havia molt atur, estaven tots que s'almadraven en els barcos, de peu mirant al capità que anava mirant. I entonces mon pare feia aixina en el gorro, i això volia dir bona levantar.
4: Disciplines com la història, l'etnografia, l'antropologia, la filologia, la biologia, l'oceanografia, l'ecologia i fins i tot la numismàtica sobrevolen el projecte completant el contingut, dotant-lo de rigor científic. La tasca de recuperació de la memòria oral s'ha realitzat in extremis, a punt de desaparèixer per sempre, perquè la majoria dels protagonistes han mort des que va començar el projecte l'any 2007.
6: En reivindicant l'autor, com a fotògraf, no només com el testimoni que ens han donat, sinó la qualitat de les imatges és espectacular. Són en color. En aquella època no hi havia res de fotografia en color i, a més, en format gran de 6x6.
4: Jesús Navarro es va convertir en testimoni privilegiat d'un punt d'inflexió en la història, el canvi de paradigma de la mar èpica en una mar domèstica, indolent i mansa que va transformar els habitants de Benidorm. L'exposició es podrà visitar fins el pròxim 13 de setembre.
2: I sense eixir de la província, a la Can Dorà, des d'avui divendres a la vesprada, els primers ninots de les fogueres. L'exposició del ninot alça el teló i, per consiguient, el primer tast dels monuments d'enguany. La mostra, que la inauguraran les Velles del Foc a les 7:30, podrà visitar-se fins al 14 de juny, quan es desvelaran els ninots que es salvaran de les flames. El segon diumenge de juny es farà el recompte de vots i es desvelarà quins són els ninots indultats grans i infantils. Podran votar tots els visitants que compren l'entrada, fixada enguany en 2 euros. David Gozàlvez.
7: Al llarg de la setmana, les 82 comissions d'Alacant i els artistes han depositat en l'antiga llotja del Peix les figures amb les quals competiran enguany. Entre aquelles que s'han deixat vore, no falten les inspirades en algun element de la festa, com les mateixes vellers, les que tenen un aire més avantguardista, i tampoc les basades en situacions de la vida quotidiana. L'any passat, Seneca Autobusos va aconseguir el ninot indultat gran amb una figura que homenatjava el pirotècnic Pedro Luis Sirvent, que havia faltat uns mesos abans, mentre que l'infantil va recaure, com en els dos exercicis anteriors, en la foguera Sagrada Família.
2: I visitem ara una altra exposició fotogràfica en què no hi ha trama, ni temes, ni tampoc seqüències.

0: notícies com a fil conductor, que convida l'espectador a reflexionar sobre la saturació d'imatges del món actual. És la proposta que presenta la fotògrafa a la cantina Cristina de Middel, Premi Nacional de Fotografia del 2017 a l'Institut Valencià d'Art Modern. Es tracta d'una exposició de més de 252 imatges, entre les quals impera el desordre, tant temàtic com de grandària, o de disposició sobre la paret, de manera que els espectadors que entren a la Galeria 6 d'este espai es trobaran amb que el Middel creu que es mostra tot alhora.
1: Bueno, pues Apoteosis Now es una expo que me hace mucha ilusión inaugurar en el IBAM por dos razones básicas. Primero, porque es una oportunidad para mostrar mi trabajo de una manera muy diferente, sin narrativa, sin lógica, sin relación causa y consecuencia y puramente colocando imágenes más con un rango de color, que es casi es la cosa menos intelectual que he hecho en mi vida, pero que ha sido muy interesante, muy divertido, yo creo, y espero que eso también se nota en las personas que vengan a ver las exposición.
2: A diferència d'exposicions anteriors de l'artista, així la llau visual de Cristina de Middel no s'organitza en sèries, sinó que estan disposades com si es tractara d'una explosió fotogràfica o d'una cataracta, segons explica Blanca de la Torre, directora d'este museu, referent de l'art modern a Europa.
3: Apoteosis Now es un proyecto específico de Cristina de Middel para el IBAM, comisariado por Iván de la Nuez, que reúne 252 fotografías de distinto formato.
2: El comissari de l'exposició, Iván de la Nuez, ha apuntat que no és una exposició de fotografia, és una exposició d'imatges, detallant que la cataracta d'imatges té el doble sentit de gran cabal d'imatges i també de malaltia ocular, alguna cosa que ens ennubula la vista, puntualitzava.
4: El projecte Apoteosis Now, con las fotografías y las imágenes, sobre todo de Cristina de Middel, se opone a la idea apocalíptica de un mundo que se está acabando, de todas las teorías crepusculares que nos acompañan, etcétera, porque de algún modo explora la potencialidad de lo posible frente al imposible que nos plantea el apocalipsis.
2: El muntatge de l'exposició és quasi artesanal, allunyant de la solemnitat habitual d'una mostra amb retícules sobre les quals estan muntades les fotos per a contraposar un poc d'ordre enfront del caos d'imatges.
0: I una incògnita més que es dissipa per a les Falles 2027. Els jurats de Falles de València han decidit que els artistes que dissenyen les falles municipals siguin Bainastandem, en el cas de la Gran, amb el projecte titulat Torne a la meua terra. I Ceballos i Sanabria, encarregats de muntar la infantil que tindrà el lema Temps de Falles, David.
5: Propostes amb un disseny de José Luis Santés i un pressupost de 240.000 euros. S'ha imposat als projectes de Manolo García i Manolo García, amb disseny de José Aguilar, i Manolo García Leonard, amb disseny de Javier Valiente.
6: La falla va ser una escultura gigantesca d'este gran cantante valenciano, tan universal.
7: Qué mejor de hacer una falla un poco chauvinista, ¿no? Y hablar de los falleros, ¿no? Pero sobre todo la parte infantil de los falleros.
5: Per a la falla infantil s'ha triat com a lema Temps de Falles de Ceballos i Sanabria, que compta amb un pressupost de 44.000 euros. També s'havien presentat les propostes de Pedro Mascarell Villarreal, amb disseny de Gemma Márquez Benavent, direcció artística de Ramon Espinosa Aguilar, il·lustració digital de Leslie Hernández i de Vicente Julián García Pastor, amb disseny de Juan Ramón Vázquez García. Els esbossos dels artistes guanyadors es donaran a conèixer l'11 de juny a la ciutat de l'artista faller, en l'espai multidisciplinari Els Tallers, i així es coneixeran els detalls de les dues falles que presidiran la plaça de l'Ajuntament el pròxim mes de març. Segons Junta Central Fallera, els jurats han tingut en compte per a l'elecció solvència tècnica i artística global del projecte, així com l'originalitat, el caràcter satíric, la claretat conceptual, la qualitat compositiva i espacial, l'accessibilitat, la relació visual text de l'exterior i l'adequació dels materials a una crema tan neta i respectuosa com siga possible amb el medi ambient.
0: Això serà en l'episodi de Falles. Ara fem un repàs de totes aquelles coses que ocupen les primeres planes dels diferents diaris a nivell comunitari com nacional.
2: Comencem per Levante, el Mercantil Valenciano, en portada la imatge del València Bàsquet, el titular Una cita amb la història. També destaquen que dimitixen en bloc 270 directius d'instituts i col·legis. I també el cas de Zapatero en portada de Levante, el xutxe bloqueja els comptes bancaris de Zapatero i de les seues filles.
8: En el cas de les províncies, València Bàsquet, Zapatero i la vaga d'educació són els tres temes que destaquen avui en la seva portada.
2: A més, pel que fa al País, el xutxe bloqueja 500.000 d'euros dels comptes de Zapatero i que Riquelme planta cara a Florentino Pérez.
8: En el cas del Mundo, obrin també amb Zapatero. En este cas, conten que va passar 36 factures en viatges al Marroc, la Xina i Venezuela. I també parlen de Riquelme, que fa el salt i aboca a Florentino a batre's en les urnes.
2: Pel que fa al diari ABC, la justícia bloqueja els comptes bancaris de Zapatero. També altre titular, que un socialista madrileny va ser l'enllaç de Zapatero i el seu soci per a organitzar la trama en Dubai.
8: La Razón també obri avui amb ese cas del rescat de Plus Ultra. Conta que el Consell de Ministres va utilitzar el carril VIP per a poder fer front a este rescat. També en clau internacional, la Razón ens conta que Trump augmenta la pressió militar sobre Cuba.
2: I per últim, el periòdico destaca que les comunitats del Partit Socialista i del Partit Popular pacten el pla de vivenda. I per últim, que Illa es garantís la legislatura després de sumar als comuns als pressupostos.
0: I una coseta mirant al medi ambient, Marina.
9: Rapidíssima, un grup de científics ha descobert en només un any més de 1.100 espècies marines. Es tracta de científics del grup Ocean Census, que durant el passat any van dur a terme la major missió del món per a descobrir espècies oceàniques. El principal objectiu del grup és accelerar el ritme de descobriment d'espècies per a prendre mesures que les protegisquen i evitar que moltes d'elles s'extingisquen abans inclús de ser documentades. Perquè vos feu una idea, s'estima que el 90% de les espècies marines encara no han sigut descobertes.
10: Amunt i avall. Presenta Sergi Olsina. Realització tècnica Patricia Valero. Una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
0: 8:38. Els termòmetres continuen pujant i de cara al cap de setmana poden passar calor, sobretot a les zones més càlides. Antonio Sánchez, bon dia.
11: Bon dia, Sergi. Avui també. Avui, de fet, ara per ara és la jornada, o s'espera la jornada més càlida de tota la setmana, així que més de 32 graus al Camp de Túria, a la Ribera Alta, però també en Baix i Fondalades de la Plana Útil Requena, del Racó Ademús, dels Serrans i de la vall de Cofrensa-Llorà, no només en aquestes comarques, sinó també la costera, la vall d'Albaida, la Ribera Alta, i si ens n'anem cap al sud, el Baix Vinalopó i el Baix Segura. Així que el termòmetre podrà alcançar o fins i tot quedar-se un poquet més dalt dels 33 graus. Una jornada marcada per la calor i això ha vingut per a quedar-se, Sergi, perquè sembla que este cada setmana, com has comentat, encara tindrà temperatures altes. Això sí, el diumenge baixa un poquet el termòmetre i la setmana que ve encara amb valors d'estiu. Tant la setmana que ve com la primera de juny. Sembla que no ens acomiadem ja de l'estiu, que diguem adeu a la primavera, així que torna el canvi d'armari.
0: Anem a passar el cap de setmana i la resta dels dies que venen suant i dessuant. Que tingues un bon cap de setmana, Antonio.
11: Igualment, Sergi.
0: Són les 8:39, perquè el fan trànsit, retencions a les carreteres a València, a la B30 a Mislata, a l'A3 a l'entrada de València i a la 7, cues a l'altura de Picassent en direcció a Alacant.
12: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Polla de Bunyol, 102.2.
13: De tu a tu.
14: Sostenibilitat ve del llatí sostinere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
15: Vols viure una nit diferent? El dissabte 23 de maig, el Museu de Prehistòria de València obre fins la matinada. Descobreix una exposició sobre Egipte, recorre les col·leccions de prehistòria valenciana i participa en els tallers de jeroglífics i escriptura ibèrica. No t'ho perdes. Més informació al web del museu. Diputació de València.
16: Si la teua empresa necessita créixer, innovar o fer un pas més, ara és el moment. L'IBF t'ofereix préstecs bonificats en excel·lents condicions, a llarg termini amb tipus d'interès fix i sense comissions. Per a impulsar la teua empresa, compta amb nosaltres. Presenta la teua sol·licitud en préstamos.ibf.es. Generalitat Valenciana.
17: L'Etno presenta l'exposició La Mar Èpica, una mostra de fotografies de Jesús Navarro sobre la pesca de l'almadrava feta pels pescadors de Benidorm. Un tipus de pesca de la tonyina referent per tot el Mediterrani. La Mar Èpica en l'Etno. Centre Cultural La Beneficència. Diputació de València.
18: L'esport que realment t'apassiona.
19: Humo, duro. Aleluia, aleluia, m'empatalets.
18: Sempre al teu costat, passe el que passe.
20: A punt ràdio, Sergi Olcina.
0: Anem a parlar ara d'un problema creixent en l'entorn digital, els anuncis financers fraudulents que circulen a plataformes com TikTok, Meta i Google. Una de totes, tots les gastem alguna vegada. Des de l'associació Sufin s'ha denunciat que aquestes grans tecnològiques no estarien retirant de manera eficient aquest tipus de publicitat, tot i les alertes rebudes, i que això estaria afectant milers de consumidors a Europa. Segons les dades presentades, s'han notificat prop de 900 anuncis sospitosos i només s'ha retirat al voltant d'un 27%, fet que obri el debat sobre el compliment de la llei de servicis digitals i la responsabilitat d'aquestes plataformes en la protecció dels usuaris. Anem a parlar d'aquest tema i per això ens acompanya Antonio Gallardo, que és expert econòmic de Sufin. Buenos días, Antonio.
20: Muy buenos días, encantado.
0: Igualmente, bienvenido a la radio. Para empezar, ¿qué ha denunciado exactamente a Sufin en relación a TikTok, Meta y Google?
20: Sí, bueno, junto a el resto de asociaciones que formamos partes europeas del BEUC, lo que hemos denunciado es la existencia de unos anuncios que son fraudulentos y que no se está actuando de forma adecuada sobre ellos, porque se retira una parte muy pequeña y son anuncios de productos que entablan un riesgo muy importante para el consumidor cuando no en muchos casos son puramente estafas financieras.
0: De todas formas, hablando de todo esto un poco, no sé si estamos ante casos aislados o ante un problema estructural dentro de todas estas plataformas.
20: Desgraciadamente se ve que es más un problema estructural. Pensemos que estafas financieras las hemos tenido desde siempre, desde que se puede decir que en la modernidad, pensemos que a principios del siglo pasado teníamos los esquemas Ponzi, las estafas piramidales, pero si mientras esas estafas pues tenían cierta limitación a quien llegaba, las redes sociales han multiplicado y estamos viendo perfiles que llegan a gente especialmente muy joven con falsas promesas de ingresos. El hecho es que estas plataformas parece que preocuparse más, ¿no?, de captar anunciantes y no de velar por la seguridad del consumidor, y hacen que sea un lugar que es un caldo de cultivo especialmente importante para promocionar todo este tipo de productos ilegales sin que vele, a pesar de que muchas veces hay estas denuncias de particulares, un celo para retirar estos anuncios.
0: De todas formas, ¿qué tipo de anuncios financieros fraudulentos, claro, en este caso, se están detectando con más frecuencia?
20: Especialmente plataformas en las cuales se anuncian a través de pequeños ingresos al principio, que luego son mayores, conseguir ganancias que son ilimitadas. Muchas veces se suplantan incluso personalidades relevantes, ¿no?, diciendo que el hecho de la inteligencia artificial está actuando de forma también muy negativa en este campo, porque a veces anuncian, ¿no?, de inversiones que han sido sustentadas por personalidades y que detrás de ellas no suele haber nada. En la mayoría de los casos, el modus operandi de estas plataformas es pequeños ingresos al principio para que luego, cuando tú deposites una gran cantidad, hacerlo, bueno, pues retirar ese dinero y conseguir pérdidas, ¿no? Pensemos que ahí son plataformas de trading, inversiones en criptomonedas que muchas veces desaparecen, o bueno, pues productos que bajo el reclamo de que, bueno, que te puedes incluso retirar del trabajo y que a través de ello pues puedes conseguir cantidades enormes de dinero, pues incitan, insisto, cada vez más a gente más joven a depositar su dinero sin que luego sean productos que sean regulados ni por entidades españolas ni por entidades europeas como la Comisión Nacional del Mercado de Valores o el Banco de España.
0: Entenderás que desde nuestra propia ignorancia, por no ser expertos en la materia, nos preguntemos cómo consiguen, por tanto, estos anuncios saltarse los supuestos sistemas de control de las plataformas.
20: Bueno, son anuncios que a veces son masivos, que vienen en cuentas que no son únicas. No es que sea pues la cuenta de la empresa X a veces anuncio, sino que lo hacen a través de pues 50, 100, 200 cuentas. Si se les retira, siguen haciéndolos a través de otras cuentas distintas y sobre todo que son masivos. Y insisto, sin que se demuestren fiables los sistemas de control de estas plataformas, que a veces pues no, pues te da a pensar que prefieren cobrar ese anuncio y no velar por la protección del consumidor, algo que es muy importante, especialmente en el horizonte europeo en el que estamos.
0: Según vuestros datos, se han denunciado cerca de 900 anuncios sospechosos, como decía, pero solo se ha retirado alrededor del 27%. ¿A vosotros qué os dice esta cifra? ¿Cómo lo interpretáis?
20: Bueno, pues lo interpretamos en dos sentidos. En primer lugar, es que las estrategias invasivas de estas compañías o falsas compañías que se anuncian están siendo muy muy efectivas, y en segundo lugar, que no están poniendo la protección adecuada para, bueno, pues limitar los mismos, ¿no? Y que en un momento en el cual existen herramientas muy muy fiables en el cual se pueden analizar comportamientos abusivos, no les están aportando, y nos hace pensar que está primando más el lucro que el consumidor que se mueva en un entorno seguro.
1: De todas formas, aquí hay mucho que analizar, porque me pregunto también, esto, dado la cantidad de anuncios que se filtran, ¿realmente tendrán un impacto sobre los consumidores? Y además, ¿son fraudes?
20: Sí, es un impacto muy importante. Hay que remitirse a, por ejemplo, los datos que anualmente la Comisión Nacional del Mercado de Valores en España habla del aumento del fraude financiero, y que como este fraude pues ha llegado, como he explicado antes, a capas de gente muy joven, que es la que consume más plataformas como TikTok o Instagram, que antes no llegaba, y que lo hace en un horizonte en el cual, bueno, pues también económicamente nos movemos en el entorno en el que estamos, ¿no? Que muchas veces, bueno, pues hay problemas de llegar a fin de mes, y que las falsas promesas de conseguir dinero rápido calan de una forma más sencilla, y además de esa forma tan agresiva como lo están haciendo ahora, ¿no? Con lo cual, lo que vemos es que la situación no es que mejore, sino que año tras año se agrava, ¿no? Y que además lo hace en un horizonte de productos que a veces son muy opacos, en los cuales no hay una cultura financiera para poder analizar, que los reclamos suelen ser siempre los mismos, ¿no? Promesas de ganancias muy rápidas, las cuales, insisto, a veces como gancho te las dan al principio para luego perder ese dinero al final, ¿no? Y que, bueno, pues ese caldo de cultivo de impactos masivos a través de redes sociales, falta de conocimiento, productos, hace 20, 25 años no existía, ni hablábamos de criptomonedas, pero también de muchos productos derivados, que ahora vemos anuncios por todos los lados, ¿no? Pues hace que estemos en un entorno muy peligroso, en el cual las administraciones, a través de los organismos supervisores, tienen que velar, pero también organizaciones de consumidores tenemos que dar nuestro grano de arena, informando a los consumidores y advirtiendo de estos riesgos.
1: Antonio, pero luego están los que legislan, te lo digo por la Ley de Servicios Digitales, que no sé qué dice al respecto, pero tiene que volcar, me imagino, toda esa responsabilidad de las plataformas. Me imagino que en las plataformas, que son quienes filtran este tipo de anuncios fraudulentos.
20: Sí, lo que vemos es que muchas veces la legislación llega mucho más tarde de lo que llega de lo que llegan los productos y las innovaciones, ¿no? Y que afortunadamente, en mi opinión, la Unión Europea, a la cual se critica muchas veces ese inmovilismo, es muy dura, ¿no? En la legislación, pero que muchas veces llegan las sanciones después de que se ha cometido un daño grande. Y además, bueno, pues hay que ver también la proporcionalidad de esas sanciones respecto a los beneficios que han conseguido estas plataformas, ¿no? Entonces, el problema es un problema de efectividad. Es decir, al final lo que nosotros hemos señalado, ¿no? Que se retiran por un 27% de los anuncios, y que es cierto que no se puede hacer una censura previa de lo que se va a ver, lo que se va a publicar, pero sí que hay que exigir a la que sean las empresas bueno, que pongan mecanismos para que sean mucho más eficientes. Es decir, si pasáramos de un porcentaje de un 27 a un 90 o un 95%, pues entendemos que la fiabilidad 100% a veces es muy complicada, pero en este caso lo que intenta es que no existe un compromiso evidente, ¿no? Para conseguir esos entornos digitales seguros, que es lo que está velando directamente la legislación España y la Unión Europea.
1: Dos cositas solamente, Antonio. Una de ellas, ¿qué tipo de consecuencias o sanciones podrían aplicarse si se confirma ese incumplimiento? Porque es, me imagino, un total incumplimiento de la normativa europea en este caso, como denunciáis desde ASUFIN.
20: Bueno, tenemos precedentes de sanciones económicas serias, aunque sean en otras facetas por parte de la Unión Europea, y habría que hacer una estimación del enorme perjuicio que se está haciéndose. El enorme perjuicio monetario a lo que es al consumidor en sí, pero también al lo que es también esa potencialidad por esa dejadez, ¿no? Y esa forma de actuar. Pensemos que al final luego el consumidor tiene muy difícil reclamar estas cantidades estafadas porque muchas de estas empresas luego desaparecen o están vinculadas a países que incluso están fuera de la Unión Europea y que, aunque se le pueda luego perseguir incluso judicialmente, a veces es complicado. Con lo cual, la labor y la sanción posible a estas empresas debería ser muy, muy relevante.
1: Vale, y la última cosa que tiene que ver con nuestra propia inconsciencia, porque vamos a ver, cuando estamos en las redes sociales, Antonio, todos quedamos como obnubilados, como hipnotizados, nos quedamos ahí atrapados en ese bucle infinito y tampoco somos demasiado conscientes de todo aquello que nos llega o nos entra, como digo, de forma inconsciente. ¿Qué tendría que cambiar, ya para terminar, para que los usuarios estén realmente protegidos frente a estos anuncios? Bueno, estemos protegidos todos realmente.
20: Bueno, frente a la no existencia o que al final es prácticamente imposible, lo que buscamos es que haya un celo y que se retire rápidamente, ¿no? Y que haya unas advertencias de las mismas. Igual que tenemos advertencias, ¿no? De productos de riesgo en las entidades financieras, si es un producto legal, porque a veces nos encontramos muchas veces con productos ilegales. El consumidor tiene que tener cuidado, primero, que ante falsas promesas de dinero fácil tiene que ya que dudar, ¿no? Y cuando vemos rentabilidades que están muy por encima de lo que es el mercado, tenemos que luchar contra una tendencia que sí que nos ofrecen las redes. Las redes nos buscan la inmediatez y que nosotros contratemos rápido y de forma impulsiva. Frente a eso tenemos que hacer una contratación meditada y preguntar. Y si no tenemos ese conocimiento, dirigirnos a personas que lo sepan. Pensemos que existe una figura, aunque sea poco usada, si no queremos depender del banco, que es el asesor financiero independiente, que están regulados por la CNMV. Bueno, pues asesorémonos, busquemos a alguien profesional y alejémonos siempre del impulso y ante impactos que vamos a seguir recibiendo, aunque pidamos que estos impactos sean controlados, pues actuar siempre con prudencia, ¿no? Las prisas en cuestión de dinero y las falsas promesas de dinero fácil, nadie da duros a pesetas, como decía el refrán, sí. Tenemos que actuar en consecuencia sobre estas informaciones, que insisto, cada vez llegan a una masa de gente joven, especialmente, las cuales pues les falta un conocimiento financiero que es necesario en el día a día.
1: Está claro, que además también tenemos que aprender un poquito a autoprotegernos y a seleccionar, que ya somos mayorcitos. Antonio Gallardo, experto económico de Asufin, gracias por haber estado con nosotros una vez más y desearte solamente un buen fin de semana.
20: Igualmente, y muchísimas gracias. Hasta la próxima.
1: A ti, hasta luego, hasta la próxima. 6 minuts, pràcticament 5, per a que siguin només les 9 del matí. Des de 22 de maig de 2026, això és A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana. Anem a fer un repasset també d'algunes de les cosetes que mos trobem en les diferents publicacions locals i comarcals, començant per Horta Notícies. Manolo Furió, què tal? Bon dia, com estàs? Pues saludem en no tenim a Manolo, pues saludem en este cas a Maria Reig de l'Oclar, que sí que està des del cor de la Vall d'Albaida, concretament des d'Ontinyent. Maria, bon dia.
3: A la nostra portada els contem que la Guàrdia Civil ha detès un home i ha desmantellat una plantació amb més de 1.200 plantes de marihuana a una finca rústica d'Ontinyent. Ahir dijous, però també Ontinyent Negre va entregar el seu premi a l'escriptora Elvira Lindo en un acte celebrat al Centre Cultural Caixa Ontinyent. A la portada també tenim lloc per a la presa de possessió de Juan Luis Gandía Cabedo com a nou rector de la Universitat de València. Es tracta del primer ontinyentí que assumís este càrrec a la universitat més antiga de la Comunitat Valenciana. Per altra part, també ens hem resolt dels dubtes que els socis del Círculo Industrial han expressat al voltant de la compra de l'històric edifici que des de fa dècades acull l'entitat. La ciutat, mentretant, continua el procés de repartiment de pols per al nou sistema de recollida selectiva de residus porta a porta. Totes aquestes i moltes altres notícies a l'edició d'esta setmana de l'Oclar. Molt bon dia des d'Ontinyent.
1: Bon dia, Maria, i d'una Maria a una altra. En este cas és a l'Arte. Maria Alarte, qui descobrim a veure què ens conta per la seva part. Maria, què tal? Bon dia.
21: Bon dia, Sergi, què tal? Així, Maria Alarte, per part d'hortanoticias.com, per a fer un repàs dels principals titulars de la comarca de l'Horta. Comencem amb l'alça del preu de la vivenda porta a impulsar la declaració de Museros com a zona residencial tensionada. L'Ajuntament de Museros ha fet un pas avant en matèria de vivenda amb l'aprovació en ple de la sol·licitud formal a la Generalitat Valenciana perquè el municipi siga declarat zona de mercat residencial tensionat La iniciativa té com a objectiu facilitar l'accés a la vivenda i aplicar les mesures contemplades en la Llei Estatal de Vivenda per a contindre l'escalada dels preus del lloguer. També trobem que la Generalitat finalitza la retirada de residus de la Dana i tanca l'últim punt d'enderrocs a Paiporta. La Generalitat ha donat per finalitzada la segona fase del dispositiu extraordinari de retirada de residus generats per les derriuades del passat 29 d'octubre de 2024 amb el tancament de l'últim punt d'ampliament d'enderrocs situat a Paiporta. D'altra banda, tenim 5 col·legis i instituts de l'Horta premiats en la competició de tecnologia organitzada per la UPV. Els centres educatius de l'Horta han obtingut 5 premis en la final d'App Steam 7, la competició organitzada pel Consell Social de la Universitat Politècnica de València per impulsar vocacions tecnològiques primerenques i reduir la bretxa de gènere en carreres STEAM entre alumnat de primària, secundària, batxillerat i cicles formatius. I finalment, Torrent acull el Festival Gastronòmic Mamma Mia Sapore d'Itàlia del 28 al 31 de maig. Torrent es prepara per a la imminent celebració d'un dels esdeveniments més ambiciosos de la seva agenda cultural i d'oci, el Festival Mamma Mia Sapore d'Itàlia, que tindrà lloc del 28 al 31 de maig en el Parc Central i que transformarà aquest espai urbà en un gran enclavament dedicat íntegrament a la cultura, la gastronomia i l'estil de vida italià. I això és tot de moment. Moltes gràcies per deixar-nos repassar estos titulars i no deixeu de seguir hortanoticias.com per estar informats sobre tot el que passa a la comarca de l'Horta. Bon dia i bon cap de setmana.
4: Salimos de la cárcel, metemos la primera en el oro de parpel.
1: Queda només un minut i mig per a que siguin les 9 del matí. Anem a desemboirar-nos una miqueta. Sabem que queda ja un temps prudencial, però el Roig Arena acollirà el pròxim 28 de novembre l'únic concert d'estopa del 2026, al qual es suma també la cantautora Mafalda Cardenal com a artista convidada. Un concert que està promogut per Iberdrola amb motiu del 125 aniversari i que ja ha anunciat que part dels beneficis aniran destinats a projectes socials, perquè amb la compra de les entrades es contribuirà als projectes de 5 entitats: l'Associació Espanyola contra el Càncer, Acció contra la Fam, la Fundació Tu Techo i altres tants que ofereixen casa, suport psicològic i formació a joves vulnerables i persones amb discapacitat a Ibetània, que ajuda a famílies afectades per la Dana amb la Fundació Íntegra, enfocada a millorar l'ocupabilitat de persones en situació d'exclusió social i amb discapacitat.
4: Que el pensamiento...
1: Les entrades per al concert d'estopa eixiran a la venda el pròxim dilluns 25, serà a les 10 del matí, a les webs www.roigarena.com i www.125.iberdrola.com. Així que aneu preparant-vos, perquè ja sabeu que el Roig en seguida s'ompli i no queda temps pràcticament per a les entrades de cap concert. Parlant de temps, és poc dia el que queda per a que sonen les senyals horàries i Alba Requejo mos apropa ja tota la informació més pura i rigorosa de tot el que portem entre mans en un dia com avui, en el que ja anem de cara al cap de setmana. Tornem en un moment. Fins ara.
6: Són les 9.
22: A punt. Notícies.
23: Bon dia. Novetats en la investigació a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. El jutge Calama manté secreta una peça separada relacionada amb un delicte de tràfic d'influències que implicaria nous personatges. És el que avancen a estes hores mitjans com El País i la cadena SER. En esta peça separada, l'UDEF sospitaria que empreses de la trama haurien pagat per tindre accés a altres funcionaris. N'estarem pendents d'eixa novetat. Mentrestant, el jutge de l'Audiència Nacional, el jutge Calama, ha bloquejat part dels comptes de Zapatero i de les filles. En concret, a ell li bloquegen 490.000 euros, la quantitat que l'expresident hauria cobrat d'anàlisis relevante. L'empresa que l'alacantí Julio Martínez, peça central de la suposada trama, tindria. El jutge vol evitar una possible desaparició dels diners que s'investiguen. Ho ha ordenat a petició de l'UDEF i amb el suport de la Fiscalia Anticorrupció. En les últimes hores ha transcendit també que l'advocat de Zapatero estudia demanar un ajornament de la declaració de l'expresident per al 2 de juny. El lletrat Víctor Moreno Catena ho estaria considerant per la complexitat de la causa. De l'exterior, estem pendents de l'arribada dels ministres d'exteriors de l'OTAN, que es reuneixen a Suècia enmig de les amenaces dels Estats Units d'abandonar l'aliança. Fa uns minuts ha atès els mitjans el secretari general Marc Rutte.
24: Making sure the money is there
2: Marrute, que demana una OTAN més forta, insistís que Europa ha fet un esforç més gran per a la seva defensa i també vol un repartiment més equitatiu de l'ajuda militar a Ucraïna i que els estats membres de l'Aliança destinen un 25%, un 0,25% del PIB. Ha acollit, diu també Rutte, amb satisfacció els plans de Washington per a continuar la retirada de tropes a Europa. Donald Trump ha fet marxa enrere i ha anunciat en les últimes hores que enviarà 5.000 soldats més a Polònia. La reunió de avui té com a objectiu preparar la cimera de líders de l'Aliança, que tindrà lloc a Ankara al juliol. I a Espanya, només el 14,5% dels joves d'entre 16 i 29 anys s'emancipen, és el mínim històric, i atenció, si decidiren fer-ho en solitari, haurien de destinar el 98,7% del sou a pagar el lloguer. Són dades que acaba de fer públiques l'Observatori d'Emancipació del Consell de la Joventut d'Espanya. Les conta Iria Sebastià.
5: Emancipar-se a Espanya avui és quasi impossible. Només un de cada set joves aconsegueix anar-se'n de casa i l'edat mitjana ja supera els 30 anys. Fer-ho en solitari exigís destinar el 98% del sou al lloguer, obligant molts joves a compartir pis entre almenys 4 persones. Resulta econòmicament inviable per a bona part de la joventut espanyola, fins i tot tenint treball. Davant de la situació, el creixement del lloguer per habitacions ha augmentat un 85% des del 2022 i ja té un preu mitjà de 400 euros, cosa que resulta més rendible que llogar un pis complet. Esta crisi empobreix tota una generació. Quasi la meitat de les llars joves que lloguen estan sobreendeudats i la capacitat d'emancipar-se, segons l'informe, depèn cada vegada més dels recursos econòmics i del suport familiar.
23: I a casa nostra, precisament, estem pendents de l'execució d'un desnonament al barri de Benimaclet de València. Les afectades, Patrícia i Eva, estan en situació d'alta vulnerabilitat després que patira una d'elles un ictus. Sofia Riego, bon dia.
7: Bon dia, i si és precisament aquest problema de salut va ser el desencadenant d'una situació de precarietat que les va portar a quedar-se en el carrer. Segons han explicat elles mateixa, van ocupar la casa on ens trobem ara mateix i inicialment la propietària les va deixar viure així amb algunes peticions per cuidar la casa. Des de fa uns mesos els hereus volen fer-les fora i avui serà... elles saben que se n'han d'anar, però amb un 42% de discapacitat que patix Eva arran de l'ictus, asseguren que la seva situació és difícil i de molta vulnerabilitat, com explica Esteban Llopis, portaveu del Sindicat d'Habitatge de València.
8: Estem demanant ara mateix és una alternativa. Hem d'entendre que estem front a una crisi de l'habitatge que ni treballant pot accedir a una vivenda de qualitat per a llogar. No n'hi ha capacitat ara mateixa i la gent s'està quedant sense cases. I en casos d'especial vulnerabilitat, com és en el cas de Patrícia i Eva, que el servei social s'està col·lapsat, que no dona alternatives, al final arriba el desnonament, la gent es queda al carrer i es pot ficar en perill la seva vida.
23: Gràcies, Sofia. I un apunt més els donem. Ja es coneixen els artistes que faran realitat les falles municipals de València en 2027. Dos clàssics, d'una banda Pere Baenas, que farà la falla gran amb un pressupost de 240.000 euros i un disseny dedicat a Nino Bravo, i d'altra, José Luis Ceballos i Francisco Sanabria, amb una proposta 100% fallera i 44.000 euros de pressupost.
24: La falla va ser una escultura gigantesca d'este gran cantante valenciano, tan universal, y grupos que van a estar alrededor de las escenas de la falla.
25: Qué mejor de hacer una falla un poco chauvinista, ¿no?, y hablar de los falleros, ¿no?, pero sobre todo la parte infantil de los falleros, pues cómo ellos viven las fallas, cómo se desarrolla la vida en el casal, sus relaciones, cómo hacen los amigos que ya son para toda la vida.
23: Els esbossos dels artistes guanyadors es donaran a conèixer el pròxim 11 de juny. Ara s'ha arribat el dia, el València Bàsquet juga a les 8, la primera semifinal d'Eurolliga de la seva història, Eva Casany.
26: L'equip de Frescom es guanya esta complicada pista d'Oaca i haurà d'exhibir una altra vegada la millor versió per a superar el Real Madrid. Fa dies que Scariolo treballa en la tàctica que puga suplir les importants baixes de Tabarilén en el joc interior. Molts ulls estaran pendents de Jan Montero.
27: Bueno, ahora que tenemos una gran oportunidad, ¿no?, de ganar un título junto, un título de Europa, como lo es la Euroliga, yo creo que eso te hace sentir muy especial, la verdad.
26: Un miler d'aficionats taronja donaran suport als de Pedro Martínez des de les grades. El gruix de l'expedició així de matinada de l'aeroport de València amb màxima il·lusió.
28: Madrid espera que mos ho fiqui difícil. Jugar sense els seus pivots i poder fer defensa de canvis, pues segurament mos fotran un poquet, però bueno, esperem que el València Basque pues, faci el mateix que està fent tota la temporada, que és guanyar i passar a la final.
29: En ambició, que crec que l'equip la té, l'ha demostrat, jo crec que avui el tenim, anem a apretar i a veure què passa. L'afició estem en ells, passe el que passa, disfrutar.
26: Abans, a les 5, es jugarà l'altra semifinal que enfronta l'Olympiacos i el Fenerbahçe.
23: esto de moment, abans de tancar un última hora, i és que, segons ens informa la nostra companya Sofia Riego, que com saben estava en eixe barri de Benimaclet, seguint el possible desnonament de Patricia i Eva, les veïnes de la, del barri de Benimaclet, bé, ens acaba d'informar que s'ha suspès eixe desnonament. Els ampliarem en els pròxims bulletins horaris esta informació. De moment es queden amb els companys d'Amunt i Avall, així en la ràdio.
9: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Costera 101.5.
10: De tu a tu.
11: L'Etno presenta l'exposició La Mar Èpica, una mostra de fotografies de Jesús Navarro sobre la pesca de l'almadrava feta pels pescadors de Benidorm. Un tipus de pesca de la tonyina referent per tot el Mediterrani. La Mar Èpica en l'Etno, Centre Cultural La Beneficència, Diputació de València.
12: Vols que la teua marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
13: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
14: Este dissabte, des de les 12 del matí, Punt a Punt. Amb l'última jornada de Lliga en primera divisió, el Villarreal es juga a la tercera plaça front d'Atlètic de Madrid. El València buscarà la competició europea davant el Barça. Llevant i Elx lluitaran per la salvació a Sevilla i Girona. A més, última jornada en primera federació amb l'Hèrcules buscant la classificació per la Copa del Rei. I l'ascens a Lliga a Sobal en joc per a Agustinos Alacant i Fertiberia Puerto Sagunto. Amb pilota valenciana i tot el poliesportiu. Tot en directe. Este dissabte des de les 12 del matí al Punt a Punt.

0: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
1: Les 9 i 9 del matí d'este 22, com vos dic, dia 22 de maig de 2026, les coses li deia jo a Joan González. Joan, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
1: Vos dono la benvinguda ràpidament i així el temps no es perd. Bueno, només dir que este és el programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i que és eix espai multiformat matinal de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Li dia jo això a Joan González, ara saludaré també a Susi Boi. Susi, què tal? Bon dia.
3: Molt bon dia.
1: I Arturo Checa, bon dia.
4: Bon dia.
1: Que les coses han canviat molt políticament, socialment, en qüestió d'hores, ho hem comentat en més d'una ocasió, qualsevol pot endur-se un revés i canviar dràsticament la seva situació.
5: És una de les parts més xules de la política, la efervescència, com canvien les coses d'un moment a altre. Per això la política avui en dia no és nedar en la piscina, és fer surf, que dic sempre, i no caure's de la taula. N'hi ha que estar preparats, preparades, per a qualsevol cosa que pot passar, que canvia el context, com tu estàs dient, i de sobte n'hi ha una altra situació. Aleshores, està bé l'estratègia, està bé la campanya, està el que tu vulguis, però hem de ser polítiques, polítics adocràtics, de ad hoc, perquè és el que ara està passant sempre. Mana el context per damunt de la teua campanya o per damunt del que tingues previst, alguna qüestió. I en això, ara suposa que ens preguntarem qui gestiona millor i qui gestiona pitjor i aquests contextos i aquests canvis, no? Que és liderar el canvi. D'allò que es tracta avui en dia la política és de liderar el canvi.
1: Susi.
3: I en el curtplacisme, afegiria.
5: Exacte,
3: jo.
5: Sí, sí.
3: Estem immersos en una política curtplacista que l'adaptació té que ser pràcticament en qüestió de segons. I, evidentment, el que estem veient ara en aquests moments, jo diria que a nivell estratègic, tant si parlem a nivell estatal com inclús a nivell autonòmic, l'adaptació és fonamental. I ara tenim dos exemples molt clars. Per una banda, a l'estat espanyol, com va adaptar-se el Partit Socialista a la situació que té actualment damunt de la taula, una judicialització front a l'expresident del govern, Rodríguez Zapatero, i a nivell autonòmic també podríem parlar de la gestió de la crisi que està suposant la primera gran crisi per a Pérez Llorca i avaluar com estan, no? Com deia Joan, com estan adaptant-se cadascú a la situació que s'ha generat i quina resposta se pot esperar de la societat.
1: Bueno, ara ho comentarem, Arturo.
4: Bueno, decía Joan que es muy chula esa efervescencia, es verdad que es chula, pero creo que la pastilla efervescente ya está rebasando, ¿no? El vaso de la esencia política, tanto en el Congreso como en el Escó.
5: Es una llimona de paperetia.
4: Demasiado cítrico.
1: A ver, mi esposa más highway en Istota, ¿no? Verdad, sí.
4: Y de la paciencia de los ciudadanos, lo comentábamos hace un momento. Yo creo que las formas, más allá del fondo, que es eminentemente grave en a nivel autonómico y a nivel nacional, creo que las formas llevan muchísimo tiempo perdiéndose y esa polarización que al final se nota en la sociedad,
1: sí.
4: Yo creo que es el principal motivo, es las Cortes.
1: Yo os comentaba eso precisamente, les sucesiones de sesiones de control en este caso o plenaris que n'hi han en les Corts, nosaltres cubrim dins de la nostra funció de servici públic, eixes sessions de control. I la veritat és que van increixendo en quant al comportament de tot l'hemicicle. És a dir, la d'ahir va arribar a un punt en la que, per cert, no estava Llanos Masso, que és normalment la presidenta de les Corts, sinó que la substituïa Alfredo Castelló, en el que, bueno, sempre faig el comentari de que Llanos Paix que estiga en una classe on hi ha una sèrie d'alumnes que són rebels de per si, no n'hi ha forma de controlar-los, no? Cridant l'atenció. Però lo d'ahir, lo del senyor Castelló, va ser contínuament quidrant a l'ordre, a punt d'expulsar alguns dels diputats, després quan les professores van passar per la tribuna, van llançar les paperetes, els xopetins. Igual que passa en el Congrés dels Diputats en moltes ocasions, la pròpia presidenta del Congrés té que estar quidrant-los l'atenció a uns senyors i a unes senyores que se suposa que estan lo suficientment formats com per a saber que el que ells facen allí és reflexe de com es comportarà la gent, com per a que tinguin que dir-los textualment les pido por favor que respeten el mobiliario de la casa, de les trompaes i tot que tinguin.
3: Jo també és que no estem acostumats, Vita, Joan, és que jo crec que els valencians i les valencians no estem acostumats a veure eixes situacions que, com dèiem, no, que rebosen ja l'efervescència i passen a no sentir-te reflexat. Parlaves molt bé, no, de la polarització. Però, clar, quan hi ha una situació on la societat se sent reflejada, és un problema, perquè per la polarització social ve per una polarització política prèvia, o sigui, polarització de partits, polarització política, polarització social en escala. Val, però hi ha un altre efecte que encara és més perillós, que és la desafecció. És a dir, pot arribar un moment en el que una gran part de la societat, quan veja aquestes imatges, no se senta reflexada. I, per tant, cada vegada anem a trobar més mobilització per als polars, és a dir, més mobilització del vot.
4: Què està passant?
3: Situat en les polaritzacions, però que, diguem, el gros poblacional, on sempre ha sigut el caladero de vots, tant del Partit Popular com del Partit Socialista, més centrats en el bloc centre, tant per a la dreta com per a l'esquerra, se quede totalment desafectat, és a dir, no se senta representat per el que està passant. I jo crec que ahir el que més es va sorprendre és precisament que ningú ens sentíem reflejat en les Corts Valencianes, que jo sempre ho he dit, que han sigut exemple. Clar, i està el problema, Sergi, és que cada vegada es pareguem més al Congrés de Diputats, en volta d'exportar exemplaritat, com érem, en acords que quasi per unanimitat o inclús per unanimitat s'han tirat endavant. El respecte que ha hagut en les Corts, en volta d'exportar-ho, estem important accions que estem veient que no tenen una cabuda social que siga òptima per al desenvolupament democràtic. El que verem ahir, a un, com tu deies, no? A un substituint a Llanos Masó, Castelló, que estava cridant a l'ordre a les diputades, als diputats, jo crec que la gent, quan ho veig en casa, és que poc o menys ho compararà en qualsevol...
1: Bueno, això t'ho dic jo, que estic ací, mos envien missatges i la gent mostra el rebuig i el desinterès en poder escoltar o veure una cosa d'estes.
3: Clar,
1: per això,
3: perquè on està el fons? De què estan parlant? No s'han quedat ningú en el que estàvem parlant ahir, que és fonamental, perquè no ens oblidem, no sols és la representació del poble valencià, és que es dona mana tota la legislació, tota la normativa que ens regula. Per tant, ahir de què es va parlar? Esa és la qüestió.
4: Jo recordaria, recentment entrevistamos al ex vicepresident de Campampols, i ell ponia sobre la mesa una frase que a mi me llamó mucho la atención, que és muy, muy obvia, ¿no? Y muy de sentido común, pero que ocurre, es decir, le decía, ¿cómo es posible que jamás un partido político esté de acuerdo con lo que plantea el partido político contrario? Pero jamás, o sea, en ninguna de las circunstancias, en ninguna ocasión. Es decir, es como, yo soy blanco, tú eres negro, no podemos estar de acuerdo. Parece un poco de perogrullo, pero ocurre. Es decir, la capacidad
3: de primer de oposición.
4: Claro, la capacidad de diálogo se ha perdido de tal manera que ocurre, pues como por ejemplo decía ayer Pere Llorca a las puertas del Scors hablando con profesores. Es decir, algo falla cuando ni unos ni otros somos capaces de arreglar esto. Es decir, cuando no hay forma de que ninguno de los dos bandos consigamos, bandos por llamarlo de alguna manera, acabar con el gran problema, ¿no?, que hay en las aulas y ahora mismo en la calle.
5: A veure, jo sincerament esperava que no passaran aquestes coses en Juanfran. Ho esperava, perquè té un perfil molt conciliador.
1: Bueno, ell és perfil... perdona'm, ell és des que posa encara un poc de pau, sí, i sent, sí, si ho veu en les seues intervencions.
5: No, per això mateix ja és el president de la Generalitat.
4: Ha aparecido hablando en público en la última semana como tres veces en la romería de Alicante.
5: Té un perfil molt això. Aleshores, jo ho atribuïsc exactament com l'assumpte de la dona, que no té res que veure, però per al que vaig a dir sí, en un desconeixement del territori, o sigui, directament. O sigui, el que feren en l'assumpte del valencià, de voler canviar directament en les famílies i en votacions, etc., desconeixien el territori, perquè si l'haveren conegut sabrien que anaven a perdre. O sigui, és que anaven a perdre. O sigui, el sistema educatiu valencià té molt de múscul, molt de múscul. És burocràtic, és sistèmic, té trobades i té certa força. La tenen, la força, val? Aleshores, per a mi, la primera que n'hi ha és un desconeixement. Segona, és que la vispera encara està encès. O sigui, no ha passat el temps suficient com perquè se puguen prendre mesures o inclús no prendre, però que parega que se va a fer alguna cosa. Jo crec que això és preventiu. En una vispera que encara està encès. O sigui, a la vispera entra Juanfran, que dic que jo em pensava que sincerament anava a haver més pau social directament, però és que la vispera, les vespres encara estan rodant, no han tornat a casa. O sigui, la vispera encara està encès, no? Aleshores, efectivament està el tema del sou, que és el tema que més aprofita el govern per dir el que volen és que se li s'apugi el sou, però bueno, encara que no estan fent tot tampoc molt bé, perquè no arriba el missatge del que vol el professorat, no arriba tampoc.
3: Perquè hi ha una desconnexió social.
5: L'assumpte de ràtio, d'infraestructures i derivacions, etc., això no arriba, però n'hi ha tot un revolutum i directament de desconcert. Jo crec que no n'hi ha comunicació de crisi tampoc, o sigui, continua el govern en una cosa que és troncal, que em sembla increïble que el Partit Popular no controle la comunicació, que no la controle la gestió de crisi, que és això. Ara mateix estem sentint un anunci de llibertat educativa, que estan fent-lo ara en tots els mitjans. I jo me pregunto, en sèrio? L'anunci ara és de llibertat educativa. Llibertat educativa és un concepte que, per a mi, no entronca així. És que n'hi ha que triangular, n'hi ha que dir coses, malgrat qui sigues, que sigues de dreta o sigues d'esquerra, n'hi ha que dir les coses que, com diu Susi també, siguen per a una majoria de persones, no? Llibertat educativa, evidentment, estem parlant de la llibertat de les cerveses d'Ayuso. La desconfiança, que jo crec que és preventiu, tu me dius, què ha canviat en el temps que porta Llorca així ara, o el temps que porta el Partit Popular del Botànic ara? N'hi ha motius per a una vaga general d'aquestes característiques? Jo crec que és, té els motius que puguen dir el sistema educatiu, però
4: sobretot, la resposta, realment,
5: desconfiança. Per a mi és desconfiança.
3: Pues jo crec que sí que, sí que està havent un canvi de comunicació de crisi. Jo crec que en poques ocasions hem vist el propi president a peu de carrer. Jo comentava el dilluns, vull dir, el perfil de Juan Fran Predioca és que és d'alcalde. Alcalde, totalment. Jo li diria que ja té l'eslògan alcalde, el pobre
4: sobretot
3: valencià.
4: Sobretot respecte a lo que veníem.
3: Que ahir mateixa que vaig dir que perfectament podria, i tots sabem que se poden eludir les incidències de les Corts per a no topetar-se absolutament, però és que per a mi això també és comunicació de crisi, és a dir, el voler eixir per a parlar i, ojo, assumir en autocrítica el 50%, jo per a mi, perquè hem normalitzat que no se parli amb la gent, hem normalitzat que no se fa autocrítica, hem normalitzat que els dos bandos, que acabem, perdó, que acabem parlant de dos bandos i dos bandos antagònics que no tenen capacitat d'arribar a un punt de connexió, i jo hi sí que estic veient un canvi, perquè sí que estem veient que sí que és possible baixar a peu de carrer, estem veient que sí que és possible fer autocrítica, i estem veient com també el desarticular el relat de la part adversària en la que hi ha una negociació també funciona com a comunicació de crisi, perquè focalitzar la negociació per part del Consell en la part que de més discòrdia,
5: sí,
3: que és la part econòmica,
5: són conscients,
3: evidentment, una desconnexió social.
5: La Generalitat és conscient de que les famílies ara estan no estan com en l'anterior vaga general, que fa molts anys, no? Directament diu, ara les famílies estan dient, a veure això com s'allarga, perquè n'hi ha necessitats de conciliació, n'hi ha necessitats de treball, i aleshores...
1: Les pròpies famílies clar, ja transmitien a Pérez Llorca que volen que això es solvente, perquè clar el problema és que al final recauen en els propis alumnes i les famílies també.
5: Jo continuo en això del múscul que té el sistema educatiu, el sistema burocràtic, que el té, és el seu punt fort, té altres febles, com la innovació, però té algun punt fort que és el múscul, i sobretot això del desconeixement de territori. N'hi ha una frase que m'encisa, que és d'un exdiputat del Parlament, que era que els valencians i valencianes tenien caràcter de riuada, o sigui, són seminent foig hasta que es trenca la parada i se desborda, no? Directament.
3: Ai, a mi no m'agrada el meninfotisme.
5: Ja, però som així, de donar-nos
1: tot igual,
5: perderem el club de futbol, perderem el banc de València, perderem Bancaixa, i ho han perdut tot. En altres comunitats autònomes no ha passat això, si ho han perdut tota la banca, el futbol, i ho han perdut tot, o sigui, tot, directament. Aleshores, sí que tenim aquest caràcter de donar tot el mateix, fins que no dona. Exactament.
1: Sí.
5: I
3: és de veres, altres territoris haveren perdut la para en el centre de Natotxa i
5: quan s'escalfa la ciutadania és difícil frenar-la. És difícil frenar-la, i jo crec que aquesta efervescència encara continua, i aleshores n'hi ha que anar en molta més cura, perquè efectivament n'hi ha conflicte, n'hi ha efervescència. I
4: de totes formes, jo meteré un poco de polèmica, és a dir, sí que és verdad, ¿no?, que los valencianos somos muy proactivos cuando nos hartamos, pero en este caso la fuerza es una fuerza sindical, o sea, han sido los sindicatos los que han metido el ariete contra el Consell.
3: Yo creo que
4: de manera loable, quiero decir, con razones, pero con razones que ya, y no es por repetir el mensaje del Partido Popular, pero con razones que ya existían.
1: Sí, perquè des d'un principi sí que vam escoltar inclús a Pérez Llorca argumentar que això venia inclús del govern del Botànic, en el que es va intentar negociar, es van fer una sèrie de peticions que es van negar també una sèrie de moments determinats, i una de les qüestions que s'esgrimien era això, no? Que això també venia a ser en part, o una part molt important, una qüestió política que no s'havia fet abans, però per afinitat o desafinitat sí que es du a terme.
3: Bueno, però per sindicats tampoc s'ha negat.
5: Ha de ser confiança. Jo crec que una paraula clau és la confiança. Jo crec que hi ha desconfiança, no? Directament, i que l'esquerra, sindicalisme i professorat, que professorat és molt ample, el professorat té gent del Partit Popular dins de les seues files, evidentment, faltaria més. En l'escola pública, o sigui, el professorat és ja prou divers, però no obstant, clar, el professorat, si és més sou i si és millors condicions i menys alumnes i més materials i millors infraestructures, doncs clar, efectivament vas. Fins i tot l'escola privada, com sap que després va adequar-se el que s'aconseguisca en la pública, tampoc és que estigui dient res al contrari. També diu, bueno, pues, això serà bo per a mi després, perquè van a millorar-se les meves condicions.
1: Sí, aquí li amarga un dolç.
5: Aquí li amarga un dolç, això és clar, però això té tanta força. Jo crec que és un assumpte de confiança i han de donar-se unes mostres, unes garanties perquè el sistema educatiu públic estiga relaxat. Per què? Perquè jo crec que detecten i de forma preventiva, com deia Condoleezza Rice, si veus una culebra en el teu jardí, mata-la abans de que te pique, no? L'esquerra és poc preventiva, però jo crec que ara està en assumpte preventiu, de dir, a veure, no anem a deixar que això se degrade, és molt possible que se derivi a l'escola privada, és molt possible, i estan, més enllà del que està succeint, també està preocupada perquè diu, això, si no fem un bon pols ara, doncs el sistema públic pot estar compromès. I això és confiança. Jo crec que el que ha de fer el govern valencià és donar confiança. Crec que és una qüestió més de confiança que de situació.
4: Jo lo que critico sobretot és el moment, no? El moment de la huelga. Sí que és cert que, bueno, una protesta hay que hacerla cuando más repercusión tiene, no? Pero bueno, estamos en un mes realmente crítico para, bueno, para, sobre todo para los alumnos de segundo de bachillerato, que no olvidemos que dentro de una semana, el 2, 3 y 4 de junio, pues se enfrentan a esa PAU. Sí que es verdad que esta fase final ya, bueno, les ha pillado sobre todo en la fase de empollar, como se dice vulgarmente, pero sí que, bueno, por ejemplo, nosotros este fin de semana vamos a hacer un trabajo de cosas que hay en peligro, como clases de repaso, tutorías personalizadas para determinados temas. En fin, el momento,
1: bueno, negocios como las librerías, las papelerías, el efecto colateral es molt ample.
3: Clar, i evidentment la comunitat educativa és molt conscient del moment, el que ha triat, però m'agradaria recuperar...
1: De la onda expansiva, no? Per dir-ho d'alguna forma.
3: Sí, clar, però per recuperar del que estem parlant, parlàvem de territori, però també estem parlant d'un col·lectiu molt concret, com són els mestres i els professors, on hi ha, diria jo, una mobilització interna que ho estem veient al carrer, però jo crec que els analistes ja érem conscients de que és tota, quan parlem de comunitat, és en veritat una comunitat que sol anar tota una. I damunt són ràpids a l'hora de coordinar-se.
5: Això infravaloraren a eixa comunitat en la votació del valencià. I ara també crec que infravaloren el muscle
3: que ho estem veient al carrer, però jo crec que els analistes ja érem conscients de que és tota, quan parlem de comunitat, és en veritat una comunitat que sol anar tota una. I damunt són ràpids a l'hora de coordinar-se.
5: Això infravaloraren

0: d'acabar desvinculant-se de la societat. M'explico, és a dir, hi ha un moment òptim per a ells, per a portar endavant les seues reivindicacions, exigir aquesta confiança de la que parla és, Joan. Jo crec que em quede en una frase, a banda de l'autocrítica d'ahir del president, perquè tots som molt conscients que el paper ho aguanta tot, i quants acords hem vist signats que després no s'han complit. A mi la frase de tot el que acordem té que ser executable i que se puga dur endavant és aquesta generació al final de confiança, però la comunitat educativa corre el risc de, si se força molt més i no són capaços de sentar-se a negociar i de parlar en la situació actual de conciliació familiar de la EBAU, pot arribar un moment en què quede una desconnexió total de la societat i, per tant, van a quedar-se aïllats en aquesta negociació.
1: Jo no sé fins a on, Juanfran...
0: Per això no sé tampoc fins a on van a
1: apretar. Que em causa una miqueta de sorpresa que Juanfran això no ho controla des del primer moment, no? I aleshores jo no sé fins a on Juanfran té capacitat autònoma de que aquestes coses, amb el seu talent, que és un talent molt, molt pla, d'alcalde de la Comunitat Valenciana, directament, jo no sé fins a on ell té llibertat o té l'empoderament per poder controlar amb el seu caràcter aquestes situacions que jo donava per fet que anava a passar, no? I no sé els pactes de govern, no sé la pressió dels distints cossos que formen part de la política autonòmica, no sé fins a on arriba el seu poder, no? La seva autoritat, no? Dins del partit. Perquè crec, insistir, que si fora per ell, crec que no entraria en estos aldarulls, perquè jo donava per fet que la seva personalitat era pacificadora, era una personalitat de el que menys li agrada
2: a Juanfran, això està fent-ho,
1: si el que menys li agrada a ell, no? És això. Aleshores, si no n'hi ha eixe consens, que ja no el veig tan difícil, si no n'hi ha eixa tranquil·litat...
0: Sí, però després de que el Consell publicara quines eren les propostes, socialment la gent ja està preguntant-se i què més estan demanant. És a dir, claro, la comunitat educativa, dins d'esta protesta, jo crec que deu de ser proactiva també a l'hora de traslladar quines són les seues reivindicacions, perquè corre, insistis, que és que corre el risc de quedar-se soles.
3: El problema
0: pot tindre el recolzament de famílies, que per la part de les ràtios pareix que no, vols però sí que és important.
2: La gent en general.
0: Clar, i que al final se queden soles també és una forma, dins d'una negociació, jo sempre dic, no hi ha negociació si tu vols assentar-te a guanyar. Tots hem estat en taules de negociació i en el moment entra una de les parts vulguen guanyar, ahí no n'hi ha voluntat de negociar.
3: Es que no, la negociació no puede haber negociación, claro, no puede haber negociación cuando una de las partes, en este caso los profesores, han mostrado su determinación a conseguir los máximos. Es decir, eso no es una negociación como se ha comentado, sino una imposición. Yo creo que Pérez Llorca puede hacer poco más de lo que ha hecho, es decir, educación, bueno, ciñéndolo al extremo económico, hasta tres propuestas sobre la mesa a las que se han dicho que no, y como dice Susi, efectivamente los profesores corren el peligro de tensar demasiado la cuerda, es decir, yo creo que
0: es que no sabemos,
3: una semana y media de dos semanas de huelga, bueno, yo creo que sea una demostración importante de estamos aquí para reclamar mejoras. Pero hay que empezar a pensar en esas familias, en esos niños.
0: Perquè no sabem on estan els mínims, és a dir, quan s'assentem a una negociació porten sus maxis i sus mínims. Els maxis, els presentes, només t'assentes a negociar i els mínims te'ls reserves fins que arriba un moment determinat en què ja tenen que anar sortint quins són els punts d'encontre. I per tant, jo crec que ara n'hi ha molta pregunta a peu de carrer de però què estan demanant? I això és un problema per a la comunitat educativa, perquè si ha d'explicar el que ha de demanar és perquè la família no està percibint. És a dir, jo sí que crec que connecta molt en la ràtio, sí que crec que connecta molt en la substitució de professors, moltíssim, i sí que connecta en les infraestructures, perquè, clar, evidentment, quan al teu fill tens que ficar una bufandeta en hivern perquè no va la calefacció, clar que se nota. Però en la part econòmica, i més ara després de l'oferta dels 200 euros...
1: Home, per ahí està incidint.
0: Hi ha una desconexió.
1: La Generalitat incidís per ahí en lo del sou, no?
0: De clar, per això jo te digo que sí que li ve un canvi en la comunicació.
1: Però jo crec que això de que les famílies desconnectaran ho veig difícil, perquè en la societat n'hi ha tres cercles. Hi està el cercle de la gent que està immediata a la política, un altre cercle del que coneix i la immediatesa, i un altre cercle que és el 80% que no saben res i no veuen ni estratègia ni no estratègia. n'hi ha molt de múscul.
0: Però així pensa que tens una gran part

0: la societat indirectament afecta, sí, que però... són les famílies, que són les que estan vivint en primera persona. Entonces, parlem i vegem quins inversió... són els perfils. Qui està recurrint a que són 2 setmanes sense classe? La família, que no es pot permetre una ajuda d'un tercer.
1: Claro. Sí, però a veure...
0: I quan t'escolta que se los han oferit 200 euros i així tot no hi ha voluntat de negociar, però jo crec que corre el risc per ahí.
1: Per comprendre, jo crec que el que passa...
2: Jo crec que ja està passant, jo crec que està ocurriendo ja.
1: Per comprendre el que passa i perquè té ja força directament, com sempre dic, no som Madrid, que Madrid en inversió pública per estudiant és la darrera comunitat autònoma, assistem en el número, compte que assistem en el número 14 o 15 o alguna cosa així, eh? Vull dir que no és que estem en inversió per estudiant molt darrere en la cua, directament. I no som Madrid, i així n'hi ha molt de múscul, insistís, que en moviments culturals, escola valenciana, sindicats, les trobades, i està, és molt compacte. O sigui, és cert que n'hi ha famílies que no comprenen ara l'assumpte del sou, que en el que més està incidint la Generalitat, però n'hi ha de molt de múscul, i aquest múscul és el que n'hi ha, directament. Jo crec que no va arribar la sang al riu, i que efectivament la vaga general acabarà en cert consens, però jo me pregunte per què ha hagut una vaga general per arribar a aquest consens, que el trobe que no era un assumpte que fora estrambòtic.
2: Eso sí, que lo que dice Joan sí que es cierto, o sea, el consell en este caso sí que tendría que haber tenido más
1: a priori
2: ante la anticipación, ¿no?
0: A lo que iba a pasar.
1: Efectivamente.
0: Claro. No deberían haber subestimado.
1: Yo creo que el consell sí que había de haber donat confiança com la dona Yorca que vol donar-la des del primer moment. Perquè jo crec que han votat per dir, uau, això és el que pot vindre, això és el que n'hi ha ara i cap a on anem, i això crec que és una qüestió que no s'ha traslladat des de la Generalitat en un sector que ja infravaloraren en les votacions del valencià i que ara jo crec que han de tindre més cura. No, o sigui, tu quan tindràs a governar ja saps el que tens de cara i el que tens per l'esquena, això se sap. Aleshores has de veure que has de fer sobretot en el que no te ve de cara, i el sistema públic educatiu, si eres el Partit Popular i estàs en un pacte amb Vox, doncs has de tindre una especial atenció en assumptes que són molt sensibles i que tenen múscul.
2: De totes formes, jo crec que en este caso tot hubiera salido a la calle, es decir, yo creo que era una huelga programada, no sé si hasta qué punto, si esa oferta inicial se hubiera producido, se hubiera desactivado la protesta, al menos por lo que estamos viendo, ¿no? O sea, con ella encima de la mesa tampoco se ha parado.
0: Y también, perdón, Sachi, si me permets, el poder del que parlaves, Joan, sí que es cert que esa anticipació és més difícil. Vull dir, al final el Partit Popular en la Comunitat Valenciana no està governant en majoria absoluta, i totes les accions que faça no és que necessite el beneplàcit de Vox, però però evidentment
1: deu de saber, és un lío,
0: deu de saber
2: con un equilibri no precisament holgado,
0: per suposat. Que me resta més que la comunitat educativa se me fique en vaga o que Vox me diga hasta si hem arribat i no firme més pressupostos, sobretot en el moment, perquè parlem del moment social, però si li sumem el moment polític, on hi ha, pareix ser, una voluntat de negociar pressupostos, pues ahí mantindre l'equilibri per part del Consell...
2: Com elegir entre susto i muerte.
1: Doncs
2: sí,
1: doncs això és el que es detecta. Efectivament, això que estàs dient tu, que és el que passa, i es veu, i se sap, no? I se sap de derivacions de diners, ací o allà, i diuen, bueno, no n'hi ha pel sistema públic per això, però n'hi ha pel sistema privat allà, i això es detecta, i jo crec que pot ser que tinga les seues raons, però sobretot n'hi ha una de caràcter preventiu en la vaga, de dir, anem a frenar això perquè se n'anem cap a Madrid, que és un model, Madrid. I jo crec que així hi ha una idiosincràsia valenciana que no té aquell caràcter. Allà a Madrid, allà hi ha diners. El que parte i reparte se queda con la mejor parte. I allà a Madrid tenen diners. I això ho veus quan vas per les rodones, quan vas per tots els cantons. O sigui, paguen menys impostos i tenen més diners, directament. Públics, directament. Perquè són la capital, igual que... Però vaja, que això passa en tots els llocs del món. També té València més diners que Castelló i Alacant. Per això també venen les rivalitats, sobretot amb Alacant, amb València, no Castelló, que va a la seua, directament. però això se nota. I aleshores la Comunitat Valenciana no és això, té un altre caràcter que és més de centre-esquerra, perquè ho és, que Madrid té una base més socialdemòcrata, i això tens que avaluar-ho quan proposes o quan fas, perquè és el teu territori. I quan tu entres a governar, pots entrar a governar en Madrid, en Andalusia o així. I així és altra cosa. I jo crec que n'hi ha una taula rasa que no estan avaluant-la com correspon per a qui són i on estan.
3: Parlàveu de les crisis obertes, bueno, ara parlarem de la crisi nacional, que és per damunt de totes, també de les grosses, però mentre estàveu parlant jo pensava, jo no tenim en compte que Pere Llorca porta vora mig any només al front de l'executiu, en unes circumstàncies en les que això li va vindre, diguem, d'una forma sobtada, en la que n'hi ha un futur en el que, tot i que jo estic d'acord en Joan, en que és l'estació Sorolla a nivell polític, és a dir, que es suposava provisional, però m'imagino que es quedarà, sobretot per tot el que pugui aconseguir, que ja ha aconseguit, com tu dius, apaciguar prou les aigües, mai millor dir, després del tema de la Dana, que la cosa estava complicadíssima, i això,
0: a veure qui era el guapo que ho feia. Any, eh? El diumenge estarà a un any de les eleccions municipals.
3: Clar, per això vos ho dic.
0: Comparar autonòmiques.
3: Esta crisi d'educació és una, la sanitària derivada del govern central, que també acaba recabant així, i algunes més són les que té entre mans el president Pérez Llorca, però que no dubte dins del seu caràcter i dins de la seva funció que ho ha de solventar. Si és triomfant de tot això, el plantejament que es pot tindre d'ara endavant a les eleccions autonòmiques podria ser totalment diferent.
1: Això és altre assumpte. Si entrem en el plano electoral, bàsicament, jo no veig gaire
3: perquè tot
1: problemes.
3: Deu de tindre un resultat, un suma
1: jo
3: i sigue, no?
1: Jo crec que, malgrat la vaga aquesta, Pérez Llorca ara mateix crec que no té massa preocupació electoral. I donada, i fins i tot amb la fragilitat, com tu dius, del poc de temps que porta, no? I com hem parlat així moltes vegades, doncs això, bé, per quedar-se, perquè no crec que Feijóo el canvie i que tinga un nou debat amb Alacant. No crec, Feijóo no té aquest lideratge i així jo crec que Juanfran ve per quedar-se, com hem parlat moltes vegades. I enfront, doncs, té una oposició molt tèbia, no?, directament. Jo crec que Diana Morant, malgrat algunes enquestes, si me demanen l'opinió personal, no trobe que estiga en una posició de fer front al Partit Popular. I Baldoví, l'home, doncs porta molts anys, crec que ja se li coneix molt, i quan tens un alt grau de notorietat, o sigui, tot el món sap qui és, i d'alguna manera estàs molt amortitzat perquè ja tens uns resultats també a la llarga, no?, de forma longitudinal. Aleshores, clar, pot haver poques sorpreses amb Baldoví. Aleshores, si n'hi ha poques sorpreses amb Baldoví i Diana Morant, jo crec que no té un encaix en la política valenciana, perquè a més estem mirant totes les ministres que està enviant Sánchez, el
3: que
1: resultat que estan
3: directament,
1: tenint, no?, directament. Aleshores, el panorama per a Juanfran, per a Pérez Llorca, jo crec que és positiu, donades totes les circumstàncies, no? Per al Partit Popular és positiu, però no està a l'altura de com estava Amazon abans de la Dana, que anava via recta per l'absoluta, directament, no?
0: Però si
1: però
0: sumem,
1: s'ha superat el trauma.
0: Exacte, però si
1: s'ha superat
0: sumem
1: el trauma,
0: la crisi de la Dana.
1: Claro, claro.
0: Inqüestionable. Si sumem el temps que du Pérez Llorca, com deia Sergi, que du sis mesos, i li queda res, li queda un any. Tots els factors que puguem analitzar, no? Sí que és cert, i parlàvem abans de la política curtplacista, un any en política és que pot passar absolutament de tot, però les xifres que n'hi ha ara, jo crec que la crisi sanitària no li afecta. La crisi sanitària és cert que està molt focalitzada en el ministeri. La gent no arriba a entendre la distribució de competències fins al límit des que estem en la taula, que som dels cafeterets. El que sap és que tarda 15 dies en tindre una cita pel metge, que no li han fet la ressonància, etc. Però és cert que tot el que està veient-se està focalitzant-se en el ministeri. Per tant, jo crec que per ahir no li passarà factura. La gestió que està fent, i crec que sí que és òptima, la comunicació de crisi, li ajuda a les bases que encara quedaren un poc despenjades després de la Dana, aquesta visió també d'afins al partit, que quedaven encara, com dèiem, no?, pendents d'aixa confiança, jo crec que sí que se l'ha transmès, i per tant sí que està recuperant per ahir part del seu sol electoral. I després l'oposició, com avançava Joan, és que l'oposició té molt a valorar. en este moment, com diem, jo també coincidís que Baldoví a nivell electoral ja podem veure quin és el seu sol, ja podem veure quina és la seva bolsa de votants, i crec que tampoc van haver sorpreses per ahir. La jugada va estar en el PSPB. Si el PSPB va mantindre Diana Morán, que tot apunta a que sí, evidentment Pedro Sánchez no va reconèixer que està errant, però veure si va canviar l'estratègia de cara a les eleccions i la manté com a ministra, o li lleva el ministeri i la du a poble
3: per
0: poble.
3: D'estratègies, ja, bueno, Diana Morán té dos fronts oberts ella mateixa també, que són dos processos en els quals podria complicar-se-li un poquet la vida. Un d'ells, ho comentàvem, el Marciano Gómez, després de les, clar, la querella de Marciano Gómez i alguna més. Però una oposició que, ja que heu mencionat a Amazon, que encara continua ahí, és, no sé si això és molt més amortitzable per part de l'oposició, que sempre, com diuen els aragonesos, el trauen en cançó.
1: Jo crec que no. Jo crec,
0: no,
1: que, jo crec que justament el caràcter de Juanfran, el que portava... Juanfran té un caràcter que sempre dic jo que és l'home bo, i és molt difícil en política agredir verbalment, ferir, ser agressiu o agressiva contra un home bo o contra una dona bona, no? És molt difícil. I aquest caràcter és el que té Juanfran, i aleshores el discurs bèl·lic que hi havia contra Mazón, que a més Mazón el motivava en algun somriure, en alguna coseta que tenia aquesta sorna que encara feia que s'alçara més la gent contra ell, un gran errada
3: que encara té,
1: encara té,
3: que no van poder veure, per exemple,
1: encara ho fa, no és el cas de Juanfran. Aleshores jo crec que el discurs de Mazón contra Juanfran no està, només sí que està una situació de trauma encara, que el trauma no se n'ha anat, el trauma va anant-se'n, i clar que se n'anirà, no? En les persones que ho han patit, van superant, fins i tot aquest trauma porta moltes coses a molta gent avui en dia, i això està ahí. Aleshores, no és Juanfran. Juanfran és la millor figura que podia posar el Partit Popular per a transicionar directament després de la dana. Aleshores, és una persona que té un caràcter amable, proper, negociador, que és el... amb poc de lideratge carismàtic, perquè això ve bé, perquè sí que tenia un carisma Mazón, evidentment, d'un carisma d'una persona que te cantava, que te ballava i que feia... Però, clar, això després fou la seva tomba, perquè aquest caràcter amb gestió no guaya.
2: Llamar a això carisma...
1: Sí, el Partit Popular tenia que posar un home com Juanfran. El PPV de posar un home com Juanfran. És un home que el carisma, pues, és d'haver estat alcalde, sí, tradicional...
2: un poc de showman, sí.
3: És un carisma polític, si ho penses bé, no? Realment no
1: municipalista, sí, que el que és la Comunitat Valenciana és molt municipalista, de comarca, de poble, aleshores qualla.
0: És que no tens que explicar-li el territori.
3: Dimos-ho en un programa produït per la Federació, per exemple. És que, no? Això,
0: és que això suma. Sí. Abans ja em parlaves de conèixer el territori. Jo crec que precisament el president coneix el territori.
1: Més que Mazón, de bon tros.
0: Coneix el territori. Sí. I per tant, i és que no s'ha impostat, i és que ens dediquem a la imatge, no? També, i la comunicació política. Què fàcil és quan el polític sap qui és. Quan sap qui és, i que no tens que impostar, sinó que tens que treballar, clar, que és conforme se fa bé la comunicació política, que en el que tens fas el millor possible. Per tant, jo crec que va fent bé si el que fa no és transformar-se en figura presidencial, entengam que sí que té que tenir la imatge institucional, però aplica lo bo de les polítiques municipalistes. Jo crec que ahir guanyà, si li quedaven bases per recuperar, ahir les guanyà a les portes de les Corts.
2: Jo crec que precisament,
0: i si continuant en esa línia, jo crec que pot tindre un bon resultat.
2: La baza que està jugando Pere Llorca con el tema educativo precisamente es esa, ¿no? O sea, ejercer de ese hombre bueno que ha dicho Joan, no porque lo quiera parecer, sino pues yo creo que políticamente y de manera humana lo es. Y yo creo que el papel que está jugando es intentar un poco desenmascarar, ¿no?, a la comunidad educativa. Es decir, yo he ofrecido esto, que la sociedad vea si los profesores aceptan o no lo que hay sobre la mesa. Yo creo, y lo hace bien precisamente por lo que decís, porque no es impostado, ¿no? Sino porque él tiene esa forma de ser y de actuar.
0: Y
2: no,
0: también importante, sin permiso, Sergi, quantíssimes vegades hem vist com un president ha derivat competències, no, això és la conselleria, o a nivell estatal, no, això és del ministeri, o no ha eixit a donar explicacions. i el president de la Generalitat ha citat unes explicacions del minut 1, una qüestió que jo crec que tots hem criticat sempre, que han deixat apartat a un conseller, una consellera, a un ministre, una ministra. Com és possible que el president no isga? Perquè encara que competencialment hi ha una distribució de conselleries, el màxim responsable és el president, i jo crec que ahir també li suma.
3: Parlant de màxims responsables, a més ho hagueu mencionat abans, en el joc que podria, mai millor dit, jugar, ho dia Joan, Núñez Feijóo, no només en el que poguera ser una possible candidatura, de moment impossible o inviable en la Comunitat Valenciana per part del Partit Popular, està la papeleta que té en estos moments per aprofitar o no ixa imputació de Rodríguez de Zapatero, al qual, bueno, ja li s'han bloquejat parts dels comptes, es parlava, li demanaven, bueno, Vox demanava, entre altres coses, que si li retirar el passaport perquè no se fera un Roldán, m'imagine jo, entre altres coses, però una de les qüestions que planegen és la força, la pressió que se li està fent a Feijóo precisament per ixa moció de censura, en la que ell diu que el moment adequat ja arribarà.
1: I quan arribi, la farà. El PP feu bé de no plantejar una moció de censura quan t'ho proposava Vox, i és així, i ara s'ha demostrat que, veus, ara encara podia ser millor, i jo crec que també fa bé de no plantejar-la ara, de no ser que tinga garantida que la dreta nacionalista doncs està disposada a fer-la.
2: És que la papeleta no és clar, per a Feijóo, la papeleta és per a Rufián i companyia, és que ara té apoyando a Zapatero.
1: Ara té un creuer d'oxigen, Feijóo, o sea, això no és un poc, això és un creuer d'oxigen, no? Directament, això és una bomba, això té en xoc a tota l'esquerra, que és normal, no? Perquè Zapatero és el far moral directament de l'esquerra, o sea, no és Sánchez. No, no. Per, o sea, Zapatero per a mi guanya les eleccions en tres coses: una molt bona campanya electoral, que feu molt bona campanya, o sea, les campanyes serveixen, aprofitar Perro Sánchez, aprofitar tot l'odi el va canalitzar. Segona, Inxau Rondo, en una pregunta destrossar a Feijóo directament d'una entrevista, el destrossar. I tercera, Zapatero, que fou una part molt activa en la part de Sánchez, perquè Sánchez per a molta esquerra no és de fiar, és el PSOE que pot dir-te que sí i després que no. Però
0: el
1: sanchismo, el far moral de dins del PSOE, i en el que s'ha criat molta gent, en el que va fer tots els drets socials, en el que va aconseguir,
0: entre altres, Diana Morà, moltes coses, és
1: Zapatero. Aleshores n'hi ha xoc, evidentment, no? I això a Feijóo doncs ara està d'enhorabona, perquè estem parlant de que és un... O sea, ja estava...
0: Però jo crec que ha de saber rentabilitzar-ho.
1: Ja tenia tenia que sortejar moltes coses Sánchez, i ara està sortejar això és molt dur. Això és molt
0: sí,
1: dur.
0: Però jo crec que hi ha que saber rentabilitzar l'oportunitat d'ahir. Jo crec que Pedro Sánchez ens ha donat moltes lliçons de com de rentabilitzar. És a dir, el 23 de juliol jo afegiria al cas que estic totalment d'acord, el moment. És a dir, a l'endemà de les eleccions autonòmiques, i si convoca eleccions, puguent encara utilitzar... Bestial. El mur frontal a l'extrema dreta, el odi, etc, que és el que venem en campanya, o sea, que va ser una part estratègica. Per tant, el Partit Popular, si vol fer una jugada estratègica, jo crec que deu d'anar per dos vies. Una ja l'ha gastat, que és el dir, jo no vaig a plantejar una moció de censura si no tinc els avals suficients, el quòrum suficient, però crec que l'altra és pressionar, com estàvem dient, pressionar a qui està sostinguent a Pedro Sánchez.
2: És que esa és la verdadera
0: ficant
2: papeleta.
0: En les cordes.
1: Però està Vox. Perquè la dreta nacionalista basca i catalana se n'haver anat ja, però ja, en Feijóo. Però ja, perquè no per res, si està votant Junts en Feijóo, se n'anirien perquè n'hi ha interessos, perquè estan en el mateix camí. O sea, el que no està en el camí és la dreta nacionalista amb Sánchez i Esquerra Republicana i Podem. O sea, la dreta nacionalista ideològicament i els seus fonaments amb qui estaria sense cap problema seria en Feijóo. Però si està Sánchez ahí, com també hem parlat així moltes vegades, és perquè està Vox. I la dreta nacionalista no pot anar sent amb una extrema dreta d'escala ideològica, parle sempre nacionalista espanyola, no pot anar sent.
2: Però és que lo que hay delante ahora mismo es un carro de corrupción, es decir, ¿sí? Un carro de corrupción, de presunta corrupción de sistémica y afectando al, como tú has dicho, pues al padre ideológico, ¿no? Del actual PSOE. Entonces, a quien hay que desenmascarar es a la gente que está soportando a Sánchez, es decir, Rufián muy jodido en el Congreso y esto es una mierda, como dijo él textualmente, pero luego no retira el apoyo, Valdoví, tres partes de lo mismo.
1: ¿Y por qué no lo retiren?
2: bueno, pues que no lo retiran, efectivamente por lo que tú dices, pero, claro, pero lo que hay enfrente es peor, es decir, ¿cuál es la solución?
1: Pues ahí estem, efectivament, Rufián, esto es una merda, perquè efectivament és un trauma, o sea, això d'un trauma, independentment del que isca, perquè evidentment haurà d'eixir, i eixirà ara avui en dia pues, tot el que fonamenta el cas, probablement avui o demà, com diu Susi, i anem a poder llegir-ho, no? I probablement n'hi haurà, en Zapatero n'hi haurà dos coses. Una, tot allò que puga o no ser delicte, i una altra, tot allò que és
0: moral,
1: una dissonància, clar, per a l'esquerra que li ha votat, vale? Directament.
0: Però,
1: que si
0: Sánchez...
1: estàs en el món de la consultoria i així estem, saps que el moviment lobby, vale? Directament, que és un, no m'agrada dir barbaritats, però vaig a dir-la, que és una corrupció institucionalitzada que ve sobretot de Nord-Amèrica i és aquí coneixes i què pot fer per tu, ja està. I això està, d'alguna manera, està establert. I si no tenies d'aixòs canals, doncs com aquell, no? Directament. Però anem a veure què és lo que ha cobrat, com ho ha cobrat, que entra dins de les funcions d'un expresident com puga ser Aznar, Felipe, Zapatero i qualsevol que està, o ministres que estan tots després en portes giratòries fent de lobbistes i fent de aconseguidors.
0: Però jo no reduïm el lobbisme a...
1: No, no l'ha reduït.
0: Aquí, col·lega, a mi que
1: bé, pots. Però després n'hi ha una línia...
2: A l'enxufisme,
0: no, perquè, clar, perquè jo sempre sé que dic, sí que és cert, i ho comentàvem abans fora de micres, no? Sí que és cert que és un sector econòmic, que ja que regular, com qualsevol altre sector, que també requereix d'unes garanties per la relació que té l'administració pública i que al final es tracta de diners públics. Jo crec que
1: el
0: això
1: lobby anant a OCAM i fent-ho molt senzilles. Aquí coneixes i què pot fer per
0: jo
1: mi?
0: Quan, li preguntava a Rufián, on està el límit, on acaba el lobbisme i on comença el tràfic d'influències? En la professionalitat. En la professionalitat. És a dir, és que sí que treballem en assos públics, és que sí que fem una tasca professional, va regulat internament, independentment de que encara estiguem pendent de les lleis regulatòries corresponents, amb un contracte que estipula que se contracta, quina és l'estratègia a seguir, quines reunions se van a mantindre, quines accions se van a fer, quin va ser el pressupost, què se va a cobrar i on estan les factures, és a dir... Jo crec que ahí és precisament on està el qui de la qüestió. És a dir, estàs exercint d'una manera professional el lobbisme o tu el que te dediques és a fer ús dels contactes que tens en la agenda?
1: I aquesta línia és molt fina? I aquesta línia
3: sí,
1: és molt fina?
3: Dir que això és molt, molt
1: delicat. I depèn
3: delicat.
1: De qui sigues. I depèn de qui sigues. Recordem a Monedero, que també feia de lobbista i anar a terra. I no havia fet res il·legal.
0: Aquesta línia és molt fina si deixes la professionalitat.
1: Sí, però Monedero anar a terra i no havia fet res, Monedero anà a terra, se'l carregaren, recordeu-se de Venezuela i Monedero l'acabé i no és que res. No parlo de Zapatero, perquè Zapatero va fer-li mal. Insistís, més enllà del que siga delicte o no, que això anem a veure aviat, pel fet de dedicar-se al lobbisme, de derivar-ho a les filles i de que és molt difícil d'explicar que donada la seva personalitat, la seva marca personal, estiga fent aquestes funcions i traguent-hi aquests diners.
0: Més que per dedicar-se al lobbisme, jo crec que l'ús de les filles, l'entramat, que encara no coneguem perquè no coneguem el sumari, però l'entramat que ens ha arribat és el que ens deixa un poc fora de joc. Molts exalts càrrecs se dediquen als assos públics, això és conegut, dins d'una professionalitat, jo crec que evidentment clar que se pot exercir.
2: Lo que se manifiesta, yo creo, una vez más, con este caso, que es un poco pues, la madre de todos los casos, ¿no? Es, como comentaba Susi, la tremenda falta, ¿no?, de control y de regulación que hay en, bueno, en todas las administraciones y en todos los entes. Es decir, que esto pueda estar pasando sin que ninguna lucecita roja se encienda y avise de lo que supuestamente está ocurriendo, bueno, pues demuestra no solo la necesidad de esas leyes de las que tú hablas, no, bueno, de más regulaciones a nivel administrativo, contractual y en todos los niveles. Es decir, no solo hay gente con ganas de supuestamente corromperse, sino un sistema que lo permite, ¿no? Y que lo hace posible.
0: No, y además por la denotación despectiva que té ja la paraula lobby, no? I tot el que entrama.
1: És que la té.
0: Ja, per això
2: depressió, dir, depressió.
3: Equiparable a friki.
1: Però sempre jo ho dic normal, com diu Susi, té tota la raó. La diferència està en fer-ho bé dins dels normes, de les regles, claro, i de l'àmbit legal que correspon al lobby. Però institucionalitzarem que està molt bé, i si ho diguem i si ho creguem i ho xuem a aquesta baralla, això ho tenim clar. Però ja dic, si anem a la part essencial de què descriu el lobby, és a qui coneixes i com t'ajuda, i ja està. I aleshores, a més el conegues i a més alteres ministre o president del govern, més pots fer, perquè clar, no t'atenen igual en Europa o no t'atenen igual en una empresa si va Zapatero a Aznar que si va una diputada regional
3: o si o portes va, una corona.
1: O claro. Portes una corona, efectivamente.
2: Nos encaja mejor en chufismo, para la calaña del
1: que
2: tema.
1: D'acord, que hem legalitzat les pressions, les hem legalitzades, d'acord. Però la línia és molt fina i depenent de qui fas aquestes pressions, sí, i sí, ahir va entrar molt relax, ara veurem molt relax, tornarà a girar el laufer,
0: perquè sempre és el tema
1: tot.
0: Negatiu del clar. Grup de pressió, de, com dèiem, de la corona i del tal, d'aixos enxufismes, d'aixer, jo te consigo esto, però me llevo esta comisión a cambio porque conozco a fulano. Jo crec que la professió és molt més que això. I jo sempre dic una qüestió, és que això són escassos que coneguen grans, però quantíssima necessitat hi ha de que l'administració pública mantinga relacions òptimes i fluides en esos gobiernos.
2: Sobre todo lo que dice Sus. Esto es lo que conocemos. Sí. O sea, tú imagínate a nivel de despachos, es que a nivel mediano, que inferior. Lo que tiene
0: ya que normalizar no. Que un sector económico X, que sobre el que se va a hacer quan se va a la normativa legislativa, ya que normalizar que ese sector es reunisga en les parts que van a abordar esa normativa. És que jo ho tinc perfectament normalitzat. Per què? Perquè sempre s'hem queixat que eixen lleis ideològicament, per supost, amb el tall ideològic del govern de torn, com no pot ser d'una altra manera.
1: Això és molt bondadós.
0: Però, Joan, també és necessari.
1: No és el sector que ha de... No,
3: aprofiteu un minut que queda.
0: Però és necessari, Joan, és necessari que l'administració pública... Que l'administració pública entenga que se té que reunir, que té que mantenir relacions fluides en els distintos sectors.
1: Però el lobby no és per això. Això n'hi ha processos participatius.
0: Sí, el lobby sí que ho fa. Això és per qui mana... Però això són els assumptes que hi sent bé, són els bonismes que dius tu, però que, evidentment, se tenen que professionalitzar. Quins són els assumptes que sentim? Els que, evidentment, passen de la professionalitat a què me das si te consigo tal. I això no és...
1: Bueno, un trauma en el PSOE directament, o sigui, jo crec que això és una bomba nuclear directament, perquè bueno, és el far moral.
2: Una bomba que ha explotat ara mateix una bombeta sola. Avui l'Audiència Nacional paralitzant cuentas, sumario por salir...
1: Sí. Anem a veure la increïble capacitat de la
3: resiliència de Sánchez. Llavors declara o no, perquè un Roldán no se'l farà, però igual diu que no declara, perquè ell desconeix baix el secret de sumari qualsevol cosa no, i no declara.
2: Hombre, jo crec que seria...
3: Pot passar també, no?
2: Demasiado dantesco que no declara.
1: Anem a veure la resiliència de Sánchez com afronta això, sí, sí. Perquè la capacitat de Sánchez...
0: Ahí ja entra l'estratègia de defensa, és probable que també li recomanen que no declare.
3: Bueno, sempre que no les guite tampoc a Sánchez, no? Directament, que... Podria,
0: bueno, en
3: com
0: el Congrés
3: passar.
0: Ell se va unir el seu futur.
1: Jo no tinc la capacitat de sorpresa amb Sánchez i la seva resiliència no la perd mai.
0: No, jo tampoc. Una tesis doctoral.
3: Això és impossible. Joan, gràcies. Bon cap de setmana. Susi, bon cap de setmana.
0: Moltíssimes gràcies, igualment. Gràcies.
3: Bueno, en fi, company, gràcies. Cuideu-vos tots. Arribem a les notícies ara mateix i tornem de seguida. Fins ara.
4: Són les 10.
5: A punt. Notícies.
4: Els jutjats de Catarroja declara ara mateix com a testimoni Amparo Fort, que era alcaldessa de Xiva el 29 d'octubre del 2024, el dia de la barrancada. Una declaració que s'inscriu en la decisió de la magistrada que instruïx el procediment per les responsabilitats penals de la dona de prendre testimoni a tots els alcaldes i alcaldesses dels municipis afectats per les inundacions. Abans d'entrar als jutjats, Amparo Fort ha dit que la crescuda del barranc que va originar la catàstrofe a l'Horta Sud va ser molt ràpida.
6: A ver, allí lo único, pues me llamaron para ver cómo estaba la situación del barranco. El barranco estaba bien y luego, pues en 2 horas se desbordó todo. O sea, es que no dio tiempo la cosa para más.
4: I a Alacant està previst que el quart detingut per l'assassinat de l'empresari Jesús Tavira declari avui davant del jutjat d'instrucció. Recordem que fa menys d'un mes que van trobar el cadàver de Tavira soterrat en una vivenda en una pedania de la ciutat. L'arrestat encara no havia declarat davant de la jutgessa perquè quan el van detindre ja estava a la presó per un robatori amb violència aliè a este cas. La policia ha conduït este matí el detingut des de Fontcalent al Palau de Justícia de Benalua. A més de compareixença, es buscarà determinar quin va ser el paper d'esta persona en la mort de Jesús Tavira, si va participar en les punyalades mortals o si la seva tasca va ser la d'encobrir els altres implicats. El van identificar com a autor de la crema del cotxe de l'empresari alacantí. Ho acaba d'explicar l'advocat de la família Tavira, Miguel Ángel Garijo.
7: se le identifica como uno de los autores que incendian el vehículo de Jesús Tavira. Entonces, como se le identifica como uno de los autores del incendio, pues bueno, pues se le va a tomar declaración sobre esos hechos. Vamos a ver lo que nos dice y bueno, pues según lo que diga, pues ya se estimará si se decreta la prisión provisional o la libertad provisional.
4: Recordem que este empresari va ser un dels testimonis clau en el juí del cas Sala per l'assassinat de Maria del Carme Martínez, viuda de l'expresident de la CAMP, encara que les fonts de la investigació no relacionen aquest crim amb aquell procediment. I queda suspès el desnonament que estava previst per este matí al barri de Benimaclet, a València. És la tercera vegada que intentaven fer fora les dues persones que viuen al pis. Les afectades, Patricia i Eva, estan en situació d'alta vulnerabilitat després de patir un ictus una d'elles. Al carrer de Peris Mencheta s'han mobilitzat els col·lectius antidesnonament per tal de paralitzar-lo. Hem parlat amb Patricia, una de les afectades, una vegada ha sabut que no seria desnonada.
8: Pues sí, eso nos da un poco de tiempo para ver dónde vamos a dormir hoy, mañana.
9: O sea, este es el que demana veu.
8: Sí, lo que nosotros pedimos es tiempo. No queremos quedarnos tampoco con la casa ni nada así, sino tiempo para poder solucionar nuestra situación con los servicios sociales y eso.
4: A primera hora, els sindicats antidesnonament ja s'havien mobilitzat. Esteban Llopis és portaveu del Sindicat de l'Habitatge de València.
10: Estem demanant ara mateix és una alternativa. Hem d'entendre que estem front d'una crisi de l'habitatge que ni treballant pot accedir a una vivenda de qualitat per a llogar. No n'hi ha capacitat ara mateixa i la gent s'està quedant sense cases.
4: Canviant d'assumpte, el vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha assegurat que les mesures que va posar en marxa el govern amb motiu del conflicte al Pròxim Orient han contribuït d'una manera eficaç a contindre els costos de l'energia. I ha posat com a exemple el preu de la gasolina.
11: Sin las medidas, son datos del Instituto Nacional de Estadística, los combustibles habrían aumentado en torno a un 28% en el mes de abril. Gracias a las medidas han aumentado menos de la mitad. Estamos protegiendo a los españoles con estas medidas, más de 5.000 millones que pusimos sobre la mesa en el Real Decreto Ley del 20 de marzo.
4: Cuerpo ha fet aquestes declaracions poc abans de la reunió de ministres d'Economia i Finances de la Unió Europea que se celebra a Xipre. Les mesures anticrisi estaran en vigor fins a finals de juny i es renovaran o no en funció de l'evolució dels indicadors econòmics com la inflació o les previsions de creixement. I en els esports, l'Elx es juga la temporada demà contra el Girona, l'equip que marca el descens. Gonzalo López.
12: Amb 42 punts, els il·licitants els serveix puntuar per a mantindre's en primera divisió. Inclús amb la derrota, podria aconseguir la permanència en funció dels resultats del Llevant, l'Osasuna i el Mallorca. Eder Sarabia té bones sensacions per a disputar el que qualifica de finalíssima.
13: Es un partido que vamos a tener que controlar absolutamente todos los detalles. Las sensaciones, las señales son muy positivas. Estamos con mucha ilusión, con mucho foco, con muchas ganas y con mucho convencimiento para el finalísima de mañana. Que estamos sacando muchísimos puntos en este último tramo.
12: El tècnic il·licità no podrà estar a la banqueta per amonestació, però recuperar Rafa Mir i Aleix Febas. Finalment, 400 aficionats franjaverds es desplaçaran a Montilivi en un partit declarat d'alt risc.
4: Gràcies, Gonzalo, i això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a les 11 en punt. Es deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
5: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Baixa, 101.2.
14: De tu a tu.
15: En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
16: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
15: No pintem les coses de color de rosa.
16: Les derrotes abultades ja són part del paisatge.
15: I parlem l'idioma de l'esport.
17: Los 11 que salgan a morder como perros.
18: Tornarem al 4-4-2
16: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
19: Al mando.
20: Tu li has donat les claus.
19: Por algun lado saldrà la rata.
15: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forgado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
21: Este dissabte, des de les 12 del matí, Punt a Punt. Amb l'última jornada de Lliga en primera divisió. El Villarreal es juga a la tercera plaça front d'Atlètic de Madrid. El València buscarà la competició europea davant el Barça. Llevant i Elx lluitaran per la salvació a Sevilla i Girona. A més, última jornada en primera federació amb l'Hèrcules buscant la classificació per la Copa del Rei. I l'ascens a Lliga a Sobal en joc per a Agustinos Alacant i Fertiberia Puerto Sagunto. Amb pilota valenciana i tot el poliesportiu. Tot en directe. Este dissabte des de les 12 del matí al Punt a Punt.
18: Descansa la vista.
20: Què és la inspiració per a tu?
22: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
23: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
18: Obri la ment.
24: Eres creient?
25: Depèn de l'estació de l'any.
26: Com les carxofes.
18: Sí. A.Punt Podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
27: Què t'ha paregut? Molt bona, molt bona.
28: Ara sí que me l'has pega.
29: L'economia per a totes i tots.
30: Cada decisió econòmica ens toca i cada veu experta ens ajuda a veure més lluny. Compartim el valor i junts en fem cadena.
29: Cadena de valor amb Javi González. De dilluns a divendres de 3:30 to 4.
31: Continuem complint amb el nostre compromís. La informació local que connecta amb la realitat global. Som servei públic. A.Punt Ràdio. De tu a tu.
32: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
3: Bé, este programa multiformat de la Ràdio Autonòmica Valenciana, A.Punt Ràdio, produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, és com un tren de llarg recorregut, mai millor dit. Això sí, arribem puntuals a totes les parades. I una d'aixes parades, en estos moments, 10 i 9 minuts, és en Guadassuar Ràdio, on està Miguel Ángel Canet. Miguel Ángel, què tal? Bon dia.
33: Bon dia, companys, companyes d'amunt i avall. Des de Guadassuar Ràdio, vos contem. Guadassuar aconsegueix l'homologació de la pista d'atletisme reconstruïda després de la Dana. Les instal·lacions compten amb l'ajuda econòmica d'una empresa per poder recuperar-se després dels greus danys patits. L'Ajuntament de Guadassuar ha culminat d'aquesta manera la recuperació de la pista d'atletisme municipal després dels danys ocasionats per la Dana amb la seva recent homologació esportiva. La reforma total de la pista ha sigut possible gràcies a la subvenció i col·laboració del New Balance, que ha permès executar una actuació integral sobre una de les infraestructures esportives més importants del municipi. Els treballs han inclòs la renovació del paviment esportiu, l'adequació de diferents espais tècnics i la millora general de les instal·lacions per garantir unes condicions òptimes tant per als entrenaments com per a la competició. I Robin, en una joieria d'Alcira amb el mètode de l'al·lucinatge. El robatori es va produir el passat diumenge en una joieria ubicada en Carrefour, Alcira. Participaren 4 individus que la desvalijaren en apenas 3 minuts, segons s'ha pogut comprovar en la càmera de l'establiment. Els lladres tenien tapat el rostre i utilitzaren una furgona a la que afegiren una llanta d'una roda que va fer d'ariet contra la porta de la joieria. De moment, la Policia Nacional no ha practicat cap detenció. I l'Hospital d'Alcira, l'Hospital de la Ribera, comença la renovació dels seus més de 300 llits amb una inversió de 1,3 milions d'euros. Els primers 50 llits d'última generació ja han arribat al centre hospitalari. La renovació es realitzarà de manera escalonada per a garantir la continuïtat assistencial. I el Xinet acollirà la gran gala fallera de la Comunitat Valenciana el pròxim 7 de juny. Una jornada molt especial per a celebrar les nostres tradicions, la cultura fallera i la passió que compartim pel nostre patrimoni. Serà a la Sala Sant Patricio el 7 de juny a les 11:30 del matí. I ens anem al Xemesí, perquè l'Ajuntament del Xemesí, juntament amb l'Associació de Futbolistes del València Club de Futbol, han organitzat un partit d'exhibició de futbol amb cadira de rodes, amb l'objectiu de visibilitzar l'esport adaptat i acostar esta disciplina a la ciutadania. Serà este diumenge 24 de maig a la plaça del Pla. Esta activitat es desenvoluparà de manera simultània a la primera fira d'adopció d'animals del Xemesí i la concentració de cotxes tuning. Això és tot el que vos podem contar. Bon cap de setmana.
3: Bon cap de setmana, Miguel Ángel. Anem a canviar de tema, però no anem a deixar de tocar allò que ens interessa per proximitat, sobretot, entre altres coses, perquè les altes temperatures que està registrant Espanya en este inici avançat de la calor amb valors especialment elevats també a la Comunitat Valenciana, han tornat a posar en alerta els servicis d'emergència davant el risc d'incendis forestals. Ja fa temps que això està en marxa i ho contàvem així en la Ràdio Autonòmica Valenciana. En un context marcat per la sequera i per l'augment dels grans focs en els últims anys, el govern central ha anunciat un reforç també dels recursos de lluita contra el foc amb més mitjans aeris i una campanya estatal que arrencarà l'1 de juny, la setmana que ve. Però és suficient aquest increment de recursos per a afrontar un estiu que es preveu especialment complicat? Anem a preguntar-li-ho a Rafael Moro Fonseca, que és vicepresident de l'Associació Espanyola de Lluita contra el Foc. Senyor Moro, què tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días.
3: Permítame, España viene de cerrar uno de los peores años de incendios forestales de las últimas décadas, con más de, atención, 350.000 hectáreas arrasadas, más de 8.000 siniestros y 63 grandes incendios forestales, según distintos balances, claro, e informes especializados. ¿Qué lectura hacen ustedes inicialmente de estas cifras?
0: Pues que seguimos fallando en la prevención. Obviamente, ese texto que se oye habitualmente en esta época de los incendios se apagan en invierno es correcto. O sea, muchas de las tareas que hay que afrontar en esta época invernal, si se afrontasen con seriedad, impedirían o limitarían la problemática de los incendios forestales. Por otro lado, la organización de la respuesta es complicada y no estamos en el camino más correcto hoy por hoy, porque muchas veces cuando se declara un gran incendio forestal se utilizan recursos de diferentes procedencias que no están organizados, coordinados entre sí, porque no hay prácticas, no hay equipamiento común, y eso supone un empeoramiento en la gestión de la intervención. Falta un catálogo de recursos, obviamente, donde los directores de operación de un plan de emergencia ante un incendio puedan saber de qué recursos pueden disponer de que no sean propios, y que puedan utilizarlos con el criterio de unidad y de coordinación.
3: De hecho, señor Moro, este verano pasado, con los grandes incendios que tuvimos, recuerdo que se tuvo que pedir ayuda y se ofreció ayuda a nivel europeo por parte de otros países vecinos, y solamente coordinar eso ya fue un mundo completamente.
0: Sí, como digo, hay dificultades en la coordinación, entre otras cosas por la diferencia de diferentes sistemas de telecomunicación que utilizan los servicios, sí. Que no hay un estándar europeo, que es el estándar TETRA de comunicaciones, pero no se sigue, es un estándar que se creó al final del siglo pasado para que la Unión Europea, todos los sistemas de intervención en emergencia trabajasen en la misma red de radio, de manera que cuando se produjera una situación en la que tuvieran que estar juntos, pudieran comunicarse. Eso no se ha logrado. Y eso ya significa problemas en la coordinación. Y por otro lado, hay muchos recursos que no se utilizan. El año pasado la problemática de los incendios fue especialmente importante. Los recursos que estaban, teóricamente, se estaban poniendo a disposición de los gestores de la emergencia eran todos, como decían en algún caso, en el caso del Ministerio de Defensa, perdón, en el caso del Estado. Se habló de que cuando se preguntó si el ejército tenía que ir a los incendios, pues se dijo que ya estaba. Todo el ejército que estaba destinado a incendios forestales estaba ya activado, que era la UME. Pero es precisamente porque se considera que es el único servicio militar dedicado a esa tarea, la de extinguir incendios forestales. Sin embargo, hay muchos recursos del ejército que se podrían haber utilizado y que no se utilizaron porque no está previsto y debería estarlo.
3: De todas formas, el propio gobierno ha reconocido que 2025 fue el peor año de incendios registrado por el sistema europeo Copernicus, con más de 400.000 hectáreas quemadas. Eso es una barbaridad. ¿Estamos ante una nueva realidad climática a la que todavía tampoco en esa materia nos hemos adaptado?
0: Bueno, yo creo que los ciclos climáticos existen desde que el mundo es mundo. Si no es una nueva realidad, es un nuevo ciclo climático en el que tenemos una previsión, en que tenía que haber una previsión ya de futuro de lo que se puede, de lo que puede ocurrir. Pero yo creo que es un pretexto sobre la gestión del campo, el decir que es un ciclo climático nuevo. O sea, es un ciclo climático como ha existido a lo largo del tiempo. Y lo que tenemos que plantearnos es que esto va a seguir pasando, el incremento de temperaturas, disminución de la humedad, y tenemos que prepararnos para ello, pero no prepararnos al principio del año en curso, sino estar preparados ya para dentro de 2 o 3 años saber lo que va a pasar y cómo vamos a trabajar.
3: Uh-huh. Lo decía al principio, en la introducción, el gobierno ha adelantado también al día del 15 de junio de junio al día 1 el inicio de la campaña de verano contra incendios forestales, aparte de las medidas que toman los diferentes gobiernos autonómicos. Es la cuarta vez que se toma esta decisión. La última ocasión fue en 2025, ante la previsión de una temporada estival crítica en cuanto a fuegos, que lo fue. Un pronóstico, como digo, que tristemente se cumplió y con creces, además. ¿Cómo valora entonces esta medida?
0: Repito que la prevención de los incendios forestales tiene que durar todo el año. Repito, porque ya insisto en esa situación de que el incendio forestal se controla en invierno. Entonces, el que se adelante la campaña 15 días, pues bueno, puede ser útil desde el punto de vista de la gestión del campo, el que haya las medidas de prevención se incrementen o se actualicen o se adelanten. Pero yo creo que lo que hay que hacer es trabajar todo el año en la extinción de incendios. Y eso significa limpiar una naturaleza más limpia, promover entre los ciudadanos la cultura de la autoprotección, eso es importante, considerar que cada vez tenemos más edificaciones en la interfaz entre el campo y lo urbano, y hay problemas de actuación de los servicios de extinción de incendios que conllevan el tener que utilizar recursos especiales y no los tenemos. Entonces, 15 días que se adelante la campaña está bien, pero yo creo que la campaña tiene que durar todo el año.
3: Rafael Mero, me va a perdonar porque acaba de decir algo muy importante y es lo primero en lo que ha incidido: la limpieza del territorio. A muy bobo que uno sea, y por muchos años o pocos que tenga, eso es de raciocinio, eso es lo lógico. Pero tampoco es ningún secreto que vayamos donde vayamos, vemos que hay cauces de ríos sucios, montañas llenas de broza, de maleza, de residuos que hay que quitar. Y eso se ha hecho siempre de forma prácticamente natural. Hoy en día la burocracia, digamos, o la administración en general, no te deja tocar ni un solo matojo. Luego nos quejamos, pero ¿qué está pasando, pues? Porque es de lógica, es de raciocinio puro y duro que esto se tuviera que hacer. Las confederaciones hidrográficas, etcétera, etcétera. Muchas administraciones que ponen trabas respecto a esto y eso es una realidad.
0: Sí, es cierto que parece un absurdo el hablar de protección del campo contra los incendios forestales y no dejar que la cultura del campo de toda la vida, es decir, el paisano que iba a recoger leña al campo y hacía una limpieza nada más que porque cogía su leña para su chimenea.
3: Las desbrozadoras naturales como son los animales que pastan, por ejemplo.
0: Eso iba a plantear. El hecho de que está desapareciendo la ganadería es algo que está influyendo en la gestión del incendio forestal. Hay campañas, por ejemplo, la Comunidad de Madrid hace campañas de todos los años con, digamos, que aporta recursos para que los ganaderos que todavía van quedando puedan participar en esa limpieza del campo y se dé, por ejemplo, vallados provisionales para que se puedan trasladar las vacas de un sitio a otro y vayan limpiando. Pero eso, como está desapareciendo también la ganadería, pues al final no hay animales que nos desbrocen el monte. Y por otro lado, la gestión forestal debería estar más unificada, aunque se esté trabajando a nivel de comunidad, debería estar más centralizada y hacer campañas, digamos, de gestión forestal únicas en todo el país.
3: Don Rafael, permítame, expertos hablan ya de incendios de sexta generación, es algo a lo que nos estamos acostumbrando sobre todo a comentar y a comunicar, ¿no? Fuegos mucho más rápidos, imprevisibles, difíciles de apagar. Me imagino que en parte por todo esto que estamos comentando. Pero ¿qué diferencia hay realmente entre estos incendios y los que veíamos hace apenas, 10, 15, 20 años?
0: Bueno, partiendo de la base que yo creo que lo de las generaciones son, hablar de sexta generación o hablar de generaciones es simplemente cubrir el expediente para justificar que no se están haciendo las cosas bien. Y los incendios pues pueden ser más rápidos porque la naturaleza está menos cuidada, como estábamos diciendo. Entonces, la labor del campesino era primordial para mantener los cortafuegos, por ejemplo. Ahora ya eso no se está haciendo, pues entonces tiene que ser más rápido porque hay más vegetación. Pero en todo caso yo pienso que es un pretexto para justificar el que no lo estemos haciendo bien.
3: De todas formas, hay tanto en torno a esto, señor Moro. Por ejemplo, hay quien defenderá, y es útil porque lo es en muchos campos, la tecnología, que empieza a tener un papel importante, por ejemplo, con drones, con inteligencia artificial, con sensores térmicos. No sé si esto puede marcar la diferencia, o sigue siendo imprescindible también reforzar el trabajo sobre el terreno, como nos ha estado comentando.
0: Bueno, la tecnología nos ayuda a detectar la emergencia, o sea, a saber cómo se desarrolla desde el punto de vista de desplazamiento del fuego de un sitio a otro, pero el trabajo sigue siendo el trabajar sobre el terreno. El caso de, por ejemplo, nos faltan bomberos forestales durante el invierno. Ese criterio de uso del bombero forestal, de trabajar durante la temporada de incendios forestales y el resto del año no, me parece que debería intentar evitarse por parte de la administración, y que el trabajo de la prevención del incendio se realice durante todo el año.
3: Claro.
0: Entonces, pero obviamente la tecnología nos ayuda, pero no es la solución, solamente la tecnología.
3: Luego podíamos abrir otro melón, como decimos aquí, y hablar de la preocupación que genera el origen de muchos incendios. La mayoría de ellos también provocados. Solo en Alicante se investiga a un señor por provocar hasta 24 fuegos. Lo de llamarlo señor es por cortesía, ¿no? Como digo, por provocar hasta 24 fuegos en la Sierra Grossa. Esto es muy habitual. También estamos habituados a ver que, independientemente de que se les identifique o no, luego las penas, por decirlo de una forma clara, sean lo suficientemente ejemplares. Quiero decir con esto, Rafael, ¿sigue habiendo un problema importante con los incendios intencionados?
0: Bueno, los incendios intencionados hay que considerar los que son, digamos, intencionados por una persona que quiere ver el fuego, por decirlo de alguna manera.
3: Sí.
0: Y intencionados son los que se producen por desidia o no tomar medidas de precaución. Los primeros, los relacionados con personas con patologías que les inducen a generar incendios, pues yo creo que todavía es complicado el control, porque en definitiva surge de una persona desequilibrada que se le ocurre prender fuego al bosque. En los otros, los que son intencionados, pero intencionados porque en definitiva, si se está avisando durante todo el verano que no se hagan fuegos en el bosque, si alguien hace un incendio no es un pirómano, pero es una persona, y tampoco será desinformado, seguramente que sabe que no se tiene que hacer incendio, pero lo hace, llega a hacer fuego en el bosque, pero lo hace porque su cultura es la de la diversión, sus chuletas a la brasa. Eso son intencionados desde el punto de vista que no se respetan la normativa que se publica al efecto.
3: Solamente me queda una última cuestión. No sé si se teme que el verano de 2026, lo temen ustedes también, que este verano pueda volver a ser especialmente duro. Por una parte, porque han habido muchas lluvias, la maleza ha crecido muchísimo, es maleza que en parte se secará, ahora continúan las temperaturas extremas y también existe falta de humedad a partir de ahora. Claro, es que se nos junta todo.
0: Sí, es indudable que las condiciones que se presentan este verano son complicadas. Lo que nos lleva a trabajar en la cultura de la autoprotección por parte de los ciudadanos, como digo, que no tengan cuidado con incluso los que tienen viviendas en la interfaz entre el monte y la zona urbana, tengan cuidado de sus propias zonas sus propias zonas de riesgo en su vivienda. Uh-huh. y que no sea, pues lo típico, que se extreme la prudencia en cualquier actividad del medio natural, evitar el uso del fuego en época de alto riesgo en esas zonas forestales. Pues en definitiva lo que se dice todos los años, cumplirlo.
3: Veremos cómo se presenta este verano, esperemos que no sea tan incidente en cuanto a incendios como ha sido el anterior y como preveemos que sea. Don Rafael Moro Fonseca, vicepresidente de la Asociación Española de Lucha contra el Fuego, gracias, muy amable por habernos atendido, que tenga un buen fin de semana.
0: Gracias a ustedes, gracias.
3: Hasta luego, buenos días. Es que no se recorden, pero l'any passat es va cremar una quantitat ingent de muntanyes, de territori, inclús de pobles que van quedar arrasats, i veiem aquestes imatges a través de les televisions i també internet, i el millor seria que això no succeïra. Per cert, tenim que donar una ullada a les carreteres a aquestes hores d'avui 27 del matí, perquè hi ha dos accidents que compliquen la circulació a les carreteres de València, en este cas, i a Alacant també. El primer s'ha produït a la carretera CB35 a l'altura de Godella, més concretament en el quilòmetre 6, segons dades de la Direcció General de Trànsit. L'incident està generant al voltant de 2 quilòmetres de retencions amb talls en el carril esquerre i també en el central. I, per altra banda, a Alacant, una col·lisió dificulta el trànsit a la 70 a l'altura de la ciutat d'Asís, en el quilòmetre 19 en direcció a Elx. Este accident està generant, per tant, retencions en els dos sentits de vora 3 quilòmetres. Però anem a veure si s'ha solucionat tot això i com està la situació de les carreteres en aquests moments, com sempre, connectant amb la DGT. Saludant a Alba Ari. Alba, què tal? Buenos días.
1: Buenos días. En este momento estamos pendientes de un siniestro que corta la 35 en la Alcudia de Crespín, dirección a la capital del Turia. Desvío debidamente señalizado. En el resto de vías, tráfico fluido y cómodo.
3: Deu i 27, mos hem quedat en això. En un moment parlarem de qüestions econòmiques. És diners, ho manegen tot. És diners que van i venen realment, perquè la vida són vaques grosses i vaques flaques. Marquen també les nostres inflexions existencials. I a voltes, potser ens les gastem en coses d'allò més inverosímils, a les que a lo millor pensem que tenen més importància. Però en la vida realment, què té importància? A banda de qui puga pensar que els diners, que no ho són tot.
29: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Marina Alta, 93.5.
14: De tu a tu.
3: A les que a lo millor pensem que tenen més importància, però en la vida realment què té importància? A banda de qui puga pensar que els diners, que no ho són tot.
29: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a

0: Final de l'Eurolliga. En directe des d'Atenes, València Bàsquet Reial Madrid. Amb la narració de Luis Urrutia i els comentaris de Nacho Rodilla. La revenja de la semifinal de la Copa del Rei. Este divendres, des de les 7:30 de la vesprada, amb l'Eurolliga que es juga al Punt a Punt.
1: De dilluns a divendres, de 4 a 7. La vesprada d'A Punt.
2: T'ho contarem tot.
3: Però tot, tot, fil per randa.
2: Te'n vens?
1: Amb Ximo Rovira i Gemma Juan. L'economia per a totes i tots.
4: Cada decisió econòmica ens toca i cada veu experta ens ajuda a veure més lluny. Compartim el valor i junts en fem cadena.
1: Cadena de valor amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3:30 a 4.
5: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio, de tu a tu.
0: Este dissabte, des de les 12 del matí, Punt a Punt. Amb l'última jornada de Lliga en primera divisió, el Villarreal es juga a la tercera plaça front d'Atlètic de Madrid. El València buscarà la competició europea davant el Barça. Llevant i Elx lluitaran per la salvació a Sevilla i Girona. A més, última jornada en primera federació amb l'Hèrcules buscant la classificació per la Copa del Rei. I l'ascens a Lliga a Sobal en joc per a Agustinos Alacant i Fertiberi a Puerto Sagunto. Amb pilota valenciana i tot el poliesportiu. Tot en directe. Este dissabte des de les 12 del matí al Punt a Punt.
5: Rigor informatiu i passió pel territori. Cada dia.
6: Amunt i avall, el magazín dels matins amb Sergi Olcina.
7: No us oblideu que avui l'agenda està farcida de coses interessantíssimes, entre elles l'arribada del Cirque du Soleil, que ve a València, amb la nova versió d'Alegria. Alegria és el nou espectacle que revisita el Circo del Sol, que ens durà a visitar-los avui. Connectarem amb ells precisament per a que ens puguem parlar d'aquest circ en 2.500 places per a espectadors, que està estirat per sat en el Port de València, al costat just del Port de València, on estan en aquests moments ja aclimatant-se tots per a posar en marxa el que és l'espectacle estrena d'avui. Ens ha deixat al·lucinats algunes de les coses que ens contaven alguns dels membres d'aquesta companyia del Cirque del Sol, on diuen que estan els millors de cada disciplina. Un servidor va tindre l'opció només de veure-los ja fa molts anys, la primera volta que van vindre a València, i vaig al·lucinar només de veure allò, no sols lo ben executat que estava, sinó la neteja, l'organització i sobretot aquella infraestructura en quant a logística, com funcionava. Bueno, avui mos contaven, a més, que el tema del vestuari, que es renova cada mig any, perquè, clar, estem acostumats a veure este tipus d'espectacles i dius, això com es pot mantindre? Bueno, doncs, esta gent ho manté cuidant-ho al màxim i, a més, posant en marxa moltíssims trucs que avui, a més, coneixerem. De fet, la casa són els que van visitar el taller de sastreria on el treball a estes hores és incessant, amb 1.200 peces entre roba, màscares i sabates, com vos dic, que es renoven cada 6 mesos. És tot un treball i tota una logística. Avui divendres és quan estrenen. Recordeu que estan allí al costat del port i prometen un espectacle revisitat, renovat, que és Alegria, molt més funcional, lleuger i sobretot ple de color i de fantasia, que és el que caracteritza a la companyia. Un color que el podeu comprovar, a més, en les cares de cadascun dels participants, tant dels còmics, dels pallassos, dels equilibristes, els acròbates i tota la gent que forma part d'aquesta companyia de l'Cirque du Soleil, on, curiosament, també mos han contat, aquesta forma de maquillar-se se l'aplica cadascun dels artistes en unes tècniques que aprenen en Montreal, on està la seu central de l'Cirque du Soleil, i que després els aprofita per a seguir aquestes guies pas a cap. Bueno, la veritat és que si assistixes, ho veus, i a més tens la sort de poder tindre els títols suficients com per a poder pagar l'entrada i, a més, poder tindre el temps per a acudir a eixa representació del Circo del Sol, de l'Cirque du Soleil, del Cirque del Sol, eres afortunat o afortunada perquè mereix molt la pena. Dit això, que us comentarem després, ara 10:33, mos tenim que posar en marxa de nou, sobretot per a parlar, com vos dia, de diners. i de diners per a múltiples qüestions.

0: algo de volum, perquè era inviable econòmicament poder portar un taller, poder portar els empleats, materials, i fer cabalans en tot això era molt complex. Trobo que probablement el que ha pogut acopiar material abans de la putxa, que la veritat és que va ser una putxa imprevista, encara que tots els anys sempre n'hi ha algú que putxa, però no tant ni a tanta velocitat com ha passat enguany, no? Suposo que serà com tot. La foguera el bo que té és que en molts casos podem utilitzar trucs, els artistes fogueres, per a que sembli i parega i no siga. I ahí és on jo crec que els dissenys seran fonamentals a l'hora de veure si se redueix el volum o no com a modelatge. Però sempre n'hi ha altres alternatives, tant estructurals com de volumetria en els materials, per a poder evitar que es note tant la falta d'alçària o de volum.
1: Claro, omplir d'alguna manera.
0: Exacte, sí. El truc de màgia, no? Per així dir-ho.
1: Uh-huh. El trampantojo, diguem, en la foguera. Per últim, Joaquín, ja fem eixa crida també i eixa convida a que es passen, a que el públic a la cantina es passe per eixa exposició, perquè, com deien abans, és eixa espècie d'aperitiu del que tindrem en juny, esta vesprada. A les 7:30 estareu per allí, tenim eixa inauguració, veritat?
0: Sí, correcte, esta vesprada s'inaugurarà per part de les Bellers del Foc i les seues dames d'honor, així com les autoritats i gremi d'artistes, que a més tinc que dir que un any n'hi ha una xicoteta novetat en l'exposició del Nino, i és que en el mes de gener va faltar l'artista foguerer del gremi d'Alacant, el mestre Juan Alberto Navarro, i vam passar el gremi de fer-li una dedicatòria d'aquesta exposició a la memòria tant personal com artística del nostre company, amb la qual tot diguem, el leitmotiv de l'exposició del Nino d'enguany està dedicada a la seva obra i al seu treball, que se podrà veure en un resum gràfic de la seva llarga carrera i sobretot pues, un testimoni de la seva vida laboral. I així d'aquesta manera, pues, tant l'espectador que vinga a gaudir dels ninots, pues, també pues, veurà el que va ser la vida i obra de Juan Alberto Navarro, que com te dic, pues, ha sigut una associació que hem fet, la Federació i el Gremi, perquè en aquesta mostra se poguera contemplar un homenatge a la seva carrera.
2: Com és lògic, pues, Joaquín Rubio, mestre major del Gremi d'Artistes de Fogueres. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès. I si no xerrem d'ací a les Fogueres, que tingues un bon exercici i unes bones festes.
0: Moltíssimes gràcies, segur que xerrem.
2: Vinga, fins ara, adeu. I quan passen 2 minuts de la mitja, de 8, de les 12:30, crec que n'hi ha un parell de coses més que vols dir-nos, no?
1: Sí, comentar 2 apunts ràpids. En Almassora parlem de que es celebra avui el dia gran de les seues festes de Santa Quitèria. És una festa declarada d'interès turístic provincial. Avui es guisen les 22 calderes d'arròs i pollastre com ingredients protagonistes que es reparteixen entre els assistents en les clàssiques cassoletes, i al llarg de la setmana el municipi s'ofereix una ampla programació cultural repleta d'actes festius, on disfrutar de concerts destinat a tot tipus de públic. I també, si la setmana passada parlàvem dels Moros i Cristians de Petrer, ens traslladem uns 20 quilòmetres cap a l'interior per a parlar de que en Salinas també estan des d'ahir en les seves festes de Moros i Cristians en honor a la patrona, la Mare de Déu del Rosari. Des de les 12 del matí, precisament avui, s'està celebrant la seva entrada de bandes, i demà i dissabte i diumenge torn de les entrades Mora i Cristiana, així que uns actes que s'estendran fins al dimarts 25.
2: Nosaltres només ens estendrem fins les 2 de la vesprada, ens trobarem abans, David, però a aquestes hores encara continuem amb moltes més qüestions que tenen que veure amb tot el que ens envolta, així en este magazín de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Això és A Punt Ràdio.

0: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Este dissabte, des de les 12 del matí, Punt a Punt. Amb l'última jornada de Lliga en primera divisió, el Villarreal es juga a la tercera plaça front d'Atlètic de Madrid. El València buscarà la competició europea davant el Barça. Llevant i Elx lluitaran per la salvació a Sevilla i Girona. A més, última jornada en primera federació amb l'Hèrcules buscant la classificació per la Copa del Rei. I l'ascens a Lliga a Sobal en joc per a Agustinos Alacant i Fertiberi a Puerto Sagunto. Amb pilota valenciana i tot el poliesportiu. Tot en directe. Este dissabte des de les 12 del matí al Punt a Punt.
2: Som la veu de tots. Som A Punt. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio anem amunt i avall.
1: Atenció ara a tots els amants del misteri, la intriga i la literatura que no dona treva. Hi ha que dir que ens trobem enguany en una edició molt especial del Festival València Negra. Com es celebra a València, potser faça olor a pòrvora, però pels trets de les pistoles d'alguns, d'alguns trets literaris. De mar, per si ho ha acabat amb els peus de plom, i per descomptat, l'olor de la millor tinta de novel·la negra. Sobretot per inaugurar este tram del nostre programa, el que anem a fer és tindre amb nosaltres un autèntic fenomen de masses. Vos dic, perquè ha venut milions d'exemplars, ha ressuscitat el gènere del thriller en espanyol i, per sort per a tots, torna a la càrrega. És Juan Gómez Jurado, que visita el Festival València Negra per parlar del seu univers literari i, en especial, de la novel·la negra. Juan, què tal? Bienvenido a València i a la Ràdio Autonòmica.
3: Buenos días, muchas gracias, Sergi. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, encantado de saludarte, porque tenerte aquí en este festival no es cualquier cosa. Sobre todo porque tu estilo, podríamos decir, encaja a la perfección con el espíritu, bueno, crudo, pero ágil de una cita como esta. Lejos de preguntarte qué tiene la ciudad o sus calles, no sé, ¿qué te resulta tan magnético del lugar donde estamos para el género negro, a ti personalmente?
3: Pues no lo sé. Valencia me ha gustado mucho y Valencia, los valencianos, me ha atraído mucho desde que era niño y mis padres me llevaban allí, veraneábamos allí he tenido la oportunidad de conocer Valencia muy bien desde pequeño. Es algo que me ha gustado siempre. Me ha gustado siempre viajar a vuestras calles, pasar tiempo con vosotros. Y una cosa que... O sea, quizás lo que más me gusta de los valencianos es que estáis todos como regaderas. Entonces es muy bonito y muy interesante y muy enriquecedor poder pasar tiempo con vosotros, ¿no?
1: Es decir, que lo mejor de todo es que nos falta el gratinado, ¿no?
3: Bueno, lo que estáis locos, es que yo no sé cómo explicarlo mejor. Quiero decir que es que además es una cosa que tú le preguntas a cualquier valenciano y efectivamente te dicen sí, estáis boys. Entonces, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Mejor, ¿no?
1: Sí.
3: Si hay algo que sobre en este mundo o de lo que haya demasiado, es normalidad. Así que viva la locura.
1: Te doy la razón en eso. Bueno, hablando un poquito de trabajo, en tus novelas no solo hay acción trepidante, también hay una crítica social muy clara. El sistema, los abusos de poder, la codicia. Te quiero decir con esto, ¿es la novela negra la mejor herramienta actual para radiografiar la sociedad?
3: No sé cuál es la herramienta para radiografiar la sociedad, ni siquiera estoy muy seguro de que eso que has descrito ahora encaje muy bien con mis libros, ¿no? Pero no porque lo rechace, todo lo contrario, es simplemente que yo no me veo a mí mismo de esa forma. Simplemente que cuando yo estoy escribiendo no tengo en mente denunciar nada ni hablar de nada concreto, ni siquiera ser provocador o incitar en ningún tipo de reflexión. ¿Qué sucede de manera natural? Pues mira, estupendo, porque los lectores son muy inteligentes, ellos saben cómo coloca las cosas y dónde lo hace, ¿no? Pero no tengo yo muy claro, o sea, quiero decir que no soy capaz de responder a tu pregunta, porque...
1: No lo haces conscientemente, podríamos decir, ¿no?
3: Esto es. Esto es, gracias por explicarlo mejor que yo.
4: Hombre, no, faltaría más. Hablando de eso, a lo mejor también me vienes al hilo, ¿no? Porque los protagonistas normalmente de tus trabajos también suelen ser, en algunas ocasiones, personas al límite e incluso a menudo lidiando, ¿no?, con su propio yo de una cara y de otra, por no decir a lo mejor a veces con la propia moralidad. ¿Qué tienen tus personajes que también conectan, eso sí, tanto con el público actual?
3: Tampoco lo sé muy bien. Quiero decir, yo intento contarme en los libros también, ¿no? No te diría que lo haga tampoco de una forma consciente, pero sale. O sea, más que un intento, es un resultado, ¿no? Y creo que yo soy una persona bastante sencilla, de gustos sencillos, que tiene miedo a las mismas cosas que todos los demás, y a la vez es muy complejo y muy complicado por dentro, ¿no? Es dos cosas aparentemente antagónicas pueden ser ciertas. Y creo que eso les pasa también a mis personajes, ¿no? Son gente complicada que ha vivido cosas difíciles y que intentan hacer las cosas bien en un mundo que no les deja. Y creo que eso es lo que acaba conectando tanto con el público, ¿no?
4: Juan, ¿tú sientes que el género negro ha cambiado, por ejemplo, desde que empezaste a escribir, o simplemente ha sabido adaptarse a las nuevas formas de consumir historias de la sociedad? Te lo digo porque no solamente lo podemos ver en la literatura, sino también cuando lo extrapolamos en estos momentos al cine, a la ficción, a las plataformas, etcétera, etcétera.
3: Yo creo que esencialmente la narrativa o el género negro consiste y ha consistido siempre en poner orden en el caos. Ha consistido en que los malos no se salgan con la suya. Nosotros vivimos en un mundo, en un universo en el que los malos se salen con la suya, en el que alguien hace algo absolutamente terrorífico y tiene a todo el pueblo en su contra y saliendo a la calle constantemente. Y le da igual. Y estoy seguro de que sabes de lo que te estoy hablando, ¿no?
4: Sí, sí.
3: Entonces, en un universo como este, en el que parece no existir la justicia, el orden o la sencillez o las respuestas fáciles, creo que la novela negra viene a aportarnos algo muy interesante y es un espacio en el que los malos se llevan su merecido, en el que las historias se explican de una forma que se puede asumir y que se puede entender.
4: Eres una persona tú muy activa en redes sociales, también en los podcasts, etcétera, etcétera, ¿no?
3: Pido perdón por ello.
4: No, porque es lo que está a la orden del día y es una forma, te iba a decir, de interactuar, ¿no?, con la gente. En este caso, tú con tus lectores, con aquellos que te admiran. ¿Eso luego te lleva a ciertas reacciones que te sorprenden incluso sobre las teorías o aquello? Las películas, nunca mejor dicho, que se han montado quienes leen tus libros, cuando los conoces en persona o vas, por ejemplo, a una firma de libros y te hacen comentarios aleatorios.
3: Siempre. Creo que un libro es una conversación. Es una conversación que arranca de manera casi inevitable con el escritor y luego se traslada a los lectores, que son los que lo llevan a otro sitio porque están incorporando sus ideas, sus experiencias, su inteligencia, su conocimiento, ¿no? No lee lo mismo un chaval de 17 años que una abuela de 94. Entonces, es muy, muy bonito y muy interesante ver cómo los lectores están sacando de tus novelas significados nuevos que están aportando que ni siquiera se te habían pasado a ti por la cabeza, ¿no?
4: Claro,
3: eso es hermoso.
4: Me estaba haciendo pensar si, no sé, el misterio, la estrategia en torno, por ejemplo, a la promoción de las novelas o cuando vienes a festivales como estos, acaban no eclipsando, pero sí, digamos, complementando el trabajo de escritura. Es decir, que llega a existir una simbiosis para que tú acabes creando las historias que nos presentas posteriormente.
3: Eso es así porque además el libro, esto es un quizás el secreto mejor guardado de todos los escritores, el libro es una coautoría siempre. La mitad de un libro lo escribo yo y la otra mitad lo está escribiendo el lector con lo que lleva dentro, con su imaginación, con sus cosas, ¿no? Entonces, si el lector se pelea con el libro, si el lector está decidido a que no le guste el libro, pues el libro no va a salir adelante, no va a funcionar. Si el lector está a favor del libro, si el lector rema y pelea por el libro, pues va a producirse una cosa muy bonita y en la que no solo va a salir beneficiado el libro, sino también el propio autor, como decías tú, porque luego llegan y te sorprenden, ¿no?
4: Claro. No te voy a hacer la típica pregunta ya por terminar de en qué estás, qué es lo próximo que vas a hacer, pero sí para aquellos que, bueno, devoran tus libros y agotan las firmas como van a hacer aquí en el festival, sí que me gustaría... que me dijeras hacia dónde evolucionas ahora en, hablando de universos, tu propio universo literario.
3: Yo ahora estoy casualmente, o no tan casualmente, estoy escribiendo una novela que no tiene nada que ver con las anteriores, que es independiente y autoconclusiva.
4: Es decir, que has dado un golpe de timón.
3: Bueno, no sé yo si es un golpe de timón, pero bueno, que lo nuevo es distinto, ¿no? Entonces, bueno, pues estoy muy contento y muy ilusionado. Estoy ya revisando el último de los borradores y bueno, pues ya veremos. El año que viene, si todo va bien, pues la tendréis aquí con vosotros.
4: Muy bien, pues Juan Gómez Jurado, como te decía, el tiempo en la radio vuela y especialmente si hablamos de crímenes o sobre todo buenas historias. Ha sido un lujo tenerte a través de los micrófonos de nuestro programa y en la Radio Autonómica Valenciana. Que vaya muy bien en Valencia Negra. Un abrazo.
3: Un abrazo, Sergi. Muchas gracias. Cuidaos.
4: Hasta luego. Igualmente, chao. Buenos días. Nosaltres, el que fem és continuar aprofitant esta jornada de divendres, prou emocional, no sols per anar de cara al cap de setmana, sinó també per estar tan immersos en aquest festival de València Negra, que ja vam presentar també en este espai, i recomanam-vos que no vos menegeu d'este temps de ràdio, perquè encara crec que mos queden unes quantes coses. No sé si de misteris, però sí d'històries. Queda un quart d'hora per a que siga la una. I en aquests moments el que fem és continuar, sobretot tenint més coses de les que hi ha pendents per a que puguem compartir junts, com sempre, a través de qualsevol dels llocs que mos escolteu, com Castelló, València o Alacant. Marineta, què tal? Bon dia.
5: Què tal? Molt bon dia, Sergi. Molt de gust d'escoltar a Gómez Jurado, que dir-te que jo sóc molt seguidora, tu ja ho saps, de novel·les negres, històries de crims i totes aquestes coses,
4: sí.
5: O sigui que jo desvanida.
4: Però mos ha dit que estem tots fatal, del cap.
5: No, però com ja ho sabem, pots
4: sí,
5: mirar.
4: Sí. Diu, m'agrada molt anar a veure els valencians perquè esteu tots fatal del cap. Esteu directament, mos ha dit que bojos. Dic, ah, que mos falta el gratinar. Diu, no, directament fatal del cap.
5: A veure, jo què sé. No seré jo qui li lleve la raó, i menys a Gómez Jurado, però...
4: És el que hi ha,
5: no? És el que hi ha. És que és el que hi
4: ha. Bueno, en ell no ha pegat un colp de timó, però en tu sí que anem a pegar-lo, no? Almenys artísticament.
5: Artísticament sí, perquè convindràs amb mi, Sergi, que un dels gèneres que més sorprèn quan es parla de música en directe és, sens dubte, l'òpera. Eixa veu que ho inunda tot sense micròfon, eixos vibratos que semblen quedar-se en les butaques, eixa projecció de la veu, no? Escoltem sí. A Rosalía perquè en aquest últim disc hi ha una miqueta d'òpera.
4: Però perquè s'ha lluït en este disc, que ens va fer canviar la percepció, inclús els que no érem
5: que no
4: massa pro-Rosalía. Això és la veritat, sí.
5: Efectivament, però més enllà del prodigi vocal que per descomptat acompanya les persones del món de la lírica, és innegable afirmar que darrere d'eixa màgia amb que el so de l'òpera i de molta altra música arriba a nosaltres, el que hi ha en realitat és ciència.
4: Efectivament, la clau està en la física i en com l'acústica influeix en l'experiència musical. Per a descobrir-ho, anem a saludar a Rubén Picó Vila, que és catedràtic de física aplicada de la Universitat Politècnica de València. Què tal, Rubén? Com estàs?
6: Hola, bon dia. Molt bé, molt bé.
4: Encantats de saludar-te des de la ràdio. Escolta, Rubén, sent o sense ser músics, creiem que tots som més o menys conscients de que ni un instrument ni tampoc la veu sonen igual a l'habitació de ta casa que a l'escenari d'un teatre o a la plaça del poble. Més enllà, inclús dins del nostre cap. Per què? Quins elements es combinen fins que el so arriba a nosaltres?
6: Sí, efectivament. Quan cantem, per exemple, a l'aire lliure, quan estem cantant en el camp, bueno, pues realment les ones es propaguen en l'aire, però bueno, es propaguen lliurement i arriben a tots els oients, no? Però si, per exemple, cantem dins d'un espai tancat, pues les parets fan que n'hi hagin reflexions, i aquestes reflexions fan que en la nostra vida fa una acumulació de contribucions que s'ajunten, pues, per part de l'oient, no només el so directe, que arribaria igualment en aire lliure, sinó també cada una de les contribucions. Això, clar, la nostra vida pues ho compacta tot perquè no té una resolució per a sentir cadascuna de les reflexions, sinó que fa un compendi, una mescla de tot això, i fa una sensació que és el que s'anomena la reverberació.
4: I aquesta
6: reverberació pues, pot ser diferent, clar.
4: Claro, jo ho ampliaria a quan ixe habitacle, siga gran o siga xicotet, està ple o està buit de gent.
6: Efectivament, sí, sí, clar, canvia la reverberació, és a dir, quanta absorció d'energia acústica, quant el sos baixa pel fet d'haver gent, pues canvia en funció de si n'hi ha més gent en la sala o n'hi ha menys gent en la sala. Canvia en funció de com és el tamany de la sala i com és la forma de la sala. Tot això condiciona molt a com l'oient percep la música dins del recinte.
5: Parlàvem ara d'eixa reverberació, no? Que jo crec que a tots ens sona, però que com tot en la vida també ha de trobar-se el punt just, perquè massa reverberació, Rubén, també pot influir en una mala sonoritat, no?
6: Totalment. De fet, la claredat musical és el paràmetre que descriu com de clara sentim nosaltres la música, tant horitzontalment, que vol dir al llarg del temps, com verticalment, és a dir, si sentim realment tota l'harmonia i cadascuna de les veus. I és que, a més, si per exemple parlem d'òpera, com parlàveu abans, és que n'hi ha un altre problema afegit, que és la intel·ligibilitat, que vol dir com sentim el missatge. Al final, qualsevol música que tinga paraula, volem entendre què s'està dient. I si tenim massa reverberació, pues, difícilment sentirem el que s'està dient.
5: I això, Rubén, podem tindre-ho en compte, per exemple, a l'hora de triar un asiento quan anem a veure l'òpera, o intuïm que la sonoritat serà més o menys la mateixa en tot el pati de butaques?
6: A veure, si el recinte està ben fet, o prou ben fet, en general, els arquitectes, els acústics que s'encarreguen del disseny d'eixe recinte, o d'eixa sala, o d'eixe auditori, l'han de fer de manera que l'escolta siga, anem a dir, democràtica. És a dir, que siga pràcticament igual estar en l'últim palco, el del gallinero del final, que el que està davant. No? Això sí està ben fet, però no és el que passa habitualment. És a dir, el que passa és que realment pues, alguns auditoris s'han fet en algun bon criteri, però probablement no totalment, i pot haver efectivament problemes acústics. I ahí són els assessors acústics, les persones que saben d'acústica, bueno, tenen algo a dir i a corregir i fer un control i un seguiment per a millorar l'acústica del recinte.
4: De totes formes, Rubén, això estem veient-ho i preguntant-ho des del punt de vista actual, en el que el disseny, la tècnica, la tecnologia, etcètera, etcètera, tot allò ens dona molts avantatges, però això ha sigut de tota la vida. No es cantava en micròfons, no es tenien en compte els panells que aïllaven, la forma de difondre el so, és a dir, en un teatre romà, en una òpera, per exemple, en la que no es disposava de tècnica com la llum, etcètera, etcètera. El que hi havia és el que hi havia, i era això front a la veu o els instruments crus d'aquells que interpretaven, i es tenia en compte de totes formes.
6: Sí, clar, clar, sempre s'ha tingut en compte, pues, com dius, des dels grecs, evidentment, les reflexions de les parets laterals pues, permetien sentir millor, i la distribució en un semicercle permetia que les persones optimitzaren la distància i estiguessin totes el més pròxim a l'oient, no? I, per exemple, les màscares que utilitzaven els grecs també tenien una funció acústica, tenia una en la part de la boca un túnel que el que feia era pues, permetre que es poguera radiar millor l'acústica. Clar, això ha avançat i n'hi ha tècniques, efectivament, simulacions, dissenys que permeten ampliar l'auditori de manera que pugui haver molta més gent en una sala, i també el que ha canviat en el segle XX i el XXI ara és que es poden fer auditoris per a representacions específiques en funció de si es fa falta més sonoritat, és a dir, un nivell sonor més gran per entendre'ns que tinga més de bes, no? Un nivell de pressió sonora major, o bé que es representi algun tipus de música en particular, o que siga més bé per a paraula o per a música, depèn del disseny com es faça. Sempre està condicionat al tipus de funcionalitat. En qualsevol cas, és cert també que moltes vegades es fa un disseny i pot ser un disseny que tinga algun element mecànic que canvie, que siga dinàmic en funció de la representació que es fa o el tipus de música que es fa. I això no només requereix que l'arquitectura estiga ben definida, requereix que les persones que van a representar allí, els tècnics i els músics també sàpien i tinguin una mínima consciència i cultura respecte a lo que és el comportament acústic dins del recinte que van a tocar-hi i en relació a la música que van a representar allí, clar. Mm-hmm.
4: Això que vaig a plantejar-te és un poquet enrevesat, però és a títol personal, no? Les persones de carn mortal com nosaltres que ens dediquem a això, ens toca sempre o presentar, o locutar, o fer algun tipus d'accions d'estos en llocs d'allò més inverosímils. Pot ser des de l'aire lliure, estic recordant-me ara, per exemple, en la crida de les falles així en València, o en un auditori o un estadi. Un estadi, per exemple, de futbol, o un auditori com el Roig Arena, sense anar més lluny. Què difícil és per als que treballen en això aconseguir aquest equilibri perfecte, ja que parlàvem abans de reverberació, entre la reverberació, el temps de reverberació, i el poder entendre's. Per una banda, els que estan d'espectadors, i per una altra banda, el locutor o la locutora, que som nosaltres, a l'hora de manifestar la paraula en espais tan complexos com estos, veritat?
6: Totalment. De fet, ahir acabes de donar en un punt que és particularment especial. Jo he estat parlant dels teatres grecs, dels auditoris, de representacions de teatre. El que m'estàs comentant ara té un element molt important.
4: T'ho dic perquè ho patix, que moltes voltes.
6: Claro, claro, claro. Jo sé que patiu allí i és crític, perquè no només està la veu directa que estigues utilitzant, no només està la reflexió en els recintes, diem, no?, que són realment les parets, el sostre o els llocs que pugui haver, és que a més està la generació de so a través de les fonts secundàries, que són els altaveus.
4: Sí.
6: És com si tu estigueres parlant allí i n'hi ha més sergis distribuïts per allí.
4: Exacte.
6: Entonces, clar, has d'apanyar-te per a... bueno, és com si fos un cor. Tens moltes persones i això complica la font i complica l'acústica en el recinte en el que estigues emitint. Llavors, això, el que normalment porta és que realment per a fer una bona sonorització és necessari que realment la monitorització sigui adequada, és a dir, que tu pugues sentir-te bé, que no només és un problema de temps de reverberació, un problema que teniu a sovint també és el retard.
4: Exacte.
6: És a dir,
4: sí,
6: que el so no es propaga, encara que en les pel·lícules de Star Wars isca tot immediatament, el so tarda un temps en propagar-se. Uh-huh. I, de fet, quan sentim un tro, tardem un temps en sentir-los, sí, fins que ens arriba, i d'ahir podem saber a quina distància està la tormenta.
4: Exacte, comptant els segons, sí.
6: Clar, clar. I bueno, de fet, a distàncies superiors, més o menys a 20 metres, la nostra vida, com comentava abans, ja no mescla el so, ja no l'interpreta com una reverberació, sinó que sent un eco. I pot separar una contribució d'una altra. Llavors, en la comparació que estava dient abans, si t'imagines que no estàs tu només, Sergi, locutant en el teu lloc en el que tens el micròfon davant, sinó que n'hi ha més Sergis distribuïts ahí perquè n'hi ha molts altaveus, bueno, pues si estan a una distància suficient vas a sentir en eco, vas a sentir-te a tu mateixa retardat.
4: Sí.
6: I això s'ha d'evitar i és més complicat. És, normalment les persones que treballen en aquest camp coneixen molt bé les limitacions que pot haver i com han de sonoritzar un espai així, clar. Mm-hmm.
5: Clar, perquè tots aquests factors que estem explicant que contribueixen o influeixen d'alguna forma en la sonoritat, entenc que en els concerts o en els actes o en les actuacions que estan amplificats amb micròfons, per exemple, sí que canvia completament el canal de transmissió, no?, perquè les condicions físiques són distintes.
6: Clar, totalment. És el que anomenem, pues, un canal electroacústic. Electroacústic engloba tot. Engloba els micròfons, engloba els cables, engloba els altaveus, el conjunt d'altaveus que pot haver, els amplificadors. N'hi ha tota una sèrie d'elements que participen en com es transforma el so de manera diferent a com seria en un recinte tradicional, com un auditori o una sala de concerts, que no estan amplificats. Mm-hmm. I en aquest sentit, la tasca de l'acústic és prou diferent, perquè ja no és un disseny que s'ha de fer sobre l'arquitectura del recinte o els elements que puguen estar afegits al recinte, com són difusors o elements absorbents, sinó que ahí, a més, fa falta controlar molt bé quina és la potència, per dir-ho així, o característiques del so que s'està emitint per els altaveus, no?, a banda del so directe.
4: No mos queda ni un minut per a poder preguntar-te o plantejar-te una última qüestió. No sé si hi ha avui en dia solucions més modernes o molt modernes per tal de que siga la sala la que s'adapti a la música i no a la inversa.
6: Sí, efectivament, hi ha acústica dinàmica que permet utilitzar elements que es puguen manejar, si parlem de recintes que tinguin elements mòbils, o també, naturalment, pues, filtres i bueno, elements, diguem, de senyal, de tractament del senyal, que poden adaptar-se en temps real, no? I de fet, en, normalment en concerts que estan ben planificats, pues, primer es fa una prova, s'estudia quina és la recepció del so per part de les persones que estan en l'escenari, però també en cadascú dels punts que estan en el públic. Idealment es pot fer una simulació, que vol dir reproduir abans de que es produïsca el concert, sí, per evitar problemes futurs.
4: Està clar.
6: I després una volta, i una vegada allí, pues, realment pues, evitar problemes com focalitzacions, ecos, retorns, acoplaments...
4: El conegut com assajos, Rubén, directament. En fi, pues, moltes gràcies, Rubén Picó-Vila, catedràtic de física aplicada de la UPB. Que tingues un bon cap de setmana, adeu.
6: Igualment, que tingueu bon dia, bon cap de setmana, gràcies.
4: Mira si hem de pres coses en un moment.
5: Què trobes, què trobes?
4: Que ara ho escoltaré tot d'una altra forma. Fins ara.
5: Fins
4: tornem
5: ara.
4: De seguida.
7: És la una.
0: A punt. Notícies.
7: Ja saben que la vaga indefinida del professorat afronta avui la desena jornada sense un acord amb la conselleria i enmig de noves mobilitzacions.
8: Cuidem la llengua, cuidem la cultura, cuidem l'escola pública!
7: És l'ambient que ens arriba des d'allí. Set columnes estesores de manifestants conflueixen davant de la plaça de la Mare de Déu en una nova mostra de pressió. Allí està la nostra companya Patricia Ramírez. Bona vesprada.
9: Vaig a intentar fer aquesta selecció en directe de la millor manera que puga, perquè a aquestes hores la plaça de la Mare de Déu de València està que avui de gent i encara estan entrant part de tots els manifestants de les set columnes que des de primera hora del matí han estat tallant el carrer, han estat circulant per tota la ciutat de València, en el que ja es complís el dècim dia de vaga, dos setmanes de vaga lectiva indefinida en l'ensenyament públic. I les concentracions tornen una vegada més a repetir-se i de moment no hi ha una data a la vista sobre una possible reunió. L'ambient encara es més temps, recordem que ahir més de 12 directors que sempre presentaran la seva divisió en bloc i les reivindicacions continuen sent les mateixes. La posada del plenari, però també millorar les altres ràdios que hi ha en aquest moment, les plantilles, la rehabilitació del centre, especialització i més presència del valencià. La canció, la concentració...
7: Bé, es demanem disculpes per el so, que ja saben que ens arriba de manera dificultosa, i és que en aquests moments hi ha molta gent allí, amb les escridassades i els pits, no pot arribar el so com net ens agradaria. En tot cas, informarem d'esta mobilització, esta nova mobilització en el dia 10 de la vaga indefinida. Anem amb altres coses, perquè estem pendents d'un incendi que s'acaba de declarar a l'Hospital de Torrevieja. L'avís s'ha rebut a migdia, a les 12:09. La intervenció en aquests moments està en curs. L'incendi és en la segona planta de l'hospital, de l'Hospital de Torrevieja, que està, ha sigut evacuat. Tota la planta ha sigut evacuada. No se reporten en aquests moments cap persona ferida, i hi ha allí en la zona 5 dotacions dels parcs de Torrevieja, també d'Orihuela. Estarem pendents també d'aquest foc en la segona planta de l'hospital. I anem a la Ciutat de la Justícia de València, on està citat avui a declarar el que fora comissionat del govern espanyol per a la Dana, que és José María Ángel. També va ser molts anys alcalde de l'Eliana. Ho fa, declara, en relació amb un suposat títol universitari fals durant la seva etapa com a treballador de la Diputació. Lola Oliver, bona vesprada.
10: Bona vesprada. Continua la declaració de José María Ángel hacia la Ciutat de la Justícia. Ha arribat a les 11, una hora abans de la citació. L'esperava la premsa, però de moment no s'ha parat. No tenim cap declaració per la seva boca. Recordem que, com dius, declara per presumptament haver falsificat fa 40 anys un títol que li hauria permès fer carrera en l'administració pública i que no hauria prescrit, i que per això s'ha reobert després d'haver-se tancat. Com dies també, Àngel va dimitir com a comissionat del govern d'Espanya després d'haver-se sabut del seu cas. Es va retirar de la vida pública i si fa declaracions a l'Eixir serà la primera vegada que l'escoltem.
7: Gràcies, Lola. I Compromís mantindrà el suport al govern de Pedro Sánchez i no veu convenient un avançament electoral. Ho ha dit este matí a Madrid el líder de la coalició, que és Joan Baldoví, que ha participat en un desdejuni informatiu.
11: Que jo sepa, ni el gobierno ni el presidente ahora mismo están imputados o implicados por nada. Yo creo que las elecciones se tienen que hacer cuando tocan, a no ser que pase evidentemente una cosa absolutamente extraordinaria. Hoy por hoy no ha pasado esto.
12: I sobre el cas de Zapatero, diu que llegint el sumari no es pot parlar de guerra judicial i ha tornat a descartar que Compromís vagi sota el paraigua d'un possible cartell aglutinador de les esquerres liderat per Gabriel Rufián.
7: I la secretària general del PSPB, la ministra de Ciència Diana Morant, ha fet este matí a la Cant una defensa total de José Luis Rodríguez Zapatero.
12: A la línia discursiva que hem pogut escoltar els ministres estos dies de presumpció d'innocència i de suport a la figura de l'expresident, la política valenciana ha afegit el component personal. Diu que el coneix, que li té estima i que confia en ell per tots els avanços socials i polítics que es va aconseguir quan estava a la Moncloa.
13: Como ministra, por supuesto, respeto a la justicia, también a la presunción de inocencia. Humanamente y personalmente, yo le tengo mucho cariño al presidente Zapatero. Lo conozco, pero es que antes de conocerlo, como ciudadana, yo era de esas ciudadanas que quería al presidente Zapatero, así que yo confío en el señor Zapatero.
7: En els esports ja sabem que és dia històric per al València Bàsquet. A les 8 d'esta vesprada disputarà la primera semifinal d'Eurolliga i l'equip i l'afició volen continuar somiant. Gonzalo López, bona vesprada.
14: Bona vesprada. Un miler d'aficionats tan onxat donaran suport a Pedro Martínez des de les grades. Així sentien a primera hora.
15: Un any és increïble. Encara que hem perdut partits, sempre s'ha peleat. Un any hi ha algo especial i una química i crec que se va fer realitat. Anem sense ninguna pressió. Jugar a la nostra, evadir-nos de tot el que s'ha generat esta setmana, de fitxatges i d'eixides, i a disfrutar d'una cosa que és històrica en este club.
14: El gruix de l'expedició havia d'eixir esta matinada des de l'aeroport de València, però diversos problemes tècnics han generat retards en tots els vols. A hores d'ara només n'han aterrat a Atenes dos d'ells. El tercer acaba d'eixir i els aficionats que vagin a bord hauran d'anar directament al pavelló per arribar a temps de veure la primera semifinal que enfronta l'Olympiacos i el Fenerbahçe. L'equip té fresc com es guanya a la difícil pista de l'OHK i haurà d'exhibir una altra vegada la millor versió per a superar el Real Madrid. Fa dies que Escariolo treballa en la tàctica que puga suplir les importants baixes de Tavares i Len en el xoc interior.
7: Tota la sort els del bàsquet són, és la 1:06. Continua Sergio Cina en el Montllavall. Nosaltres actualitzem a les 3. Fins ara.
0: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Horta, 102.2.
16: De tu a tu.
17: Sostenibilitat ve de llatí sostinere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
18: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
19: Si la teua empresa necessita créixer, innovar o fer un pas més, ara és el moment. L'IBF t'ofereix préstecs bonificats en excel·lents condicions, a llarg termini, amb tipus d'interès fix i sense comissions. Per a impulsar la teua empresa, compta amb nosaltres. Presenta la teua sol·licitud en préstamos.ibf.es. Generalitat Valenciana.
1: Viu el dia més important de la història del bàsquet valencià a Punt a Punt. Este divendres, des de les 7:30 de la vesprada, semifinal de l'Eurolliga. En directe des d'Atenes, València Bàsquet Real Madrid. Amb la narració de Luis Urrutia i els comentaris de Nacho Rodilla. La revenja de la semifinal de la Copa del Rei. Este divendres, des de les 7:30 de la vesprada, amb l'Eurolliga que es juga al Punt a Punt.
2: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt. Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
4: Se'n recordeu del Quimicefa? Aquell joc en el que, bueno, ens incitaven a fer experiments. N'hi havia molts cefas d'ixos, perquè la varietat o la casa, de fet, crec que era cefa. Bueno, pues en este magazín produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, que no deixa de ser el magazín de la Ràdio Autonòmica Valenciana, a punt... Marc Gómez, amb l'ajuda de Patricia Valero, la nostra tècnic de so de Wii, i normalment d'esta franja horària, han obert entre les dos el Musicefa, no?
7: Sí.
4: Es podia dir
7: tal qual. Perquè t'hi va fer una pregunta. T'imagines una banda que hace música que parece que esté mal hecha?
4: Bueno, si ho fan a propòsit, ho fan molt bé, eh?
7: Mira, mira.
4: Jo em feia la pregunta, t'imagines que damunt n'hi ha algú que els paga per això o ho compra?
7: No, no, perdona, que se han hecho virales, que han multiplicado por 100 el precio de sus conciertos, que es la bomba. Pues es eso, efectivamente.
4: No, la bomba no, debería de ser un meteorito.
7: Un meteorito.
4: Lo que está en cada volta més falta.
7: No, no, se han convertido en un fenómeno. Son el dúo canadiense Anjin de Poitrine.
4: Sí, ¿eh?
7: Dos músicos de Quebec escondidos tras máscaras de papel maché con narices larguísimas y trajes de lunares, porque no es la música rarita. Lo único raro es que se esconden bajo unos disfraces que tienes, sí, que verlos.
4: Que los colegas porten unos pintes como para hacerlos un cuadro.
7: Puntos blancos,
4: ¿no?
7: Y negros, ¿no? Yeah. Y han conseguido que millones, millones de personas reproduzcan sus canciones haciendo algo que casi nadie entiende, ¿no? Y es escuchando esta música que parece como del demonio.
4: Y no participat en Eurovisió estos?
7: No.
4: Perquè tenen tots els cupons, podrien. No, lo que passa que Quebec ens pigui allà un poc.
7: Realmente podrían haber participado, pero perfectamente.
4: Canadà en Eurovisió no acaba de pegar del tot, pero bueno, per lo que estàs contant-me podrían guanyar fins i tot Eurovisió.
7: Y tanto. Pues todo explotó gracias a un vídeo grabado por la emisora musical Kebs en un festival de Francia. Y desde febrero ya acumula ese vídeo cerca de 8 millones de visitas. Y es que la gente se pregunta eso, ¿no? Que te decía, que ¿qué demonios estamos escuchando, no?
4: Bueno, pero lo pitjor no es que la gent es pregunte qué demonios estoy escuchando, es que estigues escuchándolo y damunt et quedes ahí, ¿no?
7: Y continúes,
4: ahora.
7: Y pagues una fortuna por ir a sus conciertos.
4: Claro, evidentemente.
7: Sí, pues ellos mismos definen su estilo como mantra rock dada pitago cubista. O sea, absolutamente inclasificable. Técnicamente hacen math rock microtonal. Te lo voy a explicar.
4: Sí, usan, porque en estos momentos ritmos, ya estoy perdiéndome.
7: Sí, sí. Usan ritmos imposibles y notas entre medias de las normales. Mientras la música occidental utiliza 12 tonos por octava, ellos usan 24. Y el resultado provoca esa sensación, esta sensación
4: rarísima.
7: Claro,
4: pero per saturación de notes, o sea, es decir, ni hay overbooking.
7: Claro, como si la canción estuviera constantemente desequilibrada, ¿no? Vale. Pero claro, te hipnotiza esa sensación.
4: De momento yo no tengo tixac. I aquesta sensació, però en fi, si els moderns i les modernes...
7: Però sí que notes que passa algo raro, no?
4: Home, sí, que això és malo...
7: Pero que esto que me estás... A veure,
4: utilitzant
7: traído?
4: Una expressió vulgar...
7: ¿Qué me estás diciendo?
4: Això és malo del copón, no n'hi ha altra definició.
7: Pues además es curiosísimo porque entre los dos se hacen como su performance, ¿no?
4: Vamos, que se retroalimenten los dos colegas.
7: Uno toca una guitarra bajo de doble mástil diseñada especialmente para hacer estos microtonos, ¿no? Y además controla loops con los pies descalzos. ¿Qué significa? Que hay algunos fragmentos que los va grabando y los va superponiendo. O sea, algún fragmento le da ese loop y se va superponiendo, por eso es como si la música se amplificara. Y el otro va cambiando ritmos imposibles en la batería, compases por lo visto de 17-4 o de 28-4, ¿no? Cosas que suenan más a una fórmula matemática.
4: Hombre, pensaba yo que nos habíamos quedado en el 4x4, que era lo normal, ¿no? Creo que
7: pues
4: lo
7: imagínate, 17-4 o 28-4. Y lo curioso es que llevan más de 20 años tocando juntos. Yeah. ¿Y por qué? Dices, bueno, ¿y por qué a partir de febrero se han hecho tan famosos, no? Pues porque realmente Anjin de Poitrine, el grupo, nace casi por accidente. Resulta que querían tocar dos veces en la misma semana en la misma sala, en Quebec, pero no les dejaban repetir. Así que...
4: Hombre, compadicharlos, repetir. O sea, es justo
7: no,
4: el contrario.
7: Ellos eran decir... una banda normal.
4: Sí.
7: Y entonces dice, jolín, queremos repetir esa semana y no nos dejan. Entonces, ¿qué hicieron? Aparecieron disfrazados.
4: Y les van a inventar a
7: son. Fingiendo, claro, ser otra banda. Y inventaron todo esto. Y claro, gustó tanto la broma
5: que se quedaron con los personajes i ja han matado
4: la
5: a l'altra banda.
4: De tots els tontos tenen sort, perquè d'una sols ha funcionat.
5: No, no, però, oye, que para tocar todo esto supongo que tienes que tener un cerebro.
4: Claro, igual han estudiat música i tot, sí.
5: Sí. Pues la parte interesante de todo esto es que en plena era de canciones creadas por inteligencia artificial y algoritmos que buscan como el hit perfecto, Engine de Poitrine se ha convertido en símbolo de lo contrario. Por eso dice, o sea, mucha gente dice que su música fascina, ¿no? Porque es demasiado extraña, ¿no? Mira lo que te digo. Las entradas han sido revendidas a $500. Los vinilos alcanzan ya los 2000. Y los conciertos agotados en minutos en Estados Unidos y Europa. Están de gira por Europa. Hoy, precisamente. ¿Quieres hacerte un viajecito rápido?
4: Home, en el Roig que no els esperen, no, dic jo ja, de no, moment, encara
5: en
4: que ens sorprendria.
5: En Francia, en Poitiers hoy, en La Rochelle mañana y en Lopéjet pasado. O sea que los tenemos cerquita, a los Engine de Poitrine. Y dirás, ¿qué significa Engine de Poitrine? Angina de pecho.
4: Angina de pecho,
5: que yo creo
4: sí,
5: que es
4: sí,
5: lo que
4: sí,
5: te
4: sí.
5: puede dar si te pones esto a como a mil revoluciones.
4: A veure, per no passar a coses majors com un accident cerebrovascular o un ictus directament per escoltar això,
5: claro.
4: Que és lo mínim que pot passar.
5: Bueno, pues lo cierto, no sabemos su identidad. Te iba a contar más casos de anonimato.
4: Però podem fer-ho esta setmana, si
5: sí,
4: vols.
5: Sí, más casos de anonimato.
4: Que són més coneguts, sí. Val, Gómez? Vinga, fins ara. Una i quart. Que coses, la veritat.
2: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio.
4: Bueno, igual Beethoven en el seu moment era igual de raro que estos a l'hora de fer les seves composicions i marcar els compassos, no sé. Estes coses al llarg de la història han succeït. Bueno, repetidament. Però no parlem de música en este
5: no
4: cas, veritat, Marina?
5: Tu ara tanca els ulls, Sergi, i en esta música de fons posa't en situació.
4: Bueno, en esta sí que podia tancar els ulls i no anar-me'n del cap. En l'anterior ja no el garantisse res, eh?
5: A apenes 1.000 quilòmetres del Pol Nord, entre els paral·lels 75 i 81, amb 4 mesos de fosca nit i 4 mesos de sol constant, a l'arxipèlag noruec de Svalbard, a l'oceà Àrtic, trobem l'Svalbard Global Seed Vault, o com el coneixem així, el Banc Mundial de Llavors.
4: Saps, em pareix tan xulíssim això, enquidra poderosament l'atenció això.
5: És una mena de, una espècie de caixa de formigó a prova de catàstrofes i a 130 metres sobre el nivell del mar, que guarda mostres de llavors d'arreu del planeta i que acaba de rebre el Premi Princesa d'Astúries de Cooperació Internacional.
4: És a dir, és una espècie de depòsit del tio Gilito, però ple de pinyols i llavors, no?
5: Efectivament. Jo no sé si James Bond aconseguiria arribar, perquè l'enorme estructura naix enmig d'una muntanya gelada on una porta de ferro custodia el que podria ser la salvació del problema més greu del planeta.
4: Bueno, si els que la van construir van arribar, Bond també arribaria, no?
5: Ah. Tu això no ho saps, Sergi?
4: La veritat és que no.
5: Des de l'entrada es contempla l'impressionant fiord de Longyearbyen i a pesar que està a només 5 quilòmetres de la ciutat poblada més al nord del món, diuen que s'ha d'accedir amb molta cura perquè acostuma a estar envoltat de grans ossos polars.
4: Bueno, estos mengen que dona gust, eh? Ahir vaig veure un vídeo, és que em vaig ser una pàgina d'Instagram que diu Jackass o algo així, en la que es passen a la gent coses super brutals, no? I hi ha un vídeo d'un tio que està... Mira, com passaven en el Verger, te'n recordes, en el Safari Park, que els lleons es menjaven alguns d'estos que ixien del cotxe imprudentment, pues este ix del cotxe va fer una foto al lleó, al oso i raca el cap directament.
5: I home, és que vas a fer-li una foto.
4: Sí, sí, però bueno, les temeritats de la gent...
5: Pues mira, ni ahir ni al Banc de Llavors podeu anar, llavors, ja ho sabeu.
4: Exacte.
5: Va ser construït l'any 2008 per a conservar una mostra de seguretat, com si fos un disc dur, de totes les plantes comestibles del planeta. La construcció va correr a càrrec de Noruega, que és qui s'ocupa de la gestió juntament amb la COP Trust, que és una fundació de l'ONU per a l'agricultura i l'alimentació. Ara bé, a pesar que es coneix com la volta de la fi del món o la coberta de la fi del món, no és este exactament l'objectiu de la seva creació, sinó que més aviat es va crear per a evitar la desaparició d'espècies que podria estar acompanyant el canvi climàtic. Cal tindre en compte que a la Xina, per exemple, queda el 10% de les llavors que s'empraven en 1950 i a Mèxic ha desaparegut el 80% del tipus de taxa que hi havia en 1900. Hola.

0: I el millor és que no és només per a mirar-ho, sinó que es pot emprar. Es va usar per primera vegada durant la Guerra Civil de Síria. Va ser en 2015 que el Centre Internacional d'Investigació Agrícola en Zones Seques va retirar part de les seues mostres, uns 130.000 exemplars de daxa, cebada i llentilles, i una vegada que van ser duplicades i posades a bon resguard, es van tornar a la bòveda en 2017. Des de la seva construcció l'any 2008, ha aconseguit vora el 40% de la diversitat alimentària del món. Més d'un milió de llavors de més de 5.000 espècies distintes de vora 200 països diferents. Estan guardades, atenció, en prestatgeries i mantingudes en sobres d'alumini de forma hermètica.
1: Però a veure, Marineta, com aconsegueixen les llavors? És a dir, la gent fa donacions, van arreplegant, passen una cistelleta... És a dir, James Bond no arriba, però vaig jo allí... En lo que m'ha quedat de la terrassa, toque el timbre de la bòveda esta...
0: Sí, o jo en el meu cotxe, no?, i dic, hola, què tal?
1: Mira, que porta així uns pinyolets i unes cosetes, s'ho quedeu, els teniu ja?
0: Ja els teniu, us teniu repes, voleu que canviem? Bueno, clar. Encara que hi ha varietats de 200 països diferents, no hi ha 200 països que hagin enviat llavors. És a dir, hi ha països que tenen llavors d'altres territoris i les envien. Aleshores, n'hi ha, per exemple, varietats japoneses, però el Japó encara no n'ha enviat. I aquest estiu l'estat espanyol enviava les 1.000 primeres varietats espanyoles.

0: I la pregunta que potser molta gent està fent-se és per què es va construir a Noruega? Pues veureu, les explicacions són moltes, com per exemple que Noruega acostuma a ser un país del qual la gent se'n refia. Però n'hi ha altres dos fonamentals. D'una banda, perquè és un dels territoris amb menys activitat sísmica del món. I d'una altra, pel fred. Perquè a pesar que la construcció està totalment protegida de la radiació solar i té un sistema refrigerant que la manté a 18 graus sota zero, en cas de possibles errades del sistema o un cataclisme o, jo que sé, qualsevol altra cosa, el permagel, que és la capa de sol permanentment congelada a aquestes latituds, sí, mantindria la temperatura de forma natural entre menys 3 i menys 4 graus centígrads.
1: Bueno, permagel també conegut per permafrost, no?
0: Efectivament.
1: Exacte. Sí, sí, sí.
0: Però no penseu que el banc de llavors és una cosa innovadora de 2008. Ja fa molts anys que un agrònom va començar a investigar-ho. Així que, Sergi, ha arribat el moment de fer un viatge en el temps. Va ser el botànic i genetista rus Nikolai Babilov qui a principis del segle XX va viatjar arreu del món a la recerca de milers d'espècies vegetals i va establir el precedent d'estos bancs de llavors. De fet, en va reunir moltíssims en l'estació experimental Pavlovsk, fundada en 1926 per ell mateix. Tot i que inicialment els seus projectes el van fer aconseguir cert prestigi i alguns premis, una corrent antigenetista de principis dels anys 40 el va portar a la presó durant 20 anys, on va morir només dos anys després de la seva condemna.
1: Tota aquesta gent acabava en la presó.
0: Pobres.
1: No pots fer res en la vida que no t'agarren i el tanquen, eh?
0: Ara el tiren hate en xarxes socials i antes a la presó.
1: Bueno. Yeah.
0: Alguns companys van amagar totes les llavors a Leningrad per evitar que caigueren en mans dels nazis. I a pesar que vora 62.000 persones moriren de fam a la ciutat durant el conflicte, no es va obrir en cap moment. Per sort, ara funciona de forma distinta i hi ha més d'un banc de llavors.
1: Home, clar, pa que estàs guardant tot allò si després quan fa falta...
0: No ho gastes, efectivament.
1: Bueno, això em passa a mi en coses de casa, també, eh?
0: Sí? Que
1: te sí,
0: guardes
1: que les tens
0: molt?
1: A casa, te les guardes i dius... no, però ara no. Quan em faça més falta.
0: No n'hi ha que guardar
1: igual
0: tant.
1: Quan em faça més falta. I ahí estàs guardant tot.
0: I te se caduca.
1: Tot. Sí, com les llavors estes, que no caducaran.
0: No,
1: ah,
0: no caduquen.
1: Detall important, eh?
0: Molt important. Avui dia, arreu del món, hi ha més bancs de llavors. En concret, hi ha 1.500, encara que ningú tan important com el de Svalbard. Per exemple, a la UPB, a la Universitat Politècnica de València, trobem el banc de germoplasma de l'Institut Universitari de Conservació i Millora de l'Agrodiversitat Valenciana, conegut com COMAF. O sigui, que si voleu fer una visita, que sapigueu que sí, també n'hi ha banc de llavors.
1: Val, no és com aquella dels noruecs, però...
0: Escolta, però igual també està xulo.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: N'hi ha que veureu, eh?
1: Funcionarà igual, toques el timbre, t'obrin...
0: I tu dius, tinc així a so de taronja.
1: Vinga, a veure, sí, sí. Ens trobem en un moment, Marina, fins ara. 1:24 i encara ens queda directe, així, en A.Ràdio.

0: I a banda de les coses que mos queden encara fins a arribar a les 2 de la vesprada, és moment de saludar a la nostra professora d'Educació Vial, directora de l'Autoescola Túria de València, que per cert pertany a l'AVA i a l'Associació Valenciana d'Autoescoles. Com està Mari Carmen García?
1: Pues prou contenta.
0: Per lo que podria ser la cosa, no?
1: Sí, sí, no, no, jo ja sabeu que sóc de les que se contenta con poco. Mm-hmm. Però és de veres que estem notant una certa milloria en els exàmens i en el servei, i això per a nosaltres ja és increïble, tenint en compte que per algú faltarà molt per l'estiu. Però així nosaltres ja estem en mitjan de juny treballant, diguem, i mos queda més i mig de deberes, i això pot ser que igual mos salve un poquet. ¿Se puede decir no salve el culo?
0: Si sí, no, pues dilo, sí, vale, perfectamente. No bien, bueno, pero... al fin y al cabo todos tenemos uno.
1: Sí, no nos
0: tampoco anem a complicarnos sí, la vida. Tu saps que jo pensé que massa carnets es reparteixen, bueno, cosa que no és bona pel sector.
1: No, ja t'he dit jo que no. Estan repartits, és que a tu no t'agraen, estan repartits. Ja te puc assabentar, que estigues tranquil, perquè és que realment estaríem més preparats que els que tu veus per ahir, pobrets, i això són els que no es deixen.
0: És que no es poden examinar, exacte. Escolta, no sabia jo que giraven tants misteris entorn a això de... dels exàmens, que fins i tot hi ha suplantacions, i que això està superprohibidíssim per la benemèrita.
1: No se ho imagineu. A més, el centre d'exàmens és, òbviament, un lloc oficial. I, bueno, de fet, és molt habitual trobar-se a la benemèrita en la porta.
0: A veure, estudi, perquè n'hi ha un cas sí, que sí, m'arribava sí, sí, este matí, me l'enviava Marc Gómez, que la Guàrdia Civil de Huesca, això va passar en Huesca, van detectar a dos persones que van arribar a fer un pacte econòmic en altres per a obtindre el carnet de conduir de forma il·legal, claro.
1: No, i no paguen molt, no te cregues, sí, sí.
0: Aprofitant que es pareixien tota esta gent i, bueno, fer l'examen uns per altres. Això fins i tot no ho sabia jo que pot portar-te a la presó.
1: Home, clar, suplantació.
0: A veure, no és algo que jo faig a tots els dies, en suplantació examen, de personalitat.
1: En un examen oficial.
0: Ja.
1: En un centre oficial i, per tant, claro... A veure, això normalment va haver un temps en el que era més que habitual.
0: Això estarà a l'altura de falsedat documental o alguna cosa
1: així, no?
0: No, no, i
1: ho teníem, teníem a València. De fet, n'hi ha gent que ja està visquent a costa del col·laborador, bueno,
0: sí.
1: Des de, con hotel de pensió completa. Alguns ja han eixit. Però Girona va ser increïble. I a més, estem parlant de... certs persones que sí que tenen rasgos similars, fàcilment confondibles, suposo que no en sos pares, que es coneixeran encara que no fos de la família.
0: No, però t'han de pillar ahí paràmetres biomètrics molt diferents perquè no es donen compte d'una cosa com aquesta.
1: Claro,
0: eh?
1: I a més, mireu la foto del carnet d'identitat o la foto del NIE. Veure, bueno, lo que n'hi ha ahí,
0: vas a
1: perdonar-me,
0: hermana, però si tenim que fijar-nos en les fotos del NIE o del DNI, pues sí, tela, jo no... continuen, ja veus tu les coses com han avançat en la vida? N'hi ha dos coses que continuen sent igual d'infames.
1: Sí.
0: Les fotos del carnet, que podien millorar-se moltíssim, i després de que te posen una ortodòncia, una cosa que es diu retenedor, que és un aram que portes ahí baix de les dents, que és pitjor que la ortodòncia en brackets, o sigui que... Però sí, en este cas parlarem de la del, de la de la identificació.
1: Molt bé, i la del permís de conduir, ja fa un temps que ja no cal dur foto pel carnet de conduir.
0: Ah, no, el meu importa.
1: El teu importa perquè encara el tindràs renovat de fa més temps que això està en vigor.
0: Cal dur que en el 2032 o
1: pues per ahir. En el 22 te'l faries.
0: No sé ni si arribaré.
1: No, en el 22 te'l faries. És 10 anys, però després del 22 perquè el 23, 24 si es començaven a prendre les imatges...
0: Però tu saps en 10 anys com canvia la persona depenent de l'època vital en la que el pille? Ara jo, la meua, per exemple, en la que comences a estropear-te sense voler, és de veres...
1: això és una opinió subjetiva.
0: No,
1: però...
0: és una realitat palpable. I dius, ostres, però si és que d'ací 2 anys ja no seré ni per casualitat al que li van fer la foto fa 7 anys.
1: És que se suposa que el que ara se fa és agarrar una captura d'imatge.
0: Sí.
1: Quan tu vas al centre mèdic per a renovar-te el carnet o per fer-te el carnet, per a traure't el carnet, ¿vale? El certificat mèdic,
0: que ja no mos el traiem una... ni tu ni jo ni ningú des que estiguen escoltant, la majoria
1: no, però sí que renovarem.
0: Ah, ¿vale? I val igual, si dos anys ja no seré ni per casualitat el que li van fer la foto fa
1: però és que
0: set anys.
1: És que se suposa que el que ara se fa és agarrar una captura d'imatge sí. quan tu vas al centre mèdic per a renovar-te el carnet o per fer-te el carnet, per a traure't el carnet, ¿vale? El certificat mèdic.
0: Que ja no

0: Espera, que te voy a hacer otra, però n'hi ha alguns que arriben flash. Au, ja ho tens, cacau.
1: És de veres, això sí que ho ha viscut.
0: Sí,
1: te l'ensenyen en el DNI també, i en el passaport. I el senyor funcionari, que no
0: depèn
1: sempre és policia,
0: si
1: diu...
0: Depèn si és més o més amable, sí,
1: dius,
0: sí, sí.
1: ¿Le parece bien esta? ¿Se ve usted bien?
0: Sí.
1: Clar, no el veus bé en cap, li podries dir que no, una dotzena de voltes, però clar, tens mirament i dius, pues mira, chicos, si tampoc
0: no
1: anem
0: a... No puc passar per xapa i pintura, no.
1: Exacte.
0: Bueno, pues això és una altra, és dir, que ja ni siquiera te puedes poner guapa o guapo para hacerte la a foto de los documentos, perquè ja són captures, inclús ja ho veiem en el DNI i en el permís de, i en el passaport, pues en el permís de conduir, igual. Sí que és de veres que n'hi ha vegades que miren la identificació de NEI o NIE i comproven en el que està i a lo millor no se pareix, però bueno, a lo millor sí que és, però n'hi ha vegades que és de veres que se pareix més l'individu suplantant que el que realment
1: o sea, és més tu l'altre que tu.
0: Molt bé.
1: Bueno, perdona, això és una cosa molt loca, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Però
0: sí,
1: com
0: sí.
1: És que passa de deveres, m'ha quedat al·lucinat perquè dic, com és possible això? Que no m'haguera... I mira que jo faig coses rares, eh? No m'haguera passat mai pel
0: cap. A veure, ara cada vegada és més notícia perquè és menys freqüent, però aleshores fa uns anys, ja t'he dit que sí que hi hagué una verdadera i absoluta ona de gent suplantadora i no per tant que te cregues, eh?
1: No, no m'havia enganyat, t'ho ha dit sense llegir-ho, a més, t'ho promet, sí, sí. Si no t'ho diria, és el delicte de falsedat documental i està reflexat en el Codi Penal.
0: Sí. Sí, sí.
1: En l'article 392 estic llegint.
0: Ahí es,
1: sí, vamos, que te'n vas al trullo segur si fas, sí, això.
0: Fijo.
1: Escolta, poca broma, perquè en una tonteria, el que a tu et pot pareixer una tonteria, mira el que pot portar-te.
0: Sí.
1: Mira, ves tu a fer-te, o ves a traure-te el carnet, sí, per mi.
0: Jo, al màxim que he arribat en l'escola, que, mira, tinc que dir per als que mos senten que la setmana passada va fer 45 anys que el meu home obrigué la porta per primer vegà.
1: De l'autoescola?
0: Sí, sí, sí. Estem encara al mateix puesto i ja tenim a nets des que foren els primers alumnes que passaren per l'escola.
1: Anant d'allí a treure's el carnet,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí. Ell, feliçment, ja du 6 anys i pico jubilat. Jo encara no, i com ell diu...
1: Pues que t'ha deixat a tu en el marrón.
0: No, no, sí, haver nacido antes, me diu,
1: pues sí.
0: Que, claríssim, no? Però vull dir que ha canviat, imagina't tot el que ha canviat des d'entonces, i ara jo encara quasi que reconec quan ve alguno a través del carnet o en el fill o algo, o sigui que...
1: D'aquells.
0: I imagina't tot el que ha canviat.
1: Sí.
0: Per a mi la veritat és que és un goig estar ahí encara, però el que ha canviat, o sigui, de ficar-te tot guapo per fer-te una foto,
1: sí,
0: que no volies anar ni al fotomatón, ara que arribes, flash, i a poquet que tinguin cuidado, igual ixes tu o igual ix algú. Jo en esta història tinc alguns bessons que quan feia falta dur foto, anaven al fotomatón i se feia la foto 1 i jo tallava 2 pa 1 i 2 pa l'altre.
1: De tant que es pareixien.
0: Sí, però això tenia que ser
1: tu també.
0: Quan se pareixien tantíssim.
1: Sí, quan eren realment...
0: No, a veure, i la identificació, evidentment, no tenia res a veure, perquè ahí eren les fotos de guardar a la fitxa,
1: sí,
0: o algo així,
1: sí, sí.
0: Perquè és que si no se tenien que fer fotos dobles, els dos, i en casa...
1: Home, este pobre pare o esta pobra mare en el,
0: sí, sí,
1: en el gasto,
0: sí,
1: duplicat.
0: Fartos, sí, sí, sí.
1: Poc es parla d'esta gent que té de dos en amunt, eh?
0: Sí,
1: sí, sí, i dupliquen...
0: Era per la fitxa, abans era per la fitxa, perquè abans els expedients eren de deberes,
1: sí.
0: Tenien cares, tenien datos, la gent ara quan li expliques lo de las convocatorias y lo de que tiene que renovar y cosas de estas, hombre, yo la frase que tinc sense dubte acuñá que me tendría que fer un tatuatge es yo cuando me saqué el carnet, o sea, esa es la frase que més he sentit y que supose que més continuaré sentint mentre estiga así de la meua vida, les coses van canviant i sí, sí, és de veres que és com en el mar, van les ones i tornen, i ara torna a haver gent estrangera, sols ser gent estrangera que apenes parla el castellà, que té dificultat, i n'hi han exàmens especials per a este tipus de gent en test de llenguatge senzill i de fàcil comprensió, però no són capaços ni siquiera de fer el exercici mental de preparar-se una prova que va a ser vinculant per a tota la seva
1: vida.
0: Bueno,
1: però això és un poquet de perea, no?
0: Sí, sí. No tenen.
1: En València, gossera, directament.
0: No tenen la voluntat de dir, és que això m'ho tinc que dependre,
1: sí,
0: perquè és que això tinc que fer-ho bé i tinc que saber-ho per a tota la vida. O sigui que són poquets, però és de veres que se sent, i se sent més del que ho diguem.
1: Escolta'm una coseta, per conforme han canviat les coses. Estos dies ha sigut...

0: Una notícia que les universitats, i sobretot ara que venen les proves de la EBAU, l'accés a la universitat i tal, estan tenint que implantar sistemes de detectors de metals, de dispositius...
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Les ulleres estes de meta, hombre, que bueno, les tenen els guais, jo que sé, Pere Valencià no en té unes, jo sí, no en tinc, sí, gent sí, que valen una pasta i ses ulleres.
1: Sí, sí.
0: Resulta que coses com estes, el mòbil, etc, etc, estan gastant-se molt per copiar en la universitat. Però resulta que m'entere que també en els vostres exàmens la gent gasta tot tipus de dispositiu d'esta classe...
1: Tot.
0: D'aquest tipus, enviant, perquè clar, tu dius, és que això són tests, bueno, molts dels exàmens que se fan avui en dia també, jo me recordo en veterinària que fem test directament, envien fotos,
1: captura d'imatge,
0: a algú que està fora, i aquesta persona va xivant-li les preguntes.
1: Sí,
0: però això passa de veritat, no és ciència-ficció, no, són coses de James Bond.
1: No, que va, que de fet és lo fàcil.
0: És que jo ho dic i jo, dic que això no pot ser.
1: Abans de suplantar la personalitat, que ja has vist que és un delicte,
0: sí.
1: Això també ho seria, però seria el delicte de copiar en un examen, que no és el mateix que suplantament de personalitat. El delicte estaria tipificat d'una altra mena. Però bueno, claro, és que ara ja no pots fer una foto més que de pregunta en pregunta, perquè l'examen teòric tens davant de tu una pantalla tàctil, genera un test en 30 preguntes aleatòries d'una quantitat ingent de preguntes que existeixen, i clar, no és un test que li fas una foto a les 20 primeres preguntes, tindries que fer captures d'imatge i enviar captures d'imatge per cadascuna de les pantalles, tenint en compte que són 30 minuts per 30 preguntes i sols està permès cometre 3 errors, pues en les proves temps de fer-ho no te crec que n'hi ha molt, però bueno, sí, la picaresca ha existit sempre i sempre n'hi ha algun listo o alguna lista que m'emprèn, i jo no sé si al final serà més fàcil i des de luego més barat fer-ho bé que fer-ho mal, però en principi des de luego invertixes molt millor fent-ho bé i sabent-ho.
0: Què passa quan esta gent se la pilla copiant? Perquè, a veure, tampoc tinc el cas ni he viscut l'experiència de que m'hagin pillat copiant o fent alguna cosa d'estes en l'examen de tràfic.
1: D'entrada l'examen s'anul·la, la convocatòria corre...
0: Sí. I tornes altra volta, com si res passara?
1: No, i s'obre un expedient. S'obre un expedient.
0: Ah.
1: O sigui, tu no pots examinar-te aquest dia, corre la convocatòria i s'obre un expedient. I en funció de la resolució judicial s'actua d'una manera o d'una altra. Normalment, com a mínim, hi ha una suspensió de la possibilitat de poder obtenir el permís de conduir per un temps que dependrà del xutxe. I això mateix, a més, passa, i també ho he viscut, quan després d'un accident, per exemple, per ser permís de conduir o els punts, o perquè en una prova d'alcoholèmia t'han pillat i perds també la possibilitat de conduir, n'hi ha una sentència judicial. És que la gent encara no s'assabenta de que el Codi de Circulació va morir a 1991. És a dir, que des d'aleshores estem treballant la Llei de Seguretat Vial i 3 reglaments. Una llei com cal, quan tu la incompleixes, pues això, se suposa no, està considerat delicte.
0: Pues mal es posa la cosa en aquest aspecte.
1: Sí, sí, sí.
0: Jo tot això que t'ha dit em pensava que era ciència-ficció i ara resulta que és tan real com la vida
1: mateixa.
0: Jo he
1: tingut gent, per exemple, d'haver perdut els punts en un accident de trànsit en el que el resultat ha sigut terrible, i si la pèrdua suposa més de 2 anys, és a dir, a partir de 2 anys i un dia, a més de complir la sentència de retirada del permís, de serveis a la comunitat, de la possibilitat d'anar a la càrcel o de pagar sancions, de fer el curs, de l'examen, bueno, pues ixe temps ja saps que no pots conduir. I també conec casos en els que, bueno, con toda la buena intención, el papá, la mamá, el novio, qui siga, ¿no? Pues vamos a ir aprendiendo así un poco antes y tal.
0: Sí.
1: Y claro, abans te pillava...
0: Que ho han fet tots, tot siga dit,
1: o sea, te pillava en ton pare fent en el camp unes pràctiques.
0: Sí.
1: I bueno, pues això era, no sé si te ficaven una multa o a lo millor ni això, no ho sé. Però ara sí passa per haver cometre un delicte, i passa per un xutxe i passa per una sentència. I com a mínim al que estava ensenyant, pues li cau la del polp, i a la criatura que estava pendent d'obtindre el permís, a lo millor li suspenen la possibilitat de fer-ho per un temps, que pot ser de mesos o inclús d'anys.
0: I m'havia quedat en les ganes, ara ja no podem perquè hem consumit el temps, de parlar sobre les indumentàries i les coses que portem a voltes damunt,
1: pues
0: cosa
1: que
0: no pot ser per això mateixa.
1: Tenim...
0: Però més de les que portem, si és de l'estiu, serà de les que no portem.
1: Muy bien, no, no, i també bodas, bautizos i comuniones, senyores.
0: Que ¿qué vols dir en això? Ahí sí que m'ha perdut jo.
1: Ah, caramba, què te penses, que se conduís molt bé en un corpiño d'ixos tan bonicos que se fan aixina con los hombros al aire para
0: però
1: anar de boda?
0: Però parles dels convidats i dels convidaes,
1: claro,
0: no?
1: Claro, bueno, és que la novia normalment no conduís, la duen.
0: Però, mare meva, a veure tu com
1: se fa. I tacons,
0: és que a la gent li agrada molt disfressar-se per aquestes coses.
1: Sí, sí.
0: I entonces n'hi ha un factor ahí que no és compatible. Diuen que para lucir hay que sufrir.
1: Bueno, però para conducir no cal.
0: Evidentment,
1: al revés.
0: Pots fer-ho d'una altra forma.
1: És imprescindible estar als mandos del vehicle en total i absoluta flexibilitat per a poder estar còmodo i per a poder arribar con cal, pues apretar qualsevol botó, manejar el volant, lo que sigui.
0: Recorda-m'ho la setmana que ve, perquè això no inclou només la indumentària, és a dir, perdona, com diuen ara, el outfit, perquè ahir, que ara m'ha vestit d'una altra forma i tal, ve una de les companyes i fa, diu, m'agrada el teu outfit, dic, i no és el mateix dir, mira com vas vestit avui.
1: Que estilo tienes.
0: Pues no, el outfit. Bueno, pues inclou això i molts dels artículos i els objectes que portem en el cotxe, des del bolso fins tota la compra que carregues, a on posar-la, com posar-la i totes aquestes qüestions. O sigui,
1: me ho apunte,
0: si vols...
1: perquè en la meua memòria, no sé si con la agenda que tengo, però me ho apunte.
0: Sí, la manera de vestir-nos que podem portar i no podem portar, des de no anar conduint descalç fins portar tota la compra darrere. Pareix?
1: No sols parlarem de la llei, a més, sinó per què. Perquè, a lo millor, sols perquè està prohibit, no mos val.
0: Ja. Yeah.
1: Però si sabem per què no devem fer-ho, és més fàcil complir la llei.
0: Bueno... A banda dels animals, que la gent ahir n'hi ha un univers, un buit legal que no te'l pots ni imaginar, de com portar-los i com en deixen o no portar-los. Mari Carmen, cuida't, bona setmana.
1: Gràcies igualment a tots, adeu.
0: Adeu.

0: Què tal, com esteu? A Europa ja parlen de tu. Per fi arriba el gran dia. Avui, València Bàsquet, Real Madrid. El rookie, el debutant en una final a 4, el gran animador de la present edició de l'Eurolliga, l'equip de moda Europa, l'equip que fa un bàsquet més divertit i alegre, l'equip que té a tota una ciutat embogida i enamorada. Davant, el Madrid de les 11 Eurolligues, el Madrid d'Escariolo, però sense el seu sostre, sense Tavares, el jugador segurament més desequilibrant dels blancs en l'ACB i també a Europa, i més a un partit. En el record, la semi de la Copa al Roig Arena, per exemple, un col dur per a un València que segur que ha pres d'aquella derrota i s'acosta més a l'equip alegre i brillant de sempre, però també celebrat i expert, com ho va demostrar en l'eliminatòria contra Panathinaikos. Eva Casany, bona vesprada.
1: Bona vesprada, Dani.
0: Bueno, ja tenim la cita sí, ja tenim el dia sí, i també tenim els aficionats en Atenes, encara que amb algun retard que altre.
1: Sí, molts nervis en l'afició taronja i expectants per a viure una nit que de segur ja serà històrica i volen que continuï i se somni. Molts dels seguidors, el gruix d'ells viatjava des d'este matí a les 5 i mitja, estaven ja a l'aeroport de Manises. Hi ha algun problema amb aquests avions, han eixit dos que al migdia ja estaven allí, per un altre fins a les 12 i mitja, quasi no ha eixit així. No podran anar a la zona sí. de l'afició, a la fanzón, i hauran d'acudir quasi directament al pavelló, perquè recorden que ni se pac ells tenen el primer partit, que és a les 5 de la vesprada, que és les 4 nostres, així que van molt apurats, però el que sí que tenen és moltíssimes ganes d'espentar els seus.
2: Madrid espera que mos ho fiqui difícil. Jugar sense els seus pivots i poder fer defensa de canvis, pues segurament mos fotran un poquet, però bueno, esperem que el València Bàsquet pues, faci el mateix que està fent tota la temporada, que és guanyar i passar a la final.
3: En ambició, que crec que l'equip la té, l'ha demostrat, jo crec que avui el tenim, anem a apretar i a veure què passa. L'afició estem en ells, passa el que passa, a disfrutar.
0: De seguida estarem amb Samu Borges, amb Nacho Rodilla a Atenes, però avui tenim també una jornada de, este cap de setmana, una jornada de lliga intensa. A partir de les 2:30 repassarem aproximadament el que han dit els entrenadors dels nostres. Avui han parlat tots, l'últim Carlos Corberán, abans Luis Castro, Marcelino, en l'última roda de premsa com a tècnic Groguet i Eder Sarabia. Vull que escolteu esta reflexió emocionada d'Eder Sarabia quan li han preguntat:
4: ¿qué significaría para ti conseguir la permanencia con el Elche?
5: Al final, cuando uno se siente tan querido, cuando uno, bueno, eso tiene la conexión con la ciudad, con la gente. Eso, mi hija es andorrana, pero ha vivido aquí prácticamente siempre y hoy, como he puesto ahí ese post, me decía: Aita, tú eres el portero, yo soy el Elche. Entonces, bueno, son cosas que van mucho más allá del fútbol.
0: Més enllà del futbol, les emocions. Més de 1.000 granotes estaran a la Cartuja en el partit en què el Llevant juga rematar la permanència. I més de 400 franjaverds acompanyaran els de Sarabia en la final de Montilivi. El millor és que els dos, tant Llevant com ells, depenen d'ells mateixa per a salvar-se. Un empat de l'Elche a Girona, per exemple, salva tant a Llevant com a Elche. El València apura opcions de Conference League, però no depèn sols de guanyar el Barça, ha d'esperar que ni Rayo ni Getafe guanyen els seus partits. Avui tindrem Fernando Gómez Colomer en tertúlia, perquè Nacho el tenim en Atenes, ara el saludarem, centrat i concentrat en aquesta fita històrica de València Bàsquet, on ell és un dels jugadors mítics e icònics, l'11 que penja en el Roig Arena. Patricia Valero està a la realització tècnica del programa, al micro, com cada dia, Dani Hermosilla, uns consells, i ens anem de seguida a Atenes.
6: Esports a punt.
7: Vols viure una nit diferent? El dissabte 23 de maig, el Museu de Prehistòria de València obre fins la matinada. Descobreix una exposició sobre Egipte, recorre les col·leccions de prehistòria valenciana i participa en els tallers de jeroglífics i escriptura ibèrica. No t'ho perdes. Més informació al web del museu. Diputació de València. L'Etno presenta l'exposició La Mar Èpica, una mostra de fotografies de Jesús Navarro sobre la pesca de l'almadrava feta pels pescadors de Benidorm. Un tipus de pesca de la tonyina referent per tot el Mediterrani. La Mar Èpica en l'Etno. Centre Cultural La Beneficència. Diputació de València.
8: El 26 y 27 de mayo vuelve a Feria Valencia la cita para potenciar la internacionalización de las pymes de la Comunidad Valenciana. El Congreso Go Global cumple 10 años ayudando a las pymes en su apertura exterior, ofreciendo oportunidades de negocio y atrayendo la presencia de compradores internacionales. Organizan IBACE Internacional y las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, con el patrocinio de ICEX y el apoyo de Fondos FEDER. Inscríbete gratis en congresogoglobal.com.
9: ¿Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
10: Vols viure una nit diferent? El dissabte 23 de maig, el Museu de Prehistòria de València obre fins la matinada. Descobrís una exposició sobre Egipte, recorre les col·leccions de prehistòria valenciana i participa en els tallers de jeroglífics i escriptura ibèrica. No t'ho perdes. Més informació al web del museu. Diputació de València. L'Etno presenta l'exposició La Mar Èpica, una mostra de fotografies de Jesús Navarro sobre la pesca de l'almadrava feta pels pescadors de Benidorm. Un tipus de pesca de la tonyina referent per tot el Mediterrani. La Mar Èpica en l'Etno. Centre Cultural La Beneficència. Diputació de València.
11: Som...

0: Són les 2:08 de la vesprada, com diem en la nostra presentació, arriba aquesta cita anhelada per a l'afició taronja. Tota Europa està pendent d'aquest duel avui entre València, Bàsquet i Real Madrid. Abans hi haurà una altra semifinal, però per a parlar de tot el que està passant en Atenes, molt ràpidament, perquè han d'anar-se'n ràpidament tant Nacho Rodilla com Samu Borja, ràpidament a l'OACA, la infraestructura o la logística a Atenes no és fàcil, i anem a parlar amb ells d'este partit. Samu Borja, Nacho Rodilla, bona vesprada.
1: Bona vesprada, Dani.
2: Hola, bona vesprada.
0: Bueno, arriba el gran dia, arriba la gran cita, arriba València Bàsquet, i Samu, en comentaves, justament abans d'entrar en estudi, els grans problemes que està tenint l'afició de València Bàsquet en eixos vols, com contava Eva en la nostra presentació, però sobretot en l'arribada i pràcticament de seguida al pavelló, no?
1: Sí, s'han retardat tot moltíssim. Avisàvem ahir i avisàvem per alguna cosa també en esta ràdio. I és que esta és una ciutat caòtica, com avisàvem, i s'ha complit perquè ha costat moltíssim que aquests dos vols que s'hi han arribat a afició de València Bàsquet pogueren pujar tots els autobusos i desplaçar-se fins al centre d'Atenes on està aquesta fanzón. Han arribat, però han arribat fa només uns minuts, amb un retard de més de 2 hores respecte al que estava previst. Hi ha un vol encara que està volant perquè ha tingut un problema tècnic l'avió i no ha pogut eixir a l'hora prevista, i és que els aficionats que sí estan ja així a Atenes estaven ara mateix així als nostres voltants pels carrers d'esta zona cèntrica d'Atenes buscant algun lloc on menjar, perquè els avisaven que per protocol a nivells de seguretat se'ls havien d'emportar ja. Així ja són les 3 i 10.
0: Sí, sí,
1: a les 3 i quart han d'estar una altra volta en els autobusos per a desplaçar-se fins a l'OACA, que està a priori a una mitja hora d'ací, però després la realitat del tràfic i d'esta ciutat fa que probablement siga més bé 45 minuts o una hora en bus. I han d'arribar amb temps suficient d'antelació per a passar tots els controls i poder accedir al recinte abans que comenci la primera semifinal, que no és, com tu bé comentaves, la de València Bàsquet, és la de l'Olympiacos contra Fenerbahçe, però la gent ha d'estar dins. Així que difícil tota esta logística. Òbviament la gent cansada, la gent amb ganes de poder arribar a eixe OACA, i ara mateix de seguida tots els autobusos una altra volta l'afició de València Bàsquet, que això sí, estava molt confiada, Dani, en que avui es guanya, i que inclús també alguns tenen claríssim que no és que avui es guanya, sinó que es guanya la Final Four i s'emporta la Copa València Bàsquet.
0: Sí, seria el debutant, crec que només n'hi ha un, no, Eva, un precedent, no?
3: El Salgiris en el 99.
0: Nacho, anem a parlar del partit, els minuts ara que podem tindre. Escariolo sempre prepara els partits, sempre prepara alguna sorpresa. Donant les baixes que té, sobretot en el joc interior, què creus tu?
4: A veure, Escariolo és també estratega, eh?
0: Sí.
4: És un entrenador que ho té tot controlat al detall. Que és cert que en esta eliminatòria ell té la percepció que necessita fer algo, preparar algo, no per a sorprendre, perquè possiblement ja ho ha ficat en pràctica, però per a veure com tapa, no? Ixes baixes en el joc interior, sobretot la de Tavares. I què pot plantejar? Pues ixa defensa alternativa, després d'existir ja una zona 3-2, no és el mateix també en una zona protegir-te tenint darrere al Chegan que
0: claro
4: tindre pues, a Usman Garuba o qualsevol altre, no? Què vull dir? Que pot ser una zona 3-2 més d'intercanvi de jugadors, d'un poc portar a la confusió a València Bàsquet, de veure com l'ataca, si en moviments contra individual, bueno, un poc generar aquesta confusió, i després també alternar els jugadors en la posició de 4, jugadors que poden ocupar el 3 i el 4, no? Mario Son i Gavi Dek, per a tindre també aquesta versatilitat ofensiva. Va a ficar, crec que un quinte que tinga molta amenaça des de fora també, per a de fora cap a dins, penalitzar la defensa de València Bàsquet, i esta alternativa, no, esta alternància en les seues situacions defensives, alternant la individual en la zonal, perquè a part d'Escariolo, Luis Gil, el seu ajudant, també és uno d'estos que sempre en esta faceta defensiva li otorga, en este cas al Real Madrid, el seu guionet.
3: Com en la selecció, així que també tindran molts ulls vigilant a Montero. Quin creieu que serà el seu paper? Més com el quin partit, de tindre paciència d'esperar opcions, o més en l'atac? Perquè les defenses que plantegen també es creen, a més, totes aquestes dificultats que hauran de superar, hauran de calmar-se i buscar el moment.
4: Sí, jo crec que Montero torna a tindre un partit d'aixòs de saber què li correspon fer en cada moment. Per què? Perquè de primeres, quan el Madrid estiga en aquesta defensa habitual, que és la individual, no? Va plantejar sobre el bloqueig directe de Montero, va anar a situacions més de ofegar-lo o inclús negar-li recepcions, un poc incomodar-lo de primeres. I ahí Montero segurament és quan té que anar mesurant els momentets per a trobar els companys, ho feu a la perfecció el dia de Panathinaikos en el quin partit, i esperar el seu moment, no? Sí, va estar un poc per aquesta línia, i ahí el gestor el que puga implantar ficar el coco en el partit, per a mi és Montero, i necessita tindre aquesta pausa, aquesta calma que ja últimament li estem veient per a mesurar els momentets de capacitat individual i els momentets també d'algo més col·lectiu de trobar els companys.
0: Nacho, Samu, hi ha molts aspectes, no? Començar bé, que diem de tota la sèrie contra Panathinaikos, començar bé el partit, que funcioni el tir exterior i l'arbitratge, no, Samu, que seran els tres factors fonamentals en el joc de València Bàsquet.
1: Sí, també hem de veure una altra qüestió, que és l'ambiental.
0: També.
1: Si es posarà l'afició neutral, entre cometes, avui, a favor o en contra de València Bàsquet, jo pense que per ser el recent arribat i perquè ha meravellat, de fet, així molta gent de Panathinaikos, després d'haver perdut contra València Bàsquet, van amb València Bàsquet. Uh-huh. Que és una cosa que a nosaltres ens sorprenia. Ens encantà la ciutat, tots els que la visitaren durant l'eliminatòria, en els dos primers partits o en l'últim, ens encantà el Roig Arena, van sentir, no?, que València Bàsquet és un equip que apareix en l'escena més important ja del bàsquet europeu, però que molts pensen que inclús per a quedar-se. Així que hi ha simpatia pel València Bàsquet, no diguem el millor dels més ultres, però sí de la gran majoria dels aficionats d'ací d'Atenes. Per això jo penso que serà un pavelló també favorable a València Bàsquet esta vesprada. Això, pel que preguntaves de l'arbitratge, pot influir, perquè si hi ha un moment determinat en què comencen a caure les faltes a favor de Escampacho, Ezonja i companyia, que tenen ja un currículum, no?, i un pedigrí com per a que els àrbitres es respecten, és probable que els àrbitres se troben en un ambient molt hostil, i l'OHK, quan apreta d'aquesta manera, jo crec que fa canviar arbitratges. Així que també Pedro Martínez, com feu el dia de Ataman, tot i que avui enfronta un amic com Escariolo, etc., però amb els àrbitres ha d'estar atent, Nacho, a com portar el partit.
4: Amics en la prèvia, en la presentació. A partir d'avui, ja no del moment del partit, des d'ara, des d'esta arrancada del dia ja, que és este dia decisiu i encarant els partits, ahí ja en la banqueta cadascú mesura lo seu. Però estic en tu, Samu, avui Escariolo va tornar a apretar. Ho ha fet moltes vegades, lo que passa que Escariolo no és d'eixa forma tan vehement i tan exagerada que ho farà. Ataman espera el moment i quan apreta, apreta de valent. Ahí crec que Pedro també torna a jugar té que tornar a jugar la partida, de ficar també el seu guioner d'exigència, igualar i ser nivell de protesta per a que, diguem, d'alguna manera, este catxe que té Escariolo o este catxe que té el Real Madrid en situacions com està Final Four, pues que no puga otorgar-li res a favor i jugués en ixa igualtat també en quant al tema arbitral.
0: I ja per últim, que se m'ocorrisse, i ja si no voleu, digueu alguna altra cosa que se m'ocorrisse com a clau, està clar que en alguns partits, crec que recordar en el tercer, sobretot en aquests jugats a casa, el Roig Arena, el tir lliure i el percentatge de tir lliure va ser clau. En aquest sentit, se'ns ocorris a tot. Està el tema Saco, i sabem tots els problemes que té Saco, i també sabem que això ho coneix Escariolo, lògicament. Buscar a Saco, buscar la falta a Saco, va ser altre dels elements fonamentals en el joc del Real Madrid.
4: Bueno, és que és una cosa que ho sap Escariolo, però també ho sap Pedro Martínez. Ah. Què vull dir? Que en el moment en el que aquesta situació se puga produir d'alguna manera, va anar a la banqueta. En situacions finals de quart o de partit va estar en la banqueta perquè si estàs jugant el mantecao no pots tindre-ho en pista perquè te poden fer aquesta reiteració de faltes i obligar a anar al tir lliure. Però avui, per exemple, Dani, és dia de detalls. Els detalls determinen en partits així guanyar o perdre. El tir lliure en quant al global, en quant a l'equip, és fonamental, és a dir, no descuidar, encara que te penses que en la primera part no està jugant ixa faceta a favor o en contra, sí que està jugant perquè té que donar un poc ixa consistència i tens que estar des d'ixa línia molt encertat, però jo li otorgaria al rebot, que València Bàsquet viu molt del seu ritme, de la seva pròpia inèrcia de partit, i ahir necessita rebotejar, dominar ixa faceta per a traslladar, per a buscar les transicions. Bueno, en ese aspecte del rebot pot estar gran part del partit, perquè li pot donar a València Bàsquet més guioner de lo que l'equip de Pedro Martínez vol, o donar-li al Real Madrid esta, esta manera d'entendre, no? L'encontre que és de més jugar en mitja pista, més elaboració, que no vol dir que estigui frenat, però sí que busca un poquet la jugada més fins a l'extrem, no? D'eix extrapàs, d'elaborar, de buscar dos, tres passades de més per a trobar vos llançaments. Bueno, el rebot determinarà segurament també qui trobe la seva pròpia essència.
0: Molt bé. Vos anem a deixar, Samu, Nacho, que es traslladeu ja a l'OACA, tota aquesta logística que hem comentat de Atenes, molt complicada. El que és ben segur és que amb les baixes del Madrid, Samu, per acabar, és l'oportunitat històrica, a banda ja de la pròpia història de la competició que té el València, de guanyar i tindre en la retina aquell partit de Copa, que ja va demostrar superior durant la gran part del partit i que va perdre en els últims minuts. Jo crec que és la gran oportunitat, sí, de València Bàsquet de guanyar el Real Madrid en el seu terreny, que és la màxima competició, no?
1: Totalment, Dani, sí, perquè si hi ha un jugador clau en este Real Madrid, jo diria que per damunt de qualsevol altre és Tavares, no? Perquè és el que més influeix en el joc del seu rival, i ahir València Bàsquet 8 té una oportunitat de poder fer mal per ixa via, i esperem que, com tu bé dius, en un moment tan històric, important per a este club, després de tantíssims anys, no? Buscant estar entre els millors d'Europa, poder guanyar-li a tot un Real Madrid en el dia d'avui i clavar-se en una finalíssima, no? Pel títol de l'Eurolliga, jo crec que seria un final somiat per a este dia que estem iniciant pràcticament, no? Uh-huh. Anem a veure si és possible, anem a veure si els aficionats que venen a aquest tercer vol de València Bàsquet arriben bé a temps, diguem, del primer partit, no tenen cap problema més afegit per als desplaçaments. Com tu comentaves, la logística està en aquestes prèvies de la gent que estem al voltant molt en les converses, no?, de la dificultat, però que una vegada comence el que ha de començar, que és el joc sobre la pista, tot això s'oblide. I una victòria de València Bàsquet, per què no dir-ho, ajudaria i molt, a que es calmaren els ànims i que la gent poguera gaudir tot aquest cap de setmana de Final Four, així, especialment l'afició taronja, que ve amb tantíssima il·lusió per primera vegada, Dani.
0: Nacho, una resposta molt, molt ràpida. Olympiacos o Fenerbahçe? Qui veus favorit?
4: No? Uf. Com a equip, Olympiacos. Com a entrenadors, ja sí que Vicius, però crec que no, és que ja sí que Vicius és de grans cites, eh? Sí. És entrenador de pissarra, de tàctic, de controlar-ho tot en situacions com aquestes, però li vaig a otorgar a Olympiacos un punt de diferència per el que ha plasmat al llarg de la lliga regular.
0: Molt bé, ale, ja podeu, esteu alliberats d'alguna manera per a començar aquest camí cap a l'OACA, i esperem que dilluns en este programa puguem contar una victòria històrica de València Bàsquet. Gràcies, Samu, gràcies, Nacho.
1: Adeu, això esperem.
4: Adeu.
0: Nosaltres anem a continuar, Eva, ràpidament. Què diuen els jugadors de València Bàsquet?
3: Els jugadors en l'últim entrenament que van poder assistir ahir per la vesprada, perquè avui han tingut una sessió de tir però a porta tancada, sabent que tenen per davant un repte molt important, però que han de mantindre la seva identitat amb velocitat, defensa i tractant de dominar el rebot, com deia Nacho, perquè el repte és saber si el que té preparat Escariolo és disafero. Estes són les paraules de Larry Pradilla, Montero i Costa.
5: Todos los jugadores estamos preparados para esto y tenemos que seguir con el foco donde lo tenemos puesto.
6: Intentar llevar nuestro ritmo es algo que sí que puede marcar el partido.
7: La afición, ellos saben que nosotros siempre que salimos ahí tratamos de dar lo mejor que podamos, ¿no? Y competir, que lo más ilusión le hace a ellos, que salgamos ahí y representemos al Valencia.
6: Que lo disfrute y que lo vea com un hito històric que sigui el primer de molts.
8: Parlarem de somnis més avant. Ara mateix estem concentrats en intentar mantindre el rumb i ser consistents.
7: Ara que tenim una gran oportunitat, no, de ganar un títol junto, un títol d'Europa, com lo és la Euroliga, jo crec que eso te hace sentir muy especial, la verdad.
3: Estan tots expectants i molt centrats en este partit d'avui, perquè els debutants en una Final Four només han arribat en este segle a una final el Baskonia en 2005. Cap ha guanyat el títol, com hem dit abans, des del 1999 amb el Žalgiris. Però l'afició taronja està convençuda de que sí que és possible. Veurà finalment un Miller quan arriben este últim avió. Estan animant des del pavelló grec i veuen així les opcions de l'equip.
9: En ambició, que crec que l'equip la té, l'ha demostrat. Anem sense ninguna pressió. Jugar sense els seus pivots i poder fer defensa de canvis, pues segurament ens fotran un poquet. Jugar a la nostra, evadir-nos de tot el que s'ha generat aquesta setmana.
10: Jo crec que avui el tenim, anem a apretar i crec que se va fer realitat. L'afició estem en ells. Passa el que passa, disfrutar.
3: I així que així, a casa nostra, a partir de les 4 i mitja, obriran les portes del Parc de l'Afició. El València Bàsquet instal·la dos pantalles gegants per a seguir el partit. Este mateix matí han ampliat l'aforament perquè tenim molta, molta demanda. És un dia històric i no se'l vol perdre ningú.
0: I hem de dir que per a assistir s'ha d'omplir, no?, un formulari.
3: Clar, havien d'haver, a partir d'ahir del migdia, s'havia obert un termini que han pogut ampliar, han de portar el QR que els ha enviat el club, si no, no entraran.
0: Bé, i anem a acabar dos apunts de bàsquet, perquè no només de Eurolliga està vivint el bàsquet valencià. Comencem per la que lea la canteva.
3: Juga el tercer partit de la sèrie del play-off d'ascens en la Lliga CB contra el Movistar Estudiantes i sense marxa d'errada, perquè ha perdut els dos primers. Si no guanya, quedarà eliminat i acabarà ja la temporada. Si sí que ho fa, forçaria un quart, ja que l'Estudiantes guanya això els dos primers, un a Magariños i altre al Movistar.
0: I acabem el bàsquet amb el play-off d'ascens a Primera Federació, la segona categoria del bàsquet espanyol, on tenim l'Amics de Castelló, que jugarà diumenge el primer partit de la final contra Albacete. Serà a Terres Castellano-Manchegues. Diumenge a les 12:30 tindré estès la pròxima setmana de parlar d'esta eliminatòria. Se n'anem ja al futbol, però una pèl més poliesportiu important també d'handbol, perquè el pavelló del Port de Sagunt es juga, o al pavelló del Port de Sagunt es juga la fase d'ascens a la Sobal, on tenim dos dels nostres equips, els anfitriós del Fertiberia Port de Sagunt i l'Agustins d'Alacant.
3: Dissabte a les 6 a Naitasuna Fertiberia i a les 8 Burgos Agustins d'Alacant. Els guanyadors jugaran la gran final diumenge a les 12:30 i qui guanya el playoff pujarà de forma directa a Sobal. El perdedor un playoff amb l'antepenúltim classificat de la Sobal.
0: Bé, ara sí, se n'anem al futbol. Tenim a José Sánchez ja en Paterna per a parlar. Acaba de parlar Carlos Corberán.
11: La verdad que nosotros desafortunadamente no nos hemos merecido hablar de Europa hasta esta jornada, porque no hayamos conseguido los puntos suficientes para consolidar al equipo en Primera División y poder optar a algo más. Y ese momento ha llegado en esta última jornada, y como tenemos esa posibilidad, a luchar al máximo por conseguir los tres puntos ante un rival que es el campeón de la Primera División española, un gran equipo. Así que en nuestra cabeza está la exigencia del partido, la responsabilidad que tenemos y también la ilusión de poder conseguir con nuestra gente tres puntos.
0: Per fi, hem escoltat Carlos Corberán parlar d'Europa abans que s'acabi l'actual temporada. Amb la permanència en la butxaca, és que no li ha quedat una altra. José Luis Sánchez, Ciutat Esportiva de Paterna, bona vesprada.
12: Bona vesprada, Dani. Últim entrenament i última roda de premsa
0: també.
12: La temporada sí a Paterna. Encara haurà de parlar després del partit de demà, però ja serà més talla contra el Barça.
0: Efectivament. Bé, anem primer a repassar com arriba l'equip. Ho hem contat al llarg de la setmana. Lucas Beltrán és baixa, no?
12: Sí, ho ha confirmat el míster en sala de premsa, com les ja conegudes de Sarabia i Gallà per lesió i Somer per sanció. Sí que ha confirmat que Dan Juma entra en la convocatòria i estic així encara a Paterna. Estan encara i cinc futbolistes del València. N'hi ha un reduït grup d'aficionats valencianistes que estan reclamant fotos i autògrafs a futbolistes com, per exemple, ara Julen Aguirre-Zabala, que està justament darrere de nosaltres. No s'espera que siga titular el porter basc, que serà Dimitrievski, qui s'enfronta a l'equip campió, al Futbol Club Barcelona. Un equip, Dani, al qual Corberán, no sé si dir Espineta, el que té clavat, perquè s'ha enfrontat tres voltes a ell, tres partits, tres derrotes, tres golejades,
0: sí.
12: Només un gol a favor, 18 en contra. Se li ha preguntat per això, per si té una espineta clavada contra el Barça i com espera que siga el partit de demà el míster del València.
11: Yo nunca he creído con especular sobre el comportamiento de cualquier rival y creo que es un error hacerlo. Muy consciente de saber el nivel de rival que vamos a enfrentar, que es el actual campeón de la Liga, así que muy centrados en todo lo que depende de nosotros, sin especular en absoluto. El Valencia se juega mucho, mañana es un partido muy importante para nosotros, así lo vivimos como staff, así lo vive la plantilla, es lo que nos transmite y así también lo va a vivir nuestra afición, a estar lo más unidos posible para poder conseguir el objetivo de una victoria.
12: Se juga molt el València, no se juga quasi res el Barça, que arriba amb els deures fets, ja com a campió de Lliga, ja en la ment d'ànima és posada en les vacances i en el Mundial que en el partit de Mestalla. De fet, esta setmana ha sigut quasi la setmana de vacances, prèvia dels homes de Hansi Flick, que Dimecres van fer el sopar de final de temporada. Ahir es van tancar per a ells PortAventura, es van dedicar a pujar i baixar en les atraccions del parc català, i esta nit n'hi ha alguns que ja han confirmat que van al concert de Bad Bunny. Per tant, crec que el cap en qualsevol puesto, menys en el del partit de demà contra el València. Corberan, li hem preguntat també si el partit de demà pot condicionar o no el seu balanç de la temporada. Serà una bona temporada si acaben en Conference? Serà una mala temporada si no acaben en Conference? Corberan, tot i que li hem preguntat dos o tres voltes al respecte, ha llançat pilotes fora.
11: Bueno, eso cierra la temporada, es más cuando se puede valorar una temporada, pero bueno, todos, la autoexigencia, la insatisfacción cuando no has conseguido todo lo que uno puede y quiere conseguir, siempre ha estado presente en cualquier año de mi vida y seguirá estando presente. En la primera vuelta de la temporada no estuvimos a la altura, no conseguimos lo que como club nos tenemos que exigir, y es algo que el equipo ha corregido en esta segunda vuelta, y por eso mañana llega con la posibilidad que llega.
12: Corberan també ha tingut paraules per a l'afició, una afició que està cridada al carrer en la prèvia del partit. Recordem, a les 5 està prevista que comenci aquesta manifestació, que recorrerà els carrers de València des de les 5 a la plaça de l'Ajuntament fins a les 7 arribar a Mestalla, i després protestes també dins del camp. Corberan ha dit que volen donar una alegria a aquesta afició que ha batut el rècord d'assistència esta temporada.
11: Es un orgullo absoluto representar a una afición como la afición del Valencia. Una temporada difícil, porque ha sido difícil. Ver que se ha batido un récord de asistencia te dice de lo presente, de lo vivo que está el sentimiento por este club, y eso solamente hacia nosotros es responsabilidad. La afición no quiere palabras, la afición quiere hechos y quiere ver un equipo que se entrega, que se compromete, que da lo mejor de sí, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer.
0: José, almenys des de fora s'ha vist el Carlos Corberan més tranquil i menys test de la temporada, no?
12: Sí, li han preguntat.
11: Solamente hacia nosotros es responsabilidad. La afición no quiere palabras, la afición quiere hechos y quiere ver un equipo que se entrega, que se compromete, que da lo mejor de sí, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer.
0: José, almenys des de fora s'ha vist el Carlos Corberan

0: les últimes setmanes per al tècnic de Xest i per a, en general, tot el valencianisme per la dificultat que havia suposat esta temporada, on fins a la jornada 37 no han certificat la permanència.
1: Pues després no te perdes el que ha dit Luis Castro sobre dormir el dia antes del partit, que te sorprendrà. José, per acabar, anem amb un possible 11.
0: Jo crec que va ser molt similar al dels últims partits. Tinc el dubte del central lateral, en funció d'on posa Unai Núñez per la baixa de Sommer, però en principi hauria de jugar amb Dimitrievski en porteria, lateral esquerre per a Jesús Vázquez, en absència de Gallà, Tàrrega i Unai serien els centrals. Thierry, si aguanta tot el partit, estarà en la banda dreta amb Guido. I jo crec que Javi Guerra en el mig centre, perquè se guardarà Pepe Lu a la banqueta per si l'ha de posar de central. Les bandes seran per a Diego López i Luis Rioja. Crec que Ugrinich ocuparà la mitja punta i a la davantera novament Hugo Duro.
1: Molt bé, Josebi, contarem el dilluns el que ha fet el València i esperem que pugui aconseguir aquesta classificació per a la Conference, per a Europa, per a la prèvia de la Conference, que ja fa molt de temps que no s'olora Europa. Gràcies, José.
0: Adeu.
2: ¿Qué significaría para ti conseguir la permanencia con el Elche?
3: Al final, cuando uno se siente tan querido, cuando uno, bueno, eso, tiene la conexión con la ciudad, con la gente. Eso, mi hija es andorrana, pero ha vivido aquí prácticamente siempre, y hoy, como he puesto ahí ese post, me decía: Aita, tú eres el portero, yo soy el Elche. Entonces, bueno, son cosas que van mucho más allá del fútbol.
1: L'emoció de Des Sarabia avui a la roda de premsa, un entrenador lligat a una ciutat que viu amb tensió les hores prèvies al partit en què els franjavers busquen continuar fent història. Bernat Picó ha estat en la roda de premsa l'última de la temporada de Sarabia. Bona vesprada, Bernat. Sarabia emocionat.
4: Què tal, Dani? Bona vesprada. Ha sigut molt emotiva aquesta resposta. I mira que Sarabia ja de per si és una persona que en cada roda de premsa es mostra molt obert, molt expressiu, però esta ho ha superat tot i ha sigut una demostració de com d'intensament està vivint-se este final de Lliga de portes cap a dins i que de ben segur tindrà reflex sobre la gespa. S'espera un partit presidit no tant pel joc, sinó sobretot per les emocions.
3: Es un partido que vamos a tener que controlar absolutamente todos los detalles. Las sensaciones, las señales son muy positivas. Estamos con mucha ilusión, con mucho foco, con muchas ganas y con mucho convencimiento para el finalísima de mañana.
4: Sarabia, que recordem, no podrà ajudar des de la banqueta perquè complirà el segon partit de sanció. Per cert, que fa uns minuts hem conegut les designacions arbitrals. L'encarregat de xiular esta finalíssima serà Alejandro Hernández Hernández, ajudat al VAR per Carlos del Cerro Grande. El tècnic ha parlat del que espera de l'arbitratge.
3: Ellos también se la juegan, evidentemente ellos también en estos partidos seguro que le ponen pues quizá un poquito más el foco en entender qué partidos son más tensos o son no hay más en juego, evidentemente va a ser determinante.
4: N'hi haurà uns quants partits amb coses molt importants en joc als que no seran aliens Sarabia, el seu staff i ni tan sols els jugadors.
3: Seguramente en el banquillo haya algún móvil, porque efectivamente pues también podemos depender de otros resultados, pero tampoco queremos que haya 6 móviles, que sea que hay un mercadillo y una locura, porque efectivamente tenemos que estar centrados en lo que tenemos que estar.
1: Quant a l'equip, el més important, Aleix Febas torna després de la sanció, Bernat.
4: Sí, la convocatòria serà l'esperada, només Adam i Iago estan fora i tornen Febas i Petrot, que no van poder estar per sanció contra el Getafe. Hi havia alguns tocats, és el cas de Rafa Mir i d'Héctor Fort, que no van tindre minuts en eixe últim partit, i també Diangana, però Sarabia ha assegurat que estan totalment recuperats.
1: Anem amb un possible 11?
4: A veure, no crec que en este partit toqui ja moltes coses Sarabia, però mai se sap. En principi, com Febas tornarà a l'11, el sacrificat hauria de ser bé un central o bé Marc Aguado. Jo apostaria per Dituro a la porteria, van d'esperar Tete i Germán Valera, centrals a Fengruber i Vigas, Febas per davant, formant triangle al mig del camp amb Gonzalo Villar i Dianc, i davant Andrés Silva i

0: Álvaro Rodríguez.
1: Bernat, tu demà estaràs a Girona. Esperem poder contar dilluns que l'Elx fa història i continua en primera.
0: Esperem que siga un gran cap de setmana. Dani, bona vesprada.
2: Y vamos a jugar para terminar el objetivo, que es lo que hablamos siempre desde el principio. Y ni estamos mirando combinaciones o no combinaciones, porque eso son cosas que no controlas. Yo ya leí aquí muchas veces de lo que no controlo, a mí no pierdo tiempo con eso. Entonces, lo que podemos controlar es un partido contra un equipo muy fuerte. Yo he dicho siempre, en cuanto los puntos eran posibles, que no estábamos muertos y que yo creía que era posible. Y entonces, en cuanto los puntos son posibles también para el descenso, tenemos que estar alerta. ¿Cómo nos daban como muertos y no estamos ahora? No podemos cometer el error contrario, que es de dar todo por realizado cuando no está. Es muy simple.
1: 40 segons sense desperdici de Luis Castro, l'entrenador que ha obrat el miracle que el Levante estiga només un punt d'aconseguir la permanència. Lògica brutal la del portuguès per a l'últim partit contra el Betis, un desplaçament on hi haurà més d'un miler de granotes. I atenció, que Castro és un tipus peculiar. Avui ha dit que la nit abans del partit és la que millor dorm. Pepa Benito, bona vesprada.
3: Bona vesprada, Dani. I això té una explicació. Diu que és la que millor dorm perquè és quan ja ha fet tota la faena, ja li ha explicat als seus jugadors el que han de fer, com han de jugar. És una lògica aplastant la del portuguès, que ara que acaronen l'objectiu no vol distraccions contra un Betis de Champions acostumat a fer rotacions al llarg de la temporada i molt fort a casa.
2: He canviat moltes vegades de jugadors perquè han jugat a Europa. Si canvien un o altre no és la primera vegada en la temporada. És un equip que, mesmo jugant a l'Europa i estant en Europa mucho tiempo, han logrado un objetivo que no es fácil, que es la Champions. Es un equipo que tiene una plantilla muy buena y cambiando algunas piezas, es cierto que no van a perder mucho porque tiene mucha calidad.
3: Per això Castro demana als seus màxima concentració i intensitat del 100% de cara a aquesta última jornada. El portuguès, que sempre ha cregut que era possible, avui s'ha sincerat i ens ha confessat com de feliç es sent fent el que més li agrada i damunt cobrant per fer aquesta faena. L'escoltem.
2: Yo soy un afortunado porque me pagan para hacer lo que más me gusta. Yo soy profesor y cuando trabajaba en la escuela, a la noche iba a entrenar equipos. Ya he trabajado y el club no me pagaba porque estaba con problemas. Yo continuaba trabajando. Entonces me pagan para hacer lo que me gusta. Y más en un club que las personas al interior del club son de mucha calidad, están con nosotros, nos tratan muy bien. La afición no necesita hablar porque vosotros lo miran. Los jugadores dan la vida por ti y por el club. Entonces no puedo estar más contento. Estoy disfrutando mucho, estoy muy contento de estar aquí.
1: Si es pudiera definir la felicitat, segurament este tall li serviria almenys a Luis Castro. Pepa, quant a l'equip, viatgen tots, però baixa de Víctor.
3: Sí, tots a una, fent pinya, el míster s'endú tota la plantilla. I sí, Víctor tampoc entrarà en convocatòria en esta última jornada i s'ha fixat les baixes de Carlos Álvarez, del Guezabal i Primo. Brugui sancionat tampoc podrà jugar i el dubte és Tollan, que no està al 100% i només ha entrenat amb el grup en les dues últimes sessions de treball.
1: Bé, avui ha parlat també Manuel Pellegrini. El xilè vol la victòria a final de festa i parla d'un llevat necessitat. En principi, cap concessió.
4: Aquí ha todavía un último partido aquí de local, entonces sería muy bonito disfrutarlo también con todos los hinchas del Betis, ganando ese partido y terminando la temporada con un triunfo. Vamos a encontrar un rival complicado que se va a jugar la vida en cada balón. Nosotros tenemos que entrar con la intención y con la capacidad de sumar los tres puntos aquí en casa.
1: Anem ja amb un possible 11, Pepa.
3: Jo crec que no variarà molt de l'últim 11, de l'última victòria contra el Mallorca, això sí, amb un xicotet matís. Ryan Davall Pals, Matías Moreno i Dela com a centrals, els laterals a l'esquerra Manu Sánchez i a la dreta jo crec que apostarà per Nacho Pérez, perquè sabem que el míster, si no té un jugador al 100%, no aposta per ell i jo crec que Tolla no arriba al 100% en el centre del camp, tornarà a apostar per Arriaga com a pivot, per a qui estarà acompanyat per Olasa i Pablo Martínez, el joc exterior per a Ivan Romero i Carlos Sada i davant el de sempre, Espí.
1: Bueno, Pepa, sé que viatges a Sevilla, que vas a ver el viatge i que tornem amb el puntet necessari.
3: Jo crec que sí.
1: Vinga, gràcies. Anem amb el Villarreal.
5: El món de l'esport valencià en Esports a punt.
6: En el plano profesional, igual. En el plano emocional, un cúmulo de sensaciones. Siento alivio porque ha sido complejo conseguir un objetivo y por otro se sabía cuál iba a ser la trascendencia del entrenador desde enero. Puedo tener nostalgia. Se nos acaba una etapa donde estuvimos muy felices y luego también sentiría una grandísima satisfacción y un gran orgullo del trabajo hecho.
1: Última rueda de prensa, o penúltima, última de previa de Marcelino Abas de Ambel Villarreal. Allí verat emocionat, orgullós del treball, agraït i amb ganes de completar la faena i confirmar esa tercera plaça en un duel directe contra l'Atleti de Madrid. Recordeu, que és l'únic partit de primera que es jugarà diumenge a les 9 de la nit a la Ceràmica. Xavi Robert, Villarreal, bona vesprada.
7: Bona vesprada, i un partit que en la prèvia s'homenatjarà a Marcelino posant en un taulell amb la seva imatge en el passeig groguet de la façana de l'Estadi de la Ceràmica, on estan Bruno, Cazorla, Rodri o Llaneza. Marcelino avui estava molt agraït.
6: Gracias al presidente y a la directiva por este reconocimiento que es inesperado, pero del cual estaré agradecido de por vida, ¿no? Para mí es un orgullo y un honor estar ahí en ese paseo, estar ahí incrustado en la Ceràmica, con lo que significa para el estadio del Villarreal. Es muy bonito, es muy, muy de agradecer.
7: Bé, però després hi ha que jugar el partit contra l'Atlètic de Madrid, que és tota una final per aquesta tercera plaça, que han de defendre els groguets contra els matalassers, que són quarts. Toca recuperar per al diumenge la versió bona del Villarreal i no la de les últimes jornades. Marcelino sap que serà difícil.
6: Espero un partido complicado contra un grandísimo equipo con extraordinarios futbolistas, con un extraordinario entrenador. El Villarreal no ha ganado en las últimas 8 enfrentamientos al Atlético de Madrid. El Villarreal, si quiere crecer, pues tiene que ganar este tipo de partidos.
7: Bé, i guanyar sense dubte que deixaria Marcelino en el seu adeu a la banqueta del Villarreal amb un bon regust. Altra cosa és el seu futur, que està obert.
6: Yo a día de hoy no tengo compromiso con ningún club y no sé lo que va a suceder. Ofertas estoy teniendo, pero no lo suficientemente satisfactorias para lo que deseo. Esperaremos aquella que creamos que responde a nuestras expectativas y que nos llena de ilusión.
1: Esperem amb ganes, eh? Esa destinació de... Es parla molt de la Premier, es parla molt de la Lliga Espanyola. Anem a veure per a on para Marcelino. Xavi, anem amb un possible 11.
7: Bé, Arnau en porteria, Mourinho, Pau, Veiga i Pedraza, que s'acomiada del Villarreal en defensa. Doble pivot per a Parejo, que també diu adeu com a groguet. I Gay, perquè Comesaña està lesionada al soli i és baixa confirmada. Bandes per a Pepe i Moleiro i l'atac per a Micautatge. I Gerard, si es recupera, perquè avui tampoc ha entrenat, a hores d'ara és dubte. I si finalment Gerard fora baixa, Pepe passaria a l'atac i Buchanan a la banda dreta.
1: Molt bé, Xavi, no te'n vagis. Per cert, una apostes per Moleiro en la llista de Lluís de la Fuente dilluns?
7: Sent groguet, sí.
1: Molt bé, parlem ja del Club Esportiu Castelló, que se juga la vida a l'Alcora d'Osca, en joc arribar a l'última jornada, depenent d'ells mateixa, per a jugar el play-off. Amb quines novetats?
7: Bé, amb la possibilitat de que Douglas Aurelio ja està disponible per a Pablo Hernández, però el principal o la principal novetat pot ser Boreager en Navarrena en el lateral dret pel lesionat millor. Del partit és tota una final per a l'Osca, per a eixir del descens i per al Castelló per a mantindre's en els llocs de playoff. Pablo Hernández parlava així del partit.
8: És una final, finalíssima per a ells. Saben que tenen que anar sí o sí i això, pues, obviamente, en momentos va a ser favorable para ellos porque tienen a su gente, juegan en casa. Nosotros también tenemos esa necesidad, ¿no?, de ganar para, como dices, depender de nosotros mismos la última jornada para el playoff. Y espero un partido donde pues haya una fase donde nos apretarán y otras fases donde, si somos capaces, ¿no?, de hacer lo que solemos hacer bien, ¿no?, de movilidad, de buscar espacios, atraerlos y buscar espalda, pues podemos hacerles daño.
1: Un partit fonamental per al Club Esportiu Castelló. Gràcies, Xavi, bon cap de setmana.
7: Bon cap de setmana a tots.
9: Teica, el bon vending, els ofereix la informació de l'esport femení. Ganamos todos. Juguen elles, guanyem tots.
1: I ja sabeu que demà arranca el playoff final d'ascens a la màxima categoria del futbol espanyol femení. Tenim un duel valencià entre el Villarreal i el València. El primer partit este dissabte a la Ciutat Esportiva José Manuel Llaneza de Villarreal. El partit d'anada serà a les 6 de la vesprada, mateixa hora que el de tornada, que es jugarà l'Antonio Puigades 7 dies després, el 30 de maig. Així acabaran el duel la valencianista Jana i la grogueta Neres Pérez.
10: És un partit complicat. obviamente, pero yo creo que sabemos lo que tenemos que hacer. Ya no tenemos nada que mostrar, quedan estos dos partidos. Ahora es disfrutar, jugar al fútbol, hacer lo que sabemos.
11: Lo vamos a disfrutar, el equipo va a pelear, vamos a poner las cosas muy, muy difíciles. Que se vuelquen, que lo necesitamos, que han sumado muchísimo y que así todo es mucho más fácil.
9: Teika, el bon vending, els ofereix la informació de l'esport femení.
12: Ganamos todos.
9: Juguen elles, guanyem tots.
5: L'anàlisi i els comentaris de l'actualitat esportiva en Esports a punt.
1: Són les 2:46, avui tenim 14 minutets de, bueno, de tertúlia. En realitat és una conversa entre Fernando Gómez Colomer i jo, perquè sabeu que tenim a Nacho Rodilla en Atenes, camí de l'OACA, amb els nervis a flor de pell i esperant aquestes partides de València Bàsquet. Fernando, bona vesprada.
13: Què tal? Buenas tardes. No, bueno. Además, encantado de estar aquí solo, sí. Porque es por un buen motivo.
1: Sí, exactament, exactament. Jo li vaig dir, i a més, menys mal que ell volia intervenir, no te preocupes, jo entré per el Quantum, però és que la logística en Atenes és complicadíssima, ja el partit comença a les 5 i tenen que estar 2 hores en el pavelló i anaven pràcticament justetets. Fernando, vaig a començar per la llista. Ha dit Luis de la Fuente que hi haurà una sorpresa.
13: Ah, vaya.
1: D'un futbolista que encara no ha anat amb ell. Mm. I se li han posat noms. Bueno, uno és que està en la... Hi ha dos que estan en la prellista, que són dels nostres. Uno és Alberto Moleiro i l'altre és Carlos Espí.
13: Claro. Podria ser també Toni Martínez.
1: Toni Martínez.
13: Porque es que además Víctor, el extremito del Osasuna, ya ha ido con él.
1: Sí, pero eso.
13: Con lo cual...
1: Que no ha debutado.
13: Da la sensación de que sea uno de esos tres. Sí. No sé si habrá quizá algún central o algún...
1: En un torneo tan curto como un Mundial, y tú que has estado en un Mundial, está la base de la selección y después sí. Es jugadores específicos. En ese sentido, y de rendimiento inmediato. En ese sentido, por ejemplo, entre Alberto Moleiro, que... podria tindre, diríem, és un Àlex Baena, no?
13: Sí.
1: Està el Panda i està Carlos Espí o Toni Martínez, no? Diríem d'alguna manera. Tu en qui te quedaries? Així, futbolísticament parlant.
13: A ver, sinceramente, por el estado de Nico, por la temporada que ha hecho Moleiro, porque ni Baena ni Jeremy Pino han hecho una gran temporada, yo creo que elegiría a Moleiro. Es verdad que Carlos Espí lo ha hecho bien, que podría ir... pero me parecería un castigo demasiado grande para la gran temporada que ha hecho Borja. Y en el caso de Toni Martínez me parece algo parecido. O sea, dos delanteros que han hecho tantos goles para equipos que han estado peleando por la permanencia, que lo han hecho también. Pero claro, es que por delante tienen un jugador que es Borja, que lo ha hecho también muy bien en el Celta, que va a jugar en Europa, que ha jugado en Europa, que ya ha ido a la selección y que yo creo que debería ser el elegido. Por eso creo que quizá... debiera ser Moleiro, o yo elegiría a Moleiro por, ya te digo, sobre todo por cómo se encuentran y la temporada que han hecho esos tres futbolistas, Jeremy Pino, Àlex Baena y Nico Williams.
1: En este sentido, en una clase de tornejos así, vull dir, està molt clar que hi ha una part de les seleccions que puga tindre un seleccionador que són forma de canviar un partit. Vull dir, Alberto Moleiro, Carlos Espí, Borja.
13: Sí.
1: Diríem, quin dels tres futbolistes, a l'hora de dir, bueno, mira, és que vas perdent 1-0, tinc que remuntar, tinc que canviar una miqueta el guió del xoc, la selecció té un marcat estil que no va a canviar. Ahir, en aquest cas, és un poc el debat i és un poc el que ell diu, i el que
13: claro.
1: L'altre dia ens contava Rafa Marín, no? Allò de, jo per a un torneig curt vull jugadors que puguen eixir encara que els vagi a ser 2 minuts i me puguen canviar algo en un partit, o sigui que siguen, no necessiten una gran sí. Transició, no diria.
13: Pero lo que pasa es que a veces los partidos no se cambian o se ganan solo por sacar un punta.
1: Sí.
13: Si el equipo no está o dominando o contragolpeando demasiado bien, a lo mejor lo que se necesita es alguien que te ayude en esa circunstancia para luego poder atacar mejor, crear más oportunidades de gol y tener más acierto en remate. Entonces es dependiendo de cómo se vaya desarrollando el partido, tú podrás decidir el hecho de o reforzar más en el centro del campo para ganarlo y para dominar, o a lo mejor sacar a alguien más desequilibrante porque te está costando llegar y te está costando crear oportunidades de gol en los últimos 20-25 metros, o sinceramente estás con mucho dominio y con mucha pelota al área y quizá necesites más remate. O sea que depende en cada caso de cómo se esté desarrollando el partido. Pero claro, no, me estás comentando una posible entrada en la selección que todavía no ha debutado.
1: Sí,
13: pues ya digo, yo creo que todavía no ha ido con Luis de la Fuente, no ha sido convocado nunca, pues vamos, da la sensación, o yo por lo menos elegiría a Alberto Moleiro.
1: Sí, perquè després estan, tu també, a un Mundial, que és un torneig molt curt, encara que dura un mes, o que podria sí. arribar a durar un mes, per exemple, estàs de físics com el de Nico, claro. O el de Miquel Merino. Yo creo que haya de filar molt prim el seleccionador, porque son 26, pero
13: sí. Yo
1: Lamín tampoco sembla claro. que va a estar en el primer partido.
13: Sí, pero vamos a ver, por ejemplo, yo tengo muchas dudas, que luego seguramente irá y lo hará muy bien, pero claro, la lesión de Miquel Merino ha sido sí. de larga duración. Lleva mucho tiempo sin jugar y ahora, además de que está recién recuperado, digamos que todavía no ha podido demostrar en partido oficial que está recuperado y que está bien. Ni siquiera coger ese ritmo que y jugar esa serie de partidos seguidos que dices, buah, este chico se ha recuperado y está recuperado bien, ahora solo le falta coger ritmo y que poco a poco pues vaya recuperando su el estado de forma, ¿no? De anterior a la lesión. Pero claro, es un torneo corto, como dices, y no sé si le va a dar tiempo. El tema de Nico es algo parecido. Lo que pasa es que es verdad que Nico Williams en los últimos partidos ha estado algo mejor y ha podido intervenir. Yo creo que a Nico se lo llevará. Yo creo que a Nico se lo
1: Miquel
13: no. Se lo llevará. Miquel no lo sé. Miquel
1: no, pregunto.
13: No lo sé. Yo tengo más dudas. Sí. Tengo más dudas en qué rendimiento puede dar Miquel Merino, porque ya insisto, creo que la lesión ha sido grave, ha sido muy de larga duración y no ha tenido tiempo de demostrar que está recuperado del todo. Y bien, y porque el estado de forma ya sí que es verdad que con el paso de los entrenamientos se irá dando. Luego también hay, bueno, ha habido ciertas dudas ahí con Fabián, que Fabián también ha estado lesionado en el PSG.
1: Sí, pero acaba de ir.
13: Ya ahora está jugando ya de titular. Por eso te digo que luego lo de Lamine es distinto, porque ha estado jugando toda la temporada y ha sido una lesión muscular justo ahora al final, que requiere su mes y medio de recuperación, pero vamos, es un chico que está en forma. O sea, ahí es recuperar la lesión. De la otra manera es recuperar lesión y estado de forma. Vamos a ver, tiene una difícil elección el seleccionador porque tiene muchos jugadores en diferentes circunstancias, en diferentes fases de recuperación, con mayores o menores posibilidades de participación y con la duda y la incertidumbre de su mejor rendimiento. Entonces, sí, bueno, tiene que ir decidiendo este tipo de cosas. E insisto, y vuelvo a repetir lo que antes hablábamos, algunos futbolistas que no han hecho una buena temporada, pero siempre han estado en la selección, ahí también el seleccionador suele seguir confiando en ellos, pero al final, vuelvo al caso de Moleiro y la banda izquierda, con Nico que no sabes, con Baena que ha estado regular, con Jeremy Pino que también ha estado regular, pues quizá hay colocar a Dani Olmo allí por la izquierda cuando a lo mejor te viene mejor por dentro. Fermín tampoco está. Sí, yo creo que de esos jugadores sería el que elegiría y luego a ver cómo juega con, primero, quién sí, quién no está en la lista y luego cómo los va metiendo dentro de los equipos titulares. A estos jugadores que han estado más lesionados o con menos participación o haciendo una temporada regular mala.
1: Bueno, entrem en materia. Últim partit a Mestalla, com el de les últimes temporades, hi ha una protesta fora i hi ha un partit important dins contra el Barça, que, bueno, ha estat en PortAventura, que està pràcticament ja de vacances. ¿Cómo veos lo de la Conference?
13: Pues a mí me gustaría, la verdad. Sé que hay muchos aficionados que piensan que puede ser un obstáculo la temporada que viene, porque joder, si no hemos jugado competición europea, la Copa hemos sido eliminados o no es una competición demasiado larga, de demasiados partidos, y hemos sufrido así en la Liga, pues a ver qué pasa la temporada que viene. Pero a mí me gustaría. Yo creo que la Conference tampoco es una competición tan dura. Creo que podrías pasar la fase de grupos sin ningún problema y luego a ver qué es lo que pasa, sin descuidar la Liga, que no cabe duda es lo más importante. Y luego, sobre todo, es la ilusión de que es verdad que durante estas últimas temporadas no ha sido así, tampoco el equipo estaba clasificado para Europa, pues bueno, contemplas un poco, tienes la expectativa de ver si ellos se preocupan por confeccionar una plantilla algo mejor, ¿vale? Es verdad que luego también está el rendimiento que se saque de ella, es decir, creo que esta plantilla estaba para hacer lo mejor de lo que se ha hecho. A lo mejor después, este verano, estamos contentos, como habitualmente estamos, de más o menos la plantilla que se confecciona, porque cualquier futbolista que viene lo contemplamos con la esperanza de que lo haga realmente bien. Luego ya vienen pues los rendimientos reales y jugadores que te gustan más y que te gustan menos y que dirás, bueno, este no lo habría traído o este sí. Y bueno, y como digo, pues una plantilla que en principio sea de garantías y que luego sea bien llevada, porque el entrenador tiene que sacar el rendimiento adecuado de esa plantilla.
1: Te vas a preguntar precisamente, pero tendré molt de temps, perquè tenim tot l'estiu, tú que has sido director esportivo de Valencia, ¿tú te quedarías en Carlos Corberán?
13: A ver, yo es que creo que Carlos Corberán igual no hubiese acabado la temporada. O por lo menos ese hubiese sido mi consejo. Pero ya no por los resultados, que es principalmente es por eso, porque sabes que cuando ganas, aunque juegues mal, te sirve sí. Igual. En general sirve. Y luego además un entrenador que consigue resultados y que a lo mejor pues está con 50 puntos, 50 y pico puntos, y está metido en Europa, pues no hay justificación. Dices, oye, a ver si la temporada que viene mejora, se hacen las cosas mejor, hay una mejor plantilla y él saca un mejor rendimiento y el equipo plasma unos argumentos ofensivos que le permitan ganar puntos y partidos con menos dificultad, ¿no? Es verdad que esta temporada es que se ganaron 3 partidos en la primera vuelta, entonces yo creo que era una situación complicada. Bueno, siempre se habló de que no se iba a prescindir de él. Me has preguntado qué hubiese pasado conmigo. Yo quizá hubiese aconsejado un cambio porque hubiese estado muy preocupado por un posible descenso y porque además el trabajo que se estaba desarrollando no era el que permitía que el equipo ofreciese un rendimiento acorde a lo que podía dar. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, ahora ha acabado la temporada, o va a acabar la temporada, no se ha prescindido de él, va a continuar la temporada que viene, incluso se habla de que puede estar ampliado un año más, pero a mí lo que me preocupa es a corto plazo, la temporada que viene, pues esperar que se confeccione una plantilla que esté bien y que él le saque mejor rendimiento. Es que es el único deseo, la única esperanza. Oye, ya que no ha pasado ni va a pasar, pues por lo menos que le vaya bien a partir de la primera jornada del año que viene.
1: Tenéis minuto y mig. Que comence Corberán la temporada, la contestación y la crítica que te prepara de la afición.
13: Hombre, vamos a ver, si va bien...
1: ¿Es un riesgo?
13: Sí. Es un riesgo porque con un entrenador nuevo... Esa dosis de paciencia, claro, se tendría, con él no. Con él ya, si las cosas no van bien desde el principio, pues bueno, vuelve. Es que yo me imagino, imagínate 3 jornadas de liga y no has ganado, y la tercera, como sea, en Mestalla, el Carlos Bete ya va a aparecer. Seguro. Bueno, es un riesgo, pero es una apuesta del club. Pues como digo, ojalá le salga bien, las primeras jornadas pues sean buenas, ya te coloques en una posición... Que no te haga sufrir y a partir de ahí, pues que ya digo, que salgan las cosas lo mejor posible. Es la decisión que ha tomado el club y solo puedo desear que le vaya lo mejor posible.
1: Y que le facen una buena plantilla. Per ser, sí, tenim 30 segons. Adeu de Marcelino, a Villarreal. Així, a la curta, yo creo que una trayectoria impecable.
13: No, impecable, vamos a ver. Ha clasificado al equipo 2 años seguidos para Champions. Hay que analizar los motivos por los que un entrenador que consigue eso no sigue en el club.
1: Entre otras cosas, porque no va a hacer una buena Champions.
13: Pero es un gran entrenador y seguirá entrenando.
1: ¿Tú crees que seguirá entrenando?
13: Hombre, yo creo que sí. Tiene edad para seguir entrenando.
1: ¿Y Dani Parejo? ¿Tú ahora continuará?
13: Ahí ya no lo sé. Pero por él, que podría jugar, sí. Pero en algún otro equipo, seguro. Pero no sé si él va a querer.
1: Ell no ha dit que siga un adeu, sinó un fins ara. Anem a veure. Gràcies,
13: venga,
1: Fernando.
13: Buenas tardes.
1: La setmana que ve més. A tots vosaltres, vos deixem, recordeu, avui, punta a punta, en esta emissora, tindrem tota l'actualitat, tot el que venga d'aixa semifinal de la Eurolliga entre València i Real Madrid en la narració de Luis Urrutia. Bé, nosaltres tornem el dilluns. Esperem que amb bones notícies. Adeu.
14: Esports a punt.
15: Són les 3 i això són les notícies del migdia. el moment que no podem més, perquè estem fent el que toca i el que no toca.
16: Estem esperant el document que les organitzacions sindicals ens van indicar que ens farien arribar per tal de reprendre de nou les negociacions.
17: Ja tenim un pas, ja tenim una resposta. Propostes n'hi fem mil. Intentarem desatascar la situació, però dependrà al final de l'administració.
18: Això no és voler investigar.
19: Tenen a Barcala, però es deixen Carlos Mazón, el senyor Pérez Llorca i la senyora Susana Camarero.
20: Ávidos por analizar. Por mucho que algunos ya tengan sus conclusiones antes siquiera de haberla visto.
21: Toda la verdad, lo que ha fallado y cómo se tiene que mejorar para que no vuelva a pasar.
22: Els bombers ja es troben fent tasques de ventilació, tant de fum com de gasos, a la segona planta, i la segona planta que ha sigut l'afectada per aquest incendi.
23: Un any és increïble. Encara que hem perdut partit, sempre s'ha peleat. Un any hi ha algo especial i una química i crec que se va fer realitat.
14: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
24: Hola, com estan? Tanquem esta segona setmana de vaga indefinida amb les negociacions encara en punt mort. Este matí, nova jornada de protestes davant de les seus del govern valencià a Castelló de la Plana, també a Alacant i a València. La mobilització ha sigut a la plaça de la Mare de Déu perquè delegació del govern no ha autoritzat finalment a fer-les on estava previst, en la Conselleria d'Hisenda. Les dos parts insten a l'altra a negociar, però de moment no hi ha reunió convocada. El que sí que està previst demà és una nova manifestació unitària a la ciutat de València. Tot i això, sembla que les coses comencen a moure's. Fa una hora la consellera ha emès un comunicat en què torna a parlar de política de mà estesa. Diu que tornarà a convocar els sindicats quan reba i se documenta amb les reivindicacions que van comprometre's a enviar-los. L'escoltem.
16: Estem esperant el document que les organitzacions sindicals ens van indicar que ens farien arribar per tal de reprendre de nou les negociacions. Tendim la mà per arribar a un acord. Ixa és la nostra voluntat.
24: Això deia la consellera Patricia Ramírez. Bona vesprada. Els sindicats han agafat el guant. Diuen que presentaran en breu ixe document.
25: Bona vesprada, Patricia. Sí, efectivament, precisament d'ixa espera que els han fet arribar als sindicats, diuen que es posaran a treballar des de ja mateixa este pròxim cap de setmana, començaran a redactar de nou ixe document que els demanen des de la Conselleria d'Educació amb les propostes que ja els havien traslladat, però també amb altres reivindicacions que diuen els han fet arribar des d'altres centres durant aquestes dues setmanes de vaga indefinida. Un document que diuen faran a contrarrellotge perquè recordem demà dissabte a partir de les 6 de la vesprada hi ha una manifestació unitària pel centre de la ciutat de València. Per tant, segons ens diuen, pensen que a última hora del diumenge poden tindre enllestit este document i esperen que la pròxima setmana siga una setmana de nou en què puguen parlar de cites per a tornar a sentar-se en una taula sectorial i negociar, per fi, unes condicions que asseguren només demanen són justes per a tot el professorat.
17: Bé, bueno, ja és un pas, ja tenim alguna cosa. Ja tenim una resposta. Propostes n'hem fet mil. Però ara elaborarem un document unitari per tal de presentar-lo a la conselleria. Si depèn ara de nosaltres, no passa res. Convocarem nosaltres la mesa amb un document i intentarem desatascar la situació.
24: Això dia el líder del sindicat majoritari de l'Estep, Marc Candela. Són les 3 i 4 minuts. La vaga de l'ensenyament en la portada d'este temps de notícies un dia més. Maite Freitas està a la tècnica. Seguim.
14: Les notícies del migdia.
24: Este divendres ens deixa també l'incendi a la segona planta de l'Hospital de Torrevieja, que ha començat este migdia per causes que encara es desconeixen. Hi ha dues persones ferides, altres sis treballadors han hagut de ser atesos per inhalació de fum mentre ajudàvem a l'evacuació de les habitacions. Pilar Llorca, bona vesprada.
26: Ara mateix, així, continuen les tasques de ventilació de tota la segona planta. Estan treballant cinc dotacions de bombers de la Diputació d'Alacant, dels parcs d'Orihuela i de Torrevieja. Treballen encara així en aquest incendi que ha començat passat a les 12 i 10 del matí. Immediatament s'ha activat aquest protocol de l'hospital per evacuar tota la segona planta per garantir la seguretat dels pacients i també de tot el personal sanitari. Ara mateix se sap que hi ha un ferit en cremades i una persona també en la UCI. Serien les dues persones que estaven en l'habitació on ha començat el foc. També n'hi ha 6 ferits per inhalació de fum quan ajudaven les tasques d'evacuació. Encara no se sap quin és l'origen del foc, si se sap que va començar en la planta, en la segona planta, en la part dreta, en aquesta habitació. I ara mateix es veu quin és aquest impacte que pot tindre en l'activitat assistencial d'aquest hospital.
0: Estamos en plenas labores de ventilación porque además es complejo debido al falso techo. Ahora el humo está acumulado arriba, está bajando, estamos abriendo para que baje y bueno, asegurándonos de que no hay ningún punto caliente, que hasta ahora no hemos encontrado nada, para darlo ya todo por controlado.
24: I la investigació de l'Audiència Nacional a l'expresident Zapatero, que continua donant titulars després que ahir l'Audiència ordenara bloquejar el seu compte bancari amb el límit de 490.000 euros, avui han conegut noves revelacions de la investigació a la presumpta trama de tràfic d'influències. José Soler, bona vesprada.
2: Bona vesprada, Patricia. La interlocutòria mostra que la dona de Zapatero compartís un compte bancari amb el seu marit, que va ingressar 1.500.000 d'euros procedents de les transferències d'empreses de l'entramat vinculat al cas Plus Ultra. Diners provinents del compte de la consultora investigada per l'Audiència Nacional. I a més, també hem sabut avui que el jutge manté secreta una peça separada relacionada amb un delicte de tràfic d'influències que implicaria nous personatges. Així ho han avançat mitjans com El País i la cadena SER este matí. Esta peça separada, la UDEF sospita que empreses de la trama haurien pagat per tindre accés a altres funcionaris.
24: I dia històric per al València Bàsquet, que disputarà esta vesprada la primera semifinal de l'Eurolliga. Ho farà contra l'equip que més títols té, el Real Madrid, i amb el suport, Eva Casany, d'un bon grapat d'aficionats. Bona vesprada.
3: Bona vesprada, Patricia. Brou Miller, de fidels seguidors que volen viure en primera persona la lluita del seu equip en la mítica pista d'Oaca, on ja remuntaren en quarts. L'equip revelació de la temporada vol continuar somiant i esta nit esperen ser capaços de superar els plans elaborats per Escariolo per a dissimular les baixes en el joc interior. Des d'Atenes ens porta l'última hora de l'equip i l'afició, l'enviat especial Samuel Borja. Bona vesprada.
4: Bona vesprada, Eva. Tota l'afició taronja i expedició que s'ha desplaçat fins ací, fins a Atenes, que ha arribat a només una hora, i és que no han pogut gaudir de la fan zone en la zona més cèntrica d'Atenes perquè tenien molt poc de temps per a dinar alguna coseta i agafar autobusos rumb a l'Oaca, que és l'epicentre de tot el que va passar en esta Final Four. És on es van jugar avui les semifinals. A partir de les 5 de la vesprada, hora espanyola, juga la primera semifinal Olympiacos contra Fenerbahçe, i a les 8 arriba aquest gran moment, la semifinal tan esperada entre València Bàsquet i Real Madrid. Per a aquesta semifinal recordem la important baixa de Tavares, el pivot referència de Real Madrid, que no està tampoc el seu suplent Alex Len, i per part de València Bàsquet qui no arriba és Josep Puerto, el capità. Però València Bàsquet compta amb una plantilla molt llarga que ja ha demostrat a mi aquest joc coral que és capaç de guanyar tinga la baixa que tinga. Veurem si és avui el dia per a que continuï fent història el conjunt taronja de Pedro Martínez. En cas de victòria es clavarà la finalíssima de diumenge així a Atenes.
24: Tant de bo que arribi l'afició taronja a poder disfrutar d'eixa rua, que voldrà dir que han guanyat, però això passarà diumenge. Ara ja parlem de la calor, perquè avui ja sí que sí, arriba un cap de setmana que convida a piscina, a terrasseta i a platja amb bany, vamos, en classes de l'estiu. La temperatura puja a tota la comunitat valenciana, farà sol de manera generalitzada. A la comarca de la Ribera Alta, per exemple, el termòmetre avui passarà dels 30 graus. A Carcaixent, Paco Morrió.
6: Hola, bona vesprada. Sí, a la plaça del Mercat a hores d'ara cau amb força. Ens acostem als 33 graus de temperatura, 6 més de l'habitual per a aquesta època de l'any. Tots busquen l'ombra dels vells plàtans que presideixen el mercat de Carcaixent. Finalment, la massa càlida que envaeix la península Ibèrica des de fa dies ha guanyat la batalla a la brisa que refrescava des d'ahir a la Ribera Alta. I el pitjor de tot és que almenys en una setmana, aquest estiu avançat no té caducitat per a resignació de carcaixentins i carcaixentins. Argentines.
7: Demasiado pronto está haciendo calor. Estamos a últimos de mayo.
8: Criminal. Fa moltíssima calor, encara no estem en estiu.
27: Però pel matí és insuportable. És insuportable per la nit, ja ni te tapes ni res.
28: És una miqueta massa, no?
14: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
29: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el Districte Únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
1: L'Etno presenta l'exposició La Mar Èpica, una mostra de fotografies de Jesús Navarro sobre la pesca de l'almadrava feta pels pescadors de Benidorm. Un tipus de pesca de la tonyina referent per tot el Mediterrani. La Mar Èpica en l'Etno, Centre Cultural La Beneficència, Diputació de València.
14: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
24: Les 3 i 10 minuts, parlàvem de que farà calor este cap de setmana. Anem a veure la previsió ampliada de l'horatge. Bona vesprada.
5: Tindrem una situació pareguda a la d'ahir perquè fa els termòmetres, de nou calor d'estiu i amb temperatures un poc més altes que les d'ahir. Les màximes passaran dels 32 graus a comarques com el Racó de Mus, els Serrans, el Camp de Túria, la Ribera Alta, la Costera, l'Horta Oest, també a punts de la Vall d'Albaida, de la Vall de Cofrensallora, el Baix Segura i el Baix Vinalopó. I les comarques seran les que patiran les temperatures més altes entre els 32 i els 33 graus puntualment. A la resta, més cap al nord, entre els 28 i els 30, i al litoral entre els 26 i els 28 graus. El vent de llevant farà que la temperatura màxima no puja tant al litoral. Veurem una jornada pràcticament marcada per l'ambient estable, pel sol, llurà tota la jornada, amb alguns núvols cap a l'interior ja a últimes hores, i veurem com aquesta situació es mantindrà el cap de setmana. Això sí, amb més núvols de vesprada i amb temperatures més baixes perquè fa les màximes. Les mínimes es mantindran cap a l'interior entre els 10 i els 15, cap al litoral entre els 16 i els 19 graus.
14: A punt. Les notícies del migdia.
24: 3 i 11. La pressió del professorat al carrer continua en el 10è dia de la vaga indefinida. Ja ho saben, a l'espera de la represa de les negociacions, trencades des de dimecres, este matí milers de manifestants, professors i professores, han tornat als carrers. Era la veu del carrer, un dia més, però tot i això sembla que les coses, José, comencen a moure's un poc.
2: Sí, perquè este migdia la consellera d'Educació, Carmen Ortí, ha dit que estan a l'espera de rebre un nou document de propostes per part dels sindicats per a convocar una nova taula de negociació. I en resposta, Marc Candela, portaveu de l'STPB, ha dit que s'elaborarà un nou document per intentar desbloquejar la situació i que el tindran abans de dilluns.
16: Estem esperant el document que les organitzacions sindicals ens van indicar que ens farien arribar per tal de reprendre de nou les negociacions. El document que havíem treballat, a més d'una pujada salarial de 200 euros, contempla també fins a 60 mesures relacionades amb infraestructures, simplificació administrativa, baixada de ràtios i unes altres millores laborals per a este cos.
17: Ja tenim un pas, ja tenim una resposta. Propostes n'hem fet mil, però ara elaborarem un document unitari. Si depèn ara de nosaltres, no passa res. Convocarem nosaltres la mesa amb un document i intentarem desatascar la situació, però dependrà al final de l'administració si ens fa cas o no ens fa cas a les nostres propostes.
24: Bé, les dues parts s'emplacen per a una nova reunió, encara sense data. Mentrestant, les mobilitzacions han continuat, com els hem explicat. Recordem que hi ha convocada per a demà una manifestació unitària demà de vesprada, José.
2: Sí, i este matí també 7 columnes de manifestants han confluït a la plaça de la Mare de Déu de València, on s'han concentrat per a exigir una represa de les negociacions amb una nova proposta que millore condicions laborals i salarials.
9: Per tots els costats ens estan pegant colps. I jo soc una persona amb molta vocació i m'agraden molt els xiquets, però arriba un moment que no podem més, perquè estem fent el que toca i el que no toca, i ens estem tragant tot, i ja no podem més.
2: I a Alacant, una trentena de docents han ocupat la direcció territorial de la Conselleria d'Educació fins que la Policia Nacional ha entrat per desallotjar-los. Els manifestants han eixit de les instal·lacions de manera pacífica després de ser identificats. La protesta s'ha traslladat després a l'exterior amb una concentració a les portes de les dependències autonòmiques.
24: Bé, la vaga educativa posa més pressió a una situació ja de si complicada, la de l'alumnat que s'enfronta d'ací uns dies a les proves d'accés a la universitat. Els psicòlegs alerten que fins a un 25%, una quarta part, patixen pics d'estrès i ansietat els dies abans de l'examen. Senten que es juguen el futur. Carmen Domingo.
10: Les proves d'accés a la universitat posen a prova els nervis de l'alumnat.
11: Dóna molta ansietat perquè sents com que és l'examen més important, que va definir el teu futur.
12: I la carrera que tu vas a fer Depèn de la nota.
13: Vols abarcar tota la matèria i no sents que no arribes, de que te van a preguntar el que no t'has estudiat o que no saps bé.
15: Estàs pensant tot el rato que te ho jugues tot d'una i al final és el teu futur.
10: Segons el Consell General de la Psicologia d'Espanya, fins a un 25% dels estudiants presenten nivells elevats d'ansietat. Escoltem Ferran García, psicòleg d'EREA Centre.
18: Serveix a posar una situació de supervivència completament, que seria l'ansietat, que pot acabar provocant problemes a l'hora de dormir, un bloqueig inclús, no? Lo típic que és, escoltem, de quedar-se en blanc en un examen.
10: La nota de tall, la pressió familiar i també les xarxes socials augmenten l'angoixa.
18: Estar mirant més alumnes estudiant, més notícies de la selectivitat, gent que estudia, me compara si estic estudiant més, menys, tot això al final el que me provoca són més pressió, més autoexigència, més comparació, que òbviament va augmentar els nivells d'ansietat.
10: Dormir bé i organitzar-se per a poder desconnectar són la millor fórmula per a superar la selectivitat en pau.
24: Tres i setze, el jutjat de Catarroja ha declarat Willex alcaldessa de Xiva. En prou fort ha dit que la jutgessa, li ha dit a la jutgessa que el dia de la bandana ni els dies anteriors no va rebre cap informació d'emergències, que desconeixia també que era el Secopa. Ha assegurat que a les 7 de la vesprada va parlar amb el diputat de Bombers, presenta el Secopi, i li va dir que Xiva estava ja inundada. Informa Santi Hernández.
19: L'exalcaldessa de Xiva del Partit Popular ha reconegut que no va convocar el Secopal perquè desconeixia el que era i que tampoc sabia el que era el Secopi. Ha dit que no es va suspendre les classes perquè no va conèixer que hi havia alerta roja fins a la vesprada. Ha assegurat que Emergències no es va facilitar cap informació del perill de la dana ni el 29 d'octubre ni els dies anteriors. Amparo Fort, alcaldessa de Xiva.
20: A ver, allí lo único, pues me llamaron para ver cómo estaba la situación del barranco. El barranco estaba bien y luego pues en dos horas se desbordó todo. O sea, es que no dio tiempo la cosa para más.
21: ¿No fueron conscientes de que corrían tanto riesgo?
20: No, no, llegó un momento.
19: Només, ha dit, la Diputació de València li va telefonar de vesprada. A les 3 es va dir que l'aigua del barranc no era preocupant. I sobre les 7 de la vesprada li va telefonar el diputat de Bombers, Avelino Mascarell, i li va advertir que el barranc anava desbordat. Avelino Mascarell estava present en la reunió del CECOPI. Arran d'esta declaració, la jutgessa acaba de citar a Avelino Mascarell.
24: I més de tribunals, l'excomissionat del govern espanyol per a la dana, José María Ángel, ha declarat a la Ciutat de la Justícia de València està investigat per suposada falsedat documental d'un títol universitari que li va servir per accedir a una plaça de funcionari a la Diputació de València fa ja més de 30 anys. Davant del jutge ha contestat a les preguntes del seu advocat.
22: Josep, el cas naix d'un informe de l'Agència Antifrau que investiga la falsedat del títol de 1983 que va presentar José María Ángel per ascendir en l'escala de funcionari de la Diputació de València. Un suposat títol en arxivística i biblioteconomia que en aquell moment la Universitat de València no expedia. Alcalde socialista de l'Eliana durant 18 anys i secretari autonòmic d'emergències durant les dues legislatures del Botànic, ha sigut una figura reconeguda en l'administració i dins del seu partit. Va dimitir de comissionat del govern per a la dana i també de president del PSPB, càrrec honorífic al que va arribar de la mà de Diana Morant. En eixir del jutjat, José María Ángel s'ha mostrat tranquil.
23: Quan uno va i intenta tratar de la seva veritat, pues la veritat és que estic content, he tingut un tracte estupendo, no puc fer declaracions perquè tinc que tenir respecte a tot el que ha passat, la meva declaració.
22: El jutge va tancar el cas inicialment per haver prescrit els fets, però l'audiència ha ordenat investigar la falsedat documental tal i com havia demanat la Diputació de València.
24: I les Corts han aprovat el pla de treball de la Comissió d'Investigació sobre les irregularitats en l'adjudicació de vivendes de protecció pública de l'Ajuntament d'Alacant.
2: La comissió ha donat el seu vistiplau al pla presentat conjuntament pel Partit Popular i Vox amb 80 compareixents, entre ells l'alcalde d'Alacant, Lluís Barcala, però també altres responsables municipals, tècnics de la Generalitat i beneficiaris de les adjudicacions. Miguel Pascual, Vox, Javier Gutiérrez, PP.
28: Añadimos un extenso listado de comparecientes, alrededor de 80, con nombres, con apellidos, los cuales creemos que ayudarán a conocer la verdad, toda la verdad, lo que ha fallado y cómo se tiene que mejorar para que no vuelva a pasar.
30: Tenemos un plan y en él petición de documentación. Algunos, como este grupo, ávidas por recibirla, ávidos por analizarla, por mucho que algunos ya tengan sus conclusiones antes siquiera de haberla visto.
2: L'oposició troba a faltar més compareixents i creu que la comissió serà paper mullat. Benjamín Mompó, PSPB, Maria Josep Calebuig, Compromís.
0: Això no és voler investigar ni les causes ni les conseqüències. Voler parlar d'expedients però no parlar de responsables polítics. Això és una autèntica burla a esta cambra i a la ciutadania.
3: Citen a Barcala però es deixen a tres dels quatre màxims responsables d'este cas, que és el senyor Carlos Mazón, el senyor Pérez Llorca i la senyora Susana Camarero.
24: El quart detingut per l'assassinat de l'empresari alacantí Jesús Tavira s'ha negat avui a declarar davant la jutgessa que instruís el cas. L'acusen d'incendiar el cotxe de la víctima un dia després de la desaparició, però el testimoni que l'havia de ratificar no s'ha presentat al jutjat. Bea Ponce.
4: Es tracta d'un sense sostre que dormia a prop del lloc on incendiaren el cotxe de Tavira de matinada. Avui havia de ratificar la seva declaració, però no s'ha presentat. La jutgessa el tornarà a convocar per participar en una roda de reconeixement. Ho ha confirmat Miguel Ángel Garijo, advocat de la família Tavira. També ha declarat un pintor al que els presumptes assassins contractaren per a pintar exclusivament el terra de la vivenda on havien sepultat el cos de Tavira.
6: Este testigo lo que dice es que va allí a la casa porque le indican que tiene que hacer una reparación y que cuando entró en la casa el olor que había en la casa era muy desagradable. Lo cierto es que era un olor tan sumamente fuerte que hasta el punto tuvo que ponerse una mascarilla.
4: També han declarat com a testimonis el fill i la dona de l'empresari, que són les últimes persones que el vegeren en vida en companyia del principal acusat. La policia li ha dit a la jutgessa que sospiten que el crim va a ser premeditado, como ha confirmado Miguel Ángel Garijo.
6: Por la forma en la que ocurre, ellos consideran que ya estaba premeditado porque ocurre de manera muy rápida.
4: La policía va a trobar el cos amagat en un aljub de esta casa 42 días después de la seua desaparición. La jutgessa ha donat ara a les parts 10 días per a demanar noves diligències.
24: I novetats en la investigació a l'expresident Zapatero. El jutge de l'Audiència Nacional sosté que empreses vinculades a la presumpta trama del cas Plus Ultra haurien transferit més de 2 milions d'euros a comptes i societats relacionades amb l'expresident i la seva família. L'última a aparèixer en la investigació, la dona. Vanessa Gregori.
7: 1,5 milions d'euros entre 2020 i 2025, és el que hauria ingressat la dona de Zapatero, Maria Sonsoles Espinosa, en un compte compartit amb l'expresident. La principal empresa pagadora, Anàlisi Relevante, vora 500,000 d'euros que el jutge Calam ha bloquejat procedents de l'empresa administrada per l'amic de Zapatero, Julio Martínez, que el magistrat qualifica de peça instrumental en l'entramat delictiu. A més, l'empresa de les filles de Zapatero, What the Faf, hauria rebut vora 800,000 euros d'altres societats investigades. Per al jutge, este circuit de diners demostra una concentració de pagaments cap a un nucli reduït de destinataris. La resolució també apunta a converses que demostren influències il·lícites en la concessió d'ajudes públiques a l'aerolínia Plusultra. El primer contactat seria Ábalos. L'exministre valencià ho ha desmentit des de la presó i apunta Zapatero, a qui la trama arriba una setmana després a través de Rodolfo Reyes, un altre dels investigats. La presumpta trama criminal, jerarquitzada i liderada per Zapatero, tindria en la base la seva secretària Gertrudis Álvarez, a qui el Partit Popular ha anunciat que citarà a declarar, junta amb l'exministre José Luis Escrivá.
24: I mentre es van coneixent més detalls de la investigació, en l'àmbit polític la Moncloa ha insistit a tancar files amb l'expresident, amb uns socis que reclamen explicacions ja. El Partit Popular anuncia noves accions a Europa. Lucía Mas.
8: A l'espera de més detalls de la investigació, els socialistes insisteixen en la defensa tancada a Zapatero. Félix Bolaños, ministre de la Presidència, i Diana Morán, d'Universitat.
12: Reitero mi confianza en el presidente Zapatero. Dejemos trabajar a la justicia.
25: Humanamente y personalmente, yo le tengo mucho cariño al presidente Zapatero. Confío en el señor Zapatero.
8: Aseguren que la investigació no els esguita i insisteixen a esgotar la legislatura. Els socis de govern demanen explicacions ja. Yolanda Díaz, vicepresidenta segona i ministra de Treball.
26: Creo que el señor Zapatero tiene que dar explicaciones y darlas de manera rápida, pero a mí, desde luego, me gustaría que el señor Feijóo, por una vez en su vida, desde que ha llegado a Madrid, dé un paso adelante y diga, sí, voy a presentar la moción de censura.
8: Al Partit Popular descarten una moció de censura mentre els socis de legislatura no canvien de posició. La clau, els possibles moviments de Junts, que es manté en silenci, i el PNB. Escoltem el Lendakari i Manuel Pradales.
27: Pero a mí, de todo ello, lo que me preocupa es que el gobierno español se despiste y que no atienda los compromisos que tenemos pactados y firmados.
8: En tot cas, els populars augmenten l'ofensiva i demanaran també a Brussel·les que investigui el rescat a Plus Ultra. Carmen Funes, vicesecretaria de Política Social del PP.
29: Le vamos a pedir a la Comisión Europea que investigue y pida explicaciones a Zapatero
1: sobre los 56 millones de euros que fueron destinados a Plus Ultra. España, vuelvo a repetirlo, necesita un gobierno honrado.
24: Bé, parlem d'economia perquè llogar un apartament a la platja serà enguany un 6% més car que l'estiu passat a la Comunitat Valenciana, segons Rentalia. Maria Poveda.
5: Bona vesprada. Passar una setmana en una destinació del litoral valencià i serà més car aquest estiu. Fabiola Ramírez és gerent de la immobiliària Vora Mar de Gandia.
9: El precio sí que ha aumentado aproximadamente un 6% en función del año pasado.
5: El tipus d'apartament i la ubicació influeixen en el preu. A la comarca de la Safor, 7 nits ronden els 1.000 euros. Ramon Jiménez és gerent de la immobiliària Servimar.
11: Si és en primera línia, pues pot llegar a 1.000 euros la setmana. Des de 700 a 1.000 euros és l'amalgama.
5: Però la pujada de preus no fa disminuir els dies de vacances. Albundena Ucha és directora de Rentalia.
13: Han subido un 20%, sitúan la estancia media en 12 noches.
5: Tampoc l'increment de cost frena les reserves. A la Comunitat Valenciana, 4 de cada 5 allotjaments vacacionals de platja estan ja ocupats. I encara queda un mes i mig perquè augmenti l'ocupació i els preus, si la demanda supera l'oferta.
24: Els Estats Units pressionen el govern de Cuba com mai en 70 anys. El bloqueig econòmic se suma ara a la persecució judicial del castrisme. Remei Blasco.
14: Els Estats Units aconstrueixen l'argumentari que, arribat el cas, justifica una intervenció militar a Cuba seguint el patró que van fer a Venezuela amb Maduro. Cuba és una amenaça per a la seguretat dels Estats Units. El president té el dret i l'obligació de respondre, diu el secretari d'Estat. Fa dos dies, la justícia dels Estats Units va inculpar a Raúl Castro per la mort de quatre ocupants d'una avioneta que assistia als balseros que fugien de l'illa fa 30 anys. La imputació tensa les relacions bilaterals com mai i fa témer una acció armada per traure'l del país.
15: I si intenten hacer lo mismo que hicieron en Venezuela, quizás lo logren, pero con un baño de sangre.
14: El col·lapse econòmic agreujat per l'embargament del petroli condemna a l'Havana a negociar, però no a canvi de l'extradició de Raúl Castro o de reformes profundes en el sistema polític. La via militar de Trump té el suport de l'exili i d'alguns països de la regió.
24: I Trump fa marxa enrere, anuncia el desplegament de 5.000 soldats a Polònia una setmana després de cancel·lar l'enviament d'efectius.
2: El president dels Estats Units diu que recula per la bona relació que manté amb el president polonès i manté les crítiques als aliats europeus per no donar-li suport en la guerra contra l'Iran.
24: I la policia investiga també l'exprínsep Andreu d'Anglaterra per conducta sexual indeguda.
2: El germà del rei Carles III, fotografiat amb dones molt joves, ja va ser detingut i interrogat com a sospitós per filtrar informació confidencial a Jeffrey Epstein, el multimilionari pederasta que es va suïcidar a la presó abans de ser jutjat per tràfic de menors. La policia del Regne Unit ha fet una crida pública a qualsevol persona amb informació rellevant.

0: Bé, part dels 15 minuts d'aplaudiments que ha rebut a Cannes la pel·lícula La bola negra dels directors espanyols Javier Ambrosi i Javier Calvo, els Javis, que la situen la casella d'eixida per a guanyar la Palma d'Or.
1: Una pel·lícula que té com a punt de partida una obra inacabada de Federico García Lorca que per a plantejar una història de tres homes homosexuals en tres èpoques diferents, 1932, 1937 i 2017, que reivindica una altra mirada cap a la memòria històrica.
2: Dijimos, ¿por qué no imaginamos cómo hubiera continuado esta primera obra en la que Federico iba a poner un personaje explícitamente gay dentro de sus páginas, ¿no?
3: Nosotros queríamos hacer una película que mantuviera la esencia LGTBI, pero hacerla grande, no solo para un público pequeño, una historia... No, esta es historia solo de nicho, ¿no?
0: I parlem ara de l'Habitació Roja. Assistim a l'assaig conjunt del grup de l'Eliana i de l'Orquestra de València, que han fet una col·laboració. Esta vesprada faran un concert simfònic al Palau de la Música amb el millor repertori de la banda, que enguany commemora 30 anys de vida. Carme Marc.
4: La pràctica fa mestres i encara que duen 30 anys en ruta, l'Habitació Roja pren nota de les indicacions del director convidat de l'Orquestra de València. Daniel Abad conduïx l'assaig. Els arranjaments del repertori de divendres són propis després de tres mesos de diàlegs sonors. Jorge Martí és vocalista de l'Habitació Roja.
5: Complim 30 anys de carrera, no? I que millor manera de celebrar-ho que en un concert de l'orquestra de la nostra ciutat, una orquestra com la de València, que és reconeguda postmundialment.
4: Prova de foc d'un concert simfònic i commemoratiu per tres dècades de vida i 14 àlbums d'estudi. Pop-rock independent, originari del Camp de Túria i una banda orquestrada per 62 músics de la formació municipal.
5: Dani ha fet uns arranjaments que casen perfectament bé en la nostra música, que és molt melòdica, amb moltes harmonies, no? I jo crec que el que farà és engrandir les nostres cançons.
4: Amb naturalitat harmònica sonen les cançons insígnia de l'agrupació valenciana. Tocaran en conjunt per a un auditori nombrós que espera esta fita inèdita. Primera vegada que l'Habitació Roja du la partitura a la Sala Iturbi del Palau de la Música de València.
0: Acabem, són les 3 i mitja de la vesprada, arriba el cap de setmana, nosaltres tornem dilluns, més i millor. Adeu.

0: amb Javi González.
1: Molt bona vesprada. És divendres, és 22 de maig i en este moment comença un nou programa de Cadena de Valor. Benvinguts, per tant, a este espai econòmic i empresarial d'Apunt. Per davant, una vesprada de ràdio en valencià i en directe, i tot i que tenim el cap de setmana a tocar, i això és una alegria, hem de parlar d'una realitat molt preocupant. Solament el 14% dels menors de 30 anys pot independitzar-se. De mitjana, els joves espanyols se'n van de casa dels pares als 30 anys. Són 4 més tard que la mitjana europea. I quan ho fan, han de reservar pràcticament tot el sou, és a dir, el 98,7% a pagar el lloguer, cosa que fa que el risc de pobresa puja fins al 40% en este grup d'edat. L'impacte econòmic que això té en les seues vides i en el sistema espanyol és demoledor. Estes xifres mostren que això va molt més enllà d'un problema de planificació personal. Això és un problema estructural i molt greu. En uns instants l'analitzarem amb el Consell Valencià de la Joventut. Per altra banda, si parlem de l'àmbit empresarial, més d'un centenar d'empreses valencianes han començat a obrir les seues filials als Estats Units. L'objectiu d'això és evitar així la política arancelària del president Donald Trump. Davant d'esta situació, des de les institucions valencianes estan posant en marxa plans per a poder ajudar a que més empreses aterren en el gegant americà. Ara bé, què suposa això per a l'economia valenciana? Quins són els passos a seguir per a fer aquestes operacions? I sobretot, quins tipus d'empreses i companyies poden aspirar a donar este pas? De seguida ho veurem. I a banda de tot això i de molts altres temes, també repassarem la resta d'actualitat econòmica del món.
0: Economia, actualitat, finances, en Cadena de Valor.
1: Comencem el programa i com cada dia m'acompanya Arturo Rico. Com estàs, Arturo?
2: Molt bona vesprada, Javi. Així estem arrencant l'últim programa de la setmana d'esta setmana de maig amb un repàs a l'actualitat econòmica. Avui, si et sembla, arrenquem amb aquest problema que sembla, com bé has comentat al principi, tindre difícil solució per als joves. Arrenquem parlant d'emancipació.
1: L'emancipació s'ha convertit en un repte quasi insuperable per a gran part dels joves espanyols. Solament el 14% dels joves entre 16 i 29 anys s'emancipa. De mitjana, els joves espanyols alcen el vol de casa dels pares als 30 anys i quan ho fan han de reservar pràcticament tot el sou, el 98,7% de la nòmina, a pagar el lloguer.
2: Estes són algunes de les dades que es desprenen de l'Observatori d'Emancipació del Consell de la Joventut d'Espanya referits a l'any 2025. Com a conseqüència d'esta realitat, el risc de pobresa entre joves que viuen de lloguer es dispara del 25,9%, atenció, al 43% després de pagar la vivenda.
1: Volem analitzar este tema amb Alexandra Boluda. Ella és vicepresidenta del Consell Valencià de la Joventut. Alexandra, bona vesprada.
3: Hola, bona vesprada.
1: Alexandra, en primer lloc, com a representant de la Joventut Valenciana, te demano una valoració d'aquestes xifres que són més que preocupants.
3: Pues, doncs les dades estatals que ha tret l'Observatori d'Emancipació del Consell de la Joventut d'Espanya segueix una tendència descendent i, com heu comentat, cada vegada l'esforç és major per poder emancipar-nos a nivell de la mitjana estatal, com bé has dit, a partir de 60 anys és com ens emancipem. Aleshores, a nosaltres ens preocupa moltíssim la situació actual i sobretot estem esperant al mes de setembre que ens faran arribar les dades del mateix observatori, però desagregades a nivell autonòmic per a veure com afecta realment a la situació de les persones joves del nostre territori, no? Perquè al final també nosaltres valorem la part que és del territori nostre, uh-huh. I però que en els últims anys ha sigut molt pareguda al nivell estatal, aleshores la situació ens preocupa perquè als 30 anys, quan ja no és jove emancipar-te, crec que alguna cosa s'ha de canviar.
1: I tant que sí, sobretot també si tenim en compte que l'informe destaca que, clar, davant d'esta situació, el lloguer d'habitacions ha crescut un 85% des del 2022, costa al voltant de mitjana d'uns 400 euros. Clar, davant la impossibilitat de llogar un pis sencer, s'està convertit el fet de compartir habitació quasi en una obligació de per vida per als joves?
3: Sí, efectivament. Al final, el llogar pis o compartir habitació s'ha convertit en una obligació, com aquell que diu, perquè al final hem de destinar quasi el 100% del nostre sou si volem emancipar-nos en solitari llogant un pis. Aleshores, a banda d'això, també hem de fer el sobreesforç per a poder fer front a les altres despeses que hi ha el fet d'emancipar-nos solitàriament. Aleshores, la meitat dels joves destinaven més del 40% dels seus ingressos a un pagament de l'habitatge. Aleshores, és com una espiral que al final es va menjant-se la cua una a l'altra. No el deixa

0: estalviar i, per tant, no te pots plantejar-te fer-te la compra d'un pis. Perquè com has de el 100% del teu sou quasi pràcticament va cap al lloguer, aleshores el que el queda és molt poc per a poder fer els seus estalvis o fins i tot poder fer la teua vida, no? El teu propi vida amb els teus amics, els teus companys i no estar sempre ofegar pendent de si arribaré o no a final de mes per el tema del lloguer.
1: Mm-hmm. Clar, davant d'esta situació que estem denunciant, què opció es queda a aquells joves que no puguen tindre l'ajuda o el suport econòmic dels familiars? Perquè si estem destinant quasi el 100% del sou a pagar el lloguer...
0: Sí, com bé has comentat, hi ha famílies que al final no es poden ajudar, no se plantegen ajudar als seus fills i filles perquè a lo millor no poden, perquè hi ha realitats molt diferents a nivell del territori valencià, perquè al final tots no tenen la mateixa adquisició econòmica. I si veiem un estudi que va fer el Consell de la Joventut d'Espanya titulat Un problema com una casa, un 30% de la població emancipada sí que va necessitar ajuda de tercers. I realment més de la meitat dels joves van demanar una ajuda externa per a poder accedir a una hipoteca. És a dir, que realment el suport familiar sí que és clau i és essencial i que és una cosa que marca el fet de el que comentaves, no? Les diferències socioeconòmiques de la població jove, de que si te poden ajudar els pares, igual ho tens més fàcil que una família que no tinga aquest poder adquisitiu més gran i, per tant, a l'hora d'emancipar-se, les persones joves pues, han de treballar, han d'estalviar i, per tant, han de dedicar la seva vida per a poder tenir un poc d'estalvis per poder començar a fer el seu projecte de vida, realment, que també és molt important.
1: Sí, sí, i tant que sí, Batxa. Precisament, volia preguntar-te, d'Espanya se m'anticipa de mitjana una persona jove als 30 anys, són 4 més tard que la Unió Europea. Quines conseqüències econòmiques té això per a la comunitat valenciana, el fet de tindre una joventut que no pot començar a fer el seu projecte de vida fins a passats els 30, Batxa?
0: Sí, la data és la que has comentat, 30,2 anys, esperem a setembre, però també els anys anteriors també era molt elevada i creiem que això és greu, la situació és greu, perquè al final això té unes conseqüències que t'afecten a tu com a persona jove i com a persona qual vol desenvolupar-se la seva vida molt més tard. És a dir, has de posposar decisions teves vitals i com, per exemple, el fet d'anar a treballar amb la teva parella o poder tindre fills o poder comprar-te, per exemple, un cotxe o el que sigui. Aleshores, pot posar-te problemes de salut mental, d'autoestima, estrès, la depressió, el fet de dir no puc començar a fer la meva vida, i això a futur encara és molt pitjor, perquè actualment ja estem patint una baixa taxa de natalitat i la població cada vegada està més envellida. Aleshores, són unes conseqüències el fet de no poder emancipar-te, no pots fer la teua vida i no pots construir, anem a dir, una família per a un futur i, per tant, la taxa de natalitat és molt més baixa i la població cada vegada molt més envellida. Uh-huh. Aleshores, pues, també les conseqüències és la seguretat social, falta a lo millor de la creació per a lo millor per a les persones joves de les llars joves, etc. Són un poc el tema que ens pot afectar més a les persones joves.
1: A nivell econòmic, perquè a banda està a nivell emocional tot el que estaves comentant, que òbviament això és el més important, el principal, però al ser este un espai econòmic ens havíem de centrar en aquestes conseqüències. Per acabar, Alexandra, te volia demanar, quines mesures penseu que es podrien aplicar per a fer front a aquesta situació?
0: Vale, pues en relació a les mesures que ens demaneu, és cert que hem de ficar el punt de vista dels objectius, però que ens hem de marcar i hem de pensar com a societat ja en general, no? A nivell de societat, que vulguem aconseguir en les polítiques d'habitatge que facin el seu efecte. Pues a curt termini pues, haurem de tallar les cales creus de l'habitatge, és a dir, que no, portem una temporada que els preus de l'habitatge estan molt salts, aleshores se pot declarar, una de les mesures és declarar són extensionades, que això també faria baixar el preu. Després, a banda, puguem mobilitzar el parc d'habitatge existent amb pues, algunes ajudes o amb unes bonificacions per a que pugui estar a preus assequibles, que ara mateix sí que està el bo de lloguer jove, però creiem que també és més important que hi hagi altres ajudes. I sobretot hem d'acabar amb els pisos turístics il·legals, que això també és un fet molt important i que fa que els pisos de lloguer cada vegada estiguin a uns preus que són inassequibles per a les persones joves i inclús per a tota la societat en general. I ja en més temps fer un parc públic d'habitatge comparable a la mitjana europea, no? I que se puguen pagar els lloguers de manera assequible. I sobretot ara mateixa, que es va aprovar el Pla Estatal d'Habitatge que va que vaig dir l'altre dia a la notícia. Hem estat treballant també a la Direcció General de Planificació i Polítiques d'Habitatge i que a la Generalitat té l'oportunitat de poder comprometre's per a millorar la vida de la joventut valenciana. Aleshores, tinguem l'oportunitat ahir sobre la mà i anem a treballar sobre això per a poder millorar la vida de la joventut com a representants que som i defensar també per nostres drets i per un futur molt millor per a totes i tots.
1: Tant de bo que siga així, Alexandra. Moltes gràcies per atendre'ns esta vesprada i per ajudar-nos a explicar una miqueta més esta realitat tan dolenta. Gràcies, Alexandra.
0: Moltes gràcies.
1: Una abraçada, bona vesprada.
0: Adéu.
2: I precisament en aquest context es compleixen ara 3 anys de la llei de vivenda. En aquest sentit, els resultats estan lluny del seu objectiu de contindre els preus. Segons les dades del portal Idealista, els preus, al contrari, s'han disparat. Quasi un 31% de mitjana a Espanya i cap capital ha aconseguit reduir-los. Fins i tot en zones amb topalls com Barcelona o Pamplona, els preus han pujat entre un 11 i un 18%.
1: El principal motiu d'esta pujada és la dràstica caiguda del 30% de l'oferta de lloguer permanent que ha golpejat en especial a ciutats que van intervindre el mercat, com són Barcelona, on els habitatges disponibles es van desplomar al voltant d'un 70%. En canvi, a la Comunitat Valenciana, la reducció d'oferta també s'ha donat, però ha sigut molt més moderada, situant-se un 8% a València i en un 9% a Alacant.
2: I esta falta de pisos ha provocat que la competència entre inquilins es dupliqui, aconseguint una mitjana de 41 famílies interessades per cada anunci. Segons els experts, este col·lapse està causant una elitització del mercat, ja que els propietaris seleccionen únicament els perfils amb majors ingressos i amb major estabilitat laboral, deixant fora així els joves i a les famílies vulnerables.
1: I tanquem este bloc dedicat a la vivenda parlant de que el Tribunal Suprem ha declarat nul el registre únic estatal per a lloguers de curta durada, turístics o per habitacions, en donar la raó parcialment a la Generalitat Valenciana. El Tribunal considera que l'Estat no té competències per a crear esta regulació exhaustiva, ja que genera duplicitats i no superposa als registres autonòmics que ja funcionen en la nostra comunitat. No obstant això, el Suprem sí que manté la validesa de la finestreta única digital i l'obligació de les plataformes de transmetre les dades.
2: Així és, Javi, després de conèixer la sentència, des de la Conselleria de Turisme s'ha demanat al Govern Central obrir una etapa de diàleg per a coordinar la lluita entre l'oferta il·legal, però sense crear inseguretat jurídica. Per la seva part, el Ministeri d'Habitatge ha instat les comunitats autònomes a assumir el control real d'estos lloguers. L'executiu central defensa que el registre era una eina eficaç que ja havia permès detectar i retirar del mercat més de 111.000 contractes il·legals a tota Espanya.
1: En este sentit, el Ministeri de Consum ha aclarit que esta resolució judicial no invalida les accions prèvies en defensa dels consumidors ni afecta a la multa de 64 milions d'euros imposada a la plataforma Airbnb.

0: El Fons Monetari Internacional ha instat França a reduir la despesa pública per afrontar els riscos fiscals i complir els objectius de dèficit de la Unió Europea. L'organisme preveu que el creixement francès es modere fins al 0,7% en 2026. El FMI considera que França no pot continuar augmentant impostos perquè ja té una de les càrregues fiscals més elevades de la zona euro i reclama reformes en pensions, sanitat i prestacions d'atur per a garantir la sostenibilitat financera. Dos senadors republicans dels Estats Units han demanat frenar la compra del Banc Webster per part del Santander, una operació valorada en 12.200 milions de dòlars. Els polítics asseguren que Espanya no sempre ha sigut un aliat fiable i reclamen més control sobre la seguretat financera i el compliment de sancions internacionals. La petició arriba després que relacionaren el Santander amb presumptes operacions vinculades amb l'Iran, unes acusacions que l'entitat sempre ha negat, mentre el banc manté la previsió de completar l'adquisició durant el segon semestre de l'any. El Banc Central Europeu continua preparant el terreny per a una possible pujada dels tipus d'interès al juny davant la pressió inflacionista derivada de la guerra amb l'Iran. El membre del Consell de Govern, Alexander De Marco, assegura que el Banc Central Europeu necessita reforçar la seva credibilitat i demostrar el compromís amb l'objectiu del 2% d'inflació, mentre Christine Lagarde defensa que, tot i l'encariment de l'energia, les expectatives d'inflació a llarg termini continuen estables. La decisió definitiva arribarà en la reunió prevista per a l'11 de juny.
1: L'espai econòmic d'Apunt Ràdio, amb Javi González.
2: I no deixem l'àmbit internacional perquè companyies valencianes de sectors com la logística, el consum i les noves tecnologies han decidit obrir filials pròpies als Estats Units. L'objectiu és clar, en implantar-se físicament allí passen a ser considerades empreses locals, la qual cosa els permet esquivar la política arancelària de l'administració de Donald Trump i, per tant, accedir de ple al major mercat del món.
3: Esta estratègia local, que és a dir, operar de manera internacional però amb arrels locals, està donant grans resultats per a l'economia de la nostra comunitat. De fet, la inversió valenciana als Estats Units es va disparar un 209% sols en l'últim any, aconseguint així els 6,2 milions d'euros. Per a facilitar este salt, organismes com IBACMSI Internacional han reforçat ajudes com el Pla USA.
2: Parlem d'este tema amb la cap de l'àrea d'internalització de IBAC Internacional, Cristina Villó. Cristina, bona vesprada.
4: Hola, buenas tardes.
2: Cristina, parla'ns una miqueta de com són aquestes empreses que aposten per obrir les seves filials als Estats Units.
4: Sí, pues a ver, esto no es de este último año. Ha habido un proceso por parte de empresas valencianas que ya habían apostado por el mercado estadounidense como mercado estratégico para aproximar su red comercial a ese mercado. Hablamos fundamentalmente de establecimientos comerciales. No hay mucha inversión productiva dentro de lo que es la inversión que nosotros detallamos, ¿no?, de las empresas de la Comunidad Valenciana. Fundamentalmente son empresas que ya estaban exportando directamente al país y que han decidido establecer una oficina operativa para impulsar la promoción y la comercialización de sus productos para estar más próximos a sus clientes y poder operar como empresa americana. Eso, obviamente, en este último año, con el nuevo escenario arancelario impuesto por la administración Trump, les favorece muchísimo más. O sea, si ya tenía una posición de ventaja el hecho de estar presentes en el mercado con filial propia, pues el hecho de estar allí ya presentes, pues hace que eviten las limitaciones que les pueda imponer este nuevo escenario. Pero, como te digo, esto es una evolución y ha sido en los últimos años. Y empresas de todo tipo. Tenemos empresas de mueble, empresas que han tenido una política de marca muy, muy fuerte y muy importante en Estados Unidos, empresas de logística, empresas de calzado, empresas de muchos sectores, empresas del sector también energético, La verdad es que está muy muy diversificado a nivel sectorial, y la verdad que también muy diversificado el perfil de empresa. Es decir, hay empresas, tanto empresas pequeñas, empresas medianas, como empresas grandes. Yo creo que lo bueno, digamos un poco la conclusión que podemos extraer de ahí, es que hay que perderle el miedo a establecerse en un mercado como el de Estados Unidos, que además está creciendo, sigue creciendo también su nivel de demanda. Y para eso, bueno, nuestras empresas creo que tienen un gran poder de respuesta.
2: En este sentido, Cristina, en ese objetivo, ¿no?, esa necesidad de perder el miedo, explícanos un poco cuáles son las herramientas las herramientas que ponéis a disposición de estas empresas desde IBACE.
4: A ver, pues las empresas de la Comunidad Valenciana yo creo que tienen en IBACE un aliado fundamental. Aparte de tener equipos trabajando en destino, tenemos equipos colaboradores en Nueva York y en Miami, precisamente pues para atender, ¿no?, a todas las empresas que en un momento dado quieran empezar a prospectar el mercado, o directamente buscar ya una distribución directa, o incluso ayudarles en ese establecimiento ya más permanente en el país. Como te digo, tenemos equipos en Nueva York y en Miami, y además, bueno, pues tenemos toda una serie de apoyos en los que la empresa valenciana pues puede sustentarse, como este plan USA que comentabas al principio, en el que lo que precisamente el año pasado quisimos es dar una respuesta a los sectores que nos decían: no, si nosotros no queremos buscar mercados alternativos al Estados Unidos, precisamente porque parecía como que el hecho de incrementar el arancel, pues la empresa tuviera que retirarse, ¿no?, del mercado y buscar mercado alternativo. Y al revés, nos decían: no, si nosotros no queremos retirarnos del mercado, nosotros no queremos buscar mercados alternativos, que ya lo estamos haciendo igualmente. Lo que queremos es reforzar nuestra competitividad en el mercado, reforzar nuestra presencia. Queremos seguir apostando. Y en ese sentido es donde nos pidieron las empresas, las asociaciones sectoriales, el que apoyáramos ese esfuerzo de promoción, de posicionamiento. Y ahí, bueno, yo creo que pudimos y supimos dar esa respuesta, incrementando toda la actividad promocional en el país. Estamos pues con unas 15 acciones de promoción para diferentes sectores en el mercado estadounidense, y aparte del plan USA, incorporando también nuevas ayudas dentro de la línea que tiene la Dirección General de Internacionalización, que es complementaria a los apoyos más operativos nuestros, pues para filiales, para empresas que tengan filial en Estados Unidos, pues poder también apoyar ese esfuerzo promocional, aparte de todos los gastos externos que la empresa requiera para establecer su filial o sucursal en ese país. Entonces, bueno, yo creo que a ese nivel estamos apoyando y reforzando el que a la empresa le cueste menos tomar esa decisión. Luego, además, este año, por primera vez, hemos participado en el encuentro que organiza la administración estadounidense, en el Select USA Summit, donde todas las agencias gubernamentales, federales, estatales están presentes en ese summit, ofreciendo todos sus paquetes de incentivos. En estos momentos, Estados Unidos, precisamente por esa política del Made in USA, pues está apostando también porque las empresas internacionales terminen fabricando en territorio americano, y entonces están ofreciendo una amplia variedad de paquetes de incentivos a las empresas, que yo creo que tienen que aprovechar exactamente igual que puedan aprovechar los nuestros. Pues hemos querido acompañarles en este evento, en Select USA, para que conozcan de primera mano qué es lo que les puede ofrecer, pues por ejemplo, un estado de Texas o un estado de Pensilvania o un estado de Alabama, para poder implantarse, ¿no?, para poder establecerse en ese país, que, como te digo, ya no hablamos tanto de inversiones productivas, sino inversiones comerciales, porque, bueno, aquí tenemos un tejido de pymes, es difícil trasladar la producción, pero sí que es muy sencillo, y en Estados Unidos es muy fácil el abrir una filial y tener estar operando desde el día siguiente para poder considerarte como empresa americana.
2: Y además de Totasoa que nos está comentando ante Cristina, también de tindre en cuenta que si algún de nuestros oyentes está interesado, IBACE Internacional estará presente al Fórum Go Global, que se celebra la semana que ve en Fira València, y que precisamente parla de Totasoa, de la internalización de les pymes valencianes. Cristina Villó, cap de área de internalización de IBACE Internacional, moltes gràcies per atendre'ns.
4: Pues muchas gracias a vosotros.
2: Una abrazada, buena esperada.
4: Adiós.
1: De más será noticia.
2: I abans d'acabar el programa, com sempre, mirem cap al futur i per això parlem amb Pere Ferrer. Pere, com estàs?
5: Què tal? Bona vesprada, companys.
2: Bona
5: vesprada de divendres i bon cap de setmana ja directament vos desitge.
2: Ja estem ahí al tocar, sí, com ahí que diu. Sí.
5: Ja estem tocant, sí. Ja, però bueno, si repassem, per exemple, demà tenim així a València una... També estàveu parlant de fires, congressos, un fòrum també interessant. N'hi ha una fira de formació i ocupació dedicada al sector de la fusta demà, uh-huh, així a València. Una matèria prima també que agarra protagonisme en qüestions de construcció sostenible i industrialitzada també, o sea, cal recordar-ho.
2: Sí, sí.
5: I de cara a dilluns tenim també a Alacant un fòrum interessant que és d'ocupació i es diu Ocupació Més 45, o sea, que ja saben que va dirigit a persones que pues ja que rebasen la quarantena, que també és de veres que és un perfil que de vegades està trobant o troba complicacions a l'hora de retornar al mercat de treball i cal també fer una aposta per ells.
2: Tant que sí.
5: Dilluns de vesprada, sí, a València, tindrem l'acte de cloenda del curs acadèmic del Col·legi d'Economistes de València. Uh-huh. Ja sabem, és un gremi que també ens dona bones pistes de com va l'economia quan tractem de parlar amb els portaveus del seu organisme, o sigui que estarem pendents també d'això. Uh-huh. En clau global, estàveu parlant amb Cristina Villó d'IBACE MSI Internacional. Resulta que el dilluns és festiu als Estats Units, és el Memorial Day, i Wall Street el tindrem tancat, per exemple. Uh-huh. En canvi, coneixerem a partir de dilluns la confiança empresarial a un país com Alemanya i també al conjunt de l'eurozona. I d'Alemanya tindrem també revisió del creixement després de conèixer el producte interior brut que s'ha publicat esta setmana. Tindrem una data més tancada de com ha funcionat o com poder tancar el PIB alemà. De cara a dimarts coneixerem dades d'inflació a països com Canadà i Japó i anava a recordar el que tenim de Fira València, però ho acabes de dir, ese fòrum global de cara a dimarts i dimecres. Que esperem recabar, o sea, reunir a més de 500 empreses, 40 empreses importadores de més de 21 països diferents, o sea, aleshores estarem pendents també de tot el que ocorris ahí i sort dos dies.
2: I tant que sí.
5: M'agrada dir, per tancar, si vols, que veig que l'IBEX recupera el 18.000, quasi 18.100 punts, o sea, jo crec que és una bona notícia per a tancar la setmana.
2: La millor de la setmana, sí.
5: Jo crec que sí, que el barril de Brent està ahí fregant els 103 dòlars per barril, que ja són xifres que inclús ja donem quasi per bones, no?
2: En efecte, no sé si és l'optimisme del divendres, però és aixina. Pere Ferrer, moltes gràcies, bon cap de setmana.
5: Igualment, company, adeu.
2: I ja tenim així a l'estudi a Ximo Rovira, que ja té el programa engestit, o no ho sabem. Ximo, com estàs?
6: Oh, engestidíssim i rabiosament optimista, com Pere Ferrer, per descomptat, per a contar-vos que esta vesprada, a partir de les 7:30, València Bàsquet, Real Madrid, en eixa semi apassionant, buscant la final, efectivament, primer partit d'eixa Final Four, en què València Bàsquet té un compromís important, però esperem i confiem que pugui estar diumenge en la final de l'Eurolliga i fer història. Ens ho conta des d'Atenes en directe Luis Urrutia. Què més? Anirem al teatre. Les meravelloses comèdies de William Shakespeare, La tempestat, El sueño de una noche de verano, basades en aquestes comèdies meravelloses. Una obra que, a més, una funció teatral que ha tingut el Premi Max i, a més, merescudament. Jordi Ballester, Diego Baraginski, de part d'un elenc 100% valencià, ens conten la ternura que estarà al Teatre Thalia. I rebrem la visita d'una banda que a mi em sembla una banda molt interessant. Tenen la llosa de dir que d'alguna manera són els hereus de Manel, una banda barcelonina, encara que d'origen empordanès, la Ludwig Band. Ells diuen que no, que ells són de poble.
2: Home, clar, que han de dir.
6: I que el que fan és que imiten que són imitadors de Bruce Springsteen i de Pau Riba i de Bob Dylan i això. Crec que fan un power pop molt interessant, presenten el seu nou treball, que és El Guàrdia. Pel barri es comenta, actuen esta nit al Loco Club, tenen allò sold out, han venut totes les entrades, però així i tot venen a presentar-nos este disc, que és un disc ben interessant. Això hi ha més coses que no dona temps, que seria prolijo de contar.
2: No, és que això ja és cosa d'escoltar-ho, ja ho sabeu, d'aquests minuts.
6: L'agenda del setmana.
2: En efecte, la vesprada punt. Gràcies, Ximo. De seguida vos escoltem. Nosaltres acabem així esta setmana, però tornem dilluns, Arturo.
3: Així és, Javi. Nosaltres serem de cap de setmana, que toca descansar, però dilluns així estarem com sempre, a les 3:30 de la vesprada.
2: Adéu, bon cap de setmana.
3: Adéu.

0: les 4.
1: A punt. Notícies.
0: Dos ferits i 6 treballadors atesos. Este és el balanç de danys personal que este migdia ha provocat l'incendi que ha obligat a evacuar la segona planta de l'Hospital de Torrevieja. Alejandro Molés.
2: Sí, el ferit més greu en este incident es troba ingressat en l'UCI per inhalació de fum. L'altre ferit patís cremades per diverses parts del cos. Tots dos estarien en l'habitació on hauria començat el foc. De moment s'investiguen les causes que l'han provocat. Escoltem l'inspector en cap del Consorci Provincial de Bombers d'Alacant, Alberto Marín.
3: Pues sobre las 12 hemos recibido aviso de un incendio en la segunda planta de este hospital, en el cual pues hemos encontrado una habitación que ha sido la que donde se ha originado el incendio, y bueno, pues propios calorías y humo pues se ha extendido por toda la zona, toda la planta de esta planta segunda, del lado derecho del hospital. Se han evacuado dos personas de gravedad, el de la propia habitación y otra habitación contigua, y luego pues se ha evacuado el resto de la planta para evitar daños.
0: I a esta hora els bombers donen per controlat l'incendi forestal que este migdia s'ha declarat al terme de Rugat, a la vall d'Albaida. Xavier García del Valle.
4: Sí, de fet, la situació ja ha permès la retirada dels dos mitjans aeris que s'hi han desplaçat per a col·laborar en l'extinció. El foc ha obligat a desallotjar unes 20 persones d'un càmping. Segons l'alcalde de la localitat, s'ha decidit de traure els campistes per precaució, perquè les flames finalment no han causat cap dany en les instal·lacions. De fet, el càmping tornarà a reobrir en breu.
1: A punt. Notícies.
0: La vaga indefinida del professorat afronta avui la desena jornada sense un acord i sense una data prevista, perquè les parts en conflicte marquen un moment en el qual reprendre les negociacions. Volem saber l'última hora sobre este conflicte amb Rubén Dempere.
5: Sí, les protestes, mentrestant, continuen. És el cas de les 7 columnes de manifestants que han desembocat en la plaça de la Mare de Déu de València, amb càntics i reivindicacions com aquestes.
6: Cuidem els totes, cuidem la llengua, cuidem la cultura, cuidem l'escola pública!
5: Per la seva part, des de la Conselleria d'Educació, la seva titular, Carmen Ortí, ha dit que espera reprendre les negociacions com més prompte millor, tot i que el seu departament està a l'espera de rebre el document que els sindicats es van comprometre a enviar fa 2 dies amb les seues propostes, un document que esperen enviar dilluns que ve. Mentrestant, la Conselleria ha tornat a posar en valor l'oferta que va fer, una oferta que van rebutjar els sindicats i que incloïa un increment salarial progressiu fins al 2028 de 200 euros bruts al mes i altres 60 mesures concretes en ràtios, simplificació burocràtica, infraestructures i formació professional, entre d'altres. A més, la consellera Carmen Ortí ha confirmat que ja s'han posat en contacte amb FAMPA València per atendre la seva sol·licitud de reunió i ha traslladat a les famílies que es continua treballant perquè els centres educatius recuperen la normalitat.
0: I les Corts han aprovat el pla de treball de la Comissió d'Investigació de les Irregularitats comeses en l'adjudicació de vivendes de protecció pública per l'Ajuntament d'Alacant.
2: La Comissió Parlamentària ha donat avui el vistiplau al pla presentat conjuntament pel PP i Vox amb 80 compareixents, entre ells l'alcalde d'Alacant, Lluís Barcala, però també altres responsables municipals, tècnics de la Generalitat i els beneficiaris de les adjudicacions. Escoltem el diputat de Vox, Miguel Pascual.
7: Añadimos un extenso listado de comparecientes, alrededor de 80, con nombres, con apellidos, los cuales creemos que ayudarán a conocer la verdad, toda la verdad, lo que ha fallado y cómo se tiene que mejorar para que no vuelva a pasar.
2: Però des de l'oposició troben a faltar més compareixents, com ara Carlos Mazón o l'actual president de la Generalitat. Escoltem la diputada de Compromís, Maria Josep Calabuig.
8: Quiten a Barcala, però es deixen a 3 dels 4 màxims responsables d'este cas, que és el senyor Carlos Mazón, el senyor Pérez Llorca i la senyora Susana Camarero.
0: I en tribunals avui ha declarat a la Ciutat de la Justícia de València en qualitat d'imputat qui fora comissionat del govern espanyol per a la dana i expresident del PSPB, Josep Maria Àngel.
2: Està acusat de falsificar el títol acadèmic amb el qual va promocionar com a funcionari la Diputació de València. En acabar de declarar durant més d'hora i mitja, Josep Maria Àngel ha manifestat que ha intentat traslladar la seva veritat al jutge. L'escoltem.
9: Ah, molt bé, home. Quan uno va i intenta traslladar la seva veritat, pues la veritat és que estic content, he tingut un tracte estupendo. No, he contestat a lo que s'ha, però no vaig a contar més coses perquè no vaig a fer ninguna contestació, ¿vale?
0: I el jutjat d'Orihuela avui ha declarat l'alcalde de la ciutat, el popular Pepe Vegara, acusat d'un possible frau fiscal.
4: Vegara ha negat que ell treballarà en l'estació d'ITV que està acusada de frau fiscal en este cas, i Senda, a més, ha rebaixat avui a menys de la meitat els diners presumptament defraudats. Per a l'alcalde es demanen 7 anys de presó per uns fets que van ocórrer el 2005 quan era empresari de la Inspecció Tècnica de Vehicles del Baix Segura, i amb ell estan acusats altres 3 empresaris.
0: Mentrestant, a Catarroja avui ha declarat davant la jutgessa que porta el cas de la Dana qui fora alcaldessa de Xiva, la popular Amparo Fort. Recordem que Xiva va ser un dels municipis de la Foia de Bunyol més afectats per la riuada, on van morir diversos veïns.
5: I entre altres coses, Amparo Fort ha dit que el dia de la riuada no va rebre cap instrucció d'emergències i ha lamentat que la falta d'informació per a poder actuar com calia. Assegura que cap institució la va alertar i que no van suspendre les classes perquè l'alerta era groga en el seu municipi. Diu que tot va ser molt ràpid.
10: El barranco estaba bien y luego pues en 2 horas se desbordó todo. O sea, es que no dio tiempo la cosa para más.
5: L'exalcaldessa de Xiva també ha explicat a la jutgessa de Catarroja que no va veure les notícies d'Apunt, que en l'informatiu de les 2 de la vesprada ja advertia d'intenses pluges en municipis com Utiel, perquè no entén el valencià.
0: I al cap i casal, l'Ajuntament de València invertirà en els 5 pròxims anys un total de 58 milions d'euros per a millorar i condicionar el vell llit del riu Túria.
11: Així ho ha confirmat el portaveu de l'equip de govern, Juan Carlos Caballero.
12: Una inversión global de 58 millones de euros en todo el Jardín del Turia. Nuestro compromiso es total por seguir mejorando uno de los espacios más queridos por los valencianos.
11: Això serà en els pròxims 5 anys. Abans, avui mateix, la Junta de Govern ha aprovat el projecte definitiu per a millorar el tram del jardí comprès entre el pont de l'Àngel Custodi i el de les Flors, un dels trams més visitats pels ciutadans. Escoltem de nou Juan Carlos Caballero.
12: Hablamos de una actuación muy importante, con una inversión importantísima de 16 millones de euros y un plazo de ejecución de 12 meses, que lo que va a permitir es renovar y mejorar uno de los espacios verdes más queridos, más emblemáticos y utilizados por todos los valencianos.
0: I arriba la cita anhelada per l'afició taronja, la primera Final Four de la seva història. Tota Europa tindrà els ulls posats en el duel d'avui entre el València Bàsquet i el Real Madrid. Viurem el partit en una transmissió que començarà a partir de les 7:30 de la vesprada en el Punt a Punt, sí, en A Punt Ràdio. A les 5, per cert, començarà l'altra semifinal entre el Fenerbahçe i l'Olympiacos. Es queden ara en la companyia de Ximo Rovira i Gemma Juan.
13: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
14: Vols viure una nit diferent? El dissabte 23 de maig, el Museu de Prehistòria de València obre fins la matinada. Descobreix una exposició sobre Egipte, recorre les col·leccions de prehistòria valenciana i participa en els tallers de jeroglífics i escriptura ibèrica. No t'ho perdes. Més informació al web del museu. Diputació de València.
15: Vols que la teua marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
16: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio, de tu a tu.
17: Divendres de manera curta, afegiré jo ventall solet i ganes de passar-ho bé. Benvinguts. Hola, Joaquí.
18: Hola, fins a les 6 de la vesprada estarem junts. Gràcies per la companyia. Vinga, arrenquem.
14: Així comença la vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
18: Ben cert és que, uf, que calor, és una de les expressions que més estem gastant este matí. Ai, i sí, encara estem a l'època de l'any que estem, Ausai, seguim enmig d'un anticicló ben potent i això fa que tinguem aquestes temperatures ja d'estiu, avui, plenament. Per sort, les brises bufen des de migdia al litoral, això deixa la situació un tant més agradable, però hi ha localitats, especialment d'interior i per litoral, que avui han tornat a registrar valors superiors, holgadament, als 30 graus. Veurem fins a quan continua aquesta tendència de l'horatge. Abans de tancar el programa a les 6 més 10, ens ho conta Joan Carles Fortea.
17: Amics i amigues, pregueu atenció perquè esta vesprada, a partir de les 7 i mitja, en edició especialíssima de Punta a Punt des d'Atenes, amb Luis Urrutia i Nacho Rodilla, vibrarem amb el partit de semis d'Eurolliga. València Bàsquet busca un lloc en la gran final de diumenge, serà històric, però primer, avui, els tarotges se les han de veure amb un sempre complicat Real Madrid. Preparat per a retransmetre tota la emoció del partit des d'Atenes, està Luis Urrutia, que en uns minuts connectem amb ell, connectem amb Atenes, per a que ens conte com està l'equip de cara a l'important cita d'esta vesprada.
18: I una altra cita amb dos grans actors de l'escena valenciana. Ens visiten Diego Baraginski i Jordi Ballester. Ens proposen al Teatre Italià una comèdia romàntica basada en les meravelloses comèdies de William Shakespeare i guanyadora més d'un premi Max. La música, avui, ve de la mà d'una banda catalana de pop i de rock que estan tenint unes crítiques enormes i millor estima per part del públic, la Ludwig Band. Venen esta vesprada a presentar-nos les cançons del seu nou disc, excel·lent, Pel barri es comenta, se diu, abans del seu concert d'esta nit a la sala Loco Club de València, on tenen ja totes les entrades venudes.
17: És que tenim molt de ganxos, de veres que sí, pues ja veieu, que són idees per a estos dies, idees per a agendar-les totes. El seguiment del bàsquet, sí. Anar al teatre, check. Escoltar bona música, també. I a elles sumem la connexió que de seguida fem amb la nostra mar, que vos conté des de ja, que és gastronòmica, i un fum d'idees plasmades en agenda, com ara el Festival de Cinema d'Alacant, que avui espera a Javier Gutiérrez i Clara Lago, les Fires de Castellà i Cap, la inauguració d'un nou espai cultural a Alberic, o el remat de les festes de Benassal, Vila-real o Almassora. Agafeu apunts, que tenim bona cosa d'idees.
18: I comencem la vesprada anant-nos-en de festival literal.

0: No digueu això quan aneu a pegar-vos un bon dinerat. Me'n vaig de festival, un bon almorzar. Festival
1: sí,
0: diferent,
1: senyor.
0: En este cas, gastronòmic. Es que sí. D'estos que, bueno, ja anem acostumant-nos, eh? Sobretot en molts pobles, en moltes ciutats, se fan festivals on la cosa de menjar és protagonista i mola.
1: Indubtablement, però este festival va una mica més enllà perquè és el primer que es fa d'estes característiques. És un festival de kebab.
0: Kebab?
1: No és de kebab? Perquè, clar, de burgers té més aviats.
0: Estem
1: i de pizza
0: aviats,
1: igual també.
0: Sí.
1: Ara en tenim de kebab també.
0: Però el,
1: tu eres de kebab o què?
0: El menjar així d'origen turc és de veres que últimament està imposant-se i en molts barris i en moltes localitats tenim el despatx este de kebab. Mm. Tens un avantatge, és que estan oberts a hores inclús intempestives. T'agrada la fam,
1: que sé
0: jo. Esa fam no de, partida, de la matinada o aquestes coses. O arribes que dius, mira, no tinc res per a dinar. Pues mira, et fas un kebab. Bueno, és una alternativa.
1: La meva xiqueta és superfan. Jo ne prenc ocasionalment, però la meva xiqueta és superfan. Bueno, molts els nostres xiquets i xiquetes. I els meus fadrinets. Veurem si és de veres que és així, perquè tenim a la nostra companya Mar en este festival de kebabs. Allà, a la fresca tenim a Mar. Com estàs, Mar?
0: Hola, Mar.
2: Sofrimà? A la fresca.
0: Estàs a l'ombra.
2: Estic sofrimà. Mireu, estic com aquests rotllos que estan calentes, els rotllos de carn del kebab que estan pegant-se voltes i calfant-se i calfant-se, cuinant-se a foc lent. Jo estic igual. Jo estic igual. Mireu, me n'he vingut a la ciutat de València, justament al centre comercial El Saler. En la part de darrere està este festival de Kebab Market, que és el paradís per als amants d'este menjar, que si no estàveu introduïts encara en el món del kebab, este és el lloc idoni per a tastar-los, per a introduir-vos. I a més, és un festival, diguem, de kebab més gourmet, no? Més professional. Així competeixen 8 restaurants i és el públic el que exerceix com a jurat per a veure quin dels kebabs s'emporta eixe premi, com habitualment passa en estos festivals. Llavors, dic ara mateixa, n'hi ha ambient, ha començat a vindre gent, ja des d'este matí, és el primer dia que el festival obri este migdia. De moment estava obert només per les nits, encara que fa sol i fa bona cosa de calor, la gent està apurant i buscant l'ombreta i fent-se uns kebabs que vaig a dir-vos, és que són com el meu braç. Mireu, així n'hi ha un grup d'amics que estaven ara fa no res, estaven a la faena, perquè és que n'hi ha faena, per a menjar-se un d'estos kebabs. Bona vesprada.
3: Bona vesprada.
2: Jo, vosaltres ja teniu la faena feta i enllestida.
3: Sí, sí, ara directes al sobre, a dormir un rato.
2: Per a recuperar-se, no?
3: Que sí.
2: Ha costat o què?
3: A mi personalment no.
2: Jo t'he vist a tu molt animat, eh?
3: Sí, al meu col·legi és el que l'ha costat prou.
2: Jo t'he vist a tu que has anat tastant una miqueta de tots els teus companys.
3: He vingut en fam, les coses com són.
2: I estava bo o què?
4: Estava molt bo, estava molt bo.
2: Vos ha agradat? Vosaltres sou de kebab, normalment?
4: Sí, de normal són de kebab i de shawarma també. Són de les dues opcions.
2: És que n'hi ha diferències en això, com és?
4: Sí, a veure, el kebab com a tal és diferent. I perquè té la salsa de iogurt i després està el shawarma, que té com un sabor a taronja, que un poc més fort, però està bo també.
0: Ah, mira.
2: I vosaltres així, ui, què heu tastat? Perquè n'hi ha diverses opcions. Jo he vist uno que tenia tòfona, trufa, com
0: ah,
2: és
0: sí?
2: Això?
4: Sí, el de trufa està molt bo, és molt gran, jo no me l'esperava tan gran, però...
2: És que és com el teu braç, t'he de dir.
4: Sí.
0: No, però mos a mos al final cau.
4: Però el final m'ha costat un poquet més, yeah. Però al final he complit.
2: Has complit? Okay. Has ajudat algun dels teus companys tu també o com?
4: No he pogut, avui no.
2: Però tu sí que has ajudat una miqueta,
3: I tant que sí, home, és que es veiem les caruses, pobres meus.
2: I escolteu, i és el primer festival que es fa de kebabs així a València. Jo no sé si vosaltres també heu anat a altre tipus de festivals, per exemple, d'hamburgueses, i teníeu ganes de tastar una cosa així diferent.
4: Sí, teníem ganes de provar una cosa diferent, perquè vam anar al Champions Burger, també jo vaig anar al de les tartes, i està molt bé, tant uno com l'altre. I este també.
2: I així tastes una miqueta de tot. Doncs moltíssimes gràcies, xics. Vos deixo així descansant una miqueta, que ara sembla que corre una miqueta d'aire per fer una becaeta. Jo crec que te pots posar en un d'estos banquets i va ideal, eh?
3: I tant que sí, que només deixem molt oberts, que si no, ahí me quede.
2: Xics, que aprofite. Moltíssimes gràcies. Escolteu, mireu, hi ha així una parella que jo crec que encara estan a la faena, justament. Crec que per així està costant més en esta taula. Bona vesprada.
5: Hola, bona vesprada.
2: T'he pillat en el mos a la boca, literalment.
5: Sí, tal qual meu havies dit que anaves a passar, tal qual m'has agarrat en el mos, que això és molt gran.
2: Però és un mos bo, està bo.
5: Això està boníssim, és el millor kebab que jo he provat en la meva vida.
2: No em digues, de què és el teu? Perquè així n'hi ha de receptes diferents.
5: Pues mira, m'ha agarrat el del Bad Boys este que tenen allà, que és de pollastre en una salsa secreta que no sé molt bé de què és, però bueno, i formatge que tu flameix en aquest moment. Vull dir, un espectacle. Això pa tastar-ho.
2: Ai, que bo, escolta, i salsa secreta, però està bona, o sigui que això, cap a dins. Així els companys d'ací darrere diuen que van a fer-se una becaeta directes, que ja això fa falta reposar-ho.
5: Pues no, no estaria mal, no, no estaria mal, perquè ja un que comença ja de bon matí a fer coses per ahí pel món i al final dius, ara una becaeta, no sé si tindrem temps, però bueno, si fora possible sí que estaria guai.
2: I també té molt de mèrit fer-se el kebab, perquè el kebab és una cosa com molt de nit, no? Fer-se-lo també a migdia, això és que tu eres aficionada a este món.
5: Mira, t'he de dir que feia molt de temps que no menjava kebab, perquè això que de joveneta tots els divendres solíem agarrar kebab pa sopar, però ja feia molt de temps que no i ara... El meu home m'ha dit, per què no sé, tastem un kebab d'estos? Dic, xico, va, anem a provar-ho. I una experiència molt recomanable.
2: Doncs sí, que vaig molt bé, acabeu-vos, que encara vos queda un trosset. I res, ja a gaudir d'este festival.
5: Moltes gràcies.
2: Doncs mireu, este festival que ja va començant en plaça, és que cada vegada n'hi ha més ombra. Jo crec que això fins i tot crida, encara que l'hora ja va com cap a la vesprada, no? Que no apetís tant com a l'hora de dinar. Se va fent una miqueta d'ombreta, que la veritat és que s'agraeix, i va començant a vindre moltíssima gent. I així com vos deia, n'hi ha 8 restaurants, n'hi ha 3 propostes valencianes. Jo estic així amb dos d'elles, un són de La Baix i altres són Xeva. Bona vesprada, xics.
6: Bona vesprada. Hola, bona vesprada.
2: Primer comencem amb Vicent de Xevab. Primera vegada d'este festival gastronòmic. Avui és el primer dia que teniu el migdia. Com ha anat la cosa de moment, Vicent?
6: Per ara estem molt contents. De fet, va ser una sorpresa ja el dimecres, la quantitat de gent que n'hi havia abans de les 7, sí, era una locura. I per ara, molt contents, a veure com es desenvolupa la resta de dies.
2: N'hi havia molta expectació, perquè és de veres que era la primera vegada que es feia en el món del kebab. Nosaltres tenim associat com el món del kebab com a una cosa de menjar de carrer, no? Que no té aquesta connotació, diguem, gourmet. Jo no sé si era culpa nostra la concepció o és que això s'ha modernitzat, el món del kebab, Tigran.
7: Pues... Yo tengo un amigo, lo respeto mucho, es Jorge de Andrés, que es un chef bastante conocido en Valencia, y Jorge dice que la cocina viaja mal. Entonces yo creo que el kebab ya vino mal, y vino de aquella forma industrializada, y no tenemos ese concepto de kebab como es en su origen, ¿no? Y al final todas las culturas le meten algo dentro del pan y sacan, y si vas a sus orígenes, o no hace falta ir a Turquía, por ejemplo, en Alemania hay kebabs de buena calidad y tampoco hace falta ir a Alemania. Hay Instagram hoy en día, pues se puede ver todo a través de estas páginas, y yo creo que ahora el trabajo que tenemos ahora con Kebab Market, que yo creo que es muy buena oportunidad, es como volverle a su origen y cada uno que le dé su toque especial que quiera, ¿no? Pues no hace falta que todos sean de ternera halal, puede ser de lo que sea, pero de un producto de calidad, no ese producto que estamos acostumbrados a comer.
2: És com reeducar-nos una miqueta, no? Teníem eixa imatge de sempre del kebab.
7: Sí, y ya pasó esto con las hamburguesas. Antes, para comer una buena hamburguesa, teníamos que buscar un restaurante como bien, que hiciera su carne y demás, y había algún que otro fast food, hasta que aparecieron los locales de hamburguesa que sí que usaban carne de verdad, y carne de carnicería. Entonces funcionó y yo creo que sí que lo vamos a conseguir con el kebab.
2: I a veure, conteu-me una miqueta quines propostes teniu vosaltres, perquè n'hi ha de molts variades. Hem vist així alguns xics que tenien, no sé, formes molt originals, no? Per exemple, una de les altres paradetes tenia amptòfona, però vosaltres, quina és la proposta que porteu?
7: A ver, nosotros traemos carne de cerdo, que al final estamos en España y todo el mundo come cerdo y es uno de los productos que más se usa, pero para nosotros también es nuevo, tanto como para nosotros como para la gente que viene aquí, es una novedad y es bueno ver este tipo de festivales para saber en qué dirección va la cosa, ¿no? Entonces cada uno trae algo diferente, todos funcionan y es de aquí sacar alguna idea de decir, pues mi producto es bueno y puedo seguir en esta línea porque a la gente le gusta. Y es chulo. En concreto nosotros tenemos cerdo duroc, que marinamos la cabeza de cerdo 24 horas, la cabeza de lomo, y hacemos unos cortes finitos y pinchamos y lo ponemos al fuego.
2: I per així, Vicent, de Xevab, vosaltres porteu una proposta valenciana, sempre.
8: Sí, home, diguem-nos Xevab no podria ser d'una altra forma. Nosaltres, la idea que vam tindre el meu soci i jo va ser, pues, valencianitzar el kebab un poquet, no? Agarrar dos dels entrepans més clàssics de la cuina valenciana, com són el de potro, que és el que han portat així, o el blanc i negre, que també el tenim en els nostres locals, i clavar-ho dins d'un rotllo, bàsicament. No té molta més història. Agarrem el potro, tant el potro com la llonganissa i la botifarra, ho piquem i fem els rulos d'això, ho marinem i ho torrem així, en el moment. I després és molt clàssic, verdures, salsa de iogurt...
2: Mira, complementarà el sabor de la carn. I a més, vosaltres teniu la particularitat que ho feu tot sense gluten, a més.
8: Clar, tots els nostres projectes que comencem són sense gluten, que va ser un mal de cap molt gran, perquè el rotllo, de fet, no conec un altre. Això porta un any darrere de buscar un bon pa, de buscar un bon producte, i sí, mos van liar un poc, però al final ha sigut una cosa molt decent.
2: I vos volia preguntar, perquè parlaves dels rotllos, però el kebab, l'original és en rotllo, és en el pa de pita, és el durum, que és, mira, si tira me posa una cara de què, no?
9: Yo creo que, como he dicho antes, todas las culturas le meten algo al pan. Y esto pasa con todo, hay shawarmas, hay kebabs, hay gyros...
2: Claro, no hay diferencia, porque abans li preguntaba dónde...
9: Hay bocadillos, hay pizzas, no sé cuántas cosas te puedo enumerar, pero todas las culturas le meten algo al pan. Entonces, el origen del kebab yo no sé de dónde es, y tampoco sé dónde está el origen del shawarma, y tampoco sabría decirte si hay una 100% de diferencia entre una cosa u otra, que me perdonen los palestinos, los sirios, los libaneses, pero yo no sé de dónde viene exactamente, de qué país viene, y esto... Es muy conflictivo. Tú sabes que cuando en una región pasa algo, todo el mundo dice que es suyo.
2: Es que todos son muy puristas también en el menjar que es nuestro. Y pasa así también con la paella, por ejemplo.
9: En cuanto te mueves un poquito, algo cambia. Pues la paella, en Alicante le ponen pimiento y es así.
2: Exacto.
9: Y luego llegas aquí, pues los puristas dicen que no. Pero yo creo que sí que es de por ahí, de Turquía, el origen del kebab, al menos la palabra kebab y cómo lo preparan ellos. Y es... carne de verdad dentro de un pan con sus salsas y alguna que otra verdura, no, es que no tiene
8: es,
9: más...
8: Es un producto saludable, realmente, es más saludable que muchos otros.
2: Las propiedades nutricionales, ¿no? Té l'hidrat, té la carn, té la verdura...
8: Tens un plato de Harvard que es diu, básicamente, dins d'un rotllo. Ya tens els hidratos, lo que tú dices, hidratos, proteínas, verdures, vamos.
2: I, en canvi, sempre el kebab s'ha associat, doncs, a eixe moment posterior, per exemple, que és el que comentaves tu precisament abans, que teníem eixa concepció dolenta del kebab, de menjar-lo en un moment, pot ser, doncs mira, després d'eixir de festa o en un moment que necessite una aportació calòrica molt forta.
9: Una aportació calòrica per baixar el alcohol, sí, bàsicament. A veure, jo no puc hablar muy mal del kebab.
2: No, al contrari, jo vull que el revalorices al cap de baix, tira.
9: Los años universitarios, pues todos hemos consumido y aparte de...
2: Tots tipus, a més.
9: Esa mentalidad de universitario pobre que teníamos todos, pues al final acabamos en un kebab, porque es algo barato, te llena... Y eres joven, estás sano, entonces el estómago te acepta muchas cosas que no debería. Y así que, pues, sí que es un producto que yo creo que seguirá en el mercado, por lo menos, pues, a partir de las 2 de la mañana, ¿no? Que es cuando ninguno de nosotros, espero no tener que abrir a partir de esa hora.
2: Claro, pero que así el que pueden trobar es una altra opción de buena cualidad, amb producte molt mirat, molt pensat y amb baixa aportación nutricional también.
9: No tiene nada que ver comerte algo industrializado y a comerte algo que lo ha preparado una persona. Si aquí hacemos el pan, las salsas preparamos nosotros, preparamos la carne, el pincho... Básicamente todo viene preparado por nosotros, pues tiene que ser más sano. Obviamente esto tiene un coste más elevado. Nosotros no podemos vender un kebab por 4 euros, por 5 euros, porque no...
2: Si teniu la carn marina es imposible.
9: No podemos, ¿no? Porque aparte los costes de personal son los que hacen que suba estas cosas y el coste del producto, porque usamos carne. Eso es lo que estaba diciendo antes a nuestros amigos de Chebab y la carne es cara. Entonces, si es barato es porque no es carne.
2: I escolteu, la competència entre tots vosaltres, entre els 8 locals que n'hi ha així, n'hi ha companyerisme, n'hi ha competitivitat...
8: Jo, en tots els events que he estat, això són famílies, al final. No se trata de tirar-li pedres a un altre, sinó vindre així a fer la teva faena, perquè no t'aporta res, lo contrari. Així que estem per ajudar-nos i cada un porta així la seva proposta. A més, són molt diferents.
2: Molt diferents totes.
8: Una de les coses que m'agrada, són molt diferents, per tant, que la gent trie.
10: i ja està. I no és culpa d'uno que venga més, no és culpa d'un altre que venga... No, no, la gent tria i nosaltres el que tenim que fer és treballar i ajudar-nos.
2: Que la gent tria, que la gent esté a més producte de bona qualitat. Jo us volia agrair, Vicente de Xevat i Grande de la Baix, que vaja molt bé. Fins el 7 de juny teniu una oportunitat així tots de conèixer el món del kebab. El món del kebab, a més, això, fet amb estima, fet per persones que cuiden el producte i, escolta, amb propostes valencianes també, que això és important.
0: Molt bé. Genial, gràcies, Mar. Una abraçada a Tigran, a Vicent i a tota la gent que està disfrutant d'aixòs kebabs, que sí, no és el kebab que tenim potser en el cantó barat del que tirem, a lo millor quan no tenim res a la nevera, perquè de tots els plats tradicionals, i este té centenars d'anys, conforme ens han explicat, sí, hi ha també la seva versió, diguem, de qualitat, no? En bons productes.
1: A veure, en qualsevol gastronomia, de qualsevol cultura del món, està la versió low cost, sí, chatarra o basura, i la versió en productes de primera qualitat, que són més saludables i segurament més cars. Però vaja, és assequible.
0: Totalment, totalment. Ja tenim les 4 i 28, apenes queden 3 hores per a la gran cita. Era la primera gran cita del València, València Bàsquet, perquè esperem que el diumenge tinga la segona, que siga la final en eixa Final Four. Mira, i l'Eurolliga se queda en València, no?
1: I en esta sintonia de punt, els nostres companys estaran contents perquè este cap de setmana cobra protagonisme dins de l'actualitat esportiva, això que està comentant, i de Punt Ràdio, evidentment, i per a la televisió pública també, allò que està explicant-nos ara mateix Ximo. Els oients de la ràdio, estigueu atents al punt a punt des de les 7:30 de la vesprada amb esta semifinal de l'Eurolliga.
0: Tenim els comentaris de Nacho Rodilla, des d'allà, des d'Atenes, i també la narració, també in situ, de Luis Urrutia, al que ja saludem. Hola, Luigi. Bona vesprada.
11: Ximo, com va la cosa per ahí?
0: Ai, molt bé, ganes.
1: Tenim molta il·lusió, la veritat, sí, de sentir-ho.
0: Com està l'ambient per allí?
11: Molts nervis. Pues mira, estem ja en la posició de comentarista d'este pavelló, que es va fer per als Jocs Olímpics d'Atenes, així en 2004. El pavelló està en un 80% ocupat per seguidors d'Olympiacos, de l'equip d'ací de Grècia, i van a ser majoria aclaparadora perquè, per exemple, els seguidors de València Bàsquet encara no han arribat al pavelló. Han tingut endarreriatges en les seues eixides dels seus avions. De fet, un acaba d'aterrar, és a dir, que vindran en el temps justet, i els han deixat en la fan zone que hi havia en la plaça Sintagma de la ciutat d'Atenes, i des d'allí me conten que estan fent-los vindre caminant, escortats per la policia, i hi ha una tiradeta bona, eh? Així que jo crec que no deuen d'estar massa contents els seguidors de València Bàsquet. Estic veient ja així dins del pavelló la zona on haurien d'estar, i vaja, hi ha 10, 15 camisetes taronges, no hi ha més, la resta són cadires verdes que estan absolutament buides. Sí que estan els seguidors de Fenerbahçe, els que veiem. Tampoc veig els seguidors del Real Madrid. Està clar que ells es toca jugar la segona de les semifinals, perquè ara a les 5, en mitja hora, comença l'Olympiacos Fenerbahçe, primera plaça per a la final en joc. Però em sembla una llàstima, no?, en tota la il·lusió que hi havia en els seguidors del més de 700, que han vingut des de València, tres vols charter, l'avió s'ha estropeat, no ho han pogut eixir des de València fins quasi les 2 de la vesprada, els altres dos també han vingut en cert retard, després els han dut super tard a la fan zone, i si ara els han dut en volta d'un autobús, els han dut caminant, pues en fi, no estaran massa contents. A l'equip no li passa res d'això, eh? Ja. L'equip està perfecte, l'equip està fenomenal, i el tindrem d'ací a una hora i mitja. En una hora i mitja estarà així l'autocar de València Bàsquet en l'equip, i abans, pues mira, disfrutant de l'espectacle que dona en la graderia el bàsquet grec, que sempre és un sinònim content. A l'equip no li passa res d'això, eh? Ja. L'equip està perfecte, l'equip està fenomenal, i el tindrem d'ací a una hora i mitja. En una hora i mitja estarà així l'autocar de València Bàsquet en l'equip, i abans, pues mira, disfrutant de l'espectacle que dona en la...

0: Olímpic de así de la ciudad de Teres.
1: Vaya, pues quina llàstima, que seguidors i seguidores de València Bàsquet per este tema del retard i esta gestió, en fi, millorable, anem a dir, per a portar-los a l'estadi. Bueno, que tinguen este retard, però en el moment que estiguin ahí segur que els taronja se fan de notar, i tant que sí, i encantats a partir de les 7:30 d'escoltar-vos a Nacho Rodilla, a tu i a tot l'equip d'esta edició molt especial de Punta a Punt. Tu personalment eres optimista?
0: Molt. Jo sóc molt optimista de que l'equip va ser capaç d'aconseguir eliminar al Real Madrid i estar en la gran final d'esta Eurolliga. Diumenge ja serà una altra història, però sí que és cert que jo crec que avui sí, que avui l'equip és capaç i en la final qualsevol cosa pot ocórrer, però València Bàsquet és un equipàs, ha quedat segon en la Lliga regular, ha eliminat Panathinaikos en un playoff realment memorable, així que per què no? Jo crec que tot l'esport valencià deu de somniar amb que València Bàsquet pot estar en la gran final i en la jornada d'avui pot superar el Real Madrid en aquestes semifinals de la final a 4 de l'Eurolliga.
1: Que així no siga, seria fantàstic. Perquè és el Real Madrid que sempre m'agrada especialment.
2: Dóna més gustet un poc guanyar-lo.
1: I després posar-lo a la traveta de les semis de la Copa del Rei també, i estarem en aquesta final de diumenge, encara que, vaja, els dos equips, passe el que passe, no? Tant
2: Fenerbahçe
1: com Olympiacos, va ser complicada la final, però molt il·lusionant. Esperem que els fans de València Bàsquet puguen estar pronte en aquest estadi i vos sentim a partir de les 7:30 en aquesta edició especial del Punt a Punt. Que hi hagi molta sort, estarem fent força, Lluís.
2: Gràcies, Rutia.
0: Moltes gràcies.

0: I és el moment ara de parlar de teatre. És divendres, tot el cap de setmana per davant, i tenim una molt bona proposta de la que parlar-vos. De l'obra de teatre La Ternura, una comèdia romàntica que viatja al segle XVI, és divertida, és tendra, interpretada per grans actors i actrius valencians i valencianes, i està inspirada en comèdies de Shakespeare.
1: Que boniques aquestes comèdies de Shakespeare. No sé, quina és la vostra favorita. No? Sueño una noche de verano, que és una dolçor sempre. Basades en aquestes comèdies, una història en què els enredos de l'amor i la tendresa són protagonistes, com en aquesta cançó d'Olivia Dean, que diu que és tan fàcil enamorar-se. Bueno, igual no és tan fàcil. Igual en les cançons d'Olivia Dean, però en les comèdies de Shakespeare... Oh, això
0: o és fàcil enamorar-se, però clar, després la cosa va embolicant-se.
1: Una obra que, ja ho hem comentat quan arrencàvem el programa, va ser guardonada en el Premi Max, el millor espectacle en l'any 2019, i que estarà al Thalia fins al 28 de juny. Són 6 setmanes que estarà en escena, però moltes funcions per davant, és de veres. Llavors despisteu, perquè és un espectacle teatral que paga la pena veure, així que...
0: Que el Domba triomfa, o sigui, que poso per les piles.
1: Totalment.
0: Ui, tenim amb nosaltres a dos dels seus protagonistes, són dos grans actors valencians, són amics, els que ens estimem moltíssim i els que saludem ara mateix. Diego Braguins, que sí.
2: Hola, bona vespre. Hola,
0: de cos present, que diria Matia Consolí.
2: De per collo.
1: I quin cos.
0: I quin cosarro. Hecho para el vicio. I Jordi Ballester està per telèfon perquè no he plegat el taxi, perquè hi ha complicacions de trànsit.
1: Coses del trànsit,
0: no? Coses del trànsit.
3: Jordi Ballester. Tots bé, no?
0: Ah, sí, estem de categoria, i tu?
1: Què tal, Jordi?
3: És perfecte. Escolta, mà, que m'està mal no estar ahí, però, vamos, bueno, jo m'imagino que amb la vaga dels mestres, professors...

0: ha sigut impossible.
1: No passa res. Circumstàncies
2: i circumstàncies. Sí, hi ha de trànsit en
1: sí, diversos el zapatit,
2: carrers
1: estava
2: de la ciutat de València. Sí. Mestres en el trajecte als llocs de concentració o de tornada. Van també bueno, pues en comandeta, lògicament, perquè estan en jornada de manifestació també. La que fa 9 és 8, no? 9 o 10. Ja porten diverses jornades i volen fer-se ressò i explicar també explicar-nos a la ciutadania els motius de la seva vaga. Clar, passen escoltats per la policia, per els carrers de València i generen pues, problemàtiques de trànsit.
1: Però sort de la tecnologia, pues, podem parlar igual.
2: Això sí, contem el llatge, que s'escolta fenomenal.
1: Vinga, anem allà, en la ternura. Que ja es posava Ximo Damunt una taula que parles, reflexiona sobre l'amor, les relacions humanes i alguns altres embolics. Ara mos la conteu amb pèls i senyals, però fem un tast.
2: A veure,
3: venga.
4: Celebremos que hoy hace 20 años que vivimos felices sin mujeres en esta isla solitaria.
5: Somos usadas como moneda de cambio.

0: y salgamos a cazar. Que el encuentro con los habitantes de esta isla se produzca cuando el destino quiera.
1: He soñado que l'alferi...
2: S'ubiquem una miqueta escoltant estos fragments, però encara ens ubicarem molt més. La trama realment és molt i molt atractiva i té molts dels girs, de les confusions, dels enredros, aquesta complicitat amb l'espectador de l'obra de teatre que tenen, bueno, les comèdies, les bones i les clàssiques de Shakespeare, pues encara menys. Així que tenim moltes ganes de veure la parella. Esteu des del passat dimecres i fins al 28 de juny al Talia. El títol ja és molt suggerent.
3: Sí.
2: Estem en temps de reivindicar la ternura com a... inclús com a ferramenta revolucionària, diria jo.
3: Absolutament, absolutament. I jo crec que hem d'anar guanyant guanyant les ànimes de la gent, saps? Jo tinc una cosina que és una cosa, una casualitat. Fa dos anys ens vam veure, perquè ja viu a Argentina, ens vam veure a Madrid. Jo ni li havia dit que estava començant a preparar la preproducció d'esta funció i me diu, solo nos salvarà la belleza i la ternura. Saps? Uh-huh. I me va dir aquesta frase i jo dic, pues mira, precisament ara estic preparant això i és que només ens salvarà la bellesa i la ternura, eh? Perquè portem una marxa que ja és hora de que els... Jo crec que tampoc se reflexa en realitat tot el rebombori, tota la crispació i tot això, tampoc se reflexa en realitat en el 95% de la gent que no vol aquestes coses, vol Clar. Viure més o menys feliç, tot el que puga, solucionar els problemes de la vivenda, els mestres i els pares solucionar els problemes de l'educació, pues això és en el que estem. I tot l'altre pues és soroll, que a més mai sabem si ixe soroll respon a alguna cosa real, perquè ja no saps quines coses són autèntiques i tal. Però bueno, parlem de...
4: De mirar-se als ulls.
3: Ara dirà Jordi el que li sembla, però jo crec que hi ha una cosa que és molt important i és que la gent quan ix de la funció ix amb un somriure. Vull dir, d'haver vist una cosa que li ha alegrat la vida durant dues hores i li ha fet... pensar i reflexionar moltes coses i a lo millor algú ix amb ganes de dir-li a algun altre que l'estima, saps? Perquè d'alguna manera això és el que estem animant, a que la gent no tinga por a estimar, perquè estimar comporta un risc, no? Comporta molts riscos.
4: Molts riscos.
3: No, que el primer és que te diguin que no, però després la por a que li passi alguna cosa a la persona que estimes.
4: Sí.
3: Entonces hi ha molta gent que es nega o que es resisteix a estimar per no passar pors, per no passar riscos, i esta funció el que defensa és que paga la pena estimar contra la por, contra els riscos, contra tot.
4: Sempre i en tot lugar, que diuen
3: exacte.
4: Jordi, estàs d'acord?
5: Sí, estic totalment d'acord. A més, l'altre dia comentàvem en roda de premsa que moltes vegades dins de lo que és el pensament d'un actor, d'una actriu, que a vegades mos assalta el pensament de dir realment el que faig paga la pena, esta feina, veus que n'hi ha coses tan importants com curar malalties, com fer coses importants en la vida, i a vegades els artistes pensem, jo realment això que faig com a actor, això de contar històries, això paga la pena, i te n'adones que quan fas una obra aixina que la gent està dues hores assentada en un teatre rient-se, a carcallar, passant-se un molt bé, però a més molt bé, l'altre dia, de fet, un amic meu se va pixar damunt i tot, Vull dir que els efectes
4: són automàtics i reals.
2: No, combines la comèdia, la pròstata, i això va...
5: Efectivament, i damunt d'això n'hi ha aquest missatge de no tindre por a enamorar-se, no tindre por a estimar,
4: a sentir,
5: a ser lliure.
4: Sí.
5: I aquesta combinació, pues, a vosaltres com a actors, m'anarem a casa pensant que, mira, jo he contribuït amb el meu granet de sorra per a que el món siga una miqueta millor. Encara que siga només un poquet, però una miqueta millor.
4: Per tant, és una obra que ja... part de sentiment, hi ha comèdia, hi ha aventures, tota l'hora.
5: Comèdia n'hi ha molta, Gemma, però molta, Molta.
3: Sí, però a mi m'agradaria subratllar que és que Sanzol és molt bo. L'autor és un dels millors autors contemporanis que tenim.
4: I que s'ha inspirat i agafat Pessigliaccio Parch.
3: Sí, però
4: ell ha fet una construcció memorable, pròpia.
3: Totalment pròpia. Ell s'inspira en les comèdies de Shakespeare, però no en un sentit de copiar-les, sinó en el sentit d'inspirar-se en el que per a ell signifiquen les comèdies, que són la màgia, el ritme, la sorpresa, els canvis de personalitat, els canvis de sexe, vull dir, eixes coses, saps? I ell construeix este artefacte meravellós que és la ternura, que va pujant cada vegada, dius, ah, vale, és això, i entonces te fa una més. I ara una més, que no les poden contar perquè són sorpreses que van passant, però també que no és una obra d'acudits. No.
4: Ah,
3: sí, n'hi ha jocs de paraules, n'hi ha coses divertides, tant, sinó que...
4: De situacions.
3: I l'humor, és com diu també Rebeca, és com naix de la vehemència dels personatges. No sé si això s'explica. Però ells lluiten contra coses que a la gent que està sentada en les butaques se parteixen.
4: Rebeca Valls és qui ha dirigit
3: l'espectacle. Sí. També està Paula, la meva filla, Paula Braginski, Paloma Vidal i Bruno Tamarit. I Laura Romero, que és, diguem-ne, la que fa quan Rebeca
4: no pot... La cover,
3: no pot,
4: com se diu això en...
3: És que lo de cover
4: en
3: a mi no...
4: A mi, cover,
3: sí,
4: com...
3: però a mi no m'agrada.
4: És una actriu que substituís a Rebeca
3: no
4: quan ella...
3: No és que la substituís, també li ha fet la ajudantia de direcció perquè Rebeca no podia estar dins,
4: o sigui,
3: i fora.
4: És membre de l'equip.
3: Totalment.
4: Absolutament.
3: O sigui, Rebeca per a dirigir necessitava una actriu boníssima que estiguera en escena.
4: Ja.
3: Aleshores, Laura estava assajant amb nosaltres i Rebeca mirava, de fet... Els primers bolos es va fer Laura, fins que Rebeca va poder incorporar-se. I ara en el Talia n'hi ha una setmana i mitja que ve Laura també a fer la funció. Mm-hmm. És una més.
4: Sí.
3: És una més.
4: És una peça més de l'anglès. Sí. Conteu-vos una miqueta també de la història.
3: La història. Conta tu, Jordi, que no parlo. Sí.
5: Pues mira, de el que podem contar, sense
4: això,
5: fer espòilers...
4: Això del que podem contar,
5: que,
4: de la reina i les filles...
5: Perquè els oients se situen, d'acord? Època de l'Armada Invencible, la reina Esmeralda i les seues dos filles, la princesa Rubí i la princesa Salmón, se dirigeixen a Anglaterra perquè les té que casar en el duque de Lancaster i en el d'Essex, d'acord?
4: Sí.
5: Però ella, com és maga, vale, fa que l'Armada Invencible se'n vagi al fons del mar, o sigui, que se'n vagi a traste, perquè decideix rescatar a les dos xiquetes i anar-se'n les tres a una illa deserta on... volen fugir de l'esclavitud que suposa viure en els homes, no? Perquè les dones estan destinades a viure en aquesta època, pues, un paper secundari, són gastades com moneda de canvi...
4: Obligades i a casar-se
5: reina,
4: per
5: clar,
4: negoci...
5: Llavors, sí. La reina, farta de tot això, diu, mon anem les tres a una illa a viure allí en pau. Què passa? Pues que en aquesta illa, dona la casualitat, no n'hi ha més illes en el món, que en aquesta illa viuen tres nyenyaors, un pare i dos fills, que fa 20 anys que viuen en aquesta illa fugint de les dones.
2: I viuen a soles allí.
5: El
2: pare i els dos fills estan a soles.
3: Sí.
2: I arriben aquestes tres.
3: Sí.
5: Ahí estem.
4: Ay,
5: I a partir d'ahí, pues, tot lo que ve pues, és una darrere una altra.
4: I entenc que... Vosaltres sou els fills.
3: Sí, ell és Jordi, jo és que el vaig tindre molt, molt petit.
4: Molt jove.
3: Molt superjove. És que Jordi se conserva molt bé, jo no tant, i el vaig tindre molt jove.
4: Anava a dir, pues, que Bruno és el pare i vostres fills, però evidentment pues, no.
3: No, ell és el meu fill gran i Bruno és el meu fill menut. I, bueno, tampoc, vull dir, tenim una diferència de 15 anys. Vull dir,
5: sí, bueno, el maquillatge, la perruqueria...
3: Home, jo avui m'ha assabentat que el base del València va ser pare al 16. O sigui, este Jax Moreno, crec que se diu, o no sé què. Bueno, no sé. I va ser pare al 16, o sigui que, mira, és possible.
4: Poder ser, podria ser.
3: I nosaltres vivim a soles en l'illa i pensem... també fugint de les dones, el fill menut no ha vist mai una dona en la seva vida.
2: Però per què tu com a pare i els dos fills fuges de les dones en una illa deserta? S'explica això o no?
3: S'explica d'una manera...
2: Però igual té, una volta...
3: No, per qüestions tòpiques. Per qüestions, un poquet de cunyaos.
2: Un poquet de cunyaos.
3: Saps?
2: Per qüestions, les relacions, les dones no han anat bé o
3: no han anat bé, però després n'hi ha coses que si un, jo crec que si un se les agarra amb humor, com hi ha molts comedians americans i tal que ho gasten, la història de les diferències que hi ha entre les dones i els homes, no? Per exemple, quan això típic, la més típica és en què estàs pensant? En res. Com se pot estar pensant en res? Pues estic pensant en res, no estic pensant en res, estic mirant el futbol. No estic no? Pues sí. Són coses de cunyaos, però que tu dius, i me ve i me diu que no pot ser, que he d'estar pensant en alguna cosa, i tu dius que no estic pensant. Entonces, claro, diu, quin plaer estar així, no haver de pensar en res, no tindre l'obligació d'entendre què volen dir els gestos, els tons de veu. No, quan necessites dir-te una cosa, te la dius. No? Mira, en el primer monòleg que fa el meu personatge, diu això, quan necessitem dir-nos alguna cosa, la diguem. I quan no. I entonces dius, i quan estem bé, ho celebrem. I quan estem malament, ens callem. I ja està.
2: Són coses de xoto.
3: Són
2: de
3: coses
2: veres.
3: De sí, cunyaos.
2: Però bon cunyao, però a voltes... Però, la vida
4: clar,
2: també parla.
4: És que es posen estos personatges.
3: És que si ho mires... vull dir que no és per res greu. Són aquestes coses que si les mires en sentit de l'humor, dius, pues també és veritat, jo què sé, som diferents.
5: Vull dir, està molt ben escrit. Jo crec que Sanzol reflexa molt bé aquesta idiosincràsia masculina per un costat i la femenina per un altre. I basant-se en aquests tòpics, però que està molt ben escrit, sense trivialitzar-los massa ni sense fer-los barruers. És simplement l'anhelada llibertat masculina que seria per un costat i l'anhelada llibertat femenina per un altre, que realment després...
4: No és tan desitjada.
5: Claro,
4: tan
5: tot això després l'autor ho desmunta durant la funció perquè veus que realment no n'hi ha una necessitat d'estar sol, sinó tot el contrari, el que n'hi ha és una necessitat d'estar amb gent, amb companyia, amb estimar,
4: compartir, clar, i estimar, i la tendresa que dèiem.
5: Efectivament.
4: Que en aquesta obra ja heu rodat prou, vull dir, ja sabeu perfectament, o coneixeu perfectament, el feedback que vos proporciona el públic.
3: Brutal, brutal. Tots els dies el públic acaba en peu, aplaudint.
4: O sigui, que és un gust d'aquelles obres, que tinc carameleta plegat a les meues mans,
3: però,
4: no?
3: Però primer que és un gust fer-la. Jo la vaig veure la versió de Teatro de la Ciutat, la que va dirigir Sanzol en el Dèneu, la vaig veure en València. Me va encantar, vaig pensar tant de bo algun dia poguera jo fer això. I mira, jo vaig complint somnis com en La dona de negre, que també la vaig fer amb Jordi.
4: Sí.
3: Ara la ternura, que després de l'estiu serà la tendresa, vull dir, tindrà la seva versió valenciana per a girar per la comunitat. El que passa és que nosaltres solem assajar, hem assajat en el text original i en l'estiu prepararem la versió per a que estiga a l'alçada d'esta, no? I el feedback és meravellós, perquè ja t'he dit que és una festa. Uh-huh. És una festa permanent. Nosaltres no hem de fer res, no hem de fer forçar les coses, ni fer acudits, ni fer coses estranyes. Fem la funció i ja està, fluir.
4: Perquè té un bon engranatge, o una bona carpinteria, un bon muntatge, i després, clar, també ho heu posat, també les vostres mans, vull dir, és que estan mans de persones que van a fer-ho meravellosament bé. M'havies dit, el teu fill xicotet no havia conegut mai, que és el que interpreta Bruno Tamarit, no havia conegut mai les dones. Però Jordi... Al teu personatge què li passa, criatura?
2: Tu tens cara d'haver tingut alguna cosa en alguna dona. A tu què t'ha passat?
5: El meu personatge, hi ha un moment de l'obra que diu que va estar casat dos vegades con las comadres de Windsor.
2: Les alegres comadres de Windsor. Bueno,
5: vull dir que ell creu que també ha patit... Creo que también ha patido lo digo la no, pero mejor olvidarnos, ¿no? Porque recordar la amargura amarga tanto como vivirla.
4: Recordarla de rabo, ¿eh?
5: No vol hablar más del tema, digo, imagínate, recordar la amargura amarga tanto como vivirla. Sí, de seguro que va a tener también una mala experiencia. Ella es de un poco el film es fidel cap al pare, ell accepta aquesta situació. Claro, el problema el tenim en el menut, que no ha vist mai una dona, i el xiquet pues, té curiositat.
4: Té ganes, no?
5: Home, ell té moltes ganes, perquè damunt son pare li ha fet una descripció de les dones una miqueta peculiar, yeah. I ell pues, no s'ho acaba de creure molt, però bueno, després se trobarà en una altra història.
2: Ai, i seus pares, també. Però, que lo que traiem els fills, també. Però, quantes creences sí. Es fiquem en el cap.
3: Sí, però...
5: Que mira, això és un altre missatge bonic de l'obra. Jo que tinc dos xiquets, i ho veig també, no? Que a vegades els pares, per protegir, fiquem els nostres... fiquem tants límits, tanta sobreprotecció que ferim, no? Fem mal. Sí. No els donem la llibertat que els menuts necessiten a vegades per patir. Ho fem per patiment, però aquest patiment no és saludable per a ells. I això també està en l'obra, també.
2: Sí, ben dit.
3: Vull dir que el motor... Que a mi me va proposar Rebeca per a construir el personatge era l'amor i la por. Vull mm-hmm. dir, aquestes dues coses és el que jo sempre ho tinc en el cap. L'amor i la por. L'amor que tinc pels meus dos fills, o sigui, jo no ho faig per fotre'ls, jo ho faig per protegir-los. I perquè tinc por. I entonces això, diguem-ne, que és una manera... molt gran d'anar a les coses menudes i xicotetes, no?
2: De
3: que cada pare que ens està escoltant ara dirà, i a lo millor el meu fill
4: me representa,
3: o la meva filla s'està perdent alguna cosa per una por meua.
4: Tota la raó. I entenc que en el cas de les dones, Paloma Vidal fa de mare,
3: sí.
4: Que seria un poc un alter ego del pare,
3: sí.
4: O en una altra circumstància, però més o menys...
3: Bueno, ella és una reina maga, eh? Jo sóc un llenyater.
2: En un moment...
4: O sigui, damunt ella s'empoderà.
2: Fa una tempesta i la lia parda.
3: No és conya, eh? No és conya. Vull dir que nosaltres, per a nosaltres també ens agrada i sempre ens ha agradat en totes les nostres produccions tindre una visió feminista i a favor de la dona, i entonces a mi m'encanta que la reina siga reina maga i que ella siga la poderosa i que el llenyater acaba dient-li on tu vages, vaig jo, porta'm, que jo t'ajude com un bon discípul. Vull dir que sí, les dones són empoderades, però que...
4: I les filles també estan en dos plànols, com els teus? En dos actituds diferents per enfrontar les aventures?
3: Jo crec que són prou paral·leles, no, Jordi? Elles no, elles no tenen aquestes diferències.
5: No, és veritat que tenen, diguem, podríem dir que tenen la mateixa diferència d'edat que nosaltres, sí. I la menuda, diguem que la menuda potser estiga una miqueta més... també oberta a les experiències noves que li puguen vindre, però sí que és veritat que són, en aquest aspecte no tenen tanta diferència, perquè elles sí que venen d'un món que sí que han conegut els homes. És que realment la especialitat única del fill menut, de no haver vist mai una dona, això el fa diferenciador.
4: Que... El fa peculiar.
2: Sí, una cosa que la naturalesa també va pel seu camí.
4: Fa la seva crida.
2: No, això ho fa.
4: Digues.
3: Anava a dir que de totes maneres en la promoció es ve que ho puc contar perquè als 5 minuts de funció ja diu, elles decideixen disfressar-se d'homes,
4: sí?
3: per a que no les maten.
4: Per a protegir-se,
3: perquè no saben estos niñaters què van a fer.
4: Ja.
3: Entonces diu, ens disfressarem d'homes i aixina pensaran que som homes en la illa, no?
4: Clar, això pot donar peu a una sèrie d'enredros que...
5: Claro, això és total.
2: Molt s'inspirià.
3: I hi ha una altra cosa que també a mi em sembla superinteressant, i és que el menut, Bruno, el llenyador azul cielo, té molta necessitat d'amor i d'enamorar-se, perquè està en l'edat.
4: Clar.
3: I no coneix dona.
4: Clar.
3: I de sobte coneix un home...
2: Però que té una atracció.
3: Però que li agrada molt.
4: Que li atrau.
3: I entonces, ell no té cap problema en enamorar-se d'un home.
4: Clar.
3: Vull dir que, saps? Clar. Que
4: no hi ha constriccions socials allí, per tant, és lliure. Va decidir.
3: N'hi ha molts missatges que són superbonics. De sobte, pues el menut pues diu, pues no necessite dona.
4: Pues es lo
3: si
4: que hay,
3: tinc a tu.
4: Nostra... Pues es lo que hay.
2: En lo bonico que eres, estupendo. Claro. Va per demanda tendresa i...
3: Pues compta, claro, ja però això te digo que l'obra, a banda de que després la penya se ho passa molt bé i riuen molt, és tot el temps pindoletes així de coses que dius, que bonico, ostres, este pensament m'agrada, no sé què, i ara carcallà, i ara carcallà, i riallada, o sigui, riallada. És una festa.
4: És un caramel.
3: És una festa.
4: De text,
3: jo
4: de
3: recomano
4: que
3: vinga la gent perquè hem tastat de tot, vull dir, hem tastat l'estrena del Thalia, hem estat en Arnitxes d'Alacant, hem estat en Carlet, en un públic autènticament d'ahí de la Ribera, vull dir, manteneu, no?
4: Sí.
3: Que no són precisament, que vull dir, que no és
4: habituals
3: que...
4: Habituals
3: d'anar a veure teatre ni res.
4: Exacte.
3: I en tots els llocs funciona. O sigui, funciona.
5: Sí, en totes les funcions que hem fet, la gent dreta aplaudint, i amb una ovació sincera, tots en un somriure al rostre i algú amb llagrimetes als ulls perquè li ha tocat el coret, no? Però que, sobretot, els oients tenen que saber això, que van a veure una barreja fantàstica d'obron de teatre, de text, molt ben escrita, època, vestuari molt xulo, una escenografia meravellosa, amb unes llums meravelloses.
3: De Lluís Crespo, la llum de Mingo Albir i el vestuari de Pasqual Peris.
5: I Pasqual Peris. I a banda, que van a veure una comèdia de situació i d'enredo. És que s'ho van a passar teta canyón.
4: I estan... Diego Braginski i Jordi Ballester, que hem de confessar així públicament, anem a dir-ho, que són les nostres debilitats, tot i que ens fascina Bruno, ens fascina Paloma, admirem poderosament a Rebeca, i ojo a Paula.
3: Ojo a Paula,
4: Ojo a Paula Braginski, que estàs tot davant, però jo crec que aquesta xiqueta anem a sentir parlar.
2: Jo
4: no vull seguir, no vull perdre amb res del que ella fa.
3: Jo, de veres, ho dic ara, com... Jo, és la meva companya, a banda de ser la meva filla, però a mi, jo estic en escena i me cau la baba. O sea, pero
4: o sea, les tietes també mos cola,
2: però que us han perfectament.
4: La ternura, no, teatre Thalia, no us la perdau.
2: Fins el 28 de juny. Gràcies, bona.

0: La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
1: Són les 5.
2: A Punt. Notícies.
1: Els bombers investiguen les causes que este migdia han provocat l'incendi que ha obligat a evacuar la segona planta de l'Hospital de Torrevieja i on dos persones han resultat ferides i altres sis han sigut ateses pel personal sanitari. Allí està la nostra companya Teresa Coll. Bona vesprada.
3: Bona vesprada. L'incendi a l'Hospital de Torrevieja s'ha produït poc després de les 12 de migdia a l'habitació 277, ubicada a l'ala dreta de la segona planta. El pacient d'esta habitació ha patit cremades de tercer grau en el 40% del cos i ha sigut traslladat a la unitat de cremat de la FE a València. L'altre ferit és el pacient de l'habitació d'enfront, la 278, que està ara mateix en intensius per inhalació de fum i, segons fonts de sanitat, es troba estable però amb pronòstic reservat. Des de la conselleria han agraït la ràpida intervenció del personal sanitari i l'equip de bombers, que ha evitat conseqüències majors, segons diuen. A més d'estes dos persones ferides, 10 treballadors i treballadores de l'hospital també han sigut atesos per inhalació de fum. Per a garantir la seguretat de la resta de pacients, s'ha hagut d'evacuar a 90 persones de la segona planta a causa de l'expansió del fum de l'incendi i aquestes persones han sigut reubicades en altres habitacions. A hores d'ara, com comentaves, el cos de bombers descarta que l'incendi s'hagi produït per causes tècniques i tot apunta a factors humans. Des de Sanitat assenyalen també que s'han derivat a altres hospitals els pacients que no es puguen atendre així a l'Hospital Universitari de Torrevieja.
1: Gràcies, Teresa Coll. Línies obertes amb Torrevieja davant de qualsevol novetat. I el conseller Marciano Gómez s'ha desplaçat fins a l'hospital i ha donat més detalls. Xavier García del Valle.
4: Sí, el primer que ha fet és informar sobre situació i estat dels ferits.
5: Las personas heridas está el paciente de la habitación 277, que es el inicio del incendio, con quemaduras en el 40% de su cuerpo. Lo hemos trasladado en helicóptero a la FE, a la unidad de quemados. El paciente de la 278, que está enfrente por inhalación de humo, que está en intensivos, con pronóstico reservado. Y después 10 trabajadores de la casa que han tenido que ser atendidos por inhalación de humo.
4: Marciano Gómez ha insistit molt a destacar els treballs dels bombers i també del personal de l'hospital, especialment el d'un auxiliar d'infermeria que ara mateix està entre les persones que estan internades.
5: Una de ellas, una TECAI, que ha hecho una labor desde el punto de vista, todos lo han hecho heroica, pero ella, según me han comentado bastante más, en este momento está en intensivos con alto flujo, pero me han comentado mis compañeros intensivistas que espera que se resuelva la situación de una forma rápida, rauda y eficaz.
4: I també ha explicat el conseller com quedarà el servici dins de l'hospital i on s'ha traslladat alguns dels pacients perquè continuen sent atesos.
5: Es decir, el hospital de Orihuela y el hospital de Elche para que puedan atender todos aquellos pacientes que aquí no se puedan atender. Las urgencias están funcionando con normalidad y sí que es cierto que se han suspendido la asistencia programada para rehabilitación hasta el lunes y radiología esta tarde.
1: I arriba la cita anhelada per l'afició taronja, la primera Final Four de la seva història. Tota Europa tindrà els ulls posats en el duel d'avui entre el València Bàsquet i el Real Madrid. Viurem el partit en una transmissió que començarà a partir de les 7:30 de la vesprada en el Punt a Punt, així en A Punt Ràdio. I a esta hora comença l'altra semifinal entre el Fenerbahçe i l'Olympiacos. Atenes, Lluís Urrutia, molt bona vesprada.
6: Hola, què tal, Gustavo? Salutacions i bona vesprada des de l'OACA, on efectivament fa 50 segons que ha començat la primera semifinal d'esta Final Four que enfronta l'equip local a Olympiacos davant dels turcs del Fenerbahçe. El partit 0-0, però el que ens importa és on està la mateixa València Bàsquet. Està en el seu hotel i fins així a 50 minuts no té prevista plegar fins esta extraordinària instal·lació esportiva. València Bàsquet, que busca en la seva primera presència aconseguir en la jornada d'avui el bitllet cap a la final d'esta Final Four. Serà el partit a partir de les 8, front al Real Madrid des de les 7:30. El veurem així en el Punt a Punt de Punt Ràdio. Ara pendents d'esta primera semifinal. El primer minut ja ha transcorregut sense punts, així que avui és dia per a la història, Gustavo. València Bàsquet juga a partir de les 8 el seu partit de semifinals.
1: Dia per a la història i A Punt Ràdio per a contar-ho. Fins després, Lluís. Més assumptes, la Conselleria d'Educació està a l'espera de rebre el document dels sindicats amb les seues propostes per a poder reprendre les negociacions, bloquejades des de fa dos dies en rebutjar el professorat l'oferta de l'administració. Està previst que els sindicats envien les propostes dilluns que ve. Alejandro Moles.
7: Escoltem primer la consellera del RAM, Carmen Ortí, i després el portaveu de l'STPB, Marc Candela.
8: Estem esperant el document que les organitzacions sindicals ens van indicar que ens farien arribar per tal de reprendre de nou les negociacions.
9: Ara elaborarem un document unitari. Si depèn ara de nosaltres, no passa res. Convocarem nosaltres la mesa amb un document i intentarem desatascar la situació, però dependrà al final de l'administració si ens fa cas o no ens fa cas a les nostres propostes.
7: Mentrestant, el sindicat escalfa el motor de cara a la convocatòria de vaga unitària de demà a la ciutat de València, on s'espera l'arribada de milers i milers de docents de l'ensenyament públic no universitari i que esperen comptar amb el suport de l'alumnat i dels seus pares. Això serà demà a les 6 de la vesprada al centre del Capicasal. Abans, este matí, ja s'han produït altres protestes, com la que ha tingut lloc a la plaça de la Mare de Déu o a Alacant, on una trentena de docents han ocupat la direcció territorial de la Conselleria d'Educació fins que la Policia Nacional ha entrat per a desallotjar-los. Els manifestants finalment han eixit de les instal·lacions de manera pacífica després de ser identificats.
1: I continuen les reaccions a la imputació de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero. Rubén Dempere.
10: La ministra de Ciència i líder dels socialistes valencians, Diana Morant, ha mostrat el seu suport a Zapatero i ha assegurat que confia en ell.
11: Como ministra, por supuesto, respeto a la justicia, también a la presunción de inocencia. Humanamente y personalmente, yo le tengo mucho cariño al presidente Zapatero. Lo conozco, pero es que antes de conocerlo, como ciudadana, yo era de esas ciudadanas que quería al presidente Zapatero, así que yo confío en el señor Zapatero.
10: I des de Compromís, el portaveu a les Corts, Joan Baldoví, considera que no hi ha motius ara mateix per a trencar l'executiu de coalició format per socialistes i Sumar.
12: Que yo sepa, ni el gobierno ni el presidente ahora mismo están imputados o implicados por nada. Yo creo que las elecciones se tienen que hacer cuando tocan, a no ser que pase evidentemente una cosa absolutamente extraordinaria. Hoy por hoy no ha pasado esto.
1: Pel que fa a la investigació de l'Audiència Nacional a l'expresident Zapatero, avui s'ha fet públic que la seva dona compartix un compte bancari amb ell.
10: Un compte on es va ingressar 1,5 milions d'euros procedents de transferències d'empreses de l'entramat vinculat al cas Plus Ultra. Diners provinents del compte de la consultora investigada per l'Audiència Nacional. I a més, també hem sabut avui que el jutge manté secreta una peça separada relacionada amb un delicte de tràfic d'influències que implicaria altres persones.
1: El secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha celebrat l'anunci dels Estats Units que finalment enviaran 5.000 soldats a Polònia, però ha deixat clar que Europa ha de continuar reforçant-se per a reduir la seva dependència.
4: Així ho ha dit a Suècia, on té lloc la reunió de ministres d'Afers Estrangers de l'Aliança Atlàntica, i des d'on el titular espanyol, José Manuel Álvarez, ha reiterat que Espanya és un membre fiable, ha dit, de l'OTAN. D'esta manera contesta les crítiques que ha rebut del govern, el govern espanyol de Donald Trump pel que considera falta de compromís amb la defensa europea.
13: No puedo hablar en nombre del gobierno de los Estados Unidos, yo puedo hablar en nombre del gobierno de España. España es un aliado comprometido en la OTAN y creemos en la seguridad euroatlántica y vamos a seguir comprometidos con ella.
1: Doncs fins així l'última hora informativa. Continuen en la companyia de la vesprada de punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan. Així està el món a estes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio.
2: Som la veu de tots. Som A Punt.
14: Vols viure una nit diferent? El dissabte 23 de maig, el Museu de Prehistòria de València obre fins la matinada. Descobreix una exposició sobre Egipte, recorre les col·leccions de prehistòria valenciana i participa en els tallers de jeroglífics i escriptura ibèrica. No t'ho perdes. Més informació al web del museu. Diputació de València.
15: Viu el dia més important de la història del bàsquet valencià a Punt a Punt. Este divendres, des de les 7:30 de la vesprada, semifinal de l'Eurolliga. En directe des d'Atenes, València Bàsquet Real Madrid. Amb la narració de Luis Urrutia i els comentaris de Nacho Rodilla. La revenja de la semifinal de la Copa del Rei. este divendres, des de les 7 i mitja de la vesprada, amb l'Eurolliga que es juga al Punt a Punt.
16: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
17: fem banda
16: amb el millor repertori de músics valencians.
17: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
16: Desfilarem al costat dels nostres músics.
17: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
18: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
19: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
17: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12 amb Doni Salvador
18: en A Punt Ràdio.
20: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
21: Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: Segona hora, i bueno, l'última no s'ha de dir, diuen que és la penúltima sempre,
1: sempre
0: no,
1: és la penúltima,
0: que
1: és això.
0: Fins a les 6 de la vesprada estarem junts en esta edició de divendres, esperant també el que passi a la canxa d'Atenes, amb el València Bàsquet contra el Real Madrid a partir de les 7 i mitja, i en este ratet, en la segona hora del programa, tenim un fum de propostes que fer-vos, sí. Coses a fer durant este cap de setmana.
1: Agenda.
0: I arrenquem amb bona música, te sembla?
1: Música, també gastronomia, festes... És que pareu atenció perquè sonarà repleta de coses xules. Aleshores, vols que comencem en música?
0: Arrenquem i ho fem en Monty Peiró, una dona ben coneguda i reconeguda en el panorama del rock i el pop valencià, amb aquest tema, La meua pau, perquè ella té protagonisme en un esdeveniment musical de primeríssima categoria, Gemma.
1: És que aplega a València la quarta edició del Festival Fronteres, que reuneix a grans noms de la música, la literatura o el cine en les arts, en el Palau de la Música, en el Centre d'Art Hortensia Herrero i també en llibreries i en biblioteques municipals a la ciutat de València per a compartir experiències. Que ahir, per cert, se va fer referència al programa L'Hora de la Cultura, que igual vau escoltar. Doncs em sembla una passada de proposta. El que celebra és, com podem dir-lo, un creuament de disciplines. Sí,
0: jo és
1: no?
0: que penso que tant en la música com en tantes altres arts, les influències que poden tindre els gèneres en altres músics o artistes d'una generació i d'altra, bueno, s'enriqueixen d'una manera brutal. En este cas, parlant de música, pues imagineu-vos l'experiència que pot tindre un Víctor Manuel, per exemple.
1: Exacte.
0: I que obri la boca i si ja me t'està contant...
1: Bueno, història de la nostra música contemporània.
0: La nostra història musical.
1: Pues com dic, disciplines, gèneres, mirades, del 22 fins al 31 de maig, entre aquests conversadors, senyalaves a Víctor Manuel, Manuel Vilas, David Transhumante, Amparo Llanos de Dover, la recordareu, Monty Peiró, per això estem escoltant, la Paco Cerdà, Sandra Monfort, Javier Limón, és un productor extraordinari, bueno, Benjamín Prado.
0: Si obri la boca, quantes produccions en efecte ha fet Javier, i és un autèntic referent a la història també de la música pop i rock en Espanya.
1: I molt relacionada també i a flamencada. Benjamín Prado, Elvira Mínguez, escoltarem l'Escola de Berkeley a València, que també participa d'alguna forma. Dialoguen sobre músiques, tipus de gènere i de creació, i parlen, per exemple, d'autores com Jen Aysten, lletres i musicalitat. Que se pot anar de bades, a més, que és un regal per als sentits.

0: sentiràs dir que...
1: Ai, senyor, perquè vull el teu amor, l'entusiasme contagiós d'esta cançó. És marca de la casa d'una banda, d'una colla d'amics empordanesos, empeltats a Barcelona, col·legues des de l'institut, i des de fa uns 9 anys o així fan cançons junts i de pas pues, es fan feliços cada vegada al personal. Són la Ludin Bank.
0: Vinga, no fotem, ja som prou grans.
2: Vinga, no fotem, que ja som prou grans, eh? Ells diuen ells mateixos que són una quadrilla de gent de poble que copien a Bruce Springsteen. Encara que també
1: pues ja
2: es mola...
1: Pues ja està, vicepresident, ja me mola, mira què et diga.
2: Mola molt. A veure, és un poc aquesta cosa de butade, no? Perquè són més coses. Els mola molt Dylan, el primer Dylan, tot lo de Pau Riba, bueno, aquí no li mola tot lo de Pau Riba, i està molt guai el que fan... I com ho fan? Diuen que els seus directes són una festa i pronte, bueno, pronte en unes horetes, ho podem comprovar.
1: Si no res,
2: a partir de les 9 s'obrin portes en el Loco Club de València per escampar les cançons del seu nou flamant àlbum que es titula Pel Barri es Comenta. Cançons, xico, molt ben parides.
1: Molt ben parides. Tot sigui dit. És una gran definició, no molt poètica, però molt certa. Molt ben parides.
2: És el que m'he dit.
1: Que ens acompanya a la meitat de la quadrilla uns quants d'ells. Tenim a Quim Carandell, a Pau Esteve, a Andreu Galofré. Ho he dit bé, tots els noms.
3: Ho has dit bé, fantàstic. Què
2: tal, com esteu?
1: Vos han amollat, he venit en furgoneta, Joaquí, t'ho conté. Els han amollat tots tres així, així? Pam, baixeu.
4: Efectivament.
1: I la resta ha seguit.
2: Perquè és per l'edifici per arribar. Sí,
1: sí. Més o menys ha sigut d'ell.
2: Bueno, tenim una vaga d'educació, ja sabeu, del sector des de fa temps a València. Està generant uns problemes de trànsit brutals. Pensaven que això podia passar, però vaja, així heu arribat. Bueno, a la meitat de la quadrilla i l'altra meitat, que estan a la sala.
4: Muntant la bateria.
2: La dura vida del músic. Però mola molt la furgoneta, no?
4: Hombre.
2: Mola molt.
5: Bueno...
1: A veure, no tant.
5: Okay. Mitjoreta està bé.
2: Ja s'ha fet un poc llarg, no? Veniu de Barcelona.
5: Sí.
4: Jo venia d'Espolla però... aquest matí, que és a l'Empordà. M'he creuat la de quilòmetres avui.
1: Tenim una cosa també. Bueno, molts quilòmetres i estareu cansats, però després l'adrenalina pegarà a pujar. Però que teniu el sold out des de jo que sé quan.
5: Ja, que fort això.
1: Que
5: sí. A mi em va sorprendre molt.
4: Sí, total.
5: Quina il·lusió.
1: Així hi ha moltes ganes de veure-vos, no?
4: Bueno, sí. És que ja era hora, eh?
5: Sí.
4: Vam venir fa un parell d'anys, però va ploure i se'm va anar tot al garete una mica. I por fin. I avui por todo lo alto, perquè hi fa 2 mesos que vam vendre i no sé, tenim moltes ganes.
2: N'hi ha moltes ganes de la Ludwig. En esta gira 2026 estem veient els vídeos, la primera vegada que us veiem així a València. I esteu gaudint-la, tios? Bueno, ja ara ens contareu. I presenten les cançons del seu quart àlbum, vos dèiem, El barri es comenta.

0: Tenen un optimisme contagiós, esta quadrilla. El Barris comenta... Bueno, el Barris comenta que les vostres cançons d'amor, tant les elèctriques com les més líriques, les acústiques, estan agradant molt a la penya. Què vos diu la gent als concerts de les cançons? Què vos conten?
1: Buah! A veure, està tothom encantat, eh?
2: Sí.
1: Les canten, sí.
0: Se les saben.
3: Canten que espanta, eh?
1: Sí. Sí.
3: Perquè, a més, ara ja des de fa un... Bueno, abans no ho fèiem, però ara des de fa uns anys que anem amb els pinganillos, amb els iners i tal, llavors tens els micros de públic. Hi ha vegades que veus la gent cantant i estem allà amb el tècnic de monitors dient-li en plan, puja'ns-els perquè...
0: Tio, hòstia, se les saben. Estan fent uns coros.
2: Te contagien una energia.
3: Però més totes ja. No és allò que diguis, saben el hit, tal. És que lletra, o sigui, cada vers.
1: Sí, que hi ha molta lletra. I se la saben de memòria.
3: Hi ha molta lletra, aquest disc.
1: I mira que a mi se m'obliden molt.
0: No és xiribiribi por un pom-pom. No, tu sombrero i pontelo. No, no, ja hi ha mandanga.
2: Que diu que si l'obliden a dir-ho, a mi se m'obliden molt les lletres.
1: A mi se m'obliden i la gent em corregeix. Que això ja és el colmo.
3: Bueno, i llavors després tu tornes a començar la cançó, no?
1: Sí, exacte.
0: I quan la cagueu així en directe, com, o sigui, quan ells està en una situació així, que, com s'ho feu, allò?
3: És que ens ha passat tot
0: a la vida.
4: A l'últim concert, què vam fer a l'últim concert? Va passar, sí. Vam girar les estrofes de puesto, vam posar una de més, sí. O no sé què.
3: Sempre ens ha passat, vull dir, forma part de...
1: Sí, estem molt acostumats.
2: Del directe, de la vida. Forma part de la vida, eh?
3: Almenys...
2: A vegades se giren les estrofes, sí.
0: I si voleu la gravada, està el disc. Esta és una altra.
3: Per això funcionen els concerts.
1: Sí, clar, no prometem tocar com el disc, perquè ja està el disc per escoltar les cançons com el disc.
2: No, a més els directes crec que han de ser una altra cosa.
3: Clar.
2: Perquè ho són, no? Atén-me una cosa, que clar, és fascinant sentir, són amics de l'institut, que guai, que amics de l'institut...
1: Bueno, i d'abans,
3: Bueno, i d'abans, sí.
2: O de ben petitets, de ben menudets, fóreu amics, i 2017... O sigui, en quin moment me diu, i ara anem a fer una banda seriosament? O, no, o ha anat venint? Com va venir la cosa?
3: Sí, no sé, una mica abans del 2017, no? Perquè teníem un grup d'institut, per dir-ho així, que fèiem versió, no? I tocàvem com a festes majors i tal.
2: Sí.
1: Sí.
3: Però llavors va haver un moment que vam dir... I si...
1: Sí, estava molt de moda l'esca a Barcelona. Aquí sí. També.
0: Aquí també va haver una...
3: Era el boom aquest.
1: I clar, molts grups valencians a Catalunya, tal, no sé què, i vam començar fent esca més o menys.
0: I què éreu, els especials de l'Empordà o què?
1: Sí, no, això a Barcelona.
3: Això a Barcelona. Sí, sí.
0: No, ja estava a Barcelona. Sí, sí.
3: És que hi calimotxo.
1: Exactament.
0: Bueno, quatre àlbums ja, des del 17 aproximadament ja junts com a banda, i en aquest últim disc, a més, en la vostra pròpia discogràfica, Premi de Rock, Premi Altaveu... Hòstia, això ha anat a tota virolla, no, xics?
1: Sí. Pam, no? Super ràpid, portem molts anys, no? Vull dir, són molts anys que toquem junts, molts anys que tal. Aleshores, si una cosa no teníem és la percepció que tot ha anat molt ràpid. Tot ha anat molt bé, que és molt millor. Perquè molt ràpid a vegades no té per què ser bo. I menys en aquest sector, on moltes vegades les coses venen, pugen, baixen i s'ha acabat. I al cap de dos anys ningú se'n recorda. I per això nosaltres anem bé, no anem ràpid, anem bé, que és encara millor.
2: És formidable.
0: I a més, això, que els passos els heu anat donant també, s'ha notat també l'evolució de la vostra música. Este últim disc a mi em sembla una combinació de lirisme i de vegades de power pop molt guai. I la bona vibra que teniu, la Ludwig Band, també s'estén a la quadrilla que vos acompanya als concerts, al punt que són protagonistes de les vostres lletres i cançons, com esta que li dediquen a Xavier, el tècnic de so.

0: Posi pinta en la cançó de l'encontre en Xavier. Ha vingut a València, Xavier? O...
1: Sí, ja estava aquí.
2: Ja estava aquí. Ah, okay, va fer un concert.
3: Però existís la persona. Això és hecho reales.
2: Si veniu avui al Local Club, la
3: coneixereu. Bueno, Xavier.
1: Bueno, i ahir, perquè ahir va fer de tècnica a l'Aranà. Estava aquí a València, tenia un bolo aquest, d'aquesta nit passada també.
0: Què és este de la barba?
1: Aquest de la barba.
0: Aquest de la barba. Eh? Sí, aquest. Sí. Que diu que veu gin tònic i igual gin tònic no és, no diu la cançó.
1: Exacte.
0: Sí, no?
1: És ginebra sola.
0: Que guai. Retrata l'encontre, o sea, és tal qual com va passar. No. O no, hi ha una inventiva, una cosa. No, que...
3: hòstia, però... Han llevat les parts que no podien contar-se.
0: Però, hòstia, és que és molt creïble. O sigui, és que te... dius, hòstia, que història més xula, no?
1: Bueno, això és del que es tracta. És un conte. I ha de ser un conte. No? Sí. I un homenatge al Xavier i a tots els tècnics de so. El Xavier fa molts anys que vam nosaltres ja. I és un mes, i vull dir, som amics. I si no és més amic nostre és perquè ell no vol i ho fa molt bé. I de tant en tant ens diu, bueno... Bueno, jo vinc a fer de tècnica aquí, eh? No em toca...
3: Si no te recordes el nostre to, no?
0: Sí, que tenen ese punt.
3: És una part fonamental del nostre equip.
0: Sí.
3: Però també sap escapar-se del nostre costat.
1: I quan... ben fet que fa.
3: I un flem al cap, sí. Es fa bé.
0: Ells caram. Diuen que estan com a la fosca i allò, com que no volen el foc i no sé què, però són els pilars que ens aguanten.
2: Un aplaudiment. Senyor,
0: un aplaudiment. Un gran tono. Tècnics de so. Amunt, sempre. Sí, estava mirant i hi ha algunes cançons, i a més de llegendaris que han fet cançons dedicades als pipes i als tècnics,
1: sí?
0: I tal, no
1: ho
0: sabia. Sí. N'hi ha una de Neil Young que es diu Tonight's the Night, que està dedicada a la quadrilla, i una de Jackson Brownie, per exemple.
4: Hòstia.
0: Sí, tio, rascant. Dic, algú haurà fet una cançó a un pipa o a un tècnic de sonido? Doncs pues mira, esta gent sí que l'ha feta.
4: Que bo.
0: Està molt guai. A mi me sonava molt autèntic. Digueu que són contes, en general, les vostres cançons, però te fiques en les sabates del tipus que està contant la cançó, que eres tu, o el que sigui. Hòstia, són molt reals, són molt creïbles.
1: Bueno, justament per això són mentides, perquè si fossin més veritat serien menys creïbles. Així és com funciona la literatura en general.
0: Sí, no?
1: Clar.
0: La vida no és tan...
3: La realitat a voltes... No, no és tan així, voltes, no? Dius, si haguera escrit la realitat, no s'ho creuria ningú.
1: Clar.
3: Això també passa.
1: Això mateix.
3: Això també passa. A tenir una cosa que només hi del disc vostre... pareixia que no vol la cosa, no? Pel mes de març, pues que es va colar entre els 10 vinils més venuts, com el de la Rosalía de l'Extremadura, Andrés, sí, sí. Suárez. Això com ho digeriu vosaltres?
2: Home, a mi m'ha encantat això. O sigui, clar, és com molt fort, no? Perquè a més els noms de l'Al són tots molt noms, pues...
3: Invertits en un poc, no? O què?
2: Bueno, més tu ets molt de cultura de disc i de vinil, vull dir que també...
3: A mi m'agrada molt també.
2: Claro, i a més, pues... són com noms que quan eres més petit els veus com molt a lluny, no? I dius, ostres, i de repente estàs ahí al costat de la mateixa llista, saps? I és una, va ser com una cosa...
0: Una llista de vendes amb Extremoduro, tio.
2: Sí, que
0: de vinils, hòstia.
2: No? De vinils.
0: Que guai.
2: Sí.
0: I esta cultura del vinil i d'editar en vinil i anar a firmar discos, a firmar els discos precisament a les botigues de discos i tal, hòstia, està molt guai.
2: Sí.
3: A nosaltres ens agrada perquè venim d'una època, no? En la que érem vinil.
0: Sí, clar. Era el que hi havia. Sí.
2: Ara està tornant un poc, també suposo, sí. Perquè quan ja hi ha molta saturació de tot el que és només digital i tal, suposo que la gent està tornant a apreciar la cosa d'anar allí, veure la persona que t'ha fet el disc, parlar-li, el tens allà a casa, pots mirar-la a portar, pots llegir les lletres...
3: I una part artesanal ahí de la
2: cultura. Sí, com un punt de col·leccionisme, que això la gent pues, ara se n'està donant compte que està guai. Bueno, ho sé, eh? O potser són els dantes que ho segueixen fent.
0: Sí, pots veure la lletra en un tamany raonable. I...
3: que això per les persones de la nostra quinta, lo del tamany raonable.
1: Sí. No, total.
0: T'has d'alçar a pegar-li la volta, una volta que ja... Escoltes totes les cançons del disc, perquè dius, igual te conten una història un ritual, o no, sí, però
3: ritual,
0: està, la veritat és que està molt guai. I a més, esta quadrilla té, bueno, si els coneixeu, ja la estem posant algunes de les que són així més, bueno, més pop, per dir-ho així, no? Una miqueta més elèctriques, però té una vena lírica que mola molt en cançons molt, molt xules i parleu molt de relacions, no? Parleu d'estima. Uh-huh. D'això estàvem parlant en Braginski de la tendresa, no? De la revolució de la tendresa, no? De reivindicar l'amor, de parelles que van i venen i això. Algunes, ja dic, són líriques, i altres, bueno, pues altres li peguen més. Estem en això,
3: sí,
0: primo?
3: Sí,
0: la 3,
3: sí,
0: el Power Pop.

0: Ahí en les cançons també hi ha una reivindicació també del estribillo, dels coros i de fer cançons a la clàssica. Mola molt, aquesta sí, manera sí. De construir-ho, no?
1: Totalment. Havia de petar aquest estribillo i peta, eh?
2: És que, sí, no? És però, que peta. Vam aconseguir el viral.
0: L'aneu preparant, l'aneu preparant, i allà va, pam... I en els concerts també passa, no? Com el rep, diguem, esclafit, no? Eixa energia.
1: Va, aquesta cançó, bueno, i tot és la veritat, és que dona un... Ara m'estan agafant ganes de tocar.
3: Ara.
1: Sí.
3: I a l'hora de crear-les, quin és el procés?
1: Buah.
3: N'hi ha una norma, un sistema de treball? Pues, però posem una lletra, posem una música, tal, ara li fem més... Jo aposto això. Com? Com sou a Patusqueu?
1: Sí, bueno, això sempre ha anat més o menys que jo els importo cançons i ells els agraden o no els agraden. Aleshores he après a escriure perquè els agradi a ells.
3: O sigui que també n'hi ha hagut alguna volta que li heu dit esta, no?
1: Moltes, sí. Moltes sí. Vegades.
2: Ai, va. Bueno, més que no és com un...
3: Una voltecita.
1: Treballa tu més.
3: Però ja s'has agafat el punt, o què?
1: Bueno, no, però ells també els hi canvien els gustos. Sí, home, portem 15 anys tocant junts. Clar que els hi tinc els gustos agafats, però...
0: Si el rotllo s'arriba al Quim, ahir a la sala d'assaig, i tant a la guitarra, i diu, mira això. I dius, hòstia, no, Quim, tu...
2: No, tampoc... No, o sigui,
0: és un poc dur, que se ho ha currat, hòstia, que igual està tota la nit allò.
2: Més aviat és un silenci.
0: Mira quina seqüència d'acord més guapa, que mira quin estribillo.
1: No, callen, el pitjor
2: és que callen. És més un
1: silenci, claro. Silenci. Ai. I s'ha d'interpretar...
3: Ja vas captant-los tu, no?, com interpretar-los.
1: No, perquè el bo és que toquen quan els agrada, no diuen res, però es posen a tocar i aleshores toquem i no sé què, i sempre hem fet les cançons tocant. Vull dir que el de l'ordinador l'hem gastat poc, més aviat. Mm-hmm. Amb aquest disc, de fet, l'hem eliminat bastant del procés creatiu i fins que no hem anat a gravar, el que se'n diu gravar, l'ordinador no feia res. Que això, pocs discos, crec ara mateix es pot dir que es facin així. Que no té cap valor afegit això, però bueno, és
2: no,
1: una curiositat.
2: No, així va anar, el vam assajar molt.
1: El vam assajar molt.
2: Sí.
3: I esteu on volíeu estar? I si mire fa, no sé, 2010, quan començava això, 2015, no sé. És este més o menys el camí que somiàveu, que volíeu, que desitjàveu?
4: És difícil imaginar com ha de ser, però jo crec que sí, per la meva part, no vull dir. Mm-hmm. O sigui, potser no estàs imaginant com tots els detalls de com serà, però és bastant paregut a lo que... No sé, està bé.
3: I com vos projecteu d'ací, jo què sé, 10 anys més?
4: Són molts anys, 10 anys.
3: O 5.
0: Bueno, el següent LP, tu.
3: El següent LP, no va.
1: Va, mira, a mi em fa més por pensar en el següent LP que pensar en d'aquí 10 anys, la
4: sí,
1: veritat.
4: No. Sí. Si Déu vol, tornarem aquí. Ah. Però és que d'aquí dos dies ja estarà passant.
1: Sí, no, ja ho sé, ja.
0: Però el rotllo que pel Barris comenta ho deixat el llistó alt i ja com un dir, hòstia, i
1: ara sí, què fas? Sí, sempre no? Hi és, i fins i tot quan està el llistó baix, no, i sobretot...
0: Bueno, el següent LP, tu.
3: El següent LP, no va.
1: Va, mira, a mi em fa més por pensar en el següent LP que pensant d'aquí 10 anys, la
4: sí,
1: veritat.
4: No. Sí. Si Déu vol, tornarem aquí. Ah. Però és que d'aquí dos dies ja estarà passant.
1: Sí, no, ja ho sé, ja.
0: Però el rotllo que pel Barris comenta ho deixat el llistó.

0: moment de cazar mariposes.
1: Bueno, i vosaltres què feu? Va ser el Quim el que s'ocorre sempre, eh?
2: Home, sí,
1: com
2: sí,
1: és la cosa?
2: Si li preguntem, en què es posarà més nerviós?
3: Ah, sí, deleguen i aquesta part. I l'estiu, com se presenta? Teniu concerts? Teniu... Sí.
2: Intenso.
3: Al tope de pau.
2: Tens intenso.
3: Una calorada. Heu vingut així el dia que més calor fa, segurament?
2: Sí, no?
3: A València. Bueno,
2: una sí, ha canviat de
3: ha plegat l'estiu ja, sí, sí, de cop.
0: Sí, sí, sí. Està tremendo.
2: No, no, aquest estiu serà... no parar. Ah.
0: Sí, demanem a Gandesa.
2: Sí. Mm, és veritat.
0: I tornem a València a l'octubre, un altre cop. Així que si algú s'ha quedat sense tal, no sé si això s'havia anunciat ja o no, però...
3: Però estigueu pendents, perquè la intenció però... és que l'octubre tornen a vindre.
1: Una sala o un lloc més gran o...
0: Crec que un lloc més gran.
1: En negociació. Ah,
0: sí, va. A un lloc més gran. No València ciutat.
3: No vale. Vale.
1: A un festí. Pot ser. Bueno,
2: jo no ho sabia. Ja tornarem a venir. Us ho explico.
0: Clar, pararem aquí un moment i tornarem a parlar.
3: Fenomenal. Vos esperarem amb els braços oberts.
1: I tant que sí. La Ludwig Band. De Ludwig Band.
2: Beethoven.
3: A tope de pau.
1: Don Luis de Beethoven.
0: Don
1: Luis de Beethoven.
3: Infinites gràcies, a més, per haver fet la paradeta i haver-se'n baixat vosaltres tres a saludar-nos.
2: Ho hem fet per no carregar, per no muntar.
4: S'havia de fer, s'havia de fer.
2: Només ho hem fet.
3: Que faltarà la resta. Ja ens ha vingut bé. Ja vos dic que ens ha vingut de categoria.
2: És un plaer.
1: Un abrazo, Roger, si estàs escoltant. És el que té més feina, no? Per muntar la Ludwig. Porto una Ludwig o no? No porto una Ludwig.
2: No.
1: Bueno, la batera que siga, la que posa.
2: Exacte. Em portava abans.
3: Ja sabeu que estan esta nit al Loco Club, que les entrades estan exaurides, però ells estaran amb moltes ganes, tots, que estigueren així, i tranquils que a l'octubre tornaran. Bueno, ja, i si no seguiu-los, també podeu arrimar-se allà on estiguen al llarg de l'estiu, que faran moltes parades. La qüestió és pujar i baixar, no estem tan lluny. Gràcies, criatura.
1: Ai, a vosaltres. No, mira, lo del tècnic de so.
2: Què passa?
1: Pues que se'ns ha quedat lo 201, no? Això lo que deies.
2: Ui, ha canviat de barba. No és el mateix.
3: Doncs ara ens ha canviat.
1: Ara l'has posat, lo que diga el tècnic de so. José, tu manes, ja està, en esta despedim. Això és el que tocava? Sí, vale, ja està, molt bé.
3: Gràcies.
1: Gràcies, José. El tècnic de so.

0: És Prada de punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
1: Que ja tenim la 5 i 37. Estem en l'última espenteta fins a les 6 de la vesprada en esta edició de divendres de la vesprada de punt. Bueno, després d'este bon rato que hem passat en la Ludwig,
2: ai, que bonicos,
1: podíem haver posat l'aire condicionat des de veure si la calicia que va venir en torres, pobres, en la furgo. I l'aire no l'havíem posat. Bueno, i ara una miqueta més refrescaets. Anem a l'agenda?
2: Seguim en agenda perquè tenim coses ben xulíssimes que contar-vos.
1: Tira-li.

0: amb el ritme de la Unió Musical d'Alberí, que ens anarem ara a esta població de la Ribera Alta, a Alberí, on s'inaugura en un ratet, a les 8 de l'esprada, el nou espai cultural del Convent dels Àngels.
1: I ens ho conta l'alcalde del municipi, que és Toño Carratalà, que estarà ben orgullós i ben content, perquè la veritat que és un espai fantàstic, s'ha fet una rehabilitació que ha costat molt, però que, escolta, ha quedat superbé.
0: El lloc és espectacular.
1: I l'espai és una autèntica passada. Alcalde, Toño, què tal? Bona vesprada, enhorabona.
2: Hola, bona vesprada, Ximo, moltíssimes gràcies.
1: Bueno, quin goig, veritat.
0: És que és com retrobar aquest espai recuperat i a més afegir-lo a com a espai cultural.
2: Sí, a més, probablement és un d'aquests dies que passaran a la història del nostre poble,
0: sí.
2: Perquè vos tinc que dir que és l'obra més gran que han fet en la història en l'Ajuntament i per a un poble com Alberic, un espai així, penseu que és un edifici en més de 300 anys que estava abandonat al voltant de fa un segle. Inclús en els anys 80 se va valorar derruir-lo i afortunadament al voltant del 2017-2018 es començarem a plantejar una rehabilitació i finalment al 2022 aconseguirem esta subvenció del Ministeri que per mitjos propis no haguerem pogut dur a terme, però gràcies a això anem a recuperar el que sens dubte és l'edifici amb major valor patrimonial del nostre poble i se va convertir en un racó de cultura, també de música, perquè haveu ficat precisament a una de les nostres joies d'Alberic, com és la nostra societat Unió Musical, pues se va convertir precisament això, en un espai per a disfrutar dels nostres artistes i sobretot valorar el que som com a poble, perquè aquest tipus d'edifici no deixen de ser un trosset de la nostra història.
0: I tant que sí, home. Va ser inaugurat el 1689. Van viure primer caputxins, després va ser desamortitzat, va ser cedit a l'Ajuntament el 1842 i va albergar presons, escoles, acadèmies musicals. Va ser quarter de la Guàrdia Civil, jutjat quasi no hi fa un segle. Volien enderrocar-lo perquè s'havia deteriorat. Vull dir, és que és història cada pedra que s'hagi pogut conservar. Ja sabem quan i com va començar la reforma, però fes-nos una xicoteta visita. Anem a aprofitar que estem amb l'alcalde, que ens servisca dels nostres ulls radiofònics per saber com és l'edifici, quines característiques té.
2: Pues entre ells és un convent que no deixa de ser pues una espècie d'església, no? En dos naus laterals, en unes cúpules espectaculars, que queden algo de les pintures, però per falta de pressupost no les han pogut rehabilitar, però la idea és fer en una posterior fase d'esta rehabilitació. I en els laterals, molt curiosos, perquè en les dos naus laterals que n'hi havien les criptes on estan soterratge els cossos dels monjos i a més n'hi havia un cementeri parroquial, algun dels feligresos de l'època se soterraren, pues actualment ho havien fet de cristal il·luminat i se pot caminar per damunt i pues bueno, se veuen les criptes baix i bueno, pues al final això forma part també de la història i és prou curiós que s'ha conservat prou bé i denota pues el que ha sigut i així també permet a tota la gent del poble conèixer, perquè a pesar de tota la història que esteu repassant de tota la història que esteu repassant de l'edifici, sí. Degut a este abandonament dels últims anys, aquest edifici era pràcticament desconegut per a la immensa majoria del poble, per això avui quan el presentem, pues n'hi ha moltíssima expectativa, no?
0: Clar.
2: Entonces avui estem molt il·lusionats, això és un d'aquests moments en el poble que és com si fos la presentació de les festes del poble,
0: yeah,
2: pues clar. És algo així el que anem a viure avui, així que vos tinc que dir ara que falten 2 hores, estic hasta un poc entre nerviós i emocionat. Ai, la veritat.
0: Clar,
1: és normal, és que és història.
0: És història. I és un moment històric per al
1: moment tan especial, tanta gent també que estareu implicats en el projecte. I no sé per aquí serà, quan es faci la inauguració, diguem, l'apertura oficial, Toño, aquí vas a dedicar-li un pensament també. Perquè també s'han recordar-se des que no estan, també,
0: sí.
1: Jo trobo que
0: sí.
1: Segur que... Ai, quina il·lusió, no?
0: Ai,
1: haver viscut i això, perquè és un moment molt especial, no? Perquè és el fruit d'un treball col·lectiu, també, el que avui s'inaugura, no?
2: Sí, a més, a mi m'agrada dir això, més que un èxit polític, és un èxit del poble, no?
0: Sí.
2: Perquè és un tros del poble que recuperem, i ja que ho has dit, precisament este matí estava pensant, a tots ens passa, no? Mm. Que sempre recordem alguna persona que mos ha transmet els valors de les coses que vulguem, no? Mm-hmm. Estic segur que a vosaltres vos passarà el mateix en la vostra professió, i a mi em passa el mateix. Mm-hmm. I en este cas recorde, pues en tant com mon pare, com n'hi hagué un cronista oficial d'ací del poble, que era Antonio Torres, que era una persona de les que més m'ha influït a mi personalment, mm-hmm. que en l'Ajuntament, a més, no pensava dir-ho, però avui este matí estava pensant. I recorde quan me van dir allí en el Saló de Plens de l'Ajuntament hi ha dos quadres molt grans. En uno està un antic mercat que n'hi havia a la plaça, que era un mercat molt bonic, molt, que era de madera, i avui seria una autèntica joia, però en els anys 70 el derruïren. I en l'altre n'hi ha un quadre precisament d'aquest edifici, no? I recordava al poc de ser alcalde, perquè la veritat ja duc alguns anys, me va dir, per favor, si algun dia pots, no permetisgues que aquest edifici acabi igual que el mercat. I este matí m'estaven recordant d'aixes paraules, perquè no me'n recordava, i jo dic, este veres, mira, si estigueren així, o mon pare o Antonio, que bonic, perquè me ho van dir en el seu dia, i després de tant de temps ho havent aconseguit, i no sé, és algo molt especial. I de veres te ho agraïssim, perquè no ho recordava, i gràcies a haver-me dit ara m'han recordat això.
0: He vingut al cap.
1: Tu ho has explicat molt bé, a més, Toño. Sí. És un treball de col·lectiu, i el remat també de molta gent que ha espentat a que el projecte siga realitat, i tantes generacions que hi ha darrere, i a més és un edifici que conta també la història del poble, uh-huh. des de fa tant de temps. Fíjate tu, has dit Gemma 1689, és que imagina, testimoni de la vida del poble, tot i l'abandonament i això.
0: Sí, però pues
1: serà un dia bonico, no? A més, se va fer un concert.
0: Sí, crec que l'acte, alcalde, és presentació de l'edifici, parlaments, perquè també estarà l'arquitecte encarregat del projecte, Salvador Vilaferrer, benedicció, mm-hmm. placa commemorativa, vaig dir que va ser una inauguració d'un edifici, però hi ha concert, Aires del Mediterrani.
1: Que això sonarà, vaja,
0: glòria pura.
1: Que sonarà una sonoritat especial, no?
2: Sí, perquè, a més, efectivament parla l'arquitecte de l'edifici, que és l'arquitecte titular de la Catedral de València, és a dir, estem parlant d'una autoritat de l'arquitectura patrimonial, no? Perquè fixeu-vos, que per cert, gràcies a això, he sabut que la Catedral de València té un arquitecte titular que s'encarrega de la conservació, uh-huh. I esta és la persona que s'ha encarregat del projecte de rehabilitació del convent. Això demostra que és una persona de moltíssima categoria.
0: Una autoritat.
2: I després, sí, una autoritat, efectivament.
0: Totalment, sí.
2: I després pues, fem un concert que el dirigís un director d'ací del poble, que és Juan Bautista Meseguer, que era teniente coronel de la banda del rei. Entonces és algo també molt especial per al poble. A més, ells mateixos estan superil·lusionats perquè donaran la primera toc, el primer toc melòdic en este edifici, que també pues, bueno, és algo molt especial, si cap.
1: Quantes coses simbòliques, és veritat, passaran...
0: És un moment històric, amics i amigues.
1: I molta llagrimeta, alguna
0: clar,
1: que altra caurà.
0: És un moment històric, nosaltres
1: sí.
0: Ara...
1: D'emoció,
0: en el Bedic es viurà en primera persona, però d'això se parlarà d'ací 50, 100, 200 anys, i és molt emocionant tot. I després, aquest espai preciós que avui s'omplirà de música celestial, amb este concert sota la batuta del mestre Juan Bautista Meseguer, he de dir que ara s'ha d'omplir. Vull dir, la idea és esa, que la cultura tinga ahí un lloc de residència habitual al Beric.
2: Totalment. I això és la finalitat que busquem, i és lo que esperem. I ara que dius aquestes paraules, Xema, en la vida que visguem, no? I en lo ràpid que visguem, aquest tipus de coses no les valorem. Vale. Però jo crec que en els pobles es viu d'una manera un poc diferent. Mm-hmm. Encara que el Beric tinga un poc més de tamany i estar relativament prou de València, encara tinga aquest caràcter un poc cosmopolita, però a pesar d'això siguem poble, i jo crec que sí que valorem aquests moments. Serà per a nosaltres un d'aquests moments d'ací 20 anys ¿Tan recordes el día que abrirem el convent? Què feres aquell dia, no? Mm-hmm. Pues, sí, sí, sí. Es permetís parar un poquet en la nostra vida frenètica que visguem tots per pues, donar-li valor a lo important que tinguem, i que a mi m'agrada presumir molt, lo important que tinguem els pobles i los privilegiats que siguem és que som de poble, de dir que som de poble. I bueno, avui ho anem a celebrar.
0: Avui ho anem a celebrar. Donar-li i valor a lo important realment. Paraules de l'alcalde d'Alberic, Tono Carratalà, enhorabona per este moment que aneu a viure d'ací no res. Gràcies per atendre'ns i llarga vida de programació i continguts ben xulos a este convent històric. Gràcies.
1: I enhorabona.
2: Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. I a Ximo, per despedir-me una cosa, que ell recordarà que va ser pregoner de les festes de la Setmana Santa d'Alberic.
0: Però si m'ho està dient tot el dia, està pegant molt la tabarra en el tema, alcalde.
2: Hi ha un trosset de core d'Alberic, net, eh?
1: Un trosset. En la Ribera tinc algun empelt, en efecte, i en Alberic un de molt especial. Moltes gràcies, Tono. Una abraçada gran.
2: Un abraç.

0: que Nina cantant Espera-me en el cielo, corazón, preciós. Per què l'hem escollida? Perquè forma part de la banda sonora de Matador, la pel·lícula de Pedro Almodóvar, complix 40 anys, i que podrem veure amb la següent proposta al Festival Internacional de Cine d'Alacant, que viu la seva 23a edició.
1: Has dit 40 anys?
0: La pel·lícula.
1: De Matador?
0: Pa matar-me toda, perquè jo me'n recorde. Ai, senyor.
1: Senyor. Bueno, parlant dels reptes que té el Festival Internacional de Cine d'Alacant, pues anem a parlar també, efectivament, no? en el seu director i el saludem.
0: Sí, Vicente Seva.
1: Hola,
0: ¿cómo
1: Vicente?
0: Estás?
1: ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenas, ¿qué tal todo? Molt bé.
0: 23 edicions, sí. Criatura, això està ja consolidat, arrelat, i cada any el repte de que estiga encara una miqueta millor que la versió anterior, no?
2: Sí, sí, una miqueta millor, i nada, seguimos trabajando y hacemos una vista atrás y digo, ¿cómo pasa el tiempo de rápido?
0: ¿Cómo pasa de rápido todo?
1: Estábamos hablando de los 40 años de Matador y ya 23 años del Festival Internacional Alacant, vaya tela. Bueno, per descomptat, completament consolidat, molt estimat, i ara ens parlaràs, perquè en la inauguració, compta tu, Vicente, perquè teniu un nivell, un talent i un glamour d'entrada a teatre principal. Això ja, meravella.
0: Imprimis caràcter.
1: I vaig a quins premiats o quins guardonats tan especials, sí. Homenatjats, no?
2: Sí, este año bueno, tenemos un trío de ases, ¿no? Como dicen, pues con Javier Gutiérrez, con el premio de honor, Clara Lago, por su también trayectoria, el premio Ciudad Alicante, y como no, el gran director Pablo Berger, con el premio Ciudad de la Luz. Así que va a ser una gala muy, muy amena.
0: Ai, i amb això comença una programació, he de dir-vos que si no mos donarà temps a repassar-la tota. Per tant, la meva recomanació és que entreu a veure-la, que en el seu web està claríssimament especificada, perquè trobareu coses molt interessants. I vull també assenyalar que si parlem dels homenatges demà en la inauguració, per exemple, en la Cloenda, l'homenatge el rep Cristina Rodríguez, el Premi Fashion Cinema, perquè és una de les vostres banderes, lo del Fashion Cinema, que jo crec que en molts altres festivals és una percepció molt personal, no se li dona la importància que té el fashion, el vestuari, els complements, tot això que acaba de configurar els personatges de cada història.
2: Sí, esta sección que la coordina Rosario Puñales, pues es un tributo y un homenaje a todos los diseñadores y diseñadoras de vestuario para poner en valor el gran trabajo que hacen. Y sí, este año es pues, para Cristina Rodríguez, que es de aquí, es muy cerquita de Benidorm.
0: Benidorm, sí.
2: De Benidorm, sí, sí, que ha estado 7 veces nominada a los Goya. Y bueno, y este año el festival pues le hace este merecido homenaje.
0: Y ella dona también una masterclass, ¿eh? Si estoy open dance, sí. Si vos interesa.
2: Sí, el 29.
0: Sí. Y Vicente, y tenim curts, metratges, llargmetratges, xerrades, col·loquis, laboratori de projectes, lo de Fashion Cinema, que ja ho hem comentat, els homenatges, que també... Fes tu alguna paradeta que t'interessi. Nosaltres hem assenyalat, perquè mira, fa no res vam entrevistar els protagonistes de Cowgirl, que és una de les que se podrà veure. Ahir estigueren així, els protagonistes de Mi cielo, tu infierno, El meu cel, el teu infern, que també... Clar, a nosaltres ens ha cridat l'atenció lo de Matador, per exemple, però igual tu t'havies assenyalat alguna coseta, dius, això? Això és un caramelito.
2: Sí, sí, y aparte este año también, aparte de Cristina Rodríguez, homenajeamos a Roque Baños, con el compositor musical en la gala,
0: ¿sí?,
2: de Cloenda.
0: Vale.
2: Y va a ser una semana de mucho, bueno, 92 cortometrajes de 18 países, de más de 1.200 recibidos, que se dice pronto, y 7 películas a concurso, 5 películas invitadas, la sección de Fashion Cinema que hemos comentado,
0: ¿sí?,
2: y luego también como Marruecos, como país invitado, en Casa Mediterráneo. Y por la mañana haremos el laboratorio de proyectos, donde Apun Radio y Televisión también participa en este laboratorio, para buscar coproducción, entre otras producciones. Y nada, muy bien, muy contento.
0: 40 años de Matador. También está el documental de David Delfín, que es muy chulo.
2: Sí.
0: En definitiva, que recomendaré mirar la programación. ¿Y tú cómo estás de nervios, Vicente? Porque esto ya lo tenemos aquí. Tú ya lo tienes todo enllestido. ¿Qué día más?
2: Casi, casi, casi, casi, casi. Siempre es casi, casi.
0: ¿Ya te has planchado el traje para demás?
2: Sí, estoy en ello. Me estoy pensando. Cuidado, bueno, que me quemo.
1: Que vaya muy bien. Hombre, desde la inauguración fins a la cloenda, tendréu treballat com és habitual, y marca de la casa también. Ya teniu también mucha experiencia, todos los detalles. Organitzar un festival qui no ho ha fet això
0: no sap el
1: la faenassa que és, però és una però és un goig també, és un disfrute també per a vosaltres.
0: I a nivell de mitjans de comunicació vaig a donar-te les gràcies, Vicente, perquè no tots funcionen tan estupendament com funcioneu vosaltres. Sí,
1: poseu les coses molt fàcil, i això gràcies. També pensar en la comunicació és molt, molt important, i des d'ací també pues, posar l'accent en l'empenta que des de la Ràdio Televisió Pública se fa a les produccions valencianes, en l'audiovisual en general, que també, escolta, igual és tirar-nos flors un poc a nosaltres, però evidente, és el que toca com a tele pública, també, claro.
2: Tenim que apoyar-nos, sí.
0: I tant que sí.
1: Doncs gràcies. Vicente, pues que vagi molt bé, esta 23 edició. Una abraçada gran.
2: Un abrazo, molt bé, gràcies.
0: Escoltem la dansa de Castalla, perquè Castalla enceta avui la 32 edició de la Fira de Sant Isidre durant tot el cap de setmana, Joaquí.
1: Bueno, és que Castalla és un lloc d'encontre de la província, i en esta Fira de Sant Isidre què trobarem? Paradetes de comerç, les que vulguis, hi ha actes culturals. Jo us recomano que mireu la programació, trobareu gastronomia, tradició, oci per anar en família. De què es tracta? D'activar econòmica i culturalment el poble. Estem parlant de 43.000 metres quadrats de superfície. Mare meva, això són molts paradetes, molts
0: són
1: expositors,
0: molt paretes,
1: eh?
0: Tot el poble, quasi.
1: 280 expositors, 44 en són locals de Castalla, i es preveuen 80.000 persones al llarg de la setmana.
0: Important.
1: Crec que hi ha un grapà de novetats, a més, que
0: sí?
1: S'ho han treballat, eh?
0: Mira, alguna podem dir. Per exemple, que al llarg de recinte hi haurà pantalles LED que ofereixeran informació, te faciliten orientació, n'hi ha també l'eixida d'una etapa ciclista, n'hi ha un encontre provincial de folklore, que sabeu que les danses a Castalla són molt importants, hi ha una tornada de concentració molt Tera, acompanyada també de cotxes clàssics, una nova ubicació de la zona d'autocaravanes, un nou espai escènic a la plaça de la Font Vella, una zona de fira d'atraccions que és la més gran i que està connectada amb el mercat medieval, i atenció a l'esmorzar popular de dissabte per a reunir vins i visitants. I això i moltes coses més.
1: Per a no perdre-seu. I seguim de fira, en este cas la fira gastronòmica a la plaça Major de Calp, Fira Calp 2026. Jo és que s'escoltar fira i gastronòmica en una mateixa...
0: I se te fan els ulls, els veïns, si te virillen, gran cosa.
1: Això que tenim en Calp.
0: Anem a la Fira Gastronòmica de Calp, que té 21 estants de restaurants i cafeteries, 2 de cocteleries i 6 comerços que ofereixen els seus productes. Els hostalers oferten, a més, 4 tapes i unes postres per caseta a preus populars, i les propostes són ben barades.
1: Què trobem?
0: Què te diré jo?
1: Pues... Home, si estem en Calp,
0: què?
1: Estem en la Marina,
0: què?
1: Estem al costat del Penyó d'Ifac, hi haurà arrossos bons...
0: Tots els que vulguis.
1: Mariners. Hi haurà peixet.
0: El que vulguis, a cascoporro el millor del món, més fresquet.
1: I després també hi ha cosa gourmet, perquè és una fira de categoria. Algun vinet bo, també podrem tastar.
0: Sí, hi ha tastos de vins, de veres i de cocteleria, com dirà des. I hi ha un concurs a la millor tapa de la fira votada pel públic, així que si aneu i la tasteu, podeu votar-la. Però és que a més participen les capitanies de Moros i Cristians, la fila Berberescos i la fila Marins Corsaris, que participen com? Pues desfilen d'una banda, però també gestionen les barres. Així que aneu allà a fer gasto, perquè això després aprofita per a patrocinar les festes. I, bueno, junta això, moltes activitats paral·leles, actuacions musicals, dansa, teatre infantil, passacarrers, discomòbils, exhibicions de zumba per a menuts i per a grans, tallers de batuts naturals, natura de llibres, animació, tributs musicals a l'Oreja de Van Gogh, Amaral, Fito i Sergio Dalma, i sobretot, i el que més estime, ximos, són la passadeta, felices paradetes, on les tapes triomfen d'allò.
1: Una roseta de peix, això estic a teoria.

0: Que se calle Sergio Dalma, que entra en la rondalla de la fila de oficis de Benasalter, la mona.
1: ¿Qué pasa la rondalla?
0: Pasa la rondalla. Del 23 al 25 de maig, a les festes de Sant Cristòfol, a la Benassal, destaquem la tradicional romeria a l'ermita, el volteig de campanes i festejos taurins. Recordem que dissabte se fa dinar de germanor, diumenge missa al sant, rondalla i cor, i després va el volteig de campanes i la benedicció de vehicles, típic de Sant Cristòfol, i lliurament de banderins. Dilluns, la romeria, que és de l'església de la Mare de Déu de l'Assumpció cap a l'ermita, i va acompanyada de la recua engalarnada. Voleu veure el que és? Aneu a Benassal i ja està.
1: Sí. Clar, Benassal sempre és un sí.
2: Sí. Una noche de invierno. Llevo mucho tiempo esperando que llegue este momento.
1: No serà que són festes en Almassora per Santa Quitèria?
0: És que avui Santa Quitèria. Ah, felicitats, amigo. Quitèries!
1: A veure-ho dit.
0: És avui dia gran, s'han cuinat les famoses calderes, s'ha entregat el caldera d'honor, un dia gran. I resta en el sopar de Paiporta d'esta nit, bona cosa de ball i música, i després pues, demà se pot fer arqueologia en família, passar pel mantell la patrona, sopar tombe de bou... Vaja, sempre sense parar de ballar. Diumenge ja és més dedicat a la xicalla i a rematar les festes amb alegria i bon humor.
1: Bé, hem tingut també les festes de Sant Pasqual a Vila-real, que encara cuegen i s'haurà de rematar en bous.
0: Clar. En bous i demà és el gran dia de les paelles, que això és una ambientació gran.
1: Això és molt important.
0: Mira, però acabarem en Jacaranda, perquè demà actuen dins el marc de la Festa de la Rosa de Castelló de la Plana este grup de boleros preciosos en les seues serenates i rondalles. I nosaltres ens n'anem.
1: Ale, que passeu molt bon cap de setmana i a partir de les 7 i mitja que guanya València Bàsquet i el diumenge a la final.
0: Per favor, i dilluns a les 4.
1: Adeu.
3: La vesprada da

0: Són les 7.
1: A punt. Notícies.
0: A esta hora de la vesprada, totes les emocions estan posades a Atenes. Atenes és el nostre punt d'atenció, la ciutat dels déus i de les batalles eternes espera el rugit d'una semifinal que pot marcar una era per a l'esport valencià. Falta només una hora perquè la pilota vole a la segona semifinal de la Final Four de l'Eurolliga, la primera de la història del València Bàsquet Club. Les graderies tremolen a esta hora, els vestidors cremen d'adrenalina i nosaltres obrim ja connexió en directe amb el cor de la Final Four, on ens espera el nostre enviat especial i narrador Lluís Urrutia, preparat per a contar-nos com respira Atenes abans d'una batalla que pot quedar gravada per sempre en la història de l'esport valencià i després de conèixer ja el primer finalista. Lluís, molt bona vesprada.
2: Hola, Gustavo, què tal? Salutacions i molt bona vesprada. Serà l'equip local Olympiacos qui jugue la final el diumenge a les 8 de la vesprada. Ha agranat Fenerbahçe, li ha guanyat 79-61 per 18 punts, ha estat superior des del 12-0 inicial, res no ha pogut fer l'equip de Jessica Vicius per a superar el conjunt grec que ha tingut el suport de més de 15.000 seguidors en les seues graderies. En este moment, en la canxa de l'OACA, ja veiem els jugadors de València Bàsquet Calfar, també algunes unitats del Real Madrid, perquè, com dius, en poc més ja d'una hora va a començar este encontre. Tots els seguidors de València Bàsquet ja estan en les seues cadires, en la graderia. Veurem si els seguidors de l'equip grec es queden o no, perquè podríem veure un partit en un pavelló mig buit si és que els seguidors d'Olympiacos marxen d'este OAK. Recorden que estan lesionats López Aróstegui i Puerto, i com els avançàvem ja en el bulletí informatiu de les 7 de la vesprada, el descart que fa Pedro Martínez per este encontre és Jankuba Sima. En 28 minuts tornem ja per a la narració d'esta semifinal de la final a 4 d'Atenes.
0: T'escoltem a partir de les 7:30 en el punt a punt. Dos ferits de gravetat, 10 treballadors atesos per inhalació de fum i vora un centenar de pacients evacuats. És el balanç de danys personals que este migdia ha provocat l'incendi en la segona planta de l'Hospital de Torrevieja. Alejandro Molís.
3: Pel que fa als ferits, un d'ells ha sigut traslladat a la FE de València amb cremades en el 40% del cos. Així ho ha detallat el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, qui ha acudit a l'Hospital de Torrevieja poc després de conèixer la notícia.
4: Les persones heridas està el paciente de l'habitació 277, que és el inicio del incendio, con quemaduras en el 40% de su cuerpo. Lo hemos trasladado en helicóptero a la FE, a la unidad de quemados. El paciente de 278 que está enfrente por inhalación de humo, que está en intensivos, con pronóstico reservado. Y después 10 trabajadores de la casa que han tenido que ser atendidos por inhalación de humo.
3: Com hem dit, per a un centenar de pacients han sigut evacuats i traslladats a altres dependències de l'Hospital de Torrevieja. Escoltem de nou el conseller de Sanitat.
4: Hemos desplazado, como le digo, a 90 pacientes y estos 90 pacientes en este momento están perfectamente ubicados en otras habitaciones de este hospital. Además, hemos movilizado el resto de hospitales de la comunidad, concretamente de la Agrupación Sanitaria Interdepartamental Alicante Sur, es decir, el Hospital de Orihuela y el Hospital de Elche, para que puedan atender todos aquellos pacientes que aquí no se puedan atender. Las urgencias están funcionando con normalidad.
3: Pel que fa a les causes de l'incendi, tot apunta al factor humà.
4: Las causas se descartan por parte del cuerpo de bomberos, las causas técnicas, y todo apunta que haya sido un tema humano.
0: Més qüestions. D'esta jornada, el procés de regularització de migrants continua avant. El Suprem rebutja paralitzar-lo de manera cautelar, tal com demanaven la Comunitat de Madrid i Vox, entre d'altres. Rubén Dempere.
5: El Tribunal Suprem desestima els recursos presentats per la Comunitat de Madrid, Vox i tres associacions, entre les quals està Azteoir. La sala del contenciós del Suprem nega a aquestes associacions la legitimitat per a recórrer el decret de regularització. Sí, reconeix, en canvi, la potestat del recurs a la Comunitat de Madrid i a Vox, però desestima els seus arguments per a demanar la suspensió cautelar, arguments com ara el suposat impacte en els servicis sanitaris o l'alteració del cens electoral. Fins ara, 550.000 persones han sol·licitat la regularització extraordinària aprovada pel govern el passat 16 d'abril. Poc més de 90.000 sol·licituds s'han admès a tràmit, o el que és el mateix, han generat una primera autorització provisional per a residir i treballar a Espanya.
0: I continuen les reaccions a la imputació de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero. Des de la Moncloa insisteixen a tancar files amb ell, mentre que Sumar, el soci de govern, demana explicacions ja. Escoltem primer el ministre de Presidència, Félix Bolaños, i la ministra de Ciència, Diana Morant, i després la titular de Treball, Yolanda Díaz.
6: Reitero mi confianza en el presidente Zapatero. Dejemos trabajar a la justicia.
7: Humanamente y personalmente, yo le tengo mucho cariño al presidente Zapatero. Confío en el señor Zapatero.
8: Creo que el señor Zapatero tiene que dar explicaciones y darlas de manera rápida.
0: Per la seva part, el Partit Popular anuncia que demanarà a Brussel·les que investiga el rescat de la companyia aèria Plus Ultra. Escoltem la diputada al Congrés, Carmen Funes.
9: Le vamos a pedir a la Comisión Europea que investigue y pida explicaciones a Zapatero sobre los 56 millones de euros que fueron destinados a Plus Ultra. España, vuelvo a repetirlo, necesita un gobierno honrado.
0: Pel que fa a la investigació de l'Audiència Nacional a l'expresident Zapatero, avui s'ha fet públic que la seva dona compartís un compte bancari amb ell, un compte on es va ingressar 1,5 milions d'euros procedents de transferències d'empreses de l'entramat vinculat al cas Plus Ultra, diners provinents del compte de la consultora investigada per l'Audiència Nacional. I a més, també hem sabut avui que el jutge manté secreta una peça separada relacionada amb un delicte de tràfic d'influències que implicaria altres persones. I abans hem escoltat a la ministra de Ciència i també el líder dels socialistes valencians, Diana Morant, donant suport a Zapatero, doncs ara escoltarem carregant contra el conseller de Sanitat Marciano Gómez, Xavier García del Valle.
10: Sí, tot això després que el conseller hagi confirmat que ja ha presentat una querella contra ella per les acusacions de corrupció que va vessar contra Marciano Gómez, Diana Morant. Unes acusacions que avui ha tornat a mencionar.
7: Donde empieza a oler raro es con que quien el señor conseller negocia esa compensación es con su cuñada. Su cuñada representa económicamente a la empresa Rivera Salud. Y después, además, la empresa Rivera Salud ha comprado la clínica en la que trabaja como director en Benidorm el hermano del conseller. Si el señor conseller considera que poniéndome una denuncia va a evitar que yo le cuente a la gente lo que está pasando, no lo va a hacer.
0: La Conselleria d'Educació està a l'espera de rebre el document dels sindicats amb les seues propostes per a poder reprendre les negociacions bloquejades des de fa dos dies en rebutjar el professorat l'oferta de l'administració. Està previst, Rubén Dempere, que els sindicats envien les propostes dilluns.
5: Així és, les reaccions. Escoltem primer la consellera d'Educació, Carmen Ortí, i després el portaveu de l'STPB, Marc Candela.
11: Estem esperant el document que les organitzacions sindicals ens van indicar que ens farien arribar per tal de reprendre de nou les negociacions.
12: Ara elaborarem un document unitari. Si depèn ara de nosaltres, no passa res. Convocarem nosaltres la mesa amb un document i intentarem desatascar la situació, però dependrà al final de l'administració si ens fa cas o no ens fa cas a les nostres propostes.
5: I pel que fa al seguiment de la vaga, el dia d'avui les dades de seguiment proporcionades per la Conselleria d'Educació parlen de poc més d'un 25% de seguiment dels docents. Mentrestant, els sindicats calfen motors de cara a la convocatòria de vaga de manifestació unitària, de demà a la ciutat de València, on s'espera l'arribada de milers i milers de docents de l'ensenyament públic no universitari. La cita serà a les 6 de la vesprada. La pressió dels docents continuarà també dilluns, a migdia, i en la Conselleria d'Educació, l'Associació de Directors del País Valencià entregarà un manifest que dona suport a tots els aspectes reivindicats en la vaga indefinida.
0: Doncs fins així l'última hora informativa. Es queden en la companyia de Reis Joan en l'Hora de la Cultura. A partir de les 7:30, com dèiem abans, el punt a punt per a viure la semifinal de la Final Four entre el València Bàsquet i el Real Madrid. Així està el món a estes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio.
1: Som la veu de tots. Som a Punt. Vols viure una nit diferent? El dissabte 23 de maig, el Museu de Prehistòria de València obre fins la matinada. Descobreix una exposició sobre Egipte, recorre les col·leccions de prehistòria valenciana i participa en els tallers de jeroglífics i escriptura ibèrica. No t'ho perdes. Més informació al web del museu. Diputació de València.
13: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el Districte Únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
1: Som

0: A les 10 del matí d'avui, al claustre del Centre Cultural La Nau, el que va ser, el que fou claustre de la Universitat de València en el passat, el rector Joan Baptista Peset i Aleixandre rebia l'homenatge de la seva universitat 85 anys després del seu afusellament pel franquisme, que va ser un dia com avui. Va ser rector durant els anys 1932 i 1934 i una de les personalitats més destacades de la medicina valenciana del segle XX. Va ser catedràtic de medicina més jove de tot Espanya, amb només 23 anys, com ha recordat avui en l'acte el catedràtic de la Universitat i escriptor Martí Domínguez. Domínguez, que va publicar fa uns mesos Ingrata Pàtria, ubicada en eixes últimes hores de la vida de Peset, ha recordat en l'acte d'avui que va ser justament un 24 de maig del 1910 quan va obtindre la càtedra de Medicina el rector Peset, i que també va ser un 24 de maig, però del 1941, quan va ser afusellat a Paterna junt amb altres tres persones que també són coprotagonistes de la novel·la de Martí Domínguez. Quatre carreres, tres doctorats, articles científics en diverses llengües. Va ser un dels grans intel·lectuals del moment. No li ho van perdonar. Però res va ser prou contra l'enveja, la inquina dels qui volien la seva càtedra i el seu laboratori, i dels qui el volien agenollat. I va passar per un consell de guerra on 12 companys van testificar en la seva contra després que 3 d'ells el denunciaren. Com ha dit el rector de la Universitat, Juan Luis Gandía, recordar Peset és retornar-lo al lloc que li correspon en la història de la universitat i en la memòria democràtica del nostre poble. El rector ha reivindicat la seva coherència cívica i política durant la Segona República i ha assenyalat que homenatjar Peset és també reconèixer totes les persones represaliades per la dictadura franquista: les assassinades, les empresonades, les depurades, les exiliades, silenciades, i qui sap si avui s'ha fet allò que el rector Peset va escriure en la seva última carta als fills, on diu: «Mis queridísimos hijos, os escribo al salir hacia lo inevitable. Confío, seguro en Dios, en que algún día mi patria os devolverá mi nombre como el de un ciudadano que jamás hizo nada más que servirla cumpliendo sus deberes legales. Amad al prójimo y respetaos a vosotros mismos. Perdonad a todos como yo espero ser perdonado». Pot ser sí, pot ser oui, hem retornat o s'ha retornat el nom del rector Peset a... com el d'eixa ciutadà que no va fer res més que engrandir la ciutat de València, la Universitat de València i, com deia el rector avui, la nostra societat. Són les 7:13 i això és l'Hora de la Cultura.
1: Art, música, disseny, teatre i molt més en l'Hora de la Cultura.
0: Esta setmana es feien públics els premis de la crítica dels escriptors valencians. El cel de l'aigua, de Sembra Llibres, publicat per Sembra Llibres, de Muriel Villanueva, ha rebut el premi en la categoria de juvenil. El jurat ha valorat la sensibilitat literària que explora amb profunditat els processos de construcció identitària, així com la complexitat dels vincles familiars i afectius i les fragilitats emocionals pròpies de l'adolescència actual, a més del diàleg amb la tradició literària, en concret amb Mercè Rodoreda. Això és el que diu el jurat. Es tracta d'una novel·la sobre el creixement d'una adolescent perduda enmig de Barcelona. Muriel Villanueva, nascuda a Benimaclet el 1976, ha escrit una trentena de llibres de narrativa i poesia per a totes les edats. En narrativa juvenil poden destacar Dunes, Ruth sense H, Digueu-me Ju i la trilogia L'Esfera. Ha estat traduïda a diverses llengües, ha rebut premis com ara El Llibreter, El Carlemany, L'Atrapallibres o El Casero. És la segona vegada que rebe el Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians. La primera va ser l'any 2013 per la novel·la per a adults La Gatera i s'afegeix al Premi de la Crítica de l'Institut Interuniversitari de Filologia per el llibre Amb fil de seda l'any 2024, el Premi Llibreter per a Literatura Juvenil per Dunes l'any 2020 i entre molts altres, no? Per a Muriel, a més, el mes de maig està sent especial, pense, quasi com d'història de novel·la, no sé. Està celebrant el premi amb l'arribada a les llibreries, justament, de la seva última novel·la juvenil, Capgirades, que publica Estrella Polar i en la que s'endinsa en la fantasia d'arrel maori. Per acabar d'arrodonir-ho tot, publica el llibre que fa 50 tot just quan ella en fa 50 també, no? No sé, pareix que jugue a la càbala. Volem que ens conte com viu aquest cercle l'autora valenciana afincada a Catalunya, Muriel Villanueva. Molt bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada, Reis. Què tal? Moltes gràcies.
0: Escolta'm, acabes de rebre el Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians per El cel de l'aigua. Que crec que és el segon, la segona vegada sí. Que reps el Premi de la Crítica. Com ho vius? Què ha significat per a tu este reconeixement?
2: Mira, jo la veritat és que tots els premis que són obra publicada sempre em fan com una il·lusió com molt especial, perquè els dona com moltíssima importància, no? Vol dir que hi ha algú, alguna entitat, en aquest cas, no? Doncs l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, que decideix que el teu llibre és el millor d'una certa categoria de tot l'any anterior, no? I per tant és com...
0: És important,
2: és
0: això.
2: Gros, és com molt,
0: és molt gros.
2: Jo tinc,
0: sí.
2: Jo tinc uns quants premis d'aquests d'obra publicada, no?
0: I a més, com tu deies, contenta. Com tu deies, és un premi que atorguen els mateixos escriptors i crítics, sí. D'alguna manera els companys, no? I les companyes. I m'imagino que això el fa viure també d'una manera diferent, no?
2: Sí, clar, perquè és com, clar, és com del mateix gremi, no? Però és gent que consideres que té molt de criteri, no? El mateix que si t'ho donen els llibreters o, no sé, sempre són com entitats que considero que tenen molt de criteri, perquè normalment estem parlant de premis donats com per un grup molt gran de gent.
0: Clar, clar. Escolta, El cel de l'aigua parla del creixement personal, de la construcció, no? Del que és la identitat d'un adolescent, no? Vaja, eixa interrogant tan complexa, tan difícil, tan complicada. Per què t'interessa tant aquest territori emocional, que no és senzill?
2: Sí, clar, m'interessa moltíssim, en general, tot el que és la novel·la des de la mirada emocional, especialment quan faig narrativa juvenil, que jo crec que és un moment important sí. En què la lectura està molt bé, que acompanyi a reflexionar sobre les pròpies emocions. Són moments de molts canvis, no?, i concretament el cas de la protagonista del cel de l'aigua, acompanyada per la lectura de la plaça del diamant, es troba en una situació en què ha de revisar tot el seu encaix en la família, no? I a més està com amb la descoberta de l'enamorament, de la pròpia sexualitat, no? S'està uh-huh. trobant amb desitjos contrastats per unes i altres persones i en fi, jo espero que sigui una novel·la, com totes les juvenils que faig, que intente com que acompanyen les joves a comprendre's a si mateixos, també, no?
0: Eixa aparició de Mercè Rodoreda, o és un homenatge a Rodoreda? És una manera de fer que la gent més jove es reconcilie amb ella? En un moment en el que tot és... Ai, és que és molt difícil, no? Què és exactament?
2: Tot va molt ràpid, no?
0: Sí.
2: I trobem també que els joves estan llegint molta literatura d'última hora, estan sortint moltíssimes coses, s'estan publicant moltíssimes traduccions, no? Ens arriben molts llibres estrangers, amb mil temàtiques, no? I crec que un llibre proper, no? Que se ve a Barcelona i que a més ve portar-nos cap a casa, ens permet de revisar la nostra pròpia literatura, no? Jo la veritat és que la Mercè Rodoreda és una autora amb qui connecte molt. És d'aquelles autores a les que vols assemblar-te, no? Que jo tinc dos o tres referents i una és ella. M'encanta el seu estil, els temes que tracta, la mirada que té, la sensibilitat que té. I, de fet, he fet un gran treball, crec, no? d'investigar molt quin és l'estil de la plaça del Diamant, provar d'acostar-me a aquest estil, no? Amb paraules noves, que m'ho he passat molt bé i he après molt, no?
0: La intenció... Escolta'm, però sí. i tu reps, ara es diria feedback, tu tens retorn de com ho viuen i de com ho llegen la gent més jove?
2: Sí, clar. Jo, com que porto molts anys, molts llibres meus juvenils ja s'han llegit especialment també a les aules, i tinc molt de retorn, no?
0: Sí.
2: Pel que fa al Cel de l'aigua, com que és una novel·la relativament nova de la passada tardor, he rebut feedbacks com més individuals, tant de joves com d'adults, però no tant com quan vas a una aula i t'ha llegit molta gent i te diuen moltes coses, no? Però, en general, la meva percepció de la meva obra juvenil és de que hi connecten bé, hi entren, hi empatitzen, els genera preguntes, no? Mm. El que he rebut del Cel de l'aigua per part de professorat, que ja l'ha pogut llegir, és com molt ixe ressò de la plaça del Diamant, no? Que jo crec que el professorat li ve molt de gust, no? Perquè també és la porta d'entrada a això, a la nostra literatura, no? I com facilitar el pas a autors anteriors, no? Que no són tan lluny.
0: És fantàstic, sempre és una bona manera de fer que cole, no? Que s'esgole per els autors i les autores que a ells i a elles es semblen a priori tan, tan complicades, no? En els teus llibres són històries que acostumen a fugir dels clichés sobre els joves, no? Què et molesta de la mirada adulta sobre l'adolescència?
2: Jo crec que, clar, de vegades tendim al paternalisme o tendim al judici. Jo sempre tinc una visió molt optimista en general sobre la vida, però en especial també sobre els joves, no? Perquè, clar, ja, tampoc diré que siguen tots, però quan vas a les aules i veus la capacitat que tenen d'esprémer un llibre i el que poden arribar-te a dir, com et qüestionen, com et confronten després d'una lectura, no? El suc que li treuen, jo, realment de moltes vegades quedé parada, no? I jo tinc molta esperança en la gent jove, no?
0: Clar, tu deies... Tu deies, no són tots. A veure, en quina generació ha sigut tots? En el Renaixement van ser quatre els que van fer el Renaixement. No anava tot el món debatent o fent grans dissertacions sobre l'academicisme, no? És a dir, és de veres que som paternalistes, no?
2: Escolta'm, no es pot generalitzar.
0: Clar. Escolta'm, i passem a Capgirades. De moment encara no ha estat guardonada perquè acaba d'arribar a les llibreries.
2: Està a venda fa dos dies.
0: Clar, sí. per això. Però com és que te'n vas, de sobte canvies el registre totalment i te'n vas a una història, pel que he pogut saber, absolutament endinsada en la fantasia i a més en la cultura maori? Com ha sigut això?
2: Me'n vaig directament a l'altra punta del món, al punt més llunyà del planeta.
0: Als antípodes, no?
2: Sí, totalment. Era una miqueta una petició familiar. A mi em passa que des que sóc mare, no? Els meus fills, de vegades em donen moltes idees. Jo normalment he sigut una narradora molt realista, he utilitzat la fantasia i la ciència-ficció molt puntualment, i aquesta és una novel·la clarament fantàstica i, a més, molt allunyada del nostre territori, no? I m'ho he passat com molt bé. I clar, és una petició feta a casa pels fills, no? I de fet és una novel·la que revisa la relació entre els germans, l'amistat, no? I els personatges són pròpiament els meus fills transformats en maoris de manera màgica que apareixen a l'altra punta del món. I jo crec que aquí he d'agrair, no? als fills les idees esbojarrades que me donen tot sovint, no? Perquè me fan peticions de llibres que em fan escriure coses que jo potser no escriuria, no? I després m'ho passa molt bé. I és una cosa com molt familiar. I per això m'he anat tan lluny i he fet una cosa que normalment no faig, no?
0: Doncs ens esperem, esperem llegir aquest Capgirades.
2: Sí.
0: Alguna cosa que portes entre mans, per exemple, per a adults?
2: Per adults fa temps que tinc com un projecte que està durant moltíssim, perquè estic fent un experiment que és escriure a mà, I, i per veure què passa, sí, perquè sempre escrivim a l'ordinador, i crec, jo tinc la teoria que escriure mà és molt diferent, no? Que el cervell funciona diferent, que vas a un altre ritme, i per tant estic anant molt lenta. El projecte d'adults que tinc entre mans fa temps està com avançant molt lentament. I per això estic publicant coses infantils i juvenils que es va veient que van eixint, però des de Senyal que plourà, que ja deu tindre més d'un any, que també és desembre, no he publicat res per adults. Però sí, sempre tinc alguna cosa entre mans. Per a totes les edats, sempre tinc projectes oberts.
0: Clar, per això preguntàvem, perquè segur que portaves alguna cosa en dansa, no? Com solem dir. Muriel, has de vindre a contar-nos el resultat quan acabes aquest projecte, si és de veres que el teu que el cervell funciona de forma diferent quan escriu a mà, no? Que curiós, que curiós. L'enhorabona, novament, per eixe... per eixe premi, i moltíssimes gràcies per atendre la telefonada de l'Hora de la Cultura de Punt Ràdio.
2: Molt agraïda i molt honorada.
0: Una abraçada.
2: Bona vesprada, una abraçada.

I amb este Dones d'aigua, la Miac, de Judith Nederman i Olatz Salvador, fem un xicotet repàs del que podeu fer a partir de demà, no? En cap de setmana. Dir-vos que a l'antiga estació del Grau, en el Port de València, a les 9:30 de la nit d'avui s'estrena Alegria del Cir del Sol, no? Que ens du a un regne que ha perdut el seu rei i en el qual els aristòcrates i el rei deposat s'ha fet renaixer poder de l'antic règim, mentre als carrers apareix un moviment ple d'esperança que desafia la seva autoritat. Vege si trobeu paregut amb res del que està passant. Demà dissabte la funció serà a les 6 de la vesprada i a les 9:30 de la nit, com avui. A les 9:30 la Ludwig Band actua al Loco Club. Fa no res així en dels estudis, esta vesprada han estat a la vesprada d'apunt i deuen d'estar ja amb tot preparat perquè a les 9:30 comença el concert que no vos podeu perdre. Demà a les 12:30 i a les 5:30 de la vesprada a l'IBAM podeu assistir a una activitat ben curiosa, el taller familiar Stravinsky Meets González. Prenent com a fil conductor la peça musical de Stravinsky, Les 5 dits, i mitjançant un recorregut del París on van viure els dos artistes, es passejarà l'exposició Ser artista, mitjançant el món sonor i icònic de Stravinsky, amb una interpretació pianística i dramatitzada. No em direu que no és interessant. Demà a les 9 a la Sala Munt aterra el grup madrileny de rock indie Xego a les 9 de la nit i a la sala 16 tonelades actuarà La Fulla i Sociologia Animal. Acabem recomanant un concert que comença a les 10 de la nit d'avui. El virtuós de la guitarra Tom Ohlendorf actua al Jimmy Glass dins la seva gira mundial de llançament del seu últim disc Where in the World.

0: I ara, no sé, ens encomanem a la Pítia de Delfos, que era aquella sacerdotessa a la qual s'encomanava tot el món en Grècia. I als déus que calguen, ens encomanem a la Pítia perquè demana als déus de l'Olimp que miren amb bons ulls els xicons del València Bàsquet perquè torne amb la copa de l'Eurolliga després d'eixar Final Four que va començar en 30 minuts. Nosaltres tanquem així la porta de l'Hora de la Cultura perquè els companys d'esports ens acosten aquests moments previs i el partit entre el Real Madrid i el València Bàsquet en casa del Panathinaikos, Waka Arena. Que els gladiadors tornen amb la copa i puguem celebrar-ho. Nosaltres tornem dilluns a les 7 i uns minuts. Fins aleshores, feu bondat.
1: Cada dia vivim l'emoció de l'esport. Seguim l'actualitat dels equips valencians. Analitzem les jornades de futbol amb rigor i professionalitat. En Apunt Ràdio, posem l'accent en l'esport. Posem l'accent en tu.
2: Així comença Punt a Punt, l'espectacle de l'esport en valencià. Punt a Punt, des de tots els racons de la Comunitat Valenciana. Punt a Punt, amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a Punt, amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gomis, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montal. A la producció, Raquel Coll, Clara Alcover i Mònica Calatayud. Punt a Punt, amb la direcció de Luis Urrutia. Punt a Punt, l'esport en valencià.
3: Salutacions, què tal? Molt bona vesprada, són les 7 de la vesprada i 31 minuts i així comença una nova edició del Punt a Punt en Apunt Ràdio. Per davant una jornada de divendres plena d'esport i que volem que siga històrica, avui de carrereta, des d'ara fins les 10 de la nit. Al lío, avui València Bàsquet juga un dels partits més importants de la seva història i estem a Grècia per a viure-ho en primera persona. Semifinals de la Final Four de l'Eurolliga, València Bàsquet Real Madrid a les 8 de la vesprada en el OACA d'Atenes. I també a la mateixa hora, a les 8, el Lucentum d'Alacant vol forçar el quart partit en els playoffs de primera FEB davant Estudiantes. Doble de bàsquet, dia com comentava abans, dia gran de ràdio, dia gran d'esport en directe. Benvinguts a la passió de l'esport, benvinguts a la màgia de la ràdio. Són les 7 de la vesprada i 32 minuts i així comença, dames i cavallers, xiquetes i xiquets, el Punt a Punt.

sempre ja heu escoltat al equip de personal, de gent que fa possible el punt a punt. Afegim, com sempre, a tot l'equip de tècnics de Punt Ràdio, avui representats així davant per el grandíssim José Navas. Si me pregunta a nadie yo le debo. A la conducció de l'espai, encantat de fer-ho, servidor Paco Polit, també tota la vespada per ací en tallers, molt pendent del partit i preparant, com no, el 90 minuts d'esta nit està Salva Gomis i ara de seguida fem eixa primera comunicació en Grècia. Perquè a les 7 de la vesprada, 33 minuts, és hora d'abrir la finestra de la Final Four. Playoffs de la Euroliga, Final Four, partida. Primera comunicació en Grècia. Perquè a les 7 de la vesprada, 33 minuts, és hora d'abrir la finestra de la Final Four.

0: premis als comentaris i amb la narració de Luis Urrutia. Hola, Luis, Atenes, molt bona vesprada.
1: Hola, Paco, què tal? Salutacions i molt bona vesprada. Sí, estem en la posició de comentaristes de Apunt Ràdio en l'OACA, preparats per a viure el partit més important de la història del bàsquet en la Comunitat Valenciana. L'equip taronja, València Bàsquet Club, s'acosta per primera volta a una final a 4 de l'Eurolliga. Després de deslumbrar el bàsquet europeu en una primera fase on va ser campió després de la primera volta i segon classificat després de la lliga regular, va ser capaç de superar un 2-0 en contra davant de Palatinaikos, el posseïdor de la canxa on estem per a clavar-se per mèrits propis en esta final a 4. El seu rival en la jornada d'avui, el Real Madrid, l'equip d'Escariolo, que va a tractar de continuar fent més gran la llegenda per damunt de tots de l'etern Sergi Llull. Amb vora 1.000 seguidors de València Bàsquet en la part més alta de la graderia d'este OACA, des d'ací ni el sentim, però veiem com mouen les boques, com mouen els braços, com animem l'equip taronja i esperant que isca València Bàsquet a la canxa, perquè el Real Madrid ja està i així els tenim. Els guerrillers de Pedro Martínez estan i sint en este moment cap a la canxa de l'OACA per a disputar el partit. En 25 minuts comença l'encontre València Bàsquet, Real Madrid, per un lloc en la final on ja espera Olympiacos.
0: Fa més de 20 anys un grup de jugadors va començar a caminar per a que avui València Bàsquet estiga correguent per tot el panorama europeu, campió d'aquella primera Copa ULEB, llegenda de València Bàsquet, Nacho Rodilla, bona vesprada.
2: Hola, què tal? Bona vesprada.
0: Bueno, pues el que deia abans, el camí que vosaltres començàreu fa més de 25 anys en aquell València Bàsquet, en aquell València Bàsquet de la Copa a Saragossa, en aquell València Bàsquet de la ULEB, avui arriba a estar només a dos partits de fer cim en el que és l'esport de la cistella al panorama europeu.
2: Sí, a dos passeis de la glòria més gran que pot alcançar qualsevol equip de bàsquet, i sí, poquet a poquet se va traçant el camí, no s'obri ja eixa mentalitat competidora, guanyadora en els títols que vas replegant, i este València Bàsquet que ja està en eixa tessitura de, no de competir, sinó d'establir-se de veritat en la lluita de qualsevol cosa que disputa. Anem a veure esta semifinal, quina essència troba un equip i l'altre, i la realitat de València Bàsquet fins ara, el que ha plasmat en la dinàmica del entrenament, no? En eixos en moments previs a este encontre, en la també en ixe viatge cap a si, sensacions per a mi positives, un toque de frescura en la gent, bon rotllo, molt bon ambient i molt confiats, parlant en alguns dels jugadors, en el mateix Pedro Martínez, confiança total en el que fan, i d'això es tracta, de plasmar esta forma, d'entendre el xoc de València Bàsquet per a tindre opcions de victòria.
0: A veure què comenta el líder del conjunt rival, Sergio Escariolo, l'italià, ara mateix amb els companys de Movistar. Escariolo.
3: Una Final Four de la Euroliga, este es el momento. ¿Cómo llegáis? ¿Cómo estáis? Es verdad, sin Edith Tavares, os te ha preguntado todo el mundo, tengo que preguntarlo yo también. El juego interior mermado, pero es verdad que tenéis, por supuesto, otros alicientes.
4: Sí, creo que hemos un poco digerido el luto, ¿no? Han sido dos golpes muy duros. Casi el segundo más que el primero, porque tras el primero habíamos conseguido un apaño y Alex nos había dado mucho defensivamente. Ese es un poco el problema, ¿no? Yo creo que en ataque encontraremos la manera, cuanto menos, de tener sentido, ¿no?, en nuestra toma de decisiones. Defensivamente está claro que si no tenemos ninguna protección detrás, tenemos que protegernos solo cada uno, ¿no? Tener el balón delante de nosotros, intentar evitar que entre en pintura con facilidad, intentar evitar ir demasiado con dos hombres al balón para no dejar esos triples abiertos que el Valencia convierte con porcentaje muy alto, y por supuesto hacer lo mejor que podemos en el rebote defensivo.
3: ¿Es la experiencia a un grado?
4: No, tampoco tenemos muchísima, ¿eh? Porque al final se ha hablado, pero al final los únicos jugadores que tienen realmente con muchos minutos de experiencia en nuestra rotación de experiencia en Final Four son tres o cuatro, así que esperemos que puedan reflejarla en campo, porque en mi experiencia he visto de todo, he visto jugadores novatos que sin ningún

0: Ninguna presión, lo hacían de maravilla y jugadores supuestamente expertos que notaban el peso de la responsabilidad. Así que veremos cómo reaccionarán en campo.
1: Mucha suerte, Sergio.
0: Gracias.
2: Les parole de Sergio Escariolo. També ha estat al Costa de València Basket durant tota la temporada contant els seus partits. Salva Gomis, hola Salva, bona vesprada.
3: Què tal, Paco, com estàs? Bona vesprada. Pues en nervis, no vaig a negar-ho.
2: Dia llarg, eh? Des de primera hora del matí, estar ahí en el picorcito.
3: De F5, no? I d'actualitzar tot el que passa des d'Atenes, molt pendent de lo que ens han estat contant tant Luis Urrutia com Nacho Rodilla, als que envio un abraç fortíssim i que, bueno, pues molta sort perquè mos conten ixe partit davant el Real Madrid, en el que, bueno, pues estava mirant i en el roster, en la convocatòria, es queda fora. L'única absència és la de Jankuba Sima, més enllà de Josep Puerto i de Xavi López Arostegui, que estaven lesionats, que no arribava Josep Puerto, pues es queda l'únic descart Jankuba Sima, que també és un dels descarts habituals de Pedro Martínez.
2: Amb Luis Urrutia, amb Nacho Rodilla, amb Salva Gomis, falta afegir també al Poble Taronja, que avui s'està preparant ja, està calfant motors per el partidàs, contenere 21 minuts en eixe part de l'afició, que està ple de gom a gom, al Roig Arena, les Rodalies. Carlos Urrutia, bona vesprada.
4: Hola, Paco.
2: Ara sí que sí. Vinga, Carlos.
4: La veritat és que la organització espectacular. Ara sí que sí, te dic que molt bona vesprada. Te diria que l'ambient espectacular, també perfecta l'organització, un poquet de cua per entrar, perquè n'hi ha que passar el codi QR i totes les coses tan modernes, però a mi el que me feia un poquet de por era que, com encara estem en hores de sol, que la pantalla gegant, que no està gegant, no es vegera de manera nítida, però es veu molt nítida. És que n'hi ha dos pantalles, una un poquet més xicoteta, l'altra que li pega el sol, però tot i la que li pega el sol se veu perfectament. Ara mateix, per a calcular, jo crec que de 600 persones encara n'hi ha lloc, n'hi ha puesto, quan ne queden 20 minuts per a que comenci la final, i la veritat és que no han pogut triar en el punt a punt millor punt que este de la afició per a quan aplaudixen el campament dels jugadors del València Bàsquet, els aficionats, per a polsar realment tot l'entusiasme dels que volen veure si al final el València Bàsquet és capaç de poder abastar la seua final.
2: Estarem en línies obertes en el Roig Arena. Ja està Pedro Martínez amb els companys de Movistar, a veure què comenta el coach de València Bàsquet. A 19 minuts del partit, a punt d'escoltar les declaracions del tècnic català, que està ja preparat també per a donar les seues impressions amb la companya Milena Martín.
5: Estar lo más tranquilo que se pueda.
6: Ya os habéis visto muchas veces las caras Real Madrid y vosotros.
5: Seis.
6: En esta ocasión, seis en concreto esta temporada. En esta ocasión, con la peculiaridad, no sé si ventaja para vosotros, de la ausencia de su mejor hombre, de Edi Tavares. No sé si esto lo hace diferente, si, como digo, es una ventaja para vosotros.
5: Bueno, yo creo que el Madrid es una grandísima plantilla. Obviamente, Edi es un jugador diferencial, pero vamos a ver si... con la profundidad de equipo que tienen, no hacen de la necesidad virtud, ¿no? Porque capacidad tiene, ¿no? Entonces, bueno, lo que de entrada parece una ventaja, luego ya veremos en la pista lo que es realmente.
6: ¿Qué mensaje les lanzas hoy a los tuyos en el vestuario?
5: Bueno, que hemos de ser nosotros mismos, ¿no? Seguro que vamos a cometer errores que forman parte del juego, pero que sean los menos errores posibles de nuestra identidad. Que sean errores tácticos, errores provocados por el rival, pero no de las cosas que nos han llevado hasta aquí.
6: Mucha suerte, Pedro.
5: Muy bien, gracias.
6: A ti.
7: Pues ya estamos conociendo
2: de Pedro Martínez, que comentava al respecte de, bueno, d'un partit que va tindre moltes claus, que de seguida anem a repassar, però ja sabeu que no només València Bàsquet va ser protagonista esta vesprada en clau bàsquet, així en el punt a punt, perquè d'ací a 18 minuts també en eixe pavelló Pedro Ferran dicen a Alacant tenim un partit importantíssim per al Lucentum, que ve d'un 2-0 en la eliminatòria de quarts de final de playoffs per a pujar a Lliga ACB en primera FEB, i que avui espera almenys aconseguir un punt en la sèrie, una victòria que force, que li dona obligatorietat a aquest quart partit que es disputaria el pròxim diumenge pel matí. Lucentum d'Alacant, Estudiantes, un partit que ens va contar des de les 8 de la vesprada Gonzalo Blanés. Hola, Gonzalo, Alacant, bona vesprada.
8: Què tal, Paco? Salutacions a punt a punt, bona vesprada. Avui no queda un altre que guanyar, si no, s'acaba la lliga, la il·lusió i l'opció per al conjunt de Rubén Perelló. Recordem ràpidament, Paco, que en el primer partit va a guanyar clarament Estudiantes 93-77, que el segon es va a defensar millor, però també va a caure l'equip a la Cantí per 7 punts, 74-67, però per ser optimistes, en el partit de Lliga, jugat així, al Pedro Ferrandiz, va a guanyar Alacant. Eixe és l'objectiu, guanyar avui per a portar la sèrie al quart partit, que es jugaria diumenge a les 12 del matí, i després ja soníem con l'opció de tornar a Madrid. Poc a poc, arribant el públic al Pedro Ferrandiz, s'espera una bona presència d'aficionats. Michel Torres, el base titular de l'equip, és baixa per lesió. La resta estarà a disposició del tècnic. D'ací a 17 minuts, esperem que no siga l'últim, arranca el partit del playoff camí de la Lliga CB entre el Lucento Malacan i el Movistar Estudiantes.
2: El Game 1 va ser molt superior Estudiantes, al segon partit Lucento se va apropar molt més en el marcador, va estar més ajustat, però va guanyar el 2-0 el conjunt madrileny. Avui, tercer partit, tractant de forçar el quart el pròxim diumenge. Després tornarem a partir de les 8 amb l'inici del compromís en el Pedro Ferrandiz. Tornem a Atenes, Luis Urrutia, Nacho Rodilla. Bueno, volia preguntar-vos abans per eixa primera semifinal en la qual Luis Olympiacos ha granat absolutament a Fenerbahçe.
1: Ha començat el partit amb un 12-0 i a partir d'ahir incapaç l'equip de Saras Jessica Vicius d'acostar-se a Olympiacos, que és un justíssim finalista. Ha guanyat a la fi per 18-79-61, però la victòria claríssima per a l'equip local, que entre altres coses ens deixa el pavelló buit, perquè ara mateix no hi haurà mitja entrada en este Oaca. El 80% són entrades per a els aficionats locals, per a Olympiacos. Dels turcs, pues en queden com un 20%. Els aficionats de València són uns 1.000, els del Madrid, pues són un altre miler. Així que ara mateix hi hauran com 8 o 9.000 Rodilla cadires buides en este Oaca.
9: Sí, sí, esperem que entren, perquè jo crec que esta afició d'Olympiacos pense que recolzarà València Bàsquet, mirant també un poc la trajectòria del Real Madrid en Eurolliga al llarg de la seva història. Crec que l'aspecte anirà més cap als nostres, però sí, és cert que s'ha quedat buit este Oaca.
2: Un segon, companys, perquè està Mario Ezonja parlant en la tele, a veure si podem escoltar-lo.
10: Final de año de la Euroliga, ¿no? Es lo más importante que hay en el baloncesto europeo, entonces nada, intentar dejar todo lo que hemos hecho ya en pasado, que no vale ahora para nada, especialmente con nuestras circunstancias que tenemos, todo el mundo dar un paso adelante en los detalles, en las cosas que no salen en las estadísticas, e intentar ganar el partido.
6: Tenéis experiencia, puntos a favor, puntos en contra, juego interior bastante mermado. Ellos les falta la experiencia, pero en cambio no tienen mucha presión. ¿Cómo lo ves tú?
10: Bueno, yo creo que nadie tiene presión. Estos son momentos muy bonitos de jugar. Cosas de rosteres, de equipos sí que pasan con las sesiones o convocaciones, pero eso da igual. Yo creo que todo el mundo aquí tiene una plantilla muy larga donde puedes cambiar varias cosas. Entonces, nosotros a lo nuestro, ellos a lo suyo y nada, nosotros a por el partido.
6: Mucha suerte.
2: Gracias,
6: Mario.
2: Tallat a Nacho Rodilla, però bueno, és que havien d'escoltar també a Super Mario Ezonja, Nacho, que en algun partit, bueno, i Salva també, i Luis, que en algun partit ja...
3: Jo li tinc molta mania.
2: Este ja ens fet un estropici, Nacho?
9: Sí, este és que sembla que els partits estos li venen bé, eh?
2: Se motiva.
9: I ese caràcter competidor de Mario Ezonja, jo crec que davant la situació ofensiva de Ezonja el que tens que fer és incomodar-lo. Inclús te diria soltar-li de primeres alguna mà d'estes contundents, que siga falta, però que ell d'alguna manera el pogués traure una micoteta, perquè en estabilitat, un poc ficat en el partit, en comoditat, és un jugador que te va a penalitzar en cada situació.
2: Luis, al respecte del partit abans que ja has comentat, efectivament, el fet d'estar jugant en l'Oaca i de que ha guanyat Olympiacos, evidentment li dona un avantatge molt, molt important de cara a la gran final. Però això és el Final Boss. Abans t'has de carregar el teu Final Boss particular, que és un Real Madrid que sempre que han arribat a aquest tipus de partits clau, deixant a banda pues, alguna supercopa recent i demés, este és un equip que a València Bàsquet li ha costat en el passat.
1: Sí, però és de veres que tenim l'exemple de la Copa de València. En eixa semifinal, on València va fer 36 minuts extraordinaris, on tenia el partit guanyat, sí. I només errades individuals en el tram final van impedir que València jugara la final que Baskonia s'endugà fins a Vitoria. Així que jo crec que ho tenim ahí. D'altra banda, tinc que dir que Scariolo és un ploró.
2: Sempre.
1: Diu que només té experiència tres o quatre jugadors. Clar, de València cap. Cap jugador de València ha jugat un partit en una Final Four.
3: Bueno, és normal que se pugui llevar pressió, no? Quan la realitat és que la té, el Real Madrid la té, és el favorit.
9: Sí, però tu has vist alguna...
1: No, per a d'ells,
9: Has vist alguna vegada al Madrid plorar tant, com diu Lluís, estar sent... No, és que s'està ficant la
3: vena abans de la ferida.
9: La veneta ja abans, sí, i està venent una careta de València Bàsquet és el que té l'obligació de guanyar. I jo, que nosaltres ja portem així un parell de dies, ho hem viscut, així ho estan transmitint, inclús els jugadors, els mitjos de comunicació de Madrid també. Este missatge ha calat i l'acaba d'enviar pues en esta prèvia també Sergio Scariolo. Sí, juga la seva partida, és evident, però el Real Madrid, per experiència, té que tindre esgalons, no?, de primeres per a pensar que si no és favorit clarament, està 50-50 esta eliminatòria.
1: Pregunta a Garuba, no suposa que vagin a jugar sense pivot des del Madrid. No,
2: clar, el tema de Garuba, però aprofito i vos pregunte, el fet de les absències a nivell del xoc interior, de, pues, això de Garuba, sobretot el tema de Ditavares i demés, tan definitiu penses, Nacho, que pot ser? O això és un, no sé, una problemàtica que el Madrid pot compensar d'una altra manera, jugant més per fora, per exemple?
9: Sí, pot compensar-ho d'altra manera. No va tindre ese punt diferencial des de la intimidació, és a dir, l'efecte Tavares en el bàsquet existís, és un jugador que tapa les esquenes a la seva defensa, no permet que els exteriors ofeguen la pilota i tiren cap a dins els xicotells de València Bàsquet en este cas, i tapareix Tavares per a canviar-te paràboles de llançament. I se condicionant no el tenen, però van a estructurar quintells d'altra manera. I Pedro ha dit una frase com del problema no facin una virtut o algo així, no? Per què? Perquè Scariolo també porta un temps aclimatant als seus jugadors per a trobar este guionet de jugadors interiors que tiren el baló a terra des de fora, que de primer s'adapta més a l'estructura que planteja també València Bàsquet, però que, per exemple, a un Nil Sacco defensant a Trey Lyles, defensant a Garuba, apareguen de fora cap a dins, pues també pot tindre problemes. Jo crec que els dos entrenadors tenen qüestions tàctiques que poden exprimir i poden traure en el partit, i evidentment Scariolo té el plantejament molt clar per a poder aprofitar esta baixa de Tavares d'una altra manera.
1: Ahir parlava amb la gent de València Bàsquet i Pradilla, jo li preguntava si era qüestió de rebot, ja que immedia no.
2: S'acaba de tallar, pues ara de seguida estarem novament en Grècia per als comentaris de Luis Urrutia i de Nacho Rodilla. A les 7 de la vesprada, 51 minuts, i n'anem a aprofitar i avancem. La pública estava pendent i de seguida estem novament a ixe Oaca per a contar el gran partit de la història de València Bàsquet, este València Bàsquet-Real Madrid en les semifinals de la Final Four de l'Eurolliga.
11: Tot l'esport a punt a punt.
12: Si la teua empresa necessita créixer, innovar o fer un pas més, ara és el moment. L'IBF t'ofereix préstecs bonificats en excel·lents condicions, a llarg termini, amb tipus d'interès fix i sense comissions. Per a impulsar la teua empresa, compta amb nosaltres. Presenta la teua sol·licitud en préstamos.ibf.es. Generalitat Valenciana.
13: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A.Punt Ràdio.
14: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
15: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
14: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
13: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
15: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
16: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
15: Juga amb nosaltres esta temporada.
17: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
18: Som

0: 100% Ràdio Esportiva a Punt a Punt.
1: Set minuts per arribar a les 8 de la vesprada. Parlava Luis Urrutia des de Grècia. Luis, deixa conversa que vas tindre fa un parell de dies o 24 hores ahir amb Pradilla i la resta de l'expedició.
2: I jo li preguntava on està la clau, i ell me deia el ritme, tenim que córrer. Si l'equip és capaç de fer transicions i de que el Real Madrid no les pare, València tindrà moltes opcions de guanyar el partit. Clar, tot això ve des del rebot. Recordem que el Real Madrid és el millor equip en rebot defensiu de tota esta Eurolliga, així que si trobem ritme i entrem rodilla al rebot d'atac, ahí tenim el partit.
3: Sí, és que va de aquestes dues coses, eh? De veure qui troba aquesta dinàmica habitual seua, de deixar bàsquet en el ritme, en la transició, enllaçar jugant, i un Madrid que vol més establir-se en mitja pista, en 5x5, d'elaboració, de control, un poc de cada moment de l'encontre, i després és evident que el rebot és el que te dona, la teua imprimir el que tu vols en cada moment, però tant, ahí va estar, en aquesta lluita d'imposar lo seu, però des del control del rebot.
1: Quina imatge ara mateix és de veres, Salva, la pena que dona per la tele tindre... Ai, mira, Jan Montero, a veure què diu en la tele, el problema.
4: De la història d'este club, com estàs? Què te passa per la mente, per el cuerpo? ¿Cómo vives estos momentos?
5: No, simplemente yo creo que estoy muy emocionado de estar aquí, ¿no? De poder participar en una Final Four a mi corta edad. Y bueno, esperando el momento que llegue, que tiren el balón hacia adelante. Y bueno, tratar de competir y disfrutar, que es lo más importante.
4: Hablas mucho de disfrutar, creo que eso es una de las claves de tu baloncesto, ¿no?
5: Sí, yo creo que sí, porque al final es el deporte que amamos todos. Y si cuando no lo disfrutas, las cosas te salen mal. Yo creo que cuando lo disfrutas es más fácil y bueno, y es un mejor baloncesto.
4: ¿Se puede, con todas las defensas encima, se puede disfrutar? ¿Llegas a asimilar esto?
5: Sí, porque al final es un juego de cinco jugadores en pista. Yo creo que al final, si tú eres un buen compañero, sabes cuándo llegará tu momento y cuándo no, pues entonces tienes que mantenerte con calma y simplemente disfrutar del partido.
4: Conocéis bien al rival, al Real Madrid. Hoy llegan sin dos de sus interiores. ¿De aquí se puede sacar tajada, se puede sacar ventaja?
5: Sí, todo tiene su ventaja y su desventaja, ¿no? Ahora yo creo que ellos tienen un quinteto más rápido, pueden correr un poco más y bueno, tienen un poco de ventaja en el rebote también, pero bueno, al final es una Final Four, se trata de emociones, de cuánto lo quieras y salir a competir duro.
4: Por ello, muchas gracias, suerte. Gracias.
1: Les paroles del Dominicà, vos recorde, @puntapunt per a ser un mes en la nostra transmissió en Twitter, TikTok, Instagram i també els àudios de WhatsApp si voleu.
0: Envia'ns els teus missatges, comentaris o àudios de 30 segons amb el teu nom i ciutat des de la que ens escoltes al 611 38 73 17. 611 38 73 17. El WhatsApp del Punt a Punt.
1: Luis Urruti, Atenes, en marxa la presentació del Madrid.
2: Estan presentant efectivament els homes de Sergio Escariolo mentre els jugadors de València Bàsquet esperen en la canxa mentre hi ha... Y aún que está ready y que diu yo tinc la pilota mientras estos yo que faig. Yo ya ansia asistella y me un pase que no porque he vingut así a divertirme. Y ahí está Jan Montero davall de l'anella llançant sense fer cas en absolut a esta presentació. L'últim jugador és feliç, el dominicà, el compatriota de Jan Montero. Així que el Real Madrid ja està presentant. És el torn per a València Bàsquet. S'apaguen les llums i per primera volta en una Final Four es presenta a València Bàsquet a un representant de la Comunitat Valenciana que s'ha guanyat per dret absolut l'opció d'estar en esta final a 4, en estes semifinals de la Copa d'Europa. Els jugadors ja presentant-se davant de la cridòria del miler de seguidors de València Bàsquet que tenim allà dalt, que més dalt no es pot estar, d'ací allà que hi hauran rodillat 15 pisos.
3: És que la part de dalt està molt, molt empinada, està molt alta, sí, allà en la cantonada, però s'escolten, s'escolten perquè ara reben cadascun dels jugadors de València Bàsquet ixa ovació. I el que més me mola és veure a Montero en esta dinàmica, d'explicar les coses en esta soltura. I diu, si no me trobe a mi, si no trobe el moment de primeres per a mi, trobaré els companys. I saber esperar el moment, no? Pues això, d'això se tracta moltes vegades el bàsquet, de saber mesurar cada moment. I este ho té molt inculcat, ja ho va plasmar, en aquest últim partit contra Panathinaikos, que se focalitzava en ell i soltava de primeres el baló per a després en la segona part ja ser definitiu.
2: Pues han tornat, han tornat els seguidors de Olympiacos i ara tenim una miqueta més de mitja entrada. Vaja, ja és més decent el que tenim així en l'Oaca, que quan ha eixit el València Basket a Calfar fa 25 minuts estava absolutament ple. Ha plegat, senyores i senyors, l'hora de veritat. 2 minuts i 30 segons per a que comence esta semifinal de la final a 4, semifinal de l'Eurolliga entre València Bàsquet i Real Madrid.
1: Aprofite per a fer una passada ràpida pels punts de comunicació. Per exemple, Carlos Urrutia en les rodalies del Roig Arena. Volien conèixer també en aquest part de l'afició com està l'ambient a 2 minuts del partit.
6: I a veure, 1.000 persones, Paco, així congregades, cantant, ballant i molt pendents de les dues pantalles gegants, ja te dic, que amb una imatge super nítida, un so també perfecte per a que la gent pugui contagiar-se de l'ambient que estan, bueno, està provocant ells, l'ambient, així en la plaça de l'afició del València Bàsquet, entre el pàrquing nou del Roig Arena i el mateix Roig Arena, que de manera majestuosa per darrere de les pantalles està presidint el partit.
1: I també telegràficament Gonzalo Blanes al Pedro Ferrandiz, tot preparat per a encetar este tercer partit entre Lucentum i Estudiantes.
7: De fet, l'Electrònic diu que resten 20 segons, ja estan a poc a poc i sin els protagonistes. En breu, recordem, tercer partit. Busquem el quart, Alacant, Lucentum, Estudiantes.
1: Tornem al Oaca, en aquesta imatge també Salva Gomis d'eixe parquet, que no és parquet,
8: sí, que és de LED.
1: Són pantalles LED, igual que a València.
8: Està guapíssim,
1: Que és rotllo Far West, És sí. L'antic oest, una fusta ahí antiga. Però bueno, els àrbits i els quintets, Luis, que estava pendent també.
2: No han col·locat els millors àrbitres que té l'Eurolliga per a este partit. Són Robert Lattermoser, Mehdi Difala, el francès, que tampoc li agrada a Rodilla, i Oleg Latisev. Tots tres juraren el play-off davant de València Bàsquet, però els millors els han col·locat en la semifinal anterior, la de l'equip local. El 5 inicial de València Bàsquet ja sobre la canxa sense novetats, amb Branco Badio, Jan Montero, Taylor, Junta, Pradilla i Reuers. Este és el 5 inicial de València Bàsquet per a l'encontre d'avui. Comencen a eixir també els jugadors del Real Madrid, encapçalats pel Facu Campacho. Junta d'ells, el nord-americà Chumao Keke, també Mario Hezonja. I junta d'ells, per suposat, Garuba i a Valde. Estos són els 5 jugadors que per part del Real Madrid van a començar el partit. Així que tota la sort del món per a València Bàsquet des del qualsevol lloc de la comunitat valenciana, des de qualsevol lloc del món, recordant aquell des de Sesilles, Carles. Abraç enorme per a Carles Baixauli, per a una de les llegendes de la narració del bàsquet en valencià, i per a este inici d'encontre que va a col·locar en l'aire Robert Lattermoser. La pilota en la seua mà dreta, Reuers i Garuba per al vot inicial. Senyores i senyors, acaba de començar el partit. La primera possessió és per a València Bàsquet. La té Jan Montero, encara Campacho. Entrega per a que la puga jugar a Galés. La pilota de Badio de nou per a Montero, rep la falta, no la julen, continua Jan, pilota oberta, allà va buscar la penetració de nou, el llançament a 3 metres, curt, el rebot és en defensa per al Madrid. L'agafada, Okeke, atac de 5 contra 5 del Real Madrid, a Valde per a Gesson, ja que juga de 4, d'esquenes a l'anella, busca el llançament, falta. La falta personal de Branco Badio envia Mario Gesson ja cap a la línia del tir lliure.
3: Això és una avantatge clara que té el Real Madrid, que cada vegada que hi ha un desemparellament ahí, o una avantatge física de centímetres en Mario Gesson ja se'n va anar a jugar ahí, prop de la pintura, ho aprofitava bé, buscant aquesta línia de fons per a trobar el contacte, i la primera acció ofensiva de València Bàsquet que l'aguantava bé també a Valde en aquesta situació de Branco Badio.
2: Erra el primer tir lliure Mario Gesson ja. El jugador més talentós d'este Real Madrid. El segon tir lliure de Gesson ja, tampoc.
3: Els dos,
2: el rebot és per a Jaime.
8: Pues és notícia,
2: agafa el rebot, entrega per a Jean Montero. Allà va el clac, sí, no! Serà passat, semblava que entrava, però el rebot és en atac. Va Jaime, el triple que tampoc va. El rebot és per al Real Madrid. Comencem amb berrades, com el partit anterior de Olympiacos i Fenerbahçe. Pilota en atac per al Madrid. El llançament de 3 de Campazzo no entra. Rebot en defensa per a Jaime. Va Pradilla de nou a buscar l'atac. Encara Okeke. Li dona l'esquena. Es gira el moviment de peus. El segon peu pivot. Cistella. Pradilla, maravilla. Aixina comença el partit amb cistella de Jaime. Primer minut en contra València Bàsquet 2, Real Madrid 0.
3: Que pillo, ahí molt bé Pradilla apropant-se a la pintura per a recular i fer l'acció. Ara busca a Valde i penalitza des de la llarga distància.
2: Triple per al Madrid. Triple per a Valde, 2-3 al marcador de l'Oaca. Allà va Branco, el triple que no entra. El rebot és en defensa per al Real Madrid, que comença a correr. Campacho es deixa el baló arrere. Té que esprintar Okeke per a no perdre'l. I busca l'atac 5 contra 5 el Real Madrid. 2-3 al marcador de l'Oaca. Llança de 3, Esonja, triple. Segon triple consecutiu per al Real Madrid, que es col·loca amb més 4.
3: Sí, sobre un
2: balanç, el Madrid en zona.
3: Sobre un balanç defensiu, però quan ja la troba Esonja, ja t'escapareix ràpid per a impedir que la tinguera o estar clavat baix en la seva disposició per a executar el llançament.
2: Baló interior per a Jaime, llançament que no va, el rebot en atac per a Pradilla, la trau per a Taylor, el triple de camp que queda curt, reboteja el Real Madrid. El Madrid, després de cistella, es col·loca en zona. I el primer atac de València contra zona, rodilla errada.
3: Sí, i també va d'este partit, igual que l'eliminatòria anterior, ara una altra vegada Mario anant-se'n a Ixa.
2: Segona falta de Badio.
3: Sí, ho estan analitzant, ho fan moltes vegades, en Ixa, això centímetres, Ixa alçada de Mario Sonja, anant-se'n a percutir, i sobre esta arrencada de partit també va de saber suportar tot això, el nivell de pressió, de tensió que genera una Final Four, i d'arrencar este partit.
2: Immediatament se'n va a la banqueta per a que comparega per primera volta en el partit Cameron Taylor, perdó, Darius Thompson. Juga València en defensa per a tractar d'impedir el tercer èxit consecutiu en atac del Real Madrid. Esonja des de la pintura llança i anota. Màxim avantatge per al Madrid, 2-8.
3: Sí, i torna després de fer eixa cistella a plasmar esta 3-2 en Garuba en capçalera. Ho marcava l'ajudant d'Escariolo, Luis Gil.
2: Està jugant en atac València, botant la pilota.
3: Massa pot bot,
2: ser massa, sí. Jaime Pradilla entrega per a Reuvers. El 1 contra 1 de Cameron Taylor, busca percutir i anota. La safata de Cameron Taylor per a retallar distàncies al marcador.
1: S'havia embrutat l'acció moltíssim,
3: Sí, però ara també és cert que tira de múscul o de cames, de poderio també Cameron Taylor, perquè feia recular a Facu Campazzo en aquesta defensa de l'Uperú.
2: La pilota de nou per al Real Madrid. Allà va a penetrar, va a buscar el llançament i la cistella de Valde.
3: Massa fàcil esta situació. Li està costant molt a València Bàsquet, no pot permetre defensivament esta penetració, esta acció fàcil de Valde.
2: Penetra de nou Cameron Taylor i com abans torna a deixar la safata la cistella de Cameron Taylor per al 6-10.
3: Bé, molta mentalitat també de percutir, d'anar en aquesta situació defensiva que plasma el Real Madrid. Cameron Taylor des de la cantonada que trobava el corredor per a deixar-la en ella passada.
2: Però és el jugador que millor està llegint. Esonja de 3, triple. Ens està fregint Mario Esonja.
3: Però te'n vas massa en l'ajuda defensiva. El que està en Mario Esonja no pot soltar-lo d'esta manera.
2: 8 dels 13 punts del Real Madrid són de Esonja. Ara el tero molt curt ha estat puntejat. El llançament des de la mitja canta del Facu. I el baló en defensa per a València. S'acaba de pegar una faltada a Campacho, tremenda, llançant des de 10 metres. Ataca València. Cameron Taylor és qui millor està llegint la defensa zonal del Madrid. La té Darius Thompson. Busca la pilota interior. Reuvers cistella. Que bé, li ha guanyat la posició a Garuba, que jo crec que és la posició que tenim que atacar.
3: Sí, n'hi ha que atacar-lo, n'hi ha que atacar a Garuba perquè se confon moltes vegades també. Ara en este balanç defensiu després de recuperar València Bàsquet la pilota era situació defensiva de individual i ahir trobes bé la confusió de Garuba en el bloc directe i la caiguda.
2: Esonja penetra, llança i erra, mira que bé. 8-13 al marcador, Equador d'este primer quart que va a tota pastilla, no hi ha quasi faltes personals, la pilota és de Cameron Taylor, busca el bloqueig en el pal al Reuvers i li assenyalen falta personal en la defensa a Garuba.
3: Sí, sobre el pick and roll una altra vegada, Tens que traure ahí a l'acció defensiva a Garuba, que veure com fa ixe aspecte defensiu del bloqueig directe, si va al 2 contra 1, si hi ha canvi defensiu. El seu company esperava el canvi defensiu, però ho aprofita per atraure la falta a València Bàsquet i se frena el partit.
2: Així que hi ha temps mort en el Oaxaca Ecuador d'este primer quart, el punta a punta acompanyant València Bàsquet en esta semifinal. De moment les coses no van bé. València Bàsquet 8, Real Madrid 13.
1: De la Final Four votem al playoff d'ascens a Lliga ACB en l'Equador del primer quart. Com va la cosa en el Pedro Ferrandi, Gonzalo Blanés?
7: Millor que en els dos primers partits, perquè hem tingut fins i tot 4 de ventalla d'Alacant. Això sí, Estudiantes porta 4 triples i per això està en el partit 5 de 7 per arribar a la fi del primer quart, però guanya Alacant per un punt, 13 a 12.
1: I com s'ho està passant a la plaça de l'afició, Carlos Urrutia, els aficionats de València Bàsquet?
6: En nervis, la veritat, Paco, és que estan en ganes de que puga remuntar el València, però en molt bon humor. Hi ha un home que tindrà 60 o 70 anys, vestit de fallera, però de fallera major no, de fallera aixina. Sí, ara, perquè n'hi ha molta gent i per tant saturació de senyal dels mòbils, però li he enviat el vídeo de el faller fallera a la nostra Clara Alcover per a que es pengin les xarxes socials de punta a punta, i la veritat és que la gent està expectant, ara no criten, ara estan molt pendents dels monitors i de veure què és el que fa el conjunt de Pedro Martínez.
1: Anem a veure si la cosa acaba en festa. Bueno, la fallera igual acaba...
8: Jo crec que és un dels habituals, a mi em sona a mi de la Fonteta,
1: sí,
8: també, de quan València Bàsquet celebrava coses, pues apareixia sempre algú disfressat, però bueno, n'hi ha que pegar-li la volta al marcador, que de moment València Bàsquet està per baix, és de veres que ha començat millor en el rebot ofensiu, però té que trobar més, jo crec que triar millor aquestes situacions de llançament.
1: Tira-li, Luis!
2: El temps mort fa que hi hagin canvis, ix De la Rea, ix Qui, ix també Saco per part de València Bàsquet i també el canadenc Lines. La primera per a que les manxi Saco! La liup del nano que li alça la pilota al francès Cistella Esteve 3.
3: Comences el moviment en un tall per la part alta de la línia de 3 punts per a rebre, tornar la pilota i que el nano siga qui jugui ixe pick and roll. Bueno, pilla un poc cap contrapeu a la defensa del bloqueig directe per a penjar-li el baló a Nil Saco.
2: Ataca el Real Madrid. Falta. Hi ha falta personal en la defensa de Darius Thompson per part del Real Madrid. 8 punts per a la seva estrella, 5 punts per a Abalde i la resta 0,
3: I la resta 0, sí.
2: Si parem Gesonja i Abalde, és a dir, els alerts, tenim el partit,
3: Sí, mira, és que ara, per exemple, en esta eixida, que és una doble eixida en bloquejos indirectes per a, primer per a Mario Sonja, però per l'altra cosa també eixia a Valde, què fas? Negar la primera recepció, obligues a Campazzo a buscar una passada que no espera i ara ja busca Cameron Taylor.
2: Cameron Taylor la trau per a Braxton, el tir de 3, triple, triple, triple, triple, Braxton, qui triple?
8: I empata.
2: València Bàsquet acaba d'empatar el partit.
3: I com està Braxton aquí, que a la primera que se troba un poquet alliberat, l'enxufa en esa confiança al jugador de València Bàsquet.
8: Té igual la màscara,
1: Màscara...
3: La màscara del zorro.
1: La màscara de ferro.
8: De Batman.
2: Vas parlar en ell, en la seva dona, en el viatge, perquè els tenia en la fila de darrere. I en quan concloga la temporada, té que passar pel quiròfan, Li tienen que operar de la fractura que té. Quan ara anota Cameron Taylor, anella passada. Senyores i senyors, València Bàsquet està per davant.
3: Sobre l'avantatge de l'1 contra 1, Cameron Taylor, entenem molt bé cap a on va el partit, i també qui apareix en l'encontre és Gabi Deck, percutint cap a la seva mà forta, li té que tancar i se costa dret.
2: Empat a 15 al marcador. Altra volta Cameron Taylor atacant la defensa de... Ja falta personal. Que bé ho està fent Cameron Taylor, Està siguent el factor diferencial fins ara en el partit.
3: Sí, i ara també amenaçant, la defensa de Mario Sonja, i tens que castigar-lo, tens que obligar-lo a treballar defensivament, i sa primera falta per al jugador del Real Madrid. Moïmes també en la banqueta de Scariolo.
2: A la banqueta se'n va a Valde, també retira de la canxa el Facu Campacho, entra el francès Maledon i també el dominicà Feliz. Baló per a València, empat a 15 al marcador, 3-22 per a que conclogui el primer quart. Balón en ataque para el equipo taronja. Allá va Cameron Taylor a 3 metros. ¿Cómo está este tío? ¿Cómo está Cameron Taylor Cistella?
3: Invéntatela, fes el que vulguis, perquè no l'aguanta bé, eh? Un canvi defensiu entre Bebek i Mario Sonja, i aguanta ben bé, però se la inventa el jugador de València Bàsquet.
2: Ara Teo Maledoner, aquí penetrava el rebote en atac perquè l'ha lluitat feliç, però són ja 8 punts per a Cameron Taylor.
8: Sí, que empata a Sonja com a màxim anotador d'aquest partit de moment.
1: Poques però protestes perquè aquesta acció pareixia pilota per a València, eh?
3: Jo de primer me pareixia... Sí. Per a mi també,
8: No, és saco, eh? És saco el que clava la mà.
1: Saco en un direct.
8: Sí, sí.
3: Pedro no, tampoc vol entrar, crec, en certes situacions ja de revisió.
1: Encara no, encara no. Encara
3: per a no tampoc confondre un poc els jugadors que estiguen centrats en lo seu. Ara bé, treballava l'acció defensiva, però apareix també de que era el rebot ofensiu.
2: Després de l'errada en el llançament lateral per part de Lyles, el rebot d'atac i la cistella per al Madrid, que torna a col·locar-se en zona després de cada cistella. Ho torna a llegir bé València i la cistella de saco! Torna a notar des de la pintura Nil Saco.
3: Aclimatant-se millor València Bàsquet a esta zona 3-2. Ara era Garuba, que des d'un poc la situació defensiva de la part baixa tenia que aparèixer ahí per a frenar la caiguda de Saco, però el jugador interior de València Bàsquet ja rebia molt prou de l'anella.
2: Hi ha falta personal de Cameron Taylor en esta defensa sobre Gavi Deck. Seran tirs lliures per al Real Madrid quan es preparen Costello i Moore per a ingressar en la canxa d'este OAK.
8: No estava d'acord, Cameron Taylor en esa falta.
1: És que toca pilota.
3: Bueno, però també li recrimina a Braxton Kidd, que va
1: canvi,
3: un
1: canvi,
3: massa pront, va un 2 contra 1 que no és tan necessari, i que li
8: diu
3: Cameron Taylor, és que si tu vas, jo arribe tard a la, a la segona ajuda, no? I esa primera intenció de Braxton Kidd, que és d'activitat, però que té que controlar-se mirant quin és el jugador que iniciava l'acció per part del Real Madrid.
2: Finalment, l'entrada en el OAK és magnífica,
3: Sí.
2: No està ple ni molt menys, però vaja, almenys...
8: Com és que
1: s'havien anat a fer-se ahí un...
8: La gent no se pot perdre un partit d'este nivell,
3: No, s'ha anat a fer-se un piscolabis i ahí, ja estan així, però...
8: O
3: però
8: que siga.
3: El que sí que estan més prou més relaxats que en el partit d'abans,
8: Ai, normal.
2: Empata de Neu, va Larry, triple, triple, triple, triple, Larry! Triple de Sergio de la Rea, més 3 València.
8: Buah. Bien, nano.
1: Buah.
2: 22 de Neu. La pilota en atac per al Real Madrid. Maledón troba tot el corredor lliure per anotar. Comença a córrer ja València Bàsquet en la transició, 22-21. Pilota en atac per a l'equip taronja. De la Rea, davant de la defensa de Maledón, busca el bloqueig, no pot continuar, té que jugar cap al cantó. Penetra Braxton Key, es para, fa botar el seu rival, llança i anota.
3: Que bé ho fa, que bé fa això, d'anar cap a dins i a última hora, en volta de pujar-la de primeres, frenar-se, se clava, fa...
8: I demanava falta,
1: demanava falta i era falta.
3: És que... Possiblement tenia contacte amb aquesta finteta que tirava Braxton Kidd.
8: Contacte n'hi ha.
2: 4-21 al marcador, més 3 per a València, últim minut i mig. La primera part està sent magnífica, llança de 3 el Real Madrid. No entra el llançament de Lyles, rebot per a Braxton Kidd. La pilota espera València Bàsquet, que ja juga per l'esquerra. Allà va Sergio de la Rea, es planta 5 metres, llança, no anota. Rebot en defensa per al Madrid, l'agafada feliç. Comença a córrer també l'equip d'Escariolo. Penetra feliç, ve la penetració ara de Maledón i serà falta. Falta personal en defensa de València Bàsquet, tindrà tirs lliures.
8: Ja està en bonus.
2: La falta és d'Omani Moore.
3: Acompanyava bé el balanç defensiu, però no frenava València Bàsquet la pilota, no? Percutia i percutia André Feliz, fins trobar després ixa acció cap al seu company, cap a Teo Maledón.
2: Estem en l'últim minut d'este primer quart. València guanya per 3, 24-21. Recordem que així és molt fort el Madrid, que s'ha col·locat amb més 6, però han aparegut els jugadors taronja.
8: I encara, Luis, no ha aparegut Jan Montero.
2: Que ja apareixerà.
8: Per això dic, eh?
2: Allà va. Va per el segon llançament, Maledón, el primer l'ha notat, acaba de tornar a canxa el crack, Jan Montero. Segon llançament de tir lliure per a Maledón, també dins, 24-23. Últim minut d'este primer tram d'encontre. Omani Moore té avantatge físic davant de Maledón, la juga per al crack, Jan Montero, entrega per aquí, a punt de perdre la pilota, la té que traure, Cam Taylor penetra, falta claríssima.
9: no ha anotat en la safata, però la falta era molt clara. No la donen de tir.
3: No la donen de tir, però a mi sí la demana Pedro, perquè li solta la mà, ja havia recollit.
1: És que no bota una altra vegada de braç,
3: la pilota. Sí, sí, sí, sí, i el baló torna a tocar.
8: A veure, tenim la repetició. No, la falta és abans, eh?
9: Pues no
8: abans de, és abans de l'últim vot, eh? Sí.
9: Tampoc protesta la banqueta. Omar i Mur, assistència baix de l'anella, però la cistella de qui? Torna a notar des de la pintura València Bàsquet, 26-23.
1: I novament falta, però és que no li assenyalen cap.
3: Ara, Blaston Key és indetectable per
1: la màscara. Defensa, eh? Sí, senyor.
8: És invisible.
1: Kevin Garnedra, la màscara. Sí, senyor.
9: Ataca Dec per al Madrid, invertix per al llançament de Lyles, triple. Empata el Madrid.
3: Ben elaborat ara per part del Real Madrid. Una altra vegada és Dec ara qui se'n va d'esquenes. Té que anar obligat al 2 contra 1, generant aquest espai per a Trey Lyles.
9: Última possessió d'este primer quart. El baló torna a ser per a Braxton Key. Cistella! La safata amb l'esquerra per a concloure el primer quart. 28-26. Vaja 10 minuts que acaba de caixcar-se Braxton Key.
8: Espectacular.
1: L'impacte en el partinatxo de Braxton, de l'home de la màscara de ferro, està sent espectacular.
3: Espectacular, sí, perquè troben des de la mobilitat seua aquesta situació de fora cap a dins. Ja amenaçava en la primera acció perquè l'enxufa des del triple. Això fa també que en les següents accions el Madrid estigui pendent del seu llançament exterior i quan tira el balonet a terra, ahir la seua fortalea li permet trobar l'espai i l'habilitat també per a finalitzar. Quan no te la fa de primeres, se frena, fa que el defensor s'enlaire i troba la finalització. Diferencial, diferencial. Braxton Key en este moment del partit, però un València Bàsquet també que, si eliminem l'arrencada en l'encontre, ha trobat dinamisme, frescura, molta anotació i això és un poc la dinàmica que també transmitia Pedro, que volia trobar en este partit de semifinals.
1: Aprofite per a preguntar, Gonzalo Blanes en el Pedro Ferrandiz, com li van les coses a un Lucentum que ha vist com li remunta en el partit?
7: O defensem millor, és impossible. 33 punts ha fet Estudiantes en el primer quart, 27-33, per tant, ventalla de 6 després de 10 minuts de joc al Pedro Ferrandiz.
1: Estem mirant ara estadístiques també, Salva Gomis, Braxton Key, 12 valoracions, només un grapat de minutets, pràcticament perfecte.
8: Bueno, és que s'ha col·locat com el màxim anotador de moment en este partit, en 9 punts i un rebot, és ara mateix el millor jugador de València Bàsquet en este encontre.
1: Pues anem a veure, Luis, i la dinàmica que ha marcat Braxton Key des del principi, poquet a poquet se va expandint a la resta de l'equip i és Mario Sonja en 8 punts el millor del Real Madrid en este primer quart, però de moment per davant tu és un més 2, poqueta renta me pareix a mi, però n'hi ha que continuar treballant.
9: Per a mi el més important és que València Bàsquet està sent capaç de llegir la defensa zonal del Madrid i que avui ha canviat el seu estil, ja no hi ha tant de tir de 3 punts i estan focalitzant els llançaments des de la pintura, Rodilla.
3: O sea que para que en la zona 3-2 de primeres lo que busca el Madrid es en esa tripleta exterior defensiva es que no pugues ejecutar el llançament de primeres. Per tant, si tu estires un poc la possessió, busques el bloqueig directe, la caiguda cap a baix de l'interior no té ahí darrere les esquenes cobertes el Real Madrid. No? Són ajudes massa llargues que, d'una manera o d'una altra, el València Bàsquet ho ha aprofitat.
9: Comença el segon quart. 28-26, guanya per 2 València Bàsquet, pilot interior per a Garuba, el llançament no entra.
3: No, Garuba.
9: El rebote és en defensa per a Costello, que ja entrega per a Jan Montero. Comença a córrer el crack. Montero que entrega per a Jaime, amaga amb el triple. Pradilla que entrega per a el pick and roll amb Cameron Taylor. Taylor davant de Garuba, té avantatge de velocitat, penetra Cameron Taylor, llança, no anota. Hi ha hagut una bona defensa ara per part de Garuba, a qui no ha pogut superar Taylor. El contraatac del Real Madrid amb el tir de 3 de Lyles, triple.
3: És molt bo, eh? Trey Lyles, que en esta situació que parlàvem al principi del partit, que pot generar el Madrid, per a mi este és el que pot generar-te dubtes, no? Perquè té molta amenaça des del triple, jugant obert en aquesta posició d'interior.
9: Jaime Pradilla de 3, no entra, el rebote sin atac per a Mari Moore, la tropera al crack, allà va, ja no entra el triple de Montero, el rebote sin defensa per al Real Madrid, Lyles entrega per a Feliz, corre Feliz, la safata que no entra, bona defensa de Cam Taylor, el baló serà per al...
3: que important és este balanç defensiu de Cameron Taylor, que en volta de fer la falta va tancant l'espai en la penetració d'André Felip, i després, com té ixe poderío físic també Cameron Taylor, li incomoda la puxada de baló, però encara tindrà la possessió des de la línia de fons l'equip de Sarriolo.
9: Piloto des de línia de fons per al Real Madrid, que guanya per un 28-29. La té el canadenc Lyles davant de la defensa de Pradilla. Percutix, penetra, es gira, llança i anota. Cistella per a Lyles.
3: Este necessita ajudes, ajudes defensives, situacions de més mans sobre la seva pròpia acció, perquè té molt de talent.
9: Jaime, triple! Triple de Jaime Pradilla per a empatar de nou el partit a 31. Estem veient d'altra volta, Rodilla, un gran partit.
3: Sí, estem veient un gran partit completament diferent a la primera semifinal, que ha anat per una altra via, sí, de molta durea darrere, de molta activitat de mans, bueno, de ficar-hi se llistó també, més des del pensament defensiu, i esta eliminatòria que sembla que va més per la parcel·la d'atac, i un Pradilla que té ixe llistó, ixe nivellàs, per a tornar-la a enxufar en la seva confiança habitual.
9: Juga en ataque el Real Madrid, la penetración de Maledó no entra, pero Alicao, el rebote de nou en les mans, se entrega per a Dec, la penetración de l'Argentí, el llançament i la cistella. Anota Gavi Dec per al Real Madrid, 31-33.
3: No tens que caure en la finta de Gavi Dec, tens que permetre un poc en la maneta alçada que puga executar el llançament des del triple.
9: Omar Imur, el llançament que no entra, pero el rebote se trata per a Saco, la trau per a Jaime, la deixa per al crack, triple, triple, triple.
3: I falta.
9: Jean Montero, 3 mesos.
8: Wow. Per a mi la que torpe Garuba,
1: Sí. Que torpe Garuba. Ahí com demanant un taxi.
8: Però és que arriba tardíssim.
1: I Montero aprofita.
3: Arriba tardíssim. Garuba fa aquestes coses, de no tindre, diguem, la concentració de manera continuada. Pot estar dos o tres accions, diguem, en certa cordura, però després de fa dos d'estes, no? D'aparèixer quan
8: toca. Però Nacho, jo sóc Escariolo i el sente,
3: Bueno, ja, però és que avui té que donar-li un punt de confiança si tinguera a Tavares, pues segurament Garuba no participaria tant com està participant. Però el que fa també València Basket molt bé és que sobre el rebot genera una primera passada cap a fora que ja la pot engatillar, i Pradilla diu, no, és que tinc a Montero frontal i alliberat.
9: Jean Montero ja amb 4 punts perquè també ha notat el tir lliure adicional. València guanya per 2, juga en atac el Real Madrid. La pilota que aplega Feliz, llança de 3 i anota. Triple d'Andrés Feliz per al Real Madrid. 35-36, perdem per un. El crack que penetra, això es falta però no la xiulen. El rebot és per al Real Madrid. Maledón, entrega per a Feliz, llança de 3, triple. Triple per al dominicà. El Madrid se'n va de 4, 35-39.
3: I cuidado que André Feliz és el típic, el silencioso, que sembla que no és indicios super explosius, però que t'apareix el dia que està en el punt de gràcia, t'apareix de manera diferencial.
9: Saco des de la pintura, la trau per a Jaime, este amenaça per a buscar el crack, el triple queda curt, rebote en atac per a Saco, falta personal en defensa del Madrid.
3: Bé el treball del rebot ofensiu, per part de València Bàsquet, en este cas de nou, per part de Nil Saco, per a tornar a rescatar aquesta possessió. I, bueno, la tenia ara una altra vegada per a poder executar el Montero, però en este cas no entra.
8: S'ajusta la màscara per a tornar Braxton aquí també, Lluís. Sí.
9: Torna aquí, torna Gessonja, torna també a canxa Okeke.
3: Pues va a jugar el València Bàsquet en tres grans, sí, sí. Braxton Key un poc més obert de tres, diguem, d'aler alt, per a igualar esa faceta en Mario Sonja, com se n'ha anat de primeres moltes vegades a jugar d'esquenes, el que vol Pedro Martínez és que no tinga esa avantatge física.
9: Així que jugant en triple poste València Bàsquet en este moment de partit. Key, Pradilla i Saco per a tractar de col·lapsar la zona. Mentre es produeix pèrdua de baló en l'atac de València Bàsquet, el Madrid guanya per 4 i té el baló. Estem a 6:47 per a que concloga este segon quart en esta semifinal de l'Eurolliga que vivim per a tota la comunitat valenciana des del punt a punt de Punt Ràdio. Erra en el seu atac el Real Madrid, reboteja, Saco per a València, el baló per a Jaime, el triple massa llarg, el rebot és en defensa per al Madrid.
3: I també, per a mi també, Lluís, és que és un tir d'exterior, sí. Pradilla pot fer-te de molts colors les accions, però en este cas, mira, pues aquí
9: campa
3: ara...
9: Campa enrere.
3: Campa enrere.
9: Campa enrere del Madrid, recuperarà el baló València Bàsquet. Va tornar el nano, a qui jo crec que l'equip el necessita, i crec que demanant instant review Sergio Escariolo. Així que partit interromput en l'Oaca, es revisa si es campa enrere o no, a 6:22 per al descans, amb el 35-39, València Bàsquet guanya per 4.
1: Mentre revisen l'acció a Atenes, Carlos Urrutia en les rodalies del Roig Arena, com li està sentant esta reacció del Real Madrid en el segon quart?
6: La gent està atentíssima a la pantalla, tot el desenvolupament del partit, però acció, acció, atac, atac, defensa a defensa, i la veritat és que estan tots, i a més, no només aficionats del València Bàsquet, sinó també els que venen avui dins, Paco, del Roig Arena, perquè avui, per segona vesprada nit consecutiva, canta Aitana. Així una de les coses, bueno, reventó, estarà pleníssim, igual que ahir esta nit el Roig Arena, per a veure la cantant de la superestrella que a Luis li agrada tanto, tant, i la veritat és que així s'està barrejant la gent que ha vingut el professor a veure les tres pantalles gegants al València Bàsquet, en la gent que ve al concert d'Aitana.
1: Pues anem a veure.
9: Vaig a dir una cosa, així en l'Oaca tenim també concert, Rodilla?
3: També, el dissabte.
9: Demà,
3: Iron Maiden, així al costat, sí.
6: Ojo, cuidado.
3: Ojo, mucho nivel, mucho nivel ahí, sí. así. Y en la pista, esta revisió, per a mi, li van otorgar la possessió al Real Madrid.
1: Li tornaran.
3: I el Xaco fica la maneta, sí, li tornaran.
1: Pues de seguida tornem a Atenes. Aprofite també per a preguntar, perquè les coses se'ns van de les mans, Gonzalo Lanes en Alacant.
7: Es que es espectacular el insert en el tir exterior de Estudiantes. 9 punts de ventalla per al conjunt de Madrid. Estem a 6:54 per al descans. 35 Lucentum, Movistar Estudiantes, 44.
1: Acaba en Grècia la revisió o no, Luis?
7: No.
3: Es que la primera mà és de Nil Saco. El que estan pegant-li ara a voltes és que quan el baló va cap arrere, André Félix fa la intenció de rescatar el baló,
1: y
3: el que está pechente,
9: yo creo que él toca, sí. Yo creo que será baló para balón.
3: Es la cámara esta de darrere, sí. la que habían visto al principio, que es la que mejor.
1: Sí, no.
9: yo creo que la toca Saco,
3: Yo creo que Saco, porque después la más desde una perspectiva lateral sí que parecía que André Félix
1: picaba la
3: salpa, pero no acaba dejándola y
9: hi ha un canvi de direcció.
1: És bola Madrid, sí. És bola Madrid.
3: És bola Madrid.
9: Sí, sí. Veieu com brillen les sabatilles
1: la tele. Sí, sí, sí.
9: Perquè pues no, li donen el baló a València,
1: Ai, mira.
9: Diuen que hi ha campa enrere.
8: Bueno, no anem a protestar.
9: És que no confies, Rodilla, en els àrbitres.
3: Home, en la tripleta que posa pica avui de àrbits, ja te dic jo que no massa,
8: Alguna te tenen que donar, Nacho, alguna te tenen que donar, que és molt pront encara.
9: Difalar.
1: Una afició al Madrid diurà Negreira.
8: Sí.
3: Negreira. No, és que Difalar és un àrbit que...
8: És cosí, família llunyana de Negreira, sí. No?
3: S'ha manejat els tempos, No? Sí.
8: Jo et dic que és molt pront encara, per a parar d'àrbits.
9: És molt pront. Falten 6:20 per a que concloga esta primera meitat. El marcador 35-39, pilota en atac per a València Bàsquet, la jugada des de l'esquerra. Allà va Badio, Badio que encara el llançament de 5 metres massa llarg, que el rebot és en defensa, que bé tanca el rebot defensiu el Madrid.
3: I quan t'aguanten bé en un contra un, el que no pots fer és buscar aquest tir tan dificilíssim d'aquesta situació.
9: Feliz la deixa per al llançament i la cistella de Garuba des de la pintura.
3: És André Feliz el que està generant sobre les accions seues des del triple i ara en la penetració.
9: Altra volta més 6, respon València, llançament de 3 que no entra per part d'un molt desencertat en el dia d'avui, Branco Badio. Juga el Madrid, que vol el màxim avantatge en l'encontre. Baló interior per a Galuba, la trau per a Okeke, llança de 3, triple. El Madrid se'n va de 9. Temps mort de Pedro Martínez, 35-44. El Real Madrid estira el marcador.
1: Nacho, se va el Caimà, sí. Com la cançó. N'hi ha que parar el tema.
3: I te vaig dir una cosa, la rotació en la posició de base, en els dos bases que ha ficat Sergio Escariolo, per a mi està el secret. Entre André Félix un poc més d'executor, però un Teo Maledón molt gestor, molt de saber trobar les passades i les continuacions. Inclús ara ha fet una passada que igual Garuba no la tenia massa fàcil per a poder puxar i Garuba s'inventa una passada després d'una xuda massa llarga sobre la defensa d'Okeke i això fa que de primeres vulguis arribar a puntejar-li el llançament d'Okeke, te l'aires, te fa la finteta per a trobar un llançament còmode i sí, estira el Madrid en la rotació, en aquesta segona unitat en quant a gestors de partit per a anar-se'n de nou punts.
1: Les imatges ahí salva...
8: d'Enric Carbonell, sí, del director general de València Bàsquet.
1: En la llotja d'autoritats, no?
8: Que... cares serioses, tant en el Madrid com en el València Bàsquet. Jo crec que saben que encara que esté nou del Real Madrid, el partit és llarg, eh?
3: Però va de reons, no? Perquè sí. El Madrid ha pegat el primer tiro.
8: Sí, des tirons.
3: Que t'ha contestat en aquest anàlisi sobre el treball defensiu que executava el Madrid en bona elaboració, però ara tornes a caure un poc en la trampeta d'aixos canvis defensius del Madrid que t'acaben forçant.
8: Però Nacho, n'hi ha més coralitat en el Madrid, eh?
3: Per això, que és que aquestes últimes accions i Branco va dir una intentat d'aquestes últimes dos o tres, si són forçades, és que no tens per què executar. Has trobat problemes en la defensa del bloqueig directe dels interiors del Madrid, vés-te'n a aquesta situació en les caigudes dels interiors.
9: Es trau en Ayull per a defensar a De la Rea i el primer que fa és provocar la falta. No, és que no tenim experiència.
3: No.
9: Ploro.
3: Però també t'he de dir una cosa. Si t'apreta Ayull, arranca-li. El nano li pot generar l'espai. No te tanques, no te frenes, no? Dels interiors del Madrid, vés-te'n a aquesta situació en les caigudes dels interiors.
9: Es trau en Ayull per a defensar a De la Rea i el primer que fa és provocar la falta. No, és que no tenim experiència.
3: No.
9: Ploro.
3: Però també t'he de dir una cosa. Si t'apreta Ayull, arranca-li.

0: 8, llum roja encesa, se'n van de 12.
1: Està molt còmode el Madrid en la gestió, en aquesta situació dels xicotets. Ara trobem a cap a un costat, cap a l'altre, i res, pam, Braxton Kidd.
0: La esmaixada d'aquí. Però tenim que defensar una miqueta,
1: sí,
0: millor,
1: eh? Sí, la defensa, eh? Mira, una altra vegada el partit.
0: Ara ja falta de la Real, tirs lliures en este segon quart, ja han passat 5 minuts. Crec que ja ens han fet 20 punts, eh?
1: Sobre les ajudes massa llargues, Luis, fixa que cada acció... és a dir, l'eliminatòria de Panathinaikos sobre ajudes un poquet més llarguetes, com ells busquen més un contra un, pues, te permetia poder arribar i focalitzar sobre el baló, però en este cas el Madrid el que fa és la elaboració, ixa coralitat, no?, que parlava Salva, i això obliga a que la responsabilitat individual estiga sobre el baló, però que les ajudes no siguen tan llargues, perquè el Madrid te penalitza en una bona gestió en diverses situacions d'extrapàs.
2: Parcial Lluís, del quart és...
3: 9-21, sí. Ja, Lluís, més de 20 punts, 9-21 en este segon quart.
0: I a més... tirs lliures per a Campazzo. El primer anotat. 22 punts encaixats en 5 minuts i mig. Són una barbaritat.
1: Home, és que lo que porta el Madrid...
0: Tens que parar això.
1: El partit va de que no estàs defensivament en el nivell d'agressivitat que correspon a esta semifinal.
0: Estem perdent per 12, 37-49. Valor per a València Bàsquet. La defensa de Sergi Llull, que ha eixit això... jugarà una mandarina des del mig de... Tot això ho sabem, sí. Però ha eixit sobretot a posar les piles a la defensa del Real Madrid. Ja juga València en atac. Buscava la porta enrere, però no l'ha vist. Badio a Montero. Badio anota des de la safata. Penetració del senegalès. Cistella per a Branco Badio, a qui necessitem.
1: El necessitem. I també ara sí que un poc intel·ligent està... manera d'iniciar el moviment. Per què? Perquè vols trobar la defensa de Sergio Llull. La primera te la frenava en falta, però ara el corredor cap a la mà dreta de Branco Badio.
0: Ataque al Madrid. Campazzo, baló interior per a l'Ails. Quina assistència més escandalosa per part de Facundo Campazzo.
1: Hi ha confusió en la defensa, perquè és que te'n vas dos a una situació exterior, ara ve la caiguda de Reubes, que en esta manera, en aquestes continuacions, València Bàsquet ha trobat anotació facilíssima.
0: És la segona esmaixada consecutiva en atac per a València.
3: Menejant ràpid, eh?
0: Abans Lyles, ara Reubers, però el problema el tenim així. El Facu busca en el cantó el llançament d'Oke, que no entra al triple. Agua. Vinga, que ja tenim que córrer. La pilota llarga per a Reubers. Falta. Falta personal en la defensa d'Oke, que hi haurà tirs lliures per a Reubers. És la forma, eh? Defensar i córrer.
1: Defensar i córrer. Trobar un poquet d'esta dinàmica, perquè jugant en mitja pista, sí, per moments València Bàsquet té ixa manera de soltar la pilota, de no aguantar massa en dribbling, però després troba moltes accions de un contra un excedint-se en el bo de baló, i ahí pues se frena un poc la seua anotació. Necessita trobar això, el camp obert, les transicions.
0: El públic se ho està passant bé i està una miqueta assombrat. Diguem, però això no es juga a nyenyater, això es juga a fer punts. No estan acostumats, eh? Ni Sturz ni el Greg Safero. Temps mort en la canxa de l'Oaca. Està guanyant per 10 el Madrid, 41-51.
2: Està la cosa en este quart, Salva.
3: Bueno, en molt de ritme, en un València Bàsquet que està tornant a aparèixer a nivell anotador, és de moment un quart en el que, bueno, s'ha costat, no? València Bàsquet d'ahir 13-25 en el parcial, però encara tenen que aparèixer dos jugadors que a mi em preocupa, que tenen valoració negativa, com és Branco Badio i Jan Montero, menys 2 i menys 1 per a les teues estreles i la teua creació. Jo crec que tenen que aparèixer tant Branco Badio com Jan Montero.
2: Badio penalitzat per aquestes dues faltes molt ràpides, Nacho, i en el cas del problema de Jan Montero, pues és de veres que sempre tria el moment d'aparèixer en els partits, però avui igual n'hi ha que avançar un poquet els temps per a fer impacte en este quart.
1: Sí, i que la defensa del Madrid també Montero focalitza de manera clara i evident. El que ha passat és que Branco Badio, en aquestes dues faltes, quan torna, té massa ganes d'acaparar, i per a mi pues això provoca que sobre massa accions forçades de molt de dribbling s'ofegui ell mateixa i els llançaments no siguen còmodes.
0: Llançament de tir lliure per a Nick Reubers per a baixar de la desena de punts. El primer llançament dins.
3: Vinga.
0: Per part del nord-americà, passaport hongarès. 3-20 per a que

0: Concloc, esta primera meitat, este partit és molt llarg, eh? Així, moltes coses poden ocórrer. Segona opció des del tir lliure per a Nate Reuvers. Li entrega la pilota Latisseps. Va a buscar el llançament Reuvers. Una ullada cap a l'afició de València Bàsquet, que què fa? Pues està ahí tranquil·la, eh? Està ahí tranquil·la, ara aplaudís perquè ha fet el segon tir lliure el pivot de València. Vinga, que estem a 8. Que això és molt llarg, Rodilla, que podem.
1: Bé, és molt llarg, ara també ficant-li a Branco Badio una defensa ahí de Campazzo per incomodar-lo, però Treilaix que se torna a trobar en l'espai obert, frontal, la torna a engatillar.
0: Triple de l'Ais per al Real Madrid. Bo. Mentre penetra el crack, Cistella. Anota Jan Montero per a València. És que l'atac està bé, 45 punts en 17 minuts, està molt bé. El problema és que t'han fet 54, eh?
1: Sí, i cada vegada que volta que també que vols un poquet apretar, este tio fa un gampatxo, s'està trobant en comoditat. Quan no te penetra, quan no te quedes sellat, ara en el bloqueig directe, demana Branco Badio que una maneta, una ajuda, però no arriba i la enxufa.
2: Una altra triple.
3: Doncs és màxima renda, eh?
0: Sí, Campazzo triple. Ara la resposta de Reuver. Cistella des de la pintura. 47-57.
1: Però ho fas des de la parcel·la ofensiva, eh? I això en un partit de... De tanta anotació per part del Madrid.
3: Ni aquí invocar la barraca.
1: Clar, és que és un poquet el que tens que trobar. Una altra vegada, corredor cap a la
0: Cistella.
1: És que l'afició del Olympiacos no s'ho creurà, perquè el que ha vist en el primer enfrontament, però és que és cert que t'has de ficar un altre llistó darrere.
0: Jan Montero, que sap que és el seu moment, encara busca la passada interior per al llançament de Cistella. Si és que l'atac de València és molt fluid.
1: És molt fluid, però d'este color, Ruiz, ne trobes de manera seriosa cada vegada.
0: En quan València fa plegar la pilota a zona interior, allí té l'anotació pràcticament garantida. Minut i mig per al descans. Per 10, València Bàsquet. Vinga, la recuperació del crack. Falta personal del Facu Campazzo. Serà baló
3: tirs
0: per a València. Oh,
2: quin colp,
0: dos tirs lliures, no?
3: Tirs. Ja estaven en bonus.
2: Sí, en bonus, Real Madrid, però quin colp, en la cara de Jan Montero.
0: Ahí se van en pavades, Ni Campazzo, ni Llull, que saben que tenen que augmentar el seu nivell defensiu. Ara crida Scariolo al base argentí, mentre Jan Montero acudís cap a la línia del tir lliure.
2: Crec que Scariolo li ha dit cuidado a Campazzo.
1: Bueno, yo creo que por el tema de faltes también.
2: Sí, sí, sí.
3: ¿No? Que también es el jugador que está manejando al equipo, Nacho. Claro, es que ahora mateix es el que más en forma está.
1: Es que totes les peces, diguem, de direcció del Madrid han estat còmodes
3: funcionant bé.
1: En fer funcionar l'equip, és la realitat.
0: El primer tir lliure de Jan Montero anotat. Segona oportunitat des del tir lliure per al base dominicà, també dins.
2: Vinga.
0: 51-59. Estem a 8, minut i mig per al descans. Els dos equips passant de la cinquantena en esta primera meitat en unes semifinals d'Eurolliga. Baló per a Llull, es juga la mandarina, no entra, però el rebot és en atac per a Lyles. Entrega per a Campazzo, 10 segons finals de l'atac per a el Real Madrid. Ara sí que ha millorat la defensa de València, falta de Saco, ben feta. Sí, i haurà baló a la banda.
2: És la tercera, eh? Encara pot fer una altra més.
1: Està ben feta, perquè el Madrid tampoc s'ha accelerat en l'execució del llançament. Semblava que podien fer-ho, però tornen a trobar i se passe de tornada a la cantonada per a Campazzo, que has de pensar per Nil Sanko, no li queda altra que fer aquesta falta i frenar el Madrid.
0: Baló en el costat per a l'equip blanc. A punt d'endinsar-nos en l'últim minut de la primera meitat. Estem perdent per 8. Pilota per a Lyles. Se la juga de 3. Ara erra. Ells tenen que errar alguna també, eh?
1: Però t'has confós una altra vegada. És una mago d'eixida de Llull. Llull és el que sella una altra vegada el jugador del Madrid, que buscava aquest tir exterior.
0: Llança Montero, no anota, però el rebot en atac espera Cameron Taylor. Busca el bloqueig, pilota interior.
1: Claro que sí.
0: Cistella.
1: Claro que sí. Vinga. És que el foco defensiu del Madrid és tapar el tir exterior de València Bàsquet.
2: És que està soles.
3: A Saco Paco. Ahí estem.
0: Estem a 6. Últim mig minut. Pilota per a Campazzo, interior per a Gesonja. 2-1.
1: És que ha perdut de vista Braston Kiel el baló perquè pensava que Campazzo ja executava. Però Campazzo alça el cabet i en volta de buscar el triple veu a Gesonja ahí. en la posició guanyada i Braxton Key ja pensant més en el rebot que altra cosa i contacta el jugador de València Bàsquet de Sonja que fa el 2-1.
0: Si ens fan 130 punts, perdem, eh?
3: Normalment sí.
1: A veure, és que si al Madrid li dices estar així, és que no, diguem, no el portes a la incomoditat i este Madrid, mirant les circumstàncies, tens que portar-lo un poquet a l'extrem, no? Jo parlava de que si a Mario Son ja li incomoda des de principi, un poc negant les possibles passades a ell, que no tocarà passar el baló, ha sigut tot el contrari. Quan ha entrat també la rotació en la direcció, han estat còmodes, la tornada que ha de Campazzo, també en quant a elaboració, bueno, falti lliure també Mario Sonja, i serà 28,8, segons el que resta d'este segon quart.
2: Necessita el descans, València Bàsquet.
0: Dos possessions.
1: Necessita el descans i agafar-se al marcador. Què vull dir? Que, pues això, estic a 7 o 8 punters, no? Perquè la sensació d'esta primera part és de molt bona gestió per part del Madrid i tu darrere defensivament no estàs.
0: A veure què fan aquest atac València Bàsquet. 53-62, perdem per 9. El baló espera Jan Montero. Només 13 segons de possessió. En cas de cistella hi haurà temps mort de la banqueta del Real Madrid. Continua Montero botant la pilota. Encara Garuba, continua Montero. Montero que llança i anota.
1: Sí,
0: la fa. Triple del crack. Amb tota la sort del món. Uah. Triple per a Jan Montero. Estem a 6.
1: Plorant, però també va, En un canvi defensiu, Garuba que aguantava bé, li ficava la maneta, li puntejava el llançament, però Montero se la pot fabricar i se la pot generar de qualsevol manera per engatillar-la i enfrenar.
2: És un triplàs en la cara de Garuba,
1: És que poden fer uns quants, En un jugador gran.
2: I demanaven que apareguera, I ha aparegut.
0: Es que está ready.
2: Estamos ready.
1: Yo estoy ready. Y atenme, en la presentación portaba un pantalón y unos calcetines.
0: Sí, unos calcetines.
1: Que això
2: Aura?
1: Me fiqué yo.
2: ¿Aura?
1: Y parec, no sé, ¿qué voy a decirte?
3: Aura no, Laura.
2: Aura.
3: Aura no, Laura.
1: Era estil Michael Jackson,
4: yo,
1: ¿no?
4: Quan l'he vist, he pensat, hòstia, el tema dels turmells, Pensava que estarien melats, però no, eren calcetines.
3: Està el rei del pop i després el rei del pick and pop, no? Sí. És diferent.
0: Bueno, pues falten 5 segons per a que aplegui el descans. València Bàsquet està perdent per 6, 56-62. En este marcador la projecció de anotació del Real Madrid són 124 punts.
1: No, en la segona part... O sigui, encara
0: que eixiren el ganivet.
1: Tenen que eixir el ganivet. Sí. Tu, encara que la teva proposta de bàsquet siga ofensiva, tu darrere, això són semifinals d'Eurolliga. Així o repartixes o...
2: No n'hi ha més oportunitats, Nacho.
1: O qualsevol, no, i qualsevol te la xufa, tant qualsevol. Tu diguis, mig metret a Trail Lives i te l'ha castigat. Dixes a Andre Félix i també a això, qualsevol que aparega en este escenari, per tant, és que ficaré la mà, el contacte i el ganivet en este partit.
0: Pues ara la pilota en moviment del Real Madrid que tria jugar des de camp contrari a Pedro Martínez. No li agrada i diu, temps mort jo també. Sí. Així que tindrem segon temps mort consecutiu, 5 segons per a que concloga esta primera meitat. 5-6, 6-2, guanya per 6 el Madrid.
3: Pues aprofite el paronet per a anar-me'n ràpidament cap a Alacant perquè Gonzalo Blanes, la tocata d'Estudiantes, està arribant a nivells preocupants,
5: Arriba el descans, el rècord de triples de la competició és 22, porten 17, només en el primer temps. 51 punts des de triple d'Estudiantes. Jugadors camí de vestidor, 16 de avantatge per a Estudiantes que va camí de tancar avui l'eliminatòria. Lucentum 47, Estudiantes 63.
3: Salvem alguna cosa dels primers dos quarts o millor, com se diu popularment, tapar-se?
5: Hi ha una sensació de superioritat del rival, ja te dic, de 7 triples és una barbaritat i li està costant molt defensivament al conjunt de la cantia. I sí que esperem que reaccione, però de moment poc que salvar de la primera part.
3: 20-30 de parcial en este segon quart, 47-63 més 16 per a Estudiantes. Tornem a Grècia, Luis.
0: Perquè per fi posarà el baló en moviment el Real Madrid. Des de línia de fons el Facu Campacho la deixa per al Gesson. Ja 4 segons per a que aplegui el descans. No s'ha mogut el marcador. No s'ha mogut el marcador. Amb la qual cosa tenim que tornar a traure de línia de fons.
1: I se cabreja Pedro perquè li permet de nou un poc
2: tornar a atacar.
1: I saber com anava a defendre. A un apretar el València Bàsquet, a una focalitzada, no? i també Campacho no la tenia massa clara, eh? Ui, la tenia clara per a poder llançar, però en la defensa ben establida sobre ell, les ajudes també clavades, tornant a ficar-la en pista per a buscar rebre de nou, sí, Campacho a camp obert.
2: Pedro està demanant explicacions a l'àrbit perquè, sí, perjudica, evidentment, aquesta acció a València, sí, Bàsquet.
1: I a este nivell no pot passar això. O sigui, que no arrenca, sí, el cronos. Sí.
6: Reprenen el partit. Ara sí, el cronòmetre que funciona ja està en camp contrari. El Facu Campacho es para en línia de 3 punts. Llança, no anota, final. Bé. Final de la primera meitat en Loaca, així en Atenes, 56-62. València Bàsquet pel Persis, que no està malament per a totes les coses que han passat.
1: Correcte, sí, per a tota esta primera part de domini en quant a gestionar bé cada possessió, a trobar bona elaboració, passar els sextes del Real Madrid, penalitzant, eh? Cada vegada també que arrencaven de fora cap a dins i feien forat i acabaven deixant...
3: Un segon, Nacho, protagonista de Madrid.
7: ¿Cómo lo ves tú?
8: Sí, bueno, creo que hemos hecho un gran trabajo, tenemos que mejorar el rebote, sobre todo las segundas opciones de eso, y seguir como venimos.
7: Muchas gracias, suerte.
3: Paraules de Gavidec, jugador del conjunt madrileny que va per davant en el marcador. Per 6, ara mateix guanyant 62-56. I ara de seguida València Bàsquet està paradilla.
7: Caruba, i per otro lado, bueno, habéis conseguido quizás acercaros bastante al Real Madrid. ¿Cómo manteneros y evitar que se alejen?
8: Bueno, creo que es muy importante controlar el rebote para poder llevar nuestro ritmo. Y los ratos que lo hemos mantenido ha sido gracias a controlar el rebote y hemos podido mantener ese ritmo.
7: Con Garuba, ¿cómo vas?
8: Bien, lo conozco de selección y la verdad es que pelear con él es, bueno, mola. Sí,
7: que vaya bien, Jaime.
8: Vale, gracias.
3: A veure, a Jaime Paradilla, jo, se m'ocorrixen moltes més coses que molen més que pelear-se i barallar-se en...
2: Bueno, però quan eres Jaime Paradilla, Garuba, no? Te pot agradar lluitar en Garuba. És un duel físic i és un duel que, bueno, pues sempre costa, perquè evidentment Garuba pues és un mur, no? I avui està seguint també el jugador que està aplicant ixa tarifa física més gran en el Real Madrid en l'absència de Alex Len i de Edi Tavares.
3: Aprofite, després preguntaré a Luis, però abans pregunte a Nacho. Senyor Rodilla, per este segon quart, la cosa no ha anat massa bé a nivell de defensiu, sobretot, a nivell d'anotació, evidentment, València Bàsquet està en un nivell espectacular, però clar, si te fan 36 punts en un quart, pues te pots donar per liquidat si no canvia la cosa en el tercer quart.
1: Correcte, si no fiques ixe... És que tens que soltar sarpes, tens que ficar nivell de contacte sobre el baló, tens que obligar que els xicotets se lleven la pilota de damunt, que no estiguen tan còmodes, no? Perquè per a mi aquesta elaboració del Real Madrid tenen culpa o molta culpa Teo Maledon, Facu Campacho en quant a direcció i penalitzador també André Felip. Per tant, en aquesta línia València Bàsquet tindria que tindre un objectiu molt més clar, inclús negar-los moltes vegades quan la solten i la volen tornar a recuperar, negar-los aquesta possible recepció. Perquè des d'ahir és des de s'ha generat tot. Després, si Trey Lyles té l'engatilla, però és que qui li fa arribar el baló ahir? Qui li fa arribar el baló en la pintura també quan se'n va Mario Sonja a aquesta lluita més física? Bueno, va per ahir. Jo crec que va per ahir, va per de pujar el llistó, inclús te diria de pujar la teua activitat defensiva, no establir-te en mitja pista, sinó buscar-la a tres quarts de pista, perquè València Bàsquet això ho ha imposat moltíssimes vegades, incomoda a qualsevol rival, i avui també pots incomodar, però va més per la via de darrere que per la parcel·la ofensiva, perquè ja hem vist un València Bàsquet que acaba traguent profit, sobretot d'aquestes situacions de caiguda dels interiors, perquè el Madrid va més obligat a focalitzar en l'amenaça generada des de fora de València Bàsquet.
3: El teu comentari, Salva, abans d'anar-nos al Roger en un segonet.
2: Bueno, 56-62, per a lo que hem vist, com deia Luis, no és un marcador negatiu del tot per a València Bàsquet, que ha arribat a perdre de 12. Ha aparegut Jan Montero, que era el que demanàvem en este partit. Ha passat d'un menys 1 de valoració a un 10 de valoració a la fi d'esta primera meitat. I el que té que aparèixer, jo crec que té que ser important en defensa, ajudant i en aquestes transicions també ofensives, és Branco Badio. És una de les figures que té que aparèixer, igual que Darius Thompson, que és el que més experiència té en Euroliga i té que aparèixer en aquest tipus de partits. Els demés, jo crec que en la línia de l'esperat, estan apareguent.
3: I faltava per conèixer Carlos Urrutia en el Roig Arena, què diu el personal en el part de l'afició al descans?
9: Pues patint, alguns deixarà buscant per a veure, molt atents a les lleies, I anem a veure els aficionats com estan veient aquests dos primers quarts, aquesta primera meitat. Com te diuen a tu, Bonaspre?
10: Sergio.
9: Què t'està pareguent? Més 6 per al Madrid, minimitzar els danys del mal al menys o què?
10: Sí, sí, n'hi ha que seguir ahí i estem en el partit. Estem en el partit i n'hi ha que guanyar.
9: Què n'hi ha que millorar?
10: La defensa, n'hi ha que deixar, no poden tirar aixina.
9: La notació en contra és molt gran, tot i que estem atacant bé, eh?
10: Sí, sí, sí, està fallant la defensa, però podem guanyar.
9: I escolta, què veus en les pantalles, quanta gent hi ha així i quin bon ambient. A més, ningú està apretat, esteu tots com marquesos, eh?
10: Molt còmodo i a disfrutar del partit.
9: Vinga, perquè guanya València Bàsquet.
10: Moltes gràcies.
9: Gràcies a tu, Sergio, el que no porta la camiseta de l'11 aponta un mocador o una bufanda, inclús camisetes del València Club de Futbol, i n'hi ha un despistat que ha vingut una camiseta del Fenerbahçe.
3: Ah, bueno.
9: Aixina que un poquet de tònia, Paco, per així.
3: Clar que sí. Bueno, pues a tots els aficionats que s'han congregat ahí en les rodalies del Roja Nena i se part de l'afició, al descans, ja sabeu, en esta semifinal de l'Eurolliga, en esta Final Four, ja sabeu que Olympiacos espera en la gran final i ha guanyat 79-61 a Fenerbahçe, i que de moment al descans, este segon quart ha penalitzat molt a València Bàsquet. En l'entretemps, València Bàsquet 56, Real Madrid 62.

0: 100% Esports. 100% Ràdio Esportiva a Punta Punt.
1: Sostenibilitat ve del llatí sostenere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
2: Cuidarte y cuidar de los tuyos no debería costar más. Por eso, con el plan de deducciones del IRPF de la Generalitat Valenciana puedes deducirte los gastos en salud mental, óptica, tratamientos bucodentales, gimnasio y disfrutar de deducciones por nacimiento, adopción o acogida. También pagarás menos en la renta por gastos en instrumentos, clases de música, conservatorios y mucho más. Infórmate en gva.es porque lo justo es pagar lo justo. Generalitat Valenciana.
0: Este dissabte, desde les 12 del matí... Punta Punt. Amb l'última jornada de Lliga en primera divisió, el Villarreal es juga a la tercera plaça front d'Atlètic de Madrid. El València buscarà la competició europea davant el Barça. Llevant i Elx lluitaran per la salvació a Sevilla i Girona. A més, última jornada en primera federació amb l'Hèrcules buscant la classificació per la Copa del Rei. I l'ascens a Lliga a Sobal en joc per a Agustinos Alacant i Fertiberia Puerto Segundo. Amb pilota valenciana i tot el poliesportiu. Tot en directe. Este dissabte des de les 12 del matí al Punta Punt.
3: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: Porteratocha.punta.
1: 3 minuts per arribar a les 9 de la nit. Sintonia Punta Punt, ja sabeu, @puntapunt en Twitter, TikTok i Instagram. També les possibilitats d'enviar àudios de WhatsApp al 611-3873-17. 611-3873-17 i també missatges via WhatsApp per a comentar què vos està pareguent. Esta primera part de València Bàsquet en l'OACA davant el Real Madrid. 56-62, 6 punts de diferència que haurà de remuntar el València Bàsquet en la segona part. I també recordeu, estem molt pendents d'eixe pavelló Pedro Ferrandiz a Alacant, el Lucentum, que està caigent per 16 punts de diferència davant Estudiantes, 47-63. Si perd Lucentum avui, acaba la temporada del conjunt alacantí, estaria eliminat dels play-offs d'ascens a la Lliga ACB. Se n'anem ràpidament cap a Grècia, amb Nacho Rodilla als comentaris, amb Salva Gomis als comentaris també, Luis Urrut en la narració, faltava Luis per conèixer també claus de cara a la segona part, perquè a nivell d'opinió, jo crec que també els aficionats que estan escoltant-nos i que estan ahí en el parc de l'afició comenten tots el mateix. Defensivament, aquest equip ha de millorar molt, però de moment la realitat és que ofensivament aquest equip està funcionant bé.
2: Ens han fet 11 triples, cal defensar això, però ells tenen també que errar, vol dir, tu tens que fer perquè... Però ells han estat finíssims en atac, els jugadors del Real Madrid, així que, per una banda... La vela negra, a veure si el xerren, i per altra, millorant una miqueta en defensa, perquè en atac València Bàsquet està fluidíssim, està llegint fantàstica la defensa zonal del Real Madrid, així que és només això. Defense és el que tenim que fer per a tractar de guanyar este partit.
3: Saps què passa també? Que quan tu a un equip d'este nivell li permets des del principi trobar bones situacions de tir exterior, el nivell de confiança se multiplica i creix, no? D'ahí estensat. Jo me'n vaig a una estadística, perquè en el tema del rebot guanya un poquet el Madrid, però els dos s'han sostès prou bé en aquesta faceta, sobretot en el rebot ofensiu que has pogut penalitzar, i ells també a tu. Però mira, hi ha 2 pèrdues de València Bàsquet i 3 del Real Madrid. A este nivell tens que ficar, si no fiques aquesta marxeta de més defensivament, els dos equips van per la via de la comoditat. Tens que provocar errades, defensar la primera línia, negar les inversions de valor, que és una cosa habitual en València Bàsquet, però que ho ha descuidat per a mi en tota la primera part, i d'ahí que el Madrid pues trobe aquesta fluidesa tan fàcil i aquesta amenaça des del tir exterior.
1: Aprofite per a dir també, a nivell estadístic, Gigantes del Bàsquet, de referència a nivell informatiu, una revista de porta anys, fent un dels millors treballs informatius del nostre país. Primera part de rècord, Luis, 118 punts en la primera part, és el partit de Final Four en més anotació en una primera part de la història de l'Euroliga. Per això el que deies abans dels aficionats d'Olympiacos, que estarien flipant.
2: Clar, és que estarien flipant, perquè jo crec que ja va passar en la semifinal de la Copa del Rei, on també es van embatre rècords d'anotació en este mateix enfrontament entre el Real Madrid. És que són dos equips molt ofensius, és que són dos equips que ataquen molt bé, i que és cert que exigim les... perquè clar, jo sóc ara Escariolo i dic, acaba de fer una primera part i només guanya de 6, és que també
3: els dos troben molta finura en la parcel·la ofensiva, perquè tenen molts jugadors, cadascú possiblement d'una manera, no? Perquè València Bàsquet més en deixar xispeta habitual seua, de 1 contra 1, de generar des de fora, i el Madrid més de portar cada possessió a l'extrem, a aquesta acció final, si inclús de primeres han trobat una possible execució des del tir, i encara han donat una volteta més per a trobar al jugador encara més alliberat. Possiblement un aficionat de Olympiacos estava pensant, és que esto no defensen, no? Però en la línia habitual teua, però jugant el manteca o en una semifinal d'Euroliga, tens que plasmar un guió defensiu molt superior al que has imposat els primers 20 minuts.
2: Estan havent 2 actors secundaris que estan dominant el partit. Per part de València és Qui, i per part del Madrid és Lais. Són
3: dos... Lais és que té qualitat, té molt de talent, té molta punteria de cara a cistella. De fet, Escariolo té la maga de primeres per a que després isca ja en la rotació, tu te descuides les primeres accions i este tio te les fa de tots els colors.
4: I com a plans B, Luis, han aparegut Andrés Feliz en el Madrid, que ha revolucionat també el segon quart, i no n'hi ha que oblidar els primers minuts de Cameron Taylor també en València.
2: Sí, està clar. I en l'altra banda, a qui tirem en falta?
4: Abadio, sobretot.
2: Abadio i a Crac, és que els tirem en falta, sí, els dos. La primera part de Montero i de Abadio és molt fluixa. I València ha fet 56 punts en 20 minuts, o sigui que... mira, te vaig dir una cosa, Rodilla. Anem a guanyar.
1: Oh!
2: Anem a guanyar!
4: 9 i 2 minuts.
3: No, no, a veure, el sentiment que transmet l'equip és que si en la primera, en la primera part tu tampoc has estat bé, t'has enganxat, t'has quedat a 6 punts. Què vull dir? Que l'equip
4: Està viu, està viu, Nacho.
3: Correcte, lo que tu
1: dius. Confiem en el tercer quart, marca registrada.
4: Estem vius.
3: Està viu, està viu, està viu. València Bàsquet. I després també que en aquesta faceta anotadora, en aquesta parcel·la ofensiva, tanta obsessió té el Madrid de apretar a Branco Badio, a Montero, que se lleven un poc la piloteta de damunt, que cada vegada que ha caigut, Gaston Key ha fet el que ha volgut. Cada vegada que Nil Saco ha bloquejat i ha continuat, també l'has trobat. Bueno, en situacions de bloqueig i continuació cap a dins, València Bàsquet té un foco anotador bestial, i si no finalitzes de primeres, des d'ahir te va permetre tornar a generar cap a fora una passada extra i engatillar-la. Què vull dir? Que no tenen per què tindre obsessió de primeres els jugadors exteriors en eixa amenaça seua, no? per a buscar la seva pròpia acció.
1: Un segon, perquè aprofite, ha començat ja la segona part en el Pedro Ferrandi buscant un impossible pràcticament Gonzalo Blanes.
0: Sí, volem una remuntada espectacular, sol 7 de diferència, 9 per a la fi d'este tercer quart, 49 Alacant, 65 Estudiantes.
1: Complicadíssim, la situació per a Lucentum Alacant. No tan complicat, Luis Urrutia, perquè confiem en este equip, confiem en València Bàsquet i confiem en eixa marca registrada de Trademark València Bàsquet del tercer quart, que sempre ens depara grans moments esta temporada.
2: Sobretot perquè no és el mateix perdre per 16 que per 6.
4: No.
1: N'hi ha hagut un moment que estava la cosa ahí.
4: I la inèrcia del teu jugador diferencial, que és Montero, en 11 punts en el segon quart, que són els que porten el partit, pues si continua així, evidentment, no? Jo crec que té que ser important en este tercer quart, en el que bueno, pues, també el Madrid, evidentment, pues, en la seva qualitat, buscarà fer-te molt de mal.
2: València Bàsquet, que canvia els pivots del 5 inicial perquè va començar esta segona meitat. València, que va jugar amb Branco Badio, Montero, junta Taylor, i els dos pivots que canvien comença amb Braxton Key i amb Saco. Baló per al Real Madrid. Acaba de començar la segona meitat en Loaca. Estem en la Final Four, estem acompanyant València Bàsquet. El partit més important de la història del bàsquet valencià comença amb cistella per al Madrid.
3: És que la primera saps que se'n van anar primer a trobar l'acció prop de la pintura, perquè ja ho ha fet en el començament de partit el Real Madrid, i ara l'acció de Braxton Key, que llàstima en la finalització que no entra.
2: Bona defensa ara de Abalde. El Madrid guanya per 8 i té el baló. La pilota per al Facu Campacho davant de la defensa de Badio, entrega per a Garuba. Garuba, que busca percutir el rebot en atac per a Okoke. De nou la té el Real Madrid. Havia aixafat línia lateral, no ho ha vist l'àrbitre. Va a recuperar la València Bàsquet. Allà va el crac, Jan Montero, en el cantó està sol Cam Taylor. Triple! Triple que caldrà revisar. Els àrbitres diuen és de 3, de 2. Hi ha dubtes.
3: Sí, hi ha dubtes en aquest tir exterior. Però fixa't
4: en directe és claríssim de 3,
3: Sí, de 3. Pues de 3.
4: Bueno, en directe.
3: O de 4.
4: No, de 4. Si pot ser de 5.
3: De menys, no. Però
2: el Sonja Cistella.
3: Una altra vegada, el Sonja que fa forat. I en l'acció anterior ha anat el bloqueig directe del Madrid a doblar al Campazzo per a que trobara a Garuba. Que la tinga Garuba. Ara s'equivoca Cameron Taylor.
2: Pèrdua per part de València, tota velocitat el Facu, la trau per a Valde, llança de 3, no va, el rebot és en defensa per a València, vinga, que encara queda molt, acaba de començar la segona part, Jan Montero, bloqueig i continuació, llançament a 3 metres, pilota que no entra, el rebot és en defensa per al Madrid, és Garuba que s'ha llançat a terra amb tot.
3: Garuba que igual se'n va de quant en quant, però també la lluita del rebot i ese baló, que no tenia pràcticament el control, però acaba agafant-lo.
2: Pilota per a Abalde, llança de 3, no va. Segon triple consecutiu que erra Alberto Abalde. El baló espera el València Bàsquet. Perdem per 7, tenim la pilota, Cameron Taylor. Cameron Taylor passos, busca el llançament, passos.
3: sobre moltes accions de 3-4 boix del jugador que intenta l'acció ofensiva de València Bàsquet, no acabem de trobar beneficis. És a dir, pues cal llevar-se-la quan te frenen la primera arrencada, no cal tornar a percutir. Ahir, per a mi, també tornava a pegar un bote de més Cameron Taylor i és quan comés passes.
2: Taylor, te necessitem. Cal parar Gesson ja. Són ja 17 punts per a el aler croat.
3: I ahir necessita una ajuda, Cameron Taylor. Se'n torna a anar.
2: Ahí està, altra volta, un contra un. El llançament de Gesson ja. No, però en el palmeig. Anota el nord-americà. Okeke.
3: I la defensa de prop de l'anella per part de València Bàsquet sobre Madison ja és massa d'aguantar. Tens que anar un poc a obligar-lo que se lleve la pilota.
2: Allà va Badio, llança de 3, curtíssim. Rebot per al Madrid. Perdem per nou i té la pilota l'equip d'Escariolo. Gesson ja, i ara rep la falta de Cameron Taylor. És que és físicament molt inferior,
3: Per això, quan té l'avantatge física, no val tan sols que continga Cameron Taylor en un contra un i reduir els espais. No, tens que anar a que se lleve la pilota quan tira el balotarra, no de primeres, quan tira el balotarra, quan inicia l'acció en el primer o en el segon bot, doblar i que tinga que tirar la pilota.
2: Ataca el Real Madrid. Estem Loaca, estem en Atenas, estem vivint este encontre de València Bàsquet. Pilota cap al cantó, llançament de 3. No, no entra el triple del Madrid, però tornen a rebotejar en atac. La pilota de nou per a València. Penetra el Facu, Campacho que la deixa, però la perd. La recuperació és per a València. Mira que ràpid fan la falta ells, La ràpida falta, en este cas d'Okeke, per a impedir la carrera de València Bàsquet.
3: Però lo que me preocupa és que defensivament ni apretes, ni ofegues el baló, ni arribes, perquè els dos llançaments d'Okeke són lliberadíssims. Claríssim, si l'última s'equivoca Campacho perquè vol adornar-se un poquet en la passada, perquè l'esquena de la defensa de València Bàsquet la tornava a penalitzar en un tel cap a Cistella al Madrid.
2: Defensa individual per a València Bàsquet, la pilota per a la penetració i la Cistella de Branco Badio.
3: Bé, el bloqueig directe cap a la seva mà forta, cap a la dreta, i ahí se despista un poc la defensa del Madrid, o aprofita València Bàsquet.
2: Estem a 7, ataca ahí el Madrid. Okeke entrega per a Campacho, amaga amb el triple, la trau cap al cantó, a balde, amaga amb el llançament, espera 5 metres, pilota interior per a Gesson, ja falta. No podem en Gesson ja.
3: No, has arribat ara bé a cada situació de tir exterior, però cal excedir-te en la última intentona de puntejar el llançament de Abalde, te passes de frenada i després en volta de executar el llançament, alça el cap a Abalde, li la donava a Sonja, que estava una altra vegada buscant ahí el cor de la zona a l'esquena de la defensa.
2: Tenim que defensar-lo per la banda. No pot rebre la pilota a Sonja perquè
3: si la té, te penalitza. Tens que negar-li recepcions de primeres i en cas de que la tinga, doblar i que se lleve la pilota. És que el que ens interessa és que la tinga un altre, no? Que la puga tindre. Jo diria que del quintet que tenen en pista, que no tinga massa el valor de Sonja ni Facu Campacho. I el de l'Olimpiakos que s'animen, Ells soles amb ara un poquet d'escàntics de...
1: Olimpiakos i els seus aficionats a qui voldran en la final?
2: Ah, València, home.
3: Jo crec que a València.
2: Sí.
1: Recolzarà a València.
3: El que no estan apretant, que podria ser un factor també important en el partit. A veure, Darius Thompson ara...
2: Triple! Triple, Darius Thompson! Per a col·locar-se a 6. El tercer quart està empatat, A veure si senten una miqueta Gesson ja. Balón atac per al Madrid, 64-70, encara més de 5 minuts perquè concloca el tercer quart. Baló per al Facu, penetra, llança, no anota.
3: Rebot.
2: El rebot és en atac per al Madrid, ens està fent molt de mal. Garuba. Allà va Gesson ja, penetra, la trau per a Garuba, li la torna Gesson ja. El llançament super desequilibrat, no entra. Vinga, que cal agafar-la, vinga. El rebot és en defensa per a València. Allà va, llançament de Montero. I diu l'àrbitre, abajo. Com abajo?
1: Che.
2: Que no seran 3 tirs per al dominicà. Veurem què diu Pedro, si cal revisar o no.
3: És de 3 tirs, per a mi és de 3 tirs. Una altra cosa és que l'àrbitre interprete el que vulga, no?
2: Instant
3: però,
2: review.
3: Sí, la demana Pedro Martínez de manera clara, recollia el valor i té molta intuïció també Montero per a saber per a saber quan li van a soltar la mà i la buscava.
1: Pues anem a veure la instant review per a si València Bàsquet té tres tirs en aquesta acció de Jan Montero. Aprofite per actualitzar dos coses molt ràpides. La primera, Gonzalo Blanes en Alacant continua, anava a dir la desfeta. N'hi ha hagut un moment de més min favorable a Estudiantes, ha rebaixat, però continuem igual que a l'inici del tercer quart.
0: Res, hem apagat la llum abans d'acabar la temporada. 53-76, ventalla molt clara d'un Estudiantes que és molt superior.
1: I al part de l'afició, al Roig Arena, Carlos Urrutia volia conèixer també com està el personal en aquest tercer quart, que de moment està empatat, però que no aconseguís que València Bàsquet se posi per davant.
5: En el cul apretat, això és la veritat, perquè s'estaven remugant en la primera meitat, sobretot en el primer quart i la primera meitat del segon quart. Ara estan patint vore perquè ja sembla que el rebot comença un poquet més a afavorir al València Bàsquet. Estan tots drets, tots pendents de la pantalla, en els ulls injectats en sang, per a veure si amb el seu alè, els seus càntics i tots els aplaudiments que n'hi ha cada volta que n'hi ha una cistella de València Bàsquet, poden també ajudar des de ací, des del Parc de l'Afició, al costat del Roig Arena, cap al OHK d'Atenes.
1: Pues anem a veure si finalment li donen els tres tirets a València Bàsquet. Allà està Escalelo parlant dels seus assistents, els àrbitres. Lluís, encara no tenim definició de l'acció.
2: No, encara no han decidit. Poden assenyalar el que vulguin.
3: El que vulguin, té raó, Lluís, perquè quan solta la primera mà està lateral també Montero, però quan solta la mà ja està recollint el valor. Per tant, la interpretació és primera, que potser està lateral, però la segona és que ha recollit i solta la pilota. No fa ningú dribbling més. Pues ja és una qüestió de decisió personal dels àrbits. Per a mi recollix el valor, busca execució de i damunt la sarpa de Daval de Badal, no va baix, que vull dir que ja té la pilota en eixa possible pujada del valor. Per a mi tindria que anar.
2: Hi ha indignació en la graderia taronja, de com no donen tres tirs lliures. Mira quants seguidors hi ha amb els dos braços alçats.
3: És que així no ho poden enganyar, perquè ho tenim a l'instant, Eixa revisió. Moltes vegades te trauen alguna càmera que te confona, així entre vàries, i sembla que estan en eixa disposició. Apreta també Escariolo, s'apropa i als àrbits.
2: S'ha molestat l'àrbitre,
3: S'ha molestat l'àrbitre, normal. Deixa'm tranquil.
2: La deploró. Vés-te'n a plorar i deixa'm veure la tele tranquil.
1: Senyor Escariolo, al seu lloc, per favor.
2: Això és, a eixugar-se les llàgrimes. Sí.
3: Però ha anat, ha soltat el missatge d'Escariolo,
2: sí,
3: i se n'ha anat. I ara ja els àrbits se tornen a allargar en eixa decisió.
2: Està dirigint més al Madrid Lluís Vil que ell,
3: Sí, però ho fa molt, clar, és la seva mà dreta en la selecció també. I mira, acaba traguent profit Escariolo d'eixa protesta, d'eixa missatge que li ha enviat a l'àrbit, Quan ja semblava que anaven a decidir una cosa, se tornen a refer.
2: Subliminal.
3: I mira, balonet per al València Bàsquet, però des de la treta de banda.
2: Pues balo serà per a València. Refresquem el marcador, 64-70. Estem perdent per 6 en l'equador del tercer quart. Traurà des del costat València Bàsquet.
3: Pedro nega en el cap, A l'àrbit li diu que no és possible ixa última decisió.
2: Te puc defensar les dues coses, que és falta ball i que és falta de tir. El valor per a València. Es reprèn el partit. Rep Reubers, més enllà de l'arc de 3 punts. Entrega per a Darius Thompson, defensat per Campazzo. Va a buscar el crack Jan Montero davant de la defensa d'Avalde. Montero, valor interior per a Pradilla. Pradilla davant de Avalde. Sí. Continua Jaime.
3: Per així o per allà. Per així o per allà.
2: Cistelló amb la mà esquerra de Jaime Pradilla. Estem a 4.
1: Vinga.
3: De manual, lo de Pradilla, que damunt alça el braç per a que es pente la grada de València Bàsquet, però és que ho fa tan fàcil ahí apropant-se.
2: Esonja, de 3, triple.
3: Oh, quin triple no va fer este tío.
2: Este triple en la mà de Cam Taylor en la cara,
3: D'esta no se pot dir res, perquè apareix bé, perseguís bé els bloquejos per a Mario Esonja i damunt li fica la maneta incomodant-lo, però així tot l'enxufa.
1: Una bomba de morter.
2: 22 punts per a Esonja, cistella Jan Montero.
3: S'ha
2: fet mal en el turmell esquerre.
3: Cuidado, se la demana el canvi, Està demanant el canvi.
2: Demana el canvi Jan Montero.
3: Jo crec que és de Bessó, Jo crec que és de Bessó,
2: Demana el canvi Jan Montero. No, no, ja l'he dit
3: ja
2: que no.
3: Fa, ja el fa.
2: Que ja està bé.
1: Se li ha pujat el beso.
2: Sí, és possible.
1: Està bueno, massatget ahí i...
3: Sí, però el tens que sentar per a que... Si bueno, se li ha pujat...
1: Que no siga més que, greu.
3: Un poquet de massatge i tal, diguem, rebaixar un poquet aquest nivell de tensió i que així puga... Perquè si allargues ara un poquetet, igual a la següent pues ja t'amenaça de veritat, eh? I s'ha possible... una arrancada, per exemple, li pot condicionar en el tema del
1: xest. Pues és un xest normal, eh? Vull dir, efectivament s'ha pujat ahí el bessó, però la por que jo tenia era un problema de turmell, que normalment són més preocupants, més enllà d'una lesió muscular. Bueno, pues el marcador, Luis, se retalla, però molt lleugerament.
2: Bueno, a 5 estem. Millor estar a 5 que a 7.
3: No, i que estem en la dinàmica del partit, d'agafar-se, de no tornar-se tampoc massa loco en quant a que el Madrid se sostinga per avantatges de 7 o 8 punts i tu te precipites. No, és que el Madrid està trobant bones solucions, bones solucions en atac, i d'ahí que se vulgui agafar, que se sostinga l'electrònic tan sols a 5 punts.
2: Ara només falta que quan vinga la rotació del Real Madrid i entre la segona unitat siguen capaços també de parar Feliz, de parar Lyles, que no ha corregut en la... perquè en este primer quintet, a Gesson ja no el parem, però la resta sí.
3: Sí, és que la realitat és que en la primera rotació d'Escariolo en el començament del partit és quan ha trobat millor dinàmica el seu equip, no? Més continuïtat, més facilitat. Igual és que a tu, inconscientment, te porta que és la segona unitat i afluixes un poquetet ahí, però sobretot en aquesta situació d'André Feliz, de Trey Lyles, des de l'amenaça, des del tiro verd, allà ja està Trey Lyles en pista, però... Mantendrà André Feliz, Mesteo Maledon, també focalitzar en ells.
2: Últims 4 minuts del tercer quart. Des de l'OACA, en directe per a tota la comunitat valenciana, vivint este encontre històric, esta semifinal de la Euroliga, que fins ara ve guanyant el Real Madrid 68-73. El valor per a l'equip d'Escariolo, preparat per a traure Gesson, ja que porta ja 22 punts. Entrega per a Dec. Busca l'atac Campacho per al Real Madrid. El bloqueig en el palau, se'n va Campacho. La trau per a Gesson, ja extra pas. Lyles es queda sense res. Dec des del cantó, no entra. El rebot
3: ofensiu altra vegada.
1: T'estan matant ahí, eh?
3: T'estan matant ara per a trobar
2: Lyles de 3, no, rebot en atac. Dec, cistella, 2-1.
3: És el rebot defensiu. Que no pots consentir que apareguen de fora cap a dins. Se refà bé València Bàsquet a diverses accions de Madrid de trobar les avantatges, inclús porta a que el Madrid, en volta d'executar Trey Lyles, tinga que ser Gavi Dec des del triple la primera, però te rebotegen dos vegades i en esta última apareix Dec també per a rescatar el valor i fer un 2-1.
1: Rubens està blanet en eixa acció última i Pedro no s'ho creu, eh?
3: És que jo tampoc, perquè molta dinàmica de treball de València Bàsquet és que el rebot és un foco claríssim, de domini nostre, no dels interiors tan sols, més mal que se deixa el tir lliure, sinó del quintet que ja està en pista en aquest moment.
2: Estem perdent per 7. 3:35 per a que concloga este tercer quart així en l'OACA. El valor espera l'equip taronja per a València Bàsquet, que vol estar diumenge en la final. Penetra Darius Thompson, és per a 5 metres, llança, no anota, rebot en defensa per a Mario Gesson. Ja corre Andrés Feliz per al Madrid, la trau per a Maledon. Maledon encara, sí, no té avantatge de velocitat, penetra i anota.
3: És que en el balanç defensiu arribes desemparellat, no arribes en inèrcia de cadascú tindre al seu jugador, ara. Fixa com el Madrid t'incomoda, t'ofega. O sigui, Darius Thompson, en volta de generar avantatge, el que troba és dificultats inclús per a la passada, no? Ni se bloqueix directe.
2: Torna a saco que el necessitem.
3: Està més contundent Chase en fer el que toca defensivament. Ara és que en l'última, i per això el penalitza a Reubes també.
4: I Darius,
3: Pedro Martínez, no és... perquè el balanç defensiu és que no va en el seu, va en un exterior, va en Teo Maledon.
4: I Darius no està, eh?
3: I Darius no està.
2: Rep Thompson. Estem perdent per 9. 68-77. El valor que està a punt de recuperar el Real Madrid. que puja moltíssim la línia defensiva, pilota per a Jaime, Pradilla davant de Dec, està dins de la pintura, busca el llançament amb la dreta, Cistella.
3: Estan tenint el partit, estan tenint el moment també de València Bàsquet, i en volta d'executar un llançament perquè és l'acció forçada, que no trobava massa elaboració, se'n va una lluita una altra vegada de tocar pintura.
2: 9 punts per a Pradilla, València Bàsquet intensificat el seu treball defensiu. El valor que aplica per a Gesonja, 8 segons finals de possessió per al Real Madrid. Llança des de sa casa Gesonja, erra. Si vol llançar des d'ahir cada atac, llança. Pilota en atac per a València. Va Darius, el triple que no va, el rebot és en defensa per a Lights. Quin gran rebot acaba d'agafar el canadè.
1: No penalices mai les errades. Mai. Ell sí.
3: I el rebot altra vegada, el xicotet, per part del Real Madrid.
2: Maledón, sol de 3, triple.
3: És que estàs com descontrolat, no estàs, diguem, en la intensitat que requereix per a ràpidament cadascú buscar els seus, i el Madrid sí que està en la línia ixa d'imposar un llistó físic prou més alt.
2: Darius Thompson, triple, no.
3: Se pot fallar, això.
2: Rebot per al Madrid.
3: Cuidado això,
4: No està, això. És que no està.
2: Dec. Erra, rebot en atac per al Madrid, falta en defensa.
3: Un altre rebot en atac. Qui els agafa per part del Madrid? Este, el xicotet, sí. André Feliz, eh? No és qüestió així ja de dir, no, que és superior en alçada, no, és que té més ganes, va més a per el balón, d'esta aparició, d'André Feliz des de darrere cap a dins per a rescatar dos balons i ara tindre ja la possibilitat d'anar al tiriure.
1: Moment crític, Nacho, del moment partit crític. I de la Final Four, ara mateix.
3: I inclús te va tenir una altra cosa de sensacions de veure un equip que va en dos marxes més i un València Bàsquet que va frenat de lo seu, de lo habitual que hi plasma en el partit.
1: Queda molt de temps, però és que són 10 punts que poden ser més, i a banda, sobretot, les sensacions de que mai castigues, sí, mai penalitzes, i ell sí.
3: I quantes vegades has aguantat? Bueno, has aguantat, almenys no diguem, el Madrid no t'ha penalitzat, però t'han aparegut en el rebot ofensiu. És que igual portem en este quart, igual portem ells 7 o 8 rebots ofensius, eh? Cuidado, sí, que són 7 o 8 oportunitats extra de penalitzar-te.
2: Per a mi el partit està en el rebot ofensiu del Madrid.
3: El rebot.
2: Ahí és on ells estan guanyant l'encontre.
4: 8, porta.
3: 8. I damunt te lleva una cosa, que és lo que tu...
2: No corren.
3: No corren. Lo que tu tens, diguem, de normal, no?
4: 8 per 0, eh?
3: 8 per 0.
2: Tirs lliures per a Andrés Feliz. El dominicà que pot col·locar un més 12 molt preocupant. El primer tir lliure dins. Andrés Feliz, que té l'oportunitat de repetir des del 4-60. Ja se n'han anat molt, molts seguidors del Olympiacos. Els de València Bàsquet que aguanten, i és la primera volta que sentes del Madrid, eh?
1: Un clàssic.
2: El segon tir lliure també entra, més 12. València per 12, falten 12 minuts. La té Jan Montero. Montero davant de Feliz, busca el bloqueig. La continuació cap al cantó de la Real i la torna a donar al crack. Allà va Jan Montero des de sa casa, llança, no. El rebot és en atac per a València, de la Rea. De la Rea per a Montero. Montero per a Larry, busca el llançament, no, el triple no entra, rebot en defensa per al Madrid.
3: Està molt disciplinat ara el Madrid defensivament, la pilota apretada, el primer tir de Montero és prou més enllà de la línia, i darrere una altra vegada, Teo Maledón, que va cap a dins, que l'ajuda de Costello és una finteta sola, és en volta de frenar la penetració del base del Real Madrid, i torna a accelerar per a trobar el contacte de la Real.
1: Uf, se complica l'assumpte. Un segonet perquè aprofite Gonzalo Blanes, ha acabat el tercer quart, comença ja l'últim parcial i això és una marxa militar cap a la classificació d'estudiantes. Gonzalo. No estava Gonzalo. Pues ara de seguida tornarem. Tornem a Atenas, Luis.
2: Tirs lliures per a Maledon. El primer que ja està dins per part del base francès, que té una segona oportunitat de anotar des de la línia. El tir de Maledón, dins. Perdem per 14, és màxima distància en el partit.
3: I torna a plasmar este quintet, que havia ficat en un moment del segon quart Pedro Martínez, ficant a Braxton Key al 3 per equilibrar el problema en el rebot.
2: Jan Montero en atac per a València. Montero davant de la pressió de Garuba, la pilota invertida per a que Costello busque la penetració. I atenció a l'acció entre Garuba i Montero. Els àrbitres paren el partit perquè s'havien enganxat Garuba i Montero.
3: Sí, però sí.
2: I ahí tenim el ploro.
4: Però Montero passa del tema, eh?
3: Montero passa del tema. Jo crec que se queda agafant-lo Garuba, no?
4: No, no, li espenta primer Garuba. Li espenta primer Garuba, Montero se li planta davant i Garuba s'enganxa en Montero. És Garuba primer i Garuba després.
2: I els àrbitres diuen que és falta i avant. Falta de Garuba.
3: Ja, però si l'espenta, si s'està el baló en xoc... Perquè,
2: no, no,
3: perquè,
2: estava en xoc. El
3: sí, sí, però l'havia soltat a costa contrari.
2: Sí, sí, sí.
3: I se queda Garuba cap a d'ell.
1: Bueno,
3: no sé.
1: Almenys el Madrid entra en bonus després d'esta acció.
2: Penetra València Bàsquet, Costello no entra, el rebot és en defensa.
1: Que se t'ha tancat la aixeta, eh?
3: I el Madrid està molt activa defensivament i molta xispa també
2: Feliz
3: de cara a l'atac.
2: Feliz amb l'esquerra, Cistella.
3: Sí, i això... 16. Això pega un colp...
2: Menys 16.
3: Molt important, sinó quasi definitiu, perquè València Bàsquet no troba, és que no troba defensivament. Ara te penalitza el Madrid, eh? Baixant el balanç defensiu, acompanyant els jugadors del Madrid i troba el forat André Feliz.
2: Braxton Key, la tropera Costello, llança de 3 triple.
3: Ben elaborat ara.
2: Anotra el triple Costello. Últim atac d'este tercer quart, espera el Real Madrid, la pilota que la té. Maledon. Maledon llança de 3, no va a final. Conclou el tercer quart, 73-84. El València Bàsquet ha millorat en defensa, entre cometes només ha permès 22 punts al Real Madrid, però ja sabem quins són els counters. Tenim que remontar a punt per minut.
1: Bueno, sí, pues la desfeta, Nacho, la desfeta és dura ara mateix, eh?
3: No, és que... Fixa que en totes les coses que ja no són d'encert, s'apoderen ells. És a dir, lluita del rebot. És que no anem a dir que soles per tamany, perquè no és així, perquè en Madrid no té el diferencial en aquesta faceta. Després t'apareixen els xicotes del Madrid de fora cap a dins i te rebotegen. Jo veig el Madrid en dos marxes més que València Bàsquet. I després defensivament en una acció, en una situació molt més d'ofegar el baló i l'activitat del jugador més proper a la pilota del Madrid per a crear dubtes i recuperar i ficar-te la maneta i puntejar llançament. I València Bàsquet cap endarrere baixa i apareix desubicat en el seu balanç defensiu. Xicotegen grans, cadascú sense ser responsable. Esta última d'André Feliz seria també una demostració que dius: va André Feliz i va, i va, i va, i va, i vas acompanyant-lo, no vas frenar-lo, vas acompanyant-lo. Te vas endarrerir i fas una defensa protectora, no ambiciosa, de frenar la pilota, i és el que plasma un extre en esta segona part.
1: Són ja 22 punts, 28 de valoració. Ara sí, Pedro Ferrando i Gonzalo Blanes, el que deia, estem a només 6 minuts i mig d'acabar la temporada de Lucentum.
0: Sí, 22 triples, porta ya Estudiantes. La diferencia, més 33, escandalós. El pillor partit de la temporada, en el pillor moment, i a més, han baixat els braços. 7 minuts per a la fi del partit, temps mort, 63 Lucentum, 96 Estudiantes.
1: Bueno, pues desfeta absoluta, ara mateix en el Pedro Ferrandiz. Com està reaccionant Carlos Urrutia, el poble taronja, després d'este decebedor tercer quart?
5: Pues mira, ja és poqueta nit i la veritat és que els ànims estan un poquet baixets. Anem a parlar amb uns... Reflexió que tinc sentat al meu costat. Vas en la camiseta d'Espanya. Com te diuen a tu?
6: Fermín.
5: Què tenim que fer?
6: Pues intentar un poquito defender más y sobre todo el tiro exterior acertar.
5: I ens estan matant en el rebot, eh?
6: Los pillan todos. Es imposible, sí.
5: Però encara se pot o què?
6: Yo creo que sí. Bueno. Sí, hay que tener un poco más de fe.
5: Pues la fe no la perdrem mai. Vinga, sort.
6: Gracias.
1: A veure si n'hi ha fortuna. Tira-li, Luis. Sí.
2: Comença l'últim quart. Així en l'OACA. En aquestes instal·lacions fetes per als Jocs Olímpics d'Atenes en 2004. I això comença amb una falta personal en defensa del Real Madrid. Baló en línia de fons per a València.
3: La vol Pedro, no? La revisió?
2: Sí. Diu que són dos tirs lliures. Pedro Martínez demana la revisió. Tindrem instant review.
4: Jo tinc dubtes, perquè el valor està baix, eh?
2: Demanant els dos tirs lliures per a l'equip taronja. Els 11 segons d'este últim quart, el partit es para per a fer la revisió.
1: Bàsicament, el partit, Nacho, se t'està anant per primer, l'encert del Madrid en la primera part, que ha estat en uns percentatges molt alts, i després en este tercer quart, com han carregat el rebot ofensiu, donant-li dos, tres, inclús quatre oportunitats per a castigar-te, i tu no has estat capaç de fer lo mateix.
3: Sí, és que tu no estàs fent el mateix, és evident que el Real Madrid, però no estàs imposant el mateix llisto de contundència. Esta falta també mostra que el Madrid, vale, trobes la continuació de Reubens, però te deixen pujar la pilota, te deixen donar l'opció d'una possible...
1: No donen opció.
3: Dos mesos, no donen opció. És que te frenen, cada acció de contundència te la frenen i tu no estàs en eixa línia, no, de Dudea.
2: La pilota per a València han donat, finalment, valor des de la banda per a València Bàsquet. Necessitem triples. Jan Montero penetra, 5 metres, llança, curtíssim.
3: No te deixen.
2: El valor per al Real Madrid.
3: Sobre l'1 contra 1 no generes tantes avantatges. Tens que soltar un poquet més valor. És cert que Montero te la pot fer de qualsevol color, però mira André Feliz com contactava amb ell i dificultava inclús el llançament.
2: Estem contra les cordes. 9 minuts i mig per a que conclogui el partit. València Bàsquet perd per 13 davant del Real Madrid. Espera Olympiacos en la final d'esta Euroliga. Traurà des del costat el Madrid. Vinga, no perdrem l'esperança. Està molt difícil, però per què no? Este debutant en la final a 4. Baló interior que recupera l'equip taronja, que comença a córrer. La pilota per a València, mentre des de la banqueta del Madrid no para més que reclamar-se la falta personal, i el que troben és la falta en atac de Cameron Taylor.
1: Però si està menejant-se.
2: Però estava Will diguent-li al seu equip falta, falta, falta, falta, i a la fi falta.
4: Garuba, Garuba.
3: Garuba, sí, també sembla bo muscular.
4: Tendó d'Aquiles, Tendó d'Aquiles. Es toca el tendó d'Aquiles.
1: O el besó.
4: Jo crec que es toca baix, Jo crec que es toca baix. I és a soles, És ella a soles.
1: Sí. Pues... ojo,
3: Ojo, ojo.
2: Jo crec que Aquiles no és.
3: Sí, sí, se tira la mà més cap a baix.
4: Es toca el tendó d'Aquiles.
1: O el besó.
4: Jo crec que es toca baix, Jo crec que es toca baix. I és a soles, És ella a soles.
1: Pues... ojo,

0: peso i el tendó ahí en esa zona darrere, darrere de la cama, però pues...
1: A cap esportista li desitge
2: no,
0: que tingui problemes
2: en l'aquí. Molt bé, és una llàstima també. Però és que no pot sostindre.
0: És el tendó segur. Si fora un home muscular, podria recolzar almenys, però té pinta de que no.
1: Es retira Garuba.
0: Pues el xoc interior del Madrid, Luis, ja està minvat, ara està minvat i mig.
1: Bueno, Lais ha fet un partit extraordinari,
2: Sí, en realitat, de amagat, però no perquè, no, perquè evidentment nosaltres l'hem destacat en la prèvia, però un poquet utilitzant-lo sempre... Escariolo de segona unitat, ¿no? Pero es un jugador, vamos, con una facilidad anotadora bestial. Y bueno, se te canar Garuba, pero reconstruís también Escariolo. Siempre equilibrar es quintes de Escariolo, porque sense centímetros, sense poderío y sé que imposa Tavares, pero el 3, 4 y 5 siempre de una posible tripleta de tres jugadores que pueden recolzar el rebote defensivo y cambiar también en bloqueos directos.
1: Torna a botar la pilota el Real Madrid. Últims 9 minuts d'encontre. Perdem per 13. Feliz penetra, busca el llançament. Ara per part de Braxton Key. Vinga, que cal anotar. Comença a córrer València Bàsquet. El balón que queda per a Badio. Papi Badio que busca penetrar. És para 4 metres. Entrega per a que busca el llançament Key. Li taponen el llançament. La trau per a Reubers.
3: ¡Vamos!
1: Triple de Reubers per a posar-se a 10.
2: Però qui la fa bona també és Braxton Key, que és el que millor està entenent el partit perquè sap percutir, no la troba, no la fa de primeres, però sobre la seva pròpia acció la rescata per a que l'engatilli Reubers.
1: Penetra de Solja, li furta el valor de la mà Braxton Key, però serà pilota encara per al Madrid amb 9 segons de possessió.
0: Bona defensa.
2: Bona defensa, sí. Fiques el cos i després fiques la mà. És que, abans que te finalitzen clarament, és que... picar i esta situació defensiva. 9 segons per al Madrid.
1: Juga de fons. La pilota de Feliz per a que la rebaje Sonja d'esquenes. La defensa de Key.
2: Ai, de
1: ara
2: problemes.
1: Sí que li obliguen per al llançament per forçar que no entra. Bona defensa de la rodilla per part de València. La torna a tindre Jan Montero. Busca Montero, la penetració i per la pilota. Amagava amb la passada el contraatac per al Real Madrid. Falta personal sobre Gavi Dec. Hi haurà tirs lliures per a l'argentí del Madrid.
2: El Montero de primeres arranca i troba el forat, però quan ja se, no sé què se vulgui adornar, però bascula el baló, en volta de donar-la de primeres, bascula el baló fent la finta, fa la finta cap a un costat, la bascula cap a l'altre i ahí és quan per darrere, que anava tardida la defensa del Madrid, poden ficar l'activitat. Si la protegís sobre... la mà que recollix el baló, ahí està, en el muscle, en el cos de Montero, està protegida la pilota, però al girar-la cap a l'altre costat és quan li piquen la pilota per a trobar la transició a la Gavi Dec.
0: Haurem tirat en falta avui a Branco Badio. Per cert, sí, aplaudiments per a Garuba.
2: Se té que portar a Garuba, la grada que s'alça per a ovacionar a Garuba, però se'l tenen que portar al vestidor, mala pinta.
0: Ho ha vist ràpid Salva, jo crec que està absolutament clavant-lo, Té pinta d'un Aquiles de manual. Anem a veure finalment el que té.
4: M'agradaria enganyar-me, però...
1: Se l'emporten recolzat amb els dos braços agafant del muscle a dos assistents del Madrid. No recolza el seu peu. Esperem que no siga el trencament total del taló d'Aquiles. Mentre ataca València Bàsquet, la pilota de Pradilla, falta personal de Lyles en defensa, no val la cistella. Havien xiulat abans la falta. Estem a 7:35 per a concloure. Perdem per 12.
0: Has de,
1: això sí, el valor.
0: Has de tindre, Nacho, un d'aixòs moments d'inspiració d'alguna de les teves estrelles que no estan apareixent.
2: No, i per a això, i per a això tens que jugar a altra velocitat. O sigui, en mitja pista el Madrid està aguantant molt bé. Tens que buscar la xispeta que no estàs trobant al llarg de tot el partit.
1: Últims 2 segons de possessió per a València. El tir que no entra, rebot en defensa per a Feliz.
2: Són tirs molt complicats. No sols t'aguanta el que està sobre el baló. I ell ara mira una altra vegada.
1: Valedón penetra, rebot en atac. Gavi Dec agafa el rebot per al Madrid. Se li va a València a la semifinal. La pilota per a Feliz. 7 minuts finals. Perdem per 12. Últims 2 segons de possessió per al Madrid.

0: Feliz, el tap defensiu de València Bàsquet, els resta mig segon.
1: És que és
2: bona defensa ara.
1: Una ràbia molt gran, Nacho, de que si te guanyen perquè són millors, però és que la sensació és de, no vaig a dir incompareixència, però sobretot en el tercer i este quart, no t'entra res, no tanques darrere, no tens la intensitat, no sé, me falten coses avui.
2: Me falten coses, a mi també me falten coses, i aquest tema que tu acabes de comentar me falta la intensitat, te diria que és la raó clara, eh? Ara el Madrid forçat en este llançament, que no toca a Cistella, serà posició per a València Bàsquet, i en aquesta intensitat crec que és part del sentiment de xoc que Bàsquet, no? I avui sembla com si li faltaren cames a l'equip, no? Per a ofegar el Madrid defensivament, per a en atac trobar també millor dinàmica ofensiva, inclús en això és un contraús que tantes vegades Blanco Badio, Montero, generen espai, és que no l'estan trobant en el 1 contra 1.
0: Estem en els últims 7 minuts. València Bàsquet, que perd per 12. Té la pilota en atac. Va a buscar-la Badio, busca el bloqueig en el palal, l'aliú.
2: Wow!
0: I l'esmaixa Reuvers.
2: Un baló molt amunt, sí. Molt amunt, però el rescata Reuvers ahí per esclafar-la. Se clava 10.
0: Sí, sí, mig per a la fi. Perdem per 10. Ataca el Real Madrid. El baló és per al Facu. El Facu que va encarar Pradilla. En el cantó l'espera Dec. Busca la pilota interior. Es desmarca i el tap. El tap de Braxton.
2: Que bé Braxton Key darrere.
0: Vinga, que ataca València Bàsquet.
2: Que bé.
0: La pilota dins així, de la zona.
2: Així, sí, sí.
0: Reuver Cistella. I para el partit el Madrid. El València es posa 8. Falten 6 minuts per a la fi.
3: Vinga, que encara queda.
1: Ai, Escariolo, quina por.
2: Ara també canvis defensius, eh? Primer se ofega un poc la pilota de València Bàsquet, busca també en situacions de bloqueig directe canviar, ho aguanta bé, i Braxton Key que darrere també tancava les esquenes per ara trobar la transició i ficar-se a 8 punts, sí.
0: Hi ha temps mort en la canxa, perquè Escariolo diu que això no té bona pinta.
1: L'assumpte, sí senyor. Són 8 punts de diferència favorables al Madrid i per cert, en el Pedro Ferrandi, si no m'enganye, està a punt o si no s'ha acabat ja el partit i acaba la temporada de Lucentum.
4: Acaba la temporada, atenció, perquè Estudiantes ha fet 27 triples i és el rècord de la competició, però és un rècord en contra de Lucentum, òbviament. Final del partit en este moment, Paco, 72-113, és una pallissa de 41 punts. Acaba la temporada per al Lucentum Alacant. No estarà, òbviament, en la Final Four. I este és l'últim partit, crec, de Rubén Perelló com a tècnic del Lucentum.
1: Entenc que no destaquem res del partit perquè ha estat una desfeta, no?
4: L'afició, que avui els que han estat així continuen animant a l'equip, és l'únic que es pot destacar.
1: Pues anem a veure què és el que passa en el futur del tècnic del Lucentum. Un abraç, Gonzalo, t'escolten demà.
4: Un abraç molt fort.
1: Bueno, esta nit, no, Salva?
3: Sí, esta nit.
1: Minuts. Estarem fent la prèvia de tot el que va passar demà, que va ser un fum. Tornem a Grècia, Luis.
0: Reprèn el partit. A veure si València, amb un Key magnífic en defensa, pot tornar a recuperar, encara que Braxton està en la banqueta. El baló per a Campazzo, ataca el Madrid. Esta defensa és molt important. Campazzo, que divideix, entrega per a Dec, la penetració de Dec, el llançament que no entra, rebot
2: altra vegada.
0: Rebot en atac.
2: Luis, el mateix que ha finalitzat, sí, sí. El mateix jugador que finalitza, cau i se torna a anar cap amunt per a rescatar el baló.
0: Dec, des del cantó, el triple no va, vinga, rebot en defensa.
2: Busca-la en carrera, busca-la en carrera.
0: Va a buscar la penetració des del cantó, la pilota vamos, per a Cam. Vamos. No entra el triple de Cameron Taylor.
2: Però este és el xoc, esta és la versió, eh? Darrere més un poquet d'agressivitat, inclús pots soltar, acabi de que siga el que busque el llançament i la transició que no entra, llàstima.
0: Campazzo, Zafata, no entra, rebot en defensa per a Jaime. Falten 5 minuts, perdem per 8 i tenim el baló.
2: Cuidado,
0: a punt d'embolicar-se Cameron Taylor. Problemes. Davant de la defensa de Feliz, són 6 faltes seguides, amic. A la fi, falta personal que assenyalen, però li han fet moltes faltes a Cameron Taylor en esta defensa.
2: Però que pite la primera de mitja pista, és que deixa i deixa. És que jo crec que han de fer, volia fer-li la falta, volia que no avançara, que no generara l'espai Cameron Taylor.
0: L'ordre és constant per part de la banqueta del Madrid. Sí. En quan València corre, fer la falta. Se'n va Badio a la banqueta. Torna Jan Montero. També torna Sacco. Jan Montero, línia de fons. Perdem per 8, falten 5 minuts. Cameron Taylor, que acaba de errar un triple, sí. I que acaba de perdre el balón. Cameron Taylor està per a canviar-lo.
2: És que s'equivoca Cameron Taylor. De primeres, si no executes, lo que no puedes hacer es mostrarle el balón a Mario Esson, ya le fica la mà, al ficar-li acaba colpejant en la cama de Cameron Taylor, perquè li el mostra, ahí es que, diguem d'alguna manera, el muscle és el protector de la pilota, li l'ensenyava, li la mostrava, i d'ahir que recupera el Madrid.
0: Últims 5 minuts, baló per al Madrid, Campazzo amenaça amb el triple, entrega per a Gesson ja, immediatament va cap al bloqueig, continua l'argentí, entrega per a Feliz, llança de 3, Feliz triple. Triple de Andrés Feliz per al Madrid, torna a anar-se'n del 11. València en atac, però falta personal de Campazzo. Ara ja té igual, amic.
1: La inspiració se n'ha anat de vacances, Nacho, en el pitjor moment de la temporada.
2: Sí, el pitjor moment de la temporada, sense la fiabilitat en l'amenaça, no?, habitual d'este València Bàsquet, i el Madrid que cada situació que bueno, pues que troba de extrapàs, de rebot ofensiu, pues t'acaba penalitzant una altra vegada el silenciós, André Felip, des de la llarga distància, que pega ixe colpet en ixe últim triple.
0: Són 13 punts per Andrés Felip.
1: Insoportable, este tío.
2: Insoportable, sí. És que apareix en grans moments, este jugador.
0: Ataca València. Jan Montero. Està més enllà de l'arc. Va buscar la penetració Jan Montero. El llançament desequilibrat no entra. El rebot és en atac per a València Bàsquet. Cameron Taylor, tot el corredor, per a buscar el llançament. La pilota tocada per Sacco, pèrdua de valor.
2: Van dos a tapar la penetració de Cameron Taylor. Sí. Primera, que ni el Sacco no pot esperar obert. Que espera a 4 metres. Té que donar-li continuïtat, té que donar-li eixida a la passada, però Cameron Taylor té que també pensar en soltar. T'apareixen dos, te tapen la penetració. Dos tíos que van cap amunt, bueno, regala-la abans de fer que se perga la pilota per línia de fons.
0: 4 minuts per a la fi, perdem per 11. Cal remuntar ja 3 punts per minut. Això cada volta més complicat per a València Bàsquet. El balón per al Facu Campazzo en ataque del Real Madrid. Busca el bloqueo de Dec. Continúa Campazzo. Falta. La falta personal de Nil Sacco. Es encara la tercera de Valencia Basket en este último cuarto.
2: Ahora Campazzo es un experto de Dotasó. Incluso de exagerar contactes, ¿no? Esta acción de Nil Sacco que aparecía para frenar el bloqueo directo. Bueno, a la mínima que. No es que aparezca, es que aparece, pero apareix un poquet tard sense ser ambiciós, i ahir el que va un peliu també al contacte és Campazzo, però trobant la falta.
0: València només ha fet 7 punts en este últim quart. Baló per a Feliz. Feliz que busca el contacte, llançament d'exterior de Feliz, no entra, el rebot és en atac.
2: Altre per a ell.
1: Però, tio,
2: és que
1: no tanques, no tanques res darrere. S'escapen les gallines.
0: Tenint com tens a Sacco, eh? Llança de 3, Campazzo no entra. Ara aquí sí que agafa el rebot, és València mitjançant Cameron Taylor. Ja està en camp del Real Madrid. Entrega per a Pradilla. Pradilla per a que la jugue Branco Badio. Badio per a Pradilla des de la pintura. Davant de Feliz, té que anotar. Allà va Jaime. Jaime que llança. Falta personal de Feliz. Hi haurà dos tirs lliures per a Jaime Pradilla.
1: Com ha baixat, Nacho, el Madrid el partit al fang en este últim quart.
2: Al fang, al fang.
1: Perquè, clar, en l'avantatge que tenia, que eren 7 si ha arribat a tindre, li val. Ara mateix està 7-7 el parcial d'este quart. Yeah. És defensar, aplicar-se en defensa, fer alguna cistella i s'ha acabat el partit.
2: I en la transició que busca València Bàsquet, ells, de repente, entre Okeke i André Felip, el que fan és apretar la pilota, intercanviar en el bloqueig directe i no te permeten el tir exterior, el triple, i te diuen, vale, troba a Pradilla, però te'n vas anar a una situació de dos i en tot cas a una falta, que és el que ha tret el jugador de València Bàsquet.
0: Al Madrid li faltava la seua referència rebotejadora i està guanyant el partit gràcies al rebot. Es deixa pel camí el segon tir lliure Jaime Pradilla. Perdem per 10, falten 3 minuts. 81-91. Campazzo a punt de perdre la pilota, recupera València Bàsquet. Ja està en zona d'atac. Tradilla, baló per a Saco i Saco la perd. I Saco perd el baló. I ara qui la juga és el Real Madrid.
2: Sí, és que Saco tampoc pot tindre el baló a 3-4 metres. Si no és una acció finalitzadora, ahir no deu de tindre massa el baló. Bueno, t'obligava la defensa del Madrid i ara trobant molt bé una altra vegada Campazzo, ni apretes la pilota ni trobes la situació defensiva en la caiguda de Gavidec, en la seva mobilitat, per a fer l'acció ja definitiva, diria jo, en este semifinals.
0: Ja. Pues anem a perdre el partit. Mentre el Madrid busca la falta de Shaquille O'Neal.
1: Sí, el Haka
0: la
1: Saco.
0: La falta comença sobre Saco.
2: I l'ha tret.
0: Han mesurat malament perquè encara és la quarta.
1: Haka Saco.
0: Lluís, ja l'estic.
1: Este sí. Partit és, que la gent me comprenga, és una comparació, és Sant Denis.
0: Sí, total.
1: És Sant Denis. Sant Denis 2000.
0: Sí.
1: València, o l'equip valencià en este cas, que arriba en una dinàmica, en un futbol, en un estil, en una il·lusió, en unes ganes, però és que no ha pogut mostrar pràcticament res en el partit d'avui.
2: Més ficat en la feina al Madrid, més contundent, més seriós, està penalitzat cada vegada que ha volgut percutir en el rebot, ha focalitzat. Això també és una altra situació que demostra on està el Madrid, que està en ser sabedor de qualsevol circumstància. La té este tio, la té Nil Saco. Què vaig a fer? Esperar a que la solte? No. Falta i el tir lliure. Bueno, està clavat en el que toca, en el més 12 en el marcador, i se deixa dos tirs lliures.
0: I Saco erra els dos tirs lliures. Com d'altra banda, ja estem acostumats a que passe.
2: Ara és pèrdua de Campazzo, sí. Mira, fixa't ara que València Bàsquet en els últims moments, ara un poc per la diferència del marcador, se'n va a apretar, a doblar dos contra un. Ho has fet ara, Vull dir que esta dinàmica és habitual en València Bàsquet o de quan en quan mostrar la pressió a tot el camp i d'ahí acabes rescatant d'aquell baló que doblaves en un costat en la pressió defensiva i ara també esta pèrdua de Campazzo.
0: Perdem per 12, falten 2 minuts. Baló per a Cameron Taylor, llança de 3, no. El rebot és en defensa per a Lails, que ha fet un partit extraordinari.
2: Quasi ratllant la perfecció, Trailais en les seues decisions, són ja de manera diferencial i mira una altra vegada pressió alta i recuperació.
0: Jan Montero, Safata i Cistella. Anota Montero quan hi ha temps mort en la canxa. A falta de 1 minut i 54 segons, València perd per 10, 93-83, o hi ha miracle o se'n tornem a casa.
1: Com està impactant Carlos Urrutia Roig Arena este palàs que s'està portant ara mateix l'afició de València Bàsquet?
3: Pues mira, estan tots pendents cada volta que ataca València Bàsquet a veure si n'hi ha un fil per a l'esperança, però la gent està un poc preocupada. Com te diuen a tu?
5: David,
3: que t'està parlant el partit.
5: Està molt complicat, molt complicat. Molt complicat, però intens.
3: És que s'està penalitzant molt el rebot, estan anotant en facilitat.
5: El triple no està entrant. Teníamos que haber jugado la baza de los dos que nos faltan del Madrid, pero aún así tienen más experiencia ellos. Creo que le va a ser la clave, porque a ellos les están entrando triples casi un 80%, digamos.
3: No es un miracle, faría que Valencia Vázquez que guañara.
5: En baloncesto hay miracles, esperemos que sí, pero hay miracles, pero complicado.
3: Casi a llenar.
6: Al último segundo.
5: Hasta el último segundo.
3: Gracias.
0: Reprendre el partit mentre així en l'Oaca en este 83-93 favorable al Real Madrid, que guanya per 10 a falta de 1 minut i 54 segons per a la fi.
1: Salva.
7: No, anava a dir que avui jugadors clau com han estat en altres partits, com és el cas de Sergio de la Rea, de Branco Badio, de inclús Matt Costello, no han aparegut en quant a anotació i València Bàsquet, quan no és supercoral, patix molt en estos partits.
0: Baló en moviment, Campazzo per al Real Madrid, zigzaguejant, balot interior, Cistella. Andrés Feliz. Altra volta Andrés Feliz. No serà que el dominicà bo és Feliz?
2: És molt bo, és molt bo. El nostre és molt bo també, però és una
0: partida bé. Paradilla
2: castiga des del triple, sí.
0: Triple de Jaime. Estem a 9, falta minut i mig.
2: Ara també li ho dia la banqueta a... al Montero, no el soltes, t'apareguem, però clar, va ser embotxí, diguem, sí. En la teva defensa, en l'agressivitat per a recuperar la pilota i trobem una vegada a l'esquena, ahir a l'acció d'Andrés Felip i ara està de Trey Lyles.
0: Lyles, Cistella per al Madrid. Ataca València. Jaime Pradilla davant de Gesonja. El moviment de Jaime busca el llançament contra Tauler. No entra. I el rebot és en defensa per Andrés Feliz. Minut 10 segons per a que acabi el partit. Per a que acabi esta meravellosa història que està escrivint València Bàsquet en la jornada d'avui. Així en la capital de Grècia. El baló per a Campazzo, entrega per a Gesonja, interior per a Lines, no. I hi haurà tirs lliures per al pivot canadenc. Falta personal de Braxton Key. 53 segons per a la fi. El Madrid guanya per 11.
1: Super Nacho anticlimàtic, eh? Molt anticlimàtic, després de tot el que hem vist aquesta temporada. I te'n vas a anar de la competició pràcticament sense mostrar el que pots donar.
2: Sí, jo tinc també aquesta percepció, eh? Que vas, evidentment has fet coses molt importants, però avui en el dia concret és que no has estat, és que no has trobat el que cal trobar en un partit com este, i te quedes en la sensació eixa,
7: sí, Andrés Feliz lesionat també, eh? Feliz lesionat.
0: Pues més per a Olympiacos, eh?
2: Més per a Olympiacos, eh? A part de que la grada la va tindre, vamos, repleta, no, més que repleta.
0: Van a ser 18.000 a 1.000.
2: 18.000, sí, perquè parlaven al principi, no, d'aigua 11.000, no, és que
1: no.
2: L'espenta de la grada han sigut 17.000 a 18.000 per part de l'Olimpiakos.
1: La factura va aixir cara, de la classificació per al Madrid.
0: Línia de fons de Branco Badio, que ara nota una safata senzilla i després protesta que hi havia falta personal, i la falta personal la comés ell. Hi haurà tirs lliures per al Real Madrid. Falten 43 segons, estem perdent per 11.
2: Encara que este tram final ja siga un poc en plan defensivament de locura en la intenció de voler anar per el baló, però és que durant el partit no has anat a per el rival, no has anat a buscar-lo, i a millor te poden trobar alguna vegada alguna acció de tu embotxir i en passades trobar-te l'avantatge, però és que no has anat a aquesta disposició també d'incomodar, de dificultar, de quan Campazzo passa a la mitja pista, de doblar-lo i que se llevara la pilota de damunt. Has permès que tinguera la pilota, elaborara, trobara la comoditat, i bueno, és que han sigut molts jugadors per part del Madrid que han estat trobant situacions fàcils, eh? Gavi Dec sembla que està de tapadillos, se'n va 14 punts. En el tema del rebot ha fet un forat increïble. La sensació d'André Feliz també de ser penalitzador. Teo Maledón, bueno, molt jugador, més lo de Sonja, més lo de Campazzo, bueno, molt definitiu el Madrid, més trail lines, trobant facilitat en l'equip d'Escariolo.
0: Anota ara Pradilla amb facilitat, marcador redó 90-100, falten 30 segons. Campazzo jugant ja als quatre cantons el Real Madrid, Gavi Dec, Cistella. Quin partit ha fet Gavi Dec.
2: Quin partit, sí.
0: Extraordinari. Montero des del mig del camp llança el baló que no entra, rebot en defensa per a Gesonja. Quin partit ha fet Gesonja.
2: A més, no se n'ha anat en ningú moment, però com no ha estat incòmode, com ha estat tranquil, què passa? Que Gesonja en esta estabilitat és un tio que és top de tres millors que hi ha a Europa, a Euroliga, no? Però no l'has incomodat, no l'has tret del partit, l'has forçat en alguna situació defensiva de ser dur, no falta buscar...
7: Expulsat Badio, perquè li ha aplaudit en la cara als àrbits, li cau... Mira, ja. I encara s'encara en els àrbits, Estem veient-ho per televisió, se'n va expulsat Branco Badio.
1: Un altre desactivat, practicant des del principi, Nacho, neixen dos faltes ràpides. Papi Badio, que no ha aparegut en la semi tampoc.
2: I aquestes dos faltes l'han portat a que se tinguera que anar a la banqueta, i després, quan ha tornat a pista, és que ha anat a accions forçades, ha anat a la seva capacitat individual, però sobre l'excés del dribbling, sobre l'excés també de tirs forçats, bueno, d'aquesta manera, a este nivell, i davant d'esta contundència del Madrid és molt difícil.
1: Per cert, estem a punt d'arribar a les 10 de la nit, estem ja ocupant temps de contrapunt en Gustavo Clemente, ara de seguida començarem en el programa, però abans hem de tancar malauradament Luis Urrutia, una retransmissió que anava a camí a ser històrica i que ho ha estat, perquè València Bàsquet està en una Final Four, però que ens deixa una sensació en el cos molt roïna.
0: Bueno, jo crec que ha jugat millor el Madrid que el València. Els tirs lliures per a Gesonja, no sé quants són, per la falta, per la tècnica, per la exclusió. Però ahí està, llançant tir lliure darrere de tir lliure Mario Gessonja, que aplega ja els 24 punts i que en este tir lliure s'hi ha ja 25. I Gessonja que se'n va a la banqueta perquè per a jugar estos últims 19 segons el Real Madrid treu des de la banqueta a l'italià Profida i a Izan Almansa. És l'últim atac del partit. 90-105. Pilota per a Jan Montero. Montero entrega per aquí. Qui està sol per a llançar de 3. Llança, no anota. Rebot en defensa per a Dec Final. 10 segons, però ja no atacarà el Real Madrid. La banqueta de l'equip madrileny que se'n va cap a la de Pedro Martínez per a donar-li la mà. València Bàsquet, que ha perdut l'encontre. Marcador final. València Bàsquet 90. Real Madrid 105. Així conclou esta meravellosa temporada que València Bàsquet ha jugat en l'Eurolliga i que li ha fet aplegar per primera volta una final a 4, on ha caigut davant d'un Real Madrid que per a mi ha jugat millor que el València i que per això ho ha merescut. Així que derrota per a València. Demà se'n tornem a la Comunitat Valenciana perquè pues ens ha durat un dia la competició.
2: Sí, perquè el que ha plasmat València Bàsquet al llarg de la lliga regular i el play-off contra Panathinaikos ha sigut increïble, excel·lent, però avui, ixe dia que tocava aparèixer per a fer encara la història més gran, pues se deixa un poc la... No sé si la seva essència, però sí el que calia en un enfrontament com este, el nivell físic, el sostindre't en el teu rebot defensiu, has permès tantes segones opcions, has deixat créixer al Madrid i un Madrid molt disciplinat, molt ben elaborat en la parcel·la ofensiva i darrere frenant-te cada intentona que tu trataràs d'aprofitar-ho des de la vertient ofensiva. Bueno, diferenciar el Madrid Escariolo i un València Bàsquet que deixa aquesta sensació de no ser un poc o de no ficar el llistó on normalment l'hem vist al llarg d'esta Eurolliga.
1: En l'últim quart de 7 ADN va guanyar també el Madrid l'últim parcial, el millor del partit Mario Gessonja en 33 de valoració, el millor de València Bàsquet 23 de valoració per a Jaime Pradilla. Un segon de companys, anem a primer escoltar com s'ha pres l'afició de València Bàsquet, Carlos Urrutia, fora del Roig Arena, la derrota del conjunt taronja.
3: Pues mira, Paco, el més bonico ha sigut l'ovació, l'aplaudiment del públic, així des de la plaça de l'afició, al València Bàsquet, perquè s'ha caigut, han perdut. Anem a veure si podem parlar en algun dels aficionats. Bueno, què t'ha paregut a tu?
6: Molt bé.
3: Molt bé, este no té ganes de parlar. S'estan ja anant, però anem a veure quin resum es poden fer. Com te diuen a tu?
8: No.
3: No passa res, has perdut, no passa res.
1: Tome.
3: Bueno, pues no passa res. És que vull parlar en una dona. Si tens un segonet, com te diuen a tu?
9: Lorena,
3: què t'ha paregut el partit? Quina llàstima, però...
9: Bueno, per lo menos ha intentat. Sí.
3: Però massa anotació en contra, massa rebots en atac el Real Madrid.
9: No m'ha agarrat rebots, tampoc.
3: Però al final... Suposa que tant tu com tota la resta de gent heu aplaudit a l'equip perquè ha sigut meravellós arribar fins a una semifinal de la Final Four.
9: Hay que animar hasta fins a l'últim moment.
3: Vinga, gràcies, bonica.
9: Gràcies, adeu.
3: Pues ja te dic, se va buidant ja esta plaça de l'afició. S'han colgat jo crec que més de 2.000 persones en les tres zones que hi havia en tres pantalles i la veritat és que l'organització perfecta, la gent molt cívica, molt educada i la veritat és que una pena, però... S'ha arribat fins així, que no ho poden dir tots.
1: Correcte. T'acomiada des d'ahir, t'escolta després del 90. Un abraç, Carlos.
3: Un abraç, fins ara. Adéu.
1: Pedro Martínez en la tele.
10: El equipo ha luchado, se ha esforzado, pero no hemos sido capaces. Ellos juegan muy bien, han hecho de la necesidad de virtud, el hecho de venir con bajas interiores que parecía que nos iban a beneficiar mucho, pues ellos han sido inteligentes, jugando muy abiertos, hemos tenido problemas para dominar el rebote defensivo con tantos jugadores abiertos, con jugadores que iban hacia el aro, que se abrían después de bloquear, eso no lo hemos podido defender bien, mérito suyo total, que han jugado un muy buen partido y se han merecido ganar realmente.
11: Eso es un análisis muy detallado del partido de hoy. Nosotros miramos un poquito más allá y te damos la enhorabuena por toda esta temporada. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias, a descansar.
1: Palabras de Pedro Martínez, de donarle enhorabuena al Madrid. Anem tancant ràpidament, Salva Gómez, opinió del partit, sobretot de la temporada. València,
7: bueno, una llàstima, no? Ficar-li un punt final a una temporada que passara el que passara, ja és històrica per a València Bàsquet, que ja és una temporada de sobresalient. És de veres que buscaven la matrícula d'honor i no ha pogut ser, no? Però són fites que són molt difícils, no? I jo crec que València Bàsquet tornarà a veure's en un escenari així i no serà molt a molt tardar.
1: Esperem que siga pronte. T'escoltem a les 11. Una
7: fins ara, un abraç.
1: I des de l'OACA, Nacho Rodilla, tu primer, per a tancar, últimes impressions des del pavelló on se va a disputar la gran final el pròxim diumenge.
2: Sí, home, la percepció de que a València Bàsquet li ha faltat un plano més físic, no? de més cames. Semblava que l'equip li faltava la xispeta habitual, i que després hi ha una faceta que podem parlar, que hi ha molts jugadors, i ho he comentat, no? que estan encertats per parlar del Real Madrid, però la faceta rebotejadora, me'n vaig a ixe foco, perquè 31 rebots per al València Bàsquet, 48 en total per al Madrid, més 10 i 10 rebots ofensius més que València Bàsquet, 9 rebots ofensius els nostres, 10 per a l'equip d'Escariolo. Què vol dir? Que són 10 possessions, en este cas sols en el rebot ofensiu són 10 possessions
1: extra.
2: Més. D'aquestes boles extra que li permetixen tindre ritme de partit, sostindre's quan té la diferència en el marcador. Bueno, i se punte me sembla que és, claro, tan a favor del Madrid, que te penalitza d'una manera molt evident. Però avui li ha faltat trobar el seu dinamisme habitual, un València Bàsquet que sí, que pareixia que en la passada ofensiva apareixia, però no apareixia des de la contundència darrere, que és el que ha permès que el Madrid trobara a diferents jugadors en el seu atac.
1: Luis, tanquem.
0: Pedro Martínez, que ha fet una temporada magnífica, avui s'ha vist superat claríssimament per Sergio Scariolo. Avui Pedro Martínez ha llegit què estava passant. Rebre 10 rebots en atac de l'equip rival és perquè no eres capaç de...
1: Ui, se s'ha tancat. Pues, ha tornat? ¿Hem tornat? Sí.
0: Estic?
1: Tira, sí.
0: Bueno, pues això, que jo crec que Pedro, avui superat per Scariolo, i que, bueno, pues no empanya, el que és una temporada brutal de València Bàsquet, al que, mira el que li queda, Dimarts, partit en Zaragoza, divendres al Roig Arena, i diumenge el Palau per a jugar contra el Barça les tres últimes jornades de l'ACB abans de començar els play-offs.
1: Pues así posem punt i final a la cobertura especial de Punt Ràdio per esta Final Four amb el nostre equip de tècnics especials, amb Nacho Rodilla i amb Luis Urrutia. Un abraç, companys, bona tornada.
0: Adeu. Vinga,
2: adeu. Bona nit.
1: I tanquem també este punt a punt i tanquem la temporada de València Bàsquet a Europa gràcies a José Navas al comandament tècnic. Vos deixem des d'ara i fins les 11 amb Contrapunt de la mà de Gustavo Clemente, i a les 11 el resum del postpartit i rodes de premsa en el punt a punt d'en Salva Gomis i Carlos Urrutia. Adeu.
8: Este dissabte, des de les 12 del matí, punt a punt. Amb l'última jornada de Lliga en primera divisió, el Villarreal es juga a la tercera plaça front d'Atlètic de Madrid. El València buscarà la competició europea davant el Barça. Llevant i Elx lluitaran per la salvació a Sevilla i Girona. A més, última jornada en primera federació amb l'Hèrcules buscant la classificació per la Copa del Rei. I l'ascens a Lliga a Sobal en joc per a Agustinos Alacant i Fertiberia Puerto Sagunto. Amb pilota valenciana i tot el poliesportiu. Tot en directe. Este dissabte des de les 12 del matí al Punt a Punt.

0: El València Bàsquet diu adeu a la Final Four, però ho fa deixant una imatge que va molt més enllà del resultat i de la mala defensa en el partit d'avui. Perquè hi ha derrotes que no debiliten, sinó que engrandixen. I aquest equip taronja ha aconseguit una cosa que no sempre s'explica amb estadístiques. Torna a emocionar una ciutat sencera, torna a enganxar a molta gent que inclús no era aficionada al bàsquet o especialment aficionada al bàsquet. Torna a despertar la sensació de que alguna cosa divertida passarà quan es veu aquest equip, i és una sensació compartida per qualsevol aficionat a l'Eurolliga arreu d'Europa. Sap que quan posa un partit del València Bàsquet hi haurà espectacle, hi haurà ritme, hi haurà intercanvi de triples, hi haurà intensitat i hi haurà vibració. Avui ha existit aquesta part, però ha fallat la faceta defensiva, que davant un equip com el Real Madrid, fet per a governar aquestes nits, construït amb una profunditat de banqueta i amb una experiència doncs molt determinada, si no estàs al nivell exigit en defensa, que fins ara havia sigut una de les senyals d'identitat d'este València Bàsquet, si això falla, doncs difícilment pots guanyar a un Real Madrid que ha estat veritablement inspiradíssim en totes les facetes. Malgrat això, el València Bàsquet ha competit amb dignitat, amb orgull i amb una personalitat que ha enamorat l'afició durant tot el recorregut de la competició, on ha sigut sense dubte l'equip més atractiu de vore de tots els participants a l'Eurolliga. I això, abans de començar la competició, veritablement ningú se ho esperava. Ha sigut un equip valent, ha sigut un equip amb caràcter, amb segell propi, capaç de plantar cara a qualsevol, i inoblidable serà la remuntada, única en la història, davant Panathinaikos alçant un 2-0 en contra. Feia temps que el bàsquet valencià no generava esta sensació de comunitat, esta manera de viure cada partit com una celebració, com un cant a una oda a l'alegria, i la Final Four ha sigut potser un punt de partida per a tornar a intentar-ho. Hi ha vegades que un equip arriba a una fita com esta amb la sensació que serà un moment únic en la seva història i difícilment es tornarà a repetir. En este cas, per a qualsevol analista i qualsevol aficionat o aficionada, ens fa l'efecte que no és ixa la sensació, ni molt menys. És la sensació d'haver posat una primera bandera i que segurament, si es continuen fent així de bé les coses, serà qüestió de temps que torni a repetir-se. Per tant, inclús en la derrota, orgull d'haver arribat fins ací, orgull d'haver oferit espectacle, competitivitat i ambició. Espectacle, competitivitat, ambició, paraules a les quals potser hauríem d'acostumar-nos més com a societat. Hauríem de sentir que som capaços de traure pit de la nostra competitivitat, de la nostra ambició i del nostre sentit de l'espectacle. Recuperar l'autoestima com a poble a través de l'esport, en este cas, és potser una idea que deixem en l'aire. Així les coses, amb orgull, avui veiem així al nostre estudi alguna bufanda del València Bàsquet. Este matí, en un acte del diari Las Provincias, la pròpia alcaldessa de València, Maria José Català, apareixia amb una camiseta del València Bàsquet, en una imatge que retrata bé el que ha representat este equip durant aquestes setmanes. Un acte on, per cert, ha anunciat una cosa significativa. Una inversió de 58 milions d'euros en el Jardí del Túria durant els pròxims 5 anys. 29 destinats a obres i la resta a manteniment i gestió integral. 58 milions d'euros durant els pròxims 5 anys. Com l'ha definit la joia de la corona de la ciutat. Una ciutat que mira cap al futur i que doncs també reflexionarem al respecte. Mentrestant, la realitat continua avançant per altres fronts. La Conselleria d'Educació espera rebre dilluns les propostes dels sindicats per a desbloquejar les negociacions després del rebuig del professorat a l'última oferta de l'administració. Els sindicats preparen ja la gran manifestació unitària de demà a València, on s'espera l'arribada de milers de docents de l'ensenyament públic no universitari. La cita serà a les 6 de la vesprada i la pressió continuarà dilluns amb l'entrega d'un manifest de suport a la vaga indefinida per part de l'Associació de Directors. També dilluns, com escoltàvem en este programa, en la veu d'un director, està previst que presenten per registre d'entrada les dimissions de fins a 250-260 membres directius de diferents centres. Veurem si acaba concretant-se això, perquè evidentment també dependrà d'esta presentació d'esta contraoferta, per dir-ho així, per part dels sindicats. Per tant, veurem si definitivament es produeix aquesta dimissió o aquest conjunt de dimissions, o queden pendents del que ocorrega amb aquesta contraproposta per part dels sindicats. També continua el terratrèmol polític després de la imputació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Des de la Moncloa insisteixen a defensar-lo, mentre Sumar reclama explicacions i el Partit Popular anuncia que acudirà a Brussel·les per a demanar una investigació sobre el rescat de Plus Ultra. Però entre tanta política, tanta tensió i tanta protesta, hi ha històries que ens fan sentir orgullosos i orgulloses, i això és exactament el que ha sigut este València Bàsquet, tornant a l'inici. Un equip que no ha pogut amb el gegant, sí, és cert, però que ha recordat a molta gent que tornar a creure i il·lusionar-nos també és una victòria. Patri Orduna, bona nit, com estàs?
1: Bona nit, què tal? Encantada, bueno, un poc trista ara per el València Bàsquet, però orgullosa d'on ha arribat l'equip.
0: En Ramírez, bona nit.
2: Bona nit, Gustavo. Jo estic un poc més tristona, eh? Jo venia ja disposada a posar-me la bufanda i a fer tot el programa amb la bufanda posada. I no ha pogut ser. Jo estic tristona. Comentàvem ahir que el fet de jugar la semifinal no era només l'orgull de jugar-la, calia guanyar-la. I jo, que soc molt major, padre no, però m'ha recordat moltíssim a San Siro i a San Denis, no? Arribar a les finals, en el cas de Cooper, i clar, no vindre amb el trofeu és molt dur. Jo no sé si paga la pena arribar, no? El procés és d'orgull, jo sí que separaria les dues parts, no? El procés d'arribar, el que ha demostrat, però després és com anar a un examen final. I és que jo no sé què penseu vosaltres, però no l'ha guanyada el Madrid, la semifinal. És possiblement la perduda el València Bàsquet. Avui li ha faltat xispa, li ha faltat intensitat, i ell mateixa possiblement se sentia com a segundo, no? Jo crec que el Madrid ha fet el que havia de fer, ha estat sobre la pista, jugant sense arriscar massa i defenent sobretot, i el València Bàsquet li ha faltat ixe caràcter, ixe intensitat, ixe físic, que habitualment és el més característic de l'equip. Jo estic tristona i se me nota.
0: La comparativa amb la final de San Siro, de la qual, doncs, en la prèvia efectivament fèiem un paral·lelisme, en el sentit de esperem que no passi el mateix. Veritablement no pensàvem que passaria el mateix, perquè si una cosa ha demostrat aquest equip és molta interessa, defensar molt bé, que no li han tremolat mai les cames en la competició, però veritablement és que fins i tot el tempo del partit ha sigut molt semblant a la final, perquè en aquella final, fins i tot amb l'1-0 del Madrid, encara el València va tindre algunes ocasions tímides, això sí, però va tindre algunes ocasions, es va apropar i encara va poder tindre la seva oportunitat per a empatar la final fins que van arribar els altres dos gols. I ha sigut una cosa semblant avui durant els dos primers quarts, on el València Bàsquet ha estat un poquet remuntant a remolc, però ha arribat al descans viu, ha arribat viu, i ha sigut ja en el tercer quart quan el Madrid ha ampliat molt l'avantatge i ha sigut inabastable, no? Un poquet igual que en aquella final, on vas arribar viu fins a determinat moment, fins que el Madrid va ampliar l'escletxa fent-la inabastable. I en els dos casos també era un equip molt alegre o que venia amb una energia i amb una vibració espectacular, aquell València, ja que després de guanyar-li 4-1 al Barça en la semifinal, i este València inabastable per al rival, i fent també l'heroica davant el Panathinaikos en la mateixa semifinal. Per tant, En els dos casos ha tingut molts paral·lelismes aquella final trista de San Siro i la d'avui. Patri, ¿alguna reflexión más?
1: Sí, bueno, dejando un poco de lado el plano más deportivo, que evidentemente es el principal, y de hecho yo coincido con Anun en que creo que el Valencia Basket igual le ha faltado un puntito de algo.
2: De fe en sí mateix, porque sí, sales a ver, un flat en el tercer cuarto.
1: Claro, entiendo también que tenían, evidentemente son deportistas de élite, pero igual tenían mucha presión encima de que era la primera vez que el Valencia Basket llegaba o tenía una ocasión como esta. Pero yo me quedo con esos más de 700 aficionados que se han desplazado hasta Atenas, con esos cientos de aficionados que estaban en el parque en las afueras del Roig Arena esta tarde o esta noche viendo el partido allí, todos ilusionados, toda la gente que la estaría viendo en sus casas, como decía Gustavo, gente que se ha vuelto a ilusionar con el Valencia Basket, aunque ya nos venimos ilusionando mucho durante esta temporada que nos ha dado bastantes alegrías. Yo me quedo con eso, habiendo analizado y aceptado la situación, que no ha podido ser por primera vez el Valencia Basket ha llegado a una oportunidad así, lo hemos disfrutado y yo creo que hay que poner en valor eso, que hemos llegado, que el próximo año igual sí que llegamos a la final, pero a mí me habría sabido peor llegar a la final y perder, porque así por lo menos no has jugado ese partido, no piensas en lo que podrías haber hecho mejor o lo que te ha salido mal y por eso no te has llevado el trofeo.
2: Yo hubiera preferit jugar la final y creo que Gustavo
1: sí,
2: también. Sí,
1: pero te habría sabido peor perder.
2: Però fixa't que ningú li lleva mèrit al procés i al tornar a viure la intensitat de l'esport i del bàsquet a València. Escoltava l'altre dia, crec que era després ahir, a Gustavo entrevistant a Lluís Company, era sí. De la penya Nacho Rodilla, no?
0: Sí, sí.
2: I explicava Lluís que han picat molta pedra fins a arribar ací. I de fet és aixina, i la il·lusió per el bàsquet i l'esport sobretot, i l'aposta per el seguidor sobretot del bàsquet quan no existia este moviment, ha sigut espectacular, i el testimoni de Lluís era emocionant.
0: Sí.
2: Era emocionant, però això no lleva que avui no s'ha cregut l'equip que és el València Bàsquet, i crec que si volem arribar lluny hem de tindre sobretot confiança en nosaltres mateixa i saber que si perdem és perquè l'altre equip juga millor, però és que avui el Real Madrid ha sigut molt conservador. S'ha dedicat a defendre moltíssim, sense el pivot agarrava tots els rebots ofensius, també defensius i ofensius, era de bojos, però me deixaria més tranquil·la si el Madrid haguera fet un partit espectacular, però és que no és tant mèrit del Madrid com de mèrit del València Bàsquet, i crec que hem de confiar més i tindre més fe en allò del que som capaços de fer, i avui ens ha faltat aquest puntet. La cara de Paco Polí quan eixia de l'estudi també era terrible, perquè crec que pensem tots que el València Bàsquet avui no ha fet allò que és capaç des de la confiança i de la fe de fer sobre la pista.
0: I prova d'este puntet d'autocrítica que estem fent esta nit, sense deixar, evidentment, com deia Patri, de costat tot el mèrit d'haver arribat fins ací, prova de la grandesa del València Bàsquet, el no considerar que haver arribat fins ací és ja el caramelet, és el premi i és el regal. No, està molt bé, però jo crec que prova de la grandesa del València Bàsquet és ser autocrítics amb el que no s'ha fet del tot bé en el dia d'avui, i és senyal que tots esperem que torni a ocórrer i aleshores aquesta experiència es faci valdre i guanyes en poso, en saber estar, en saber dominar el partit. Ho deia el propi Víctor Claver a Juan Carlos Villena en una entrevista en els dies previs. Hem d'afrontar el partit no pensant que haver arribat a Atenes és ja el premi, sinó amb la sensació de que hem de guanyar o hem d'aspirar a guanyar. Evidentment que l'equip ha volgut guanyar, faltaria més, i si una cosa té aquest equip és que esperit de campió i esperit de remuntada, com ha demostrat durant la temporada, però a voltes per a guanyar un títol es demostra també en el futbol has de perdre abans, no? I bé, era la primera participació, cap equip que debutava en la Final Four, llevat de Salgiris en l'any 99, havia acabat guanyant la Final Four. No havia passat mai en la història, per tant, per alguna cosa serà.
2: Els debutants, és veritat que mai.
0: Només una vegada. Aleshores, bé, servirà d'experiència, de segur, i tornarà a estar en este grandíssim escenari per a guanyar el millor títol del continent. Com dèiem, Mare José Català ha anunciat esta esta mesura que suposaria, segons ha anunciat, la inversió de 58 milions d'euros en els pròxims 5 anys al vell llit del Túria. 29 serien d'obra d'inversió i la resta de gestió i manteniment integral. Així ho ha dit en una trobada organitzada pel diari Las Provincias.
3: Este año se cumplen 50 años de la fusión por parte del rey a la ciudad. Ahí estás. 50 años por parte de la fusión del rey a la ciudad del cauce del río, del viejo cauce del río, justo este año. Y nosotros vamos a aprovechar esa efeméride para inyectarle al antiguo cauce del río 58 millones de euros. A saber, 28 millones de euros en un contrato de gestión y mantenimiento integral durante 5 años a razón de 5,6 millones de euros al año. Los pleos están casi ya terminados y se publicarán en breve. Y me gustaría que estuviera en marcha la nueva contrata, por supuesto, durante el siguiente año, el año próximo. Y hoy mismo, Junta de Gobierno Local, aprobamos uno de los tres proyectos importantísimos de obra que va a suceder. Aprobamos hoy un proyecto de 16 millones de euros, que consiste, con un plazo de ejecución de 20 meses, que consiste en renovar todo el tramo 10 y 11, es decir, todo el tramo Bofins. Todo el pavimento, la fuente del Palau, todo el tramo que va desde el puente de las Flores de Rita Barberá hasta el puente del Arco de Custodio. Todo entero. 16 millones de euros. Tenemos dos proyectos más, que son un proyecto que es en el Skate Park, que es el tramo tercero, y otro proyecto que es en el Parque de Cabecera. En total, esos tres proyectos van a conllevar una inversión del Ayuntamiento de 29 millones de euros. Yo creo, y lo he dicho siempre, el Jardín del Río Túria es la joya de la corona. Y necesita, y este ha llegado su momento, el momento de la inversión. Estamos haciendo proyectos maravillosos, hemos ampliado, hemos renovado toda el carril running, ahora la ampliación está en marcha, hemos renovado todo el aloprado, estamos limpiando todos los puentes históricos, vamos a hacer un proyecto muy bonito en los puentes históricos, vamos a hacer esas tres obras por 29 millones de euros, vamos a sacar el contrato de mantenimiento de infraestructura integral del río. Al río te lo vais a conocer en los próximos años. Pero ya había, era el momento, tocaba, y yo pienso que era muy importante.
0: Patria Orduna.
1: Bueno, yo creo que es una inversión importante, sobre todo este primer proyecto que anunciaba, 16 millones de euros de renovar dos tramos del río, como es toda esa fuente del Palau. Es un lugar emblemático de la ciudad de Valencia, que nunca está de más un lavado de cara, porque, bueno, quien no recuerda la fuente y todo ese entorno como sigue ahora, desde tiempos, pues no desde la prehistoria, ¿no?, por decirlo de alguna manera, pero sí que todos tenemos esa misma imagen. Si por algo se caracteriza el gobierno de María José Catalá y el Ayuntamiento de Valencia en estos momentos, el equipo de gobierno, yo creo que es por hacer muchas cosas que se vean, ¿no? Las obras de Pérez Galdós, tenemos la renovación también del río, quieren hacer que se vea un gran cambio, la renovación de la Plaza del Ayuntamiento, de la calle Colón, de San Agustín, de San Vicente, son un montón de planes, de proyectos, de obras que quieren darle un lavado de cara a la ciudad de Valencia. Yo creo que es importante, simplemente por embellecer la ciudad de Valencia, más allá de que te pueda gustar más o menos lo que sea el proyecto, el diseño, ocurrir también con la intención del anterior equipo de gobierno, que quería renovar la plaza del ayuntamiento, tenían un proyecto que al final pues se ha cambiado un poco por el nuevo equipo de gobierno. Al final la intención era buena, era la misma, era renovar, era dar una visión diferente o una perspectiva diferente, en este caso a la plaza del ayuntamiento, y ya digo que cualquier obra pues yo creo que dará ese puntito más de luz a Valencia, aunque yo creo que ya brillamos suficiente.
2: Jo crec que tots aquells que vivim al costat del riu ens agrada aquesta notícia, evidentment. Des del punt de vista simbòlic, el llit del Túria és quasi un element identitari, jo diria, de València. Quan algú pensa en València, pensa sobretot en el llit i tot el que comporta el llit. I, evidentment, me n'alegre moltíssim d'aquesta intervenció i que estiga com toca. Només cal viure-lo ara, aquestes vesprades d'estiu, estiu per a veure com està de ple i de gent corrent i de gent fent esport i de gent reunint-se. El que sí que em crida l'atenció és que aquestes intervencions estan sobretot en els trams més centrals, no? Entre l'11 i el 13 i tot al voltant del Palau de la Música. Potser això està molt bé i ho agraïsc, com a ciutadana que viu al costat del riu, ho agraïsc perquè jo sí que use moltíssim el riu. El que també crec que hauríem de pensar és en parar un poc d'atenció també a la connexió en els poblats marítims i sobretot a la part que dona a la mar, perquè hi ha com una mena de barrera, no només física, i també està ahí el ferrocarril, no? El tren i el port, barrera física i mental que fa que les persones que viuen a l'est, quasi a la mar, no visquen d'aquesta manera el riu. De fet, Nazaret sempre està comentant també el tema de la contaminació de la part final del riu. Crec que està molt bé que intervinguem i que fem actuacions en estos trams centrals, perquè són preciosos, són espectaculars i cal mantindre'ls. El que passa és que crec que també hi ha que incidir més en tindre un poc més de cura en tota la part que va cap a la mar, perquè de fet el riu va a la mar i això és l'atractiu principal, però és que no estem cuidant i no hi ha una connexió de deberes entre el riu, no connecta, acaba abans, i crec que parar atenció a eixa part del riu que se sent desplaçada o no connectada en la resta del riu estaria molt bé per a que tots sentirem el riu com un element identitari de veritat i simbòlic del que és la ciutat, però completa.
1: Sí que es cierto que técnicamente el gobierno sí que contempla, ¿no?, una prolongación de lo que es el río, haciendo obra, haciendo un nuevo parque. También lo digo porque justo lo publicó una compañera mía en el periódico. El País del Grau, por ejemplo, contempla un nuevo gran parque en Valencia en todo lo que es el circuito de la Fórmula 1, cosa que también los vecinos de aquella zona lo agradecerían. Se me viene a la cabeza también, por ejemplo, se intervino hace cosa de un año en las Casitas Rosas, que es una zona un poco crítica, ¿no?, de toda la zona de la Malvarrosa, y también se han renovado lo que son los restaurantes, ¿no?, del Paseo Marítimo. También yo creo que se están haciendo cosas por ahí que se podría hacer más, evidentemente.
2: Un vertebrar ese cambio, claro, sería espectacular.
1: Claro, y por ejemplo, si nos venimos hacia la otra parte, Baradecuar, toda esta zona, sí que es verdad que lo único que se está viendo, que no está de más, tampoco son obras de saneamiento, de tuberías, todas esas cosas que son necesarias, pero sí que es cierto que igual no se ven otro tipo de obras de mejora simplemente o de embellecimiento de lo que son las calles. Pues yo qué sé, podría ser en la Ronda Sur, por ejemplo, o en la Ronda Norte, en cualquiera de las dos se podría, no sé, hacer ahí un lavadito de cara.
2: Sí, jo crec que si se vertebra la ciutat al voltant del riu de manera simbòlica o identitària, crec que estaria bé integrar cada un dels trams i que no se quedara només en la part més central. Que hi ha intervencions que calen, que l'alcaldessa també ho ha recordat en algun que altre event, sobretot el soterrament de les vies, més de la part de Serreria i tal, no? De la zona baixa. Però crec que si usarem el llit del Túria com a element vertebrador, només integrant també aquelles parts de més a l'est, de més cap a la mar, aconseguiríem un simbolisme encara més complet, perquè si no queda com trams classistes, no? Estes de primera i estes de segona o de tercera. La integració del riu crec que seria de tot per a que la ciutat acabara realment vertebrada.
0: Molt interessant escoltar-vos. Més assumptes. La Conselleria d'Educació està a l'espera de rebre el document dels sindicats amb les seues propostes per a poder reprendre les negociacions bloquejades des de fa, com saben els nostres oients, 2 dies en rebutjar el professorat l'oferta de l'administració. Està previst que els sindicats, com dèiem abans, envien les propostes dilluns. Escoltem primer la consellera Carmen Ortí i després el portaveu de l'STEP, Marc Candela, portaveu d'este sindicat.
4: Estem esperant el document que les organitzacions sindicals ens van indicar que ens farien arribar per tal de reprendre de nou les negociacions.
5: Ara elaborarem un document unitari. Si depèn ara de nosaltres, no passa res. Convocarem nosaltres la mesa amb un document i intentarem desatascar la situació, però dependrà al final de l'administració si ens fa cas o no ens fa cas a les nostres propostes.
0: Mentrestant, els sindicats calfen motors de cara a la convocatòria de la manifestació unitària de demà a la ciutat de València a partir de les 6 des de Sant Agustí, on s'espera l'arribada de milers i milers de docents de l'ensenyament públic no universitari. I la pressió dels docents continuarà també dilluns al migdia i en la Conselleria d'Educació, l'Associació de Directors entregarà un manifest que dona suport a tots els aspectes reivindicats en la vaga indefinida, segons ens han fet saber esta vesprada. Patria Orduna, posa el focus on consideres.
1: Bueno, es que yo creo que es una situación tensa, que sobre todo después de 2 semanas de huelga, creo que lo están pagando los alumnos. Hay situaciones de todo tipo, hay gente que igual no ha podido llegar a hacer los exámenes, no ha podido recibir todas sus notas a tiempo, incluso algunos que han recibido, sí, las notas, un 10 generalizado para todos los alumnos, motivo por el que se quejan, porque evidentemente no es justo de cara a los alumnos ni de esa ni de ese propio centro, ni en comparación con otros que no hayan tenido esa suerte, entre comillas, viéndolo desde el punto de vista de un alumno, que evidentemente cuanta más nota, pues mejor. Las negociaciones entre sindicatos, entre consellería, yo creo que, o Generalitat Valenciana en general, yo creo que al final cada uno tendría que dar el brazo a torcer un poquito. Hemos visto que cada uno defiende su punto, que cada uno tiene sus argumentos y tiene sus razones y sus motivos, pero es que no hayan tenido esa suerte, entre comillas, viéndolo desde el punto de vista de un alumno, que evidentemente cuanta más nota, pues mejor. Las negociaciones entre sindicatos, entre consellería, yo creo que, o Generalitat Valenciana en general, yo creo que al final cada uno tendría que dar el brazo a torcer un poco.

0: Esa oferta, ese ultimátum, esa oferta tope de 200, una subida de salario de 200 euros mensuales, más allá de otras condiciones como lo que se reclama, la bajada de ratios, etc., etc., y no la han aceptado, no han querido firmar. La negociación o la mesa sectorial duró 10 minutos y la consellera se levantó de la mesa porque no había acuerdo, nadie quería firmar. 200 euros... tampoco es cualquier cosa, ¿no? 200 euros al mes, muchos ya firmaríamos por tener una subida, ¿no? Al final yo creo que cada uno evidentemente defiende lo que considera que es justo para ellos en función de su trabajo, en función de la labor que desempeñan, pero hay que tener un poco de consideración en general tanto por los alumnos como por el resto de profesiones, como por la Generalitat, como también por los profesores. Todos tienen razón, pero todos tienen que ver más allá de lo que ellos mismos piden.
1: Sí, efectivament, així hi ha un error de partida, és a dir, l'objectiu de tots, evidentment, és la millora de la formació dels nostres xiquets i joves, evidentment. Crec que el desig de totes les parts en este moment és una millora de l'educació pública en la Comunitat Valenciana. I és legítim a la vaga, evidentment. El que passa, i com bé deia Patri, si parlem de negociació, es parla de que les dues parts han de cedir. I crec que l'error de base de la Conselleria de la Generalitat Valenciana ha sigut el desfer la taula de negociació que sí que hi havia amb el govern anterior. No haurem arribat, jo crec, a este punt si s'haguera mantingut. Per què? Perquè el govern anterior, el govern del Botànic, també tenia problemes en els sindicats i en els professors i en els mestres. No estaven solventats, és a dir, el tema del salari estava, el tema del sou, de la pujada del sou, estava també els problemes laborals, també la sobrecàrrega de treball, estaven. El que sí que es mantenia un diàleg i una negociació. En este moment, jo crec que el tret d'eixida en esta vaga ha sigut el que la Generalitat Valenciana no mantinguera aquestes reunions, aquesta conversa, aquest diàleg, que com a mínim et fa pensar que no està bloquejada la negociació. Si tu continues parlant i expliques i dius, mira, ara podem arribar així, sé que teniu raó, anem a millorar aquesta infraestructura, però el problema ha estat en que els sindicats i sobretot els mestres, els professors, el col·lectiu hagi pensat que sense taula de negociació estava tot tancat i tot perdut. D'ahir que la queixa ha sigut molt major. Si s'haguera entès bé el que és negociar i com seguir parlant i anar concedint allò que és factible, és possible, en funció de també dels recursos que té la Generalitat, no s'haurien vist aquestes portes tan tancades ni la protesta haguera sigut tan gran, perquè torne a insistir. L'objectiu és una millora de l'educació i crec que totes les parts estan conformes, però ha faltat la teoria del diàleg, que s'estudia molt en la teoria, però se fa poc en la pràctica, com en tantes altres teories, no? I en aquest sentit crec que la setmana vinent hauria d'arribar aquest acord, perquè si no, la preparació del nou curs també està en risc. Si els equips directius dels centres deixen d'estar, qui fa els horaris, qui fa la programació i qui prepara el curs vinent? I això no hauria d'ocorrer.
0: Más allá de eso, sí que hay otro aspecto que yo creo que es importante, y es el pensar que igual en parte o en algún determinado grupo de profesores, más allá de esa intención de querer mejorar la educación, se deja entrever también alguna cuestión política, y esto es algo que igual me da pena, porque realmente si tú quieres luchar por tus derechos, por la mejora también de la educación pública de la Comunidad Valenciana, no pides la dimisión de una consellera. Te necesitas sentar con ella de cualquier forma y hacerle entender por activa y por pasiva aquello que tú defiendes. Por mucho que tú pienses o que veas que no lo está entendiendo, se lo tienes que explicar de todas las formas y tienes que intentar seguir ahí. ¿Pero qué reclamas? Que dimita, y entonces ¿qué? Alargamos el problema, porque si dimite, si no hay consellera, hasta que pongan a otra persona, se vuelva a retomar todo y vuelvas otra vez a empezar a reclamar lo tuyo. Claro, ¿cuál es tu objetivo? Mejorar la educación y mejorar también tus condiciones. Pues la solución no es que se vaya la consellera, ni el conseller, ni el presidente, sea del partido que sea, me da igual. Lo que necesitas es luchar por lo tuyo. Y tienes que hacerlo con la persona correspondiente. Si quieres que esa persona se vaya, ¿Cuál es tu intención?
1: Así ya com a tres elements en esta vaga. Està la reivindicació laboral, que són totes les millores, també les ràtios, els sous, tot el que té a veure en la formació de, dels nostres xiquets i dels nostres joves, però hi ha una segona que té a veure, i sobretot per la polarització i per l'ús polític també de l'oposició, que

0: en el model educatiu també, és a dir, en les ajudes a la major obertura a la concertada, i després hi ha una tercera pata que no té a veure en les altres dos i que és difícil d'aconseguir, i és el tema del valencià. S'han barrejat en esta vaga aquests tres aspectes: la reivindicació laboral, el model educatiu i d'altra l'ús del valencià. Clar, estos dos sobretot alentats per l'oposició, i el primer que mai és pur per el col·lectiu que està de vaga, de manera que la intensitat d'esta vaga està sobretot alimentada per aquestes tres pates, que no són només la de la reivindicació laboral, i en aquest sentit evidentment costa més d'arreglar.
1: Luego también hay otro aspecto que sí me gustaría comentar, no tiene tanto que ver con los motivos, pero sí que me ha llamado bastante la atención estos días, y es que días antes de la huelga se aumentó la cantidad de bajas médicas pedidas, solicitadas por profesores en la Comunidad Valenciana, por profesores de la educación pública, se aumentó en un 5.440%. Pasaron a ser 1.352 profesores en 9 días los que solicitaron una baja. ¿Por qué? Claro, aquí hay un motivo. Estás luchando por la mejora de tus derechos, también por la mejora de la educación, por la mejora también, una subida de sueldo. Estas personas sabían que si iban a la huelga iban a dejar de percibir su salario por cada día de huelga, como está estipulado en la ley. Si cogían una baja, no tenían que ir a trabajar porque estaban de baja y seguían cobrando.
0: Sí, de tota manera, jo conec algun cas, conec algun cas ja des de, si la vaga començava l'11, el 7, jo conec baixes de primera mà, però de tota manera, jo tampoc posaria massa el focus ahí, perquè el col·lectiu és molt ample
1: i encara, sí, és residual.
0: I encara que, Sacha, crec que comentàveu ahir en l'Espanyol, no?, que la pujada de les baixes era d'un 5.400%, crec que és residual i que són molts milers de qui forma part del col·lectiu, i estos 1.300 trecs de context sí que són molts, però és una picaresca que no és significativa per a la quantitat de membres del col·lectiu que estan mobilitzant-se. És significatiu, però sobretot per als qui l'han agarrada la baixa, no per als que no, i que estan prescindint del seu sou dia sí, claro, dia també. És a dir, que és residual, que és important, que deixa clar que hi ha picaresca també entre el col·lectiu, però no és significativa perquè hi ha molts milers de persones que han eixit al carrer i que estan manifestant-se perdent diners de la seva butxaca cada dia que fan vaga.
1: Y sí que es verdad que además por esta cuestión económica sí que vemos que igual la cifra se ha ido deshinchando un poco con el paso de los días, porque pues algunos profesores, evidentemente, como cualquier otra persona, tampoco se puede permitir, por mucho que lo quiera defender, estar de huelga tantos días, porque pierde mucha parte de su sueldo, y cualquier persona lo necesita para vivir, pero precisamente por eso decía lo de estas bajas médicas, porque al final tampoco están en igualdad de condiciones, o sea, están dejando a un montón de compañeros en la misma lucha, con unas condiciones diferentes, y aquí yo, ande yo caliente, ríase la gente, sigo con mi sueldo y encima no tengo que ir a trabajar y estoy de huelga, y tú, que sí que la haces, porque luchas igual que yo, no cobras porque pues no te has pedido esa baja. No sé, es como que me parece injusto también.
0: Sí, és la picaresca, però és minoritari, i també cal considerar la preocupació dels pares, que ja se manifestaven també esta setmana, no? I sempre que s'allarguen unes protestes d'aquest tipus, el que passa és que el recolzament social sempre va avall, perquè ara ja si es plantegen que són 200 euros en 3 anys, ja diguem-ne que el ciutadà normal que té els xiquets que no estan seguint una marxa habitual en escola ja comença a pensar, podrien acceptar o no? Perquè ja és una quantitat considerable, però crec que encara s'han de seure la setmana vinent i arreglar-ho, però sobretot negociant i cedint totes les parts.
2: Demà, insistim, manifestació a partir de les 6 de la vesprada a la ciutat de València. I continuen les reaccions a la imputació de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero. Des de la Moncloa insistixen a tancar files amb ell, mentre que Sumar, soci de govern, demana explicacions ja. Escoltem primer el ministre de Presidència, Félix Bolaños, i la ministra de Ciència, Diana Morant, i a continuació la titular de Treball, Yolanda Díaz.
3: Reitero mi confianza en el presidente Zapatero. Dejemos trabajar a la justicia.
4: Humanamente y personalmente, yo le tengo mucho cariño al presidente Zapatero. Confío en el señor Zapatero.
5: Creo que el señor Zapatero tiene que dar explicaciones y darlas de manera rápida.
2: Per la seva part, el Partit Popular anuncia que demanarà a Brussel·les que investiguen el rescat de la companyia aèria Plus Ultra. Escoltem la diputada del Congrés, Carmen Funes.
6: Le vamos a pedir a la Comisión Europea que investigue y pida explicaciones a Zapatero sobre los 56 millones de euros que fueron destinados a Plus Ultra. España, vuelvo a repetirlo, necesita un gobierno honrado.
2: Padre Rodona.
1: Creo que las declaraciones de Diana Morant y de Félix Bolaños van a envejecer un poco mal, igual que yo creo que ya ha envejecido lo que dijo María Jesús Montero en Andalucía, que era que Zapatero era un ejemplo, Zapatero allí presente durante buena parte de la campaña por las elecciones andaluzas. Creo que si es un buen ejemplo, no he entendido muy bien la referencia, porque es el primer expresidente del gobierno que está investigado por corrupción. Con lo poco que sabemos ahora, que no sé hasta dónde llegará realmente esto, creo que ya muchos nos podemos echar las manos a la cabeza como mínimo. Es una situación lamentable y ya es que no voy a hablar de partidos políticos porque hemos visto que hay de un lado y de otro y que sí, que doy la razón en que España necesita un gobierno honrado y me da igual el color, pero hemos visto que una vez llegas al poder, no sé cuál es el motivo, pero en algunas ocasiones al final hace que no quieras obrar por el bien común, cuando precisamente si tuvieses vocación política, yo creo que es lo que debería primar como objetivo en cualquier caso.
0: El tema está en la característica colpidora d'una persona que és el far, no? El focus moral, ètic del partit i que està molt implicat en els processos electorals. És un expresident que no s'ha desvinculat del partit i que ha contribuït i ha col·laborat i ha estat molt present. En aquest sentit, crec que és molt colpidor per a tots i que la reacció del Partit Socialista sobretot ha canviat del primer dia, de la nit d'un dia al dia següent, ja va ser molt més moderada i ja el peu de l'accelerador l'alçaren un poc, ja no pongo la mano en el fuego por, ja ha sigut més moderat. Evidentment, Bolaños no pot dir altra cosa que confiar en la justícia i que s'està investigant, i Diana Morant sempre s'ha manifestat també molt fan, molt de Zapatero i de la ceja i tal, però no ha estat, no? Esta setmana no ha vingut a la presa de possessió del rector de la Universitat de València. No ha vingut, ella que és molt d'aquestes coses i de vindre a la Comunitat Valenciana, a la qual és la pròxima candidata socialista, no ha estat present en un event que com a ministra, possiblement, i com a candidata, li hauria tocat, no? Vindre, i casualitats de la vida ha sigut després de conèixer la notícia. Jo crec que és un tema complicat i que ens du a reflexionar sobretot en com està regulat en Espanya el tema del lobby i de l'activitat dels exministres i dels expresidents. És difícil pensar que si es verifica l'entramat que està investigant la UDEF, els fiscals, l'anticorrupció, que no és només un jutge, sinó moltes institucions, és difícil pensar que aquest entramat, aquest sistema, s'ha construït des de la ingenuïtat i enganyat per un bon amic que no ha resultat cert, tant com s'està insinuant en alguns mitjans. Jo també resistisc a que és una mena d'emoció enganyaos, ¿vale? Més o menys. El que sí que crec és que potser s'hauria de regular molt més perquè no saps fins a on està el lobby, està una transparència, i fins a on no és tan transparent i sí que hi ha un poc de tràfic d'influències. En aquest cas s'hauria de provar la participació d'algun funcionari, però crec que aquest límit no està ben delimitat i sense creure en la ingenuïtat de ningú, crec que igual la línia d'actuació va per ahí també.
1: Yo creo que lamentablemente nos queda mucho por ver, pero hasta el momento con lo que sabemos, igual la justicia sí que va más avanzada que lo que se puede conocer, porque al final es una investigación, pero sí que hemos podido saber que el juez califica a Zapatero como el líder de una red jerarquizada que
0: suena
1: cobró
0: fuerte, suena muy
1: por
0: fuerte.
1: el rescate de Plus Ultra. Es que son palabras mayores que yo creo que podrían alarmar a cualquiera, pero sencillamente, o sea, yo lo veo al final como un caso más. Ya está Zapatero, ya está Ábalos, tenemos a Koldo, tenemos a Begoña, y de todo esto parece que el presidente del gobierno no sabe nada. Que tenga algo que ver o no, ya es otro tema, legalmente. Pero que no lo sepa, yo permítame que lo dude.

0: Gràcies per posar el contrapunt, Patrio Orduna. Bon cap de setmana.
1: Igualmente, bona nit.
0: Gràcies, en Ramírez.
2: Un plaer, Gustavo.
0: Bon cap.
2: Un plaer. Bon cap de setmana. Bona nit.
0: I així, anem tancant la crònica d'este 22 de maig, que tindrà la seva continuació en el 90 minuts. No tots els anys es juga una Final Four. Hi ha gestes que no passen cada primavera. Somnis que difícilment toquen a la porta d'esta manera. Però el València Bàsquet esta vegada era la seva primera cita amb la història i tant de bo tindrà de nou l'oportunitat de tornar a enlluernar Europa en les pròximes edicions. Desitgem que els 1.000 aproximadament valencians desplaçats a Atenes tinguin un bon viatge de tornada i que l'esport i la vida sempre ens doni noves oportunitats per a somiar. Gràcies per estar a l'altre costat.

0: Este dissabte, des de les 12 del matí, Punt a Punt. Amb l'última jornada de Lliga en primera divisió, el Villarreal es juga a la tercera plaça front d'Atlètic de Madrid. El València buscarà la competició europea davant el Barça. Llevant i Elx lluitaran per la salvació a Sevilla i Girona. A més, última jornada en primera federació amb l'Hèrcules buscant la classificació per la Copa del Rei. I l'ascens a Lliga a Sobal en joc per a Agustinos Alacant i Fertiberi a Puerto Sagunto. Amb pilota valenciana i tot el poliesportiu. Tot en directe. Este dissabte des de les 12 del matí al Punt a Punt.
1: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant, 96.5.
2: De tu a tu.
3: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
4: Fora de cobertura, magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
1: Fora de cobertura, dissabtes i diumenges de 10 a 12, amb Doni Salvador.
3: En A Punt Ràdio.
5: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
1: fem banda
5: amb el millor repertori de músics valencians.
1: Dissabte i diumenge, de 7 a 10,
5: desfilarem al costat dels nostres músics.
1: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
0: Este diumenge, des de les 12 del migdia, Punt a Punt. Tots amb el Castelló. Partit decisiu per a l'ascens a primera divisió front l'Osca. Amb Josep Lluís Gual i la llegenda albinegra Emili Sierte. A més, la final per l'ascens a la Lliga Asobal. En directe, des del Port de Sagunt, els partits de promoció d'ascens a segona federació. Llevant B, Villarreal C i Atlético Saguntino, La Nucía. I la gran final per l'ascens a Lliga F entre el Villarreal i València. Tot en directe. Este diumenge, des de les 12 del matí, amb tot l'esport al Punt a Punt.

0: Hola, què tal? Salutacions i benvinguts al 90 minuts. Són les 11 i 3 minuts de la nit i per davant tenim 90 minuts de programa a 100 a Punt Ràdio, a la seva casa. Avui amb tot l'equip després de una eliminació complicada a Atenes, en José Navas, al control tècnic de la nau, i ja sabeu, amb Carlos Urrutia, en l'edició i producció del programa, i el que vos parla, Salva Gomis, al capdavant del mateix. Ja sabeu que a partir d'ara, els divendres i dissabtes, els farem companyia a nosaltres i en les nostres veus des de les 11 fins a les 12 i mitja de la nit. Veus que vos conviden a quedar-vos un ratet en nosaltres i que vos recorden que podeu sintonitzar-nos en totes les freqüències de Apunt Ràdio, en la seva app, el seu web, i que podeu escoltar el programa en format podcast en iVoox una vegada acabem i que, com sempre, també pues, podeu participar en el programa com si fóreu un mes en les vostres opinions i missatges. A on? En les nostres xarxes socials, en X, @90minuts, en Instagram, 90minutsradio, tot en lletra, en TikTok, @90minuts, el 90 en xifra, la resta en lletra, i en àudios al WhatsApp, 6-19-42-18-01, 6-19-42-18-01. Així podeu opinar sobre el programa, sobre el que hi ha cada cap de setmana, i sobre la pregunta que vos deixem avui en els nostres canals, que és: confies en que es doni la carambola que porta el València a Europa? Confies en que es doni aquesta carambola que es té que donar per a que València, Club de Futbol i la ciutat de València torni a Europa? I és que és una nit d'analitzar diferents situacions. No comença avui ve la nit perquè València Bàsquet ha perdut a Atenes en la semifinal davant del Real Madrid. Un resultat decebedor que deixa un regust de boca amarg i que no fa justícia a lo que durant la temporada hem vist a este equip. Els de Pedro Martínez, que han començat el partit en algo de dubtes, però tractant d'imposar el seu ritme anotador en un primer quart que han guanyat 28-26, i que després l'aparició de Gesonja, de Andrés Feliz i de la resta de cracs del Real Madrid ha fet que al temps de descans, tot i que s'havia activat ja el Montero en 11 punts al segon quart, anara guanyant l'equip blanc. Patint en defensa, València Bàsquet no ha pogut frenar les espentades i els reons d'un Real Madrid que, al cap i a la fi, estarà a la final davant Olympiacos, i és així com l'aventura històrica de València Bàsquet arriba a la seva fi. Hi ha gent que ho compara en París el 2001, on el València va caure també davant el Real Madrid, i és que si algo es sembla, si en algo es sembla, és el dolor i les cares dels aficionats que, vestint de taronja, se'n tornen a casa fotuts. Tot i això, la temporada ja és històrica per a València Bàsquet, que ha trencat barreres i que ha dit en veu alta que és un equip important a Europa. No cal oblidar tot el llarg camí que ens ha portat fins ací, i tampoc cal oblidar que això no s'ha acabat i que encara resta temporada en ACB, on és molt important tractar de guanyar els tres partits que et queden abans del play-off per a la Lliga. Des d'ací, per suposar l'enhorabona a València Bàsquet, als seus dirigents, als jugadors i a l'estaf, per fer-nos somiar i per il·lusionar a tanta gent fent honor al seu himne i seguint l'alegria d'un poble i l'orgull de la ciutat. Per altra banda, en el futbol, este cap de setmana es decideixen moltes coses. Una d'elles, a banda de la salvació del Llevant i de l'Elx, és que el València, atenció, podria tornar a Europa 6 temporades després. Qui ho anava a dir? Jo recordo fa uns dies que dèiem això de quines ganes de que s'acabi la temporada. I és perquè no imaginàvem que en el guió pues, n'hi hauria un xir inesperat i el València podria classificar-se per a la Conference. Sembla que va ser fàcil, perquè bueno, pues, cal primer de tot fer els deures, guanyar-li al Barça, que sí, que ve d'una aventura en el parc d'atraccions, de vore a Bad Bunny, però que eixiran 11 al camp i que aquests 11 són bons. I després, fent-ho els deures, bueno, pues, tindran que punxar el Rayo Vallecano fora de casa davant l'Alavés de Quique, un Rayo que estarà pensant en la final de la Conference, i el Getafe, que s'enfronta a un Osasuna que no està salvat. És una carambola, però es pot donar i en cas de fer-ho el València tornaria a Europa 2.264 dies després, des del 10 de març de 2020. 11 i 8 minuts, avui no hi ha hagut primera divisió, però sí bàsquet, on en Atenes València Bàsquet ha caigut 90-105 davant el Real Madrid. Així comença el 90 minuts i per davant ens queda molt per contar. Avui les fotos venen de tot o res. Fi del trajecte Atenes. València Bàsquet ha caigut 90-105 davant el Real Madrid en la semifinal de la Final Four d'Atenes, en un partit on, a pesar de les baixes, l'equip d'Escariolo ha superat en lectura de xoc els de Pedro Martínez. Ara els Taronja tornen a València per enfrontar un tram final de temporada a la Lliga.
1: Un partido que hemos estado por debajo de lo que nos hubiera gustado. En parte porque Madrid ha hecho un muy buen partido. La primera parte han estado muy acertados en el tiro de tres puntos. Y luego yo creo que lo que ha marcado la diferencia ha sido el rebote defensivo, donde no hemos sido capaces de ser consistentes, y esto les ha permitido tener muchas canastas fáciles y muchas segundas opciones.
0: L'última heroïcitat, el llevant viatge a Sevilla per a enfrontar-se a un Real Betis classificat per Europa i que no té res en xoc. Sí que es juga molt l'equip de Luis Castro, que no vol confiar-se i que es juga la permanència en la Cartuja.
2: Yo he dicho siempre, en cuanto los puntos eran posibles, que no estábamos muertos y que yo creía que era posible. ¿Cómo nos daban como muertos? Y no estamos ahora. Y una de las cosas que no estaba hecha era el descenso. Había muchos que creían que ya estábamos muertos y no estábamos. Y ahora es el contrario. ¿Los puntos son posibles para descender? Sí, entonces tienes que dar el máximo y tienes que hacer el trabajo hasta el final.
0: Les llàgrimes de Sarabia tenen que ser d'alegria demà. L'entrenador de l'Elx ha trencat a plorar a la sala de premsa, deixant-se portar per l'emoció abans d'un partit tan important com és el de Girona.
3: La conexión con la ciudad, con la gente. Eso, mi hija es andorrana, pero ha vivido aquí prácticamente siempre y me decía, Aita, tú eres el portero, yo soy el Elche. Entonces, bueno, son cosas que van mucho más allá del fútbol. Y esta semana, con toda esa responsabilidad que tenemos, pues también estamos decidiendo vivir desde la felicidad, desde el disfrute, desde la ilusión y desde el reto. Y desde, como he dicho antes, quedar en la historia de este club y de esta ciudad para siempre.
0: Corberán parla d'Europa en la jornada 38. En les anteriors 37 rodes de premsa prèvies al partit, Carlos Corberán no va anomenar la paraula Europa. Ara, en la 38, i amb opcions de, després de Carambola, entrar en Conference League, el tècnic del València marca clarament l'objectiu.
4: No nos hemos merecido hablar de Europa hasta esta jornada, porque no hayamos conseguido los puntos suficientes para consolidar al equipo en primera división y poder optar a algo más. Y ese momento ha llegado en esta última jornada, y como tenemos esa posibilidad, a luchar al máximo por conseguir los tres puntos ante un rival que es el campeón de la primera división española, un gran equipo.
0: Final per l'ascens a la Lliga EFA. Este dissabte, a les 6 de la vesprada, es veuen les cares. En la final per l'ascens a la primera divisió, el València Club de Futbol i el Villarreal Club de Futbol Femenins. Se passe el que passe, el futbol valencià s'assegura la presència d'un equip en primera després del descens de Llevant. Sagunt somnia en tornar a Asobal. El Fertiberia Port Sagunt juga a casa la final per l'ascens, la fase final per l'ascens. En les semifinals es veurà les cares amb la Naitasuna, en un partit que podràs seguir i viure en el punt a punt demà a partir de les 6. Els titulars del dia d'avui són les 11 i 12 minuts. Vos recordem la pregunta del dia per a xarxes i àudios en el 6-9-42-18-01. Confies en que es doni la carambola que porta el València Club de Futbol a Europa? Fem una pausa per a la publi. De tot això i moltes coses més parlem així en el 90 minuts.
5: ¿Y dices que siempre sucede?
6: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
7: Solo se me ocurre. ¡Wow!
5: Increíble. ¿Pasa siempre?
6: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
7: ¡Wow!
6: Descúbrelo en tu concesionario.
8: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent. El 26 y 27 de mayo vuelve a Feria Valencia la cita para potenciar la internacionalización de las pymes de la Comunidad Valenciana. El Congreso Go Global cumple 10 años ayudando a las pymes en su apertura exterior, ofreciendo oportunidades de negocio y atrayendo la presencia de compradores internacionales. Organizan IBACE Internacional y las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, con el patrocinio de ICEX y el apoyo de Fondos FEDER. Inscríbete gratis en congresogoglobal.com.
9: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
10: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A.Punt Ràdio.
11: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
12: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
11: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
10: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
13: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
14: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
13: Juga amb nosaltres esta temporada.
15: Vols viure una nit diferent? El dissabte 23 de maig, el Museu de Prehistòria de València obre fins la matinada. Descobrís una exposició sobre Egipte, recorre les col·leccions de prehistòria valenciana i participa en els tallers de jeroglífics i escriptura ibèrica. No t'ho perdes. Més informació al web del museu. Diputació de València.
16: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
17: Por la mañana café, por la tarde ron.
18: Escoltes, no.

0: I 16 minuts de la nit i és el moment per a viatjar de nou cap a Atenes perquè en la capital grega ja estan escoltant-nos els protagonistes avui també en la retransmissió de Apunt Ràdio, Luis Urrutia i Nacho Rodilla. Bona nit.
1: Hola, què tal? Salva, bona nit. Des de la sala de premsa d'este OACA, des de les seues entranyes, des d'on estem reflexionant al voltant de què li ha ocorregut a València Bàsquet en la jornada d'avui?
0: Una derrota, Luis, que jo crec que deixa tocat anímicament a València Bàsquet per la il·lusió, no? Sobretot que en la que arribava a un partit en el que no hem acabat de veure al València Bàsquet que estem acostumats a veure, no?
1: Sí, per a mi hi ha dos frases en este postpartit. Uh-huh. Una és de Pedro Martínez, la frase és «Nos hubiera gustado jugar mejor». Uh-huh. Més enllà de lo que ha fet el Madrid, Pedro sap que ni ell ha dirigit a l'equip massa bé, ni l'equip ha jugat massa bé. I l'altra s'ha produït dins del vestidor de València Bàsquet, on ha acudit Juan Roig en quan ha acabat el partit, i els ha dit als jugadors «cabeza alta», «sentiros orgullosos». I quan el mecenas s'acosta allí i els diu «ei, va a alçar-se», jo crec que és un xute de moral enorme per a uns jugadors que efectivament ara no deuen d'estar feliços ni orgullosos del partit que han fet. El Real Madrid ha sigut millor, punt. No tinc més reflexions que fer al voltant d'això, i sí que et dona la sensació de que quan parlàvem d'inexperiència en els jugadors,
0: sí,
1: que s'ha notat, i que també s'ha notat la inexperiència de Pedro Martínez en una Final Four a la que mai no havia arribat, i ha vist com l'equip s'ha dessagnat des del rebot defensiu, on el Real Madrid pues, li ha atacat constantment i ha aconseguit 10 captures, 10 rebots en atac, és una xifra altíssima.
0: Lo bo de tindre-vos allí és que ens podeu acostar la sensació, les cares i qual és el, no sé si malestar, no, però que tenen els jugadors de València Bàsquet. Quines són les cares dels jugadors de València Bàsquet? Què és el que diuen? No sé si parlen molt, poc, o evidentment no tindran ganes de fer moltes valoracions, però quines són les, com diuen els moderns, no? I m'incloïs les vibres de València Bàsquet i dels jugadors després de la derrota.
1: Només he pogut veure a Saco i a Pradilla en la zona mixta. No feien bona cara, és el que no feien bona cara, però sí que és veritat que les paraules de sobretot perquè d'immediat han començat a preguntar-los pel futur, no? I el futur, sí, es diu dimarts, divendres,
0: clar,
1: i diumenge, clar. Tenim 3 jornades de Lliga, que són les 3 últimes, que donaran la classificació final. A partir d'ahir els play-offs, sabem lo important, la diferència entre quedar tercer i quedar quart en la lluita pels play-offs, i pues València Bàsquet té el futur ja, vull dir, en poc més de 72 hores té el següent partit, té que tornar, demà tornem a València, però l'equip dimarts ja se'n va a Saragossa, així que, no tenien bona cara, Salva, els jugadors no tenien bona cara, però demà que els tornarem a veure en l'aeroport, de segur, m'ho tornes a preguntar demà de la nit i t'ho diré.
0: Està per ahí Nacho?
2: Així estic, Salva.
0: Nacho, imagina que la il·lusió en la que no tan sols anava l'afició taronja, sinó també nosaltres, no? Després d'una temporada, el viatge que segur que heu estat parlant, Luis i tu, tot el viatge a l'avió, de com calia plantejar el partit, de les baixes del Real Madrid, s'ha parlat molt de l'absència de Tavares, de Helen. No sé si tota aquesta bola que s'havia fet d'il·lusió ara encara fa més mal, perquè jo no vull parlar de decepció, és que jo crec que no podem parlar d'una situació decebedora o decebedora, perquè València Bàsquet ha arribat a una Final Four per la seva primera vegada en la història, i és de veres que no se'n va en un bon partit, però arribar ahir ja és un mèrit.
2: A veure, esta derrota no tapa ni va tapar,
0: clar,
2: la gran temporada que s'ha fet, però sí que deixa coses a la evidència, no? Que a este nivell no tan sols juga a pensar en la parcel·la ofensiva, que tens que plasmar un guió com aquest que ha plasmat el Madrid de més contundència des de des del tema tàctic, des de la disciplina física també, no? I el Madrid quantes vegades t'ha tallat una possible transició i t'apretava i t'ofegava per a frenar-te? Pues, les quatre faltes que té per a utilitzar en cada quart no te n'ha concedit ni una més. Després del treball físic del rebot, i ahir no te'n pots anar sols a que és qüestió de centímetres, perquè no, perquè avui no té a Tavares ni a Allen. És més des d'una situació de d'intensitat, d'anar, no? De voler un poc aquests balons. Què vull dir? Que a aquest nivell cal plasmar també altres coses. Pots estar més desacertat en la part de l'ofensiva, però darrere tens que endurir i ficar el llistó on cal ficar-lo. Tens que aprofitar també, avui, per exemple, que no t'ha Tavares, tindries que haver aprofitat més per moments les situacions de poder jugar prop de l'anella. Bueno, va d'altres coses, este màxim nivell, això és nivell top i així, qualsevol coseta decanta cap a un costat o cap a l'altre, i avui crec que la inèrcia del partit és la que marca que el Real Madrid estava en la mentalitat que corresponia per a jugar una semifinal de Final Four, i a València Bàsquet li ha faltat trobar ixa essència seua. És que fa mal perquè ho té, València Bàsquet ho té aquesta capacitat, i tots pensaven que avui anava a ser capaç d'imposar-ho perquè transmitia ixa sensació competidora, però no ha aparegut en el partit. Per moment semblava que se volia agafar al marcador, però era més qüestió d'agafar-se al marcador que d'agafar-se a ese llisto d'agressivitat que requeria l'encontre.
0: Parlant de noms propis, i sé que no us puc llevar molt de temps, però a qui has trobat a faltar, Nacho?
2: No, jo, per exemple, en aquesta situació, crec que també, diguem, de jugadors, han faltat jugadors, és evident, però avui també, igual Branco Badio no estava encertat, de fet fa aixes dos faltes, després per a mi s'excedeix massa en situacions individuals, i Pedro tampoc li otorga galons a un jugador de la segona unitat per a donar-li continuïtat, no? Per a mi de la Real, no? quan apareix en el partit, ho fa bé, però el penalitza massa ràpid. Darius Thompson, comentàvem al llarg de la retransmissió que semblava que no estava, però tampoc té aquesta continuïtat, i ahí ha faltat, jo crec que la inèrcia de Branco Badio i de Montero també, perquè són un poc és que encapçalen aquesta vertient ofensiva i són aquests generadors, i avui no han estat en aquest llistó habitual que imposa, però no és qüestió de noms, és qüestió de lo que ha marcat fins ara este València Bàsquet, i que avui no està ben en aquesta línia, i possiblement altres des de la banqueta podrien haver tingut aquest punt de protagonisme major per a trobar un poquet de frescura en pista. I després tens que trobar equilibri també en certes posicions, perquè inicialment Mario Sonja, després Gavi Dex, s'ha anat a jugar-te d'esquenes, a percutir-te, a penalitzar-te sobre el rebot ofensiu, i ahir has jugat en inferioritat. Ahir has de doblar, d'anar dos contra un per a que se lleve la pilota de damunt, sobretot és Sonja, que troba molta facilitat en aquestes accions properes a l'anella. Bueno, són situacions puntuals, situacions també des de lo tàctic, que a lo millor, bueno, cal corregir, perquè veurem com acaba la classificació Lliga CB, però podria ser també que acabaràs trobant en el Real Madrid. Bueno, són coses ara per analitzar i per a ficar un poquet al detall, però que després d'una derrota així, pues és el que toca, i se fa per a també tractar de millorar i encarar este tram final de Lliga CB.
0: Vos faig la última per a els dos, Nacho i Luis. En esta situació, en esta eliminació, creieu que afectarà anímicamente de manera negativa para lo que resta de temporada en la Liga CB?
2: Per a mí no. Pedro siempre a cada momento un poco más crítico de baixo ha tornat a apretar claviges y el equipo se ha refet, y después, bueno, Luis acaba de comentar un missatge que ha deixat Juan Roche en el vestidor. Crec que això és una espenta també en quant a lo anímic, en quant a creure en el que ve ara, en l'immediat, no? Futur pròxim, i estic convençut que Pedro, davant qualsevol situació de baixonet, torna a exigir i torna a pegar-li una volteta a l'equip, encara més en quant a nivell d'exigència, i damunt tens aquest punt de confiança que transmet també Juan Roche al vestidor.
0: Luis? Anímicament, tu creus que...
1: Pues yo creo que no debería. El equipo es jove, no debería. Jo crec que li ha vingut gran el partit d'avui, que València, bueno, pues deu d'agafar aquesta experiència de la que es parlava, i que jo estic segur de que el que resta de temporada siguen 4 setmanes, siguen 6, siguen 8, en fi, les setmanes que li resten a la temporada, depèn d'on aplegui València Bàsquet, si es queda en quarts, en semis o si aplega a la final de l'ACB, jo crec que té una idea, té l'estil. Les derrotes poden arribar, sí, clar que sí, però el concepte, el joc, la idea, saber a què juga, València Bàsquet ho té. I jo crec que una derrota no ha d'empanyar ni la bona temporada que ha fet, ni la bona idea, ni el bon estil, ni totes les coses que està fent bé jornada darrere de jornada a l'equip de Pedro Martínez.
0: Luis, Nacho, suposo que ara ja...
1: Deixa'm només que xafetisca que es confirma la gravíssima lesió d'Usman Garuba, trencament absolut del taló d'Aquiles, un any estarà de baixa Usman Garuba, i que, és una molt mala notícia per a qualsevol esportista, no?, que tingui una lesió tan greu.
0: Semblava que era això, i a la fi, pues, com ens confirma Lluís Urrutia, sí. Des d'Atenes, pues, t'he trencat el tendó d'Aquiles. Lluís, suposo que ara descansar, tractar de sopar alguna cosa, no?, i demà qual és el pla per a tornar a València?
1: Sí, demà 11 del matí és el vol charter des de l'aeroport d'Atenes en direcció Manises, així que cap a l'hora de dinar estarem ja per València per a que l'equip pugui descansar, qui ho necessita, dissabte, jo suposo que també diumenge, dilluns tornarà a entrenar, i dimarts viatge a Saragossa per a aquest partit que, per suposat, també viurem així en el punt a punt en Apunt Ràdio el dimarts. El partit crec que l'han programat 9:15 de la nit, així que des de les 9 viurem per acompanyar a València Bàsquet. Després de la derrota també, Salva.
0: No, clar.
1: Tenim que estar en l'equip.
0: Tota la temporada, Lluís. No és un moment puntual. Nosaltres estem al costat de l'equip tota la temporada. Doncs pues, Lluís, l'equip necessita descansar, però vosaltres també. Així que vos vaig a acomiadar i bon viatge de tornada. Lluís i Nacho.
1: Un abraç. Adéu.
2: Vinga, adéu, Salva.
0: Un abraç i bona nit als dos, els encarregats de contar-nos com ha estat el partit de València Bàsquet davant el Real Madrid en esta Final Four en Atenes, on, de manera dolorosa, no?, València Bàsquet es torna a casa el dia de demà. Això en quant al bàsquet, però anem en més assumptes del dia, més temes del dia. Canviem al futbol, perquè demà València-Barça, a l'entrenament, a la convocatòria, no han entrenat Lucas Beltrán i, per tant, no entrarà a la llista, no estarà per sanció Erai Schomert, i el que sí que torna és Arnau Danjuma, després de superar eixes molèsties en l'esquena. Del partit de demà ara parlarem molt en la tertúlia, però també més temes i noms propis, com és el cas de Guido Rodríguez. Este matí contàvem a les xarxes del 90 minuts i del punt a punt que a la casa de Guido Rodríguez hi havia una coneguda empresa de mudances en un camió traguent coses, i qui m'ho contava este matí me deia: la casa està en venda, però clar, és estrany, no?, perquè si tu estàs negociant, o com suposadament està negociant el València en Guido, una renovació, pues igual estires un poquet, no?, o li demanes uns dies o li dones algo de marge, no?, per a tractar de quedar-te a eixa casa. Ho parlava este matí amb Manolo Montal quan parlàvem d'este assumpte, però inclús vos conte més. Des de ja fa uns dies, el segon cotxe que té en la casa Guido Rodríguez no està, tampoc. Vull dir, van desapareguent coses de la casa i de l'entorn de Guido Rodríguez. No vol dir res, vol dir algo. El temps dirà què és el que vol dir esta situació, en la que ahir el jugador també va eixir en caixes de la ciutat esportiva de Paterna. Ell deia que eren camisetes. Acaba en contracte en juny i no ha acceptat oferta del València. Té l'interès del Villarreal, però esta setmana, en el 90 minuts, contava Salva Folgado que les pretensions econòmiques de l'argentí les ha rebutjat el Villarreal, i que l'equip groguet, i evidentment és quasi impensable que el València també arribi a aquestes quantitats que demana Guido Rodríguez. En quant al mercat, més informació, i anem a contar les posicions que el València busca al mercat, encara que resta el partit de demà, i això podria canviar un aspecte, no les posicions, però sí un aspecte. El València busca de manera low cost, lliure, cedit al mercat, un porter, dos laterals drets, com ja hem contat des de fa setmanes, així en el 90 minuts, un central dretà, un pivot, si ix o no renova en este cas, Guido Rodríguez, i un jugador per a la banda dreta, un jugador per a que jugui en la banda dreta. Estes són les posicions que el València li ha donat prioritat en el mercat només acabe la Lliga. Què passa? Que, evidentment, estem pendents de la carambola del dia de demà. Si el València entra en Conference, a mi el que em diuen és que el perfil pues, serà un escalonet superior al que pues, treballarien, en este cas, si el València no entra en Europa. Així que veurem què és el que passa, depèn també de la situació del València de cara a la pròxima temporada i de si es classifica o no per a Europa. En els dos últims assumptes respecte a l'actualitat del València, este matí coneixíem la renovació de Mario Domínguez, el davanter del València Mestalla, que ha fet una temporada molt bona en quant a registres golejadors, 19 gols, 16 en Lliga i 3 en la Premier League International Cup, renova fins 2028 i farà la pretemporada amb el primer equip. Falta signar el contracte, és l'únic que faltaria, però ja està acordat des de les condicions, signarà el seu contracte fins 2028. I una situació més, este matí informava el nostre company Paco Polit que membres del Consell d'Administració del València, Quim i Koyama Kalimuddin, va ser president uns dies del València, Koyama Kalimuddin, van estar ahir per la vesprada en València, molt propet d'un hotel conegut, en prop de Mestalla, i que els agrada de manera habitual per estar per allí, i que van estar per a eixa reunió bueno, pues del Consell, que es dona cada trimestre de manera ordinària de del club. Els dubtes és, bueno, pues estaran a Mestalla en el partit de demà, veuran el València-Barça i feia una pregunta retòrica que és, veuran la manifestació de demà, que també tenim que parlar d'aquesta manifestació. Bueno, pues són els temes del dia que volíem comentar en l'actualitat del València i abans d'anar en tertúlia anem també en les prèvies i cròniques de lo que es té que jugar este cap de setmana, perquè és una jornada importantíssima, és l'última jornada de Lliga per al Llevant, per a l'Elx i per al València. Comencem per el Llevant, perquè Betis-Llevant, demà és la juga al Llevant i ens porta la prèvia el nostre company Dani Hermosilla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buena nit.
3: ¿Qué tal, Salva? Buena nit. El Llevant, el partit definitiu per a aconseguir una permanència que seria absolutament històrica, perquè ha arribat a estar fins a 7 punts d'aquesta salvació. Té l'últim partit en el camp del Betis, que no es juga res, està classificat per a la Champions. La plantilla no ha entrenat fins a dijous, però Manuel Pellegrini sí que ha dit avui que volen una alegria última per a la seva afició, una afició que està amb els granotes, perquè recordem que el Llevant va ajudar el Betis guanyant al Celta per classificar els verdiblancs després de dues dècades per a la Lliga de Campions. Luis Castro ha fet avui la roda de premsa i ha dit això, ha dit el que ve diguent tota la temporada, que volen la victòria, que volen puntuar i no dependre de ningú més. Per a este partit tindrà la baixa per sanció de Brugge, el davanter català, que va ser expulsat i que ha sigut sancionat per dos partits després de la sanció en el dia del Mallorca. També tenen les baixes de Víctor, és segura, ho ha dit Luis Castro, com també la baixa d'Elguezabal i Carlos Álvarez, que ja coneguem, són de llarga durada. El dubte és Toljan, i sembla que pel que ha dit en roda de premsa no arribarà, almenys si no està al 100%, no serà de la partida, i segurament Nacho Pérez, que va fer un gran partit contra Osasuna, contra Mallorca, perdó, estarà en el seu lloc. El Llevant està acompanyat de més de 1.000 seguidors de granotes, segurament molts amb entrades de forma privada, que s'acostaran a la Cartuja, on no hi ha un excessiu ambient, però sí molta presència de seguidors del Llevant Unió Esportiva. I en quant a l'equip a l'11 inicial, no variarà del que ja va eixir contra el Mallorca, amb Ryan a la porteria, Nacho Pérez, que seria la gran novetat, amb Dela, Matías Moreno i Manu Sánchez en la línia defensiva, per davant Kervin Arriaga, Grada, que s'acostaran a la Cartuja, on no hi ha un excessiu ambient, però sí molta presència de seguidors del Llevant Unió Esportiva. I en quant a l'equip a l'11 inicial, no variarà del que ja va eixir contra el Mallorca, amb Ryan a la porteria, Nacho Pérez, que seria la gran novetat,

0: Iván Romero, punta d'atac per a el golejador de Tavernes de la Valldigna, Carlos Espí. Recordem, a les 9 en la Cartuja, Betis llevant en busca de la salvació matemàtica del conjunt granota.
1: Gràcies, Dani, i anem també en la prèvia del partit importantíssim entre el Girona i l'Elche. Ens la porta el nostre amic Raül Pina. Què tal, com estàs? Bona nit.
2: Què tal? Salutacions, molt bona nit, companys. El partit demà per a l'Elche és clau, és la vida, és la salvació, és la permanència, no hi ha altra. És una final sí o sí, després d'això no hi haurà res més. Estaràs en primera divisió o estaràs en segona divisió? Perquè és una finalíssima contra el Girona a Montilivi. El Girona també se la juga, és a dir, només li val la victòria. En el cas de l'Elche és diferent, li val la victòria o l'empat. I després fins i tot hi ha un parell de possibilitats, si cau derrotat, en què també amb aquestes variables podria fins i tot abastar la permanència. Però anem a posar-se en el millor dels escenaris, ser optimistes i que l'Elche empata o guanya el partit a Montilivi, que és un partit, per cert, d'alt risc, es juguen la vida, tots els equips, es juguen estar la pròxima temporada en primera divisió. Arbitratge d'Hernández Hernández del Canari. La realitat amb este àrbitre en primera divisió és que l'Elche no ha guanyat cap partit i que esta temporada els dos que li ha xulat d'Hernández Hernández, el de Sant Mamés amb polèmica per aquell penal de Pedro Vigas a Emery Laporte amb derrota sobre la botzina i també derrota al Coliseum, a Getafe, contra l'equip de Pepe Bordalás. Aquestes dinàmiques també es trenquen i s'ha de trencar demà, sí o sí. Montilivi és un lloc de bon record per als il·licitants, per als franjaverts. Recordem aquella centrada, minut 96, des del costat esquerre de Fidel i la pilota li va caure al cap a Pere Milla, al segon cap, enviant el baló a l'interior de la gàbia, atorgant-li a l'equip, aleshores entrenat per José Rojo Martín Pacheta, un ascens a primera divisió i una pàgina èpica, la mateixa que vol escriure en este cas en 2026, rememorant eixa de 2020, el conjunt franjavert. Un Elche, el de Sarabia, que per cert té les baixes de Iago de Santiago i d'en Boallar, però les bones notícies és que Rafa Mir, que sí, va anar convocat a la Cartuja, però es va quedar a la graderia. L'altre dia no va eixir tampoc a calfar en el partit contra el Getafe. Sembla que ja deixa entrarrir els problemes als isquiotibials i que està ok. Això sí, porta un mes sense competir. L'últim partit que va jugar va ser el 22 d'abril al Martínez Valero contra l'Atleti de Madrid. Héctor Fort també ha tingut diferents problemes, però està també amb el vistiplau del cos mèdic per afrontar el partit de demà. I la bona notícia, jo crec que la millor de les notícies, a banda de que Rafa Mir podrà competir en el segon acte sí o sí, si és requerit per Sarabia, és que Aleix Febas, el futbolista de la Terraferma, torna novament després de sanció i serà sí o sí titular en el duel a Montilivi. També torna Petrot, que reconec que havia sigut expulsat amb anterioritat i que en este cas també pot tornar a la llista de convocats de demà per a Girona. L'equip ha viatjat esta mateixa vesprada, descansa contra un equip, el de Mitchell, que té diferents futbolistes que sí que tenen problemes físics, musculars, però van a ser infiltrats i van a jugar, com és el cas d'Estuani o com és el cas, per exemple, de Francesc. Amb aquests ingredients, la formació titular de l'Elche i la que va presentar Eder Sarabia, que estarà novament a la llotja complint partit de sanció, estaria l'11 de l'Elche format per Dituro en porteria. En zona defensiva estarien Víctor Chust, el valencià, amb el Kaiser, David Affengruber i Pedro Vigas, costat dret, eixe perfil per a Tete Morente, el contrari, l'esquerre per a Germán Valera. Al mig camp, com hem comentat, tornaria l'Eix Febas, acompanyat de Marc Aguado i de Gonzalo Villar, i en punta Andrés Silva, sí o sí segur, el portuguès, el referent de l'equip en atac, acompanyat o bé d'Álvaro Rodríguez, si aposta per dos davanters o per contra, per un futbolista versàtil que pot ajudar al mig camp i que pot tindre arribada també des d'aquesta segona línia, com seria Diang.
1: Gràcies, Raül. Se la juga l'Elche, també davant un Girona que té tot en xoc, i baixem un parell d'escalons perquè en la primera ref també ens porta la prèvia completa dels tres equips de la comunitat, l'Hèrcules, el Dense i Villarreal B. Gonzalo Blanes, què tal, com estàs? Bona nit.
3: Què tal, salutacions, bona nit. Demà es juga la última jornada en primera federació, llevant el partit de l'Elche Dense, que ha sigut traslladat al diumenge per la vesprada, ja que el Múrcia té la permanència matemàtica i el conjunt d'Elda el títol de campió. Així que l'últim partit, el que tancarà la competició oficial, es jugarà l'Enrique Roca, l'Eldense, que està de festa després del meritori ascens com a campió. Un partit per acomiadar-se

0: la competició i a partir de la setmana següent a treballar per a la construcció d'un conjunt per al nou Pepico Amat per al futbol professional. Dissabte a les 6:30 de la vesprada tenim la jornada unificada. El partit més atractiu per als nostres es jugarà el Rico Pérez perquè l'Hèrcules rep el Nàstic de Tarragona. El conjunt visitant es juga la permanència on també estan implicats Betis Esportiu, Tarazona i Torremolinos, mentre que l'Hèrcules té que guanyar i esperar algun resultat positiu per a jugar la Copa del Rei. També a les 6:30 de la vesprada, el Villarreal B, que ja té el play-off, jugarà l'últim partit de la temporada regular. Després, encetarà el camí de l'ascens via dos eliminatòries. El conjunt de David Albelda juga davant un equip, l'Atlètic Sanluqueño, que ja ha baixat. L'única combinació positiva en l'última jornada per al filial groguet és guanyar el seu partit i que el filial de l'Atlètic de Madrid perga davant el Algeciras. En aquest cas, afrontarà el play-off no des de la quarta posició, sinó com a tercer. Per tant, el Eldense campió logra l'ascens, el Villarreal B jugarà el play-off i l'Hèrcules, com a molt, lluitarà per la Copa del Rei.
1: Gràcies, Gonzalo. I han jugat avui València Bàsquet 90-105 Real Madrid. Ja hem analitzat aquest encontre i aquesta dura derrota dels de Pedro Martínez, però també estàvem pendents en el dia d'avui, en el punt a punt d'avui, en modo bàsquet, d'aquest tercer partit dels play-offs per l'ascens a la Lliga ACB, on Lucentum Alacant ha perdut 72-113 davant Movistar Estudiantes. La crònica del partit, també, Gonzalo Blanes.
0: Final de temporada per al Lucentum Alacant en derrota molt clara davant Movistar Estudiantes, que ha sigut millor en la sèrie i que s'ha classificat per a la Final Four de A Coruña per 3-0. Avui, l'encert en el tir exterior del conjunt de Movistar ha sigut espectacular. Ha fet un festival de triples, ha batut el rècord de 23 triples que hi havia en la Lliga CB, ha fet 26 i el resultat final crec que és molt aclaridor. Ha guanyat 72-113 Movistar Estudiantes. Rubén Perello tot apunta que no continuarà la temporada que ve a la banqueta del conjunt alacantí, que esta temporada, després d'una molt bona primera volta, era quart, ha acabat en el joc nou i pràcticament no ha pogut competir amb un Estudiantes que ha sigut clarament superior en els play-offs. A partir de demà començarà un nou projecte esportiu del Lucentum Alacant, en nous propietaris, buscant en un futur la Lliga CB. Però avui ha sigut un partit decepcionant i finalment Estudiantes s'ha portat la victòria en un resultat, insistim, molt clar, 72-113 per a el conjunt visitant.
2: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts en A.Punt Radio.
3: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
4: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
5: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
6: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A.Punt Radio.
7: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
8: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
7: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
6: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
8: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Radio.
9: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
8: Juga amb nosaltres esta temporada.
10: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
2: La tertúlia esportiva en 90 minuts.

0: Gràcies per escoltar-nos. Som Apo.
1: Este dissabte, des de les 12 del matí, Punt a Punt. Amb l'última jornada de Lliga en primera divisió, el Villarreal es juga a la tercera plaça front d'Atlètic de Madrid. El València buscarà la competició europea davant el Barça. Llevant i Elx lluitaran per la salvació a Sevilla i Girona. A més, última jornada en primera federació amb l'Hèrcules buscant la classificació per la Copa del Rei. I l'ascens a Lliga a Sobal en joc per a Agustinos Alacant i Fertiberi a Puerto Sagunto. Amb pilota valenciana i tot el poliesportiu. Tot en directe. Este dissabte des de les 12 del matí al Punt a Punt.
2: Descansa la vista.
3: Què és la inspiració per a tu?
4: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
5: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
2: Obri la ment.
6: Eres creient?
7: Depèn de l'estació de l'any.
8: Con les carxofes.
7: Sí.
2: Apunt Podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
9: Què t'ha paregut? Molt bona, molt bona.
10: Ara sí que me l'espera.
0: Gràcies per sintonitzar-nos. Som Apunt.

0: A les 10 del matí d'avui, al claustre del Centre Cultural La Nau, el que fou claustre de la Universitat de València en el passat, el rector Joan Baptista Peset i Alexandre rebia l'homenatge de la seva universitat 85 anys després del seu afusellament pel franquisme, que va ser un dia com avui. Va ser rector durant els anys 1932 i 1934 i una de les personalitats més destacades de la medicina valenciana del segle XX. Va ser el catedràtic de medicina més jove de tot Espanya, amb només 23 anys, com ha recordat avui en l'acte el catedràtic de la universitat i escriptor Martí Domínguez. Domínguez, que va publicar fa uns mesos Ingrata Pàtria, ubicada en eixes últimes hores de la vida de Peset, ha recordat en l'acte d'avui que va ser justament un 24 de maig del 1910 quan va obtindre la càtedra de Medicina el rector Peset, i que també va ser un 24 de maig, però del 1941, quan va ser afusellat a Paterna junt amb altres tres persones que també són coprotagonistes de la novel·la de Martí Domínguez. Quatre carreres, tres doctorats, articles científics en diverses llengües. Va ser un dels grans intel·lectuals del moment. No li ho van perdonar. Però res va ser prou contra l'enveja, la inquina dels qui volien la seva càtedra i el seu laboratori, i dels qui el volien agenollat. I va passar per un consell de guerra on 12 companys van testificar en la seva contra després que tres d'ells el denunciaren. Com ha dit el rector de la Universitat, Juan Luis Gandía, recordar Peset és retornar-lo al lloc que li correspon en la història de la universitat i en la memòria democràtica del nostre poble. El rector ha reivindicat la seva coherència cívica i política durant la Segona República i ha assenyalat que homenatjar Peset és també reconèixer totes les persones represaliades per la dictadura franquista. Les assassinades, les empresonades, les depurades, les exiliades, silenciades, i qui sap si avui s'ha fet allò que el rector Peset va escriure en la seva última carta als fills, on diu: «Mis queridísimos hijos, os escribo al salir hacia lo inevitable. Confío, seguro en Dios, en que algún día mi patria os devolverá mi nombre como el de un ciudadano que jamás hizo nada más que servirla cumpliendo sus deberes legales. Amad al prójimo y respetaos a vosotros mismos. Perdonad a todos como yo espero ser perdonado». Pot ser sí, pot ser oui, hem retornat o s'ha retornat el nom del rector Peset a... com el d'eixa ciutadà que no va fer res més que engrandir la ciutat de València, la Universitat de València i, com deia el rector avui, la nostra societat. Són les 7 i 13 minuts i això és l'Hora de la Cultura.
1: Art, música, disseny, teatre i molt més en l'Hora de la Cultura.
0: Esta setmana es feien públics els Premis de la Crítica dels Escriptors Valencians. El Cel de l'Aigua, de Sembra Llibres, publicat per Sembra Llibres, de Muriel Villanueva, ha rebut el premi en la categoria de juvenil. El jurat ha valorat la sensibilitat literària que explora amb profunditat els processos de construcció identitària, així com la complexitat dels vincles familiars i afectius i les fragilitats emocionals pròpies de l'adolescència actual, a més del diàleg amb la tradició literària, en concret amb Mercè Rodoreda. Això és el que diu el jurat. Es tracta d'una novel·la sobre el creixement d'una adolescent perduda enmig de Barcelona. Muriel Villanueva, nascuda a Benimaclet el 1976, ha escrit una trentena de llibres de narrativa i poesia per a totes les edats. En narrativa juvenil poden destacar Dunes, Ruth sense H, Digueu-me Ju i la trilogia L'Esfera. Ha estat traduïda a diverses llengües, ha rebut premis com ara enmig de Barcelona. Muriel Villanueva, nascuda a Benimaclet el 1976, ha escrit una trentena de llibres de narrativa i poesia per a totes les edats. En narrativa juvenil poden destacar Dunes, Ruth sense H,

0: La primera va ser l'any 2013 per la novel·la per a adults La Gatera, i s'afegeix al Premi de la Crítica de l'Institut Interuniversitari de Filologia per el llibre Amb fil de seda, l'any 2024, el Premi Llibreter per a Literatura Juvenil per Dunes, l'any 2020, i entre molts altres, no? Per a Muriel, a més, el mes de maig està sent especial, pense, quasi com d'història de novel·la, no sé. Està celebrant el premi amb l'arribada a les llibreries, justament, de la seva última novel·la juvenil, Capgirades, que publica Estrella Polar, i en la que s'endinsa en la fantasia d'arrel maorí. Per acabar d'arrodonir-ho tot, publica el llibre que fa 50, tot just quan ella en fa 50, també, no? No sé, pareix que jugue a la càbala. Volem que ens conte com viu aquest cercle l'autora valenciana, afincada a Catalunya, Muriel Villanueva. Molt bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada, Reis. Què tal? Moltes gràcies.
0: Escolta'm, acabes de rebre el premi de la Crítica dels Escriptors Valencians per El cel de l'aigua, que crec que és el segon, la segona vegada, sí, que reps el premi de la crítica. Com ho vius? Què ha significat per a tu este reconeixement?
1: Mira, jo la veritat és que tots els premis que són obra publicada sempre em fan com una il·lusió com molt especial, perquè els dona com moltíssima importància, no? Vol dir que hi ha algú, alguna entitat, en aquest cas, no? Doncs l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, que decideix que el teu llibre és el millor d'una certa categoria de tot l'any anterior, no? I per tant és com...
0: És important,
1: és
0: això.
1: Gros, és com molt,
0: és molt gros.
1: Jo tinc,
0: sí,
1: jo tinc uns quants premis d'aquests d'obra publicada, no?
0: I a més, com tu deies, contenta. Com tu deies, és un premi que atorguen els mateixos escriptors i crítics, sí, d'alguna manera els companys, no? I les companyes, i m'imagino que això el fa viure també d'una manera diferent, no?
1: Sí, sí, sí, clar, perquè és com, clar, és com del mateix gremi, no? Però és gent que consideres que té molt de criteri, no? El mateix que si t'ho donen els llibreters o, no sé, sempre són com entitats que considero que tenen molt de criteri, perquè normalment estem parlant de premis donats com per un grup molt gran de gent.
0: Clar, clar. Escolta, El cel de l'aigua parla del creixement personal, de la construcció, no? Del que és la identitat d'un adolescent, no? I ser... Vaja, eixa interrogant tan complexa, tan difícil, tan complicada. Per què t'interessa tant aquest territori emocional, que no és senzill?
1: Sí, clar, m'interessa moltíssim, en general, tot el que és la novel·la des de la mirada emocional, especialment quan faig narrativa juvenil, que jo crec que és un moment important, sí, en què la lectura està molt bé, que acompanyi a reflexionar sobre les pròpies emocions. Són moments de molts canvis, no?, i concretament el cas de la protagonista del cel de l'aigua, acompanyada per la lectura de la plaça del diamant, es troba en una situació en què ha de revisar tot el seu encaix en la família, no? I a més està com amb la descoberta de l'enamorament, de la pròpia sexualitat, no? S'està uh-huh. trobant amb desitjos contrastats per unes i altres persones, i en fi, jo espero que sigui una novel·la, com totes les juvenils que faig, que intenta com que acompanyen les joves a comprendre's a si mateixos, també, no?
0: Eixa aparició de Mercè Rodoreda, o és un homenatge a Rodoreda? És una manera de fer que que la gent més jove es reconcilie amb ella? En un moment en el que tot és... Ai, és que és molt difícil, no? Què és exactament?
1: Tot va molt ràpid, no?
0: Sí.
1: I trobem també que els joves estan llegint molta literatura d'última hora, estan sortint moltíssimes coses, s'estan publicant moltíssimes traduccions, no? Ens arriben molts llibres estrangers, amb mil temàtiques, no? I crec que un llibre proper, no? Que se ve a Barcelona i que a més de portar-nos cap a casa, ens permet de revisar la nostra pròpia literatura, no? Jo la veritat és que la Mercè Rodoreda és una autora amb qui connecte molt. És d'aquelles autores a les que vols assemblar-te, no? Que
0: home,
1: jo tinc dos o tres referents i una és ella. M'encanta el seu estil, els temes que tracta, la mirada que té, la sensibilitat que té. I, de fet, he fet un gran treball, crec, no? d'investigar molt quin és l'estil de la plaça del Diamant, provar d'acostar-me a aquest estil, no? Amb paraules noves, que m'ho he passat molt bé i he après molt, no? La intenció...
0: Escolta'm, però sí. I

0: reps, ara es diria feedback, tu tens retorn de com ho viuen i de com ho llegen la gent més jove?
1: Sí, clar. Jo, com que porto molts anys, molts llibres meus juvenils ja s'han llegit especialment també a les aules, i tinc molt de retorn, no?
0: Sí.
1: Pel que fa al cel de l'aigua, com que és una novel·la relativament nova de la passada tardor, he rebut feedbacks com més individuals, tant de joves com d'adults, però no tant com quan vas a una aula i t'ha llegit molta gent i te diu moltes coses, no? Però, en general, la meva percepció de la meva obra juvenil és de que hi connecten bé, hi entren, hi empatitzen, els genera preguntes, no? Mm. El que he rebut del cel de l'aigua per part de professorat, que ja l'ha pogut llegir, és com molt ixe ressò de la plaça del Diamant, no? Que jo crec que el professorat li ve molt de gust, no? Perquè també és la porta d'entrada a això, a la nostra literatura, no? I com facilitar el pas a autors anteriors, no? Que no són tan lluny.
0: És fantàstic, sempre és una bona manera de fer que cole, no? Que s'esgole per els autors i les autores que a d'ells i a elles es semblen a priori tan, tan complicades, no? En els teus llibres són històries que acostumen a fugir dels clichés sobre els joves, no? Què et molesta de la mirada adulta sobre l'adolescència?
1: Jo crec que, clar, de vegades tendim al paternalisme o tendim al judici. Jo sempre tinc una visió molt optimista en general sobre la vida, però en especial també sobre els joves, no? Perquè, clar, ja, tampoc diré que siguen tots, però quan vas a les aules i veus la capacitat que tenen d'esprémer un llibre i el que poden arribar-te a dir, com et qüestionen, com et confronten després d'una lectura, no? El suc que li treuen, jo... realment de moltes vegades quedé parada, no? I jo tinc molta esperança en la gent jove, no?
0: Clar, tu deies, no són, tots, a veure en quina generació ha sigut tots. En el Renaixement van ser quatre els que van fer el Renaixement, no anava tot el món debatent o fent grans dissertacions sobre l'academicisme, no? És a dir, és de veres que som paternalistes, no?
1: Escolta'm, no es pot generalitzar.
0: Clar, clar. Escolta'm, i passem a Capgirades. De moment encara no ha estat guardonada, perquè acaba d'arribar a les llibreries.
1: Està a venda fa dos dies.
0: Clar, sí. per això. Però com és que te'n vas, de sobte canvies el registre totalment i te'n vas a una història, pel que he pogut saber, absolutament endinsada en la fantasia i, a més, en la cultura maori. Com ha sigut això?
1: Me'n vaig directament a l'altra punta del món, al punt més llunyà del planeta.
0: Als antípodes, no?
1: Sí, totalment. Era una miqueta una petició familiar. A mi em passa que, des que soc mare, no, els meus fills, de vegades em donen moltes idees. Jo normalment he sigut una narradora molt realista, he utilitzat la fantasia i la ciència-ficció molt puntualment, i aquesta és una novel·la clarament fantàstica i, a més, molt allunyada del nostre territori, no? I m'ho he passat com molt bé, i clar, és una petició feta a casa pels fills, no? I, de fet, és una novel·la que revisa la relació entre els germans, l'amistat, no? I els personatges són pròpiament els meus fills transformats en maoris de manera màgica, que apareixen a l'altra punta del món. I jo crec que aquí he d'agrair, no?, als fills les idees esbojarrades que me donen tot sovint, no? Perquè me fan peticions de llibres que em fan escriure coses que jo potser no escriuria, no? I després m'ho passa molt bé. I és una cosa com molt familiar. I per això m'he anat tan lluny i he fet una cosa que normalment no faig, no?
0: Doncs ens esperem, esperem llegir aquest Capgirades.
1: Sí.
0: Alguna cosa que estic que portes entre mans, per exemple, per a adults?
1: Per adults, fa temps que tinc com un projecte que està durant moltíssim, perquè estic fent un experiment que és escriure a mà. I per veure què passa, sí, perquè sempre escrivim a l'ordinador, i crec, jo tinc la teoria que escriure a mà és molt diferent, no? Que el cervell funciona diferent, que vas a un altre ritme, i per tant estic anant molt lenta. El projecte d'adults que tinc entre mans fa temps està com avançant molt lentament. I per això estic publicant coses infantils i juvenils que es va veient que van eixint, però des de Senyal que plourà, que ja deu tindre més d'un any, que també és de sembra, No he publicat res per adults, però sí, sempre tinc alguna cosa entre mans. Per a totes les edats, sempre tinc projectes oberts.
0: Clar, per això preguntàvem, perquè segur que portaves alguna cosa en dansa, no? Com solem dir. Muriel, has de vindre a contar-nos el resultat quan acabes aquest projecte, si és de veres que el cervell funciona de forma diferent quan escriu a mà, no? Que curiós. L'enhorabona, novament, moltes per eixe... per eixe premi i moltíssimes gràcies per atendre la telefonada de l'Hora de la Cultura de Punt Ràdio.
1: Molt agraïda i molt honorada.
0: Una abraçada.
1: Bona vesprada, una abraçada.

les que diuen que són... I amb este Dones d'aigua, la Miac, de Judith Nederman i Olatz Salvador, fem un xicotet repàs del que podeu fer a partir de demà, no?, en cap de setmana. Dir-vos que a l'antiga estació del Grau, en el Port de València, a les 9:30 de la nit d'avui s'estrena Alegria del Cir del Sol, no?, que ens du a un regne que ha perdut el seu rei i en el qual els aristòcrates i el rei deposat s'aferren a eixe poder de l'antic règim, mentre als carrers apareix un moviment ple d'esperança que desafia la seva autoritat. Vege si trobeu paregut amb res del que està passant. Demà dissabte la funció serà a les 6 de la vesprada i a les 9:30 de la nit, com avui. A les 9:30 la Ludwig Band actua al Loco Club. Fa no res així en dels estudis, esta vesprada han estat a la vesprada de punt i deuen d'estar ja amb tot preparat perquè a les 9:30 comença el concert que no vos podeu perdre. Demà a les 12:30 i a les 5:30 de la vesprada a l'IBAM podeu assistir a una activitat ben curiosa, el taller familiar Stravinsky Meets González. Prenent com a fil conductor la peça musical de Stravinsky, Les 5 dits, i mitjançant un recorregut del París on van viure els dos artistes, es passejarà l'exposició Ser artista, mitjançant el món sonor i icònic de Stravinsky amb una interpretació pianística i dramatitzada. No em direu que no és interessant. Demà a les 9 a la Sala Munt aterra el grup madrileny de rock indie Xego a les 9 de la nit i a la sala 16 tonelades actuarà La Fulla i Sociologia Animal. Acabem recomanant un concert que comença a les 10 de la nit d'avui. El virtuós de la guitarra Tom Ohlendorf actua al Jimmy Glass dins la seva gira mundial de llançament del seu últim disc Where in the World.

I ara, no sé, ens encomanem a la Pítia de Delfos, que era aquella sacerdotessa a la qual s'encomanava tot el món en Grècia. I als déus que calguen, ens encomanem a la Pítia perquè demana als déus de l'Olimp que miren amb bons ulls els xicons del València Bàsquet perquè torne amb la copa de l'Eurolliga després d'eixar Final Four que va començar en 30 minuts. Nosaltres tanquem així la porta de l'Hora de la Cultura perquè els companys d'esports ens acosten aixòs moments previs i el partit entre el Real Madrid i el València Bàsquet en casa del Panathinaikos, Waka Arena. Que els gladiadors tornen amb la copa i puguem celebrar-ho. Nosaltres tornem dilluns a les 7:01. Fins aleshores, feu bondat.

0: Som A Punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
1: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
0: fem banda
1: amb el millor repertori de músics valencians.
0: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
1: Desfilarem al costat dels nostres músics.
0: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
2: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
3: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
0: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
2: En A Punt Ràdio.
4: Pop valencià en la ràdio d'A Punt.

0: sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
1: fem banda
0: amb el millor repertori de músics valencians.
1: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
0: Desfilarem al costat dels nostres músics.
1: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.

0: A continuació, vos oferim la reemissió de l'espai d'economia de la ràdio da punt Cadena de Valor.
1: Hola, com estan? Un minut passa de les 3:30, ha arribat el moment de que parlem d'economia.

0: Comença Cadena de Valor. Tota l'actualitat econòmica amb Javi González.
1: Molt bona vesprada. És divendres, és 22 de maig i en este moment comença un nou programa de Cadena de Valor. Benvinguts, per tant, a este espai econòmic i empresarial d'Apunt. Per davant, una vesprada de ràdio en valencià i en directe, i tot i que tenim el cap de setmana a tocar, i això és una alegria, hem de parlar d'una realitat molt preocupant. Solament el 14% dels menors de 30 anys pot independitzar-se. De mitjana, els joves espanyols se'n van de casa dels pares als 30 anys. Són 4 més tard que la mitjana europea. I quan ho fan, han de reservar pràcticament tot el sou, és a dir, el 98,7% a pagar el lloguer, cosa que fa que el risc de pobresa puja fins al 40% en este grup d'edat. L'impacte econòmic que això té en les seues vides i en el sistema espanyol és demoledor. Estes xifres mostren que això va molt més enllà d'un problema de planificació personal. Això és un problema estructural i molt greu. En uns instants l'analitzarem amb el Consell Valencià de la Joventut. Per altra banda, si parlem de l'àmbit empresarial, més d'un centenar d'empreses valencianes han començat a obrir les seues filials als Estats Units. L'objectiu d'això és evitar així la política arancelària del president Donald Trump. Davant d'esta situació, des de les institucions valencianes estan posant en marxa plans per a poder ajudar a que més empreses aterren en el gegant americà. Ara bé, què suposa això per a l'economia valenciana? Quins són els passos a seguir per a fer aquestes operacions? I sobretot, quins tipus d'empreses i companyies poden aspirar a donar este pas? De seguida ho veurem. I a banda de tot això i de molts altres temes, també repassarem la resta d'actualitat econòmica del món.
0: Economia, actualitat, finances, en Cadena de Valor.
1: Comencem el programa i com cada dia m'acompanya Arturo Rico. Com estàs, Arturo?
2: Molt bona vesprada, Javi. Així estem, arrencant l'últim programa de la setmana, d'esta setmana de maig, amb un repàs a l'actualitat econòmica. Avui, si et sembla, arrenquem amb aquest problema que sembla, com bé has comentat al principi, tindre difícil solució per als joves. Arrenquem parlant d'emancipació.
1: L'emancipació s'ha convertit en un repte quasi insuperable per a gran part dels joves espanyols. Solament el 14% dels joves entre 16 i 29 anys s'emancipa. De mitjana, els joves espanyols alcen el vol de casa dels pares als 30 anys i quan ho fan han de reservar pràcticament tot el sou, el 98,7% de la nòmina, a pagar el lloguer.
2: Estes són algunes de les dades que es desprenen de l'Observatori d'Emancipació del Consell de la Joventut d'Espanya referits a l'any 2025. Com a conseqüència d'esta realitat, el risc de pobresa entre joves que viuen de lloguer es dispara del 25,9%, atenció, al 43% després de pagar la vivenda.
1: Volem analitzar este tema amb Alexandra Boluda. Ella és vicepresidenta del Consell Valencià de la Joventut. Alexandra, bona vesprada.
3: Hola, bona vesprada.
1: Alexandra, en primer lloc, com a representant de la Joventut Valenciana, te demano una valoració d'aquestes xifres que són més que preocupants.
3: Pues, doncs les dades estatals que ha tret l'Observatori d'Emancipació del Consell de la Joventut d'Espanya segueix una tendència descendent i, com heu comentat, cada vegada l'esforç és major per poder emancipar-nos a nivell de la mitjana estatal, com bé has dit, a partir de 60 anys és com ens emancipem. Aleshores, a nosaltres ens preocupa moltíssim la situació actual i, sobretot, estem esperant al mes de setembre que ens faran arribar les dades del mateix observatori, però desagregades a nivell autonòmic per a veure com afecta realment a la situació de les persones joves del nostre territori, no? Perquè al final també nosaltres valorem la part que és del territori nostre, i però que en els últims anys ha sigut molt pareguda al nivell estatal, aleshores la situació ens preocupa perquè als 30 anys, quan ja no és jove emancipar-te, crec que alguna cosa s'ha de canviar.
1: I tant que sí, sobretot també si tenim en compte que l'informe destaca que, clar, davant d'esta situació, el lloguer d'habitacions ha crescut un 85% des del 2022, costa al voltant de mitjana d'uns 400 euros. Clar, davant la impossibilitat de llogar un pis sencer, s'està convertit el fet de compartir habitació quasi en una obligació de per vida per als joves?
3: Sí, efectivament. Al final, el llogar pis o el compartir habitació s'ha convertit en una obligació, com aquí que diu, perquè al final hem de destinar quasi el 100% del nostre sou si volem emancipar-nos en solitari llogant un pis. Aleshores, a banda d'això, també hem de fer el sobreesforç per a poder fer front a les altres despeses que hi ha el fet d'emancipar-nos solitàriament. Aleshores, la meitat dels joves destinaven més del 40% dels seus ingressos a un pagament de l'habitatge. Aleshores, és com una espiral que al final es va menjant-se la cua una a l'altra. No el deixes estalviar i, per tant, no te pots plantejar-te fer-te la compra d'un pis. Perquè com has de el 100% del teu sou quasi pràcticament va cap al lloguer, aleshores el que el queda és molt poc per a poder fer els seus estalvis o fins i tot poder fer la teua vida, no? El teu propi vida amb els teus amics, els teus companys i no estar sempre ofegar pendent de si arribaré o no a final de mes per el tema del lloguer.
1: Mm-hmm. Clar, davant d'esta situació que estem denunciant, què opció es queda a aquells joves que no puguen tindre l'ajuda o el suport econòmic dels familiars? Perquè si estem destinant quasi el 100% del sou a pagar el lloguer...
3: Sí, com bé has comentat, hi ha famílies que al final no es poden ajudar, no se plantegen ajudar als seus fills i filles perquè a lo millor no poden, perquè hi ha realitats molt diferents a nivell del territori valencià, perquè al final tots no tenen la mateixa adquisició econòmica. I si veiem un estudi que va fer el Consell de la Joventut d'Espanya titulat Un problema com una casa, un 30% de la població emancipada sí que va necessitar ajuda de tercers. I realment més de la meitat dels joves van demanar una ajuda externa per a poder accedir a una hipoteca. És a dir, que realment el suport familiar sí que és clau i és essencial i que és una cosa que marca el fet de el que comentaves, no? Les diferències socioeconòmiques de la població jove, de que si te poden ajudar els pares, igual ho tens més fàcil que una família que no tinga aquest poder adquisitiu més gran i, per tant, a l'hora de mancar. La meitat dels joves van demanar una ajuda externa per a poder accedir a una hipoteca. És a dir, que realment el suport familiar sí que és clau i és essencial i que és una cosa que marca el fet de el que comentava, són les diferències socioeconòmiques de la població jove, de que si te poden ajudar els pares, igual ho tens més fàcil que una

0: Se m'anticipa de mitjana una persona jove als 30 anys, són 4 més tard que la Unió Europea. Quines conseqüències econòmiques té això per a la Comunitat Valenciana, el fet de tindre una joventut que no pot començar a fer el seu projecte de vida fins a passats els 30, vaja?
1: Sí, la data és la que has comentat, 30,2 anys, esperem a setembre, però també els anys anteriors també era molt elevada i creiem que això és greu, la situació és greu, perquè al final això té unes conseqüències que t'afecten a tu com a persona jove i com a persona qual vol desenvolupar-se la seva vida molt més tard. És a dir, has de posposar decisions teues vitals i com, per exemple, el fet d'anar a treure la teva parella o poder tindre fills o poder comprar-te, per exemple, un cotxe o el que sigui. Aleshores, pot ocasionar-te problemes de salut mental, d'autoestima, estrès, la depressió, el fet de dir no puc començar a fer la meva vida, i això a futur encara és molt pitjor, perquè actualment ja estem patint una baixa taxa de natalitat i la població cada vegada està més envellida. Aleshores, són unes conseqüències el fet de no poder emancipar-te, no pots fer la teua vida i no pots construir, anem a dir, una família per a un futur, i per tant la taxa de natalitat és molt més baixa i la població cada vegada molt més envellida. Uh-huh. Aleshores, pues, també les conseqüències és la seguretat social, falta a lo millor de la creació per a lo millor per a les persones joves de les llars joves, etcètera. Són un poc el tema que ens pot afectar més a les persones joves.
0: A nivell econòmic, perquè a banda està a nivell emocional tot el que estaves comentant, que òbviament això és el més important, el principal, però el ser este un espai econòmic ens havíem de centrar en aquestes conseqüències. Per acabar, Alexandra, te volia demanar, quines mesures penseu que es podrien aplicar per a fer front a aquesta situació?
1: Vale, pues en relació a les mesures que ens demaneu, és cert que hem de ficar el punt de vista dels objectius, però que ens hem de marcar i hem de pensar com a societat ja en general, no? A nivell de societat, que vulguem aconseguir en les polítiques d'habitatge i que faltin el seu efecte. Pues a curt termini pues haurem de tallar les cales preus de l'habitatge, és a dir, que portem una temporada que els preus de l'habitatge estan molt salts, aleshores se pot declarar, una de les mesures és declarar zones tensionades, que això també faria baixar el preu. Uh-huh. Després, a banda, puguem mobilitzar el parc d'habitatge existent amb pues, algunes ajudes o amb unes bonificacions per a que pugui estar a preus assequibles, que ara mateix sí que està el bo de lloguer jove, però creiem que també és més important que hi hagi altres ajudes. Uh-huh. I sobretot hem d'acabar amb els pisos turístics il·legals, que això també és un fet molt important i que fa que els pisos de lloguer cada vegada estiguen a uns preus que són inassequibles per a les persones joves i inclús per a tota la societat en general. I ja en més temps fer un parc públic d'habitatge comparable a la mitjana europea, no? I que se puguen pagar els lloguers de manera assequible. I sobretot ara mateixa, que es va aprovar el pla estatal d'habitatge que va eixir l'altre dia la notícia, uh-huh. Hem estat treballant també a la Direcció General de Planificació i Polítiques d'Habitatge i que a la Generalitat de l'oportunitat de poder comprometre's per a millorar la vida de la joventut valenciana. Aleshores, tinguem l'oportunitat ahir sobre la mà i anem a treballar sobre això per a poder millorar la vida de la joventut com a representants que som i defensar també per nostres drets i per un futur molt millor per a totes i tots.
0: Tant de bo que siga així, Alexandra. Moltes gràcies per atendre'ns esta vesprada i per ajudar-nos a explicar una miqueta més esta realitat tan dolenta. Gràcies, Alexandra.
1: Moltes gràcies.
0: Una abraçada, bona vesprada.
1: Adéu.
2: I precisament en este context es compleixen ara 3 anys de la llei de vivenda. En este sentit, els resultats estan lluny del seu objectiu de contindre els preus. Segons les dades del portal Idealista, els preus, al contrari, s'han disparat. Quasi un 31% de mitjana a Espanya i cap capital ha aconseguit reduir-los. Fins i tot en zones amb topalls com Barcelona o Pamplona, els preus han pujat entre un 11 i un 18%.
0: El principal motiu d'esta pujada és la dràstica caiguda del 30% de l'oferta de lloguer permanent que ha golpejat en especial a ciutats que van intervindre el mercat, com són Barcelona, on els habitatges disponibles es van desplomar al voltant d'un 70%. En canvi, a la Comunitat Valenciana la reducció d'oferta també s'ha donat, però ha sigut molt més moderada, situant-se en un 8% a València i en un 9% a Alacant.
2: I esta falta de pisos ha provocat que la competència entre inquilins es dupliqui, aconseguint una mitjana de 41 famílies interessades per cada anunci. Segons els experts, este col·lapse està causant una elitització del mercat, ja que els propietaris seleccionen únicament els perfils amb majors ingressos i amb major estabilitat laboral.

0: deixant fora així els joves i a les famílies vulnerables.
1: I tanquem este bloc dedicat a la vivenda parlant de que el Tribunal Suprem ha declarat nul el registre únic estatal per a lloguers de curta durada, turístics o per habitacions, en donar la raó parcialment a la Generalitat Valenciana. El Tribunal considera que l'Estat no té competències per a crear esta regulació exhaustiva, ja que genera duplicitats i no superposa als registres autonòmics que ja funcionen en la nostra comunitat. No obstant això, el Suprem sí que manté la validesa de la finestreta única digital i l'obligació de les plataformes de transmetre les dades.
2: Així és, Javi. Després de conèixer la sentència, des de la Conselleria de Turisme s'ha demanat al Govern central obrir una etapa de diàleg per a coordinar la lluita entre l'oferta legal, però sense crear inseguretat jurídica. Per la seva part, el Ministeri d'Habitatge ha instat les comunitats autònomes a assumir el control real d'estos lloguers. L'executiu central defensa que el registre era una eina eficaç que ja havia permès detectar i retirar del mercat més de 111.000 contractes il·legals a tota Espanya.
1: En este sentit, el Ministeri de Consum ha aclarit que esta resolució judicial no invalida les accions prèvies en defensa dels consumidors ni afecta a la multa de 64 milions d'euros imposada a la plataforma Airbnb.

0: El Fons Monetari Internacional ha instat França a reduir la despesa pública per afrontar els riscos fiscals i complir els objectius de dèficit de la Unió Europea. L'organisme preveu que el creixement francès es modere fins al 0,7% en 2026. El FMI considera que França no pot continuar augmentant impostos perquè ja té una de les càrregues fiscals més elevades de la zona euro i reclama reformes en pensions, sanitat i prestacions d'atur per a garantir la sostenibilitat financera. Dos senadors republicans dels Estats Units han demanat frenar la compra del Banc Webster per part del Santander, una operació valorada en 12.200 milions de dòlars. Els polítics asseguren que Espanya no sempre ha sigut un aliat fiable i reclamen més control sobre la seguretat financera i el compliment de sancions internacionals. La petició arriba després que relacionaren el Santander amb presumptes operacions vinculades amb l'Iran, unes acusacions que l'entitat sempre ha negat, mentre el banc manté la previsió de completar l'adquisició durant el segon semestre de l'any. El Banc Central Europeu continua preparant el terreny per a una possible pujada dels tipus d'interès al juny davant la pressió inflacionista derivada de la guerra amb l'Iran. El membre del Consell de Govern, Alexander De Marco, assegura que el Banc Central Europeu necessita reforçar la seva credibilitat i demostrar el compromís amb l'objectiu del 2% d'inflació, mentre Christine Lagarde defensa que, tot i l'encariment de l'energia, les expectatives d'inflació a llarg termini continuen estables. La decisió definitiva arribarà en la reunió prevista per a l'11 de juny.
1: L'espai econòmic d'Apunt Ràdio, amb Javi González.
2: I no deixem l'àmbit internacional perquè companyies valencianes de sectors com la logística, el consum i les noves tecnologies han decidit obrir filials pròpies als Estats Units. L'objectiu és clar, en implantar-se físicament allí passen a ser considerades empreses locals, a qual cosa els permet esquivar la política arancelària de l'administració de Donald Trump i, per tant, accedir de ple al major mercat del món.
3: Esta estratègia local, que és a dir, operar de manera internacional però amb arrels locals, està donant grans resultats per a l'economia de la nostra comunitat. De fet, la inversió valenciana en Estats Units es va disparar un 219% sols en l'últim any, aconseguint així els 6,2 milions d'euros. Per a facilitar este salt, organismes com IBACMSI Internacional han reforçat ajudes com el Pla USA.
2: Parlem d'este tema amb la cap de l'àrea d'internalització de IBAC Internacional, Cristina Villó. Cristina, bona vesprada.
4: Hola, buenas tardes.
2: Cristina, parla'ns una miqueta de com són aquestes empreses que aposten per obrir les seves filials als Estats Units.
4: Sí, pues a ver, esto no es de este último año. Ha habido un proceso por parte de empresas valencianas que ya habían apostado por el mercado estadounidense como mercado estratégico para aproximar su red comercial a ese mercado. Hablamos fundamentalmente de establecimientos comerciales. No hay mucha inversión productiva dentro de lo que es la inversión que nosotros detallamos, ¿no?, de las empresas de la Comunidad Valenciana. Fundamentalmente son empresas que ya estaban exportando directamente al país y que han decidido establecer una oficina operativa para impulsar la promoción y la comercialización de sus productos para estar más próximos a sus clientes y poder operar como empresa americana. Eso, obviamente, en este último año, con el nuevo escenario arancelario impuesto por la administración Trump, les favorece muchísimo más. O sea, si ya tenía una posición de ventaja el hecho de estar presentes en el mercado con filial propia, pues el hecho de estar allí ya presentes, pues hace que eviten las limitaciones que les pueda imponer este nuevo escenario. Pero, como te digo, esto es una evolución y ha sido en los últimos años. Y empresas de todo tipo. Tenemos empresas de mueble, empresas que han tenido una política de marca muy, muy fuerte y muy importante en Estados Unidos, empresas de logística, empresas de calzado, empresas de muchos sectores, empresas del sector también energético. La verdad es que el está muy muy diversificado a nivel sectorial y la verdad que también muy diversificado el perfil de empresa. Es decir, hay empresas tanto empresas pequeñas, empresas medianas, como empresas grandes. Yo creo que lo bueno, digamos un poco la conclusión que podemos extraer de ahí, es que hay que perderle el miedo a establecerse en un mercado como el de Estados Unidos, que además está creciendo, sigue creciendo también su nivel de demanda. Y para eso, bueno, nuestras empresas creo que tienen un gran poder de respuesta.
2: En este sentido, Cristina, en ese objetivo, ¿no?, esa necesidad de perder el miedo, explícanos un poco cuáles son las herramientas las herramientas que ponéis a disposición de estas empresas desde IBACE.
4: A ver, pues las empresas de la Comunidad Valenciana yo creo que tienen en IBACE un aliado fundamental. Aparte de tener equipos trabajando en destino, tenemos equipos colaboradores en Nueva York y en Miami, precisamente pues para atender, ¿no?, a todas las empresas que en un momento dado quieran empezar a prospectar el mercado o directamente buscar ya una distribución directa o incluso ayudarles en ese establecimiento ya más permanente en el país. Como te digo, tenemos equipos en Nueva York y en Miami y además, bueno, pues tenemos toda una serie de apoyos en los que la empresa valenciana pues puede sustentarse, como este plan USA que comentabas al principio, uh-huh, en el que lo que precisamente el año pasado quisimos es dar una respuesta a los sectores que nos decían: no, si nosotros no queremos buscar mercados alternativos al de Estados Unidos, precisamente porque parecía como que el hecho de incrementar el arancel, pues la empresa tuviera que retirarse, ¿no?, del mercado y buscar, sí, mercado alternativo, y al revés. Nos decían, si nosotros no queremos retirarnos del mercado, nosotros no queremos buscar mercados alternativos, que ya lo estamos haciendo igualmente. Lo que queremos es reforzar nuestra competitividad en el mercado, reforzar nuestra presencia. Queremos seguir apostando y en ese sentido es donde nos pidieron las empresas, las asociaciones sectoriales, el que apoyáramos ese esfuerzo de promoción, de posicionamiento. Y ahí, bueno, yo creo que pudimos y supimos dar esa respuesta incrementando toda la actividad promocional en el país. Estamos con unas 15 acciones de promoción para diferentes sectores en el mercado estadounidense y aparte del plan USA, incorporando también nuevas ayudas dentro de la línea que tiene la Dirección General de Internacionalización, uh-huh, que es complementaria a los apoyos más operativos nuestros, pues para filiales, para empresas que tengan filial en Estados Unidos, pues poder también apoyar ese esfuerzo promocional, aparte de todos los gastos externos que la empresa requiera para establecer su filial o sucursal en ese país. Entonces, bueno, yo creo que a ese nivel estamos apoyando y reforzando el que a la empresa le cueste menos tomar esa decisión. Uh-huh. Luego, además, este año, por primera vez, hemos participado en el encuentro que organiza la administración estadounidense, en el Select USA Summit, donde todas las agencias gubernamentales, federales, estatales están presentes en ese summit, ofreciendo todos sus paquetes de incentivos. En estos momentos, Estados Unidos, precisamente por esa política del Made in USA, sí, pues está apostando también porque las empresas internacionales terminen fabricando en territorio americano, uh-huh, y entonces están ofreciendo una amplia variedad de paquetes de incentivos, uh-huh, a las empresas, que yo creo que tienen que aprovechar exactamente igual que puedan aprovechar los nuestros. Pues hemos querido acompañarles en este evento, en Select USA, para que conozcan de primera mano qué es lo que les puede ofrecer, pues por ejemplo, un estado de Texas o un estado de Pensilvania o un estado de Alabama para poder implantarse, ¿no?, para poder establecerse en ese país, que como te digo, ya no hablamos tanto de inversiones productivas, sino inversiones comerciales, porque bueno, aquí tenemos un tejido de pymes, es difícil trasladar la producción, pero sí que es muy sencillo y en Estados Unidos es muy fácil el abrir una filial y tener estar operando desde el día siguiente para poder considerarte como empresa americana.
2: Y además de todo eso que nos está comentando Cristina, también de tener en cuenta que si algún de nuestros oyentes está interesado, IBACE Internacional estará presente al Fórum Go Global, que se celebra la semana que ve en Fira València, mm, y que precisamente parla de todo eso, de la internalización de les pymes valencianes. Cristina Villó, cap de área de internalización de IBACE Internacional, moltes gràcies. Gràcies per atendre'ns.
4: Pues moltes gràcies a vosaltres.
2: Una abraçada, bona vesprada.
4: Adéu. Adéu.
1: Demà serà notícia.
2: I abans d'acabar el programa, com sempre, mirem cap al futur i per això parlem amb Pere Ferrer. Pere, com estàs?
5: Què tal? Bona vesprada, companys.
2: Bona
5: vesprada de divendres i bon cap de setmana ja directament vos desitge.
2: Ja estem ahí al tocar, sí, com aquí que diu. Sí.
5: Ja estem tocant, sí. Ja, però bueno, si repassem, per exemple, demà tenim així a València una... També estàveu parlant de fires, congressos, un fòrum també interessant. N'hi ha una fira de formació i ocupació dedicada al sector de la fusta demà, uh-huh, així a València. Una matèria prima també que agarra protagonisme en qüestions de construcció sostenible i industrialitzada també, o sea, cal recordar-ho.
2: Sí, sí.
5: I de cara a dilluns tenim també a Alacant un fòrum interessant que és d'ocupació i es diu Ocupació Més 45, o sea, que ja saben que va dirigit a persones que rebasen la quarantena, que també és de veres que és un perfil que de vegades està trobant o troba complicacions a l'hora de retornar al mercat de treball i cal també fer una aposta per ells.
2: Tant que sí.
5: Dilluns de vesprada, sí, a València, tindrem l'acte de cloenda del curs acadèmic del Col·legi d'Economistes de València. Uh-huh. Ja sabem, és un gremi que també ens dona bones pistes de com va l'economia quan tractem de parlar amb els portaveus del seu organisme, o sigui que estarem pendents també d'això. Uh-huh. En clau global, estàveu parlant amb Cristina Villó d'Ibace Messi Internacional. Resulta que el dilluns és festiu als Estats Units, és el Memorial Day, i Wall Street el tindrem tancat, per exemple. Uh-huh. En canvi, coneixerem a partir de dilluns la confiança empresarial a un país com Alemanya i també al conjunt de l'eurozona. I d'Alemanya tindrem també revisió del creixement després de conèixer el producte interior brut que s'ha publicat esta setmana. Tindrem una data més tancada de com ha funcionat o com poder tancar el PIB alemà. De cara a dimarts coneixerem dades d'inflació a països com Canadà i Japó i anava a recordar el que tenim de Fira València, però ho acabes de dir, ese fòrum global de cara a dimarts i dimecres que esperem recabar, o sea, reunir a més de 500 empreses, 40 empreses importadores de més de 21 països diferents. O sea, aleshores estarem pendents també de tot el que ocorris ahí i sort dos dies.
2: I tant que sí.
5: M'agrada dir, per tancar, si vols, que veig que l'IBEX recupera el 18.000, quasi 18.100 punts. O sea, jo crec que és una bona notícia per a tancar la setmana.
2: La millor de la setmana, sí.
5: Jo crec que sí, que el barril de Brent està ahí fregant els $103 per barril, que ja són xifres que inclús ja donem quasi per bones, no?
2: En efecte, no sé si és l'optimisme del divendres, però és així. Pere Ferrer, moltes gràcies, bon cap de setmana.
5: Igualment, company, adeu.
2: I ja tenim així a l'estudi a Ximo Rovira, que ja té el programa engestit, o no, no ho sabem. Ximo, com estàs?
6: Oh, engestidíssim i rabiosament optimista, com Pere Ferrer, per descomptat, per a contar-vos que esta vesprada, a partir de les 7:30, València Bàsquet, Real Madrid, en eixa semiapassionant, buscant la final, Ford, efectivament, primer partit d'eixa Final Four, en què València Bàsquet té un compromís important, però esperem i confiem que pugui estar diumenge en la final de l'Eurolliga i fer història. Ens ho conta des d'Atenes en directe Luis Urrutia. Què més? Anirem al teatre. Les meravelloses comèdies de William Shakespeare, La tempestat, El sueño de una noche de verano, basades en aquestes comèdies meravelloses. Una obra que, a més, una funció teatral que ha tingut el Premi Max i, a més, merescudament. Jordi Ballester, Diego Baraginski, de part d'un elenc 100% valencià, ens conten la ternura que estarà al Teatre Thalia. I rebrem la visita d'una banda que a mi em sembla una banda molt interessant. Tenen la llosa de dir que d'alguna manera són els hereus de Manel, una banda barcelonina, encara que d'origen empordanès, la Ludwig Band. Ells diuen que no, que ells són de poble.
2: Home, clar, que han de dir.
6: I que el que fan és que imiten que són imitadors de Bruce Springsteen i de Pau Riba i de Bob Dylan i això. Crec que fan un power pop molt interessant, presenten el seu nou treball, que és El Guàrdia. Pel barri es comenta, actuen esta nit al Loco Club, tenen allò sold out, han venut totes les entrades, però així i tot venen a presentar-nos este disc, que és un disc ben interessant. Això i més coses, que no dona temps, que seria prolijo de contar.
2: No, és que això ja és cosa d'escoltar-ho, ja ho sabeu, d'aquests minuts.
6: L'agenda del cap de setmana.
2: Perfecte. La vespre de punt. Gràcies, Ximo. De seguida vos escoltem. Nosaltres acabem així esta setmana, però tornem dilluns, Arturo.
3: Així és, Javi. Nosaltres serem de cap de setmana, que toca descansar, però dilluns així estarem com sempre, a les 3 i mitja de la vesprada.
2: Adeu, bon cap de setmana.
6: Adeu.
7: Acabem d'escoltar la reemissió de l'Espai d'Economia de la ràdio d'Apunt, Cadena de Valor.
8: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Maestrat, 92.0.
9: De tu a tu.
10: Este dissabte, des de les 12 del matí, Punt a Punt. Amb l'última jornada de Lliga en primera divisió, el Villarreal es juga a la tercera plaça front d'Atlètic de Madrid. El València buscarà la competició europea davant el Barça. Llevant i Elx lluitaran per la salvació a Sevilla i Girona. A més, última jornada en primera federació amb l'Hèrcules buscant la classificació per la Copa del Rei. I l'ascens a Lliga a Sobal en joc per a Agustinos Alacant i Fertiberia Puerto Sagunto. Amb pilota valenciana i tot el poliesportiu. Tot en directe, este dissabte des de les 12 del matí al Punt a Punt.
8: Som la veu de tots. Som a Punt.
11: Divendres de manera curta, afegiré jo ventall solet i ganes de passar-ho bé. Benvinguts. Hola, Joaquín.
6: Hola, fins a les 6 de la vesprada estarem junts. Gràcies per la companyia. Vinga, arrenquem.
12: Així comença la vesprada d'A Punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
6: Ben cert és que, uf, que calor, és una de les expressions que més estem gastant este matí. Ai, i sí. Encara sí. Estem a l'època de l'any que estem, Mausà, i seguim enmig d'un anticicló ben potent, i això fa que tinguem aquestes temperatures ja d'estiu, avui, plenament. Per sort, les brises bufen des de migdia al litoral, això deixa la situació un tant més agradable, però hi ha localitats, especialment d'interior i per litoral, que avui han tornat a registrar valors superiors, holgadament, als 30 graus. Veurem fins a quan continua aquesta tendència de l'horatge. Abans de tancar el programa a les 6 més 10, ens ho conta Joan Carles Fortea.
11: Amics i amigues, pareu atenció perquè esta vesprada, a partir de les 7 i mitja, en edició especialíssima de Punt a Punt des d'Atenes, amb Luis Urrutia i Nacho Rodilla, vibrarem amb el partit de semis d'Eurolliga. València Bàsquet busca un lloc en la gran final de diumenge, serà històric, però primer, avui, els tarotges se les han de veure amb un sempre complicat Real Madrid. Preparat per a retransmetre tota la emoció del partit des d'Atenes, està Luis Urrutia, que en uns minuts connectem amb ell, connectem amb Atenes, per a que ens conte com està l'equip de cara a la important cita d'esta vesprada.
6: I una altra cita amb dos grans actors de l'escena valenciana. Ens visiten Diego Baraginski i Jordi Ballester. Ens proposen al Teatre Italià una comèdia romàntica basada en les meravelloses comèdies de William Shakespeare i guanyadora més d'un premi Max. La música, avui, ve de la mà d'una banda catalana de pop i de rock que estan tenint unes crítiques enormes i millor estima per part del públic, la Ludwig Band. Venen esta vesprada a presentar-nos les cançons del seu nou disc, excel·lent, pel barri es comenta, se diu, abans del seu concert d'esta nit a la